0: 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
12: Platònic.
13: Patata.
12: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
12: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
15: Perico dels bons!
16: No, sisplau, més pobresa, no.
17: Independentistes podrits.
16: És la competència?
17: Sí.
18: Amb els Oscars.
19: De dilluns a divendres.
20: A RAC1.
21: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bondat, feu bondat.
22: Acabeu d'escoltar...
23: La competència.
24: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
25: Hola.
23: Un programa basat en fets reals.
26: Malafarida.
23: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC1.

0: RAC+1. Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC+1. A les 9, Roma-Barça, segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC+1.
2: Tots som
1: més
2: 1. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
3: Però com que tot la repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
2: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
4: Hola, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrés, té rumors, bon aquest a l'estat, ens acompanya el doctor Oriol Mitjà, que bon et fa un aplaudit per tu,
5: bravo,
4: perquè t'animes. Bravo. Bravo a tope. I, com hem dit, Lucrecia Martel. Si vostès no coneixen l'obra de Lucrecia Martel, bueno, ho han dit, és una diosa. O sigui, estem a punt d'entrevistar una diosa. Jo, més no, per vostès, más no puedo hacer ya. Encima, viene Dios y estamos entrevistando los RAC1. Esto sí que es un exclusivote de la pera. Lucrecia Martel, una de les grans cineastes mundials. Ella és de l'Argentina. Però, bueno, pues, també pot sortir a l'Argentina i evangelizar, no? Perquè ara és verdad que tu estàs más evangélica, más pastora evangélica que...
5: bueno,
4: es
5: no pastora, però no evangélica.
4: Pastora,
5: sí.
4: No? Te gusta lo de conferenciar?
5: Neopastora.
4: Però abans ja saben que aquí ens passa l'heteropatriarcat per sobre, els esports hem d'estar atents, nosaltres els la colem aquest gol per l'esquadra amb tots vostès, Mireia Giró.
6: Doncs la Lliga de les Nacions, Espanya guanya, bla, bla, bla, bla. Però a mi m'agradaria destacar coses d'aquesta competició que no tenen tant a veure amb el futbol.
4: Ah, que bé.
6: Per veure-hi una mica. Bueno, menys dir que Irlanda va golejar a Israel 0-3.
4: Mira, veus. És
6: que... Ja està. I, per exemple, vull destacar Xavi Hernández, val? Perquè Xavi Hernández actualment és seleccionador dels Països Baixos, van guanyar contra Sèrbia ahir.
4: Un moment, Xavi Hernández, nosaltres l'hauríem de conèixer, és el nostre Xavi Hernández.
6: L'exentrenador del Barça.
4: Ah, sí, sí, sí.
6: Sí?
4: Ah, sí, sí. Llavors, tu eres clar, futbolera, és... Lucrecia, tu eres futbolera?
5: Sueño con Messi.
4: Ah, bueno, ves.
5: Sí, però no són de futbol.
4: De futbol. Entiendo perfectamente. Y el,
5: pero
4: y...
5: tampoco son eróticos.
4: Ah, tampoco. Bueno, te entiendo perfectamente también. Una cosa, y tú estás muy preocupada, me sembla, porque no quieres que se... Tú siempre clicas cuando estas noticias que nos despistan tanto... Messi se separa de su mujer, tú clicas ahí, porque eso,
5: no.
4: Eso sería terrible, ¿no? Si pasara.
5: No, confío mucho en los sueños que tengo sobre la familia.
6: Bueno, si és una, ella és una deessa, doncs Messi és Déu, no?
4: Claro,
6: també.
4: Claro,
6: sí,
4: sobretot que l'Olimpo, l'Olimpo.
6: S'uneix. Doncs Xavi Hernández, clar, ha tornat a la fer rodes de premsa, tal i qual, i l'altre dia em vaig estar... Me'n vaig anar a dormir a la una mirant les seves rodes de premsa en anglès i també vídeos que ell fa de, bueno, de que arriba a l'entrenament en bicicleta, perquè clar, és Països Baixos, que allà van en bicicleta tot el dia. S'està
4: si no
6: integrant.
4: És que si no vas en bicicleta als Països Baixos, m'aniran malament.
6: Llavors, és que m'encanta aquest personatge, Xavi Hernández, en anglès. O sigui, és que, mireu, sisplau, parla amb una gràcia quan parla anglès.
4: Ah, sí?
6: S'expressa d'una manera, per exemple, quan va explicar com es pronunciava el seu nom.
4: A veure...
7: Xavi Hernández.
8: Xavi. Okay.
7: Yeah.
8: So I heard the...
7: Xavi like chocolate.
8: Yes, okay, thank you very much.
6: Chocolate. Llavors jo quan estic trista em poso Xavi parlant anglès i em recupero, tu.
7: Xavi Hernández.
6: Like chocolate.
4: Like chocolate.
6: També voldria destacar a Lamine Yamal, perquè cada vegada se'l veu més còmode en el paper d'estrella. És un crac de la comunicació, és increïble l'edat que té, i a més està fent una campanya de la pilota d'or que crec que s'ho estan, o sigui, ho fan. És genial analitzar com estan fent la campanya aquesta. Per exemple, ell va dir a The Guardian, que ell no juga pels diners, que juga a futbol perquè li agrada.
4: Ah, mira.
6: Clar, això sembla una frase senzilla i tal, però en el context actual, on sovint jugadors multimilionaris se'n van a l'Aràbia Saudita a guanyar molts diners, que no només els servirà per mantenir la seva família vivint en el luxe, sinó en el present, sinó en el futur, no? Perquè podran viure còmodament els nets i potser segurament els besnets, si és amb l'Aràbia Saudita.
4: Ja ho veurem, ja ho veurem.
6: Però aquest és el cas del jugador neerlandès Tijani Reinders, que juga a la selecció amb el Xavi d'entrenador, justament, i que ha deixat el Manchester City després d'un any per anar a Aràbia Saudita, a l'Al-Qadisiyah, on guanyarà uns 25 milions l'any. Uh-huh. I ha declarat bueno, a la seva SBS, suposo que es diu així, que no vol treballar més un cop acabi la seva carrera futbolística. I que el que vol és fer-se ric perquè els seus nets visquin còmodament. O sigui, el tio ha dit, mira, jo passo ja del futbol europeu
1: no
6: i me'n vaig directament.
1: Però aquesta senyora no llegeix els diaris, que els seus nets o els seus besnets, a la millor es troba que no hi ha planeta. O sigui, no sé, que ha de treballar pels nets i els besnets, em sembla a mi una pèrdua de temps total.
6: Sí, doncs mira, però de moment 25 milions l'any...
1: Ja, alguna cosa...
6: Algun net li tocarà alguna cosa,
1: això
6: jo crec.
1: Sí, això sí.
6: Bueno. Llavors jo crec que ja tinc la solució per poder donar futur als nostres descendents i poder pagar l'habitatge, que és anar a Aràbia Saudita a guanyar a jugar a futbol. Llavors és una idea brillant, no?
1: És un pla boníssim.
6: Sí, és igual que es petin els drets humans allí, total, mira, escolta, alguna, també se'ls peten aquí.
1: També se'ls petem aquí, o sigui, escolta,
6: i tant. I tant, home. Llavors, perquè clar, ser jugador de futbol és una de les úniques professions que només treballant tens l'opció d'acabar de multimilionari.
1: És veritat.
6: Perquè no, o sigui, aquí, per molt que treballem, no hi arribes, és que no podem...

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Dels japonesos, que era el Kewoko, Kikeko, saps? Una cosa que jo, una cosa que venien a les llibreries, una llibreteta mona, una llibreteta mona que t'organitzava els diners.
5: Doncs no ens ho vam comprar, això. Llavors, clar, resulta que especular ací un dret i que consideren que casa teva és un actiu financer no té res a veure amb la situació on estem. Ves, hi ha molta gent amb aquest discurs, no? Bueno, és que aquesta senyora hauria d'haver calculat que es quedaria al carrer i comprar-se el pis. Bueno, és que si no me'l puc comprar, què? En fi,
4: jo... Haver jugat al futbol, Mari Carmen, haver jugat al futbol. És que aquesta dona...
5: Exacte. Llavors jo aquí dic que el sindicat de llogateres ha iniciat una recollida de firmes per pressionar el govern per aprovar demà al Consell de Ministres el decret Mari Carmen. Per fer una miqueta de pressió. Llavors, sisplau, si podeu, firmeu.
4: I tant.
5: Per protegir l'habitatge de la gent que no som jugadors de futbol. I que segurament acabarem igual. Llavors, bueno, així, com que jo no m'envuïna a l'Aràbia... a veure si ho aconseguim.
4: Què t'ha de dir?
5: Jo crec que no,
4: per
5: però és igual.
4: Això del sindicat de llogateres, avui hi ha una convocatòria a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, Metro Zona Universitat, a les 7 de la tarda. Pedro Sánchez és a Barcelona, exigim-li el decret Mari Carmen. A les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
6: Estàs convocant?
4: Estic convocant, i em sembla que Pedro Sánchez ve alguna cosa organitzada pel grup Godó. Sí, que això tot estigui... És possible que demà no estigui amb vostès. Sí, Pedro Sánchez avui al Palau de Congressos de Catalunya anem a exigir-li el decret Mari Carmen. A veure si
5: que la mesura estrella seria que els contractes de lloguer fossin indefinits o
4: la
5: renovables automàticament.
4: Seria el comunisme. Sí, ja està, seria la mesura estrella i ja està cada... Escolta una cosa, anem a parlar d'aquest tema perquè Montse Torné és...
5: Tomé.
4: Ah, Tomé. És sí. Què li passa?
5: Que és exseleccionadora d'Espanya i va fer la vida impossible a Jennifer Hermoso perquè no la convocava, us en recordeu?
4: Sí. Mm-hmm.
5: I llavors és la nova entrenadora del club Pachuca Femenil de Mèxic.
4: De Mèxic.
5: Que és un equip on va jugar justament Jennifer Hermoso del 2022 al 2024.
4: Ah, sí? Fixa't.
5: Perquè ara juga a l'Atlètic de Madrid. Llavors, davant d'aquesta notícia, el club va publicar-la, va publicar a les xarxes socials, doncs, que Montse Tomé és la nova entrenadora. I Jennifer Hermoso va fer un comentari subtil, però que sembla un dard, cap a l'exentrenadora d'Espanya. Va dir... que el vent us protegeixi.
4: Ah, sí?
5: Llavors, clar, a les jugadors d'aquest equip se les anomena deesses del vent i potser és un desig que no té res a veure amb criticar a Montse Tomé.
4: Ja, segur.
5: Però el morbo està servit. I també, bueno, algunes aficionats del Pachuca consideren Hermoso una mercenària que els va deixar penjats i també la insulten en aquests mateixos comentaris. Bueno, li diuen mercenària, no sé què, tal.
4: Ai, ai, ai.
5: I en canvi ella... Mireu quina manera no més elegant de fer hate. Que jo crec que el món seria molt millor, que el vent us protegeixi. El món seria molt millor si el hate fos aquest, no? Si les crítiques a les xarxes anessin en aquesta direcció i la secció de comentaris no fos un pou de ronya putrefacta plena de narcisistes psicòpates integrats que troben a les xarxes la manera de seguir fent bullying, el bullying que feien a l'escola, doncs el continuen fent perquè no ho han superat, no ho maduren. Llavors, que el vent us protegeixi, no? Més no insulta, però és una frase demolidora, perquè és com apel·la una mica al karma. I a més és tan vaga que tothom ho pot completar a la seva manera,
4: veritat,
5: no? I potser li hem posat més mala bava de la que té. Llavors és perfecte. Que el vent us protegeixi.
4: Però que el vent us protegeixi està a l'alçada de que la força te acompanyi, be water, no sé què.
5: My friend.
4: Tot, és un lema, eh? Que el vent us protegeixi.
5: Exacte, que protegeixi. Que, no, que el protegeixi millor que Montse Tomé a Jennifer Hermoso.
4: Que el vent et protegeixi també és complicat, eh? Perquè el vent precisament... És que sí, hi pensarem, eh?
5: Hi pensarem. Sylvester Stallone...
4: Ui, Sylvester Stallone no tenim temps de fer-lo. Què li ha passat? Ha dit, com ja intuïa, m'ha tingut
5: bueno, que
4: problemes,
5: ha parlat
4: no?
5: Que ha tingut problemes de bulímia i obsessió per mantenir el cos per interpretar Rocky Rambo, que es veu que bueno, es prenia esteroides, això ho ha dit a New York Times.

0: I que tot el dia estava intentant no perdre el pes i mantenir l'exigència per fer les escenes d'acció i tot el que s'esperava d'ell. I li va portar, doncs, a moments terrorífics de fer-se mal, tant físicament com psicològicament. Llavors jo crec que vivim una època que no ens deixem el cos en pau.
1: No.
2: Total.
0: Que se suposa que estar sa és fer esport, llevar-te a les 5 del matí per córrer, que jo, això no pot ser, estar segur.
1: Sobríssim.
0: Anar a dormir d'hora. Anar cada dia al gimnàs a superar-te a tu mateix, que al final et caus malament de tant superar-te a tu mateix. Després entrar 4 hores al dia per fer una marató, sobretot si tens fills petits i la teva dona està a postpart, que tot el dia estàs fent això.
3: És veritat, no? Que...
1: Sí, sí.
0: No sé per què, però menjar enciam amb pit de pollastre, boníssim. També anar amb bicicleta dissabte al matí i no fer l'esmorzar forquilla de després, que sempre es feia amb cap i pota, picandó, cervesa, que era la gràcia. Pues ara no, només la bicicleta. Llavors és com qui fa penitència, això de fer esport. Ens havíem tret de sobre la cosa...
3: Foteu-vos catòliques, exacte.
0: Clar, la culpa del cos...
3: Foteu-vos catòliques.
0: La culpa corporal catòlica ens l'havíem tret de sobre.
1: Ara,
0: doncs
1: pues
0: ara,
1: no,
0: en nom de l'esport i la salut,
1: sí,
0: sentim més culpa mai per no fer allò que se suposa que hauríem de fer. Total, que estem fatal, però jo he trobat una llum al final del túnel, l'esperança, que ara entenc perquè hi ha gent, tanta gent obsessionada amb el gimnàs. Resulta que fer exercici de força al tors i a la zona de l'abdomen, o fer spinning, fins i tot, pot produir-te un orgasme.
1: Ep. Home, parlem-ne, ara.
0: Però... L'orgasme és spinning, que ningú en parla.
2: No,
0: no sé, no,
2: no
0: és
2: no,
0: el
2: no,
0: mai.
2: No, no.
1: Fent spinning...
0: I és una cosa que pot passar, i si no, pot i si no et passa, la pots buscar.
1: O sigui, fent spinning, pots tenir un orgasme.
0: Sí, perquè resulta que de fer força a l'abdomen, no? Fer una mica de la repetició... I el sol pelvià, les contraccions del sol pelvià, però no sé què, busqueu a Google.
1: Sí.
0: Doncs resulta que pot passar això, i que no és una cosa genital, sinó que és més aviat muscular.
1: Com?
0: I es diu...
1: Que no sigui... I els senyors, els homes i les dones...
0: Doncs, els... Abduorgasme.
1: Eh?
0: Abduorgasme.
1: Perdó, que sí.
0: Abduorgasme, és que la comparteix i em costa.
1: Això és la pròstata, una cosa prostàtica.
0: O corigasm.
1: Que això és la cosa de la pròstata, que us estic dient jo, que és la...
0: Que pròstata també en tenim.
1: Pues apretame,
0: no sé, pues no, li passa a tothom. Li pot passar.
1: Home, no, o sigui, qualsevol tipus de prosta, qualsevol tipus
2: no,
1: de...
2: No, però ella parla de músculs, d'exercitar
0: els
2: músculs.
0: Clar, perquè és una combinació, busqueu-ho a Google, però és la combinació de contraccions musculars i repetició, i fer-ho repetit.
1: Però ho fas amb una bicicleta, o sigui, és masturbació.
0: Perquè amb la bicicleta has de fer esforços a la zona de l'abdomen.
1: Jo sóc un clàssic.
0: Jo sóc un clàssic. No, total, que... Potser veus a la classe de spinning allà la cara fent, la gent fent cara d'esforç. I no és d'esforç.
1: S'està passant pipa.
0: Perquè jo no ho havia fet mai per això. Perquè veia la gent patint. Però potser era d'orgasme. O sigui, ja m'he apuntat al gimnàs.
1: Mireia Giró, moltíssimes gràcies. Mira, nunca t'acostarà sin saber una cosa más. Amb tots vostès, la senyora Lucrecia Martel. Brava. Bueno, decía antes que menudo tute te estás pegando.
2: Sí.
1: Vens ahir de la Fundació Miró, era ahir, no?, diumenge,
2: sí,
1: de fer una xerrada i, a més, van projectar el teu documental Nuestra Tierra. ¿Es tu primer documental, Nuestra Tierra?
2: Sí.
1: Sí, però...
2: Sí. Ahí hice alguna cosa por encargo, pero muy joven.
1: Pero entre la ficción, por decirlo así, el documental, cuando lo ves, siempre... no veo tanta diferència, de sobte.
2: No siento que haya tanta diferencia.
1: Clar, clar, clar. Bueno, a més, hi ha una cosa que jo... Se la he recomendado porque he venido en el autobús y había un chaval al lado que me ha dicho, me ha reconocido, no sé qué, no sé cuánto. Tú eres una diosa, pues una estrella aquí. La
2: ¿sí?
1: Y entonces en el autobús me ha dicho, tú eres la tele. Digo, sí. Entonces le preguntaba, ¿a qué te dedicas? No sé qué. Y me ha dicho, bueno, yo estoy, que soy... Quiero ser... Un chaval jove, muy joven. Sí. Quiero ser fotógrafo, documentalista, hago documentalista. Pero claro, no me estoy ganando la vida con esto. Y entonces se quería presentar unas oposiciones. Estaba trabajando de no sé qué, tal y que cual. Digo, pues mira, entrevisto Néstor, es de ella, nos está escuchando, pues voy a escucharte.
2: Lo saludamos.
1: Hola, Néstor. Digo, pues mira, no te lo puedo regalar el libro, porque lo tengo que tener en la mano. Cuando entrevisté a Lucrecia Martel, que tiene una serie de tips para lo tuyo, es que me ha parecido esperanzador que alguien se quiera dedicar a hacer fotografía documental y que quiera salir adelante con eso. Fíjate lo que te digo.
2: ¿Y qué hago? ¿Que le doy un consejo?
1: No, te lo digo porque te está escuchando. O sea, es que es una presión de esta entrevista entre la otra de la diosa y el Néstor, que quiere ser documentalista. Le he dicho que te escuche porque tú tienes la solución.
2: Bueno, la solución que tengo para vos es que es el mejor momento para hacer cine.
1: Esto.
2: No hay plata, Así como dice nuestro, sí, nuestro presidente, no vas a encontrar fácilmente plata, pero es un momento extraordinario para el cine.
1: ¿Por qué? Es una mica, a la charrada de la Fundación Miro justo decías eso, pero que es un muy buen momento para hacer cine, pero un cine que no tiene que ver nada con Netflix, por ejemplo.
2: No. Las empresas son otra cosa. Pero el cine tiene una capacidad de, la posibilidad de alterar la percepción, y eso es una cosa muy interesante. Y bueno, y entonces estás compitiendo mano a mano con los narcos, y entonces es una carrera con mucho futuro.
1: Tú dices que la cultura es la forma ecológica o cookie de hacer la guerra.
2: Sí, y que no debería serlo.
1: Claro. Entonces, ¿la cultura qué debía ser? Porque, claro,
2: La cultura debería ser donde nos encontramos, el amor, intercambiar opiniones, el spinning este.
1: Claro.
2: No el enfrentamiento. Sí, el disentimiento, sí la variedad, no el consenso obligatorio absoluto, pero no la imposición sobre otros, no establecer cuál es la verdad. No, eso.
1: Ahora que dius això, tu recomiendas caminar, que fíjate que es sencillo, ¿no? Caminar, reencontrarse y conversar, que es una cosa, sí, que no estamos haciendo claramente, ¿no?
2: Sí, y mira a mí con lo que me cuesta caminar. Yo creo que sí, ¿qué hay sino más divertido para hacer en este planeta?
1: Bueno, el spinning, pero ahora el spinning, cuando lo probemos, pero...
2: Bueno, saliendo del spinning, caminar, ir al lugar, bañarse en el río, meterse en una cascada, conversar con gente que no conoces en absoluto. Uh-huh. Y todo eso nos hemos organizado suficientemente como para que todo eso sea casi imposible dos veces. ¿Cuánto tenés vos de vacaciones por año?
1: Pues un mes o así, pero bueno, yo estoy siempre en modo vacaciones, un poco. O sea, ahora me podría levantar e irme. No contigo, pero diciendo que estoy pasando bomba. Pero sí.
2: Pero te das cuenta
1: que sí, pero no.
2: Inventarse una cosa, sí, una vida que es trabajar y dos semanas de vacaciones que vas, te colgás de una tirolesa y te caes y te matas.
1: Pero es que no eso, claro. A mí que no me gusta viajar al Libra, al que no lo hemos dicho, el título del libro es que vendo fatal, ¿eh? Un destino común, ¿eh? Intervenciones públicas y conversaciones de Lucrecia Martel a La Caja Negra, que es una editorial de
2: Argentina,
1: pero que aquí la trobó perfectísimamente lo de la globalización. Un destino común. Aquí hablas del turismo, es verdad. Hay un momento, sí, en el que en alguna de tus conversaciones hablas del turismo y te dan ganas de dejar de viajar.
2: Bueno, claro, exacto. Claro. Sí, claro. Es justamente lo contrario de caminar y charlar.
1: Claro. Tú dices que hay... A Néstor, que nos está escuchando, i a les persones que vulguin fer cinema, però fins i tot als espectadors, que hay que recuperar espacios no narrados en el cine. Perquè, sí, fins i tot recomanes, quan demanen consell, que la gente no diga, pues, ¿qué películas has visto? ¿Qué referencias tienes? ¿No?
2: ¿Sabes por qué digo eso? Porque todos los que te están escuchando, cuando salen a la puerta de su casa, lo que ven nunca lo han visto en ninguna pantalla, probablemente, salvo, uh-huh, que vivas en Miami como Messi. Entonces hay el mundo está, parecería ser que estamos sobrenarrados, porque hay una cantidad increíble de posibilidades de sacar selfies, uh-huh, hacer videitos, pero a la vez no lo que vemos en el cine, lo que sobre todo ese espacio de imágenes es muy reducido. No estamos acostumbrados a ver nuestros, y digo nuestros porque, uh-huh, ustedes también deben estar con los mismos problemas, cuestiones de la ciudad, de nuestros personajes, verlos en la pantalla. La sobreimposición del cine norteamericano en el mundo también es un fastidio, ¿no?
1: ¿En qué momentos el cine norteamericano va a impulsar el seu relat?
2: Uy, decímelo en español.
1: Sí, perdón. ¿En qué momento el cine norteamericano impone su relato?
2: Bueno, desde el Plan Marshall.
1: El Plan Marshall, claro. Y además a todos niveles. En esa línea, tú dices en alguna de tus conferencias y charradas, recullies en aquel libro, Un destino común, dices que Superman cada vez es más joven.
2: Sí, y Spider-Man también.
1: Y Spider-Man también.
2: Es porque es así, ya no hay No soportamos la edad de los héroes. El próximo viene con pañales, estoy segura, el próximo Spider-Man. ¿No viste este, cómo se llama? El Spider-Man, este joven, ¿qué tiene? 14 años, 15, 17, se casó, no sé, con Zendaya.
1: Sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Son jovencísimos.
1: Tom Holland, ¿no? Tom Holland. Es verdad, es jovencísimo.
2: Y es así, cada vez más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes. Y vamos a terminar con todas las series sobre bebés.
1: Tú dices que lo único que aglutina la argentinidad es el desprecio por el indio.
2: ¿Y ustedes qué los aglutina?
1: El desprecio por el indio.
2: Mira vos.
1: Aquí también.
2: Mira vos, por eso nos llevamos también.
1: Claro, claro.
2: Sí, ¿sabes qué? Sí, nuestra nación en su mito... Mira, una cosa que nos hacen en la escuela en Argentina es hacernos creer que la culpa de todo fue la colonia española. Y cuando te puedes a estudiar así con un poco más de detalles, te das cuenta que lo peor de todo empezó cuando se funda la nación argentina. Así que tenemos la culpa de todos, es de ustedes.
1: Por supuesto.
2: Y entre todos, el odio al indio.
1: El odio al indio. Nosotros que somos catalanes, estamos totalmente de acuerdo con eso, que la culpa es del imperio español, lo tenemos clarísimo, clarísimo. Hablando de argentinidad y aglutinidad y de todo, si yo te voy a dar una serie de nombres y tú me dices a ver qué te viene a la cabeza. Por ejemplo, Milei.
2: Bueno, una persona con problemas psiquiátricos, que lo han querido poco y por eso sabe querer poco, con un total desconocimiento de la calle y con un enorme peligro, si deja de ser presidente, de que lo fajen en la calle, que le den una paliza.
1: Netflix.
2: ¿Y Netflix? ¿Qué decir? ¿Vos sabés que compraron mi película?
1: Compraron. Sí. Ah, no estaba claro si la había...
2: Está en mi película. Pero ojo, yo mi película lo hubiera vendido al diablo también. Si
1: no está claro. Yo estoy trabajando para el Grupo 2, o sea, trabajo para el Grupo 2 y para el Grupo Planeta. O sea, que te entiendo perfectamente. Nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra la compró Netflix.
2: Sí.
1: Porque las otras están aquí en Filming.
2: ¿Sabes que yo no tengo idea de dónde están?
1: En Filming, que yo creo que también lo compró Netflix. Es la plataforma que era. Él ha comprado en Filming.
2: Filming no compra, ¿o sí?
0: Sí, Filmin tiene tus películas.
1: Filmin está...
2: ¿Pero las compró?
1: O sea,
2: ahora sí,
1: ya que nuestra tierra ya no es tuya.
2: ¿Cómo no es mía?
1: ¿Pero si la compró Netflix?
2: No, pero compro unas pequeñas...
1: acciones.
2: No, ni acciones. Tiempos de emitirla.
0: El derecho de exhibición.
1: Vale.
0: Filmin también.
2: Bueno, pero ¿qué es Netflix? Es eso. Son pobres, no son solo Netflix, es también Apple. ¿Qué plataforma hay europea?
1: Estaba esta que te digo, Filmin, donde están tus películas, pero yo creo que...
2: Es europea de...
1: Sí, es europea de Barcelona.
0: Catalana
1: y hacen cine. Está todas tus películas. La Ciénaga, Zama with Bessie.
2: Sí.
1: La niña.
2: La niña santa.
1: La niña santa. Luego la otra, la rubia, que me encanta a mí, que me identifico, claro, como soy rubia.
2: La mujer rubia, que en Argentina se llama la mujer sin cabeza.
1: Eso te iba a decir, aquí le damos la mujer rubia y en Argentina la mujer sin cabeza.
2: Sí, es feo porque es un poco segregado. Es como decir que una mujer rubia es una mujer sin cabeza. No.
1: Bueno, a ver, yo, mírame. Bueno, entonces, Netflix muy bien. Ahora muy bien Netflix, ¿no? ¿Ya comprado?
2: Excelente empresa.
1: Es que me pasa a mí lo mismo con el grupo de
2: Bóticos. No, es lo que me molesta enormemente. Primero, antes cuando yo entré a estudiar cine, nos quejábamos muchísimo de la concentración que había digamos que la producción del cine estaba en unas pocas empresas. Ahora es mucho peor la concentración.
1: Claro.
2: Y bueno, Netflix lamentablemente es una de esas empresas. ¿Acá paga impuestos Netflix?
1: No quiero hablar
2: mal de mis socios, pero no, ¿acá paga impuestos?
1: Sí, creemos que no. Es que bueno, a partir de un momento no se pagan impuestos, no sé si sí. Pero Netflix
2: cuando
1: yo creo que muy
2: va
1: poco.
2: Bien, ya no pagas impuestos.
1: Claro, claro. Claro, exacto. Exactamente. Bueno, Emma de Miller de Netflix. Esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT, yo no puedo hablar de esto porque no, es un tema que realmente no me interesa. Curiosamente.
2: Debería, no te interesa.
1: No es que no me interesa. Y entonces intento leer, intento yo esforzarme. Ni el ChatGPT le pregunto nada, me parece absurdo todo. Y yo me quedé.
2: Ah, mira. Uy. Bueno. ¿Y qué quieres, que te ponga el día?
1: No, la verdad es que no. Me pasa como con el tenis, que nunca he sabido cómo funciona lo de los puntos. Entonces desconectaría. Pero que seguro que tú tienes una opinión para quien le pueda.
2: Para ver.
1: A mí no me interesa. Pero si alguien, porque claro, yo me debo al público, como de, soy una folclórica.
2: Yo creo que tenemos que, urgente, todos los que podamos, de a grupos, y hacernos de la tecnología y escaparnos de esas empresas. Pero el problema es que está todo muy concentrado en unas pocas empresas. Ya. ¿Vos has escuchado hablar a los dueños de esas empresas? Y es un desastre lo que dicen.
1: A mí me ha pasado con estos que, como yo no vi en su momento, que yo soy un niño de los 80 y de los 70, no vi la Guerra de las Galaxias, no vi nada, no tenía esa cultura, yo no la tenía. Y entonces ahora me lo estoy viendo. Y entonces yo veo la Guerra de las Star Wars,
2: sí,
1: y veo eso. Y tengo la sensación que Mark Zuckerberg va a aparecer en cualquier momento.
2: Sí.
1: Entonces,
2: sí, está bastante cerca. Mira, peor que, digamos, cosas peligrosas que se han inventado. La inteligencia artificial, lo peligroso que tiene es que está en manos de pocas empresas. Pero nosotros, como humanidad, ya hemos lidiado con cosas peligrosas. El invento de Dios, el monoteísmo, es muchísimo más peligroso que eso. Y mira cómo venimos, sobreviviendo.
1: Eso también tiene razón, también tiene razón. A ver, tengo más. Star Wars, que decía ahora yo, por ejemplo.
2: Yo no la soporto en los redonditos esos que se ponen la señora.
1: Que le tirará, eso le tirará. ¿Tú sabes que esto, hay una anécdota con estos, con estas ensaimadas que se pone esta señora, que se
0: Leia.
1: Ve que
0: Leia...
1: ¡Ah,
2: porque
1: no!
2: ¿Era sexy en esa época?
1: No lo sé.
2: Yo me aburrí muchísimo cuando... Yo fui al estreno, me aburrí muchísimo.
1: En el momento.
2: Sí, ya no era para esa película.
1: Ya no es para esa película, sí. Ya la veo y digo, bueno, esta señora, se ve que cuando contó la actriz, que cuando como que tenía, iba con una túnica y con las dos mandangas estas de la cabeza, la tía. Pero se ve que la actriz, que es muy, que luego era graciosa, porque era descerebrada, la pobre.
2: Era sexy en ese momento.
1: Debía ser sexy, era muy pequeña.
2: Sí.
1: Y el Harrison Ford se la hizo spinning con ella, Después, esto que tenía 30 y pico años. Harrison Ford te estoy explicando esto a ti, no sé por qué coño te estoy explicando esto yo.
2: Explícamelo porque la vi muy por arriba la película.
1: Tenía 30 y pico años, pero como 35, dos hijos, una mujer, no sé qué, haciendo tartas en casa y tal. Le sale este papel, que era el primer papel un poco relevante, que luego ya fíjate. Y en el rodaje se estaba beneficiando y haciendo spinning con la princesa,
0: Carrie Fisher,
1: que era una niña casi, fuerte. Y luego, bueno, oye, se lo paso pipa. Pero luego, contaba Carrie Fisher que como iba con la túnica tal, pero tenía mucho pecho. Y entonces las primeras escenas le botaban las tetas. Y le tuvieron que poner una vena. Eso es Star Wars para mí.
2: Eso.
1: Unas tetas que no botan.
2: Y ahora, claro, si llego a verla, solo voy a pensar en eso.
1: Es que
2: ahí a Harrison Ford creo que aprende sus primeros gestos que luego desarrolla durante toda su carrera, que es como que se le está por caer un diente, que hace algo así con el labio.
1: Eso lo hace el rey de Inglaterra también. Hacen así.
2: Una cosa así, ¿no?
1: Sí, sí. Los actores... ¿Cómo los, me lo pregunto yo, los actores, qué necesita un actor para complacerte? Porque claro...
2: ¿Me puedes llevar una morcilla de burro? Yo con los actores converso. Si veo que... Viste que con alguna gente podés conversar y te sentís cómoda y te animás a decir estupideces y te animás a decir cosas que no te animás... A veces a decírtelas a vos misma. Y cuando eso pasa, entonces yo siento que son actores con los que puedo trabajar. Les tengo terror porque, ¿qué es lo que hace? Ellos hacen lo que todos nosotros no queremos hacer, que es ser distintas personas, pasar de una a otra. Uno trata todo el tiempo de ser una persona. Y ya cuesta un montón. Entonces me da mucho miedo porque lo siento como muy libres, muy, muy dueños de sí. Pero nada, me encanta, me dan miedo, me encanta trabajar con actores.
1: Hablando de miedo, tú dices que las personas nos tenemos que ver como monstruos, que somos monstruos.
2: ¿Y qué te parece?
1: Sí, me encanta.
2: Estoy
1: de acuerdo.
2: Bueno, acá el señor que sabe de ciencia se dará cuenta que tengo razón. No, ¿sabes por qué? En este sentido, porque el monstruo lo que tiene es que no tiene una especie, no hay la especie monstruo. El monstruo lo que tiene es un fenómeno en sí mismo y nunca sabes qué es. Observas un monstruo, no sé, esto pasa diariamente, y vos decís, ¿qué va a hacer? ¿Me va a comer? me va a hacer spinning, me va a... que no sabés, tenés que observar, uh-huh. observar el, para saber qué es. Y a mí me parece que esa actitud entre personas sirve mucho. No decir, es un varón, es una mujer, es un... Todo eso es irrelevante. La palabra monstruo lo que te permite es observar sin prejuzgar y tratar de adormecer todas las ideas acerca de mujer, niño, adulto, uh-huh. hombre.
1: Gay, lo otro. Y luego también dejarse observar.
2: Bueno, también.
1: Claro, porque...
2: Hay que quedar en silencio.
1: Claro.
2: Te dijo algo muy importante.
1: Te voy a dar a tu otro nombre, venga. Sí. Papa está dando un tour. Vino este hombre también. Hay dos personas
2: agotadas.
1: No sabes
2: lo que deseo la llegada del Papa argentino.
1: Ah, sí, eso.
2: Porque, ¿qué va a hacer este hombre? Este hombre, nuestro presidente.
1: Ya.
2: ¿Qué va a hacer? Porque se la pasa maltratando a toda la gente que el Papa en sus discursos
1: claro.
2: dice que hay que cuidar, como los ancianos, los discapacitados. Entonces ahora no sé cómo va a ser cuando se encuentre.
1: Se les cae la baba, te lo puedo decir.
2: ¿Sí?
1: Yo creo que los argentinos venís del futuro. Hay muchas cosas que pasan en la Argentina que nosotros, estamos barajando. Tenemos la posibilidad de que nos pasen, ¿no? Estamos...
2: Sí.
1: Pero en eso yo creo que os avanzamos. O sea, como vino el Papa aquí a España, que se hizo un tour también, un buen tute le dieron a ese hombre.
2: Sí.
1: Que yo hubiera dimitido de Papa, pero inmediatamente
2: por
1: el
2: claro.
1: agotador.
2: No, pero el Papa móvil es comodísimo.
1: Es comodísimo, pero bueno, un buen tute le dieron. Se les cae la baba. O sea, Milei, cuando lo ven, de repente...
2: No sabes lo que deseo ver ese momento. Nunca me importó en absoluto.
1: Todos los fachas aquí, todo el facherío, toda la gente ultraderecha, todos los...
2: Yo le pido a toda esa gente que de la ultraderecha española que miren atentamente a Argentina a ver si les gusta
1: sí.
2: lo que está sucediendo.
1: Se lo decimos,
2: pero atentamente.
1: Atenta, en profundidad, claro.
2: Porque porque se agarran de 2-3 slogans y ya, no es eso, ¿eh?
1: No, claro.
2: Es eso.
1: Va más allá del clickbait esto, ¿eh?
2: Sí,
1: toda la
2: ultraderecha
1: va más allá del clickbait. Pues se les va, yo creo que a Milei se le va a caer la baba. Parece el Papa con el dorado.
2: Sí. Uy, no, y el blanco.
1: Y el blanco, y toda la joya y el oro, porque estas son todas...
2: Sí, y esas zapatillitas
1: están... Claro.
2: Tan sencillas.
1: Slippers.
2: Sí.
1: Y pum, y caen rendidas.
2: Sí, yo creo... mira, no sé, sinceramente, se va a poner muy... debe estar todavía, ahora ya debe estar nervioso.
1: Milei.
2: Milei, sí.
1: ¿Cuándo va el Papa?
2: 9 de noviembre parece que
1: ahora es. Este hombre no va a salir adelante porque viene de España. Se estará tragando Francia.
2: No llega, yo no sé si.
1: Y Argentina, después de Argentina, este hombre habrá.
2: Mandan otro.
1: Pero vaya tela. A ver, nos hemos quedado sin tiempo, qué pena. Yo el recomano moltíssimo. Si algú avui aquesta tarda. No hay entradas para lo de que está tardada el Caixa Forum, pero yo, vayan.
2: Yo puedo revender.
1: Exacto, porque esta señora ya ha vendido su alma a Netflix, pues ahora ya, ella es ya traficanta. Si tú eres ya traficanta. Pero luego, si no, que les deje, imponga una manifestación y para adentro.
2: Claro.
1: Toda la Caixa. Bueno, es que tú. Netflix, haces el Caixa Forum que es de la Caixa. O sea, estás vendida total.
2: No, y ahora voy a recibir al Papa, imagínate, ¿no?
1: Y además, claro, es que no te falta nada. Bueno, haces muy bien la supervivencia. Avui al Caixa Forum a las 7 de la tarde amb la Noelia Ramírez. Dale un abrazo de nuestra parte porque también viene a este programa Noelia Ramírez.
2: ¿Sí?
1: Es que esto es increíble. El tema de la xerrada serà quan comença i quan acaba una pel·lícula. Ai, mira, te podria haber hecho esta pregunta quan empieza i quan acaba la pel·lícula, però ja arruinava tot, ¿no? Era spoiler, ¿no? Però mira quantos papelitos llevo. Leyéndome el libro, repasando toda tu obra... Total, para acabar hablando de las tetas de la otra.
2: Vos hablaste de eso.
1: Sí, es verdad, y que además yo, que coño, me da igual lo de las tetas. Bueno, pues no superdin, a las 7 de la tarde a Caixa Forum no hi ha entradas, però jo ja aniria i esfondraria la porta de Caixa Forum i em treu. És molt recomanable, perquè és molt divertit. La senyora Partedora és com filòsofa.
2: Se reparten coses.
1: El llibre Un destino comú, intervencions públiques i conversacions de Lucrecia Martel a la Caja Negra. La Caja Negra és una editorial que jo ja els recomanaria. Si volen fer cas, que no em foteu cas de res. Però bueno, perquè a mi me gusta dar consejos, joder.
2: Muy bien. Y eso, para eso estás.
1: Para eso estoy. Entonces yo me cabaría cuando la gente no me hace caso, ¿sabes? Porque en el fondo debo ser autoritario, hostias.
2: ¿Quién no?
1: Doncs la veritat que és un llibre que està molt bé, Un destino comú. Què fumes? ¿Has dejado de fumar puros? Puros. No, mira, no, con Twister.
2: No, no fumo mucho porque son carísimos.
1: Ya. Pero puro bueno, puro bueno.
2: Pero me gustan los puro buenos.
1: ¿Por ejemplo?
2: Y todos dominicanos, cubanos pobres que ahora están con problemas. Sí, pues. Y también hay argentinos. Y también yo me he hecho mis propios puros.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí.
1: Además de cine.
2: Sí, tengo
1: siempre
2: tiempo.
1: Estoy fuera de tiempo, pero aparrando de tiempo. ¿Qué, entre película y película? Yo me lo pregunto siempre.
2: Manejo un tractor.
1: Eso te iba a decir.
2: Claro.
1: No, mal, claro. Porque digo, ¿de qué vivirán estos pobres?
2: No, manejo un tractor.
1: Pues, pues me quedo muchísimo más tranquilo porque sufría. Sufría por ti. Lucrecia Martel, muchísimas gracias. Que vayas igual esta tarde al Caixa Forum. Y a Madrid, si algo está a Madrid, dimecres, también estará aquí esta señora a Madrid. Es un destino común, Lucrecia Martel. Fantástico. Una diosa, pero efectivamente, tenía razón.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Hola, això t'interessa.
4: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
5: I allò del sorteig?
4: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
1: Amb aplaudiments, hem acomiadat a la Lucrecia Martel. Aneu i mireu les pel·lícules, La Ciénaga, La Mujer Sin Cabeza, està tot a Filmin. La Mujer Sin Cabeza em sembla que s'ha de pagar, però les altres totes han obert. La Ciénaga és una pel·lícula que no te la pots perdre. La Niña Santa, bueno, increïble. Mira, parlant de Niñas Santas, amb tots vostès, Oriol Mitjà.
6: Escolta, a veure...
1: Escolta'm, Aïda...
6: Aïda, meravellosa.
1: Posa els cascos, si vols. Mira, aquí.
6: Està bé?
1: T'has canviat de lloc?
6: M'he canviat després de quedar captivat per la cineasta. M'he vingut al seu lloc a veure si...
1: Vostè la coneixia, senyora, la Lucrecia Martel?
7: No.
1: I vostès? Algú la coneixia? Mira, que és genial ser ignorant, perquè sempre pots resoldre-ho. Jo m'encanta, quan no coneixes algú, dic, perfecte. És com aquestes que et diuen, me'n vaig a Nova York, una que té 63 anys, me'n vaig a Nova York per primera vegada, dic, perfecte! Perquè vostè se'n va a Nova York per primera vegada? I què tal? Vas flipar, no?
7: Buah.
1: Sempre hi ha alguna imbècil que t'acaba dient, no? Ah, doncs no, Nova York als anys 80 sí que valia la pena. O, saps? Sempre hi ha algú que et trobes que quan hi vas tu, resulta que ja no és el que havia de ser. Va, però que es fotin tots aquests. Bueno, escolta, a tots vostès, Oriol Mitjà, que ja està respirant. Vinga, ara. Vols parlar d'Aïda?
6: Divendres, vaja, vinc a parlar d'Esperança, en realitat. Però divendres vaig anar a l'estrena de la temporada al Liceu. La segona vegada en la vida que hi anava. La primera havia estat a la cinquena planta en un bitllet d'aquests de 30 euros i aquesta m'han convidat. I Aïda de Verdi, no? I aleshores era el comentari de la desesperança i l'esperança com una òpera que és superviolenta, de guerres, de condemnes, sí, de patiment... I una escenografia cruenta que t'esquinça per dins i al final de tot es van apagant aquestes trompetes, l'orquestra simfònica es queda calmada i veus com l'artista amb les seves ulleres vermelles mira a un noi guapíssim que està de cap dels violoncel·listes que s'han passat mitja funció doncs, fent conya, però el violoncel·lista es concentra moltíssim perquè han de tocar la corda amb dos dits i fan plan... Plank. Es va apagant la música.
1: Perdona, què fan?
6: Plank. Quan vagis a veure Aïda, i quan qualsevol hi vagi, al final de tot es queden només els dos instruments, l'arpista i el violoncel·lista, fent uns plank, que és com si la vida es va apagant, se't va escorreguent per als dits, i és molt desesperançat. No? I finalment acaba amb un crit d'esperança que diu t'imploro, pau, com aquesta... Hem perdut la vida, hem perdut les batalles, hem perdut els conflictes, però encara tinc l'esperança de poder tenir pau, ja sigui interior o ja sigui després de la mort. Què et sembla?
1: Hòstia, m'has deixat estomacat, no?
6: Clar, és que tu vens de...
0: I m'agrada molt com et poses a mirar l'orquestra en lloc de l'obra, no?
6: Pobres, és que estan allà al fossat.
1: Estava, el veies.
6: I ningú els hi para atenció, però són meravellosos. Tenen uns...
1: Ja ho saben, eh? Jo m'encanta un que toca els bongos al...
6: Ja el tens vist.
1: No veig res més. El trobo l'home més sexy de Barcelona i toca una mena, ara dic bongos, però no deuen ser bongos, això, perquè clar, això de la percussió és complicadíssim. És una mena com de paella valenciana feta d'aquestes grans de populars,
6: sí, saps? Sí, sí.
1: Saps aquells anuncis dels 80?
6: Però en vertical, que penja, no?
1: No. Bueno, fa de tot, aquest fa de tot.
6: Ah,
1: pot tocar, però sobretot...
0: Percussió.
6: I és guapíssim, bongos, no? Aquest noi.
1: I a millor fa, es casca 4 hores allà al fossaquet per fer pam-pam-pam, segons el que li toca... I cap a casa, eh? Però clar, has d'estar atent, imagina't que jo és una feina que no la podria fer. I està boníssim el tio que...
6: Però, escolta'm, la pregunta que et volia fer és... Tu alguna vegada a la teva vida t'has plantejat que la vida no tenia sentit i que no sabies per què estaves en aquest món?
1: Home, jo cada dia, i és el que m'interessa, perquè el dia que li trobi el sentit, a mi em suïcido, entens? Que dius, però clar, aquest és el problema de l'assumpte.
6: Vols dir...
1: Jo trobo que la vida...
0: Tu al revés, no?
1: Perdona, digues, la teva teoria quina és, doncs?
6: No, vam tenir aquest col·loqui amb el Francesc Torralba, que ha escrit el llibre meravellós d'Anatomia de l'Esperança, i jo del meu, que també parlava de l'esperança, i ell proposava que l'esperança en realitat és el que ens dona l'energia per continuar visquent, no? És a dir, és el desitjar un bé que està en un futur que és incert, que necessitaràs fer un esforç, però és una possibilitat. És la possibilitat que et dona energia perquè et puguis projectar en el futur i, de fet, et revitalitza perquè els teus músculs vulguin perseguir aquest futur. I això es pot perdre, i jo l'he perdut moltes vegades, però... Yeah. I et volia explicar 4 formes de perdre l'esperança.
1: A veure, 4?
6: No, a veure, hi ha unes formes més intel·lectuals, que és, per exemple, la pèrdua del rumb personal. Sobretot a la crisi dels 40 i els 50, has completat tots els projectes que somiaves fer de jove, de cop i volta dius, i ara què em queda per fer? Estic una mica desorientat.
1: Ja, t'ha passat?
6: A mi sí. A mi m'han passat totes les formes possibles de desesperança.
1: Ja, si tu ets un crac de desesperança.
6: Per això no entenc molt.
1: Clar.
0: La majoria de gent als 40 encara no han fet res del que volíem fer.
1: Clar. Què més? La segona
6: és el desencís. És a dir, és un món en el que hi ha injustícies, hi ha guerres, i a més, el teu company que fa trampes se'n surt i veus que la gent que actua per interès i que és egoista té més premi que tu mateix. Aleshores dius, ser decent no em serveix per res, per tant, vaig a ser un cínic o un... O,
0: saps, però no et surt bé.
6: I després, la tercera ja és la por.
1: T'ha passat aquesta, la segona?
6: A mi? També, però menys. És a dir, sí, de veure les injustícies i dir que esclatarà el món d'aquí 5.000 milions d'anys i que ja tinc ganes que arribi.
1: Ja. Sí, això has arribat a pensar-ho, clar.
6: Sí. La tercera, així ja més important, és la desesperança depressiva. És a dir, és una cosa que no és intel·lectual, que no és teòrica, sinó que és viscuda. El teu cos és el que et diu que, en realitat, no queda aquest projecte de futur i no necessites ni tan sol plantejar-te les raons, sinó que ho sents en la teva ànima, que és així. Però el Francesc Torralba ens proposa 4 formes de superar i de retrobar l'esperança.
1: Pues que simpàtic.
6: Està molt bé. Bé, entre sí.
1: A veure, quines són?
6: Aleshores, ell explica que el primer de tot és fer la pausa i escoltar-se, perquè moltes persones continuen vivint sense preguntar-se a si mateixos què estan fent amb la seva pròpia vida.
1: Yeah.
6: El segon pas seria imaginar una possibilitat diferent. És a dir, hi ha persones que veritablement poden utilitzar la ment com per visualitzar un futur diferent. Però hi ha persones que tenen aquesta capacitat espatllada, que són, doncs, això, persones que no acaben de trobar el seu rumb. Mm-hmm. I aquí hi ha una cosa que a mi em passava de jove, és que somiava o imaginava amb conquestes èpiques, amb què es podia canviar el món, o que els pobres podien deixar pobres, que l'esquerra tenia algun sentit de ser, que els rics acabarien perdent la batalla. Però bueno, això ja he après que no és així. Aleshores, el que has de fer és tenir esperança per coses més realistes i més humils que realment tu les puguis aconseguir. És a dir, és la humilitat de ser humà. Ets humà, aleshores no aconseguiràs canviar el món, però almenys tingues l'esperança que alguna acció petita pots fer. I després ja et falten els últims punts, que és actuar, no? És a dir, no et quedis en una sala d'espera eterna esperant a que demà passat ja canviaré, demà passat ja deixaré de fumar, demà passat ja deixaré l'alcohol, demà passat ja deixaré la meva feina que em té superagobiat. Si no, fes-ho avui, perquè si no estàs en una sala d'espera.
1: El que passa és que això, per exemple, aquí estic amb la Scarlett O'Hara, mañana serà altre dia, de vegades sí que has d'anar a dormir, descansar una mica per estar fresqueta i, saps, estic a favor de l'acció, però a vegades no cal fer-ho en el moment, saps, que a vegades estàs neguitosa i dius, no, però ara...
6: I aquí és on ve...
1: Red el... Butler se'n va, me'n vaig un momentet, em desfaig una mica la cotilla i mañana...
0: O l'altre dia on deia que a vegades el problema és que no t'has dutxat, no? I després de dutxar-te dius, ah, ho veig tot millor...
1: és veritat, està bé, està bé. I l'últim ja per acabar?
6: No, aquí és veritablement és el fet de no convertir-ho en un objectiu, és a dir, no pots estar passar-te la vida buscant quin és el sentit de la teva vida, perquè en el moment en què ho construeix, en què fas un projecte, no deixa de ser una exigència, no? Aleshores, jo tinc l'esperança de que podré tenir esperança.
1: Home,
0: i tant. Home, això ja és una esperança.
6: I mentre encara no sigui capaç, doncs et cuides i vas fent.
1: I vas fent. Bueno, de totes maneres, hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que de vegades això de l'esperança té a veure amb els que tens al voltant, no? Perquè mira totes aquestes manifestacions que estem vivint contra el
0: desnonament. Amb que s'aprovi el decret demà.
1: Avui a les 7 de la tarda, a l'edat del Palau de Congressos, és a dir, que de sobte la població civil, l'òrgan de població civil, la ciutadania, digue-li com vulgui, quan t'organitzes per millorar el món, el planeta, no sé què, doncs la cosa funciona, eh? Funciona.
6: Els ideals són compartits, és a dir, moltes vegades l'esperança compartida és molt més poderosa.
1: I tant. Escolta, Oriol Mitjà, un aplaudiment.
0: Bravo.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
8: Contingut exclusiu.
7: Entrevistes i temes virals.
8: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
7: Podcast.
8: Fàcil i còmode.
7: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: I per acabar, la llet Ato. Que si sabeu... us feu grans, per què us heu fet grans com esteu? Per què heu arribat fins on heu arribat? Gràcies a Ato.
0: Exacte, perquè fer-se
1: gran... Bueno, Ato i a la democràcia, però Ato també hi ha tingut a veure.
0: És assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, ser més tu i és evolucionar com Ato.
1: Dame una A, dame una T, dame una O.
0: Ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans.
1: Meravella. Gràcies, Ato. Escolta una cosa, fins demà, que vagi molt bé. Adéu. Mira tu quina virgueria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
7: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
9: Que avui és la Mare de Déu de la Mercè i, com sabeu, és festiu a l'Hospitalet de Llobregat.
10: A Cornellà? A Cornellà de Llobregat és festa?
9: Cornellà no és festa, eh?
10: No. Nenes, muntem una excursió?
9: No.
10: Guiada, si voleu, us puc fer un tour per tot el cartonglès de Cornellà.
9: A l'Hospitalet és festa.
11: A Santa Coloma de Gramenet.
9: A Santa Coloma de Gramenet, també.
11: Molt maco, tot allò. Si ja heu estat.
9: A Santa Coloma de Gramenet.
11: A Santa Coloma de Gramenet.
9: Sí.
11: Jo hi he estat una vegada a la vida.
9: Ah, sí?
11: Saps allò que vas a veure un lloc que dius... Això és?
9: Sí.
11: Ja està vist.
9: Ja està vist.
11: Saps què et vull dir? Tornaries allà? No. L'ha passat amb Santa Coloma i amb Roma.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
9: Bé, fins ja tertúlia aquí de... Vols començar pel Pira Musical? No, desmuntem la secció.
12: No,
9: si vols que estàvem fent aquí ja debat sobre el Pira Musical.
12: A veure, sempre cada any hi ha... A les xarxes socials, avui en dia, tothom en parla quan veu i tothom opina
9: però
12: i tothom ha pensat molt...
9: Jo vaig veure una mena d'unanimitat al voltant que hi havia diverses coses del Piro Musical que no havien agradat.
12: Una d'elles, i vaig explicar, és el tema de la realització. Hi havia gent que es queixava de que la realització no era bona. Primer de tot.
9: A mi, perdona, ho heu dit d'entrada, a mi no em va desagradar.
12: A mi no em va desagradar, també t'ho dic, però és que, a més, és molt complicat realitzar una cosa com aquesta perquè no hi ha un assaig. No es pot fer un assaig d'un Piro Musical. I com no es pot fer un assaig, no saps, estàs molt venut a lo que et puguis trobar.
9: Jo el que vaig veure és el senyor de la barca...
12: El Salat, que és el realitzador,
9: sí,
12: el
9: Maria
12: Salat, va fer el que va poder. Jo no vaig veure una factura horrorosa. Sí que és veritat que l'escenari era diferent i sí que és veritat que vesteix i llueix més quan anem a Montjuïc.
9: I tant.
12: Però és evident que allà està ple d'obres i no tenia la raó de ser.
9: Hi havia drons que recollien perfectament sí. tot l'espectacle.
12: I que la platja a vegades és complicada perquè no veus el públic, sí. perquè a Montjuïc tens una visió més clara de quanta gent hi ha i pots fer un pots fer una pots fer barreges dels drons, dels petards, de la gent. Tens més opcions. I entenc jo que el d'ahir no era fàcil de fer, i insisteixo, no es pot fer un assaig, i en programes musicals que tot ha d'anar al mil·límetre, tot s'assaja. Inclús les músiques, els cantants, deixa de cantar.
13: Doncs
12: toca la bateria.
13: Doncs escolta,
12: segon 4, el piano. Tot això s'assaja i s'apunta, sí. i el regidor ho sap. Aquí no.
13: Conforme. Però
12: dit això,
13: doncs quan menys que hi posin gent que sàpiga improvisar i no posin
12: el piano. Ara, tema de la presentació.
13: Sí.
12: Ella no té culpa. És la primera vegada que la llancen a fer una cosa en directe.
9: O sí.
12: No,
9: perquè...
12: Perquè
9: no té culpa.
13: Ella diu que sí.
12: Jo crec que la responsabilitat...
9: Sí, el problema és que ella estava molt llegida.
12: La Laura Escanes tenia que fer.
9: Semblava molt llegida el que feia.
12: Bueno, és que estava llegint. Ho estava llegint tot, de dalt a baix.
9: Sí, però vull dir que ho pot llegir i no semblar-ho.
12: La Núria Marín l'any passat s'ho va memoritzar tot.
9: Clar, aquest és un altre tema.
14: Tot s'ho va memoritzar.
9: Per això és fàcil. Per això dic que potser...
12: Hi ha gent que potser no pot memoritzar. Per què agafen a la Luceida? Perquè... ven molt, té una sortida molt entre la gent jove. I les audiències, mirant les audiències d'ahir,
9: sí
12: que és veritat que la gent de 13 i 24 anys s'ho va mirar, i la gent entre 25 i 46
9: va fer una bona audiència, perdó, en global?
12: En global va fer menys audiència que l'any passat.
0: Llavors la tele ha d'anar cap a influencers, no ha d'anar a periodistes, ni actors, ni actrius, ni presentadores, ni... No.
12: Els directius, jo no defensaré TV3, perquè no sóc ni molt, ja sabeu aquí, de vegades com hem fotut canya a TV3. Però jo entenc que ells volen agatraure un tipus de públic, estic parlant d'audiència,
13: que no mira la
12: tele. Que tingui... Que,
0: doncs no, aleshores no fem tele per no, la gent
12: però,
0: que no mira
12: però la
0: tele.
12: Gent, però la gent jove, si saben que la Dulceida estarà presentant el Piro Musical, entenc jo que la gent jove anirà a veure el Piro Musical a TV3.
13: Vols dir?
12: I això és el que s'han trobat. Sí, home, perquè després les audiències del perfil d'edats... doncs no els hi ha anat malament. El problema radica és que ha baixat i ha perdut molts punts versus l'any passat, que la Núria Marín va fer que va passar del 30%. I ara et miraré l'audiència d'ahir, i les audiències d'ahir, home, ahir, fa audiència ahir, perquè fa molts espectadors.
9: Competia amb alguna cosa important?
12: Hi havia futbol, però és una tradició veure...
9: Jo l'única cosa que dic és que a l'hora de parlar, entre moltes cometes, de si ella, Dulceida, té més responsabilitat o menys responsabilitat, jo crec que ella, com a comunicadora, li han de dir a tu què et va millor, o algú li ha de dir tu com ets més natural, amb un prompter memoritzat, improvisat, amb unes etiquetes, o sigui, algú amb unes targetes, però, algú li ha de fer aquesta pregunta,
12: però Marc,
9: i llavors
12: una persona...
9: ella ha de respondre, jo ho faré millor així.
12: Però una persona que no ha fet mai un directe com era
9: per
12: això...
9: Per això algú li ha de preguntar.
12: En un lloc,
9: ho ha d'assajar i algú li ha de preguntar.
12: Sí, en un lloc que hi ha molt de soroll, que no és un plató, que et pots concentrar, que aquí allà hi ha moltíssim moviment, entenc jo que ella haurà dit, doncs, escolta'm, poseu-me el cul el prompter, per si de cas se m'escapa alguna cosa i em perdo.
9: Sí.
12: Perquè no és el Piro Musical número 54 que faig,
9: clar,
12: és el primer.
9: Però aquesta teoria jo... que dones, Rocco, no és correcta, perquè no és poso el si em perdo, és que va estar llegint tota l'estona. Claro. O sigui, no ho tenia de suport, ho tenia de referència principal.
12: No es va voler arriscar.
13: No s'havia llegit tantes.
12: Bueno, doncs,
9: no
12: però la culpa, no, jo insisteixo, la culpa no la té la Dulceida, la culpa la té, o els responsables són les persones que decideixen que han d'agafar uns influencers que tenen milions de seguidors perquè creuen que a partir d'aquí hi haurà un tipus de públic que veurà aquest tipus de retransmissions. I estarem amb
9: aquesta, aquesta persona que va pensar això té raó o no té raó?
13: No.
12: Bueno,
9: no, a nivell de números, vull dir.
12: De 13 a
9: 20... Jo tampoc penso que no. Jo també penso que no,
12: 13,
9: però
12: 20...
9: de números...
12: De 13 a 24 anys va fer un 36,1.
13: Digues el total.
9: No, però ara estem parlant de que ella, en teoria, se la fitxa per atraure un tipus de públic.
12: Sí, sí.
9: Va atraure aquest tipus de públic o no?
12: Insisteixo, els de 13 a 24 anys va fer 36,1%
9: doncs,
12: de quota.
9: Sí, doncs la resposta és que sí, no?
12: Clar,
9: aquest tipus de públic, sí, en global... Malament.
12: Bé, en global, 22,2, 418.000 espectadors.
9: Pitjor que l'any passat.
12: Sí, perquè l'any passat va fer un 30,1 amb la Núria Marín, 585.000.
13: Imagina't.
12: És a dir, de 418, Montserrat, de 418 a 585, han perdut Doncs,
9: doncs un bon.
12: Més de 100.000.
0: No, jo pregunto si s'han d'anar a buscar influencers perquè la gent vegi la tele.
12: Oh, claro.
0: Llavors, presentadors...
9: La resposta a nivell de números és que sí. O sigui, la resposta a nivell...
0: Però respecte a l'any passat?
9: No, però la resposta a nivell d'aquesta franja... La resposta és que sí que aquesta operació surt bé. En global, no. Un 30% en què seria el target de la Dulceida.
12: De 13
9: anys. Ara, en global, no.
12: En global,
9: el
12: no.
9: El seu target, sí.
12: A mi m'ha cridat, molt l'atenció aquesta baixada de quota del piromusical, que és una, tradició en aquest país seguir el piromusical per TV3. A BTV també el van fer.
9: També pot ser que hi ha molta gent que...
12: I ho van fer, i el de BTV no tenia ni cue.
9: La gent...
12: La noia, la Sònia Mestre, no va fer amb cue.
9: Jo vaig recomanar a la gent qui és aquesta noia. No sabem qui és, jo per no tant, ni ens ho mirarem, ni
13: res. Pensava que era la primera que van trobar que passava...
9: No, és una... Bueno, de fet, fa un altre programa a la casa, que és la, que és la gran
12: la
9: cita.
12: Laura Sunyol.
9: I els hi va la mar de bé.
12: La Laura Sunyol ho va fer sense cue. La Núria Marín l'any passat ho va fer sense cue i ella, doncs... Però clar,
9: no sabem les raons.
12: Però la Laura, la Núria Marín porta molts anys que fa directes, la Núria Sunyol tres quarts del mateix, i ella és la primera vegada.
13: Perquè són presentadores.
12: I si li dona,
0: clar, són presentadores, és que hem de diferenciar-ho.
12: Evidentment, però no agafaran a la Dulceida per fer el Telenotícia, l'agafen per fer un programa d'entreteniment i en aquest cas per fer un event com aquest, que han pensat els directius que això tira. Doncs bueno, doncs això és el que ens hem de menjar, és el que hi ha. Si és que també li va passar a la Laura Escanes, que tenia que fer, no se recordo ara quin event, i van dir, ui, la Núria, la Laura Escanes està preparada. Que sí, deien a entreteniment. Que sí, que ho ha de fer. Que ens agafarem aquí, els agafarem els dits. Que faci una prova. I van fer una prova a TV3 per ella. Un moviment de càmera, ella llegint... No va funcionar, no va provar.
9: Ah, no?
12: No va provar. Però ja fa molt de temps, ella ha tingut molt... Després ha tingut més oportunitats de fer altres coses
9: aquí,
12: i les ha fet bé.
9: Aquí el que estem dient, com a resum, és que...
12: Jo hagués posat algú de reforç amb ell.
9: Des del punt de vista professional, agrairíem que fossin professionals, això per començar, però si no ha de ser així, agrairíem que ho fessin bé.
12: Del vèrtex.
9: Aquest seria, el resum.
12: Vèrtex. A veure, del vèrtex...
9: Vèrtex. Jo vaig veure,
12: Va fer un 10,3.
9: Està molt bé. Per tant, 10,3... D'un què? D'un 22?
12: Clar, venien de... el piromusical li va fer... Va deixar 418.000. I al final això es queda, finalment, en mitjana, amb 133.000.
13: Oida.
12: És a dir, perden una morterada de gent. Però el drama és que comença el programa i la gent va desapareixent. I se'n van. Perquè casualitats de la vida en aquell moment, que és el que vam dir el divendres, si Televisió Espanyola té una bona pel·lícula, doncs ja les tenim fetes. I tenia... Què tenia? La pel·lícula de... com es diu? La dels romans.
9: Gladiator.
12: Gladiator 2.
9: A la 2. Ah, mira.
12: Clar. Sí, doncs, a TV3 Catalunya va dir... Ahir, dilluns, diumenge, sí. TV3... la U va liderar a Catalunya.
9: Jo el que va, a mi em va sorprendre molt l'inici, no sé si el vau veure, a l'inici del programa, el Ramon Pellicer anava saludant, anava fent la volta al plató, que aquest és un altre tema, el tipus de plató que hi havia, anava saludant els convidats.
13: Una plaça de toros?
9: No, era un plató petit.
13: Com un circo?
9: No, molt més petit. Era un plató una mica justet.
12: És més petit que això d'aquí nostre,
9: sí,
12: no?
9: I llavors ella anava, els convidats estaven drets i els anava saludant.
13: Ah, drets i tot?
9: Sí, anava saludant, ara el senyor Creueres,
12: estava el Pepe Creueras,
9: sí,
12: home, és un
9: punt. Podia veure, anava passant gent per allà i els anava saludant.
13: Com és que no tenen cadira?
9: No, sí que és
12: que
9: després seien.
12: La taula era molt psicodèlica, sí. Aquella taula era una mica Massinger Z,
9: Jo vaig llegir algunes opinions que deien que era un plató de televisió local.
12: Oh! No ho diguis, això, per favor.
9: No, vaig llegir algunes opinions que ho deien.
12: És molt cruel.
9: Algunes opinions. No, però va agradar el plató, no?
12: No. No us va agradar res.
13: No li diguis que és cruel, però no li va agradar.
12: No em va agradar, però... Però, a veure, a mi el tema del programa hi ha una cosa que em grinyola, i és el tema dels continguts. Perquè la primera part, que va ser un tema que ja havien tractat el dissabte al col·lapse, que era el tema dels segrestos, del narcotràfic, tornem a tenir el mateix tema el diumenge. Dic, ostres, la que està caient en aquests moments en aquest país amb el tema de l'habitatge, de la vivenda, jo crec que el Ramon diumenge no va saber reaccionar amb aquest tema. I es tenia que haver començat amb això, perquè el que va fer el Ramon ahir em semblava una promoció de la Generalitat. Escolteu, la delinqüència, la inseguretat ha baixat a Catalunya.
9: Això van dir.
12: I van estar tota l'estona amb una sèrie de números i una sèrie de gràfiques.
9: Molts números hi havia.
12: I jo pensava, aquí la Generalitat ha sponsoritzat aquest programa, perquè ha vingut la responsable dels Mossos, i van dir, bueno, però a veure, aquest és el tema.
9: Però aquest programa... O sigui,
12: i no van saber reaccionar.
9: Però aquest programa té la capacitat d'adaptar-se a les
12: igual
9: coses...
12: Igual que el col·lapse,
9: No, però anava a dir, aquest programa té la capacitat d'adaptar-se a les coses d'actualitat?
12: Home, t'ho diràs.
9: O el Vèrtex serà cada dia quatre entrevistes a gent?
12: El Vèrtex és un programa social. Això es va vendre en el seu moment i així se'n va dir. És un programa social. Més social que el tema de la vivenda... i estava, la que estava caient, perquè la gent a la Porta del Sol es portaven, crec que, 24 hores allà...
0: Ara porten 3 dies.
12: Doncs, i no podem reaccionar el dissabte per muntar això el diumenge? No, és que a Barcelona no hi havia cap acampada. Home, per l'amor de Déu, però és igual? Però aquí ja tenim un problema en aquest país, en aquests moments, i dels grossos?
9: Bueno, potser la setmana que ve...
12: No, però és que era el tema.
9: Ja t'entenc.
13: Al final i no el van fer. Un plegatín a l'Arcanasso a TV3.
12: I van fer el mateix tema que va fer el Jordi el dissabte. I dius, per què fem el mateix que han fet el programa anterior?
9: Estàs parlant del col·lapse?
12: El col·lapse.
9: Home, el col·lapse va tenir coses molt divertides, Saps que el Rocco ve de vegades aquí em posa talls i tal? Avui tinc un tall per tu,
12: Quin?
9: Sí, avui tinc un jo per tu,
12: Rocco, que sorpresa.
9: Em poses aquí mi pene de 300 quilos...
12: Home, això que em poso ja...
9: Ja no en queden, no. No posa perquè no en queden. Em va agradar molt un tall del Jordi González, que va tenir una nit una mica espessa, Estava...
12: Sí,
9: una mica...
12: Home, tenia una nit complicada perquè a Catalunya el partit d'Anglaterra-Espanya va arrasar.
13: No.
12: El que deia el director de TV3 en el seu moment, Vicent Sánchez, que deia, jo no ho entenc en aquest país. Tothom vol la independència i després juga
9: la pilota
12: a la selecció espanyola i fa unes audiències...
13: Quina relació és això? No ho entens, vas perquè la gent anava amb Anglaterra.
12: Claro.
9: La pilota...
12: Miràvem perquè Espanya perdés.
9: Exacte. Mira el Jordi, què li va passar.
14: Són de les terres de Ponent. Que sí?
15: Sí.
14: Ah, molt bé. I havia de dir alguna cosa més, però ja no me'n recordo. Però no té importància, perquè... El què?
15: Lleida.
14: El Picat?
15: Tàrrega.
14: El poble del Picat. No, ja he fet terres a Ponent, no comencem ara a ser tan tisquis-misquis i... Què? Hi ha una dona que em fa bullying. Senyores i senyors, comencem amb la taula d'actualitat aquesta nit, saludant la sotsdirectora del programa, Anna Boades.
9: Ole.
14: No es diu tisquis-misquis?
15: Tiquis-miquis.
14: Tiquis-miquis?
15: Tiquis-miquis?
14: Tiquis-miquis, no? Tiquis-miquis.
15: Tiqui-winqui.
14: Tiquis? Tiqui-miquis.
15: Tiquis-miquis.
9: No va haver-hi manera,
12: No, però el Jordi es creix amb el públic.
9: Sí.
12: El Jordi sempre es creix amb el públic. I no té aquesta interacció que tenia amb altres programes, però sí que és veritat que jo li sempre li dic, vés amb el públic, seu amb ells.
9: Li diu ella.
12: Seu.
9: Li diu ella.
12: Sí, perquè... No, bueno, jo a vegades parlem, dic, seu amb el públic. Parla i seu, posa-li el micro.
9: Doncs el públic li va dir tiquis-miquis i no va haver-hi manera, No va haver-hi manera.
12: Bueno, el Ferran Adrià ho va patar, Ferran. Vas explicar moltes coses i sobretot li va fer un curset al Jordi amb el tema del menjar, el gazpacho, la cuita d'ava espanyola i tot això.
16: Tu tens que separar la cuina històrica catalana i la cuina tradicional catalana. Per exemple, per tu un gazpacho és català.
14: Per mi el gazpacho... Per mi és andalús.
16: Per vosaltres?
15: Andalús.
16: I les croquetes sabeu de on és?
14: Les croquetes.
16: De França. I l'ensalada russa és russa. Vale? Vale. Llavors, estàs confonent que n'hi hagi plats tradicionals creats aquí, en pa amb tomàquet jo no menjam en un altre lloc del món. Històric, abans de ser un país, aquí estaven els grecs, els fenicis, els romans, que això no fa diferent, els àrabs, tot el tema d'Amèrica. No n'hi ha cap país al món perquè l'únic que no se podia semblar és Itàlia. Itàlia, això té que vendre. Això té que vendre perquè a nivell cultural, perquè estem parlant de la civilització,
9: però...
16: són segurament, no, el país...
9: De què parlem ara?
16: Més important.
13: De la croqueta.
12: A mi m'explotava el cap. No, a casa m'explotava
9: el cap. El que no pots fer, o sigui, que això el Jordi va estar bé, no li pots portar la contrària.
12: No, no
9: ni se t'acudeix no, repreguntar no, res no, no, com a periodista, no, no. Perquè clar, o sigui, és que és l'home que té l'enciclopèdia al cap.
12: Sí, sí.
9: Ara, però... aquí discutir d'on ve la croqueta.
12: Però no l'havien dit que la sèrie russa no venia de Rússia.
17: No, no, i el biquini. Perquè el biquini, aquí és el biquini, en Espanya és el mixto, però en França és el croc monsi que porta el formatge pel home.
12: Però llavors queda... Però al final queda... Però quedem que al final la ensaladilla russa és de Rússia?
17: De Rússia.
12: Segur?
9: Jo crec que no.
17: Jo crec que no.
12: És de Rússia, però en Rússia no la menja. Ara ens ho mira, però
9: el Ferran... El Montse té molta feina, perquè ara jo també vull saber d'on venen les croquetes.
17: De França.
13: De França, t'ho he
12: dit. Però de França.
9: Segur, no, però no era la croc... Croc Messier.
17: No, no, això és el biquini.
18: L'ensaladilla russa va ser creada a la dècada de 1860.
12: Però com la coneixem ara, amb maonès i tot això?
18: No. En principi, Rocco, se suposa que l'original...
17: El mateix concepte.
18: Un moment, ara et diré què portava. A Moscou, però atenció... Perdó un moment, Ferran. Per un xef belga d'origen francès, Lucien Olivier. Per tant, aquí hi ha com una mescla. O sigui que el cap pensant era francès, però... belga, però es va fer a Moscou. Portava urogallo, llengua de vedella... Bueno, era una altra cosa, eh? Caviar, cues de cranc, de riu, patates... perdó, és que ho estic traduint. Salsa maionesa.
13: Maionesa.
18: Exacte.
13: La patata.
18: La patata, sí o sí, que la portava. I... és que no em surt ara la paraula en català. Quina ràbia.
13: Pastanaga?
18: Els pepinillos. Com es diu?
13: Cogombrets.
18: Cogombrets. Gràcies. Cogombrets, i, bueno, és diferent del que
13: és diferent.
18: Ara. I què volies tu, les croquetes?
9: Les croquetes, que, no, el que ve de França és la croc Messier, que és la
17: croquetes. No, no, no, no.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: Se'n va cap a una altra cosa, però llavors, si els bacallans fan feina, què vol dir?
5: Oh, no, no,
4: però... El bacallà és evident que no. I el Sant Feina?
5: No.
4: Crec que...
6: A mi em sembla que sí.
4: Però on volia anar a parar amb el bacallà amb Sant Feina?
5: La Sant Feina.
7: Que no és una cosa d'aquí.
5: Jesús, m'ha dit Josep. El Sant Feina sense tomàquet, perquè el tomàquet arriba tard perquè és ve d'Amèrica, la Sant Feina és d'aquí.
6: I el pisto? És l'espanyol, però espanyol, no? Diguéssim, és diferent.
5: Però això es feia des de fa segles, no se sap exactament d'on. Però ara... hi ha les receptes antigues que sí que n'hi havia.
4: Bueno, doncs ara...
6: És d'origen català, originalment, i valencià de la cuina popular no, i subsistència.
7: És el mateix català que
4: valencià. Truita de patata.
7: El reglament ve jo.
8: A veure... El debat de la truita de patates amb ceba...
7: No, mare meva.
8: No entengueu. Aquest és el debat més... surrealista que jo veig de la meva vida.
9: A veure.
8: No. La truita de patates, ok?
9: Sí.
8: I n'hi ha la truita de patates amb ceba. Sí. I n'hi ha la truita de patates amb xistorra. I n'hi ha tal.
9: Sí.
8: No n'hi ha que si la truita de patates amb ceba no, com tu vulguis. Lo que n'hi ha la truita espanyola. La truita espanyola, bueno, es diu espanyola per diferenciar-se de la francesa.
9: Però porta patata?
8: Solo patata, al principi.
9: No, que l'espanyola es diu espanyola perquè porta patata.
8: Sí.
9: Però la patata...
8: Per diferenciar-se...
9: La patata és americana.
8: No, però... Ah, bueno, ja... Però, clar, ara ja és catalana, també.
9: Ah, sí, clar.
8: Ah, clar.
7: És que me l'he mordat. No. És que, clar,
4: no, però veure un moment... M'explotava el cap.
10: Però la teoria m'agrada bastant. És a dir, la truita espanyola... La definició de truita espanyola és truita...
7: Amb patata.
10: És igual d'on sigui la patata. És igual, truita amb patata. I llavors, aquest debat...
5: No, fins que no arriba la patata...
10: Sí.
5: Va trigar molt més que el descobriment d'Amèrica.
10: Però jo vull dir que el debat aquest de amb ceba o sense ceba, sí. El que diu el Ferran és que això és una altra truita.
7: Una altra cosa.
10: Que no cal debatre més perquè ja és una altra cosa.
4: I el cacau, què?
7: Oi.
5: Ui.
6: Americà.
8: El cacau, la planta del cacau, neix a Amèrica, ¿vale?
10: Sí.
8: Mèxic i tal.
10: Però...
8: I ve amb el 1500 o així, amb el xocolàtel, que sequis. I allà era fred. Beguda. Aquí ve calent, ¿vale?
10: Sí.
8: Però el que tenim per la tableta de xocolata es fa a Inglaterra primer, a final del 800, creo. Ah. I després Lindt, la marca aquesta, tal, és el que la comercialitza a no sé, 12, 15, i torna a Amèrica. El xocolata que en tenen la tableta mai s'havia fet a Amèrica.
9: Una entrevista més difícil.
7: No pot. Me va deixar passar en el monasteri de pedra.
6: Sempre ho fas, això. Sempre lliçones d'on venen les coses.
7: Però no era xocolata la patró.
4: Enteneu que després de tot el que jo acabo de posar, el Jordi estava ja...
6: Estava esgotat,
4: necessitava descansar.
8: Què passa? Si no comprens, em manipulen. Quantes vegades...
11: Vale. És el descans del presentador. Un minut i mig.
8: Quin descans?
9: El del presentador.
8: Què faig jo?
9: Faci.
8: Ja que m'ha deixat sol, anem a parlar d'això, no?
12: Truita la francesa que li diuen de què és?
8: Ou. L'ou i la que fa... I després...
5: Doblegada.
8: Home, perquè francesa, no, ho dic jo. No. Però tu fas la d'ou, normalment, i tu a partir d'aquí li pots posar el que vulguis. I ara es pot crear. Per exemple, digue'm una planta aromàtica.
12: Una rosa.
8: Rosa. Vale, rosa. Vale. Rosa menta. Digue'm un producte del mar, una miqueta diferent.
12: La tonyina.
8: Vale, pues anem a fer una truita de tonyina i menta. Que raro. Raro per tu, no? No n'hi ha menys. Tu has vist una centolla? A prop? O una gamba? L'has vist?
4: Va passar ràpid, el minut i mig. Va passar ràpid.
10: Això es podia fer tot arreu, eh? Un minut i mig de descans al presentador.
5: Sí.
10: El basté.

0: El Basté no ho faria.
1: No.
0: El Basté li agrada tant fer el programa que ell no necessita un minut i mig. Però bé, acabem ja, eh?
2: Sí, acabem. Va funcionar...
3: Un descans de Rocco també estaria bé.
0: Sí.
2: Home, qualsevol diria que estic 24 hores.
0: Bona,
2: no, però el que li va funcionar molt bé a Catalunya, més o menys, va ser Salvados amb el Rufián, el que van entrevistar el Gabriel Rufián. Però t'haig de dir una cosa.
0: Sí.
2: Va fer més audiència a la Comunitat de Madrid... que a Catalunya.
3: Això l'estimen molt.
4: Perquè ja s'ha fet d'ells, ja n'hi ha l'empaquet.
2: Va fer més audiència a Madrid que a Catalunya.
4: No volem.
2: I està amb por de lo que pot passar d'aquí uns mesos.
5: Por lo que se ha escuchado ahí, que usted se presente solo por Cataluña, a alguna gente le puede decepcionar.
6: Bueno, yo es que no me veo más allá de Cataluña. Pero creo que Cataluña, mire, las próximas elecciones puede llegar a ser el territorio con más fascismo en su parlamento.
7: Volvemos al bloque.
6: Y vamos de otra cosa, ¿eh? En cuanto a Vox, en cuanto a Alianza Catalana. Entonces, creo que Cataluña con esto está en un dilema que o puede enorgullecer o puede avergonzar. Y yo apuesto porque Cataluña inspire. Y que sí, que seamos capaces de hacer un frente ahí que pueda ayudar al resto de... Es que yo quiero influir en la gobernabilidad del Estado. Porque yo quiero someter al Estado. Yo quiero someter al PSOE.
2: Aquí la pregunta que em faig és...
3: Hi havia una ràdio.
0: Sí, se sentia una veu per sota. Jo estava escoltant més la veu que no pas el Rufián.
2: Aquí la pregunta és, què han fet malament perquè això es reverteixi?
0: Ui, mare meva.
2: Què han fet malament perquè això arribem a aquests resultats?
4: Sí, sí.
2: Perquè
4: no...
2: han estat governant durant molts anys. Alguna cosa malament s'ha fet perquè la gent vulgui votar altres formacions.
0: Hi ha un perfil de governant que de vegades es fa preguntes com si no fos responsabilitat seva.
2: Clar.
0: Això passa moltes vegades.
2: És que jo no ho entenc.
0: Com hem arribat fins aquí?
2: Home.
0: I la gent li pregunta, però i vostè què ha fet per evitar que s'arribi?
2: És que a mi em fa molta gràcia aquesta gent.
3: La Montero l'altre dia, ahir, me sembla que va ser, que va dir que s'havia de fer manifestar-se contra el govern, i ell és el govern.
0: Sí, de vegades passen aquestes coses. Rocco, gràcies.
2: Fins demà, estimats.
8: RAC1. Hola, Rafinha, ¿qué tal?
9: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
8: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
10: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
11: I know molt bé.
10: Molt bé, sí.
11: Com va?
10: Com va, home?
11: Bon dia, bona nit. Visca el Barça.
10: Visca el Barça.
8: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
12: Sí, se nota?
10: Un poco, sí.
8: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1. Tots som un milió.
0: Bé, anem a Mònica, Montserrat, sí. Mares i pares que ens escolteu,
13: va.
0: A un dels temes del dia. No sé si teniu amics que han tingut una criatura recentment. Ara, la nova tendència entre les parelles joves és prohibir amics i familiars, incloent fins i tot els avis, que vagin a visitar el nadó després del part. Cada vegada hi ha més pares primerencs que volen viure aquesta experiència, diguem, en solitari, per reforçar els vincles amb el seu fill. La pregunta és si té sentit aquest canvi de tendència i per si els pares i les mares és positiu estar sols amb la criatura els primers dies sense que els visiti ningú. En volem parlar amb el Marc Torremilans, que és un pare del Masnou, que ha seguit aquesta pràctica amb la seva parella, que és la Júlia. Marc, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com està la criatura abans de començar?
13: Felicitats.
14: Moltes gràcies. Doncs mira, ara crec que està dormint.
0: Perfecte.
14: Ja és notícia, eh?
0: A casa hi ha algú més o només ets tu, la mare?
14: No, estic amb la Júlia, la mare, també.
0: Perfecte. Ningú de la família, no, de moment?
14: No, ara no.
0: Ara no, perfecte.
14: Aquest matí sí han vingut les tietes, però ara de moment no.
0: Han vingut amb autorització?
14: Sí, sí, sí.
0: Estaven autoritzades a venir?
14: Han demanat venir perquè portaven un regalet i els hem dit, vinga, doncs si és així, sí.
0: Molt bé. A veure, avui hem descobert el nostre cas llegint un article a La Vanguardia. Vosaltres vau decidir escriure una mena de decàleg que vau enviar a amics i familiars quan va néixer la vostra filla fa aproximadament un mes. Per què feu aquest decàleg, que ara repassarem, diguem-ne, ordenant les visites? Per què passa això?
14: Bueno, en veritat ho vam fer una mica abans de que nasqués. I era més de cara a doncs, estar una mica... Podeu viure justament el part i els moments després del postpart amb tota la tranquil·litat i calma que creiem que necessitàvem. I llavors, ens vam estar informant sobre com es podia fer això i vam veure que la manera millor de fer-ho, sobretot de cara a que els pares i els avis ho entenguessin, era això, fer una llista de petites directrius, que en veritat són coses que tenen, són de sentit comú.
0: Bueno, hi ha algunes de polèmiques, eh? Ara les comentarem. La Montse Llussà posa veu aquest inici de decàleg, que en realitat són 13 punts, que ara anirem comentant.
1: No, i després també voldria preguntar-te si el fet que us vau imaginar abans el fer el decàleg, que dius abans de tenir la criatura, si una vegada l'heu tinguda, dius, realment era com m'imaginava i realment ho necessitava, no? Vull dir, perquè a vegades ens imaginem...
14: Bueno, clar, en aquest cas nosaltres teníem molt clar que volíem tenir un naixement a la casa de naixements, de casa de la Lletània, de Can Ruti.
1: Sí.
14: I tot venia amb això, que en veritat és una alta que te la fan molt ràpida, i llavors després vas cap a casa i estàs una mica doncs, coneixent, no?, aquests primers moments. Però vam tenir la sort, d'alguna manera, de viure una cesària d'urgència, per tant, res va anar com nosaltres ens imaginàvem.
1: És que és això, veus, a vegades no surten les coses com t'imagines.
0: A veure, Montse, com comença?
1: Mira, el Marc va escriure, bueno, el Marc i la Júlia. L'Ona és a punt de néixer i sabem que esteu tots molt il·lusionats amb la seva arribada. Com sabeu, el postpart immediat és un moment molt vulnerable per la nova família. És el moment en què comença aquesta nova unitat familiar i necessitem temps de coneixença, adaptació i tranquil·litat. Per evitar situacions que ens facin sentir incòmodes, hem volgut redactar unes petites directrius que ens ajudaran a sentir-nos més còmodes, tranquils i segurs durant aquestes primeres setmanes.
0: El que ara analitzarem, a qui ho envieu?
14: Això ho vam enviar principalment als nostres pares i, bueno, vam fer un grup de WhatsApp amb els pares i els tiets, diguem-ne, els nostres germans.
1: Germans i pares.
0: I atenció al punt 1, que diu així.
1: No cal que vingueu a l'hospital. La nostra idea és parir a la casa de naixements, casa Laietània, que en Ruti diu, si tot va bé, ens enviaran a casa entre 6 i 12 hores després del part i allà no disposen d'espai per visites. Si pel que fos ens haguéssim de quedar més dies a l'hospital, us avisaríem nosaltres i us diríem exactament quan podeu venir.
0: No volíeu ningú a l'hospital?
14: Bé, no és que no volguéssim ningú, és que no sabíem com sortiria el part. Llavors, d'aquesta manera, és una manera de que no haver d'estar gestionant altra gent quan potser és un moment que ha anat no tal com ens imaginàvem, doncs poder tenir una mica més de tranquil·litat i no haver d'estar patint en plan ara ve aquest, ara ve l'altre, ara ve no sé qui. Volíem aquesta pau i aquesta calma que necessitem els primers minuts, hores de vida, i després ja ens haguéssim organitzat de vinguéssiu a veure l'endemà o el dia que fos.
0: Sí que és cert que el que passa moltes vegades és que la gent diu, a la que acabi de néixer m'avises, hi ha unes corregudes, no sé, Mònica, en el vostre cas, què és el que va passar, hi havia molta gent a l'hospital o no? No, Montse...
1: Sí, jo és que va ser cesària també,
0: sí?
1: També a les 12 de la nit. I l'endemà sí que va començar a venir gent, però sí que ens van preguntar el què.
0: Van preguntar si podien venir.
1: Sí, i és una cosa que a mi em va agradar perquè eren persones que em venia de gust. El que no em va agradar tant és que quan amb una hora que venia cap al migdia jo tenia ganes de descansar i a més la meva parella se'n va anar amb una mica a dinar i ens vam quedar la nena i jo soles, que truquessin persones i diguessin vull venir ara, i vaig dir que ara no ens va massa bé. No, però nosaltres sí, i van venir.
0: Veus?
1: Això és el que em molesta.
7: A mi això no va passar.
1: Va.
7: A mi em va passar
1: amb unes persones
7: 73
1: només.
7: Mones perquè de Setmana Santa.
1: Ai, com maco!
0: Però de veritat?
7: Sí.
12: Preciós.
7: Un dinar a la mona.
1: Nena, però que bé, filla.
12: Que més vols.
7: T'asseguro que en aquell moment...
12: Desagraïdes no. Totes dues.
0: Marc, quan vas bé de parlar amb la mare, per exemple, com se li diu això sense que deixi de parlar-te? És a dir, que no podrà venir a l'hospital.
14: Aviam, és que realment que no pogués venir no va ser un ordre tan directe.
0: Val.
14: Simplement va ser el punt 1 del decàleg, diguem-ne, però si en aquell moment m'hagués expressat que ens morim de ganes de venir i el que sigui, doncs ja haguéssim gestionat d'alguna altra manera la cosa. Però com que ho van entendre bastant bé a la primera, no va caler haver d'entrar cap trifulca.
0: A les visites també demaneu, estem seguint aquest decàleg que van fer el Marc i la Júlia, la seva dona, també demaneu que la gent no es presenti amb símptomes de refredat, mal de panxa o un altre malestar. Això per què ho inclueu? És a dir, per evitar contagis, m'imagino? No sé si no heu parlat amb algun metge.
14: Sí, perquè... Sí, sí. I perquè sobretot en el primer mes de vida, crec que és fins als 3 mesos, el sistema immunitari dels nadons està... no hi és. S'ha d'anar formant. Llavors, si ve algú que té algun símptoma, doncs és molt fàcil que si es contagia no tingui les defenses necessàries i, per tant, doncs, és una manera més preventiva de no haver de patir.
0: També vau demanar que no fumessin abans d'anar a casa vostra, Mònica Folquet, ni es posessin crema de mans ni perfums intensos. Lo del tabac és fàcil d'entendre, però quin problema hi ha amb les cremes de mans o perfums?
14: Doncs en veritat és una mica que el nadó el que necessita és ensumar humanitat, diguem-ne. Tant el pare, la mare, necessita que no hi hagi coses que se li puguin posar al nas
1: pell
14: i pugui confondre's.
1: No? Una mica que estigui...
14: Sí, pell en pell, o sobretot també ensumar una mica la llet de la mare, llavors és una manera de que també estigui calmat el bebè. Uh-huh. Si ve algú amb colònies fortes, amb crema de mans, que se li pot encarar una mica en el nas, o diguem-ne que confondre una mica, doncs, bueno, és una manera també de prevenir això.
0: Uh-huh. N'hi ha un altre que aquest, jo crec que devia crear, vaja, bastanta sorpresa. Nosaltres us diem quan podeu agafar l'ona. Quan ho feu, necessitem que tingueu les mans ben netes prèviament. Aquí hi ha dues coses a analitzar. El tema de quan es pugui agafar, perquè també, jo en aquest cas li dono la raó al Marc, perquè hi ha molta gent que ve directament a agafar la criatura. Mm. Vull dir, és com una necessitat, no? Mm. M'imagino que això venia una miqueta per aquí.
14: Bé, aquest és un punt que és una mica més personal meu, en el sentit que, en plan, és el que tu dius, quina necessitat té algú de venir a agafar un bebè? O sigui, no n'hi ha cap, no cal, no? I l'altre és això, que la gent que ve del carrer, sobretot, doncs vés a saber què ha tocat. Jo entenc que si han sortit de casa han tocat les mans, però potser pel camí han conduït, és una mica també el que comentàvem de les defenses, no? Si vens havent tocat fora, sobretot havent passat per la pandèmia que hem passat, no? Que tothom es rentava les mans i es anejava tot, doncs és una manera també de prevenir això. I lo d'agafar, mira, la meva sogra, hores de vida de la nena, l'agafa i em vaig quedar, ostres, al final no passa res, però bueno, és una cosa que mira.
0: Però llavors, per exemple, quan la gent ve a casa vostra, els hi feu rentar les mans abans de tocar l'ona, d'agafar l'ona.
1: Però la gent no ho fa de normal, rentar-se les mans quan arriba? És a dir, o no venir amb una galipàndria i posar-se dos pams a la criatura? Vull dir, jo no em vaig trobar mai.
14: Amb galipàndria no hem tingut mai ningú que vingui. Sí que és cert que gent que anava a venir, mira, si al final em trobo una mica de malament, no vinc i ja vindré la setmana que ve. Pues estupendo. Però sí que a casa, quan arriben, jo estic, el primer, a rentar-se les mans. I encara ma mare i la meva segona, però ja m'he rentat al sortir de casa. Sí, bueno, doncs te la tornes a rentar.
1: Bueno, nosaltres teníem gel hidroalcohòlic també, no? Vull dir, una miqueta, saps?
0: També
14: sí, però al final és més ràpid rentar-se-les i, bueno...
0: Devíeu tenir un lavabo, escolta'm, concorregudíssim.
14: A la cuina, que la tenim.
0: A la cuina, perfecte, molt bé. Sí, Durant les primeres setmanes també dieu, si us plau, no feu petons a l'ona, ni a la cara, ni a les mans, ni al lloc. Això ve d'herència del que ens acabes d'explicar, no?
14: Sí. Aviam, també no els podria fer rentar les dents a la gent que vingui a casa, llavors pues una mica més de prevenir és això. Sí, evidentment, la gent ve amb la boca neta, però...
0: Si tu els haguessis pogut fer rentar les dents, els hauries de rentar, no?
14: Sí.
0: Un raspallet al costat de l'aixugamà.
14: Sí. No. No cal arribar a aquests extrems. Jo crec que al final, com que són tot normes que van a... o directrius que van a la mateixa línia, al final es fan una idea i no cal anar recordant.
0: Atenció al que ve ara mateix, Senyor Marcelí, estigui atent.
3: No, ja.
0: Les visites, diu, no us han de donar treball extra. Per tant, dieu, més que preguntar què podem fer o què voleu, ens ajuda molt més que oferiu coses concretes i breus. I aquí poseu alguns exemples. Portar-nos un tàper, fer alguna tasca a casa, treure la brossa o fer la compra. Com ha anat això?
14: Aviam, això estava més enfocat a moments de lactància materna, que al final, doncs, si la dona, la Júlia ha d'estar donant el pit i jo d'estar encarregant-me de la resta de coses, doncs una miqueta d'ajuda sí que hagués anat bé. Al final, tàpers n'han portat poquets i al final, si necessitem que algú ens hagi tirat la brossa, doncs ho diem explícitament i ja està. Però intentem que la gent que vingui a visitar l'ona, doncs, gaudeixi també de l'ona i al final acabem fent d'anfitrions, acabem fent de tot. Era un ideal que no s'ha complit.
0: Però això, Marc, com es diu elegantment? És a dir, jo vinc a veure l'ona, em rento les mans, em desinfecto...
14: Ajuda...
0: Em pots anar a llençar la brossa? Ho demaneu així? Ja que has vingut?
14: No, quan marxeu.
0: Quan marxeu,
14: sí, clar, perquè nosaltres estem aquí amb el nostre cauet de poca llum, de silenci, doncs mira, pues, no, sí, ara quan marxes... Tenim els containers al costat de casa, no és que hagin d'anar...
0: Clar. El següent punt està dedicat a la Marta Cailà, que crec que el subscriuria perfectament. Diu, tindrem unes rutines molt marcades. Si en algun moment us demanem que marxeu, no us ho prengueu malament. Simplement estarem creant i acostumant-nos a les nostres noves rutines com a família. Per tant, aquí us guardeu les espatlles de convidar la gent a marxar quan us vingui de gust.
14: Sí, era l'ideal, però després, a l'hora de la veritat, doncs no som capaços de fer fora la gent, perquè al final també veiem que estan gaudint de la seva neta o la seva neboda, i potser nosaltres estem cansats i ara toca donar el pit o donar el biberon o posar-la a dormir. Som una mica laxes amb això. Si després dorm o se'l pren mitja hora més tard o el que sigui, no... Però l'ideal sí que hagués sigut aquest, sí. En plan, dir, mira, porteu 45 minuts, toca fer això, ciao.
1: Ciao, eh?
0: Per últim, diu, si us plau, no compartiu fotos de l'Ona a les xarxes socials ni grups de WhatsApp, que és molt raonable. Sí, diu, si voleu compartir consells o opinions sobre qualsevol aspecte de la nostra nova realitat, si us plau, pregunteu abans si podeu fer-ho. Això què vol dir?
14: Això seria el més ideal del món, però ja no només per aquesta situació, sinó en tot, en general. Si algú vol donar la seva opinió, primer, que demani si la resta la vol escoltar. Això es podria aplicar a tot el món. Però en el nostre cas i en el que apliquen en aquest decàleg és que, sobretot els pares i els nostres pares, diguem, els avis de l'Ona, doncs van educar els fills als anys 90. No van fer res malament, evidentment, però sí que hi ha una sèrie de coses que han anat canviant i han anat evolucionant per sort. Aleshores, si comencen a opinar no, perquè això s'ha de fer així, o això s'ha de fer així, o jo això ho feia d'aquesta manera, això ho feia d'una altra, i comencen d'alguna manera a pressionar perquè nosaltres fem les coses de la seva manera, doncs, per al carro, vull dir, està bé que donis la teva opinió, però primer, escolta-lo, si ho fem d'una manera, ho fem perquè està raó, no perquè ens ho estem inventant.
1: I a més, llavors, els pares són vosaltres, això. No? Vull dir, en principi.
14: Ah, no, sí, clar.
1: És clar.
14: Sí, però, a veure, evidentment, qualsevol consell és benvingut en tot moment, però era... Nosaltres preveiem que hi havia coses que ens dirien, doncs això s'ha de fer així. Les coses van canviant, sobretot a nivell de, jo què sé, de com fer que el bebè erupti, com fer que dormi, si ara boca amunt, boca avall, si pot beure aigua, si no pot beure aigua, si les mochiles
0: de portió... Vosaltres no volíeu aguantar la pallissa dels consells.
14: Sí, és el resum, no?
0: No, el resum.
1: I s'ha de tenir en compte una cosa, no sé la Júlia com li va anar, però almenys jo sí que amb cesària vaig estar tot un dia, que era l'endemà, al llit i sondada, és a dir, nit lleves, perquè fa mal, és a dir, és una intervenció major i és molt dolorosa. Aleshores, encara s'ha d'anar, penso, una miqueta més de cura, no?, quan vas a visitar, i jo sí que vaig tenir molta gent, i em va agradar la gent que va venir, no?, però vull dir que sí que almenys hem de tenir cura de no molestar amb massa estona ni potser atabalar els pares, no? En aquest cas. Escolta, et sembla bé que et comenti algunes coses que ens han escrit al correu del programa?
14: Vale, vinga.
0: El Marc no vol l'opinió de les altres persones.
1: No.
0: Que igual tampoc no li vindrà.
1: No, és opinió sobre vosaltres, eh? Són experiències pròpies.
0: Experiències.
1: I que s'apropen a les vostres. L'Helena, per exemple, diu que van voler viure el part i el postpart immediat a l'hospital amb total privadesa, i fins que no va passar un dia no van voler que vingués ningú a visitar-los, no? Tampoc van dir res quan anaven de canviar l'hospital. Quan acabes de tenir el nadó no vols tenir el cor ni la ment en cap altre lloc que no sigui amb el nadó i el pare. I tenim la sort que el pare es va iniciar al vespre i van fer tot el treball de part de nit. Per tant, les famílies no estaven tan pendents del mòbil. Comparteixo totalment la voluntat de mantenir aquesta intimitat les primeres hores de vida del fill, diu ella, i un altre correu d'una persona que no vol que diguem quina és la seva identitat.
0: No
1: diu, i això sí que ho trobo tremendo, eh? Permeteu-m'ho. El primer bany del seu fill... Eren 9 persones.
0: Oh, que maco,
3: hosti. Lo normal.
1: Em van deixar com a pare apartat i ho vaig portar a dins durant mesos. Vaig tenir molts mals rotllos perquè, a més, la meva parella no ho entenia. I aquí penso que sí que és on pot haver problemes grossos.
3: No, això és normal.
1: No, és normal.
3: La gent tenia les criatures a casa, potser entraven i sortien 300 o 400 persones... I ara un deia una cosa, l'altre deia l'altra, la llevadora amunt, llevadora... No veia, a vegades hi havia 3 llevadores, a vegades hi havia 70...
1: No. Doncs no. Jo tinc molt bon record del primer bany perquè érem 3, m'entens?
4: És com un bateig,
1: I a mi m'agrada.
3: No,
1: sí que
3: bateig és un bateig.
1: Hi ha diverses persones que sí que us pregunten, volen saber què passa després d'haver fet aquest decàleg, no? Si en algun moment, en el futur, vosaltres doncs necessiteu cangurs, els avis,
3: aquí,
1: els tiets i això...
3: Els avis.
1: I sí que hi ha diverses persones que diuen...
3: Quan els vostres pares i sogres us diguin...
0: S'ha exaltat, ara.
10: ara, eh?
3: No, perquè,
1: però...
3: Marc, arribarà el dia que l'Ona sí. l'haureu d'endossar als
1: no,
3: avis.
1: No, endossar tampoc.
3: Endossar, perquè l'únic que feu és endossar la canalla. Endossareu l'Ona als avis sí. i els avis us diran, ai, avui, mira, tinc com a... mica de migranya, no puc fer, estic enfeinat, he d'anar
1: a
3: comprar...
1: I si deixem que contesti ell, a veure,
0: sí, a veure Marc,
14: abans...
0: creus que hi haurà represàlies?
3: I tant!
14: Abans de contestar, deixeu-me comentar una cosa que jo crec que no vull que es quedin al tintero, i és que ara que per sort els pares també tenim 19 setmanes de permís, moltes de les coses, de les càrregues, de les ajudes que antigament es rebien, sobretot venia la mare de la mare, o sigui, l'àvia,
0: sí, l'àvia.
14: Materna, venia molt a ajudar. Llavors, suposo que en aquell context era molt més comú que hi hagués més gent al voltant del nadó i ajudant i fent coses i tot això. Ara que jo també, per sort, tinc les mateixes setmanes que... Continuo pensant que són poques, però bueno, no em vull queixar. Jo moltes altres moltes coses les puc fer jo i les podem fer entre els dos. Aleshores, aquest tipus de cangurs, de no sé què, bueno, doncs de moment no ens ha sortit la necessitat, i si ens surt la necessitat, jo crec que tant els meus pares com els meus sogres estarien encantats de venir a ajudar o venir a fer de cangur doncs unes horetes. De totes maneres, la nostra idea serà anar a posar la nena en una guarderia cap als 6-7 mesos, encara no ho tenim molt clar, i que tenim una aquí al costat de casa, aviam si tenim sort, i no haver de dependre dels avis perquè vinguin a fer de cangurs. Però estic segur, coneixent-los, que estarien encantadíssims.
0: Doncs, Marc, una abraçada a la Júlia i a la Ona. És la vostra experiència. Som conscients que és un tema que genera opinions contràries i fins i tot enervades, però, escolta, és la decisió d'una parella
3: ja
0: que ha decidit fer-ho així. Marc, gràcies, una abraçada.
1: A disfrutar-la.
14: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Gràcies,
0: adéu.
3: Ja s'ho trobaran el dia que hagin d'endossar aquesta pobra criatura. Ja s'ho trobaran.
1: Quants cangurs ha fet vostè?
3: Jo, la nena del primer matrimoni del meu fill gran, la nena,
2: la Mariona.
3: Sí,
0: ens la va no se'n recorda del nom, ja. Sí, la Mariona,
3: ara viu no sé on, allà a Indonèsia.
0: Indonèsia.
1: No sé, quants n'ha fet vostè de cangurs?
3: La vam haver d'aguantar amb una mala bava que tenia, que s'assemblava a samarota. La vam haver d'aguantar, sí, la jove, que era una mala...
1: Va, senyor Marcelí, va, ja, però no, li demano, sisplau.
3: No, a veure, les coses sempre es poden dir. Va. La vam haver d'aguantar... Qui sap el temps, perquè ni ella venia, ni son pare, em volia explicar ara que tinc molta feina, i aquí nosaltres esclavitzats, a l'edat que teníem ja, que ja érem grans, esclavitzats per la nena del dimoni. Per tant, ja s'ho trobaran.

0: Viral, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, què tal? Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026. Avui el tram inicial del programa el fem des de fora dels estudis. Suposo que sentiu aquesta remor de fons perquè som ja fora del Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, just a la sala annexa on s'està fent la celebració posterior a la gala dels Premis Vanguardia. Avui hem vingut a la quarta edició dels Premis Vanguardia per viure en directe aquesta gala amb un munt de premiats a qui ara intentarem també saludar i també per poder parlar amb alguns dels grans protagonistes. S'està fent ara mateix el pica-pica, una mica la celebració, el còctel posterior a aquesta gala, que hi ha hagut 10 premiats, entre els quals Isidre Fainé, hi ha hagut un homenatge pòstum a Montserrat Caballé, s'ha premiat el Mago Pop, s'ha premiat a Maya, la cantant, s'ha premiat a Joan Manuel Serrat, entre moltíssima d'altra gent. Després farem el repàs de tots els premiats amb el director de La Vanguardia, amb el senyor Jordi Juan, però per arrencar el Tu diràs, abans de deixar-lo entrar a que sopi una mica, tenim aquí el cap d'esports de La Vanguardia, ja que això és un programa esportiu, el Tu diràs, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
2: Hola, Aleix, quina il·lusió.
1: Sí, home, quant de temps, eh?
2: Tan mudat.
1: Sí, no semblem nosaltres,
2: eh? No semblem nosaltres, estem estranys, però em fa molta il·lusió veure't i entrar pel Tu diràs, perquè van ser molts anys, i ara fa molt de temps que ja no parlàvem.
1: Ja no ets Ave Nocturna, eh? Ja no ets una aurra, no?
2: Bueno, sí, però no vaig al Tu diràs.
1: Bé, escolta, què t'ha semblat la gala, primer de tot? Una hora i mitja clavada, amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, hi havia les màximes autoritats del país i un munt de convidats estrella, com el primer ministre de Groenlàndia.
2: Sí, sí, home, són uns premis que ja és la quarta o cinquena edició.
1: Quarta, diria, sí.
2: Quarta, que reuneixen a molta gent, això que s'anomena la societat civil, però a mi em fa especial il·lusió veure els premiats, no?, que al final... per això ens reunim aquí i a més en aquest cas hi havia el president de Groenlàndia, que pots dir un premi una mica particular, però tal com està el món crec que és molt adient, perquè en fi aquest home de només 35 anys defensant el fortí davant d'un home que això no sé si et sona, però és Donald Trump.
1: Sí.
2: Em sembla que només per això ja mereix tots els premis del món. I després, home, Joan Manuel Serrat, el Mago Pop, Amaya, que són, diguem, els més populars o els que més tirada tenen pel que fa al meu sentit, doncs perquè al final fan art i a mi l'art em sembla la millor manera de canviar el món.
1: Jo tinc ganes de parlar amb el Serrat i el Mago Pop, a veure si els enganxo, perquè sé que els agrada el futbol. Flick havia d'anar a veure el Mago Pop i no va poder anar-hi.
2: Sí, és veritat.
1: I que tinc ganes de xerrar amb ells i amb el Serrat, hòstia, a veure si...
2: Aviam si et desvella si finalment ha anat a veure'l, no? Clar, perquè igual... I el Serrat, pare del Barça, no és que li encanti, és que forma part de la seva vida.
1: Veus, és que sense voler amb el Barça, tu, ja m'agrada això. Parlant de premis, tu, avui que s'han tancat les votacions, a qui li donaries la pilota d'or?
2: Aviam, la pilota d'or.
1: La turra.
2: Sí, la xapa. Aviam, jo, el primer que vull dir és que cap afició celebra que a cap jugador seu li donin la pilota d'or. És a dir, la gent...
1: A Messi, sí, una mica.
2: Sí, no, però anar a la plaça Sant Jaume, allò que fèiem o que fem de celebrar una alegria comú... és els títols col·lectius i els títols del teu equip. I això de la pilota d'or a mi em carrega molt ja. Dit això, i com que jo sé que m'haig de mullar, jo li donaria o a Lamine o a Rodri. Perquè crec que s'ha de donar com a joc col·lectiu a un dels jugadors que va guanyar el Mundial amb Espanya. El Rodri va ser escollit el millor jugador del Mundial. És veritat que ha tingut una temporada curta per les lesions, i si no el Lamine Yamal, perquè a mi em sembla que ara mateix és el jugador que, a part de guanyar el Mundial, si fas una enquesta planetària, segurament entre futboleros, és el jugador que més ganes tens de veure com a espectador. Segurament jo estic mediatitzat i contaminat perquè soc d'aquí. Però crec que tinc la sensació, aquest matí parlava amb el Luis Buxeres, que va estar a Wembley, i em deia que aquella sensació que tens d'alguns jugadors escollits que quan tenen la pilota en camps contraris provoquen a l'atmosfera de l'estadi...
1: Admiració, no?
2: Un, temor, no? Perquè en aquest cas era allà, o admiració quan fan alguna cosa, això produeix a Lamine Yamal. I al final el futbol també és oci, és entreteniment, i Lamine Yamal aglutina com a futbolista això, no? Que és fer disfrutar la gent quan juga a futbol. I crec que ara és el jugador del món que millor ho representa. A mi m'agradaria que el guanyés ell o que el guanyés Rodri, perquè Rodri també és l'altra cara del futbol, que és el que fa moure tot l'equip, el que, bueno, per mi el millor pivot migcampista del món, i em sembla que també és un altre dels jugadors que quan el veus en viu creix respecte quan el veus a la tele, no? Que és un jugador que acapara molt de camp, que veus el lideratge, que veus com ordena. En fi, crec que aquests serien els meus favorits.
1: Mbappé no, ni al podi, no?
2: És que no ha guanyat res. I a més té una cosa, que és que quan ell... Aquesta moda que també la practica Lamine, de parlar molt bé d'ell mateix i de promocionar-se ell mateix, va incloure en els seus mèrits el ser màxim golejador del Mundial, quan els seus, o sigui, va superar Messi després de marcar els seus gols en el tercer i quart lloc.
1: Sí. És una mica... I amb 0-4 en contra, que sí, es va deixar a Anglaterra.
2: Que jo crec que això, en fi, és una mica patillero. I no ha guanyat res amb el cap títol, no? Ni amb el Madrid ni amb França. Em sembla un extraordinari jugador, eh? Però crec que...
1: No li toca aquest any, no?
2: No li toca i no passa res.
1: Del Barça a Flick, per acabar. Tu que el segueixes per La Vanguardia, Joan Jui, i n'escrius molt. Què et sembla aquesta temporada? Fa bona pinta? Aquesta aturada de seleccions ens ha destrempat una mica, però fa molt bona pinta.
2: Tu em coneixes i jo sóc molt moderat. Sí. O sigui, no? Sí. Pues jo sóc un optimista aquest any i fins i tot reclamo que la gent ho sigui, perquè crec que és un optimisme justificadíssim. O sigui, aquest equip pensa que el Barça porta 11 anys sense guanyar la Champions i que això va per cicles, vale? Jo crec que el Barça s'ha ajuntat tot per fer un equip d'època, i ho dic amb tot el o sigui, no tinc por a equivocar-me, o sigui, que aviam el futbol, ja saps,
1: ni lesions ni el que passi, però
2: tota la plantilla que té el Barça, que té 16, 17, 18 jugadors titulars, un entrenador que ja és el tercer any, que ja mana sobretot, i té una cobertura aèria de tota la directiva que sempre l'ha tingut, però en aquest cas ja s'ha guanyat tot el poder, jugadors joves amb una qualitat increïble, només faltava la cirereta del Rodri, la maduresa dels jugadors que es van creixent, que Xavi per exemple va començar a fer debutar, com el Cubarsí, com el Fermín, ara ja estan en aquell punt de maduresa, i ho juntes amb l'ambició, perquè només Rodri ha guanyat la Champions amb tota la plantilla, es reuneix tot com perquè això acabi bé, acabi amb títols, i pel camí jo veig que la gent disfruta molt al camp, perquè l'aposta estilística també és d'entreteniment, d'anar pel partit, de fer disfrutar. És que em sembla que no ens hem d'amagar. Si el Barça fa disfrutar i té una pinta boníssima, doncs, escolta'm, això és esport i és futbol. No, vull dir que si, pot ser pessimista per altres coses de la vida, però el futbol, i en aquest cas el Barça, permet aquesta llicència.
1: No estàs enganyant a ningú amb el que has dit, amb aquesta reflexió. Avui que parlàveu i reivindicàveu la veritat, no?, en aquest món tan peculiar que tenim ara.
2: Estem envoltats.
1: Sí, amb la IA, amb les xarxes socials.
2: Estem envoltats de...
1: Has dit una gran veritat.
2: Sí, bueno, a veure...
1: I ara et deixaré anar a sopar una mica aquí als Premis Vanguardia. Gràcies, bueno, Joanjo.
2: M'agradaria molt de veure, tio.
1: A veure qui casso ara, vale? Mago Pop, Serrat, el director l'he d'anar a veure, no? Jordi Juan,
2: sí,
1: director de La
2: Vanguardia. Segur, ja, si el veig, li dic que vingui a veure.
1: Ajuda'm, eh? Vinga, vaig a buscar més convidats. Gràcies, Joanjo.
2: A tu, moltes gràcies.
1: Cap d'Esports de La Vanguardia, per començar aquest Tu Diràs especial que estem fent en aquest inici, eh? Només a partir de les 11 tindrem ja la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén a l'estudi 1 de RAC1. Em traslladaré ràpidament en taxi des del Palau de Congressos, que està dalt de tot de la Diagonal de Barcelona, fins a la plaça Francesc Macià, on tenim l'estudi 1 de RAC1 per fer la tertúlia ja en directe i des dels estudis centrals. Però aprofitarem aquests pròxims minuts fins a les 11 per seguir buscant convidats aquí als Premis Vanguardia. Mira, i ens hem trobat, per exemple, el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
3: Què tal, com estem?
1: Avui no fem consell perquè, clar, estàvem tots aquí als Premis Vanguardia.
3: Podríem haver fet fet aquí, al Consell, no?
1: Sí que és veritat que els podríem haver trobat aquí. Bé, què t'ha semblat la gala, primer de tot?
3: Bueno, molt potenta. Jo crec que la marca de Vanguardia surt molt reforçada, amb una capacitat de convocatòria extraordinària, i et diré que amb 10 premis molt ben seleccionats. Crec que reflexen molt bé valors de la societat que un diari com Vanguardia posi sobre la taula.
1: Més de 1.200 persones, deien, de convidats, vull dir que sí, estava absolutament ple aquesta sala del Palau de Congressos aquí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Ja que no fem consell, deixem preguntar-te quatre coses d'actualitat. Avui et llegia a la columna de Mundo Deportivo què més ha de fer la Minya Mal, no?, per la pilotadora, avui que s'han tancat les votacions.
3: És que jo crec que ja no pot fer res més, però és que, a part, si tu analitzes, hi ha una cosa que és incontestable. O sigui, l'elecció és el millor jugador de la temporada, el millor jugador del món en aquesta temporada. Lamine ha guanyat a tots els altres rivals. O sigui, ha superat a Mbappé amb el Madrid i amb la selecció francesa. Ha superat a Dembélé amb la selecció francesa al Mundial. Ha superat a Kane l'altre dia, precisament a Wembley. O sigui, ha superat a Barastelia, perquè Barastelia no ha estat al Mundial, a la qual cosa no. Però diguéssim, bueno, Barastelia no s'ha enfrontat, però amb els enfrontaments directes...
1: Ha estat el millor, ha estat millor ell.
3: Millor ell que el rest, aleshores. Jo no sé per què tinc la intuïció de que li donaran.
1: A Lamine?
3: Sí.
1: Oh, seria una gran sorpresa. Hi ha una altra reflexió.
3: Seria sorpresa?
1: Jo crec que sent a Londres i amb Harry Kane per allà al mig, podria ser. Però no, per mi no seria una sorpresa, perquè fas una reflexió molt interessant.
3: Què li dones? La pilota d'or a la bota d'or?
1: No. Ah, a Harry Kane. Ja, va ser tercer al Mundial, bota d'or...
3: Tercer, o sigui, tu no li dones... cap dels dos finalistes d'un Mundial li dones una pilota d'or?
1: Jo li donaria a Lamine, perquè el Mundial ha de passar molt, i llavors hi ha una reflexió que fas a l'article també, que m'agrada, que és que... Què vol dir que Lamine no ha fet un bon Mundial? Potser Lamine no haurà fet gols, ni haurà brillat, ni haurà fet tres driblings a cada partit, ni tres canyos, però, hòstia, el gol de la final arriba perquè ella trau dos jugadors, si no Ferran no marca.
3: Ella trau... I després el gran Mundial d'Igarzábal té un nom, que és Lamine. Després, si tu et fixes, la majoria de laterals que han marcat a Lamine han estat substituïts al 60-65. Fins i tot, crec que va ser el portuguès. Déu.
1: No marxis, espera, que vull fer-te una pregunta ara. Ja ho veuràs.
3: Fes-li.
1: Mira. No, home, Santi Nolla i Joan Manel Serrat saludant-se. Què n'has de dir?
3: Bueno, una llegenda.
4: Ho vam veure fa uns dies, no ves.
3: Sí, vam estar demanats al Charlie.
1: Ah, és veritat, què? El Charlie eres molt amic seu, no?
4: Hi ha algú que sigui amic del Charlie? Cuidado, eh?
1: No, deixa'm, mira, que estava parlant amb el director del Mundo Deportivo, Santi Nolla, del Barça, de Lamine. Tu que ets molt culer, no? Com l'estàs veient aquest any?
4: Amb molta il·lusió, com tots els culers. Espero que duri això, això té molt bona pinta, oi, Santi?
3: Jo és que l'estava dient que crec que li donaran la pilota d'or a Lamine.
4: Ah, així a mi, ojalà, tant de bo, però a mi el que més m'importa és el partito siguiente.
1: Una mica Simeone, eh? El senyor
4: Serrat. Sí. Simeone no. Volia ser una mica Cruyff, però bueno, no em surt de poc.
3: És futbolero, és molt futbolero.
1: Sí? Content del premi que t'han donat aquí a les Premis Vanguardia?
4: Molt agraït, i tant, molt agraït.
1: Sí? Val. I l'última. Es podria fer una cançó, no?
4: Es pot fer una cançó absolutament de tot. Pot fer una cançó d'una recepta mèdica. Qualsevol cosa que vulguis dir. D'unes instruccions de renta vaixelles. Tot es pot fer una cançó. Ara, una altra cosa és que sigui bona.
1: Clar, però Rafinha, Lamine i Fermín. Alguna cosa així?
4: Això, la gent s'hi mocaria amb això.
1: Felicitats.
4: Això, jo sé on podries portar-ho, que t'ho posarien de seguida. Jo.
1: Ah, sí, a on?
4: A les 12.
1: Val. Aquí, allà segur que m'ho posarien. No en tinc cap dubte. Escolta, m'alegro molt de veure't.
4: Adéu, Santi.
1: Adéu. Hòstia, quin mite, eh? És molt culer, no, el Serrat?
3: Molt culer. I jo crec que, a més, em va dir que es veu que... No sé si es van conèixer amb el Charlie quan va debutar. Sí, em va conèixer quan va debutar el Charlie. Va venir el documental, s'ho va passar molt bé.
1: Quina cançó tenia, eh? Cubala, Moreno, Manchón... Hòstia, allò ha fet època, allò, saps?
3: Sí. És una de les cançons, jo et diré, que molt emblemàtiques, vinculades, no?, a lo que és el Barça, sí.
1: Bé, et deixo anar a sopar. Escolta, a veure quan torna la Lliga, perquè això de les eleccions, bueno...
3: Això, jo crec que ja, a veure, jo crec que psicològicament la societat no està preparada per dues setmanes i mitja d'aturada d'això. O sigui, jo crec que dos caps de setmana sense futbol, bueno, futbol, però sense futbol del que nosaltres...
1: Barça, sí.
3: No pot ser psicològicament. Jo crec que això és una afrenta.
1: Gaudeix encara del que queda dels Premis Vanguardia i a veure què passa el 26 d'octubre amb la Mina. A veure si li donen. Jo estic amb tu, que li donin la pilota d'or.
3: Sí. Jo tinc la sensació de que li donaran.
1: Tant de bo sigui així. Gràcies, Santi, eh? Et llegim a Mundo Deportivo demà. El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, també en aquesta gala dels Premis Vanguardia i de seguida tindrem el seu director, Jordi Juan. Intentarem buscar també, ja que hem pogut parlar un moment amb Joan Manel Serrat, que marxava, intentarem buscar també el Mago Pop. A veure si... li arrenquem algun truc de màgia sobre aquest Barça i també a veure si li arrenquem si ha convidat Flick o no, perquè el tècnic del Barça volia anar a veure el seu espectacle i no va poder. De seguida, des del Palau de Congressos de Barcelona, aquí a l'Avinguda Diagonal, més protagonistes en aquests Premis Vanguardia. I després, a les 11, ja ens traslladarem cap a la ràdio per fer la tertúlia amb el Fernando, amb el Bernabéu i amb el Marc Guillem.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 10 minuts i les 11 de la nit, continuem en directe en aquest tram inicial del programa des del Palau de Congressos de Catalunya a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, en aquesta gala dels Premis Vanguardia. Hem xerrat ja una estona amb el Joan Josep Pallàs, amb el Santi Nolla de Mundo Deportivo. Ens hem trobat Joan Manel Serrat i ara, passejant encara per aquest còctel que s'està fent després de la gala, un altre dels premiats. Una persona que m'ha costat de trobar perquè s'havia amagat, de fet s'amaga molt bé també en els seus shows. És el Mago Pop, Antonio Díaz. Hola, Antonio.
5: Hola, molt bona nit.
1: Escolta, gràcies per atendre's, felicitats pel premi, suposo que content, no?
5: Molt content, molt agraït, perquè és un premi per la cultura i que la màgia sigui considerada cultura és una alegria immensa.
1: T'ha estranyat que no et demanessin que fessis cap truc, no? Sempre que reps alguna cosa demanen que facis un truc, o no?
5: Exacte, és un privilegi venir, no haver de treballar, és fantàstic.
1: Molt bé. El Barça el va seguint, sé que és molt culer, sí?
5: Molt. Què tal? Estic contentíssim aquest any, jo penso que tots els culers estem emocionats amb l'equipàs que hi ha, amb la manera de jugar, no només el què, sinó el com, és fantàstic.
1: Has pogut anar al Camp Nou o a veure algun partit d'aquesta temporada o encara no?
5: Aquesta temporada encara no, la passada vaig anar molts i aquesta tinc moltes ganes d'anar-hi perquè aquest any pinta molt bé, eh? Jo no sé què penses, però jo penso que aquest any tot és possible.
1: No, té una pinta espectacular, vull dir, aquesta aturada de seleccions ens ha tallat una mica el rotllo, però si tots tornen sants, no? La dinàmica ha de seguir endavant. La sensació és que el públic, la gent està molt il·lusionada, no?
5: Moltíssim, a més fa goig veure'ls, no? És un equip dinàmic, alegre, amb jugadors que tenen un futur increïble, que sembla increïble que puguin ser tan joves. Emociona i té tants paral·lelismes amb aquest Barça que tant ens va emocionar que fa fins i tot por perquè hi ha moltíssims paral·lelismes, no?
1: Sí, Lamin Messi, Flick Guardiola una mica, sí, els joves, Quarsí, Piqué en aquella època, sí, tens raó. D'aquests joves n'hi ha alguns que t'agradaria fer-li algun truc o no?
5: Home, tots, jo sóc molt fan de... El Ferrinho el vaig trobar a l'avió quan vaig anar a la final del Mundial, vam anar junts a l'avió. El Cubarsí m'encanta, és una debilitat. El Lamin, per suposat. El Pedri, sóc molt de Pedri. Pedri és el mag, el mag del Barça podríem dir que és el Pedri, no? Sí,
1: el que amaga la pilota, no la perd mai. Han vingut a veure't algun show? Et sona algun jugador?
5: Han vingut molt, el Lamin va venir amb 16 anys, el Pedri també ha vingut. Et diria que han vingut el Gavi, han vingut gairebé, et diria, gairebé tots.
1: Menys Flick. Això ho tens pendent o no?
5: El tinc molt pendent perquè el dia que havia de venir vaig haver de cancel·lar la funció i aquest any vindrà. Ja m'han dit que té moltes ganes de venir i jo estic amb moltíssimes ganes de que vingui perquè no hem parlat de Flick, però déu-n'hi-do quin entrenador té el Barça.
1: L'arquitecte.
5: Increïble.
1: Sí. Llavors, has parlat amb ell? Com va anar allò? O sigui, tu vas haver de cancel·lar-ho per motius personals, entenc, i has pogut posar-te en contacte amb ell o d'alguna manera?
5: Bé, la Junta ho va organitzar tot i em va saber molt greu haver de cancel·lar perquè ja tenia el dia guardat per venir. A més, era un dia que podien guanyar la Lliga i ell volia venir igualment. Aquest any m'han dit que vindrà, que té moltes ganes, i nosaltres moltes ganes de que vingui.
1: Bé. Escolta, no pares de comprar teatres, no? De repartir cultura aquí a Barcelona.
5: Sí, penso que és una responsabilitat també, no? El teatre m'ho donen tota la vida i si m'imagino de gran poder tornar tot el que m'ha donat la vida i poder tornar-ho a sobre a la meva ciutat és el somni d'un nen que no m'atrevia jo a somiar amb això, o sigui que estic molt, molt agraït i faré tot el possible perquè la ciutat estigui orgullosa de la nostra feina.
1: No et canses de fer màgia?
5: La veritat és que...
1: Algun moment?
5: Em canso molt de viatjar, perquè no paro de viatjar pel món. Tinc ganes de quedar-me temps aquí, però sí que és veritat que la màgia és el que he fet tota la vida i em fa molta il·lusió.
1: I acabo. Oi que has comprat un club de Múrcia que es diu Cieza?
5: Sí.
1: Que està a tercera federació?
5: Ara està segona, hem pujat. Ara està segona ref.
1: Però per què això?
5: Perquè és el poble del meu pare, era on vivia el meu pare. De fet, el president del club està aquí, que és el meu cosí, que es diu Antonio Díaz també. I aquest any...
1: Presidente, por favor, presidente. El president del... Com és, Club Deportivo?
5: El Club Deportivo Cieza, la segona ref.
1: Val. Presidente del Cieza, què tal?
6: Hola, ¿qué tal? Un placer.
1: ¿El máximo accionista, Antonio Díaz?
6: Sí, claro, Antonio Díaz máximo accionista, pero vamos.
1: ¿Quién toma las decisiones?
6: Hombre, en el día a día del fútbol un poco yo, pero vamos, siempre hablándolo todo con él, claro.
1: ¿Tú hi vas o com ho fas? ¿O tú li delegues amb ell?
5: No puc anar perquè sempre estic de viatge, però el meu cosí m'informa de tot, ho disfruta moltíssim, tant ell com la nostra família, i amb ganes de que el Cieza continuï pujant, ja està una segona ref, i a seguir somiant.
1: Bueno, ¿tiene buena pinta la temporada?
6: Yo creo que sí, yo creo que este año vamos a consolidar categoría y a ver si podemos estar en la zona alta un poquillo. Pero bien.
1: A ver si hacéis magia, ¿no?
6: Claro, eso ya le toca a él.
5: Com veu, té accent de Múrcia, però també tiene sus coses bones.
1: Antonio, un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns sempre. Presidente, suerte.
6: Muchas gracias.
1: Venga, nos vemos. Gràcies, Antonio.
5: Muchas gracias.
1: Gràcies. Boníssim, aquest moment relacionat amb el futbol entre Antonio Díaz i el seu cosí, que és el president del Cieza, del Club Deportivo Cieza de Múrcia. Seguim buscant més protagonistes ja. Ara sí, un dels últims. Hem de buscar el director de La Vanguardia, Jordi Juan, per acabar de passar balanç d'aquests Premis Vanguardia que s'han fet aquí al Palau de Congressos, i de seguida ja ens traslladarem cap a la ràdio, per fer la tertúlia amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén. Mira, ja he trobat a qui volia per tancar aquest tram inicial del programa tan diferent i tan especial que estem fent amb un micròfon autònom movent-nos per aquest Palau de Congressos en els Premis Vanguardia. S'està saludant absolutament en tothom. Sí, mira, ens allunyem una mica. Ara hem posat música, home, una mica de celebració, no? Després d'aquesta gran gala que hem vist ja va bé, però mira, sortirem de la sala, que així hi haurà una mica més de silenci i podrem xerrar per rematar-ho tot plegat amb el director de La Vanguardia, que suposo el senyor Jordi Juan, que és un home feliç després del que acabem de viure, perquè aquests premis porten molta feina, no? I convidar els personatges que teníeu també, suposo.
7: Sí, sí.
1: Bona nit, primer de tot.
7: Bona nit. Dóna molta feina i, com saps tu, no s'acaba mai, perquè ara s'ha acabat l'event, s'acaba la festa, però ara estem preparant l'edició de demà, l'edició digital, l'edició de paper, el superespecial de demà passat amb les fotos de... Han vingut 1.200 persones i bé, però bueno, és un diari que té una gran força i que permet fer un acte com aquest i uns premis tan importants com aquests. Important la presència del president de govern i la presència del cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, perquè poques vegades en un acte privat coincideixen els dos. I en un moment de crispació o polarització com hi ha en aquests moments a Espanya, doncs val la pena destacar-ho.
1: Cordialitat entre els dos?
7: No, cordialitat no crec, perquè crec que ni s'han vist, però estaven a prop.
1: Se l'havia dit, hi havia 4 o 5 persones pel mig, però estaven asseguts a la primera fila, sí. No, més enllà d'això, s'ha...
7: Si hem aconseguit que estiguin al mateix acte, ja és un avanç. I el següent pas més endavant és que inclús es puguin saludar i tot.
1: Sí, això estaria bé, clar que sí. El primer ministre de Groenlàndia, Serrat, el Mago Pop, homenatge a Montserrat Caballé, Isidre Fainés, que no em vull deixar ningú perquè n'heu fet molts, però espectacular, el cartell.
7: Bueno, cada any intentem inclús buscar alguna figura internacional, no? Fa 2 anys va venir la Navalny, la vídua del dissident rus, Navalny, que va morir en mans de l'espionatge rus. L'any passat va venir la filla de la Giselle Pelicot, que va tenir aquests problemes que tots coneixeu. I aquest any el president de Groenlàndia, que no ha estat gens fàcil, i a més ho ha fet justament una setmana després de signar l'acord que va signar a Nova York amb la presidenta de Dinamarca i el Donald Trump. Bé, sembla que hagin trobat la data perfecta per fer-ho. Per tant, bé, contents per la festa, contents per l'impacte que té i, bueno, insistir en els missatges que han donat totes les intervencions, no? Que és, en aquests moments tan complicats, no?, que ens passa a tots els periodistes d'aquest caudal d'informació que mai saps, ni de vegades no té pare ni mare, no saps com arriba, doncs la importància dels mitjans, que fem esforços per intentar explicar el que passa de la millor manera que podem, i de la manera, de la manera més honesta que tenim nostres possibilitats.
1: Sí, amb el filtre, no?, del periodisme, no?, del periodista, aquest filtre que el que fa llavors és intentar explicar la veritat a través dels fets. S'ha reivindicat molt la paraula, no?, veritat, en un món en què hi ha moltes mentides i moltes fake news, no? Falta algun premi a l'esportista, però clar, això hi ha Mundo Deportivo. M'he trobat el sí. Santinolla, no?
7: Aquí tenim una relació de germanor amb el Mundo Deportivo molt bona, que fa que, si et fixes, intentem evitar premis esportistes, perquè això ja ho fa, i ho fa molt bé el Mundo Deportivo.
1: Sí. Parlant d'això, i parlant de premis, tu a qui li donaries la pilota d'or? Que sé que ets futbolero també, Jordi.
7: A veure, a un futbolero com jo i culer, la resposta és òbvia, però és que jo intento, com parlàvem abans, les veritats, no? Intento ser molt, molt, molt objectiu, i per tant i faig un esforç d'objectivitat al màxim. És igual, la minya mal. És que no hi ha color. No només pels títols que ha fet, sinó el que fa cada vegada quan surt amb la pilota i el que fa. Vull dir, no hi ha comparació possible amb cap altre jugador en aquests moments. I jo penso que seria una mica injust. Però bueno, en un concurs com aquest, en el que ni Rafinha està entre els 30 primers, a partir d'aquí tot podia passar. Jo crec que entre tots els mitjans hi donem massa importància a aquest tema, eh? I al final li fem una bombolla, portem no sé quants dies parlant d'això, i fixa't que anys enrere, no? Jo que tinc una mica més gran que tu, quan li donaven el premi, donaven el premi, però no havia aquesta expectació i aquestes d'allò com hi ha en aquests moments.
1: No ha ajudat aquest peron internacional de 20 dies.
7: No, perquè tot, al final, deixem-nos històries.
1: Llavors necessites...
7: És la Lliga. El que ens agrada és la Lliga, el que ens agrada és la competició d'aquí, i encara que és molt interessant aquest format que s'ha trobat a National Leagues, i que l'altre dia el partit entre Anglaterra i Espanya va ser molt maco, no és el mateix que la Lliga.
1: Escolta'm, acabar de gaudir de la festa, moltes gràcies, felicitats pels Premis Vanguardia, aquesta quarta edició, a pensar ja en la següent, i res, entro amb tu una estona, sí, però me n'he d'anar pitant a la ràdio, eh?
7: Clar, és que és això, i ara aquí, que tenim una redacció en marxa, per veure com va la portada i com va tot el demés, és a dir, no parem.
1: Vinga, gràcies, Jordi Juan.
7: Vagi bé.
1: Vinga, doncs el director de la Vanguardia també atenent-nos en aquest inici diferent i especial que hem fet avui des del Palau de Congressos de Catalunya. Farem una petita pausa i ara seguirem parlant de la Minya Mal, que avui ha fet més declaracions. Sentirem Luis de la Fuente des de Sevilla, Fabián Ruiz també en la prèvia de l'Espanya-Croàcia de demà, al Sánchez-Pizjuán, i moltes coses més. La prèvia del Brasil, que juga Rafinha també demà al migdia un altre cop contra Austràlia, i Ancelotti ja ha dit que el vol fer servir de nou una altra vegada, i hem de sentir moltes veus i protagonistes en aquest dilluns 28 de setembre aquí a la ràdio. De seguida una pausa i a poc anirem venint cap a la ràdio per saludar Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén. RAC 1.
8: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Port Espan, sí. El cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
9: Fixa't.
8: Mira, calla.
9: Què?
8: Ara n'he rebut un.
9: Què diu?
8: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no? Fins luego.
10: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
9: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
8: Ja seria hora.
9: I bona.
8: Walkers.
10: RAC1. Tots som u.
11: Time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
11: Wait until the-

0: Aquí seguim, eh? Estic ja baixant del taxi perquè el teníem a la porta reservat i res, en 5 minuts des del Palau de Congressos a l'inici de la Diagonal, avui que no hi ha trànsit, ràpidament arribes fins a la ràdio. A l'estudi de RAC1 crec que ja hi tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert.
1: Hola, Aleix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit, bona nit. I també el David Bernabéu per aquí. Hola, Bernabéu.
2: Què tal, Aleix?
3: Has anat molt ràpid, no?
0: Bona nit, bona nit. Ara arribo, sí. Hola, Marc Guillén.
4: Hola, molt bona nit.
0: Què tal,
4: nit.
0: Marc?
4: Molt bé.
0: Bona nit, bona nit. Falta molt el Fernando bé. Polo, que està venint també de Montivo. Mira, estic entrant ja a la ràdio i ara truco l'ascensor i pujo en un moment. Mentrestant, Albert, anem repassant els resultats més destacats que hi ha hagut avui de jornada internacional.
1: Sí, avui partits de Nations League. De fet, del Barça només estaven pendents de Jules Koundé, que no ha jugat. Suplent, no ha tingut minuts a la segona part. En el Bèlgica 0, França 1, amb gol golaç d'Olise al minut 88, agafa la pilota al mig del camp i amb una conducció potent arriba a la frontal de l'àrea rival i ajusta el xut al pal, impossible pal porter. De fet, Zidane avui ha sortit amb un 11 de suplents, amb suplents. Mbappé, ja ho sabeu, va tornar a Madrid. Dembélé i Olise han arrencat a la banqueta i han jugat els últims minuts i, de fet, l'extrem del Bayern ha acabat donant els 3 punts al conjunt francès. També aquesta nit, Turquia 1, Itàlia 4, per fi la primera victòria amb Mancini a la banqueta, que va debutar divendres amb una derrota 0-2 contra Bèlgica. I avui diríem que ha fet un bon partit Itàlia i ha golejat 1-4. Potser el marcador sí que és una mica massa exagerat, tenint en compte que els turcs han fet mèrits per marcar algun gol més, però al final aquest 1-4 amb els gols de Bastoni, Fratesi, Cayode i Espósito. Et destaco també el Suècia 3, Polònia 1. Lewandowski suplent ha entrat al terreny de joc al minut 88, és a dir, ha jugat un parell de minuts i l'ha afegit. I acabo amb el Georgia 0, Ucraïna 0, amb el jugador del Girona Banat disputant només la primera part. I també dels partits de futbol d'aquest vespre nit, et destaco el de segona. En quedava un de segona, tancava la jornada el partit del Castelló, que és sens dubte l'equip revelació d'aquest inici de temporada, i ha tornat a guanyar. Leganés 0, Castelló 2. El Castelló continua líder, 19 punts de 21 possibles. Déu-n'hi-do amb l'inici del Castelló. La jornada s'acabarà amb el Girona 5è i el Sabadell 7è.
0: Molt bé, perfecte. Doncs mira, ara sí, ja estic entrant per la porta dels estudis centrals de RAC1, directe des dels Premis Vanguardia. I entrem a l'estudi i fem el canvi de micròfon. Gràcies, evidentment, que ha fet possible aquest inici tan diferent. I hola, companys, eh?
1: Hola, bona nit,
0: benvinguts. Benvinguts, aquí estem. Vinga,
1: és el canvi.
0: El canvi de micròfon.
5: No, és un presentador. És Déu!

0: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Va bé.
5: Ah, sí?
4: El que diuen, sí, sí, sí. I va jugar per allà, per aquella zona.
5: Se li dona millor la mà, això, t'he de dir.
4: Sí, home, home, aviam, havia de ser molt bo jugant a futbol.
5: Sí, sí.
4: Perquè haguessin de dir el contrari, no?
5: Sí,
4: però,
5: sí,
4: però vaja, sí, que té una història que no és... No és futbolero, o sigui, no parla de futbol com a postureo, per entendre'ns.
5: Sí, sí.
4: O sigui, que no es postureig, és això, és que li agrada molt.
5: Mira, anem a recordar aquest moment que hem viscut fa una estona des dels Premis Vanguardia, el Mago Pop.
6: La Junta ho va organitzar tot i em va saber molt greu haver de cancel·lar perquè ja tenia el dia guardat per venir. A més, era un dia que podien guanyar la Lliga i ell volia venir igualment. Aquest any m'han dit que vindrà, que té moltes ganes i nosaltres moltes ganes de que vingui.
5: Veus? Doncs ja està. A veure si en Hansi Flick té temps d'anar a veure algun espectacle del Mago Pop, que escolta'm, té el Victòria, ara vol comprar l'Aquitània, no? El show de Broadway, vull dir, un tio que està repartint...
7: Empresari, és mag, empresari, inquiet, jo crec que una persona molt, molt inquieta, no? Perquè ara amb això també del futbol, vull dir, és una persona que no sap per a quieta, i la veritat és que l'espectacle és molt xulo.
5: Molt bé, doncs escolta'm, hem fet una cosa diferent, en un dia en què no hi havia molta actualitat esportiva pel que fa a l'actualitat del Barça.
4: T'has fumat una mitjoreta fàcil.
5: Sí, sí, a més m'ho he passat pipa. Llàstima que no he pogut degustar el càtering que hi havia allà en aquest còctel post-gala, perquè feia molt bona olor, molt bona olor. Bé, ja tenim per aquí el gran Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo.
7: Ell, per molt que arribis tu tard, Aleix,
8: sempre una miqueta. Estava sentint i dic, hòstia, està lleig, que ell que està arribant, arribi jo abans.
9: Havies de seguir com l'ordre habitual dels factors.
8: Però no és l'anfitrió.
4: Però, Fernando, no, hi has anat tu a la gala?
5: No, ella reserva per la Mundo
8: Deportivo.
4: No has anat amb americana, dic, home,
7: no,
4: falta respecte.
7: No, aquest cop no, m'ho he perdut.
8: He deixat a l'Aleix, que va molt mudat, molt guapo.
4: Però què has fet aquí, senyor Notícies?
8: Pues això,
5: us he de dir que hi havia representació del Barça i de l'Espanyol.
8: Mira, precisament estava esperant fotos de la gala.
5: Sí.
8: Doncs, l'Helena Fort, el
5: Rafa Juste, Helena Fort, Cubells, hi havia Miquel Camps, hi havia Riu del Bas, hi havia Gabriel Martínez, el director de comunicació, i perquè Rafa Juste tenia un compromís, un aniversari molt important, i just ha acabat la gala a 9:15 i ha marxat, però si no... hauríem pogut parlar amb ell 3 minuts per saber què en pensen de tot el show de la pilota d'or i de què ha de passar amb Lamine, però bé, se'ns ha escapat perquè tenia aquest compromís personal. Que ens ho hem passat molt bé i ara ja centrar-nos en la tertúlia i en el que toca, no?
8: Però que passa això, que jo anava sentint i dic, deixa'l que arribi ell tranquil·lament i arribo.
5: Molt bé, molt bé. Escolta, ara que s'han tancat les votacions, avui, per cert, trucarem d'aquí a uns minuts al periodista espanyol que ha votat a la pilota d'or. José Félix Díaz, director del diari AS, el trucarem en directe.
7: Ens dirà que ha votat o...
5: No sé, jo li preguntaré, si vol dir-ho.
4: Deixa'm dir que... Corre un vídeo de fa molt poc on li pregunten qui creus que guanyarà la Lliga? Madrid. Qui creus que guanyarà la Copa? Madrid. Qui creus que guanyarà la Champions? Madrid. Qui creus que guanyarà la pilota d'or? Home, jo li donaré un espanyol, però crec que la guanyarà Mbappé.
5: Bueno...
4: No, ho dic, si vols fer l'entrevista la pots seguir fent,
5: Igual que nosaltres
4: si no tinc res en contra, em porto bé amb José Félix i pot votar el que li doni.
5: Igual que nosaltres volem votar
4: el... Però vaja, que em va fer gràcia aquest vídeo que va rolar fa uns
5: anys. I en clau pilota d'or, ja ho he dit, però pels que no ho hagueu vist, el gol d'Olise avui, que és gol de jugador que pot guanyar dues o tres pilotes d'or de cara al futur, és un golaç, agafa la pilota a camp propi, marxa amb molta potència i el xut és ajustat, és d'un dels millors jugadors del món. Sí, jo us he de dir que evidentment trobes a faltar ja l'actualitat del Barça i encara queden uns quants dies de seleccions, però... Jo m'ho vaig passar molt bé amb l'Anglaterra-Espanya, molt bé, va ser un partit molt divertit, remuntada dels uns, remuntada dels altres, veure Lamine com pressionava, com feia el golet, no?
8: Va estar bé. Gordon feia un gol.
5: Gordon va jugar molt bé, com això, va estar bé.
7: Jo t'he de dir que sempre...

0: Sincerament, que normalment com en les aturades de seleccions en veig poques, o sigui, aprofito per desconnectar una miqueta. Aquesta aturada, no sé si perquè venim tot just d'un Mundial, perquè també hi ha hagut molts seleccionadors interessants, que feia certa gràcia veure'ls, com Xavi Hernández, com Zidane, com aviam què passava amb la Nova Itàlia,
1: Klopp,
0: Klopp amb Alemanya, o sigui que n'hi ha hagut molts, i a sobre és veritat que amb això de la Nations League, tot i que no, per mi segueix sense tenir transcendència a la competició, fa que els partits, doncs això mateix, doncs una Espanya-Anglaterra, doncs sigui xulo de veure, si amb els jugadors que hi ha, vull dir que jo encara he vist, la veritat és que he vist molt més futbol del que normalment veiem aquestes aturades.
1: De la pilota d'or, us faig mullar, ja que avui s'han de calar les votacions. Teniu clar el podi? Quin podi faries tu? 3-2-1?
0: Ah, pensava que només ens en diries un, però mira, jo, la veritat és que jo crec que, sincerament, la pilota d'or ha de ser pel millor jugador, el jugador que realment sigui un geni, que sigui superior a tota la resta. Per mi, per sobre dels títols hauria d'anar això. O sigui, jo, per exemple, a Messi li hagués donat més dels que va rebre, perquè va haver-hi molts anys que, sí, ell no havia guanyat més títols que la resta, però era claríssimament el millor jugador del món. Crec que ara no estem en una situació on hi hagi un jugador que sigui rotundament el millor amb diferència, ara mateix, i crec que Lamine Yamal, tot i que apunta que serà aquest, ara mateix, aquesta temporada, per mi no ha fet una temporada tan rotunda com per dir segur li has de donar Lamine Yamal, el que passa és que sí que crec que és un premi que així com la pilota, la bota d'or o el pichichi és pel golejador, jo crec que la pilota d'or és per aquell que fa guanyar el seu equip, aquell jugador especial, el millor del món si pot ser, i si no, que faci guanyar els seus equips. Per això normalment se li acaba donant algú que guanya la Champions o que algú que ha guanyat el Mundial, i en aquesta línia jo crec que se li ha de donar la Lamine Yamal.
1: Segon i tercer, desigual?
0: Segon, jo sincerament li donaria a Leo Messi. Jo crec que el que fa Leo Messi, sé que no està ara mateix, no és el seu millor jugador del món, ho sé, però crec que el que fa en un Mundial amb l'edat que té, per mi, és una d'aquelles coses que recordaré sempre més, i em sembla que va ser una bestiesa, va ser una cosa que a mi em va sorprendre, em va meravellar, em va fer retrobar amb aquest esport, amb aquest punt romàntic de que abans els futbolistes moltes vegades no eren grans atletes, eren genis, eren talents, eren jugadors que físicament de vegades un era lent o estava passat de pes i no es cuidava, però era un geni. Doncs Leo Messi anava amb la meitat del físic a la resta i va fer més gols que fins i tot Mbappé, perquè gols competitius, gols de veritat, en va fer més que Mbappé. I va estar a re. Si li arriben a passar unes quantes pilotes a la final, no sé si no l'hagués guanyat la final. M'entens? Clar, si no li passen pilotes, home, doncs Messi ja no pot fer més. Però va estar a punt de guanyar-te un Mundial el xulet. Jo crec que aquest jugador, per mi, és que dubto de vegades si fins i tot li haurem de donar encara la pilota d'or. I el tercer jo li donaria a Kane. Va, jo crec que Kane és, fa un temporadot i que també és un jugador que fa guanyar els seus equips, tot i que malauradament no acabin moltes vegades assegant els títols, però els fa guanyar molts partits.
1: No, ha trencat la sequera, per això. Sí, ha guanyat una Bundesliga i ha costat, però sí. Fernando, va, vinga, el teu podi.
2: Doncs mira, jo et diré el que vaig dir al programa 11, perquè, home, no anirem a un lloc i direm una cosa i ara canviarem.
1: Clar, sí, sí, sigues coherent.
3: A més, estàvem junts aquell.
2: Clar, a mi em passa el mateix. Jo vaig dir, en primer lloc, Lamine Yamal, després Messi, Rodri, Kane i Barasquelia.
1: Aquest seria el teu cinquè.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que a Lamine, és veritat que li ha mancat la Champions, però ja que hi ha la dicotomia i el gran duel amb Mbappé, tot el que juga contra Mbappé ho ha guanyat.
1: Aquesta reflexió de Santi Noll avui, que ara la recordàvem, és que és així.
2: Bueno, li ha guanyat la Lliga, li ha guanyat la Supercopa, i quan ha jugat contra França en una semifinal de Mundial, ha guanyat. I és veritat que no ha estat el millor Mundial que podia haver fet Lamine, i ell ho ha admès, però a cada partit ha deixat alguna coseta. Per exemple, contra França provoca un penal. Doncs van quedar 2-0, doncs no, va ser el partit, el gol que obria la
1: llave. El gol de la final. Sí, ell fa la centrada amb dos tios a sobre i això permet que estiguin més lliures els altres. Sí. Vull dir, és que és determinant en moltes accions del joc, que no són visibles.
2: No és molt golejador ni molt assistent, però sí que podent haver estat molt millor del que ha estat, venia d'una lesió. Crec que per l'edat que té, tot el compendi de la temporada que ha fet està bé. I em queda l'espina del Harry Kane, del... Clar, no va arribar a la final i no la va guanyar, i el Messi, si guanya la final, Jo crec que hagués estat per aclamació.
1: Sí.
2: Perquè el que deia el Marc, no només l'edat, el tema físic i la situació personal i familiar del que tenia a casa.
1: No, i que va ser decisiu, va ser decisiu en totes les eliminatòries i en tots els partits. Va
2: contra Anglaterra.
1: Sí, però contra Egipte també ho aixeca ell contra Egipte. Sí, sí. Vull dir que...
2: Bueno, i contra Espanya et dic una cosa. Al tram final hi ha una salvada de Cubarsí que si jo va a la pròrroga, penals, o sigui, això va a penals després de la pròrroga, acaba la pròrroga 1-1, vés a saber. Vés a saber i potser Messi porta a Argentina el segon mundial consecutiu en 39 anys.
1: Llavors, jo crec que no hi hauria hagut dubte. Llavors,
2: clar,
1: crec que...
2: llavors, en aquell moment ja, jo crec que la votació, bueno, se li entrega ja mateix.
1: Mm. Val. De Bernabéu, tu què vas dir?
3: Doncs mira, ens van demanar un top 5
1: sí.
3: I t'ho dic de menys a més.
1: Val.
3: Val? Jo vaig posar el 5è Pau Cubarsí, quart Harry Kane, tercer Rodri, segon Lamine i primer Messi. És a dir, Lamine a mi em sembla, dels jugadors que estan a l'elit, per entendre'ns, parlem de les grans lligues, em sembla el millor jugador del món a mi, en aquests moments. No en aquests moments. Porto un any mig llarg dient-ho, d'acord? I els motius pels quals m'ho sembla i els mèrits que ha fet, jo crec que els han comentat ja en molts programes aquí, però és que per mi el que fa Messi és memorable. És que és memorable. O sigui, no té comparació... Només podem comparar-ho salvant els matisos amb el que fa... Que, amb la diferència que... Un matís important que no és menor, que Maradona guanya el Mundial 86 i Messi no pot guanyar-lo, no? Però portar en una final una selecció que estava en l'ocàs de l'era Scaloni i que, sincerament, jo crec que no hagués passat els vuitens de final si no arriba a estar Messi, decisiu. O sigui, 8 gols, 4 assistències... en 39 anys, fotent-se l'equip a l'esquena, com deia el Marc, sense necessitat d'explotar ni velocitat, ni físic, etc. Només talent, jo crec que és incomparable. Per mi, clarament és el millor jugador del Mundial. Clarament és el millor jugador del Mundial. Sens dubte, perquè el problema que té la mina al Mundial, que ja et dic, si no és perquè tens a Messi... Per mi Lamine és el millor. Però vull dir que Lamine, el problema que té el Mundial, que també hagués estat per aclamació, havent-lo guanyat, és que arriba lesionat. Arriba amb unes circumstàncies físiques que no són les d'ara. Si hagués arribat al moment de forma que ha aconseguit ara, ostres, jo crec que tampoc hi hagués hagut discussió, no? Havent guanyat la final. Però és que a mi, és que el de Messi és...
1: Clar, però
3: és
1: brutal,
3: no ho he vist mai. O sigui, no hi ha hagut mai un jugador de 39 anys tan determinant. Mai.
1: Us esteu centrant sobretot en el Mundial, no?
3: Sí, però és que el que mana. És que és el que mana.
1: No et dic que no, però jo crec que... Jo també mullaré. Jo votaria Lamine com a pilotador perquè, més enllà de que per mi fa un Mundial molt bo, potser no molt vistós, però el fa molt bo sent titular i decisiu en molts aspectes del joc que no són visibles o estètics, però per mi fa un bon Mundial amb 19 anys, no oblidem que té 19 anys. Més enllà d'això, és que ha guanyat una Lliga contra el Madrid d'Mbappé, Vinícius i Bellingham, si que... ha guanyat la Supercopa d'Espanya, ha fet més de 20 gols, que és el seu rècord en una temporada, per tant, hòstia, per mi ha estat el jugador més diferencial d'aquest any.
3: No, els ha guanyat a tots.
1: Clar, per mi la Lliga suma més que la MLS, per exemple, o l'actuació de Messi allà. Però es pot debatre, es pot debatre.
3: Et dic una cosa, reconec que té un punt simbòlic.
1: O romàntic, fins i tot.
3: Un punt simbòlic, aquesta elecció que faig.
2: No, penalitza Messi el fet de no jugar a Europa.
1: Clar, el penalitzaria una mica, si tens tots els mèrits.
2: Bons números a Europa, no et dic al Barça, però va jugar al PSG també, no? Però dic que en algun dels dos clubs fa bons números, guanya algun títol i fa aquest Mundial... És que no hi ha punt de comparació, però clar, durant la temporada sí que veus que ell... I també ho fa bé a l'MLS.
1: Ara, heu vist el gol d'avui?
2: Clar,
1: heu vist el gol d'avui?
3: Però és que a més a més, a molta la grada que s'està posant amb ell, li diu...
1: Mira, és que marca una falta des del córner. Marca una falta directa des del córner, avui.
2: Tècnicament no té comparació.
1: No. Marta,
4: que flipes.
1: Marta, tu tens clar el teu podi o no? Vols mullar-te també? Vinga.
4: És que...
3: Escolta, això posarà Messi.
4: No, però és que no és... No perquè ara ho hagis dit tu, sinó perquè aquesta conversa sobre aquesta dicotomia entre Lamine Yamal i Messi també l'he tingut amb persones properes. De fet, un dia també n'estàvem parlant amb el Sape a la redacció i sí que tinc una mica de debat, o sigui, jo crec que per tot el que està demostrant Lamine Yamal i el que ha demostrat ja fins ara, ja és el millor jugador del món, és el millor jugador del planeta, i si ens creiem que la pilota d'or ha d'anar a parar en mans de qui és ara el millor de tots,
3: al
4: mans de la màgia, no hi ha discussió possible. És que les discussions i els debats a vegades és que em sonen a absurds, fins i tot, però sí que és veritat que que si ens fixem en el regust que ens deixa el Mundial, la final del Mundial al final ho acaba determinant tot, penses moltes vegades què hauria passat si Argentina hagués guanyat aquella final, no? Tenint en compte què va fer Messi, és una cosa que mentre estàvem veient els partits del Mundial tenies la sensació que estaves assistint a la història del futbol, perquè és que el que estava passant amb Messi no ho tornaries a veure ni a explicar mai. I hi ha una cosa que ara això no té per què decantar cap balança, i sé que no les decanta, però a mi una cosa que m'ha agradat sempre de Messi és que ell mai ha fet campanyes perquè li donguin pilotes d'or, i n'ha guanyat moltes, n'hauria d'haver guanyat moltes més. Ara mateix ningú està dient res, ni ell tampoc, sobre si hauria de guanyar o no aquesta pilota d'or, possiblement perquè com que ja ha fet tot el que havia de fer a la seva carrera, és en l'últim que està pensant ara mateix, no? Però és un estil de una manera de fer que a mi m'agrada, que és parlar al camp cada 3 dies, demostrar que ets el millor del món cada 3 dies durant anys i anys i anys i anys, i a mi aquest és l'exemple del que més m'agrada de Messi, no? I jo ho trobo faltar una mica aquests dies que em fa la sensació que obriré el pot de les galetes i em sortirà una declaració de la Lamine Yamal dient que la pilota d'or l'ha de guanyar ell, doncs que arriba un punt de
1: saturació,
4: de saturació potser.
3: És únic en la història, la tertúlia virtual entre la Minyama i Mbappé.
4: Sí, sí.
3: D'aquests...
4: Perquè abans sí que tenies...
3: No s'havia viscut mai,
4: sí que quan hi havia la lluita estúpida, sí, que alguns volien projectar fictícia entre Messi i Cristiano Ronaldo, que no tenia cap mena de sentit, però bé, la intentaven provocar des d'alguns altaveus mediàtics, sí que Cristiano Ronaldo tenia aquest punt més ególatra, no?, de postular-se i de dir que ell era el millor per les xifres que tenia, etcètera, etcètera, però és que a Messi mai li va caldre, no? I a mi m'agradava aquest punt de... des que a mi no em cal dir que necessito la pilota d'or.
1: De fet, el debat Lamine Mbappé ha fet que s'hagi ampliat mundialment, i ara a Scaloni li pregunten i digui, bueno, jo votaria més. I a Harry Kane l'altre dia li pregunten, quan potser ni li haurien preguntat, no? I jo crec que he fet mèrits. Vull dir, tot això s'ha anat ampliant mundialment perquè van començar a parlar Mbappé. L'únic, i després el va seguir Lamin.
3: No, l'únic que podem posar de contrapunt a favor de Lamin, a partir del discurs de la Marta, que jo hi estic pràcticament d'acord en tot el que ha dit, és que ell ha tingut el detall senyorial d'incloure en l'equació a Kylian Mbappé. És a dir, que el fet de dir... O sigui, aquí l'únic que ha dit que els dos millors jugadors del món som jo i Mbappé ha estat la minya mal. O sigui, que Mbappé no va fer això en el seu moment. I crec
2: jo que
3: això ha engrandit...
2: Aquí hi ha un punt d'estratègia.
3: Sí, segur, segur, però al final, vulguis o no,
4: ha engrandit...
3: Sí, segur, segur.
4: Sí, sí.
3: Però vulguis o no, engrandeix una figura que si tu ho mires fredament, és increïble, impensable, que hagi aparegut com a candidatura per la pilota d'or un jugador que no ha guanyat res, que vull recordar que efectivament és el màxim golejador de la història dels mundials, però que ho aconsegueix en l'última jornada, en un tercer i quart lloc, sense cap mena d'intensitat, que pràcticament als 20 minuts està perdent França per 4-0 contra Anglaterra, i ells dos gols que el converteixen en el màxim golejador del mundial, que la Lliga fot 6 gols a la segona volta, 6 gols a la segona volta,
1: sí,
3: que el millor Madrid és quan ell no apareix i està lesionat, i quan torna a aparèixer torna a perdre el Madrid.
1: I que la Champions és màxim golejador, però a les eliminatòries crec que fa 1 o 2 gols. O sigui, els grans gols van ser amb el Cairat al Mati.
3: La gran pregunta és qui ha pogut plantejar que Mbappé, que evidentment, pitxitxi de Champions, 13 gols a la primera fase,
1: clar, clar,
3: a la fase de grups. 2 només a la ronda d'eliminatòries.
2: Bueno,
3: que algú pugui plantejar...
2: La maquinària blanca.
3: Home, per favor.
4: La maquinària blanca. El que és absurd és que...
3: Però ha tingut...
4: La maquinària blanca. El que és absurd és que es pugui...
2: Que s'entrega al França. Sí. Bueno, s'ha entregat a Londres, però és
4: que sempre
2: un mitjà francès.
4: Sempre s'ha entregat, sí, sí. No, a mi el que em sembla absurd és que Mbappé estigui a l'equació. O sigui, és que... O sigui, hi ha debats que...
3: És indefendible.
4: Que és que no,
2: però és la potència...
4: Dius, és que no val la pena ni perdre 5 minuts intentant rebatre que Mbappé...
2: Bueno, és que se li passa el tren. Però està passant l'arròs.
4: Doncs, mala sort, vull dir...
2: Clar, però té una edat...
3: 27 anys, 0 de 9 en Champions.
2: No guanya Copes d'Europa... Quan ell se'n va del PSG guanyen 2 consecutives, després del rapapolvo que li fot el Luis Enrique, que a més el temps li confirma absolutament el pronòstic i diagnòstic que li feia en directe, i ell què té? Té una gran maquinària de propaganda darrere. I a més que quan va a tope, perquè en el tema arbitral també van a tope, i en el tema aquest del Balón d'Oro del Rodri i el Vinícius van a tope, i ara amb l'Mbappé van a tope també. Ja que no guanyen títols, si poden treure una pilota d'or per un jugador seu, tornen a l'aparador.
4: Però que això també és digne d'estudi, perquè dius, Lamine Yamal és de la selecció del, sí, sí, del teu país,
2: ah, sí,
4: i Espanya acaba de guanyar el clar, Mundial.
2: Però pesa molt. Mira, el Rodri era el gran favorit mentre pintava blanc.
4: Sí, sí.
2: Quan va deixar de pintar blanc a blaugrana,
4: de
2: ja no
4: volta,
2: era tan favorit.
4: La meva pregunta és,
3: tots els que el 2010 defensaven que l'havien de guanyar Xavi Iniesta perquè havien guanyat el Mundial, perquè en el fons el que no volien és que el guanyés Messi, que havia fotut més de 50 gols i havia guanyat la Lliga amb el Barça. Tots els que defensaven que l'havien de guanyar dos jugadors espanyols per haver guanyat el Mundial, quan hem de recordar que Iniesta fa el gol del Mundial, però bueno, a mi em sembla un geni, l'Andrés, però vull dir, venia d'un any dolent, perquè era l'any aquell que té els problemes que té, etcètera, i deixa de jugar molts minuts en Guardiola, no? Tots aquells,
1: resulta que el jugador espanyol
3: que guanya el Mundial, a part de ser una icona mediàtica com mai la selecció espanyola havia tingut, ostres, defensa d'Mbappé amb la amb l'epígraf de que, clar, que s'ha de votar el millor. Perdona, qui era el millor el 2010?
1: Si Messi.
3: No, no. És que si ho reconeixien el propi Xavi,
4: és que a part tens la, o sigui, és la, sí, l'oportunitat magnífica, no, per clar, coronar com a icona mundial un jugador de la teva selecció com a icona mundial, clar, equiparable en el boom que un dia va ser el de Leo Messi. És teu, és històric.
1: Un moment, ara li preguntarem a José Félix.
2: Sí, però no, fixa't que Lamine, el que deia del tema estratègic, Lamine diu, els millors som modestament Mbappé i jo. Però clar, ell què fa, diu? Ell ha fet molts gols, sí, però els títols els he guanyat jo. Quan m'he enfrontat amb ell a la semifinal d'un Mundial, que no és un partit menor, hem guanyat nosaltres. I en el duel Barça-Madrid hem guanyat nosaltres, amb la qual aquí el tema no és només fer gols, sí, és que el teu equip fer-lo guanyar.
4: Clar.
2: I jo crec que aquí ben assessorat, el que passa que ben assessorat pel duel contra Mbappé. Ara, que s'hagin postulat d'aquesta forma, ja ho hem comentat a altres tertúlies, sí que ha fet una miqueta de vergonya.
1: Mira, deixeu-me fer un minut de pausa i estem trucant ja al José Félix Díaz, director del diari AS, a veure si ens explica a qui ha votat ell i com veu aquesta cursa per la pilota d'or del 26 d'octubre.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 32 minuts. Aquí seguim a la taula del Tu diràs, a RAC1, amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Marc Guillén i també amb la Marta Ramon. Ara repassarem l'última hora dels jugadors del Barça que són a la selecció espanyola. Lamine Yamal ha tornat a parlar. S'ha confirmat que Eric no té cap lesió, que això és important, i parlarem de la resta de futbolistes i de l'actualitat de les seleccions. Però tenim en línia, en directe, el director del diari AS, José Félix Díaz, que és el periodista espanyol que ha votat en aquesta pilota d'or. Hola, José Félix, què tal?
6: Muy buenas, sí, la verdad que un placer estar con vosotros y he oído que con muy, muy buenos amigos.
1: Sí, Fernando Polo, Bernabéu, aquí está también Marc Guillén,
6: claro, sí,
1: analista de los partidos del Barça, nuestra compañera Marta también, que sigue la actualidad del Barça, comentando un poco la actualidad de este Balón de Oro. Y nada, queríamos saber, eso, se han cerrado las votaciones, ¿no? O sea, esto ya está cerrado, ya se han enviado tus votos.
6: Creo que quedan 27 minutos y todavía estoy a tiempo de arrepentirme, ¿eh? Sí.
3: Vale, pues piensa en lo que has votado y compórtate.
1: ¿Puedes decir lo que has votado o no puedes decirlo o no quieres decirlo?
6: No se puede. Bueno, eso tiene que tener cuando Fran Fútbol lo haga público, ya será el momento de recibir palos o abrazos, no sé, yo creo, me inclino por los palos más que por los abrazos, pero bueno.
1: Vale.
6: Digo en general, ya sé que David está ahí esperando, pero no.
1: Porque una pregunta que se la hace mucha gente aquí en Barcelona, ¿las entrevistas que os ha concedido Mbappé o que habéis conseguido con Mbappé te han condicionado el voto?
6: A ver, yo te cuento. Yo hago una gestión con Mbappé en el mes de agosto, yo hasta el 3 o 4 de septiembre no tengo conocimiento de que paso a ser el jurado del Balón de Oro, yo hago una gestión, la gestión iba por buen camino y se concreta justo esos días. Estaba ya más o menos cerrada la entrevista y luego la segunda entrevista, que no es una entrevista, es un acto promocional que hace ON, y bueno, pues ese día hablo con él 2-3 minutos del partido del derbi, nada más, ¿no? Pero No es que esté condicionado, sino sencillamente es una gestión que se hace antes, o la hago yo en concreto, en persona antes, de que de repente gire todo y pase a ser el jurado del balón de oro. Ahora que cada uno se saque las conclusiones que quiera, y también te digo que a raíz de saber que el balón de oro, el jurado del balón de oro, se hizo gestiones con otros, algunos han respondido afirmativamente y otros no han respondido afirmativamente.
1: Vale, o sea que a Lamine Yamal lo hubierais querido entrevistar también, por lo que entiendo de tus
6: palabras. Exactamente, ha tenido la petición, pero no ha tenido a bien, me parece correcto, es una opción. Él decidió dirigirlo a determinados medios y respetable completamente.
1: Vale. Otra reflexión que hacía aquí David Bernabéu en la mesa, a ver qué te parece, José Félix. ¿Por qué tenemos la sensación desde Barcelona que en Madrid se ha apostado mucho por Mbappé cuando hay jugadores españoles que han ganado un Mundial y en 2010, en cambio, se apostaba por Xavi Iniesta muchísimo desde Madrid para que no lo ganara Messi? Y en cambio este año la sensación es, hostia, pero si la selección ha ganado un Mundial, está Lamine, está Rodri, está Cubarsí, ¿por qué se apuesta también por Mbappé? ¿Qué te parece este debate que hay?
6: Yo creo, mira, a ver, la entrevista con Mbappé puede dar a pensar que puede ser así. Yo no te puedo hablar de los demás, yo te puedo hablar del diario AS, ¿no? A ver, yo creo que hoy hay dos o tres columnas de opinión de gente que trabaja en el periódico y algunos colaboradores que apuestan precisamente por lo que tú dices, ¿no? Yo creo que no se ha hecho campaña pro nadie, nosotros, yo te digo, el resto no lo sé. Y bueno, pues ha habido una entrevista con Mbappé, que la gente saque las conclusiones. Ha habido otra con Fabián, que también fue otro de los que se le propuso a raíz de estar entre los 30 candidatos, si quería hacer la entrevista. Y bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, porque yo sinceramente no he llegado a ningún día al periódico y he dicho, hay que hacer campaña por Mbappé. Y yo sinceramente creo que no lo ha habido, ¿eh? Yo creo que ha habido más, a ver cómo te diría yo, más cariño hacia ese éxito del fútbol español o de alguien en concreto, que en general, lo que sí que, claro, no te voy a negar, que ha habido una entrevista y un acto de Mbappé en este periodo de tiempo.
1: Fue, te lo digo desde la distancia, fue muy sorprendente ver un día en portada Mbappé en el AS y Harry Kane en el Marca. Yo aluciné ese día.
6: Pues bueno, bien, bien tirada la del Marca, también te lo digo, ¿eh? O sea, creo que es otro candidato, ¿no? Bueno, circunstancias, ya te digo, no creo que haya habido ni uno se inclina por hacer una entrevista, no se inclina uno por uno u otro por otro, ¿no? Yo creo que era labor nuestra también en esta época del año empezar a hablar del Balón de Oro o empezar a gestionar entrevistas con posibles aspirantes al Balón de Oro, que yo creo que es lo que hizo Marca y lo que hemos hecho nosotros. Y yo creo que en el fondo yo creo que ha hecho más o menos todo el mundo lo mismo, ¿no?
1: Si gana el Balón de Oro Lamine o Rodri o Cubarsí o quien sea de España, supongo que te alegrarás o os alegraréis, entiendo.
6: Yo me voy a alegrar por quien lo gana, y especialmente no solo el Balón de Oro, sino también el título de mejor entrenador, el Balón de Oro de los entrenadores, el de mejor club, que son los que por lo menos yo he podido votar. Quiero decirte que aquí yo he hecho estos días atrás unos análisis, por así decirlo. Te coges a 10, ¿no? Tú tienes que votar a 10.
1: Sí, a 10 de los 30, ¿no? Sí.
6: A 10 de los 30.
1: Y tenéis que dar 15, entonces, puntos, 12, 10, un poco como la Fórmula 1, ¿no?
6: Exactamente. Vale, sí. Exactamente, sí. No sé exactamente cómo va la proporción hacia abajo. Pero sí, 15, 12 es así, ¿no?
3: 15, 12, 10, 8.
1: De
3: ahí ya 7 para abajo.
1: 7, 6, 4, 3, 12.
6: Que luego es otra percepción que tiene la gente equivocada, que tú votes al primero no quiere decir que estés en contra del segundo, sino que tienes que dar una prioridad, pero que no desechas al segundo, que es una opción 15, 12, pero que sí que no votas a uno solo, quiero decir, que votas a varios, ¿no? Una preferencia, pero votas a varios. Mira, yo he hecho durante varios días, he hecho hasta el sábado que voté, he hecho una lista, ¿no?, de 10, pero bueno, lo voy a resumir en 6, ¿no? Es decir, pros y contras. Y todos, os lo digo en serio, tienen pros y contras para ganar el Balón de Oro. No te voy a decir que es la edición más difícil, porque es la primera vez en la que estoy votando. Siempre lo he visto como espectador o como parte informativa, nunca como parte miembro del jurado. Y sí que puedo decirte que el que no tiene títulos tiene goles, y el que no tiene goles tiene títulos, y el que no tiene todos los títulos, pues tiene poca presencia. Bueno, es que yo, sinceramente, más allá de colores, os lo digo en serio, el que gane va a ser justo ganador, yo creo, ¿eh?
1: ¿Te ha costado mucho elegir el de 15 puntos?
6: Me ha costado elegirlo. A ver, porque no es una responsabilidad mía personal. Yo lo asumo esto como algo que viene por ser el director del diario AS. Yo no es una votación de José Félix Díaz, persona independiente, y no, yo me debo, o esta responsabilidad me recae evidentemente porque Relaño en su día como director de AS fue el elegido, y ahora ya que está fuera del ligado del diario AS, pues consideran FanFútbol que siga siendo yo en este caso el que vote por el Balón de Oro. Entonces no es algo personal mío, ¿no? Yo creo que debo también estar un poquito a la altura. No sé si la gente lo considerará o no lo considerará, pero bueno, se ha intentado.
1: ¿Puedes decirnos los seis estos que crees que están ahí arriba o no, o ni eso?
6: No, pero bueno, sí, a ver, David, dímelo.
1: David, a ver.
3: Yo creo que has votado a la Miña Mal, seguro.
6: No, pero escúchame. No vayas por ahí.
1: Lamine, Rodri, Kane, Mbappé, Messi. Yo pondría Messi. Y Lamine, Rodri, Kane, Mbappé, Messi son cinco. Y yo qué sé, pues.
3: No, yo la.
1: Pon a Cubarsí, a lo mejor. O pon a
6: Cubarsí, Fabián.
1: O Dembélé, Fabián. Claro,
6: es que salen hasta 10, fijaros lo que os digo, que salen hasta 10. A ver, posibles candidatos, ¿no? A ganarlo, ¿no? Yo creo que hay otros 20 o 15 que claramente todos decimos que no lo van a ganar, ¿no?
3: Sí. Yo, José Félix, la reflexión que antes le hacía a Aleix cuando todavía no habías entrado. Bueno, primero que, evidentemente, en este tipo de cosas se recibe mucho hate. Tú estás recibiendo mucho hate por parte del barcelonismo, es lógico y tal, pero hay que dejar claro, todos tenemos que dejar claro que es un compañero que le toca votar para el Balón de Oro y vota lo que le da la gana, lo que le entiende y bajo su criterio, como haríamos todos, ¿no? Pero la reflexión que hacía yo es que hubo un clamor, tú sabes perfectamente, porque lo seguiste igual que yo. Además, creo que estabas en Zurich, si no recuerdo mal. Hubo un clamor tremendo en España para que Xavi o Iniesta ganaran el Balón de Oro, que oye, que me parece bien, porque a mí me parecen dos genios. Ante un tipo como Messi, que había marcado más de 50 goles como casi siempre, y había ganado la Liga.
1: ¿Vale? Sí, pero cayó en cuartos.
3: Yo lo que digo es que me imagino, o sea, sinceramente, entiéndeme la situación, ¿eh? Si Lamine, por ejemplo, fuera jugador del Madrid, a mí Lamine me parece un acontecimiento histórico. O sea, estamos ante un acontecimiento histórico con un chaval de 19 años, que es icono mediático, o sea, icono futbolístico y mediático, tanto del Barça como de la selección española, que no había pasado nunca en la selección española algo así, pueda ganar un Balón de Oro, ¿no? Y no veo ese clamor. No veo ese clamor cuando antes lo que se alegaba es que tenían que ganar Xavi Iniesta porque habían ganado el Mundial con España, además de que eran grandes jugadores. Y no Messi, que no había ganado el Mundial. Y ahora he visto, hombre, he visto un reparto bastante llamativo respecto a Mbappé, ¿sabes? No veo ese clamor con Lamine. A eso me refiero,
6: no,
3: ¿sabes?
6: No, pero yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo, al margen de la entrevista con Mbappé, yo no he visto ningún clamor tampoco periodístico. Sacar la bandera de Mbappé, ¿no? Cada uno saca la bandera. Lamentablemente también te digo que desde 2010 ahora se ha radicalizado todo mucho en cuestión de la información deportiva. Y entonces, yo tampoco no lo veo así, pero mira, por ejemplo, si nosotros, digo nosotros, el AS, por ejemplo, yo le hice una entrevista a Joao Félix el otro día, ¿cómo se titulaba? Para mí Lamine es un espectáculo y tiene que ganar Balón de Oro. O sea, que decirte que no hay una campaña anti, ni mucho menos. Si nosotros hemos ofrecido la ventana de las para aquel que quisiera hablar, ¿no? Porque se nos decía varios, como te digo, igual que Fabián dijo, ¿y por qué no Balón de Oro, no? Uh-huh. O sea, cada uno con sus argumentos. Y a mí cuando la gente critica que han hecho campaña, campaña la hacemos nosotros abriéndole la puerta. O sea, que decirte que es nuestra obligación y hasta la de ellos también, ¿no? Intentar influir en la gente. Bueno, yo no sé si lo logran o no lo logran, pero para nosotros nos viene bien durante este recorrido que es el Balón de Oro, pues porque tenemos cosas de que hablar y encima los protagonistas se vuelven más accesibles, ¿no? De repente.
1: Bueno, a ver, el 26 de octubre, cuando se hagan públicas las votaciones, pues a lo mejor te volvemos a llamar y nos reímos. Pasamos un rato.
6: Sí. Y yo encantado de que lo hagáis y pasar un rato con vosotros. Y os lo digo, la suerte está echada. Claro. Me decían hoy, ¿qué sabes tú? Digo, yo no sé nada. Yo simplemente he dado al enter. Y hasta luego, Lucas.
1: Vale.
2: José Félix, acabo. El año de Mundial, con España ganándolo.
1: Torni.
6: Ya no vale, ya se envió el voto.
1: Ya se envió el voto.
6: Ya se envió el voto, David.
2: Mira que lo celebraste el Mundial.
3: 16 minutos.
1: Bueno, oye, una cosa, una última. Ya que tenemos al director del diario AS hoy en directo. ¿Asusta este Barça de Flick o qué, desde la distancia? Viendo al Madrid de Mourinho.
6: Asombra, más que asusta. Asombra. Yo creo que asombra, ¿no? Asustar es muy pronto todavía. Pero asombrar cómo juega. Además, hoy le hablaba con un responsable de Madrid. Dices, claro, joder, es que con los problemas, no problemas, pero es que luego, claro, juegan de la manera que juegan y marcan cinco goles, pues claro, pues cinco goles. Y ante eso hay que rendirse a la evidencia. No se puede, yo creo que nadie puede decir lo contrario, que el Barça está jugando bien y que el Barça está en el mismo nivel superior. Y el que no lo reconozca, miente.
1: Muy bien, un abrazo, gracias por atendernos, José Félix.
6: Nada, cuidaros. Adeu, chao, chao.
1: Un abrazo. Directo al Diarias en directe. Déu-n'hi-do. Pot votar el que vulgui, però ens ha quedat clar, doncs, que això, que ha intentat fer una feina objectiva i periodística i que després, doncs, els 15 punts li ha donat a qui no, ha considerat.
2: Jo,
1: doncs, ja
2: jo sincerament crec que té un marrón, perquè és veritat que... No, però, a veure, que és un honor, òbviament, perquè, home, és agafar el relleu d'Arri l'Anyo i del gran Paco Aguilar, que va votar molts anys,
1: sí senyor, sí
2: el subdirector del Mundo Deportivo, que era el corresponsal de France Football, però és veritat que ell és el director d'un diari de Madrid que té, bueno, doncs unes simpaties clares, però clar, és que guanya el Mundial la selecció espanyola on quants jugadors del Madrid n'hi havia?
1: Cap.
2: Bueno, un fitxat durant el Mundial.
1: Home, sí, Cucurella.
4: Cucurella.
1: A mitges, però...
4: Sí.
2: Clar, i en el duel, allò, Barça-Madrid, de la pilota d'or, si tens Mbappé. Però clar, és que aniries contra la selecció espanyola que ha guanyat el Mundial.
1: És complicat, sí.
2: És complicat, perquè tant si te'n vas cap al blanc com si te'n vas cap al blaugrana...
1: tres quarts de dotze.
2: Potser hi ha una decisió salomònica, que és tirar cap a un Fabián que ho ha guanyat tot.
1: Amb 15 punts, vols dir? Ja, pot ser. No sé.
2: Va, guanyat tot.
1: El 26 d'octubre sortirem de dubtes. Vinga, una última pausa abans de la mitjanit i ara ja sí. Va, anem a sentir les veus del dia i a fer la prèvia d'aquest Espanya-Croàcia. Demà tindrem el Damià López, el Sánchez Pizjuán, pendent del segon partit de la Nations de la selecció espanyola. Sí, el talisma.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Deu minuts i la mitjanit, abans de sentir la Minya Mal i de fer la prèvia de l'Espanya-Croàcia, tots recordem els grans moments d'Iniesta, no? D'Andrés Iniesta. Ara en parlaves, quan va fer aquell gol del Mundial el 2010.
2: Com oblidar-nos.
1: Doncs, què passava?
2: I Stamford Bridge, no?
1: Stamford Bridge, correcte. Hòstia, van ser... Sí, sí, van ser...
2: Ho dius, Stamford Bridge, no? Com si no ho tinguéssim a la memòria.
1: No, però és que no ho perdrem mai de vista.
2: Però dic que...
1: Té raó, té raó.
4: Perquè com que estem parlant de la selecció del Mundial...
2: És que ja l'ha citat abans.
1: Té raó. 2009 i 2010 van ser grans anys amb grans gols d'Andrés Iniesta. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podeu descobrir la història d'Andrés Iniesta des de dins, els seus records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. A on? A Iniesta Experience, al joc interior, a partir d'avui a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. Ja aniré. Això crec que està allà al Port Vell, no?
2: A l'IMAX,
1: no? Allà, sí, sí. Aniré a veure aquesta exposició.
2: A l'IMAX deu ser guapo.
1: Sí, sí, sí. A més, han fet un joc audiovisual amb la història d'Andrés Iniesta i...
2: No és el mateix lloc.
1: M'hi passaré.
2: No, no és el mateix lloc on ell va organitzar l'acte de comiat.
4: Ah, sí, és veritat. Vam anar allà.
1: Sí, senyor.
4: Cert.
1: Doncs això, ja hi ha les entrades a la venda. iniestaexperience.com, pels nanos, no, Marc?
8: No, té molt bona pinta. La veritat és que n'he sentit alguna cosa i té bona pinta, que ho muntaran bé i que serà realment espectacular. Avui en dia es fan aquestes exposicions, aquests museus molt audiovisuals, molt de nova generació, vull dir que traurem el cap.
1: Entrades ja a la venda, s'obre el 5 d'octubre. Això vol dir dilluns vinent ja es pot anar allà al Port Vell, a l'IMAX, a veure Iniesta Experience. Marta, la Minya Mal ha tornat a parlar les últimes hores de la pilota d'or, però evidentment també ja del gran objectiu que té aquesta temporada.
4: Sí, que nosaltres que guanyar la Champions, la Minya Mal vol guanyar la sisena Lliga de Campions en la història del club, al Metropolitano. Són declaracions a una entrevista que ha fet al programa On Sport d'una televisió egípcia.
9: Todo se tiene que ver. Al final el campeonato europeo no depende de solo el nivel de un partido. Al final si tienes un mal partido puedes irte para casa. Hay que tener ese punto de suerte, ese punto de estabilidad y de experiencia que yo creo que estamos teniendo año a año y ojalá que sea este año. Nosotros jugamos para ganarla. No vamos a pasear ni a ojalá que ganemos. Queremos ganarla, queremos jugar, traerla para Barcelona y ojalá sea este el año.
4: Lamine també destaca el gran inici de temporada que està fent l'equip, la mentalitat guanyadora de la plantilla, amb l'únic objectiu sempre de guanyar, i també el que significaria guanyar per ell la pilota d'or.
9: Yo creo que todos los jugadores trabajamos para ganar títulos colectivos e individuales como es el Balón de Oro, y sobre los africanos, pues yo creo que es un orgullo para todos nosotros los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano, los que tenemos familia, los que hemos estado ahí. Es un orgullo para nosotros ver en un podio, ver nominados a jugadores africanos. Todos estamos muy contentos. Ojalá que hayan muchísimos más, pero yo creo que tiene que ver con el juego. Al final no es por la nacionalidad, pero ojalá que sí, que seamos un montón d'africanos, estaremos todos muy orgullosos.
4: Aquí estudiant el seu públic.
1: Clar, clar, s'ha dirigit al públic marroquí, sens dubte. Bé, doncs, ara ja, 26 d'octubre a Londres, a veure què passa amb la pilota d'or, perquè les votacions estan tancades. Bé, d'aquí a 8 minuts encara algun periodista les pot enviar, però la majoria ja les han enviat.
2: El marroquí només, no? Tots els que votin d'Àfrica?
1: També, també, sí, sí, clar.
3: El dia 26 no en parlarem d'aquest tema, no? Faràs un,
1: no,
3: un
1: és
3: petit...
1: Que, no, saps per què...
3: Passaràs per sobre, faltant 5 minuts per acabar el programa.
1: Depèn del que passi el 25 al Camp Nou, perquè el dia abans hi ha el Barça-Madrid.
3: Sí.
1: El dia, la nit abans, sí, de la pilota d'or i el Barça-Madrid al Camp Nou.
3: Vine amb sabatilles aquell dia a fer el programa.
4: La cosa va una mica...
1: Obrirem micros aquell, sí, aquell dilluns.
3: No, no.
1: No, no.
3: Papers?
4: Crec que no cal guió. No? Vull dir, ens posem aquí i anem fent.
1: No, no, aquell 26 d'octubre serà tremendo.
3: Bé, sí. Arriba aquí a les, pots arribar aquí a les 9 de la nit.
1: No, no, és que em quedaré a casa. Saludaré des de casa i feu la tertúlia. Atenció, s'ha confirmat que Eric no té cap lesió i el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha tret pit de la gestió que n'han fet des de la selecció espanyola.
4: Sí, Eric està bé, el més tranquil·litzador després d'haver notat aquestes molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament del partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra. És això, que no s'ha de patir per ell. Se li van fer proves ja en aquell moment que van descartar qualsevol lesió, però la federació el va alliberar per precaució. Aquest matí se l'han mirat també els serveis mèdics del Barça i s'ha confirmat aquest primer diagnòstic. I, de fet, aquest vespre n'ha parlat el seleccionador Luis de la Fuente explicant la gestió que n'han fet des de la selecció. Si disputessin demà una final, la podria jugar i, de fet, se l'haurien pogut quedar per tenir-lo recuperat pel tercer o quart partit.
10: Otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, insisto, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia. Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero, porque todos hubiéramos asumido, entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Pero como no teníamos la certeza de que para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena.
4: Insistim, Eric no està lesionat i estarà disponible pel partit contra el Getafe del 10 d'octubre.
1: Com n'hem après, no?, entre tots.
3: Sí.
1: És que l'any passat aquestes alçades era la mina, que si l'havien infiltrat, que si no sé què, no?
0: Sí, també és veritat que la temporada passada, jo crec que per un costat n'hem après, està claríssim, i que està fent aquí certes coses d'estratègia o de política una mica després de tot el que ha passat, està clar, i curant algunes ferides. També és veritat que aquest moment ara per ells no té cap tipus de pressió, que, i que potser siguen tenir una mica més, doncs, abans d'arribar al Mundial, als últims partits. Evidentment la Minya Mal no té res a veure amb el pes que té Eric, ara li ha sigut més senzill, però sí, n'hem après. Es nota a més amb el to, com
4: aquí ha hagut,
0: com cuida les formes.
4: Hi ha hagut gent que ha remat els dos bàndols,
0: diguem. I ho celebrem.
1: Però bé, Deco Caranca va ser una gran conversa i una gran entesa. Deco i Caranca, que formen part de la Federació Espanyola, s'entenen molt bé i van llimar, diguem...
4: Més enllà d'això, també.
2: I més gent amiga de la Fuente, segur, sí, que ha intervingut.
4: També.
2: Clar, però és que ben jugat, perquè qui es va lesionar al Barça fa poc?
1: Fermín.
2: Christensen.
1: Ah, perdona, per ser ja a l'Espanya.
2: Christensen. Llavors, home, no pots badar amb el tema dels centrals. Que Eric potser ara és lateral, però llavors Koundé és central. Però és que no pots badar amb els que puguin jugar de central quan se t'ha trencat Christensen. Llavors què has de fer? A la mínima dir-ho. I un seleccionador que és un tio que ve de guanyar un Mundial, i que sí, que la Nations League és important i tal, però a més has guanyat a Anglaterra, més o menys has encarrilat una mica la classificació, entenc, perquè és un partit complicat, no? I ja has guanyat. Home, si vens d'on vens, escolta'm, l'envies cap a casa i tan amics.
3: Posem-ho en context, eh? És l'Eric, que per mi és un gran jugador, però Espanya va jugar els últims minuts de la final,
2: sí, però...
3: pel desgast de Laporte.
2: Però en una fase de 4 partits, no, no. Potser li és important. Jo entenc que també per 4 partits...
3: Jo no dic que no sigui important, i de fet anava a ser titular a Wembley, de lateral dret, però vull dir que té molts jugadors per ocupar aquestes posicions.
1: Bueno, de laterals no en té tants,
3: si això passa, que així, no, si les molèsties les té la Minya Mal...
1: Voldries haver vist què passava, no?
3: Ja ho haguéssim vist.
2: Però llavors,
3: no, ja ho haguéssim vist.
2: Però llavors... Però mira, igual, però et diré una cosa.
3: Igual la Marta, David, ens està tirant aquest document igualment del seleccionador, sí, però vull dir que...
2: Però és possible que llavors el que no hagués dit rep hagués estat Lamine Yamal.
1: Jo crec que Eric ha estat intel·ligent.
2: És que perquè Lamine té l'ànsia aquesta...
3: Sí. Ara ja hem parlat...
4: És que per mi això també és important.
2: Ara, de quina ànsia té Lamine, el Balón d'Oro? Doncs si té aquella molestia, igual... Calla. L'Eric, un tio més cerebral, capità...
4: Més, ostres,
2: més gran,
4: se m'està inflamant el genoll.
2: Clar, veient el percal que té en l'equip des de la lesió de...
1: No, i que aquest any
2: que
1: ha de ser...
2: Que no van fitxar central,
1: i que
2: a l'últim moment.
1: Ha de ser important.
2: I que s'ha lesionat Christensen...
1: I no, i que ja ha de ser important al lateral, i ja està veient, perdona, que li han dit, seràs el titular.
2: I el calendari que li havia al Barça?
1: Ah, sí. PSG, PSG, Galatasaray, Betis, Barça, Madrid...
2: Ara ha tingut partits que estan bé, però el que li ve ara...
4: Ara és quan bomba, es posa a l'histèria.
1: És molt curiós, futbolísticament, Marc, com els seleccionadors aprofiten el que fan els clubs. És a dir, Rafinha, de nou. Eric, ara lateral amb Espanya. És increïble, sí, no? Com s'aprofiten, no? Sí, però... de dir, que això...
3: Però després li has de fotre el context, eh?
2: Bueno, però se li ha caigut Porro i Llorente.
1: Sí, però bueno, s'aprofita que Flick l'ha posat, no?
0: Sí, home, clar, està clar. Ells estan mirant una mica el que passa i, evidentment, doncs, el que estigui passant als clubs, doncs ells ho avalon i intenten traslladar-ho a les seleccions. De fet, jo crec que fa anys, no sé, el David i el Fernando també m'ajudaran amb això, però jo crec que abans les seleccions anaven molt més en la funció del que feien els clubs. Si un jugador estava marcant gols, el seleccionaven. Si deixava de marcar gols amb el club, ja no el seleccionaven. I ara es mantenen bastant les partides, sí, mantenen, sí, bastant els blocs.
3: Si tu creus en un jugador, passi encara que no tingui continuïtat al club,
0: sí,
3: el portes.
1: Unai Simón.
0: Però sí que...
1: Williams.
3: Ferran Torres en el seu
1: Nico
3: moment.
1: Williams.
2: Això era l'habitual. L'únic que ho trencava era Clemente amb el grup humano, si te'n recordes, que confiava en els seus, i tot i que la resta rajés a punta pala, ell, el seu, el Salín, i el Corta, sempre es portava.
3: Bueno, gent que sàvia que havia de Fidel.
2: Que altres seleccionadors, recordo Luis Suárez i aquesta gent, anaven una mica en funció del golejador del moment, del golejador de torn. De fet, us els recordeu quan havia aquell Catanya del Màlaga, que
1: tenia una ratxa bona, la gaviota,
2: portaven, no? Sí. I el portaven, i era internacional. Salva Ballesta tenia una ratxa bona, i home, no tenia nivell per ser el davanter centre de la selecció espanyola. I anava també.
1: Bueno, mira, aviador, eh?
2: Sí, però vull dir, els jugadors...
0: Entre altres coses.
3: Fins i tot en alguns casos, sense haver fet un any que ho pugui mereixer, anar a la convocatòria, no sé, també el cas de Nico Williams a l'últim Mundial, o sigui, els seleccionadors,
2: els seus,
3: en aquest cas de la Fuente, prefereix endur-se un jugador que considera dels seus, que ja ha format pinya, que ja ha format part del grup, etcètera, i prefereix esperar-lo a veure quin rendiment és capaç de treure després d'un any lamentable. Com
2: I mira la final, Williams, tu. A la final li
3: va fer la deixada, però vull dir que, clar, al final arrisques, no? Perquè, ostres, no hi havia cap garantia,
1: bueno,
3: de que...
1: Fins perdona, David, a Wembley el posa, i, sí, quan fa el canvi, bueno, i entren no, Baena i Oyarzabal i Pedri, no, sembla que la cosa millora.
3: I està millor que fa un any, perquè l'estiu, perquè està competint. Aquest any està competint i no ha tingut molèsties físiques de moment, no? Però vull dir, prefereixen això que no inventar amb un altre futbolista, que no formar part del grup i que l'has d'encaixar allà i que no saps exactament com et respondrà ni al camp ni fora del camp. Jo crec que amb això ha canviat molt, sí. Estic d'acord amb el Marc.
1: T'he de dir que jo crec que per Pedri li ha de ser greu no ser el titular indiscutible al mig del camp, però en clau Barça és una bona notícia, que ara mateix estigui apostant per Rodri Fabiana.
3: Jo també ho celebro, però és un meló aquest.
1: Sí,
3: és un meló que déu-n'hi-do.
1: Sí.
3: És un meló. O sigui que t'agrada més Fabián que Pedri.
4: És digna d'estudi.
3: Jo crec que és per aplicar-te un terapeuta.
1: Hola, Oriol Jové.
11: Hola, bona nit.
1: Hola.
11: No sóc el terapeuta.
1: No.
11: Estic d'acord amb tu. No sóc el terapeuta de moment.
1: Volia saber, que ja està pendent de les rodes de premsa que s'han fet aquesta nit al Pizjuán de Luis de la Fuente i de Fabián, si s'havia parlat alguna cosa d'això o què s'havia dit en la prèvia d'aquest Espanya-Croàcia, que és demà, a 8:45.
11: Sí, un partit en el qual no hi haurà Eric, però sí tota la resta de futbolistes disponibles. De la Fuente, en la línia del que hem sentit abans, justament parlant d'Eric, anticipat canvis respecte del partit de fa només dos dies a Wembley contra Anglaterra.
10: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía en algunas demarcaciones pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
11: Ho hem anat explicant, eh? Són 4 partits en 10 dies, per tant, l'exigència física és molt alta. En la victòria contra Anglaterra de dissabte, recordo, van jugar els 90 minuts els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine. Olmon va jugar 82 i de suplent va entrar també Pedri, que en va jugar 20. Demà és possible que el Canadi sigui titular, juntament amb, sí, eh? Amb Rodri i Lamine, que apunten a repetir presència pel que s'està dient a l'11.
1: I Fermín podria entrar per Olmon, potser, no?
11: Podria entrar, que no va jugar en el primer partit. És l'únic blaugrana, a banda d'Eric, que evidentment no va jugar. Per cert, li han preguntat a Fabián per la relació que té amb Pedri. Ha dit que evidentment la relació és fantàstica, que només faltaria, però a tall del que comentàveu, ara fa una estona. Espanya s'enfronta a la Croàcia de Modric, que encara juga, un rival habitual, Croàcia per Espanya. S'hi han enfrontat 7 vegades, els espanyols, a Croàcia, en els últims 14 anys. 7 vegades, per tant, partit contra Croàcia cada 2 anys de mitjana.
1: Perdona, acaba de fer 41 anys, sí, sí. El 9 de setembre. Perdona,
3: i està jugant a un gran nivell i ho juga tot. Ho juga tot, amb el Milan i amb la selecció.
2: És un gran tio.
3: És un animal, impressionant.
1: Destacava amb el físic de Cristiano, però Modric amb 41 anys.
3: Sí, sí, és el jugador dels últims
1: mèrit,
3: 12 anys que jo hagués agafat al Madrid i l'hagués portat al Barça.
1: Sí, hauria encaixat.
3: És una debilitat.
2: Hauria encaixat en el Barça.
11: I a la seva posició, sí. És a dir, a vegades un migcampista, quan comença a sumar anys, potser acaba endarrerint la posició, però no, allà està Luka Modric, i no sé si Croàcia, és a dir, està per la labor de treure-li un substitut. Mentrestant, l'aniran esprement. Com deia, demà a Espanya, a Croàcia, sobre la pilota d'or, també se n'ha parlat, evidentment, avui, dèiem, s'han tancat les votacions, li han preguntat a Adela Fuente si li faria il·lusió guanyar el premi a millor entrenador. Recordo que està nominat, ha dit el seleccionador que aplica el mateix criteri per respondre que el que va dir quan li van preguntar per qui volia que guanyés, per quin futbolista havia de guanyar la pilota d'or.
10: Yo siempre he dicho que quiero que gane un español. También en el apartado de futbolistas, obviamente, pero en lo de técnicos también. Entonces ahí se queda, un español, y hay 4. Lo de postular no va conmigo tampoco eso, pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión. Que me encantaría. Que tomen nota, que me gustaría.
1: Ah, era fàcil aquesta, perquè hi ha més espanyols, no?, nominats.
11: Ell ho ha dit, són 4, Luis Enrique, Arteta, Unai Emery i ell mateix, per tant, resposta que tenia fàcil aquí Luis de la Fuente per no reivindicar-se, tot i que ara ho sentia, m'ha dit que evidentment li faria molta il·lusió ser nomenat millor entrenador de la temporada.
1: Si apliquem el criteri de que el campió del món hauria de guanyar la pilota d'or, jo crec que el seleccionador de la selecció campiona del món, doncs, hauria de tenir molts números de guanyar el premi al millor entrenador, tot i que Luis Enrique hagi fet 2 Champions seguides, no, Marc?
0: Sí, no.
1: Arteta, final de la Champions i Premier.
0: Sí, jo sí, he de donar... Tornem a estar una mica amb el mateix. Si he de donar els millors entrenadors, jo crec que tant Luis Enrique com Arteta, fins i tot Emery, és millor entrenador que de la Fuente. Però
1: té mèrit, amb una selecció fer Eurocopa i Mundial en 2 anys. Vull dir, la trajectòria d'aquest senyor ens agradarà més o menys, però, hòstia, jugant bé, a més.
0: Sí, no, i és veritat, i que ha acabat tenint certa cintura per certes coses que jo crec que ell no veia de principi, doncs acabar-les fent i acabar, doncs, insistint amb certes coses, i ha tingut, ha hagut de canviar la davantera, i al final, doncs, va encaixar això de Baena, quan les coses les ha provat i al final no funcionaven, doncs ha sabut tirar de cap a un altre costat i li ha acabat funcionant. No, si mèrit està clar que el té, però hi ha un tipus d'entrenadors que per mi són molt intervencionistes, que marquen molt el segell, que influeixen molt més en el joc, i te n'he citat a 3 i te'n podria citar altres que no pas el seleccionador espanyol.
4: És que potser és molt... O sigui, per un entrenador deixar empremta i canviar estils o maneres de pensar amb la mirada de llarga del que és el futbol com a esport, és molt més fàcil fer-ho, fàcil. Sí, tens molt més temps per treballar-ho en un club durant un temps dilatat que no pas en una selecció.
0: Estic d'acord, el que passa que, per exemple, hi ha la selecció espanyola de Luis Enrique i ha jugat un estil molt determinat.
4: Sí,
0: potser massa exagerat o massa complex o massa... massa treballat com perquè realment en un torneig curt li acabés sortint, i no li va sortir. Vull dir, és que al final el futbol, aquesta és una mica la gràcia, que es pot guanyar de moltes maneres. És com quan aquí de vegades s'ha tractat que la gent que no juga a tenir la pilota
8: pilota i a portar iniciativa, això no és futbol. És que no juguen a res. No, no, no és veritat.
1: És menys divertit, però juguen. No, juguen el que saben.
8: A mi, aquest tipus d'entrenador, per mi, té menys mèrit. Ara, Zidane no sé quantes Champions té i Ancelotti també té no sé quantes Champions.
1: 39 partits sense perdre, Porta de la Fuente com a seleccionador.
4: Sí, sí, sí. I no ens diuen res com entrenadors.
8: Són entrenadors que a mi no em diuen res. Ara han guanyat moltíssimes coses, vull dir que està clar que mèrit.
2: Aquest home el que té és que, per exemple, els canvis de vegades sovint encerta. O sigui, el que fa amb el Merino...
1: Ah, sí, que li va donar classificacions en Portugal... No?
2: Sí, té moments, i és veritat que a vegades té decisions... com et diria, jo l'he vist canviar la ment. Darrerament no tant, però a la primera època, i crec que a l'Eurocopa del 24, pues, quan creia que havia...
1: Era molt jove, Fernando.
2: Era molt jove, però ja era un crac. Ja ho era. I ell deia, escolta, minuts 80 i pico, tu i el teu amic Nico, fora. Bueno, jo crec que és un seleccionador que fa una miqueta el tema aquell de la família, de la pinya i tal, i a nivell tàctic és veritat que la selecció espanyola encaixa pocs gols. Si encaixes pocs gols i tens tios amb certa allò davant, bueno, com en la ment, el mateix Oyarzabal. A la Real Societat no és que faci molts gols, però no. L'estadística d'avui... No,
1: 31 gols amb Espanya. Jo crec, 31 gols amb Espanya.
2: Sincerament. I els darrers 20 crec que els ha fet amb molt pocs partits. Bueno, doncs mira, va tirant.
3: Jo no aprovo totes les decisions del món que pugui fer de la Fuente, però jo crec que és bastant més, Fernando, del que dius, de la Fuente. La selecció espanyola juga molt bé, Juga molt bé.
2: Que t'estic dient que jo crec que és un bon entrenador.
3: I el
2: que passa que no té el temps d'un entrenador que s'alimenta tot l'any, clar.
3: I Oyarzabal de nou se l'inventa a ell,
2: Que ell a vegades ha de reaccionar a situacions...
3: Sincerament, ha aconseguit una cosa del no-res, perquè venia de les categories inferiors. Ha aconseguit una cosa que sembla impensable. A dia d'avui s'estan començant a fer debats d'equiparació o comparació amb la gran generació del 2010. Això era impensable. Fa 3 anys. I clar,
1: estàs a una Eurocopa... Futbolísticament estan lluny, encara.
3: No, clar. Jo, amb la màgia de Xavi...
1: En quant a joc col·lectiu, estan lluny.
2: Però aquella selecció potser era millor.
1: Per això et dic, jo crec que estan lluny a nivell de joc col·lectiu d'aquella selecció. Era una meravella, Busquets, Xavi, Iniesta.
3: Sí, però el domini que han obtingut en aquest Mundial i l'Eurocopa que van guanyar, pràcticament guanyant tots els 7 partits van jugar, vull dir, això l'altra selecció no t'ho ha fet, Saps el que vull dir? És a dir, que jo em quedo amb la selecció del 2010, per molts motius, però a dia d'avui els que vulguin defensar un debat sobre això el poden defensar. I després una altra cosa respecte al que ha dit el Marc. Jo et faig una pregunta, Marc. Tu arribes a casa, et juga a l'Arsenal d'Arteta i et juga a la selecció espanyola, aquesta selecció espanyola. Jo ho tinc claríssim, quin partit vaig a veure.
1: Tu de la Fuente. Sí,
3: home, no? a favor. O sigui, jo crec que en el cas d'Arteta, en el cas d'un entrenador que vulgui ser el millor del món, per mi, més enllà dels resultats, l'ha d'acompanyar un procés estètic de nivell. I a mi aquest Arsenal, què vols que et digui? No m'agrada. O sigui, no m'agrada. No em diverteix. O sigui, li reconec molts mèrits, és l'equip segurament que encaixa menys gols d'Europa, des del punt de vista defensiu és una autèntica roca i té talent a dalt suficient com per treure els partits i haver fet el que ha fet. Però per mi, o sigui, jo esperava molt més d'Arteta tenint en compte les fonts en les que ha begut. Per tant, jo no el posaria al nivell, per descomptat, de Luis Enrique, ni tan sols de la Fuente en aquests moments.
8: A mi no m'agrada l'estil d'Arteta i estic d'acord que se n'ha anat cap a un costat que no...
3: No discuteixo els resultats que no són calia. Indiscutibles, clar.
8: Ara, a mi em sembla
2: però
8: un entrenador...
2: Però no
8: està
2: treballat
8: el seu equip. Em sembla un entrenador molt complet, que té l'equip justament com el vol, que sap que és dificilíssim marcar-li un gol, que té molta treballada l'estratègia i que els portava molts anys tenint-los allà molt, molt tensats i molt, molt amunt. Per tant, jo crec que és un entrenador que té molt mèrit. Que a mi m'agradi? No, a mi no m'agrada, no. Jo no em poso partits de l'Arsenal, veig els imprescindibles perquè no em fa gaudir.
1: Demà, com deia ara el Jové, pel que ha dit de la Fuente, Pedri apunta titular i Fermín segurament també. A veure quins canvis fan aquest Espanya-Croàcia. Insisteixo amb el Damià López en directe, Demà arrencarem el programa des del Pizjuán amb el Damià López explicant-nos com acaba aquest Espanya-Croàcia.
2: Aquest tema també és Brasil, eh?
1: Ara ja anirem. Mira, deixa'm repassar només que Eric ha tornat a casa, no està lesionat, per tant, perfecte. Té ara 10 dies per recuperar-se pel que està
3: fent.
1: Fantàstic. Adeyemi ha tornat a casa, sí, no? També bona notícia.
4: Perquè com que feia allò Klopp de les dues llistes, ja torna cap a casa, va jugar, recordem-ho, 71 minuts en l'empat contra els Països Baixos i 75 ahir en la derrota davant Grècia. Va. I ara, doncs...
1: Cap a casa, a descansar, i a més està bé físicament Adeyemi, que havia acabat molt bé els últims partits amb el Barça. I Gordon, l'altre extrem, l'altre fitxatge, aquest sí que continua concentrat amb,
3: m'agrada molt, eh?
1: Amb Anglaterra,
4: molt.
1: Sí.
4: Molt.
1: I a més va fer un gol important per ell, no? Perquè sí, aquí no havia marcat.
3: Sí.
1: Ha parlat, no, les últimes hores, de què li està portant a haver fitxat pel Barça, sí, més enllà del que ens va dir a RAC1 ara fa unes setmanes.
4: M'ha semblat interessant, és una entrevista a la cadena britànica ITV, i diu que està sent molt important per ell poder créixer en un ecosistema en què pot lluir més la seva qualitat que no pas al Newcastle, on se'l reduïa molt a ser un jugador ràpid, i en una lliga com l'anglesa, que està molt content que aquí pot lluir-se més i créixer més en aquest aspecte.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
5: Amb una certa mala ratxa i que se li començava doncs, a girar una mica la cara, però estic convençut que li anirà molt bé.
6: Sí, passa que el gol el fa l'altre dia a Wembley pel mig, no? I això té un pèl difícil aquí.
5: Va, però ha marcat, ha marcat. Jo crec que necessita marcar, evidentment també necessitarà arribar aquí i marcar aquí i acabar de destapar una miqueta tot plegat, però ha marcat i això sempre ajuda.
7: També ens va dir a l'entrevista que li costava una mica marcar el primer gol quan arribava a un lloc nou i que tampoc s'està obsessionant pel tema. Sí que és veritat que després l'hem vist ja una mica frustrat al camp, no? Perquè ha tingut partit, ocasions i ostres,
5: ha de ser frustrant. L'altre sortia
6: i feia volar.
8: Ha estat bé aquest primer partit perquè Adeyemi, que anava com un tiro, crec que no...
6: Ui, va fallar un gol.
9: Dos.
6: Cantat, eh?
9: A cada partit, no?
8: Ha tingut oportunitats. I no les ha ficat.
7: La flor que ha tingut el Barça, clar, se la va deixar a Barcelona.
8: I en canvi el Gordon, doncs, mira, no estava encertat aquí i allà va tenir una d'aquelles complicades perquè tens temps per pensar què fas.
6: Sí.
8: I aquelles de vegades són complicades. Mira Ferran Torres. També va tenir un parell.
7: Sí, és que són la cara i la creu, eh?
8: Clar, va tenir aquello per pensar i no va pensar bé i no va executar bé. En canvi, Gordon, doncs, li feia falta, però a part del gol, crec que va deixar accions.
6: No. Va marxar sempre que ha volgut.
8: Potents d'arrencar, de sortir, de combinar, de seguir la jugada, d'entrar a l'àrea i buscar la passada d'aquelles perilloses. Jo crec que ho va fer
9: força
8: bé. Jo crec
9: que el gol que fa és que és Gordon, ha estat pur.
6: Sí, és molt Newcastle,
9: intel·ligent,
6: no? Molt Newcastle, no?
9: Intel·ligent, veu la deixada per Bellingham i ja en aquell moment ja ell ha llegit la jugada. És un avió. És que és un avió. Sí. És rapidíssim. Físicament és una bèstia. I Bellingham, la veritat és que li posa una pilota en avantatge perquè ell tingui, com dius, temps per pensar i la definició és fantàstica. És a dir, jo, sincerament, no he tingut aquesta preocupació en Gordon.
6: No.
9: Gol, evidentment,
8: però que a Sevilla la cara dia, que tenia el darrer dia, amb Adeyemi fent gol, estava una mica moix.
9: Però fins i tot amb això ha encertat Flick. És a dir, són dos jugadors totalment diferents. I absolutament complementaris. És a dir, en Gordon tens unes coses i amb Adeyemi en pots buscar unes altres.
6: Sí.
8: I en Gordon el que destaquen, segons diuen els que entenen, és que, a part de ser potent, de poder jugar pel mig, de poder trencar per potència a l'espai, diuen que té una cosa que no tenia Rashford, que Rashford, quan s'apropava a l'àrea, no sabia associar-se. O que la perdia...
6: O xutava. Allò que xutava, que li sortia un golaç...
9: Entén més el joc.
6: O tercera graderia.
8: Veu més el company.
9: Sí, sí.
8: Veu més el company i té el timing de passada paret trencadissa
7: perquè
8: cap a...
7: Perquè té aquesta intel·ligència...
6: Llegeix
7: col·lectiu.
6: Llegeix millor. Sí.
8: Diuen que amb això ha millorat al Rashford, que també va fer molts bons números. Però no en tenia tant el joc col·lectiu.
6: Demà, 8:45, Espanya-Croàcia i República Txeca-Anglaterra. Juga fora de casa Gordon al camp de República Txeca, que aixeca l'entrena Santi Denia, que serà el pròxim rival d'Espanya a Oviedo. I demà al migdia hem de posar un altre Siri per Rafinha, perquè... Va. Hola, Quim Salvador.
10: Hola, Siri. Bona nit.
7: Fem un tip de posar Siris, eh?
9: Aquest Siri ha de ser...
6: Jo, i crec que ho han fet molt intel·ligentment.
9: Cap a Montserrat, aquest
6: Escolta,
9: Siri.
6: Ho han fet molt intel·ligentment. Si us vau perdre el Brasil-Austràlia de Townsville, demà podeu veure un Brasil-Austràlia a Brisbane, saps? Vull dir, per si algú es va perdre aquest amistós...
7: Matisos, per si hi ha matisos que no van acabar d'acabar.
6: Dos amistosos amb el mateix rival allà a Austràlia, no?
10: Bé, a Carlo Ancelotti i a la selecció brasilera li pot servir per netejar una mica la imatge del primer amistós, perquè la imatge va ser ben galdosa, van empatar un fent el gol de l'empat al minut 87 i és clar, si el Mundial que van fer ja no va ser gens il·lusionant, recordo que van caure vuitens de final contra Noruega, que el primer amistós postcopa del món fos el que els va sortir, anava a dir van perpetrar, però no cal ser tan dolent, el que els va sortir l'altre dia contra Austràlia, que té el cartell que té, doncs evidentment que la torcida brasileira i la premsa també estan...

0: força descontents amb Carlo Ancelotti. Precisament Ancelotti avui a la roda de premsa ha respost a aquestes crítiques que li estan caient.
1: La crítica al meu treball es una crítica que siempre existió y siempre va a existir. Cuanto a crítica puede afeitar en porcentajes a mi idea que tengo del futuro, cero. Quiero ser objetivo, tenemos futuro a pesar de las críticas.
0: Ancelotti ha explicat que és que està intentant crear l'equip del futur, no tant buscant el rendiment immediat, i fins i tot ha dit, potser no he portat els millors jugadors
2: que vagi venent futur a Brasil
0: del moment, però sí, estic intentant vestir un equip. Per aquest Austràlia-Brasil de demà, el que crida més l'atenció, almenys de la prèvia, és que Ancelotti ha assajat un 11 amb Rafinha de nou, com ho fa el Barça, i no l'extrem dret com va jugar l'altre dia, i de fet els mitjans brasilers que segueixen la selecció donen per fet que sortirà amb Rafinha de nou, i esperen que sigui així. Si això passa, la ubicació de Rafinha al centre de l'atac en principi enviarà Endrick a la banqueta, que va ser el davanter centre l'altre dia i no va estar encertat, i a l'extrem dret en principi hi entrarà Ryan, que és l'autor del gol brasiler precisament que els va salvar de perdre contra Austràlia. Això deixaria també fora de l'11 Estevao, i ha dit Ancelotti que farà canvis. Sí que s'espera que sigui titular a la banda esquerra de l'atac amb Vinícius, l'altre brasiler. Ancelotti ha explicat que és conscient de la pressió que suposa representar la selecció del Brasil.
1: Per a ningú, de comissar o de jugadors, pensamos que vam jugar amistoso. Vam jugar un joc que representa un país molt important per al futbol, que és el Brasil, una camiseta que pesa molt. Per a nosaltres no tenim amistoso. Per a nosaltres, un partit de Copa del Mundo, un partit contra Austràlia, és igual. Representem la millor selecció de la història del futbol.
0: I també ha deixat anar aquesta reflexió, m'ha semblat molt marca de la casa, quan l'han qüestionat el joc de l'equip.
1: Jo no crec que el torcedor brasileiro estava content del joc de 94, quan l'equip era molt sòlid, que ganó la Copa del Mundo, amb el talento de Romario. Joc bonic, sí, òbviament, tenim la qualitat dels jugadors per jugar un joc bonic. Però crec que això que és important és guanyar el joc.
0: L'important és guanyar, i no tant el joc bonic. Bé, tothom que hagi vist una mica la carrera de tècnic d'Ancelotti no es pot sorprendre d'aquestes paraules, per molt que ara sigui...
3: No estan xocants.
0: El seleccionador del Brasil, no? Una altra cosa és que si el Brasil esperava en joc bonito, doncs la tria, en fi, ells sabran. Aquest Austràlia-Brasil de demà, com deies, a les 12 del migdia, hora d'aquí, evidentment, i es jugarà al Suncorp Stadium de Brisbane.
2: Un parell de coses d'això, bé, evidentment que Rafinha ni es constipi, després ha d'anar a l'Índia a jugar l'últim amistós, a Austràlia, a l'Índia.
4: Molt maco,
2: la setmana que ve.
5: Contra Austràlia, també, no?
2: Contra l'Índia, en principi.
3: Aquesta vegada canvien el...
2: Mira, la bona notícia, si n'hi ha, és que juguen demà dimarts, ja volen dimecres, i juguen dissabte a l'Índia. Vull dir que, en el fons, de dissabte a dissabte contra el Getafe, tens una setmana per tornar de l'Índia, reposar una mica i estar tranquil·let.
5: Però els camps aquests d'Austràlia són...
4: Que et marca, La Índia és un viatge que et marca.
2: Et marca.
0: Mira els Beatles.
2: Vull dir que no juguen dimecres, dijous, i després dissabte amb el Getafe, que tens dos dies de recuperació com abans els sud-americans.
5: Jo crec que aquests camps són complicats, i podria notar unes molèsties...
2: Abans del partit, vols dir, a l'Índia.
5: Fascitis plantats, Rafinha. Més que res, perquè ja té galons amb Brasil i...
3: No toqui una cosa al bessó.
4: Marca un parell de gols, i a la mitja part, mister,
2: ja ha fet la feina. Vinga, no? Escolta, un parell de coses.
6: Jo crec que Rafinha, quan porti un minut al camp, es giri i miri que a l'esquena no tenia Pedri, que té Rodri i té el que té, jo crec que ara serà així.
2: En canvi, no?
3: Les molèsties seran aquestes. Les molèsties seran al mig del camp.
5: El drama de Brasil té la...
2: És que clar, vull dir, el posa de nou, però clar, aquesta generació que té de moment...
5: És que té el nom, té les estrelles allà a l'escut, però...
2: Fenta campiona, però de fa molts anys, el 2002. No, dic un parell de coses. Una, he llegit avui, hi ha una corrent que diu que Vinícius no és Vinícius, que això m'ha sorprès molt, vull dir que el Brasil estan impactats amb que Vinícius no és el mateix que era,
5: però una cosa,
2: i que potser és un doble.
3: Que han portat ja un germà bessó.
2: No,
5: està circulant que no és ell.
2: Diuen que no és ell, que és un doble.
5: Que va entrar un a la clínica però, i va sortir un altre.
2: Però que ell ha llegit... No, no, no, però ell ha llegit que...
5: El de debò.
2: No, ell ha llegit que han comparat fotografies de, de les dues cuixes, en una portava un tatuatge i ara ja no el porta, aquest nou Vinícius, el menton no és igual.
5: Aquí ha renovat el Madrid.
2: No, vull dir que hi ha una teoria de que no està jugant bé perquè no és ell, que és un doble. Bé, no sé, una cosa surrealista.
3: Però que està en aquest univers paral·lel on Elvis està viu, John Lennon està viu.
5: Sí, clar, Jesús Gil també.
6: No, però aquest tema és apassionant, és per una illa, és per enviar algú allà, eh?
4: No, no, apassionant tema, no. O preocupant o per veure no, la gent... O sigui, clar, sí, sí, que tenen Bolsonaro de president...
2: Mira, el titular és, el titular és la surrealista conspiració que habla de la suplantació d'identitat de Vinícius. Però llavors, però comparen, comparen un tatu que tenia l'antic Vinícius i ara no hi ha el nou, comparen el canvi físic...
6: Que no el té.
2: Sí, no el té, no el té, en una cuixa, no té, no té, no té.
3: Mira, és un bon tema per Mundo Deportivo.
4: Aquest noi...
3: És un bon tema. Aquest dia...
2: En Brasil cobra força una teoria surrealista que Vinícius no és Vinícius, he llegit avui.
3: 2.500 caràcters.
2: No sé, a Twitter ho he vist a molts llocs.
5: Ja en un minut.
4: Però l'altre dia, ara seriosament l'altre dia, jo no ho sé perquè no m'hi havia fixat, però em van dir que sí que s'havia fet una operació estètica.
2: Sí, el mentó, el mentó, el mentó, a la barbeta.
5: Està canviat.
4: Sí, però això que estàs explicant, això és un fake news.
5: S'ha deixat barbeta i li han operat el mentó.
2: Sí, sí, les redes no se creen el canvi físic de Vinícius, no és el...
3: Però si també deien això de la Shakira a l'actuació inaugural del Mundial, també van dir això de la Shakira, que no era la Shakira autèntica, que era una altra.
4: És veritat.
3: I després va haver de fer com... Van haver de penjar vídeos perquè es veiés que era ella, la real, que estava assajant.
6: Poses Vinícius, ets molt preocupat. Vinícius doble.
2: Vinícius doble, és que no, és una teoria que hi ha a les xarxes que deu ser fake, però m'ha fet molta gràcia. No, no, m'ha fet molta gràcia perquè...
3: Depenent del que t'hagis pres, a vegades veus...
2: Tu imagina les explicacions que busquen perquè no està rendint al seu nivell, no? Dic que és un doble, que no sé.
6: Igual li van retocar els peus,
5: també.
2: A la cuixa esquerra. Hi ha una foto que tenia un tatu i ara no el té.
5: Ara,
2: se'l pot haver tret, per això dic, és una teoria...
5: Si s'ha tret el mentor, que és més difícil.
6: L'han convertit...
5: Es pot treure un tatu.
6: Felin, no? L'han convertit en un portebo.
2: I l'altre.
5: El cirurgià un premi, eh?
6: El cirurgià té una entrevista.
5: A la propera gala de Deportivo.
6: Sabia que... Portada a tots els diaris de Catalunya.
2: Sabia que no havia de treure aquest tema, però l'he tret.
3: Era el Barça.
6: Era cirurgiadors brillants, eh?
2: I parlant de brasilers, avui...
5: Seguim amb aquest tema, que m'agrada.
2: No, avui... Avui a Pel Broc Gros, amb el David Broc, pentinarem a un brasiler de la història del Barça.
6: Aquí n'hi ha un que diu, me reafirmo, és un doble, Vinicio Junior murió.
2: És que és... No, no, és apassionant.
5: Ah, ja el mata, ja.
2: Si entres en el fil...
6: Me reafirmo, és un doble, Vinicio Junior murió.
2: No, no, si entres en el fil estàs mort.
5: Una cosa, a veure si l'operació, l'anestèsia i tal, va haver algun...
2: No, no, no, home, no, esperem que no.
5: És brutal. Aquestes coses...
2: Perdó, anem a coses més serioses, disculpeu.
5: Home, si li van tocar la cara, anestèsia general.
2: Segur, segur, segur. Marta, per tancar l'actualitat del Barça, i ara ja anirem a un parell de coses més, i al Broc Gros, insisteixo, avui amb un brasiler. Ha quedat fixada la data per un acte de conciliació entre Barça i Florentino Pérez. Serà el 25 de novembre, això per què era?
3: Sí, és un cas que té com a llavor, us recordareu, les declaracions del president del Madrid el 12 de maig, en què, a més de convocar les eleccions al Club Blanc, també va assegurar, tant a la compareixença surrealista d'aquell dia, que s'allunyava del micròfon, que anava mirant el mòbil, us en recordeu, no? Doncs aquell dia també, i també el dia posterior, en una entrevista que va donar també arran d'haver convocat les eleccions per donar explicacions.
2: No? Recordo. Sí.
3: I en va fer una Míker Jiménez, també.
2: Ah, és veritat, a 4, tens raó, sí.
3: En fi...
5: És brutal, és que ho analitzes i és brutal.
3: Les coses que van passar aquells dies, i sobretot el que va dir, us recordareu que el Barça li havia robat 7 lligues en el marc del cas Negreira, entre d'altres acusacions, doncs tot això el Barça ho va decidir portar a la justícia, i aquest acte de conciliació fixat a uns jutjats de Madrid el 25 de novembre a les 9:40 del matí és el pas previ a la formalització d'una querella contra el president per un presumpte delicte de calúmnies. El Barça pretén que es retracti del que va dir, i si no ho fa, doncs presentarà aquesta querella criminal contra ell.
2: Molt bé. 25 de novembre serà això. Perfecte. Marta, gràcies, eh?
3: Bona nit a tots.
2: Demà més, a veure com estan els internacionals del Barça. Fem una pausa molt ràpida i res, de seguida m'agradaria que sentíssim Javier Aguirre, presentat avui com a nou entrenador del València.
4: Sempre es fa
2: sempre és interessant. I ja després ho lligarem amb el David Broc, que avui ve a pentinar un bluff brasiler de la història del Barça.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos quarts d'una de la matinada, això és el tu diràs a RAC1. Ha passat volant, o m'ho sembla a mi? Ha passat molt ràpid, no?
1: Sí, sí.
0: I això que el programa tampoc és, que és molta cosa.
1: Però això és bon,
0: sí, no? Sí, sí. No, no, entre que he començat els Premis Vanguardia allà al Palau de Congressos i després he vingut cap aquí, m'ha passat volant.
1: Sí, sí.
0: Sí. Llàstima que no he pogut... Insisteixo que no he pogut sopar.
1: Ja, això ja ho rematem.
0: Ara tinc gana, eh? No he pogut sopar i tinc gana, eh?
1: Ostres, clar.
2: Ves que encara quedarà algú.
3: O sigui, ara n'hi ha... Arribes a casa i
0: ara, rebentaràs la nevera. Ara ho arrasarem tot, sí. A veure. Hola, Saperes.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
2: Bé, fantàstic.
0: Abans del broc gros, de la secció aquesta dels dilluns amb què tanquem la tertúlia...
2: Ganes, de saber
0: sí,
2: qui és avui.
0: Sí, sí, sí, un brasiler de la història del Barça. Bé, un parell de protagonistes del dia que em semblen interessants. Un és Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, i l'altre, el Vasco, Javier Aguirre, un whisky a dormir.
2: Sí, si et sembla, comencem escoltant l'excandidat a la presidència blanca, que avui ha fet una xerrada a la Universitat de Navarra, després ha atès els micròfons de la COPE i ha parlat del malestar de Florentino quan va saber que ell era la llotja del Metropolitano al derbi madrileny.
4: No supe de la història hasta después por la prensa. O sea, yo estuve, me invitaron a ir, pues obviamente como madridista, y lo he repetido varias ocasiones. Yo creo que las elecciones han terminado y ahora tenemos que estar todos a una, y el madridismo además en estos momentos tiene que estar unido y nada de turbulencias ni de ruidos innecesarios. El madridismo tiene que estar a uno y así será por mi parte.
0: Elegante, tú.
2: Elegant.
0: Amb el Real Madrid.
2: Señorío.
0: Amb el Madrid.
3: Elegant intel·ligent perquè sap per primer cop ha aconseguit, hi ha un candidat que ha aconseguit un 35% pràcticament contra Florentino, i la sensació de molts madridistes que ens arriba és que tard o d'hora acabarà caient si continua així.
0: No, i veient la dinàmica...
3: No podràs ara criticar-lo públicament... perquè la teva imatge...
0: Sí.
2: Doncs això, dèiem que elegant només amb el Madrid, perquè preguntat per les polèmiques arbitrals que denuncia el Club Blanc, ha aprofitat l'ocasió per carregar contra el Barça.
4: Yo creo que hubo, y lo hemos hablado, vuelvo a la campaña, ¿no? El tema que me parece una catástrofe, que fue lo que del Barcelona en su momento con los árbitros, y esto creo que ya es más del día a día. El VAR está trayendo... soluciones parciales y seguro que seguirá mejorando para que estas polémicas cada vez sean menores.
2: Doncs pam, clatallot pel Barça un altre cop amb el tema del cas Negreira. Riquelme també ha tret pit d'haver tingut lligats a Rodri i Haaland abans del Mundial, veient el rendiment que estan donant tots dos en aquest inici de temporada.
0: Molt bé, i Javier Aguirre, què ha dit com a nou entrenador del València?
2: Doncs recordem que ha signat fins a final de temporada amb opció a un altre. Doncs bé, ha dit que no s'ho va pensar dos cops quan li va arribar la proposta del Club G.
5: No le puedes decir que no, nunca al Valencia, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal. Yo he venido de rival aquí y sí te acojonas, como dicen ustedes. Y la verdad es que estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero... Le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces, venimos felices.
2: Doncs cap a València, contents, tant ell com la seva dona Sílvia, que ha estat protagonista en diferents moments de la roda de premsa, un Aguirre distès que ha deixat molts moments graciosos. Un d'ells quan li han recordat l'episodi amb Gordon al Mundial, sent seleccionador de Mèxic, i durant el partit contra Anglaterra li va cridar allò de "fuck you, Gordon", i en un to mig en broma. I avui li han preguntat què li dirà quan es creuin al Camp Nou. Diu que es dirigirà a ell d'aquesta manera i que ho farà tapant-se la boca.
5: Me va a hacer así. Fue una tontería, una ocurrencia ahí en plena vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya está, no le doy más vueltas. Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita. A lo mejor le pediré que me la firme, fíjate, para mis hijos. Sí, está bonita la foto, muy bonita. Habla bien castellano el güey, por cierto, ¿eh?
0: El güey.
2: Eso es el que ha deixat sobre...
0: O sigui, hi ha una foto en què ell, en el moment en què ell li crida...
2: S'està dirigint a Gordon, diu que té la foto que és molt maca, que potser no descarta demanar-li que li acabi signant i que se la quedin als seus fills. Sobre els objectius que es marca amb el València, diu que només en té un. No ha volgut dir si deixarà l'equip més amunt o més avall. Diu que només té en ment guanyar el proper partit de Lliga contra el Racing de Santander.
0: Sí, diumenge 11 d'octubre al Sardinero. Racing València, diumenge a les 9 de la nit, eh? És el partit aquest del València, l'estrena de Javier Aguirre.
6: És d'aquelles persones, de vegades et planteges, jo no sé, potser és una dèria molt bé, però de vegades, i especialment els futbolistes, o el món del... tenies a sopar amb ell o no? Javier Aguirre manera sí, unes quantes
7: sobre la taula hi ha
6: unes quantes vegades sí, i parlaria sí. poc, eh? Jo ara, parlaria molt poc.
0: Ara, això no le puedes decir que no a València, a veure, amb tots els meus respectes, però, vull dir...
7: Que és una caca.
8: A este València, no?
6: Jo li hagués dit, no, és veritat que l'afición, quan llegues aquí, a veces acojona, però a veces, quan estàs en el banquillo local, a veces también t'acojones.
0: També és veritat que viurà millor, ell i la seva dona, perquè a Pamplona, sí, es viu molt bé, es menja molt bé, però fresqueta, i al Metropolitano...
7: Bueno, viure bé si va guanyar.
0: No, aquí a Barcelona l'Espanyol va viure bé, perquè hi havia platja, però clar, a Madrid a l'Atlético no tenia platja, i a València s'hi tindrà també.
7: És un tio divertit.
0: Sí, sí.
3: Possiblement estiguem parlant ara mateix de la plaça més difícil de la Lliga Espanyola.
0: I els pot salvar perfectament,
3: perquè,
0: eh?
3: Perquè l'exigència de l'afició continua sent gairebé la mateixa.
7: I és un tio divertit, i diria que el Mallorca ho va fer força bé, eh?
0: Sí, home, jugant a final de Copa.
6: Normalment.
0: Arriba a la final de Copa, és veritat.
6: No ens agrada gens com normalment juguen els seus equips, però ho fa bé.
0: Sí,
7: en situacions com aquests objectius que es marquen, sí. Jo crec que ho va treure força bé.
0: Que és veritat, aquella final de Copa que perd els penals amb l'Atlètic de Bilbao, no? Amb l'Atlètic de Bilbao, va estar a punt de guanyar la final.
3: Sí.
0: Bé. Aquí a l'Espanyol també, jo cobria la informació de l'Espanyol i en tinc un bon record. Havia tingut alguna enganxada amb ella a la sala de premsa,
3: bueno, perquè sí.
0: Però després era un tio que, no passa nada, cabrón, tia la conya, després ja fora del micròfon, li anaves a dir, oye, no te molestes, tengo que hacer la pregunta, es mi trabajo, no pasa nada.
3: Gent. Recordé aquella roda de premsa a Montjuïc, un partit contra el Barça, que començava a preguntar a diversos mitjans, el 10 del Barça, i mi estazo, i tal. I esto comença, estazo, a mi me preguntava la COPE.
0: Sorprès, no? Sorprès, sorprès.
3: Què?
0: Sort a Javier Aguirre amb el València, menys quan jugui contra el Barça i l'Espanyol. Esteu a punt?
6: Vinga. Nosaltres sí, a veure amb ell.
0: Hola, David Broc.
9: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit.

0: Pel broc gros.
1: Avui la tornarem a dir pel broc gros. Eh?
2: És que, de fet, el personatge d'avui, en bona part és culpa del Fernando Polo, que ja saps que ets el meu guia espiritual.
3: Espiritual meu. T'estàs tenint la responsabilitat.
2: No. I de la Marta Ramon, que em van suggerir...
1: Dilluns passat, sí?
2: Sí, perquè quan acaba la secció, tothom diu la seva, no? Hauries de fer aquest...
3: Tothom a menjar-li l'orella.
2: Fernando Polo i Marta Ramon van ser molt insistents amb aquest tio. I jo vaig dir, a mi que em diuen dos mestres, jo segueixo. Vale. Jo soc un port desgraciat.
1: Deixa'm recordar que a tu diràs @racu.net, si voleu enviar algun jugador del Barça que no us caigui bé, que fos un bluff, que envieu també, i els oients de tant en tant els hi farem
2: poden,
1: cas.
2: Poden.
1: Els hi farem cas, els oients.
2: És com una bústia, som una bústia de reclamació.
1: M'encanta.
2: I aleshores avui...
4: No li feu el guió per això, eh? Perquè
1: No.
2: Si algú s'ofereix voluntari,
3: no, és que jo
2: repoco unes coses i ja tenim...
3: Però has trobat elements de judici o no?
2: A veure, anem a parlar de... Anem a dir el nom.
1: Sí.
2: Artur Melo.
1: Avui pentinaràs Artur Melo.
2: Bon jugador. Bon jugador. Bon jugador.
1: Sí, tècnicament el brasiler era bon jugador.
2: Tècnicament, dues temporades, 2018-2019, 2019-2020, 40 quilos. Va costar 40 quilos.
1: Bé.
2: 72 partits va jugar.
1: Bé.
2: Sí, 48 titular. 4 gols, 6 assistències.
4: El Xavi brasileño, no?
2: I aquí és un... No us avanceu perquè ara vaig a la teca. Quan ell arriba, Leo Messi, en una d'aquelles declaracions inconscients, diu això.
5: Bueno, creo que los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente. Y salvando las similitudes, obviamente, y las comparaciones, es verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no...
2: O sigui, arribes a Barcelona...
1: No la recordava.
2: I Messi...
1: No recordava.
3: Tenia la volteta.
2: I Messi diu...
3: Bona, vale.
2: Juga com Xavi. Aleshores, clar, evidentment, la pressió. I Xavi... Xavi també parla del tema.
6: La verdad que le veo muchas cosas similares. Como levanta la cabeza, pierde pocos balones, es un jugador muy fiable...
2: Clar, o sigui, tu arribes amb aquest hype. Els dos grans, no? Les patums del Barça, quan arribes et diuen ets com Xavi, estàs destinat a ser un crac, juga com la Masia, té l'estil ADN, l'ADN Barça i tal.
4: Però escolta'm una cosa, aquí...
2: I la premsa també, eh? Ara vaig per vosaltres. És a dir que... No.
4: Doncs quan acabis de tot, vull fer un comentari.
2: No, que la premsa també es va enganxar això. Ara podeu reconèixer a temps passat. És a dir... Vull dir, que no passa res. Clar, si ho diu Messi, ho diu Xavi, tu què has de fer?
3: Són bons avals, no?
2: Sí. I aleshores ell arriba amb aquest... I no comença malament. El que passa és que ell descobreix a Barcelona la nit.
1: La nuit.
2: Això passa, o sigui...
1: Què volies dir?
4: No, jo volia dir que això no és que retrati a Messi, a Xavi o als periodistes, és que retrata el jugador, perquè les qualitats les tenia.
2: No, és que...
4: Les qualitats... O sigui, el que va veure Messi no és que tingués un
2: palull. Jo he començat dient que era bon jugador. Jo he començat dient que hi havia una certa... un hype...
1: Sí, eufòria.
2: Justificat perquè ell comença a jugar bé.
1: Optimisme, sí.
2: I ell quan arriba... Recordo que a Barça TV li fa un reportatge d'aquests quan arriba un jugador que puja al cotxe.
1: Oh, dins del cotxe, sí.
3: Tots els del cotxe, se'l veu jugant a billar, no?
2: I dins del cotxe li pregunten com serà la teva vida a Barcelona?
1: Ah, perquè és brasiler.
2: I ell respon això.
7: Com és Artur fora dels gramados?
8: Fico més en casa, com a família. Gosto de jugar videogame, assistir filme, mais caseiro.
2: Mais caseiro, diu el desgraciat. I aleshores, això és a l'agost. A l'agost, eh? O sigui, només a la ràdio. Jo estava a casa amb la família, amb la Play, a mi no em busqueu per la nit, passen dues setmanes i es veu que el tio té llogat ja al carrer Tosset, un reservat amb un local. Això va sortir a Relevo. Jo no sé si donar-li creditat.
1: Sí.
2: I aleshores, ell resulta que té un reservat ja perquè no li ve de gust anar a casa. Ell té una gran casa a Pedralbes, que és després que li entren a robar. Ja parlem d'això. I li fa mandra anar fins a Pedralbes. I aleshores, ell decideix jugar un petit habitacle en un local de molt prestigi del carrer Tosset.
1: Per passar l'estona, no?
2: Perquè quan la nit s'allarga, tu et quedes allà i fas nit. Fas nit al local.
3: Tu, Pere, som injustos de vegades amb aquests jugadors que venen de l'altra punta del món.
2: Sí, no, jo no he jutjat.
3: Potser són víctimes de l'insomni i dius...
1: O dormidines.
3: Clar, però el tema aquest, el jet lag, el canvi d'horari, hòstia, t'has d'habituar.
2: Ell comença a descobrir la nit.
3: On vas de nit?
2: I... De fet, al febrer, se'n va a la festa de Neymar i decideix...
3: Bon soci, aquest.
2: Dos dies abans d'un Barça-Madrid, anar-se'n a la festa de Neymar perquè li ve de gust. I
3: a París,
2: no? A París. Que és la festa aquesta que fa sempre el febrer, Neymar, que és la festa de l'any.
3: Va ser molt heavy,
1: la de la germana.
3: Dos dies abans d'un Barça-Madrid.
2: I el dia del Barça-Madrid el tio es lesiona. Clar, lògicament. O sigui, a veure, no podíem esperar...
1: L'estava deshidratat.
2: No podíem esperar l'altra cosa.
1: L'estava deshidratat.
2: I aleshores, el paio, que és on vull acabar arribant amb tota aquesta història, dedica les nits a fer un altre tipus d'activitat que no és futbolística.
4: Activitat física.
2: I jo crec que és el gran inventor de la pubàlgia com a diagnòstic mèdic per camuflar una altra cosa que s'havia rumorejat i que circulava per Barcelona, que tenia a veure amb una certa enfermedad de transmissió sexual que ell havia... Clar, és que a veure, tu quan li vas fotent tota la nit...
3: Aquesta secció m'està sorprenent.
2: No, no, però estàs...
1: No, però és que ara ja ha prescrit i té raó. Es va dir en els mentideros que tenia...
2: Jo em faig ressò dels rumors.
1: Tenia una malaltia de transmissió sexual, que és greu i que s'ha de vigilar, evidentment. Des d'aquí fem pedagogia.
2: Però és que és una malaltia que, a més, en el seu cas, i això també és rumorologia, que presumptament, que ell tenia el membre de color verd, directament. O sigui, que allò es queia. O sigui, era com... Estava... No, sí, allò li queia. Li queia trossos. I clar, com el tio s'ha de posar a jugar un partit si allò no pot ni caminar? O sigui, però per mi, el detall...
3: Saps que anava una mica xerrell? Anava una mica com garrell.
2: Sí, no, xerrencat. Ara estàs lligant cap.
3: Ara estic lligant cap.
1: Passem.
2: No, era muscular.
1: Passem.
2: I aleshores ell, quan li diagnostiquen una pubàlgia el desembre del 2009, no té millor idea, perquè era un geni, o sigui, Artur Melo és un geni, que anar-se'n a Gran Barila, a Gran Valira, a fer snowboard. Lesionat. Clar, perquè ell estava lesionat de la pubàlgia, no estava lesionat de res muscular. Aleshores podia fer snowboard, perquè no t'impedeix tenir la...
1: Bueno, pot fer mal a la pubàlgia,
3: No sé si l'snowboard està prohibit en el...
2: Per contracte, sí, perquè va haver-hi...
3: L'esquí devia ajustejar,
4: L'esquí està prohibit.
1: Jo crec que està prohibit.
2: Sí, no, està prohibit. De fet, va haver-hi mala mano, Valverde el va apartar de l'equip, lògicament, perquè, clar, el tio està nit rere nit fent el que feia, i després anava a fer snowboard, quan el Barça, evidentment, tenia problemes.
3: Potser el fred, per segons quines lesions.
2: Si remulles en la neu, no? Allò potser...
3: Segons quines zones estan una mica en carmen.
2: No era més adient. Però la carrera d'Artur Melo es va ensorrar després d'això. És a dir, ell encadena lesions, deixa de jugar, s'entrega una vida totalment fora de que seria la d'un futbolista de cert ordre, i acaba formant part d'aquella operació mítica amb la Juventus.
1: Sí, sí. Amb Pjanic, no?
2: Un dels actes
1: per quadrar els números, no?
2: Un dels actes de trilerisme més destacats de la història del Barça. I després acaba jugant a diferents clubs i acaba el Girona.
1: És veritat, el 2025.
2: Acaba el Girona i a Girona ell té un accident de cotxe perquè va begut. És, diguéssim, l'historial
3: de l'amic.
2: L'historial de Romero acaba a Girona estavellant el seu cotxe, un cotxe esportiu de luxe, perquè sobrepassa la tassa d'alcoholèmia, i el remat de tot és que l'atraquen a un pàrquing de Barcelona i li treuen el rellotge. Després d'haver-li robat el pis, recordem que amb ell li roben el pis, o entren a robar el pis de Pedralbes, una casa, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, però devia estar dintre.
2: No, ja estava jugant, era un Barça-Liverpool.
3: Estava jugant, perquè era molt casero.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: En un Barça-Liverpool.
3: Vam anar a veure la casa el dia següent.
2: Però s'ha de dir que ell, uns mesos abans, havia fet un reportatge per Barça TV on ensenyava tota la casa, sense cap tipus de problema. Aleshores, si tu ets un delinqüent i veus aquell reportatge, saps perfectament on viu Artur Melo, a quina hora juga, i li pots entrar a casa, que és el que li va passar. Per tant, és una conclusió... O sigui, a mi que el seu final de carrera... Ara està jugant al Brasil, però que el seu final de carrera a Catalunya sigui en un pàrquing del Passeig de Gràcia, amb un tio que li pispa el rellotge, és una mica simptomàtic de com va anar la trajectòria de...
1: T'he de dir que
2: ell
1: arriba al Girona a la temporada 24-25, que és la que juga en Champions. Per tant, el fitxen com a...
2: Sí, a més, ell ven molt la moto de que vol jugar per Mitchell perquè li agrada molt l'estil de joc i li passa una vegada el mateix, no? Que és que... No sé si la nit gironina també. No sé si estem reservat.
1: Estic veient que està el Santos.
3: El Santos,
1: amb Neymar.
2: Sí, està el Santos.
1: I, però res, ha jugat tres partidets.
2: No? Ell va acabar amb la Juve... el contracte, perquè a més tenia un contracte molt llarg, i aleshores ha tornat a Brasil per una mica per retirar-se, quasi. Té 30 anys, tampoc és tan gran.
0: Compta amb les tres joies que hi ha al Santos, que és Artur Melo, Neymar i Coutinho.
1: Estava allà?
0: Sí.
3: Però Coutinho...
2: No és tan...
3: És diferent, eh?
0: Sí, sí, però la
3: no se li coneix.
0: Han anat a caure allà. No
2: se li coneixen pubàlgies.
0: No se li coneixen, però dir...
3: No, els tres que diu que en clau Barça... Sí.
0: Els tres han anat a patallar, eh?
2: Però... Molt amic de Neymar, com recordem, que ahir va sortir a la festa aquella mítica, i allò va ser una mica l'inici de la seva crònica negra al Barça.
3: Però és cert que Artur, et diré una cosa, estèticament... A mi m'agradava.
1: No, i tenia. Jo li recordo aquell partit contra el Tottenham, que el Barça guanya... Us en recordeu? Que el Barça guanya fotent un rondo...
3: 4-0.
1: Amb Goutinho, Rakitic... No, 2-4, crec que acabem guanyant.
2: Messi no juga malament.
1: Messi fa un espectacle.
3: Ho deixo a Wembley.
1: A Wembley, que no tenia l'estadi fet al Tottenham. I el Barça fot un partidàs amb Artur allà al mig del camp, amb Rakitic, amb Coutinho, amb
2: Messi. És que jo crec que si ell no s'hagués...
3: Rakitic, Messi...
2: Si no s'hagués perdut... Potser n'hagués estat, evidentment no hagués estat Xavi, però hagués estat un tio que hagués sigut competent. Però evidentment, si estàs cada dia anant-te a dormir a les 6 del matí i de festa...
3: Com el que has explicat, tinc dubtes reals de si es va cuidar o no.
2: No t'ha quedat clar, no? Tu veus normal, no? Veus un dia a dia, el dia a dia és aquest, no?
1: Ara et repassa més històries a fora.
0: Hi ha una part del cos que segur que no la van cuidar.
3: Exacte, la part del cos no la va cuidar bé.
1: Bon cromo.
2: És dels meus preferits.
1: Portem Figo... Petit.
2: Arda Turan
1: i Artur Melo.
2: És un perfil...
1: Has tocat portuguès, sí. Francès, turc i brasilè.
2: Però estic cremant massa cromos de personatges...
1: No, però...
2: No tots seran així.
1: T'ho dic perquè està entrant, en algun moment està entrant en els neerlandesos, saps què vull dir?
2: Però són més avorrits, eh?
1: Sí?
2: Clar, o sigui, el neerlandès no és Artur Melo.
3: Home, ja. Membre verd ho tens difícil.
1: Sí.
2: Sí, bueno, repetir. Com te Reifiger, eh?
1: Val.
3: Bueno, sí, però aquest ja és un túnel.
1: Dilluns que ve més. Gràcies, Broc, m'encanta. Una abraçada. Adéu, Fernando, Bernabéu, Guillén, vagi bé. Sape, no marxis.
0: Val.
1: Que ara sentirem Irene Paredes. Avui el Saperes ha pogut parlar en un acte amb la central del Barça de com pinta aquesta temporada pel Barça femení. Recordo que dimecres hi ha segona jornada de Champions, Roma-Barça, i el fem en directe a RAC+1.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 10 minuts i la 1. Vinga, de seguida tanquem el Tu diràs, però abans, com dèiem, Roger, avui has estat amb la central del Barça, Irene Paredes.
10: Sí, al camp de futbol de la Baruana, Sant Vicenç dels Horts, on ha participat en un acte d'un producte per millorar les defenses del cos, Immunoglucan. En aquest acte ha sorprès també unes nenes de la penya barcelonista d'aquesta localitat que avui havien d'entrenar i s'han trobat amb la jugadora del Barça. I després la Irene Paredes ens ha atès a les portes d'una setmana gran per l'equip blaugrana. Recordem, dimecres s'enfronten a la Roma a la Champions i diumenge... clàssic contra el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
1: Sí, senyor. Dimecres a 6:45, Roma-Barça, en directe a RAC+1. Diumenge a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou, Barça-Madrid de la Lliga F. Aquest el fem en directe a RAC1 al Superesport. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta conversa de 4 minuts entre el Roger Saperes i una de les capitanes del Barça, Irene Paredes.
11: Bé, Irene, bona nit.
12: Bona nit.
11: D'entrada, hem estat avui presents en aquest acte d'Immunoglucan, un producte per les defenses, suposo que amb la millor defensa. Està ben pensat, no?, tot plegat.
12: Sí, està molt bé, és un projecte que em fa molta il·lusió, que és important, que a més fa iniciatives com aquesta, doncs estic molt orgullosa d'estar aquí, de ser aquí.
11: Al marge d'aquest projecte, acaba de començar la temporada amb el Barça, un projecte, per dir-ho així, també diferent, amb molts canvis, no sé amb quines sensacions tens ara mateix amb l'equip, tu també després de superar una petita lesió, com estàs i com està l'equip?
12: Estic bé, estem bé, és una mica d'hora per sacar conclusions, però estem treballant molt, molt bé. Hem tingut algunes lesions, que això no ens deixa treballar com ens agradaria, però estem bé, amb ganes, i més aquesta setmana que tenim dos partits molt importants. La Champions volem guanyar a Roma, serà un partit molt difícil, i després a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, el clàssic. Desitjo que les coses vagin molt, molt bé.
11: Parlaves d'aquests dos partits, setmana gran, Champions, amb aquest partit contra la Roma, després el diumenge, partit a l'Spotify Camp Nou, que la gent, que els culers omplin l'Spotify Camp Nou, estàs convençuda que serà així?
12: Sí, sempre. Els culers sempre venen, sempre ens ajuden molt, els necessitem, Doncs que vinguin, que ens aportin i de la nostra part donarem tot i espero que podem coger els tres punts.
11: Per cert, parlant d'aquest inici de temporada, no sé com està sent això de jugar sense la Mapi León al teu costat després de tants anys fer-ho. Costa girar-te i no veure-la allà al costat. T'estàs habituant també a tenir altres companyes allà?
12: És una mica diferent no tenir a la Mapi, a la Ona, a Salma i a l'Alexia, però a poc anem treballant sense elles i bueno, hay que hacerse. Hay otras jugadoras que han venido que bueno, que lo están haciendo bien. Hemos tenido alguna lesión y eso no nos ha permitido tener continuidad tampoco en la defensa, pero también se están probando otras jugadoras, como es el caso de Sydney, que a nivel condicional va a sobrar, a nivel capacitivo para sacar el balón, creo que está siendo la sorpresa de la temporada. Y bueno, con ilusión de que pues con el trabajo vayan saliendo las cosas, porque sin tener las mejores sensaciones hasta ahora, el equipo va sacando los partidos.
11: Vaig acabant amb les últimes ja. Avui es tanca la votació per la pilota d'or. Hem parlat d'algunes absències destacades en l'apartat masculí, en el femení. No hi ets tu. Tu això ho trobes injust que una jugadora com tu, amb la teva importància, amb el que has guanyat la temporada passada, no estigui entre les finalistes?
12: Bueno, creo que no siempre es justo todo el mundo que está ahí. Creo que hicimos una temporada muy muy buena la temporada pasada y me quedo con eso. Fue una temporada inmejorable y me alegra que estén muchas de mis compañeras ahí y, como decía anteriormente, ojalá se lo lleve una jugadora del Barça.
11: O Alexia, si no, pot ser una del Barça.
12: Sí, también. La consideraremos del Barça.
11: I la última, també preguntar-te pel teu futur. Encara et queda un any de contracte fins al 2027, però quan serà el moment, no sé si la teva voluntat és seguir al Barça més anys, Irene.
12: Sí, queda tiempo. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Llevo ya unos años. Me siento bien. Es el lugar donde quiero estar, donde pues bueno, me permite el poder ganar tantos títulos. Ojalá sea este año. Estoy centrada en eso, en trabajar y en poder estar a un buen nivel para ayudar al equipo.
11: Per cert, per acabar, no sé com va la maternitat. Crec que has tingut una segona filla preciosa, la Lea. Què tal això de tenir-ne dos i compaginar amb el futbol, Irene?
12: Bé, anem fent. Un poco estamos haciendo algunos malabares, no siempre es fácil, pero bueno, pues poquito a poco, intentando buscar rutinas que nos funcionen como familia y que eso también pues me permita estar bien para rendir.
11: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort en l'àmbit personal i evidentment també en el professional, Irene, gràcies.
12: Moltes gràcies.
1: Sintonia de l'Eurolliga per anar tancant el Tu diràs, perquè el Barça de bàsquet afronta una de les setmanes més exigents d'aquesta temporada, que comença demà mateix a la pista del Dubai, Albert.
13: Sí, són a l'eix 3 partits fora de casa, només 6 dies. Demà a les 6 de la tarda partit a la pista del Dubai, divendres a les 7 a Turquia, Istanbul, Besiktas-Barça i diumenge també a les 7 de la tarda a Múrcia, Ucam-Barça. Per tant, l'equip recorrerà més d'11.000 quilòmetres, que seran unes 16 hores de vol.
1: Sense passar per casa, clar.
13: Correcte.
1: Si van de Dubai a Turquia, de Turquia a Múrcia, llavors ja tornen a Barcelona.
13: Mare. I se'n torna bé la setmana vinent. Vaja, no serà tan intensa, però el calendari que no s'atura. I per començar aquest partit especial contra el Dubai, perquè és l'equip de Xavi Pascual, però també és l'últim conjunt que va dirigir Alexander Sekulić. Va dirigir el Dubai els últims dos mesos de la temporada 25-26 i va guanyar la Lliga Adriàtica.
14: I have very nice memories.
15: Tinc grans records dels mesos a Dubai. Va ser un dels millors moments de la meva carrera, poder guanyar el primer títol de la història del club. Va ser un honor per a mi. Serà curiós demà el duel a les banquetes. El Xavi entrenava l'any passat al Barça i jo al Dubai, així que ens hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem l'equip i plantilla rivals. Equip i plantilla rivals. Potser jo una mica més, perquè al Barça hem fet molts canvis.
14: I know a little bit more than he do because we make a lot of changes.
13: El Barça arriba a la cita després d'haver guanyat els dos primers partits al Palau contra l'Efes a l'estrena de l'Eurolliga, 89-82, i contra el Coruña, el debut a l'ACB, després d'anotar 119 punts. Dubai també es va estrenar en victòria contra el Madrid d'un punt, 78-77, amb un Xavi Pascual que s'enfronta al seu exequip.
16: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
13: El Barça va viatjar ahir diumenge, ha arribat a Dubai de matinada i aquesta tarda ja ha fet una suau sessió a l'escenari del partit. A les 6 aquest Dubai-Barça en directe a RAC+1 amb el Dani Aguilar, el Jordi Colomé i el Xavi Puig. Una hora més tard juga al Madrid. Ho fa a la pista de l'Efes de Pablo Lasso.
1: I també demà el Barça d'handbol juga l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs.
13: Partit que és un tràmit perquè el Barça ja té assegurada la primera posició i per tant ja sap que dijous jugarà la gran final contra el Veszprém. Però demà té aquest partit contra la Ventafocs del grup a 2:45 contra el Montada del Marroc. És un equip molt, molt inferior al Barça, que ja ha perdut en aquest Mundial de Clubs per 15 gols contra el Pinheiros brasiler i per 25 gols contra el Zamalek egipci, dos rivals que el Barça va golejar. Per tant, demà serà un entrenament amb molts minuts pels menys habituals, que ningú prengui mal i a pensar ja en la final de dijous. En una setmana, també important pel Franklin Graullers, debuta a l'European League, l'antiga Copa EHF, la segona competició continental. Ho farà a la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg, que és l'actual líder de la Bundesliga. Un Granollers que de moment ha guanyat els tres primers partits de la Lliga Sobal i que ara veu com el calendari fa pujada perquè haurà de compaginar els partits europeus amb els de la competició domèstica. L'objectiu, arribar el més lluny possible a Europa. Pablo Urdangarín veu com a punt més positiu haver fet pocs canvis a la plantilla aquesta temporada.
17: Tenemos básicamente el mismo equipo que el año pasado y ya todos nos conocemos, todos sabemos cómo jugamos y yo creo que eso es un punto que podemos aprovechar este año. Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa.
13: Aquesta primera fase ha de jugar contra el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Aguas Santas portuguès. Els dos primers passen a setzens de final. El debut, com dèiem, dimecres a la pista del Flensburg a 6:45.
1: Setmana intensa també pels equips catalans d'handbol, doncs. I, atenció, Tadej Pogacar podria reaparèixer ja aquest diumenge?
13: Doncs comença a obrir-se aquesta possibilitat, malgrat que, recordem-ho, l'equip UAE va fer un comunicat fa setmanes, va dir que ja no tornaria a competir fins al 2027. Doncs bé, avui algunes informacions publicades a El País i a El Periódico apunten que el ciclista està pressionant per reaparèixer diumenge. Què hi ha diumenge? Quina cursa? Doncs el Campionat d'Europa al seu país, a Eslovènia. Pogacar, que va tornar aquest cap de setmana a entrenar-se a la bicicleta, un mes després de trencar-se la clavícula a la Vuelta, ha penjat unes quantes stories a Instagram. Ell es veu bé i estaria pressionant això el seu equip, que li està dient que no, que tranquil·litat, que l'any vinent ja començarem de zero. Doncs no, ell vol disputar l'europeu i fins i tot d'aquí a dues setmanes el Giro de Llombardia, que és el seu monument preferit. A més, al París llegim que Pogacar va trucar dissabte al doctor Mir perquè li donés l'okay mèdic oficial. Per tant, ell vol córrer.
1: Xavier Mir,
13: Sí, sí, que és el qui el va operar. I, escolta, ell vol córrer. Bé, seria un altre plus, un altre atractiu de cara a diumenge a aquest Campionat d'Europa.
1: Doncs estarem pendents, ja ho explicareu al Superesport, si corre o no, un mes després de trencar-se la clavícula. Vale, bé, són de goma, els ciclistes i els pilots de moto. Gràcies, Albert.
13: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. Ens queda l'últim minut. Oriol Jové, alguna cosa més?
18: Doncs mira, que per aquest dimarts, més enllà de l'Espanya-Croàcia i de l'Austràlia-Brasil, es juguen altres partits de seleccions. A la Nations League, per exemple, a la Lliga A, el República Txeca a Anglaterra, amb Gordon. A la Lliga B, l'Escòcia-Suïssa o l'Eslovènia-Macedònia del Nord. I a la Lliga C, hi ha de tot, Moldàvia i les Fèroe, San Marino-Albània, Eslovàquia-Kazakhstan, Bulgària-Estònia, Luxemburg-Islàndia o Finlàndia-Bielorússia. També juga un amistós l'Egipte de Hamzat del Karim contra Sudan del Sud i la sub-21 de Bèlgica amb Bissibu contra Gales. I també de l'Univers Seleccions, en aquest cas femenines, Sònia Bermúdez donarà aquest dimarts la llista de la selecció espanyola femenina pels dos amistosos contra els Estats Units de preparació del Mundial del proper estiu.
1: Molt bé, doncs demà veurem com van tots aquests partits. Gràcies, Oriol.
18: Bona nit.
1: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, pendents de l'Espanya-Croàcia, dels internacionals del Barça, de la resta de partits de seleccions i moltes coses més. Aquí el Tu diràs, com sempre. Fins demà, descanseu, bona nit.
19: Tu diràs.
9: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
19: Escolta, navega, descarrega, informa't.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 29 de setembre del 2026 comencem un dia de xàfecs i tempestes que poden ser torrencials. Ara, al matí i al migdia, aniran avançant de sud-oest a nord-est. Poden ser localment intensos i anar acompanyats de fortes ratxes de vent. Pel que fa a les temperatures, notarem la baixada, sobretot a les comarques de l'interior i del Pirineu, amb unes màximes que amb prou feines arribaran als 24-25 graus a la costa o als 29 o 30 graus a Ponent. Amb aquest panorama, el govern ha posat en alerta 8 comarques del litoral i el prelitoral. Podríem baixar una mica el volum de l'eix alert que ens envien, perquè ahir no sé si hi haurà molts ofegats, però infartats poden haver uns quants, perquè l'executiu català no anuncia per ara restriccions, però demana precaució, i el problema està a 8 comarques del litoral prelitoral, des de l'Alt Penedès i el Garraf fins a la Selva. Aquest matí estarem pendents de les pluges, però també de Madrid, perquè el govern d'Espanya aprovarà el decret d'habitatge. El text preveu, entre d'altres, una pròrroga dels lloguers i suspendre els desnonaments a llars vulnerables fins al 2028. Junts, Sumar i Esquerra marquen distàncies amb la proposta mentre continua la pressió al carrer. A Madrid, els acampats de Sol amenacen de quedar-s'hi de manera indefinida, i a Barcelona i la policia va detenir 2 persones durant una protesta a l'avinguda Diagonal. A banda del decret antidesnonament, el que també pot canviar els ànims és que la Mari Carmen finalment podrà tornar a casa seva. De seguida traiarem el cap a Sol amb el Jordi Armenteres a Madrid. A tot això, el president del Tribunal Constitucional carrega contra el Tribunal Suprem i assegura que es pot amnistiar el delicte de malversació. Ho diu en la sentència que s'està redactant sobre Dolors. En parlarem avui en temps de tertúlia. Otbou, Toni Aire, Isabel García Pagán i Joan López Alegre, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem que els Mossos d'Esquadra investiguen el quart segrest a Catalunya en menys d'un mes. Va passar diumenge a Calella, al Maresme, quan un grup d'encaputxats es va endur un home a la força i a hores d'ara encara no l'han trobat. I atenció al Departament de Salut, que alerta que es disparen. Atenció, Els atacs de ratpenats contra persones. Des del gener hi ha hagut un 23% més a Catalunya, i el govern demana evitar qualsevol contacte amb aquests animals per prevenir la ràbia. No en tinc cap interès. A música, avui tenim un adeu sonat, el de Rod Stewart, de 81 anys, que s'acomiada dels escenaris després de més de 60 anys. L'any que ve farà la seva última gira, però en principi no passarà per Barcelona. Els esports, per Catalunya. Els esports, nou episodi de la picabaralla institucional entre el Madrid i el Barça. Els dos clubs es veuran les cares al jutjat en un acte de conciliació per les acusacions del president Blanc sobre el que considera favors arbitrals a l'equip blaugrana. Sobre el terreny de joc, al migdia, a les 12, Rafinha torna a jugar amb el Brasil a Austràlia, i a 3:15 del vespre avui Espanya s'enfrontarà a Sevilla a Croàcia. El dia que a les 11 us explicarem que el Primavera Sound ressuscita un club de futbol, l'Atlètic Hostafrancs. La fundació del festival impulsa el club barceloní després de 10 anys d'inactivitat. Ho comentarem amb Marc Toies, president de l'Atlètic Hostafrancs, i Ruben Wagensberg, responsable de la fundació Primavera Sound. I després repassarem amb el nostre Guillem Tarrés els millors memes fets amb intel·ligència artificial pel polèmic vídeo dels Cayetanos, que els darrers dies ha causat furor a les xarxes. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada.
2: Bon dia.
0: Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Aviam, Nil, comença tu, alguna cosa d'aquesta nit de matinada.
3: Doncs sí, durant la matinada s'han anat activant diversos xàfecs i tempestes cap a les Terres de l'Ebre, prelitoral sud, també alguns punts de l'interior, i és que fins ara destaquen els 28 litres per metre quadrat al pantà de Siurana o els 22 litres per metre quadrat a Prades. Però és que durant el matí n'aniran apareixent nous de xàfecs que afectaran sobretot litoral, prelitoral i també alguns punts de les comarques centrals. Seran irregulars i sobretot molt localitzats, però allà on plogui sí que ho pot fer de manera torrencial. Per tant, en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en aquests...
0: Per tant, avui calcem-nos en aquestes 8 comarques, perquè ha de ploure 5 sobre 6, és bastant fort. No hi ha... Aquesta nit hem rebut una alerta als mòbils, que he de dir que Devien ser, no devia ser, com a quarts d'onze?
2: Sí. Les 10 i 10, crec, just, exactament.
0: Les 10 i 10. Sí. Bueno, jo ja estava ja allà. He de dir que podríem baixar el volum. Jo sé que una alerta és una alerta, com una rosa és una rosa, però que podríem baixar el volum. Una mica, perquè és que ens enfartarem tots al final. Tot i això, no han suspès ni escoles ni mobilitat. Ho deia la sotsdirectora de Protecció Civil, Lima Soler.
4: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent.
0: Durarà això o no? O és avui, demà...
3: Durant el dia d'avui, sobretot matí, és on hem de posar el focus concret, sobretot a les hores punta, de més mobilitat, és on s'ha d'anar alerta a les carreteres, sobretot. De cara a la tarda, aquests ruixats s'aniran localitzant cap al nord-est, i de cara a demà sembla que la cosa fluixa. Tindrem una petita treva, però alerta, perquè dijous, divendres i dissabte podem tornar a tenir ruixats i tempestes.
0: Ja ho deia la Mònica Usart ahir, que seria una setmana de moviments, i així està sent. Aquest matí estarem molt pendents de les pluges, però també de Madrid, perquè Pedro Sánchez ha jugat el futur de la legislatura amb l'aprovació del decret d'habitatge. Víctor.
2: Sí, a les 10 del matí s'espera que el Consell de Ministres aprovi la proposta d'un decret que encara no té garantits els suports necessaris perquè tiri endavant el Congrés. L'esborrany del text planteja una pròrroga dels lloguers de 3 anys, endureix la regulació dels contractes de temporada i allargaria fins al 2028 l'escut antidesnonaments per persones vulnerables. Per això aquesta nit Pedro Sánchez ha dit des dels Premis Vanguardia, des de Barcelona, que és ara o mai.
5: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas.
2: Però malgrat les súpliques de Sánchez, ahir a la tarda es va girar la truita. Sumaia Esquerra apunten ara que l'esborrany encara està lluny del que demanen i, en canvi, fons de Junts han explicat aquesta nit que s'han de protegir més els petits propietaris.
0: En fi, si el decret finalment no tira endavant, els acampats a Madrid podrien allargar la protesta i quedar-s'hi de manera indefinida. Anem en directe per saber si avui encara hi ha més tendes que no passegui. Anem a la Porta del Sol, allà tenim el Jordi Armenteres a les 6 i 7 minuts. Hola, Armen, bon dia.
6: Bon dia, i tant si n'hi ha més bester de tendes. La policia no vol donar dades a aquesta hora. Sí, a aquesta hora t'explicava que n'hi havien 350, segons la policia, a la tarda n'eren 400, ara se superen ben bé les 500, i si en diem 600 tendes, entre dues i quatre persones a cada tenda, crec que no ens equivocarem gaire, tothom o gairebé tothom, dormint ara mateix. Ajuntament i comunitat exigeixen el desallotjament immediat. Ayuso i Almeida, alcalde i presidenta de la comunitat, eren contundents ahir.
7: Nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo, bueno, en un escenario que hace polo a los comerciantes de toda la plaza.
8: Tratar de reventar las calles de esta ciudad, tratar de reventar nuestra convivencia para ver si obtienen un resultado electoral en mayo. Y nosotros exigimos al delegado del gobierno que actúe. Estudiamos las opciones legales para proceder contra el delegado del gobierno.
6: Resposta de la delegació del govern espanyol, que la és legal i que, per tant, no té cap mena de sentit fer-hi res. Per cert, Basté, un canvi significatiu respecte a ahir. Sona una sirena que fa més soroll això que no res en aquests moments aquí. A diferència d'ahir, Basté, hi ha molta presència policial en aquests moments a Sol. Ahir t'explicava que pràcticament no hi havia agents. Aquesta matinada el que han fet és blindar amb tanques la seu de la Comunitat de Madrid, el despatx d'Ayuso, vaja.
0: Que suposo que també deuen tenir una certa por que no puguin haver-hi incidents com els que va venir ahir amb la presència d'aquests agitadors com...
6: Sí, sí, dels ultradretants.
0: Com?
6: Dels ultradretants, totalment.
0: Sí, sí, sí, del Vito Quiles i del Betren Dongo, que van anar allà i van generar algun tipus de conflicte que sortosament es va arreglar amb la intervenció policial. En fi, Jordi, tornem més tard. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Les protestes de Madrid també han arribat a Barcelona aquesta nit. Els Mossos han detingut dues persones i han carregat contra alguns de manifestants que han tallat la Diagonal per ser, durant l'acte dels Premis de la Vanguardia, bàsicament per la presència del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
2: Sí, unes 20.000 persones, segons els organitzadors, 2.000, segons la Guàrdia Urbana, van tallar la Diagonal, com deies, durant 4 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya. La mobilització va acabar amb càrregues policials i amb dos detinguts, però la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, tornava a amenaçar de fer una vaga general.
9: Si no es posen les piles, aturarem el país, farem una vaga general, i no només per l'habitatge, per l'habitatge, perquè pugin els sous, perquè baixi el preu de l'energia, perquè anar al súper no sigui una morterada cada vegada.
2: La Diagonal ha quedat reoberta cap a les 11 de la nit.
0: Per cert, deixa'm dir que Renfe acaba de suspendre la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a tot Catalunya pel temporal de pluges entre les 9 i les 11 del matí. Estan afectats els serveis d'AVE, Avant, Mitja Distància i Euromet. La mesura s'adopta per garantir la seguretat de les persones usuàries davant d'aquest episodi meteorològic advers. Repeteixo, Renfe suspèn la circulació de trens d'alta velocitat a Catalunya i els trens, quan han d'arribar a Catalunya, que havien d'arribar entre les 11, el 9 i les 11, acumularan, per tant, retards. Bueno, doncs mira, com estava pel duro. Però a banda del decret antidesnonament que s'ha d'aprovar avui, el que també pot servir per calmar els ànims dels manifestants és que la Mari Carmen finalment podrà tornar a casa seva.
2: Sí, representants de la seva família han arribat a un acord amb Alfons Voltor, que la va fer fora, Urba Gestión, li permeten tornar a la casa on ha viscut durant més de 70 anys, pagant un preu que no és desorbitat, i ara tot depèn del que decideixi ella, tal com ha dit la consellera delegada de l'empresa d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid, Ana de Miguel.
10: El acuerdo de hoy, por tanto, permitirá a la señora Bascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos.
2: I aquesta nit, per cert, els Premis Vanguardia, ho dèiem, la cantant Amaya ha aprofitat per entregar-li un cartell a Pedro Sánchez amb dues paraules i deia "Decreto Mari Carmen", per pressionar una mica els partits i que es posin les piles per aprovar aquest decret.
0: I a tot això, més coses, l'amnistia és cada vegada més a prop, ara que s'ha filtrat la proposta de sentència que el Tribunal Constitucional portarà al ple de la setmana vinent.
2: Sí, si s'aprova, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, clavarà un mastegot en tota regla al Suprem, l'acusa de passar-se de la ratlla per negar l'amnistia als polítics catalans.
11: No se trata, como se afirma por el Supremo, de una interpretación estricta de la ley de amnistía, sino de una reducción en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma.
2: El text del Constitucional es refereix al cas de Dolors Bassa, però també serveix pel de Puigdemont, Junqueras, Comín, Romeva, Turull i Puig. I és més, la proposta de sentència redactada pel president del Tribunal no només corregeix el Suprem, també li ordena que s'afanyi a aplicar l'amnistia. El ple és el 6 d'octubre, per tant, dimarts de la setmana que ve.
0: I a 3 minuts per un quart de 7 del matí, a Catalunya, els Mossos investiguen el quart segrest a Catalunya en menys d'un mes.
2: Sí, l'últim va passar diumenge a la nit a Calella, al Maresme. Un grup d'encaputxats es van dur un home a la força. A hores d'ara encara no l'han localitzat. Quatre persones el van fer sortir del cotxe, la van tancar al maleter d'un altre vehicle i van fugir deixant el cotxe de la víctima amb les portes obertes i amb 200 euros a dins. Aquest any ja hi ha hagut 9 casos de detenció semblants a aquest, de detenció il·legal, i la policia el relaciona amb revenges i atacs entre grups de narcotraficants.
0: I a les últimes hores també hi ha hagut un nou ferit per arma blanca a Barcelona.
2: Aquest cop, però, no ha estat durant una baralla al carrer, sinó que ha passat a l'interior d'un hotel de luxe ubicat al Passeig de Gràcia, al Casa Fuster. La policia va rebre l'avís ahir a la tarda i els serveis d'emergència van poder dur la víctima a l'hospital. Segons els Mossos, la seva vida no corre perill.
0: I han detingut a Barcelona també una noia de 14 anys que havia amenaçat

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Prendran la lliçó pel camí difícil si no ho corregeixen.
5: Marco Rubio, que és de pares cubans, també ha dit que Cuba és una nació fallida dirigida per lladres corruptes.
6: En fi, i mentrestant el Departament de Salut avisa que a Catalunya s'han disparat els atacs de ratpenats cap a les persones.
5: Sí, han crescut un 23% en comparació amb l'any passat. El govern demana evitar qualsevol contacte amb els ratpenats per prevenir la ràbia, que és una malaltia mortal. Segons les dades de la conselleria, hi ha hagut 86 atacs de ratpenats en els primers 8 mesos d'aquest any i en tot el 2025 n'hi va haver 70, és a dir, 16 atacs menys.
6: Són animalons que sempre m'han produït no només respecte, sinó fins i tot fàstic. O sigui, això és... Jo crec que són moltes pel·lícules de Dràcula a la vida. No, de debò. La meva mare tenia la mania de fotre'm pel·lícules del Dràcula i llavors què passava? Sí, home, el Christopher Lee, no el riguis, Marc, el Christopher Lee. I veia les pel·lícules del Christopher Lee, sortien aquells bitxos amb aquelles ales i tot plegat i feia cosa. Hòstia, però jo no pensava que de debò, no sabia que els ratpenats tenien aquesta dèria per atacar, reitero, i en quines zones. I la conselleria també ha anunciat que a partir de l'any que ve els pediatres aprofitaran les visites rutinàries dels nens per detectar si són addictes o no a les pantalles.
5: Sí, els preguntaran quantes hores passen al dia davant d'una pantalla, tal com explicava ahir la directora general d'Economia i Societat Digitals, Sandra Ruiz.
7: A cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari, com fan per altres temes de l'alimentació, a l'àmbit també de la salut, no? Del sol, no? De l'exposició al solar. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan el temps que passen en aquests entorns digitals.
5: Aquesta, però, és tan sols una de les gairebé 70 mesures que va acordar ahir el govern per garantir el benestar digital dels menors. El document també recull que la prohibició de la IA als menors de 14 anys, que va anunciar fa uns dies Salvador Illa aquí al Món-RQ, vagi més enllà de les escoles i instituts i afecti tots els espais públics, també les biblioteques, els equipaments esportius o els espais de lleure.
6: I a Barcelona, les obres per allargar la línia 8 dels ferrocarrils deixa a partir d'avui noves afectacions a la mobilitat a l'estació de Sants a la plaça d'Espanya.
5: Sí, s'han eliminat alguns carrils de la rotonda de plaça Espanya, s'han mogut de lloc dos semàfors, les obres ocuparan una part dels carrils de la banda Llobregat i a l'estació de Sants a partir d'avui es tanca el vial del costat de la plaça dels Països Catalans, que és on fins ara s'aturaven els busos i com a alternativa s'ha habilitat l'antiga estació d'autobusos del carrer Viriat. El que veiem és que la rotonda de plaça Espanya, que era rodona, ara passa a ser com una pera. És a dir, hi ha una part molt més ampla que no pas l'altra, i això veurem com afecta els cotxes, però...
6: Bueno, ja és un problema ara, no ho vull imaginar a partir d'ara, la plaça Espanya. Era un cul de sac, allò, que... I el Barquer del Teatre Lliure ha estat la gran triomfadora dels Premis Teatre Barcelona.
5: Sí, l'obra s'ha endut els guardons a millor espectacle teatral, a millor direcció per Julio Manrique i a millor interpretació de repartiment per Imma Colomer. Entre els premiats també hi ha Parmagel, de l'Espai Texas, els musicals Germans de Sang del Teatre Condal i Un refugi al sol, de la Sala Versus, i el jurat també ha reconegut Àngels Guanyalons amb el Premi a millor interpretació del seu paperàs a la Corona d'Espines, representada al TNC.
6: I abans en parlàvem aquesta nit els Premis a la Vanguardia, han premiat el primer ministre de Groenlàndia, també a Joan Manuel Serrat, a Aitana o a Montserrat Caballé, títol pòstum.
5: Sí, un dels noms destacats ha estat el de Jens Frederik Nielsen, que s'ha endut el Premi Internacional per la Defensa de la Sobirania de Groenlàndia i també per l'acord de seguretat signat amb Donald Trump, una gala en què també s'ha reivindicat el periodisme compromès amb la veritat, tal com ho ha destacat l'editor de La Vanguardia, Javier Godó.
8: Que la verdad no se compra, la verdad no se negocia, la verdad se busca, y nuestro fin es encontrarla.
5: Premis que s'han entregat, com dèiem abans, al Palau de Congressos de Catalunya.
6: Efectivament. I als esports, si doneu un cop d'ull als diaris, veureu una notícia que repeteix que el Barça portarà Florentino Pérez als jutjats el pròxim 25 de novembre.
9: Sí, serà a Madrid, en un acte de conciliació on el Barça exigirà a Florentino que rectifiqui les seves acusacions de corrupció arbitral a favor del club blaugrana. En aquella roda de premsa esperpèntica del 12 de maig, Florentino va acusar els àrbitres d'haver-li robat

0: empat 7 de les últimes 14 lligues. També va dir que la corrupció en el cas Negreira era sistèmica i que el Barça sempre en sortia beneficiat. Doncs bé, arran d'aquelles declaracions, el club blaugrana va presentar una demanda contra el dirigent per calúmnies i ara li exigirà una disculpa en aquest acte de conciliació als jutjats de Madrid. Si Florentino no s'hi presenta, el Barça interposarà una querella criminal per un delicte de calúmnies, de manera que la guerra s'embolicaria encara més als tribunals.
1: I què més?
0: Que avui a les 12 del migdia, hora catalana, Rafinha torna a jugar amb el Brasil-Austràlia. Per si algú s'ho pregunta, no hi ha res en joc més enllà dels diners que rebrà la Canarinha per disputar aquest amistós. I que a 3:15 del vespre la selecció espanyola juga contra Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla. No hi és Eric García, però encara continuen 6 jugadors del Barça. Lamin, Pedri, Dani Olmo, Fermín, Rodri, Pau Cubarsí i un de l'espanyol, el davanter Roberto Fernández. A Croàcia, per cert, i serà l'exjugador del Real Madrid, Luka Modric, que continua jugant amb 41 anys. Ahir França va guanyar Bèlgica 0-1 amb un gran gol del futbolista del Bayern Olise i una celebració eufòrica de Zidane que va clavar una puntada a una pilota que tenia allà al costat. I ja que hi som, al central del Madrid, Eder Militao s'ha tornat a entrenar amb els jugadors disponibles després de 5 mesos lesionats. Des del 2023, el brasiler acumula gairebé 800 dies de baixa per lesió, el que és equivalent a una mica més de 2 anys i 50 dies.
2: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: I a les 6 i 20 al Dialing. Hola, bon hombre, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
1: Molt bé.
3: Molt bé, tot i que estem apretadets. Ara ho veuràs, perquè en els últims anys la població de Catalunya no para de créixer. Ara bé, em vaig quedar parat fa uns dies sentint un expert a Catalunya Ràdio, però jo no em pensava que fóssim tants.
4: El problema de Catalunya i del general, el món en general, és que tenim una cosa que no es pot dir, que és que tenim un excés de gent. La demografia és una cosa que no es mira, què passarà en el futur, si serem 10.000 milions. Clar, però realment a Catalunya hi queben, ara diu que som 8.000 milions.
5: No me jodas!
4: 8.000 milions.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi.
4: 10.000 milions de catalans hi queben a Catalunya. Podem garantir que aquesta gent tindrà tots els serveis i tot? Doncs no.
7: No som ni un, ni dos, ni tres. Som
4: 8.000 milions.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 8.000 milions. És una llauna de sardines, Catalunya.
1: 8.000 milions, eh?
3: Vigilem amb el que diem, eh?
1: Sí, sí.
3: Això són vots per la dreta.
1: Que sí, eh? Les sí, finetes.
3: Trobes?
1: Què? Són les 6 i 21 minuts. Ahir vam saber que s'acabava... S'acabava, que feia l'última gira Rod Stewart. Aquest cantant de la veu permanentment antiga, aflautada, gairebé fònica, fina, i que va fer un disc de versions. Va fer un disc de versions. I va versionar una cançó que s'ha fet molt de moda aquests últims temps, malauradament, per la notícia de la mort de la seva creadora i paridora, que és aquesta.

0: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
1: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Medishore.
7: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
8: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
18: 50.100-50100.
17: Sèrie
18: 27027.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
19: RAC més 1.
11: Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC més 1. A les 9, Roma-Barça. Segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia.
20: No hi ha fora del joc, el remat, aquí, gol.
11: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC més 1.
11: Tots som
19: més
11: 1. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
21: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que avui ens llevem amb un avís vermell del Meteocat per pluges torrencials a 8 comarques, però aquest cop el govern no ha tancat les escoles ni tampoc ha restringit la mobilitat. Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia, sí, els ruixats i tempestes s'aniran intensificant, guanyaran terreny i s'aniran desplaçant de sud-oest a nord-est, concentrant-se sobretot al nord-est de cara a la tarda. Poden ser localment intensos.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que Pedro Sánchez es juga el futur de la legislatura amb l'aprovació del decret d'habitatge.
3: El Consell de Ministres donarà llum verda a prorrogar els lloguers i aturar els desnonaments. Ara bé, podria quedar en paper mullat perquè ni Sumar ni Junts per Catalunya garanteixen el seu vot al Congrés.
0: Mentrestant, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva a Madrid gràcies a un acord amb l'empresa que la va fer fora.
3: Urbagestión ha acceptat un lloguer econòmic per a aquesta dona que ja s'ha convertit en tot un símbol. Tot i això, les protestes continuen arreu de l'Estat.
0: Justament a Barcelona, una manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb dos detinguts.
3: Centenars de persones van tallar la Diagonal durant 4 hores i la protesta va acabar amb càrregues i dues persones detingudes per atemptat contra els agents i per desordres públics.
0: El Constitucional ordenarà al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia immediatament als líders independentistes.
3: S'ha filtrat la proposta de sentència que s'aprovarà d'aquí a una setmana justa i clava un mastegot al Suprem, l'acusa de passar-se a la ratlla i li exigeix complir la llei.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen el quart segrest vinculat al narcotràfic en menys d'un mes.
3: Aquest cop a Calella, al Maresme, un grup d'encaputxats s'han dut un home a la força i encara no l'han trobat. La policia els continua buscant.
0: I el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra les persones.
3: Aquest any han augmentat un 23%. De gener a setembre n'hi ha hagut 86. L'any passat, mateix període, en van ser 70. El govern demana no apropar-s'hi per evitar i prevenir la ràbia.
0: Als esports, el Barça portarà Florentino Pérez als jutjats el pròxim 25 de novembre.
4: I si no s'hi presenta, li posarà una querella criminal per calúmnies. El motiu són les acusacions de corrupció arbitral del president del Real Madrid en aquella roda de premsa del mes de maig en què va convocar eleccions.
0: Pel que fa al trànsit, aquesta hora està tallada la P7 entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut a 4:45 de la matinada. I pel que fa al transport públic, hem de dir que Renfe ha suspès la circulació dels trens d'alta velocitat i dels regionals pel temporal de pluges que s'espera per avui, sobretot al litoral central de Catalunya. Ara ho dèiem, a partir de les 9 del matí i fins a les 11, Renfe cancela l'alta velocitat i els regionals, és a dir, els AVE, els Avant, els trens de mitjana distància i també els Euromed. Passen gairebé 3 minuts de 2:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimarts 29 de setembre del 2026.
5: RAC 1. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Ara a Ciman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
9: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
10: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
9: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
10: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
9: Informació a revés95.com.
11: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
12: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
13: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
2: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abejas i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlid, el fundador de la Legió Espanyola, Millán Astray, a Cantando bajo las balas.
14: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
2: Sis úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando bajo las balas. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
15: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
2: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
15: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
2: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
16: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
17: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
18: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
17: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
19: Ganes de cinema? Movie Cinemas et prepara una setmana esplèndida.
20: Dijous 1 d'octubre, El Crepúsculo de los Dioses, amb Movie Gran Sarrià Club.
19: Divendres 2 d'octubre, estrena Digger d'Iñárritu amb Tom Cruise.
20: I Verity, protagonitzada per Anne Hathaway.
19: I acabarem la setmana amb Movie Aribau Cinema per celebrar el 25è aniversari del viatge de Chihiro el 4 d'octubre.
20: Entrades i més informació a moviecinemas.com.
21: El món a RAC 1.
0: Dos quarts i mig de set del matí. Aquest matí ens llevem amb un avís vermell a comarques, a 8 comarques del litoral per pluges torrencials, però avui el govern no tanca escoles.

0: A aquesta hora ja plou en diversos punts del litoral central. S'espera que els ruixats siguin localment forts, especialment durant el matí, des d'ara a les 6 fins a les 12 del migdia. Un episodi de precipitacions que pot deixar tempestes molt intenses, acumulacions abundants d'aigua, i per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís vermell a Barcelona i a 8 comarques de l'entorn: el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i també la Selva. I per tot plegat, aquesta nit han decidit enviar una alerta als mòbils en 11 comarques que tenen un nivell d'alerta de 5 sobre 6. Però malgrat aquest és alert, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha aclarit que avui, a diferència d'altres dies, ni es restringeix la mobilitat ni tampoc es tanquen les escoles.
1: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica. Com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent.
0: Al llarg d'aquesta matinada ja ha anat descarregant amb força en alguns punts i, com dèiem, Nil, en les properes hores encara caurà un bon patac d'aigua, eh?
2: Exacte, sí. Durant la matinada s'han anat activant aquests xàfecs i tempestes, sobretot a les Terres de l'Ebre, també prelitoral sud i alguns punts de l'interior, però ara ja van afectant altres punts, Conca de Barberà, el Camp, Baix Penedès. El Penedès és on tenim les intensitats més elevades a hores d'ara. Durant el matí s'aniran intensificant, aniran afectant cada cop més punts, anant-se desplaçant fins al nord-est al llarg del matí migdia, i és que poden ser ruixats que siguin irregulars i sobretot molt localitzats, és a dir, podem tenir pobles on no hi plogui i d'altres on tinguem aiguats torrencials. Per tant, en aquest sentit cal anar amb molta prudència, sobretot circulant per les carreteres. És per això també que el Servei Meteorològic ha activat diversos avisos, el que comentàveu, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral prelitoral, sobretot a les hores punta. I també, puntualment, si aquestes tempestes s'estanquessin en algun punt, es podrien arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, molta precaució aquest matí.
0: Precaució a les carreteres, també a la via del tren, perquè Renfe ha suspès la circulació dels trens d'alta velocitat i els regionals pel temporal de pluges que s'espera per avui, sobretot al litoral central de Catalunya. A partir de les 9 del matí i fins a les 11, Renfe cancela l'alta velocitat i els regionals, és a dir, els AVE, els Avant, els trens de mitjana distància i també els Euromet. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. Més enllà del temps, l'altra notícia del dia és que Pedro Sánchez es juga el futur de la legislatura amb l'aprovació del decret per l'habitatge mentre les protestes es multipliquen arreu de l'Estat. Al govern espanyol se li acaba el temps per arribar a un acord amb els socis d'investidura per poder aprovar aquest decret per l'habitatge, un acord que ha de servir per blindar els drets de totes aquelles persones que viuen de lloguer, entre altres mesures. A partir de les 10 del matí s'espera que el Consell de Ministres doni llum verd a la proposta d'un decret que, això sí, encara no té garantits els suports necessaris perquè prosperi al Congrés dels Diputats. I és que ni tan sols estan garantits els vots de Sumar, que reclama propostes més ambicioses, i en canvi Junts per Catalunya creuen que s'ha de protegir més els petits propietaris. De seguida ho desgranem, però mentre tots els partits implicats van ficant cullerada, la situació de la Mari Carmen sembla que s'ha desencallat. La dona de 87 anys que ha provocat que milers de persones hagin sortit als carrers podrà tornar a casa seva després d'arribar a un acord amb el fons d'inversió que la va fer fora, però l'espurna de les protestes continua encesa i les manifestacions per defensar el dret de l'habitatge s'han expandit arreu de l'Estat. Ahir va haver manifestacions massives a diverses ciutats que van acabar amb càrregues policials, per exemple a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones. De seguida recuperarem aquestes dues qüestions, tant la situació de la Mari Carmen com també aquestes mobilitzacions a Barcelona, però anem a pams. Com dèiem, el govern de Pedro Sánchez fa mans i mànigues per intentar esgarrapar els màxims suports al decret per l'habitatge. Ahir, durant bona part del dia, semblava que hi havia prou consens, però a la tarda tot va saltar pels aires i els suports van començar a caure. I al vespre, durant els Premis Vanguardia a Barcelona, el president del govern espanyol feia una última crida, demanava a tots els partits polítics que deixin enrere les diferències i remin junts per aconseguir millores pels llogaters.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas.
0: Com dèiem, Sánchez ho va dir durant els Premis Vanguardia al Palau de Congressos de Catalunya, on la cantant Amaya va aprofitar per entregar-li un cartell al president espanyol amb dues paraules, Decreto Mari Carmen, amb l'objectiu de reivindicar una entesa entre els partits. Ja hem pogut llegir l'esborrany d'aquest decret, que encara pot canviar, però és la proposta que han estat negociant els partits a correcuita en aquestes últimes hores. El text planteja una pròrroga dels lloguers de 3 anys, endureix també la regulació dels contractes de temporada i allargaria fins al 2028 l'escut antidesnonaments per persones vulnerables. Anem cap a Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
4: Bon dia. L'esborrany del Reial Decret preveu prorrogar els contractes de lloguer fins a un màxim de 3 anys. Això vol dir que els que acabin abans del desembre del 2028 continuarien vigents amb les mateixes condicions i el mateix preu. Preveu aturar els desnonaments de persones vulnerables que viuen en habitatges de fons d'inversió. I hi ha una altra mesura per protegir els llogaters. Si un fons d'inversió vol comprar el pis on viuen, els inquilins tindran prioritat per quedar-se. El preu el fixarà una taxació independent. El decret també vol incentivar els propietaris a baixar els lloguers. Si ho fan, podran tenir bonificacions fiscals de fins al 100% i els joves que tinguin contractes en zones tensionades també es podran desgravar l'IRPF. A més, es preveuen préstecs per als que vulguin comprar el primer habitatge. Per últim, queden fora del decret els lloguers d'habitacions, una fórmula que s'ha estès darrerament per saltar-se les regulacions que ja existeixen.
0: Aquest és l'esborrany que ahir a la tarda va arribar a la taula dels partits, però les formacions, el que dèiem, no l'acaben de veure amb bons ulls i el critiquen per totes bandes, tant els partits que estan a la dreta com els que estan a l'esquerra del PSOE, Pol.
5: Sumar soci de govern reclama regular els lloguers d'habitacions. També ho demana, per exemple, Esquerra, que a més també demana que els fons d'inversió no puguin comprar més pisos i proposa suspendre els desnonaments de totes les persones vulnerables. Podem també creu que el decret fa molt curt i tots ells, tots aquests partits, critiquen que Junts per Catalunya estigui forçant el PSOE a afegir-hi mesures que beneficien els propietaris. Malgrat això, Junts tampoc no compra el decret tal com està. Ara mateix, fons del partit critiquen que l'esborrany no protegeix els petits propietaris, com dèiem, i que dona per bones, segons ells, les ocupacions. El PP, mentrestant, no negocia, creu que el decret és inútil i vaticina que serà l'estocada definitiva pel govern de Pedro Sánchez.
0: I si el decret finalment no tira endavant, els acampats a la Puerta del Sol podrien allargar la protesta i quedar-se al centre de Madrid de manera indefinida. De moment, la protesta continua i en les últimes hores, de fet, s'hi han sumat encara més persones. Anem cap allà, anem en directe a la Puerta del Sol. Jordi Armenteres, bon dia.
6: Sí, bon dia, Víctor. Aquest campament ha crescut i molt durant aquesta matinada. Superen en escreix les 500 tendes amb més pressió per part de l'Ajuntament i la comunitat per tal que la policia espanyola desallotgi la Puerta del Sol. Toquen 3/4 al campanar de la Puerta del Sol en aquests moments. No hi ha moviments en aquest sentit, però sí que la policia té un desplegament que fins ara no existia de matinada. A les 2 de la matinada s'ha encerclat la seu de la Comunitat de Madrid amb tanques. I el clam és quedar-se si no hi ha pròrroga de lloguers i final de tots els desnonaments. Una de les portaveus del sindicat de llogateres, Alicia del Río, ahir era clara.
7: No tenemos ningún miedo. Esta acampada está llena de esperanza, está llena de rabia. Hay de todo menos miedo. Solo tenemos el poder popular para seguir avanzando. Somos miles, cada vez somos más. El sindicato de inquilinos es una herramienta útil para conquistar derechos y no vamos a hacer nada más que avanzar.
6: La decisió s'ha de prendre en assemblea aquest migdia després del Consell de Ministres.
0: Sigui com sigui, tota aquesta pressió sobre el cas de la Mari Carmen va fer que hi hagués un gir de guió. Hi ha un principi d'acord entre la immobiliària que la va desnonar, Urbà Gestión, i els representants de la família. Li permeten tornar a casa seva amb noves condicions i ara tot depèn del que decideixi fer ella. Així ho explicava la consellera delegada de l'empresa d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid, Ana de Miguel.
8: El acuerdo de hoy, por tanto, permitirá a la señora Bascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos.
0: El clam pel dret a l'habitatge, que aquests dies està desbordant Madrid, també ha arribat amb força a Barcelona. 20.000 persones, segons els organitzadors, 2.000, segons la Guàrdia Urbana, van tallar ahir l'Avinguda Diagonal durant 4 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya, una mobilització que va acabar amb càrregues policials i 2 detinguts per desordres públics i també per atemptat a l'autoritat. I aquest mateix matí, quan passa un minut de 6:45 del matí, també estarem pendents d'un altre desnonament programat, en aquest cas a Mataró. Un gran propietari vol expulsar de casa el Jordi, un home amb un 87% de discapacitat, i no només a ell, també a la seva germana i els seus 3 fills que viuen amb aquest home. Més qüestions. Els líders del procés estan cada dia més a prop de l'amnistia. S'ha filtrat la proposta de sentència que el president del Tribunal Constitucional portarà al ple del 6 d'octubre, dimarts de la setmana que ve, i si s'aprova, com està previst, el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, clavarà un mastegot en tota regla al Tribunal Suprem.
5: Si l'acusa de passar-se de la ratlla per negar l'amnistia als polítics catalans. Aquest és un fragment de la proposta de sentència.
9: No se trata, como se afirma por el Supremo, de una interpretación estricta de la ley de amnistía, sino de una reducción en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma.
5: El text del Constitucional es refereix al cas de Dolors Bassa, però també serveix pel de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Raül Romeva, Jordi Turull i Lluís Puig. Aquesta proposta de sentència redactada per Cándido Conde Pumpido no només corregeix el Suprem, també li ordena que s'afanyi a aplicar l'amnistia.
0: De la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen el quart segrest a Catalunya vinculat al narcotràfic en menys d'un mes. L'últim va passar diumenge a la nit a Calella, al Maresme.
5: Un grup d'encaputxats es van dur un home a la força i a hores d'ara encara no l'han localitzat. Aquest any ja hi ha hagut 9 casos de detenció il·legal semblants a aquest i la policia el relaciona amb revenges entre grups criminals.
0: I en les últimes hores també hi ha hagut un nou ferit per arma blanca a Barcelona, en aquest cop, però no ha estat durant una baralla al carrer, sinó que ha passat a l'interior d'un hotel de luxe ubicat al Passeig de Gràcia, al Casa Fuster.
5: La policia va rebre l'avís ahir a la tarda i els serveis d'emergències van poder dur la víctima a l'hospital. Segons els Mossos, la seva vida no corre perill. Ara s'ha obert una investigació per trobar els responsables i esbrinar el motiu d'aquest atac.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. El Departament de Salut avisa que, en comparació amb l'any passat, els atacs de ratpenats cap a les persones han crescut un 23% a Catalunya. El govern demana evitar qualsevol contacte amb aquests animals per prevenir la ràbia, una malaltia mortal. Segons les dades de la Conselleria, hi ha hagut 86 atacs de ratpenats en els primers 8 mesos d'aquest any i en tot el 2025 n'hi van haver 70, és a dir, 16 atacs menys. I parlant de salut, el departament també ha anunciat que implantarà un nou cribratge per detectar addiccions a les pantalles entre els menors d'edat. La idea és que a partir de l'any que ve els pediatres aprofitin les visites rutinàries per preguntar als infants i adolescents quantes hores passen al dia davant d'una pantalla, que és el que ha dit la directora general d'Economia i Societat Digitals, Sandra Ruiz.
10: A cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari, com fan per altres temes de l'alimentació, a l'àmbit també de la salut, no? Del sol, no? De l'exposició al sol. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan el temps que passen en aquests entorns digitals.
11: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, la picabaralla institucional entre el Barça i el Real Madrid acabarà finalment als jutjats. Serà el pròxim 25 de novembre a Madrid, en un acte de conciliació, on el Barça exigirà a Florentino Pérez que es retracti de les seves acusacions sobre una suposada corrupció arbitral, Pedrol, a favor del club blaugrana.
12: Sí, per entendre una mica com hem arribat fins aquí, cal remuntar-nos a la roda de premsa del passat 12 de maig, en què, a banda de convocar eleccions, Florentino Pérez va perdre els papers. Entre altres coses, el president del Real Madrid va acusar els àrbitres d'haver-li robat 7 de les últimes 14 lligues. També va dir que la corrupció en el cas Negreira era sistèmica i que el Barça sempre en sortia beneficiat. Doncs bé, arran d'aquelles declaracions, el Barça va presentar una demanda contra el dirigent per calúmnies i ara li exigirà una disculpa en aquest acte de conciliació que es farà als jutjats de Madrid. Si Florentino no s'hi presenta, el Barça interposarà una querella criminal per un delicte de calúmnies, de manera que la guerra s'embolicaria encara més als tribunals.
0: Mentrestant, el futbol de primera continua aturat per la primera finestra de seleccions de la temporada i precisament avui hi ha un grapat de jugadors del Barça que tenen partit.
12: Sí, és el cas de Rafinha, que avui a les 12 del migdia, hora catalana, torna a jugar amb el Brasil a Austràlia. Per si algú s'ho pregunta, no hi ha res en joc més enllà dels diners que rebrà la Canarinha per disputar aquest amistós. I a 8:45 del vespre, la selecció espanyola juga contra Croàcia, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. No hi és Eric García, però encara continuen 6 jugadors del Barça, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Rodri i Pau Cubarsí, i també un de l'espanyol, el davanter Roberto Fernández, de Croàcia, i serà l'exjugador del Real Madrid, Luka Modric, que continua jugant amb 41 anys. I ahir la selecció francesa va guanyar 0-1 Bèlgica amb un gran gol del davanter del Bayern de Múnich, Michael Olise, el nou seleccionador francès. francès, Zinedine Zidane, ho va celebrar amb eufòria, va córrer i va clavar una puntada a una pilota que tenia al costat.
0: I ja que hi som, el central del Real Madrid, Eder Militao, s'ha tornat a entrenar amb els jugadors disponibles després de 5 mesos lesionats.
12: Sí, des del 2023 el brasiler acumula gairebé 800 dies de baixa per lesions, el que equival a més de 2 anys sense poder jugar. I en bàsquet, avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC+1, el Barça juga la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. El principal al·licient d'aquest partit està a les banquetes, i és que Xavi Pasqual ha canviat el Barça pel Dubai, mentre que Alexander Sekulić ha fet el camí invers.
13: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
14: RAC 1. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
14: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: A Bigmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
18: Bigmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
17: Bigmat, la plataforma. Més per tu.
19: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
20: Expocasió, home...
19: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
21: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
22: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb, Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MST amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Vinga, va, una mica més!
23: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
25: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
23: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Primer peu, segona i castell, carregat!
23: RAC1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
26: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: 18 de març de 1934.
26: I el número de la sort, el...
27: 3.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: El món a RAC1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, l'UQAM té fart amb el Lu Martín.
28: L'UQAM té fart és que les ajudes a la dependència siguin una broma de mal gust, inexistents i, en el millor cas, lentes i insuficients.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
1: Sembla mentida que la pel·lícula L'edat imminent estigui rodada per 6 joves estudiants de la Universitat Pompeu Fabra com treball final de curs. No només perquè estigui molt bé, que ho està, sinó per la maduresa, sensibilitat i tendresa en què aborden temes tan complexos com la precarietat que afecta especialment dues generacions, els joves i els vells, la crisi de l'habitatge, les cures i la relació entre un net que acaba de fer 18 anys que viu en la seva àvia, la única família que té. Quan ella obté una plaça en una residència pública, tots dos han de prendre una decisió i la pel·lícula retrata amb delicadesa la seva relació, la complicitat, l'esgotament, el desgast, l'afecte. Una pel·lícula petita, commovedora i bonica que està rodada en català i en castellà. Trobareu L'edat imminent a Filmin.
0: 3 minuts per les 7. Recollim històries sorprenents i extraordinàries un dia més amb el Marc Artigau. Avui, al cinema abans del cinema.
2: Abans que els germans Lumière projectessin cinema davant de públic, Louis Leprang, el 1888, va construir una càmera i va filmar unes imatges d'un jardí de Leeds, a Anglaterra. Estava obsessionat amb una pregunta: com es podia aconseguir que una fotografia deixés de ser una imatge fixa i comencés a moure's? Ho va aconseguir només un parell de segons, però eren imatges en moviment. Quan Leprang estava preparant una demostració pública del seu invent pels Estats Units, va pujar un tren a França per veure's amb el seu germà, perquè potser volia acomiadar-se, no ho sabem, i des d'aleshores va desaparèixer per sempre. No es va trobar el cos i mai no es va saber amb certesa què li havia passat. Legalment va ser declarat mort 9 anys més tard. Els germans Lumière van presentar el cinematògraf a finals de 1895 i la història va canviar per sempre.
0: I el diàling.
11: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. Els esports de la SER estan d'enhorabona.
4: Primer derbi de la temporada. Esperamos ya el once inicial. Creo que serán Chomeny, Valverde, arriba Güler con Mbappé y Vinicius. En nada, salimos de cuentas.
5: A quirófano, a quirófano.
4: Salimos de cuentas.
3: Suposo que deurien sortir de dubtes. Aquí tenim un anunci que sembla que arribi dels nostres redactors.
6: També s'ha compromès a investigar la radiació electromagnètica i les esteles dels avions. Ho destaquen el Washington Post, el Der Spiegel o The Guardian.
7: A veure què li passa.
8: De què se riu usted?
6: Ho destaquen el Washington Post, el Der Spiegel o The Guardian.
9: Que te meto un guantazo, mierda!
29: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
30: RAC 1. Tots som 1.
31: Únic s'escriu amb H o sense H?
30: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: Són les 7 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Pelaterra, aquest dimarts. Dimarts 29 de setembre del 2026, dia de xàfecs i tempestes que poden ser torrencials, seran irregulars, molt localitzades i afectaran sobretot punts del litoral i del prelitoral, però també a les comarques centrals. Notarem una baixada de temperatures, amb màximes que afegaran els 25 graus a la costa i els 29, 30, 31 graus a ponent. Les previsions han obligat el govern català a posar en alerta 8 comarques del litoral i del prelitoral. Ahir Protecció Civil va enviar una alerta als mòbils cap a 15:45 de la nit per demanar prudència, però de moment no imposa restriccions. En canvi, Renfe sí que ja ha anunciat fa una estona la suspensió dels AVE i dels trens regionals entre les 9 i a les 11 del matí. L'altra gran notícia d'aquest dia és la negociació en extremis per tancar el decret d'habitatge que avui hauria d'aprovar el govern d'Espanya. L'esborrany del PSOE preveu prorrogar tots els lloguers 3 anys i suspendre els desnonaments vulnerables fins al 2028. El problema és que Junts considera que va massa enllà i, en canvi, Sumar, Esquerra i Podem diuen que fa curt. La pressió també es manté als carrers, els acampats a la plaça del Sol de Madrid no paren de créixer i avui hi ha més de 500 tendes. A Barcelona, centenars de persones van tallar la Diagonal ahir al vespre. Alguns es van enfrontar als Mossos d'Esquadra, que van detenir dos manifestants. De moment, les protestes han aconseguit que la Mari Carmen, aquest símbol del malestar de Madrid, torni a casa. De seguida anem a Sol, amb el Jordi Armenteres. A partir de les 9 també parlem amb la Carme Carazo, la portaveu del Sindicat de Llogateres. Seran temps de tertúlia avui amb Ot Bou, Isabel García Pagán, Toni Aire, Joan López Alegre i Laura Rossell, que trepitjarà l'ull de poll. Amb ells també comentarem la sentència que el Tribunal Constitucional prepara per obligar el Suprem a aplicar la llei d'amnistia. Encara l'està redactant, però ja s'han filtrat detalls que demostren fins a quin punt clavarà un bon mastegot a Pablo Llarena i a Manuel Marchena. Avui que hem conegut el quart segrest a Catalunya en menys d'un mes. Va tenir lloc diumenge a Calella, al Maresme, quan un grup d'encaputxats es van dur a la força un home que encara no han trobat. També ens ha alarmat aquest avís del Departament de Salut. Des del gener s'han disparat un 23% els atacs de ratpenats a persones a Catalunya. La conselleria demana evitar qualsevol contacte amb aquests animalots per prevenir la ràbia. En música hi vam conèixer que Rod Stewart s'acomiada dels escenaris després de més de 60 anys de carrera. En principi, la seva última gira inicialment no passa per Catalunya. Els esports, la picabaralla entre el Barça i el Real Madrid puja de to. Ara els uns i els altres es veuran les cares als jutjats després que el president del Madrid, Florentino Pérez, acusés els àrbitres d'afavorir el seu gran rival. A mig camí, entre el futbol i la música, avui a partir de les 11 descobrirem la història de l'Atlètic Hostafrancs, el Primavera Sound, l'ha ressuscitat després de 10 anys d'inactivitat, amb un projecte solidari. Avui en parlarem amb el president del club, Marc Toyes, i amb el responsable de la Fundació Primavera Sound, que és el Ruben Wagensberg. I després, amb en Guillem Tarrés, repassarem els millors memes fets amb intel·ligència artificial del famós vídeo dels Cayetanos, que els últims dies ha causat furor a les xarxes socials. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Nil Ferrés, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
3: És que he deixat Mònica Usar i Mònica Usar no hi és avui.
2: Bueno, però jo faig d'ella.
0: Tu vas ja, tu fas de... Tu em vols humiliar i vexar, no?
2: No. A més, perquè ho has dit, però ningú se n'havia adonat.
0: No, ja, no, ningú. Fem una cosa, Dani, tornem? Vale. Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Nil Ferrés, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matina, Hernández?
3: Sí, que Renfe ha suspès la circulació de tots els trens, excepte els de Rodalies, és a dir, entre les 9 i les 11 d'aquest matí no hi haurà combois d'alta velocitat, ni Avant, ni Mitja Distància, ni Euromet. Els trens que havien d'arribar a Catalunya, a més, en aquesta mateixa franja horària, ho faran amb retard. Tot plegat per aquest episodi de pluges que ens afectarà avui i que ara mateix manté en alerta 8 comarques del litoral i el prelitoral, entre l'Alt Penedès i el Garraf, i la Selva. Tot i això, de moment el govern no ha ordenat que es tanquin les escoles ni ha aplicat restriccions de mobilitat.
0: Ni tampoc hi haurà problemes amb Rodalies. Bueno, no hi haurà problemes, sí que n'hi haurà, però vull dir que Rodalies de moment funciona.
3: Són els únics que funcionaran a partir entre 9 i 11, eh? És la cancel·lació de circulació de trens.
0: Per tant, la Protecció Civil ho té molt clar.
3: Sembla.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Tu també ho tens clar, Nil, que ha de ploure fort.
5: Oh, i tant, sí, sí. De sí. fet, ja ho està fent a hores d'ara, a punts de les Terres de l'Ebre, també algun punt del Camp de Tarragona, també Berguedà, Solsonès, Anoia, Alt i Baix Penedès, ara mateix és on tenim els punts de més intensitat. I és que durant el matí ho seguirà fent i es aniran reactivant diversos nuclis de xàfecs i tempestes que, com hem dit ja a les darreres hores, poden ser irregulars i, a més, molt localitzats. És a dir, que en alguns pobles i zones no pot ploure, però en d'altres podem tenir aiguats torrencials. Per tant, s'ha d'anar amb molta precaució, sobretot si aneu per carretera a aquestes hores del matí.
0: I aquest episodi de pluges, això continuarà, no?
5: Exacte, sí, sí, al llarg del matí d'avui, sobretot, és on hem de posar més el focus. De cara a la tarda, aquestes pluges s'aniran restringint més al quadrant nord-est del país, i de cara a demà sembla que tindríem una petita treva. Però tot i així, alerta, perquè dijous, divendres i dissabte tornarem a tenir ruixats i tempestes.
0: O sigui, demà hi haurà una treva i les temperatures baixen, suposo que ja es quedaran allà més o menys frenades.
5: Es quedaran una mica frenades ja avui i s'aniran notant cada cop més els propers dies. Demà un petit repunt per la treva de precipitació, però ho anirem notant els propers dies i això farà que tindrem un ambient més de tardor, que és el que ja volem tots.
0: Home, ja toca.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
6: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I aquest matí estarem molt pendents de les pluges, però també estarem molt pendents de Madrid, perquè el govern d'Espanya haurà d'aprovar el decret d'habitatge a partir de 9:45, que és quan comença el Consell de Ministres.
3: I en Consell de Ministres, com deies, la proposta, que encara no té garantits els suports necessaris per tirar endavant el Congrés, preveu la pròrroga dels lloguers i la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables fins al 2028, entre d'altres mesures. Junts, Sumar i Esquerra, però, s'allunyen de l'acord. Des de la gala de lliurament dels Premis Vanguardia, que es va fer ahir al vespre a Barcelona, Pedro Sánchez feia una crida a tots els grups a donar suport al text.
7: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas.
3: Doncs no serà fàcil que aquest decret tiri endavant, perquè aquesta nit, en declaracions a la cadena SER, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha dit que el text es queda molt curt.
8: Es una propuesta que no hay por dónde cogerla. Y han mantenido exactamente el mismo Real Decreto, pero con medidas a peor. Porque, por ejemplo, la suspensión de desahucios en julio era permanente y ahora es solo hasta 2028 y para viviendas de grandes tenedores. La prórroga de contratos es anual, hasta un máximo de 2 años, que eso ya estaba en el Real Decreto de julio, pero ahora además tienes que estar al corriente de pago. Es decir, hemos ido a peor.
3: A tot això continuen les protestes al carrer i els acampats a Madrid, a la Puerta del Sol, ja han anunciat que podrien quedar-s'hi de manera indefinida.
0: Anem precisament cap a la Puerta del Sol. Allà hi tenim el Jordi Armenteres. Bon dia i bona hora.
9: Bon dia de nou, Basté. Aquest campament va a més i molt a l'espera de la decisió que en surti del Consell de Ministres i que, de fet, és un pols, perquè l'exigència aquí és aquest decret que sigui contundent contra desnonaments, contra l'alça de preus i pel foment de l'habitatge. I la protesta, insistim, creix molt perquè en aquests moments es superen en escreix les 500 tendes. I en aquests moments hi ha molta gent sortint que se'n va a treballar i la pregunta és, marxes o et quedaràs? Diu, no, anem a treballar i ja veurem si a la nit tornem o no en funció del que surti del Consell de Ministres. A més, Basté, des d'aquesta matinada la seu de la Comunitat de Madrid està encerclada per tanques i blindada per policia espanyola. Per cert, que en aquests moments estan netejant pintades, algunes pintades que hi ha en aquesta façana de sol, contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso.
0: Més enllà de Madrid, les protestes també han arribat a Barcelona. Aquesta nit els Mossos han detingut 2 persones i han carregat contra alguns manifestants que han tallat la Diagonal.
3: Unes 20.000 persones, segons els organitzadors, i 2.000, segons la Guàrdia Urbana, van tallar aquesta artèria de Barcelona durant 4 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya. La mobilització va acabar amb càrregues policials i, com deies, amb 2 persones detingudes, però la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, tornava a amenaçar de fer una vaga general.
10: Si no es posen les piles, aturarem el país, farem una vaga general i no només per l'habitatge, perquè pugin els sous, perquè vagi el preu de l'energia, perquè anar al súper no sigui una morterada cada vegada.
0: Ja. Deixa'm dir que això va ser al Palau de Congressos, que és on es feia l'entrega de premis a la Vanguardia i on hi havia el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. A banda del decret antidesnonament que s'ha d'aprovar avui, el que també pot calmar els ànims dels manifestants és que la Mari Carmen finalment podrà tornar a casa seva.
3: Representants de la seva família han arribat a un acord amb Alfons Voltor, que la va fer fora, Urba Gestión. Li permeten tornar a casa, a la casa on ha viscut durant més de 70 anys, pagant un preu que no és desorbitat, i ara tot depèn del que decideixi ella, tal com ha dit la consellera delegada de l'empresa d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid, Ana de Miguel.
4: El acuerdo de hoy, por tanto, permitirá a la señora Abascal regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos.
3: Aquesta nit, per cert, com deies, als Premis Vanguardia, la cantant Amaya ha aprofitat per entregar-li un cartell a Pedro Sánchez amb dues paraules, Decreto Mari Carmen, per pressionar una mica els partits i que es posin les piles per aprovar-lo.
0: Era una carta, eh? Mm-hmm. Era una carta. Que
3: no era un cartell.
0: Era una carta, sí, sí. I a Mataró, l'Ajuntament demana al jutge un ajornament del desnonament previst per aquest dimarts a aquesta hora.
3: Que afecta una família amb tres menors i un home de 87% de discapacitat. Fa uns anys que viuen de lloguer l'habitatge, que té un ordre de desnonament per avui mateix.
0: Anem fins a Mataró, allà hi tenim el Josep Ferrer. Bon dia.
11: Bon dia, doncs no sabem si aquest desnonament s'aturarà perquè un fort dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra talla el tram de la ronda de la Cerdanya de Mataró, on, segons ens han dit, a les 8 es preveu que es produeixi, o a partir de les 8 es produeixi aquest desnonament, el desnonament d'en Jordi i la seva família, que porten 11 anys vivint en aquest habitatge. El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat ara a les 7 una concentració per impedir el desnonament. De moment hi ha més policia i periodistes que no pas manifestants.
0: Jo... Curiós, també, això. Curiós, també, deixa'm-ho dir, no? És a dir, no sé la realitat d'aquest cas. Tampoc el podem valorar, no sabem si és un cascó, però és curiós que a la Mari Carmen en fem una bandera i del Jordi diu que hi ha més periodistes i policies que no pas manifestants.
3: En aquest cas, he llegit a la premsa de Mataró que la família hauria trobat una alternativa habitacional i que estaven pendents, per tant, que Serveis Socials ho comuniqués al jutge i el jutge prengués una decisió.
0: Bueno,
3: no sé si el fet de tenir aquesta alternativa...
0: Ja, suposo. Més coses, l'amnistia és cada vegada més a prop, ara que s'ha filtrat la proposta de sentència que el Constitucional portarà al ple de la setmana que ve.
3: El president del Constitucional, Cándido Conde Pompidó, carrega contra el Suprem i assegura que es pot amnistiar el delicte de malversació. Ho diu en la sentència que està redactant sobre Dolors Bassa.
12: No se trata, como se afirma por el Supremo, de una interpretación estricta de la ley de amnistía, sino de una reducción en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma.
3: El text del Constitucional, com dèiem, es refereix al cas de Dolors Bassa, però també serviria pels de Puigdemont, Junqueras, Comín, Romeva, Turull i Puig. I és més, la proposta de sentència redactada pel president del Tribunal no només corregeix el Suprem, també li ordena que s'afanyi a aplicar l'amnistia. El ple és dimarts de la setmana que ve.
0: De nou a casa nostra, els Mossos investiguen el quart segrest a Catalunya en menys d'un mes.
3: Va passar diumenge a la nit a Calella, al Maresme, quan un grup d'encaputxats es van dur un home a la força. Hores d'ara encara no l'han trobat. Aquest any ja hi ha hagut 9 casos de detenció il·legal a Catalunya. Els investigadors consideren que tots aquests episodis podrien estar relacionats amb enfrontaments i revenges entre grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
0: I la policia també investiga una nova agressió amb arma blanca a Barcelona.
3: En aquest cas va passar ahir a la tarda a l'hotel Casa Fuster, situat al Passeig de Gràcia. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert una investigació per identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió i determinar les circumstàncies de l'incident.
0: I encara a Barcelona han detingut una noia de 14 anys

0: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Des del gener.
3: Sí, i el govern demana evitar qualsevol contacte amb aquests animals per prevenir la ràbia, una malaltia que pot ser mortal. Segons les dades de la conselleria, enguany hi ha hagut 86 atacs de ratpenats en els primers 8 mesos d'aquest any. En tot el 2025 n'hi va haver 70, és a dir, 16 atacs menys.
2: Te'n recordes aquell contenidor que vam fer?
3: Sí.
2: Que hi havia un pis de no sé on era.
3: Crec que era Sabadell, que tenien els ratpenats a la paret, no?
2: Sí, o sigui... sí. I van enviar uns vídeos que eren terribles.
3: Doncs imagina't si avui...
2: Però podíem fer-nos una trucada.
3: Avui
2: podem trucar, si bueno, és que per apretar a córrer. I la conselleria també ha anunciat que a partir de l'any vinent els pediatres aprofitaran les visites rutinàries de les criatures per detectar si són addictes a les pantalles.
3: Els preguntaran quantes hores passen el dia davant d'una pantalla, tal com explicava ahir la directora general d'Economia i Societat Digitals, Sandra Ruiz.
4: A cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari, com fan per altres temes de l'alimentació, a l'àmbit també de la salut, no?, del sol, no?, de l'exposició al solar, doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalla i amb l'ús i les hores que fan el temps que passen en aquests entorns digitals.
3: Aquesta, però, és tan sols una de les gairebé 70 mesures que va acordar ahir el govern per garantir el benestar digital dels menors. El document també recull que la prohibició de la I als menors de 14 anys, que va anunciar fa uns dies aquí, Salvador Illa, vagi més enllà de les escoles i instituts i afecti tots els espais públics, també les biblioteques, els equipaments esportius o els espais de lleure.
2: Doncs és una bona idea, certament. I si ha de circular en cotxe per Barcelona, això us interessa, les obres per allargar la línia 8 dels ferrocarrils deixa afectacions a la mobilitat a Sants i a la plaça Espanya.
3: S'han eliminat alguns carrils de la rotonda de Plaça Espanya i s'han mogut de lloc dos semàfors. Les obres... Sí, serà terrible, això. Les obres ocuparan una part dels carrils de la banda Llobregat i a l'estació de Sants, a partir d'avui, es tanca el vial al costat de la plaça dels Països Catalans, on fins ara s'aturaven els busos i, com a alternativa, s'ha habilitat l'antiga estació d'autobusos del carrer Viriat.
2: I a música ja sabeu que ahir us explicaven que després de més de 60 anys Rod Stewart s'acomiada dels escenaris, ara que té 81 anys, sembla que en principi no passarà la gira per Catalunya, però és que avui Stevie Wonder celebra 50 anys, 50, del mític disc Songs in the Key of Life.
3: El músic nord-americà ha presentat un mini-àlbum per celebrar-ho. Conté 4 cançons inèdites creades durant les sessions d'enregistrament del mític disc que commemora, com deia, 50 anys de la seva publicació el 1976.

0: Aquest miniàlbum conté quatre cançons, com aquest It's a Easier, que sentim de fons. Són quatre temes que es van crear ara fa 50 anys i que no s'havien inclòs a cap àlbum de Stevie Wonder.
1: I el Barquer del Teatre Lliure ha estat la gran triomfadora dels Premis Teatre Barcelona.
0: L'obra s'ha endut els guardons a millor espectacle teatral, a millor direcció per Julio Manrique i a millor interpretació de repartiment per a Imma Colomer. Entre els premiats també hi ha per Magel, de l'Espai Texas, i els musicals Germans de Sang, del Teatre Condal, i Un refugi al sol, de la Sala Versus.
1: I els esports, la picabaralla institucional entre el Barça i el Madrid acabarà finalment els jutjats al novembre.
2: Sí, s'hi farà un acte de conciliació on el Barça exigirà a Florentino Pérez que rectifiqui les seves acusacions de corrupció arbitral a favor del club blaugrana. En aquella roda de premsa del 12 de maig, en què a banda de convocar eleccions Florentino va perdre els papers, el president del Real Madrid va acusar els àrbitres d'haver-li robat 7 de les últimes 14 lligues. També va dir que la corrupció en el cas Negreira era sistèmica i que el Barça sempre en sortia beneficiat. Arran d'aquelles declaracions, el Barça va presentar una demanda contra el dirigent per calúmnies i ara li exigirà una disculpa en aquest acte de conciliació. Si Florentino no s'hi presenta, el Barça interposarà una querella criminal, de manera que la guerra encara s'embolicaria més als tribunals.
1: Mentrestant, el futbol de primera divisió continua aturat pels partits de seleccions i precisament avui hi ha un grapat de jugadors del Barça que en tenen.
2: Sí, és el cas de Rafinha, que avui a les 12 del migdia, hora catalana, torna a jugar amb el Brasil a Austràlia. Per si algú s'ho pregunta, no hi ha res en joc, més enllà dels diners que rebrà l'equip brasiler per jugar aquest amistós. I a 3:15 del vespre, la selecció espanyola juga contra Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla. No hi és Eric García, però encara continuen 6 jugadors del Barça: Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Fermín López,

0: Rodri i Pau Cubarsí, i també un de l'Espanyol, el davanter Roberto Fernández. A Croàcia, per cert, hi serà l'exjugador del Real Madrid, Luka Modric, que continua jugant amb 41 anys. I ahir la selecció francesa va guanyar 0-1 Bèlgica amb un golaç del davanter del Bayern de Múnich, Michael Olise, al minut 88. El nou seleccionador francès, Zinedine Zidane, ho va celebrar amb molta eufòria. Va córrer i va clavar una puntada a una pilota que tenia al costat.
1: I a les 7 i... Però tanca.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: A les 7 i 20.
2: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Això mateix, anem a comptar cotxes. La primera connexió al matí des del RAC. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Hola, bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb precaució per aquestes fortes pluges, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident d'aquesta matinada que manté tallada l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, que a hores d'ara deixa un desviament obert per la sortida 297, que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. D'altra banda, ja s'han format retencions habituals amb força intensitat als accessos de Barcelona. Des del Vallès, la C58 va força carregada des de Sant Quirze del Vallès, congestionant fins a arribar al nus de la Trinitat. Cada retruc doncs, també afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la mateixa AP7 també hi ha cues en sentit sud, al punt de Montornès del Vallès o també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Finalment, des del Llobregat també destaquen les retencions habituals per la A2 i la P23 durant més de 7 quilòmetres des de Molins de Rei i Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
1: I a les 7:21 minuts... Hola, bon hombre.
0: Bon dia. Ahir vam saber que el coordinador del programa, el Jordi de Planell, no coneix un dels talls més mítics de la història de RAC1 i del diàling. Un altre, eh? No el de Comca. I no pot ser, així que posarem solució. És de fa 23 anys i els protagonistes són l'Esther Pellicer, que feia un butlletí, i un tècnic de so que anava fent proves de fons.
6: Segons les últimes dades facilitades pel govern central, fins a les 3 de la tarda ha votat un 37,45% dels electors. També a la ciutat de Barcelona la participació és més elevada que fa 4 anys. Concretament, fins a les 4 de la tarda havia votat un 41,3% dels ciutadans amb dret a vot, 6 punts i mig per sobre que en els anteriors comicis municipals.
7: Avui
6: la majoria dels líders polítics, tant catalans com espanyols, han demanat la mobilització dels ciutadans.
7: Ho sents bé, no?
6: És el 45%. També a la ciutat de Barcelona la participació és més elevada que fa 4 anys.
7: Puntetes!
1: L'Esther va aguantar allà, eh? Però com una torera.
0: Doncs l'Esther ja no hi és, però no hem canviat gaire, eh? Tampoc.
1: No. 7 i 22.
2: RAC 1. T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
8: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
10: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
11: Som la gent blaugrana.
9: Això és una realitat.
10: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Estic venent casa meva i no me'n surto.
15: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
16: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
17: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
18: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alert les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
19: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
20: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
21: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
22: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
23: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
22: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
23: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
24: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
25: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
24: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
25: Patrocinat per La Vanguardia.
26: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i 2 quarts.
26: Cada dia, una idea.
1: La del Xavi Puig.
27: Crear el premi Vostè Primer pel guanyador de la cursa de RAC1.
1: I la proposta d'aquest dimarts del Pep Prieto.
28: Bona part dels temes socials que ens trobem dia rere dia ja els va tractar el neorealisme italià. Umberto D, que és de fa 75 anys, aborda les conseqüències de quedar-se sense casa. El seu protagonista, un home jubilat, malviu en una habitació llogada, però la propietària el pressiona amb els pagaments. Abocat a haver de viure al carrer, els únics amics que té són una jove serventa i un gos petaner. El director Vittorio De Sica hi mostra les misèries de postguerra, però continua sent la perfecta imatge del món en què vivim. És un cinema que impacta per la seva frontalitat i senzillesa, posant-nos una finestra a la vida i a la nostra capacitat de resistència. Trobareu Umberto D a Amazon i Movistar.
1: A un minut i mig per 7:45 del matí escoltem la cançó que ens proposa avui el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món RAC1, Santi Balmes. Bon dia.
29: Molt bon dia, Catalunya. Hi ha gent amb por a les aranyes o als espais tancats o a volar. Però també existeix la pogonofòbia. I bé, què és la pogonofòbia? Doncs la por irracional a les barbes. Imagino que entrar en una cerveseria artesana de Gràcia deu ser com desembarcar a Normandia. El Spotify d'avui és por dels pets.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Primer que un accident a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Barcelona ha obligat a tallar l'autopista. Els Mossos desvien els vehicles per la sortida 297. Al SEM s'han portat un dels conductors ferits en l'accident en estat crític. Però repetim, AP7 accident entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord s'ha obligat a tallar l'autopista. Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que a causa de la pluja Renfe ha suspès la circulació dels trens d'alta velocitat i els regionals entre les 9 i les 11. Ara bé, els de Rodalies de moment continuen circulant i Protecció Civil no ha suspès les escoles.
3: L'esborrany del decret d'habitatge que vol aprovar el govern espanyol preveu prorrogar tots els lloguers 3 anys i suspendre els desnonaments vulnerables fins al 2028. Ara bé, Junts considera que va massa enllà i Sumar, Esquerra i Podem critiquen que fa curt.
2: Mentrestant, la Mari Carmen podrà tornar a viure al pis on ha viscut durant més de 70 anys. L'empresa que la va fer fora ha acceptat un lloguer més econòmic.
3: I a Barcelona, una manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb 2 detinguts i amb càrregues policials. Els manifestants van tallar la Diagonal durant 4 hores, però ha quedat reoberta aquesta nit.
2: El Constitucional ordenarà al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia immediatament als líders independentistes. Cándido Conde Pumpido creu que Pablo Llarena s'ha passat de la ratlla i li exigeix complir la llei.
3: I el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra les persones. Aquest any han augmentat un 23% respecte al 2025.
4: I els esports del Barça portarà Florentino Pérez als jutjats el pròxim 25 de novembre i si no s'hi presenta li posarà una querella criminal per calúmnies. El motiu són les acusacions de corrupció arbitral del president del Real Madrid en aquella roda de premsa en què va convocar eleccions.
5: El temps.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Lluís Ferrés, bon dia.
7: Bon dia. Doncs bé, a hores d'ara ja tenim precipitacions actives, sobretot a les Terres de l'Ebre, també punts del Camp de Tarragona, el Berguedà, Solsonès, Anoia, i els punts amb més intensitat ara mateix es registren entre l'Alt i el Baix Penedès. En aquests punts, de fet, en 30 minuts s'han acumulat 31 litres per metre quadrat al Montmell i 20 a la Llacuna. Per tant, són ruixats de certa intensitat que... al llarg del matí doncs, aniran extenent-se per més comarques, sobretot litoral i prelitoral, però també comarques centrals. Insistim en que poden ser ruixats irregulars, molt localitzats i que poden deixar doncs, alguns aiguats torrencials.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I hem anat tots i com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Nil.
7: Doncs avui tenim els semàfors verds a la majoria de comarques, amb una qualitat de l'aire entre bona i regularment bona. La pluja també ajudarà a millorar encara més aquesta qualitat.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Romà Autonissan patrocina aquest espai.
0: Apunta cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí. El Ferran Aràndiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb aquesta precaució intensa als conductors per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou, això sí, doncs tenim un accident des d'aquesta matinada que manté tallada l'AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord en direcció Barcelona amb un desviament obert per la sortida 297 que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. Per tant, a hores d'ara parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del nus de la Trinitat que arriben des del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze, i que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès també arriben retencions pels túnels de Vallvidrera de manera intermitent per la C16, però també des del Llobregat, amb retencions de fins a 7 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Al Vallès destaquem la AP7 amb congestió al punt de Montornès del Vallès o també entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: Es un baile.
1: vehicle híbrid.
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
1: Molins de Rei.
5: Mataró.
1: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
14: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:35 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
15: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
16: Bon dia.
0: Avui tots els diaris analitzen l'esborrany del decret d'habitatge que determinarà el futur de la legislatura de Pedro Sánchez. La majoria dels mitjans de comunicació editats veuen el text insuficient per resoldre la crisi, tot i que per motius ben diferents.
15: Sí, a Madrid, El País, Jaime Palomera sosté que només protegir 9 milions de llogaters no resoldrà el problema. Afegeix que cal una ambició fiscal i pressupostària digna de la postguerra per ampliar el parc protegit, però, sobretot, defensa que el decret ha d'incloure la renovació automàtica dels contractes, que ha d'impedir l'expulsió arbitrària del llogater i alhora permetre al petit propietari recuperar l'habitatge quan ho acrediti.
17: El diari oponès a Íñigo Sáenz de Ugarte destaca que d'aquest decret empenja tota la legislació legislatura de l'esquerra i de la futura campanya electoral, i avisa la Moncloa. No arribareu a les eleccions amb un balanç d'habitatge per presumir, sobretot si no s'aprova una bona llei i un catàleg de reduccions fiscals no canviarà la imatge de derrota i de depressió dels votants.
16: El Mundo critica l'editorial al text d'un decret fet en calent i molt intervencionista que només, diu, reduirà l'oferta i, per tant, agreujarà la crisi. Recorda el PSOE que Espanya necessita reformes profundes, transversals, que no enganyin i que passin per la centralitat. Aquest últim, un aspecte que el diari també argumenta que interpel·la el PP. Aquí també toca el crustó per invertir molt poc en habitatge públic a les comunitats on governa.
15: A l'ABC, Juan Soto el qualifica de decret màgic que no solucionarà res i de llei que mai acaba de salvar-te però sempre et regala il·lusió pel futur i que tindrà unes conseqüències que es menjarà el pròxim govern.
17: I a la Razón, José Antonio Vera no té cap esperança en un acord polític i qualifica les negociacions de campanya d'agitació i propaganda que fa olor de campanya electoral. I va un pas més enllà. Diu, veurem si és Sánchez o és l'esquerra o els dos que es beneficia de l'àvia a qui tots volem ajudar i que va viure 70 anys de lloguer gràcies a una llei franquista i a qui es va poder desallotjar per una llei socialista.
0: En canvi, aquí a Catalunya els mitjans demanen que tots els partits facin un esforç perquè un decret efectiu tiri endavant i critiquen les urgències de la negociació.
16: A La Vanguardia, Màrius Carol creu que Espanya té un problema molt greu i lamenta que ara tots siguin presses. Diu, mai no és una bona idea per negociar sota la pressió dels fets. De nou, les emocions s'imposen a la raó. A més, demana un pacte polític prou transversal perquè sigui efectiu i perquè duri. I per tot plegat conclou, no són temps de demagògies ni a les tendes de campanya ni a les moquetes dels palaus.
15: A l'editorial del periòdico diuen que la urgència per protegir els llogaters i la prevenció dels desnonaments no resoldrà el problema de fons que és la insuficiència d'habitatge disponible. Asseguren que mentre això no passi les mesures tindran un abast limitat i acaben dient, cal evitar que el decret quedi reduït a un instrument de competència partidista.
17: A l'editorial del Punt Avui creuen que no es pot esperar més i titulen Habitatge, l'emergència inajornable. Lamenten que aquest dret s'ha convertit en un luxe i en la principal preocupació dels catalans. Per això conclouen que les mesures d'avui les han de seguir la voluntat i la decisió per atacar la falla estructural del problema.
16: I a l'Ara, Antoni Bassas escriu no distingir grans tenidors i fons voltor de petits tenidors ens aboca un tot o res del qual no pot sortir ni un acord que pari el cop. I afegeix, per desgràcia, falta de polítiques públiques d'habitatge, tot el que estem tenint en aquestes hores és un correm-hi tots amb la calculadora electoral a punt.
0: Són les 7:38 minuts.
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
20: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
2: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
22: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
23: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
24: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
24: Truca a Verisure al 900-903-744.
26: Verisure.
27: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
28: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
29: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
30: Que bé,
29: que bé, que bé! Quina passa! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
31: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
33: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
34: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
35: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
36: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
37: Increïble.
36: Platòric.
37: Patata.
36: Eh?
37: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
36: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
37: Que poc que costa comprar bé.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 17 minuts i les 8. Continueu amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
15: Aquest matí els professors, que es queixen que els nens fan servir la intel·ligència artificial, però en canvi ells no adapten els exàmens si llegeixen l'article de Susana Cuadrado a La Vanguardia. Diu, algunes universitats ja veten aquesta tecnologia en els treballs i exclama, fantàstic, prohibim que surti el sol. Creu que el problema no passa tant per enxampar el trampós, sinó per saber si ha entès o no alguna cosa. Per això demana que es pregunti a l'estudiant i demostri el que ha après. I s'acaba demanant, un futur advocat podrà demanar un esborrany a la IA, però serà capaç de detectar si la resposta que li dona és errònia?
0: L'ús excessiu de les pantalles pot perjudicar l'aprenentatge i les habilitats lingüístiques dels menors.
14: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
16: Segons un estudi dels més grans que s'han fet sobre aquesta qüestió, els joves que passen més temps davant de les pantalles tenen més problemes de salut mental i socioemocionals, i l'ús més prolongat de les xarxes socials està relacionat amb resultats acadèmics menys favorables. L'anàlisi també conclou que l'impacte de l'ús abusiu de les pantalles té tanta incidència com la que poden tenir l'educació dels pares, el part prematur o les condicions socioeconòmiques durant la infantesa. Aquesta investigació s'ha fet sobre dades de gairebé 3 milions de menors de 60 64 països.
1: Mi
0: notícia falsa. Hem trobat avui dimarts
2: que la Charlie XCX va fer cara de pomes agres mentre la Taylor Swift agraïa un guardó als Premis MTV. És veritat que van enganxar la cantant amb un gest molt seriós, però va ser durant l'entrega d'un premi a Nirvana, i no pas a Taylor Swift. Han manipulat les imatges per crear controvèrsia entre les dues estrelles del pop.
0: Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia.
0: La tempesta que ha assolat la costa est dels Estats Units comença a perdre força.
3: Sí, aquest fort temporal hivernal ha deixat un mort a Nova York, inundacions, talls de llum i centenars de vols cancel·lats. Aquest dilluns la tempesta ja es debilita, però encara hi ha pluja i avisos per inundacions costaneres. De tota manera, el temporal tendirà a anar cap al nord-est entre aquesta nit i dimarts.
0: Si sou fans de plats bruts i soleu enviar memes i stickers per WhatsApp, això us interessa.
15: Sí, perquè un usuari de Twitter, @pmontp19, ha creat una pàgina web on es poden fabricar totes les estampes possibles dels icònics capítols de la sèrie de TV3. Es diu Tinc Mem, i allà hi ha documentats els 73 episodis de Plats Bruts, més de 31.000 frases i uns 70.000 fotogrames. Tu mateix busques qualsevol frase, tries la imatge i poses el teu text i ja pots compartir-ho a xarxes.
0: Un home està a punt de batre el rècord de més hores seguides ballant.
16: Sí, es tracta d'un nigerià amb el nom artístic de Ben Dancer, i aquest matí podria arribar als 7 dies consecutius ballant sense parar. El seu objectiu és assolir les 168 hores, 41 per sobre de les 127 que marquen el rècord actual.
0: 7 dies consecutius sense parar de ballar?
16: Sí, sí, aquest matí podríem tenir rècord.
0: I que el tanquin després. Vigileu, perquè un mal de ventre pot fer molt mal, o sí?
2: Sí, i si no, pregunteu a un supermercat de Texas, al Kroger, que ha hagut de tancar tot el cap de setmana. Resulta que un conductor necessitava urgentment anar al lavabo i va voler accedir a l'establiment per utilitzar el bany. Ara bé, en aquell moment estava tancat, així que va decidir tirar pel dret i encastar-se contra les portes del supermercat per tal d'accedir al lavabo. No sabem, però, si finalment va poder anar de ventre en condicions o no. Ho llegim al New York Times.
0: Carai, tenia pressa, eh? I parlant de mals, el mal és masculí.
15: Sí, i la prova és a Tennessee, als Estats Units, que fa 200 anys on no s'hi executa cap dona allà. De fet, ara l'estat n'ha condemnat una mort, cosa que no passava des del 1820. En canvi, d'homes sí que n'hi havia hagut algun més. Estem parlant de Krista Pike, de 50 anys, que va matar una companya de classe el 1995. Ho llegim a The Guardian.
0: Per cert, a l'Índia signen abans de resar.
2: Sí, concretament en algunes esglésies de Bombay, que han començat a cobrir-se les espatlles perquè ningú els acusi d'obligar els feligresos a pregar. Així doncs, els visitants han d'escriure el seu número d'identitat i signar un document que demostra que han anat a resar literalment per voluntat pròpia. Ho explica la BBC.
0: I Barcelona ja suma 341 milions en multes sense pagar.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
16: Resulta que la capital, des que en fa recompte, té comptabilitzats tots aquests grapats de diners sense cobrar. La majoria són multes d'ordenances de civisme, però també de trànsit i d'inspecció. Però això no és tot. També acumula 206 milions d'euros impagats en els principals impostos que l'Ajuntament recapta. Ho llegim al periòdico.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
6: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
7: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: A les xarxes.
8: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: I el Guillem Tarrés, bon dia.
9: Bon dia. A TikTok, a Reddit i alguns fòrums s'ha començat a popularitzar una pràctica curiosa. Embolicar el passaport en paper d'alumini abans de viatjar. Tal com si fos un entrepà. La idea és evitar que possibles estafadors puguin llegir a distància les dades del xip electrònic del passaport. La por parteix d'un risc real. Existeix una tècnica anomenada skimming que permet llegir informació de xips sense necessitat de contacte. I, de fet, el paper d'alumini sí que pot dificultar el pas de les zones de ràdio necessàries per fer-ho. Ara bé, és important dir que un passaport no es pot llegir tan fàcilment com una targeta contactless i que per accedir al xip calen dades que hi ha impreses al mateix document i superar diverses capes de seguretat. Però tot i així, els vídeos que ho comparteixen funcionen. Perquè un passaport embolicat com un entrepà genera dubtes i crida l'atenció. I a xarxes, una por no necessita ser gaire probable per convertir-se en tendència. Només ha de generar prou dubtes perquè la gent en parli.
1: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
0: Com els esports, Albert Pedrol, bon dia.
10: Bon dia.
11: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: L'Eurolliga de bàsquet deixarà a les mans de la IA la designació arbitral.
10: Sí, la màxima competició europea de bàsquet estrena aquesta temporada un nou sistema de nominació arbitral basat en intel·ligència artificial que s'encarregarà de signar els col·legiats per tots els partits, tant de l'Eurolliga com de l'Eurocup. Ho llegim al diari Ara. La IA decidirà els àrbitres a través d'una sèrie de paràmetres com ara la jerarquia arbitral, el calendari, la nacionalitat dels equips i també el context dels partits.
0: I un porter del Mallorca que acaba en observació a l'hospital per un despreniment a la ciutat esportiva.
10: Una estructura del menjador de la instal·lació del Mallorca va caure al damunt del Pitxo Cuellar, de 42 anys. L'accident va provocar-li una ferida important al cap, però el Mallorca assegura que el futbolista està fora de perill i que passarà 24 hores en observació. L'accident, a més, ha deixat l'equip balear amb un únic porter disponible perquè Lucas Bergström està concentrat amb la selecció de Finlàndia.
12: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: La notícia fric.
13: Expocació Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre us ofereix aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia. Algunes botigues de joguines han començat a penjar cartells que prohibeixen als clients entrar amb balances.
0: Amb balances.
17: El motiu, sí, és que d'aquesta manera intenten esbrinar els continguts més atractius de les anomenades boles sorpresa. Aquestes inclouen figures de personatges Disney amb què pots fabricar boles de neu. I han circulat taules per xarxes que relacionen els diferents pesos de les boles amb determinades figures. Hosti. La gran majoria de clients que entren a les botigues amb balances no són menors o adolescents, sinó persones adultes que després mostren el resultat a xarxes.
0: Ai, Déu. On ja salmó aquest matí?
17: La veritat és on llegim que la cantant Shakira ha convidat a un dels seus concerts a Madrid a tot l'equip de la Clínica Tecnon de Barcelona que va tenir cura del seu pare. Alguns d'ells fins i tot han desfilat amb la cantant a l'escenari. A la Tecnon hi van néixer els dos fills de la cantant i Gerard Piqué, i també hi van atendre el pare, William B. Barak, després d'una caiguda fa 4 anys.
0: I avui que és Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel?
17: Mm-hmm.
0: Carai, no hi ha entrepans per ningú,
17: ni
0: hi ha ningú,
17: no? No, no
0: és l'aniversari de...
17: Doncs mira, de l'expilot de motos Dani Pedrosa, que fa 41 anys, de l'actriu Núria Prims, Incerta Glòria, Històries del Cronen, 54 anys, i de l'escriptor i comunicador Boris Izaguirre, Villa Diamante, Morir de Glamour, fa 61 anys.
18: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de
19: cotxes. Ets ocasió, home.
18: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
20: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
2: La de La Vanguardia, que entrevista l'autor de La Constelación del Perro, el nord-americà Peter Heller. Aquest aventurer va passar 9 anys a les muntanyes de Colorado abans de viure la història que ha inspirat l'última pel·lícula de Ridley Scott. Heller ha viscut de tot. Ara bé, se sent decebut amb la humanitat i diu: "De vegades penso que som una aberració en l'arbre de la vida."
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 7 minuts i les 8.
22: Ja saps que a Renfe pots viatjar amb el teu gos de fins a 40 quilos en pràcticament tots els trens i en totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe té reservades dues places específiques per a ells amb seient propi al costat de la finestreta. És un viatge que ja han fet, només en aquests 2 mesos, 2.600 gossos, i esperem que ho continuïn fent molts més. Comprar el bitllet és ara més fàcil, i en l'AVE, ABLO, Euromed, Intercity i Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació a la web i a l'app de Renfe.
23: Consell d'estalvi nivell expert.
3: Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
14: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Fins quan ens haurem de rentar les dents a l'aigüera?
23: Fins que comprem el moble de bany més lavabo Lea Roble de 80x45 per només 139 euros a la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin.
24: Arriba la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga web.
25: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
26: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
28: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
29: Increïble.
28: Platòric.
29: Patata.
28: Eh?
29: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
28: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
30: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i mig i les 8.
31: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: Hola, Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
32: Memòria USB en comptes de pendrive. Hi ha algunes coses a la vida que semblen impossibles d'aconseguir. Per exemple, algú ha aconseguit connectar un port USB a la primera sense haver de comprovar el mascle i la femella de la connexió? En tot cas, un cop que tinguis la memòria USB connectada a l'ordinador, podries actualitzar la manera d'anomenar-la en català, perquè tens diverses opcions. A banda de memòria USB, el TermCat recull alternatives com llapis de memòria o clauer USB. Per tant, recorda que sempre hi ha un primer cop per canviar pendrive per memòria USB, llapis de memòria o clauer USB, que a més té rima consonant.
33: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I a 3 minuts per les 8...
34: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Vinaixa.
35: Un disc amb dues ànimes, la de les guitarres del post-punk i la de les pistes de ball. D'una fraternitat, d'una germanor de nom Brotherhood. I que 40 anys després, el triangle continua sent estrany i l'amor encara més. Per sort, la banda britànica New Order li va posar una banda sonora de nom Bizarre Love Triangle. Un títol rodó.

0: Avui parlem amb en Jordi Manier, CEO d'Agràries de Manlleu Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: A Manlleu Origen. El gust és nostre.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
5: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
6: Són les 8 del matí, bon dia Catalunya.

0: Ahir, als Premis de l'Avantguàrdia, el president del grup Godó, Javier Godó, va dir: «Oi, avui, ens toca viure temps estranys, on la veritat està greument amenaçada». La frase es queda al cap pensant en l'habitatge, perquè quan una discussió és tan urgent, la temptació d'agafar una imatge, un vídeo o una història i convertir-los en tota una veritat és enorme, i correm el risc de creure que allò que penses és l'únic que és veritat, i la resta, el que diuen els altres, tot és fals. El cas de la Mari Carmen és molt greu. Ho és el desnonament d'una dona gran de 87 anys que havia viscut gairebé tota la vida a casa seva. I al meu entendre, va ser un error en un vídeo difós per animar les mobilitzacions. Em va semblar un aprofitament. Ho dic ara a misses dites, ja que sortosament ja sabem que la Mari Carmen podrà tornar cap a casa. Però seria molt matusser aprofitar aquest error per desacreditar la proposta o per donar per resoldre el problema. De Mari Carmen n'hi ha hagut a tot arreu. La diferència és que aquesta vegada hi havia càmeres, noms propis i ara també una plaça a Madrid plena de gent. I sobretot la crisi de l'habitatge no comença ni s'acaba en els desnonaments de gent gran. Bàsicament, el problema és del jove. El jove que treballa, que cobra cada mes i que no pot marxar de casa. El que fa números amb un sou que abans de pagar la llum o omplir en la mera ja no arriba per un lloguer. Hem arribat a una situació molt cruel. Per molts, l'únic pla realista d'accés a un pis és esperar una herència. Esperar que faltin els pares per poder viure pel seu compte. Si això no és una derrota col·lectiva, no sé què ho és. Per això, l'habitatge necessita un gran pacte. Partits polítics de tots els colors, patronals, sindicats, administracions, propietaris, llogaters i professionals de la construcció asseguts a la mateixa taula, encara que el primer consens sigui diminut, perquè no n'hi ha prou de proclamar que cal construir més. On construïm? Per qui construïm? Qui ho construeix i amb quines mans, si ens diuen que falten paletes? I com garantim que els habitatges assequibles continuïn sent assequibles d'aquí 20 anys? Cal parlar dels bancs, dels fons voltor i dels grans tenidors. I cal parlar també del petit propietari, d'aquell que paga l'IBI, que pot haver d'afrontar l'impost de successions i que intenta conservar un pis que la seva família va aconseguir pencant. No tots els propietaris són especuladors. Dir-ho no resta cap dret als llogaters. Ajuda a entendre que cal pactar i amb qui. La política ha convertit l'habitatge en una successió de culpables instantanis i solucions que duren fins al següent titular. Però un pis no es construeix durant una tertúlia i una persona no pot ajornar 10 anys de la seva vida mentre els governs permanentment s'intercanvien retrets. S'han de seure tots, tots junts, plegats. La veritat, en aquest cas, és incòmoda perquè hi cap molta gent. Hi cap la Mari Carmen i d'altres que no són precisament de Madrid, i cap qui no arriba a final de mes, i cap qui ha heretat un pis i no sap si el podrà mantenir, i cap tota una generació que té les claus de casa dels pares però encara espera les de casa seva. Si volem defensar el dret a l'habitatge, haurem de començar a seure'ls tots en una taula. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Que va fer la Terra aquest dimarts, 29 de setembre del 2026.
2: I pel que fa al temps, avui serà un dia de xàfecs i tempestes que poden donar lloc a aiguats torrencials de manera local, sobretot al litoral prelitoral, però també a les comarques centrals. Precaució a les lleres de rius, rieres i barrancs, tot plegat en un dia en el qual baixen les temperatures i es notaran sobretot a l'interior.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim un accident de fa una estona a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, doncs que deixa un quilòmetre de cues en sentit sud. Per altra banda, destaquem també aquest accident d'aquesta matinada a la mateixa AP-7 que continua tallada al punt de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord en direcció Barcelona i que continua obrint també un desviament senyalitzat per la sortida 297.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida actualitzem les negociacions d'última hora i a contrarrellotge per tancar el decret d'habitatge que avui hauria d'aprovar el govern espanyol, tot i que les converses havien avançat a molt bon ritme durant tot el cap de setmana. Ahir van embarrancar i ara amenacen de fer saltar pels aires la legislatura espanyola. Ara ho ampliem, però abans. Aquest matí ens tornem a llevar a Catalunya en alerta per pluges torrencials. Protecció Civil ha decretat un avís, un avís vermell que tenyeix 8 comarques del litoral i del prelitoral de Tarragona, Barcelona i Girona, des de l'Alt Penedès i el Garraf fins a la Selva. Si viviu en aquesta àrea, que és la més poblada del país, segur que ja sou conscients del perill, perquè ahir, quan començàvem a agafar el son cap a 1:15 de la nit, el govern català va enviar un missatge d'alerta als mòbils dels veïns d'11 comarques, totes les que registren un nivell de perill molt alt, de 5 sobre 6. Hem de dir que el xiulet aixordidor de l'alarma també va sorprendre els espectadors al Gran Teatre del Liceu, que hi assistien a l'òpera a cobrar la temporada Aida, que és el clàssic de Giuseppe Verdi. Hem de dir que estaria bé que baixessin una mica el volum, més que res perquè, més que alerta, acabarem tots infartats. El pronòstic preveu que els ruixats siguin localment forts des d'ara, a primera hora, fins a les 12 del migdia. De moment, el 112 ha rebut una cinquantena de trucades per incidències relacionades amb la pluja, sobretot ja al Maresme i al Barcelonès. Ara bé, a diferència d'altres episodis de tempestes, avui el govern no ha decretat cap restricció, ni es recomana el teletreball, ni tanquem escoles, ni suspenem visites mèdiques, ni tampoc es limita la mobilitat enlloc. Només hi ha una excepció important. Renfe ha enviat un comunicat aquest matí suspenent la circulació de tots els trens de mitja distància i d'alta velocitat entre les 9 i les 11 del matí. Per tant, de moment, només manté els rodalies. Anem en directe cap al gran nus ferroviari del país, a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim, a les 8 i 6 minuts, la Marina Arbós. Marina, tu diràs.
4: Sí, Renfe ha decidit suspendre la circulació en aquesta franja central del matí. Això afecta els que havien de sortir entre aquestes hores, però també els que havien d'arribar o passar per la zona afectada en el moment de més intensitat de l'episodi de pluges. Repassem, queden suspesos dos trens de mitja distància, el que havia de sortir de l'estació de França per anar cap a Saragossa a 9:15, i el que havia d'anar cap a València a 9:15. A banda d'aquests, que queden suspesos, n'hi ha diversos que sortiran amb retard. Tres AVEs Madrid-Barcelona, que havien de sortir de la capital espanyola entre les 7:15, un AVE i un Alvia Barcelona-Madrid, que havien de sortir entre les 9:00 i 10:00, un AVAN Figueres-Madrid, que havia de sortir pràcticament a les 8:00 del matí, un Barcelona-Vigo a les 9:05, un Madrid-Figueres a 8:15, i un Figueres-Alacant, que havia de sortir a les 9:09 del matí. Com que són bitllets que normalment els usuaris tenen agafats amb antelació, Renfe ja avisa que tornarà els diners a tots els usuaris o que els permetrà fer canvis sense cap mena de cost. Tot i això, a aquesta hora ni les pantalles ni tampoc la megafonia de l'estació informa de cap canvi. De fet, molts usuaris han vingut fins aquí a l'hora que els tocava, pendents d'agafar el seu tren, i ara s'acosten a les vitrines d'informació de Renfe per preguntar justament per aquestes afectacions. La majoria ens expliquen que se n'han assabentat a través dels seus mòbils.
0: Imagina't. De fet, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen ja amb limitacions temporals per garantir la seguretat de les circulacions a causa de la meteorologia adversa prevista per avui. Renfe recomana consultar l'estat del servei abans d'iniciar el desplaçament. Tot això comporta més algun accident que hi ha hagut aquest matí, doncs el d'arulls i batibulls a la xarxa viària catalana.
5: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes al RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia.
6: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges intenses que poden afectar a la circulació. A hores d'ara, recordem que tenim un nou accident. Ha estat a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, que deixa 1,5 km de retencions en sentit sud. També recordem que tenim un accident d'aquesta matinada que continua mantenint tallada la AP-7 al punt de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, i que continua també amb aquest desviament senyalitzat per la sortida 297. D'altra banda, si parlem de retencions habituals en direcció Barcelona, sobretot, doncs circula amb molta intensitat des del Vallès. Hi ha cues en tota la C-58 des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, també circula amb força intensitat i cada retruc doncs, afecta a cadascuna de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. A la mateixa AP-7 també hi ha cues de fins a 8 quilòmetres en sentit sud, al punt de Montmeló i Montornès, però també el tram entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. Finalment, des del Llobregat també hi ha fins a 7,5 km de retencions intenses a la A2 i a la B-23 des de Molins de Rei i Pallejà també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
7: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
8: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
0: De fet, amb aquest panorama tan empantanegat, sapiguem on està plovent exactament ara mateix. Nil Ferrés, bon dia.
9: Bon dia.
10: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: De fet, la pluja ja descarrega amb força alguna banda o no?
2: Sí, sí, doncs ara mateix tenim precipitació al Camp de Tarragona, també a punts del Berguedà, el Solsoneix, el Vall, el Bages i l'Anoia, però sobretot destaquem la intensitat de precipitació que hi ha ara mateix a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i també al Garraf. Són unes tempestes que a hores d'ara són força estàtiques i, per tant, acumulen forces litres per metre quadrat en poca estona. Per exemple, 34 litres per metre quadrat al Montmell a hores d'ara, 31 dels quals en 30 minuts, o també porten acumulats 29 litres per metre quadrat a la Llacuna. Tot plegat en un matí, doncs, que anirem tenint xàfecs i tempestes, seran irregulars i molt localitzats, i en aquestes zones on plogui ho pot fer de manera torrencial. Per tant, molta precaució a rius, rieres i barrancs, perquè poden augmentar el seu cabal de manera sobtada. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i si queden estàtiques aquestes tempestes, doncs es poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
0: Això es pot repetir aquesta setmana o això és avui aire que vol dir vent?
2: Això és avui, però demà tindrem una petita treva i dijous i divendres també, incloent dissabte, podem tornar a tenir situacions semblants. Poden ser xàfecs i tempestes, que poden tornar a ser, en alguns casos, torrencials o de precipitació intensa, a causa d'aquest mar de tanta temperatura elevada que tenim actualment i d'aquestes primeres vingudes d'aire fred que tenim a les capes altes de l'atmosfera.
0: Estem parlant d'aire fred, això vol dir que baixaran les temperatures, interpreto, Nil.
2: Exacte, sí, sí. Avui ja ho començarem a notar, sobretot a l'interior, entre 5 i 6 graus en alguns punts de baixada dels termòmetres, per tant, una baixada que també agrairem, i al llarg dels propers dies s'anirà reafirmant aquesta baixada. Demà un petit repunt a causa d'aquesta parada de les pluges, però els següents dies seguirà baixant la temperatura i tindrem un ambient més de tardor.
9: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
10: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
9: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
10: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 3 minuts i un quart d'hora del matí, ho apuntàvem a l'inici, la legislatura espanyola torna a penjar d'un fil. Pedro Sánchez ha jugat avui bona part del seu capital polític en una negociació agònica que, si no fructifica, podria dinamitar definitivament la majoria que el va investir president fa 3 anys. El trencaclosques és dels que costen molt d'encaixar. El PSOE ha de posar d'acord Sumar, Esquerra, Junts, Podem, el PNB, Bildu i el BNG per aprovar un decret d'habitatge que mitigui l'espiral ascendent dels preus que escanya milions de llogaters arreu d'Espanya. A la Moncloa han de conjugar diversos interessos a la vegada. De fet, encara continua les reunions. Els del soci minoritari del govern espanyol Sumar, els de tots els partits que dreta i esquerra apuntalen la majoria d'investidura al Congrés i els de milers de persones que es manifesten als carrers per exigir solucions a una crisi que erosiona les seves expectatives de futur. Pedro Sánchez és allà al mig, fent equilibris impossibles entre entitats i partits, com Podem i el sindicat de llogateres, que empenyen en una direcció i d'altres amb Junts al capdavant que l'arrosseguen cap a l'altra. El temps s'acaba. El Consell de Ministres arrencarà d'aquí poc més d'una hora, 9:15, però encara ara el més calent és a l'Aigüera. El PSOE, que controla el Ministeri d'Habitatge, ha posat damunt la taula un esborrany que preveu prorrogar tots els contractes de lloguer durant 3 anys, suspendre els desnonaments de persones vulnerables, prohibir que els fons voltor continuïn especulant amb els pisos i introduir deduccions fiscals tant pels inquilins com pels petits propietaris. Però els partits a l'esquerra del PSOE, esperonats pels moviments de defensa dels llogaters, no en tenen prou i exigeixen introduir mesures molt més ambicioses. N'hi ha una de central, els anomenats lloguers indefinits. És a dir, que a partir d'ara els contractes no caduquin i només es puguin extingir per una sèrie concreta de raons, com ara que el propietari necessiti el pis per viure-hi ell o per instal·lar-li un familiar directe. El problema és que Junts no en vol ni sentir a parlar i Miriam Nogueras ja ha advertit que si el decret inclou una proposta com aquesta, ells se'n despenjaran. Pedro Sánchez necessita quadrar el cercle contra rellotge. El món RQ ha pogut saber que les negociacions han continuat tota la matinada amb els telèfons de la Moncloa traient fum. Ja ahir al vespre, des dels premis

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Els acampats no descarten quedar-s'hi definitivament si avui la Moncloa no dona llum verda a un decret d'habitatge que reculli les seves reivindicacions. Anem cap a Sol, en directe a Lleida. Tenim el Jordi Armenteres. Armen.
5: Va ser un campament que creix i molt, amb un ultimàtum molt clar. Si no hi ha més ambició del govern espanyol, es volen quedar aquí. Sílvia del Río és una de les portaveus del sindicat de llogateres, l'entitat que lidera aquesta protesta.
6: Responsabilizamos al gobierno de Ayuso, que se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo. Y responsabilizamos al gobierno central, que con su inacción ha demostrado ser inútil. En este país estamos gobernados por los buitres.
5: Les més de 500 tendes ocupen pràcticament tota aquesta Puerta del Sol. Des d'aquesta matinada hi ha molt desplegament policial i també s'ha perimetrat amb tanques la seu de la Comunitat de Madrid.
4: Tant l'Ajuntament com la Comunitat de Madrid, governats pel PP, apugen el to i reclamen que es dissolgui l'acampada, però la delegació del govern espanyol, en mans del PSOE, ho descarta, Jordi.
5: Sí, una crítica que va a més. L'alcalde i la presidenta de la comunitat contra Pedro Sánchez per permetre l'acampada. Almeida i Ayuso.
7: Nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo, bueno, en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza.
8: Tratar de reventar las calles de esta ciudad, tratar de reventar nuestra convivencia para ver si obtienen un resultado electoral en mayo. Y nosotros exigimos al delegado del gobierno que actúe. Estudiamos las opciones legales para proceder contra el delegado del gobierno.
5: Y la respuesta es d'aquest delegat del govern, que es Fran Martín Aguirre.
9: Se está desarrollando una acampada de manera pacífica, reivindicativa y es absolutamente pacífica. Nuestra labor como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es velar por la seguridad ciudadana y vamos a seguir velando por esa seguridad ciudadana el tiempo que haga falta mientras se desarrolle esa acampada.
5: I comença a haver molt moviment a Sol a aquesta hora, amb gent marxant a treballar o a les facultats, i tothom diu exactament el mateix, que no saben si tornaran a la tarda per tornar a dormir aquí i fer la quarta nit la propera matinada.
4: L'acampada va començar dissabte arran del cas que ho va desencadenar tot, el de la Mari Carmen. Doncs bé, ahir, després de 5 dies de negociacions, el fons voltor que la va desnonar, l'Ajuntament de Madrid i la seva advocada van arribar a un acord perquè pugui tornar a casa. La Mari Carmen, amb 87 anys i una pensió de 1.350 euros, pagarà un lloguer que no superarà el 40% dels seus ingressos, a anys llum dels 2.500 que els propietaris li exigien inicialment. Però el seu cas ha estat només l'espurna que encés la metxa d'un malestar que feia temps que es coïa a foc lent. Tots els acampats de Sol tenen clar que la lluita va més enllà i exigeixen mesures estructurals. El problema és el que apuntàvem abans. De moment, les negociacions estan encara encallades. El PSOE intenta convèncer els socis de Sumar i Podem i que si el decret inclou la renovació indefinida dels contractes, no sobreviurà al ple del Congrés. El Ministeri d'Habitatge, en mans del PSOE, insisteix que el seu esborrany és l'únic amb números de prosperar. Des de Madrid té les dades Adrià de les Heres.
10: L'esborrany del Reial Decret preveu prorrogar els contractes de lloguer fins a un màxim de 3 anys. Això vol dir que els que acabin abans del desembre del 2028 continuarien vigents amb les mateixes condicions i el mateix preu. Preveu aturar els desnonaments de persones vulnerables que viuen en habitatges de fons d'inversió. I hi ha una altra mesura per protegir els llogaters. Si un fons d'inversió vol comprar el pis on viuen, els inquilins tindran prioritat per quedar-se'l. El preu el fixarà una taxació independent. El decret també vol incentivar els propietaris a baixar els lloguers. Si ho fan, podran tenir bonificacions fiscals de fins al 100%, i els joves que tinguin contractes en zones tensionades també es podran desgravar l'IRPF. A més, es preveuen préstecs per als que vulguin comprar el primer habitatge. Per últim, queden fora del decret els lloguers d'habitacions, una fórmula que s'ha estès darrerament per saltar-se les regulacions que ja existeixen.
4: Però tots els partits de l'esquerra del PSOE fan pinya i l'avisen que cal anar molt més enllà, Adrià.
10: Esquerra demana lligar curt els fons d'inversió i prohibir-los que puguin comprar més habitatges. També proposa suspendre els desnonaments de totes les persones vulnerables. A Sumar es pengen la medalla per haver aconseguit que l'esborrany inclogui la pròrroga dels contractes, però en volen més i, com Esquerra, demanen regular els lloguers d'habitacions. Ahir al matí, Sumar insistia que plantaran el Consell de Ministres d'avui si

0: No hi arriba una proposta ambiciosa. En parlava la ministra Mónica García.
1: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país.
0: Els partits de l'esquerra del PSOE coincideixen en una crítica. No els agrada gens que Junts estigui condicionant una part del decret i no toleren que s'hi hagin afegit mesures que, segons diuen, beneficien els propietaris.
2: De fet, aquesta negociació és com jugar a les rencaceves. Uns es tiren per una banda i els altres per l'altra. Si a l'esquerra tensant un extrem de la corda i són Suma i Podem, a la dreta hi ha Junts i el PNB, que no estan disposats a passar-se segons quins gripaus. Fons de l'equip de Míriam Nogueres, consultades per RAC1, admeten que l'últim esborrany del decret no els agrada gens ni mica perquè inclou mesures que ells ja van tombar fa mesos al Congrés. La bona notícia és que, de moment, continuen les negociacions. Té tots els detalls la Laia Colomer.
3: Sí, imatge pràcticament inèdit en els últims mesos, la de Junts negociant fins a últim moment amb el govern espanyol un reial decret. Els de Carles Puigdemont defensen suspendre els desnonaments d'habitatges propietat, diuen, de fons voltor i que temporalment tampoc puguin comprar, però rebutgen que no es protegeixi els petits propietaris i, segons diuen, que es donin per bones les ocupacions. Aspectes que en l'esborrany d'ahir matí no apareixien, però que ahir al vespre ja sí. Fons de Junts lamenten que Sánchez s'hagi deixat arrossegar, diuen, pels socis i asseguren que això els allunya cada cop més de l'acord. Tot i això, insisteixen que volen seguir negociant. Ahir mateix el portaveu Josep Rius instava també la resta de partits a posar-hi de la seva part.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador, que crec que és el que la ciutadania està esperant de nosaltres.
3: Junts avisa que mirarà amb lupa qualsevol decret que pugui aprovar el Consell de Ministres, però no descarta seguir negociant fins que s'hagi de votar al Congrés.
2: De fet, aquest matí tots els diaris analitzen aquest esborrany del decret d'habitatge que es va filtrar ahir. La majoria creuen que no n'hi ha prou i critiquen que un debat com aquest s'hagi d'abordar amb tantes presses. Se'ls ha llegit la Mar Suí.
5: A La Vanguardia, Màrius Carol creu que Espanya té un problema molt greu i lamenta que ara tots siguin presses. Diu, mai no és una bona idea negociar sota la pressió dels fets. De nou, les emocions s'imposen a la raó i demana un pacte polític prou transversal perquè sigui efectiu i perquè duri. A l'editorial del Periódico diuen que aquesta urgència d'ara no resoldrà el problema de fons, que és la insuficiència d'habitatge disponible. Asseguren que mentre això no passi, les mesures tindran un abast limitat. En aquest sentit, El País, Jaime Palomera, sosté que cal una ambició fiscal i pressupostària digna de la postguerra per ampliar el parc protegit. A l'ABC, Juan Soto és encara més crític i apunta que el decret no solucionarà res de res. Només, diu, regalarà il·lusió i més tard les conseqüències se les menjarà el pròxim govern. A l'Ara, Antoni Bassas lamenta que tot el que estem tenint en aquestes hores és un correm i tots amb la calculadora electoral a punt. I per la seva banda, a la Razón, José Antonio Vera no té cap esperança en un acord polític i qualifica les negociacions de campanya d'agitació i propaganda que fa olor de campanya electoral.
2: De les negociacions in extremis per aprovar aquest decret de l'habitatge, escoltem els comentaris de dos col·laboradors del món RQ. El primer és el del periodista Joan Julivert.
6: El govern espanyol es juga la credibilitat en el decret que hauria d'aprovar avui sobre la regulació del mercat de l'habitatge. En aquesta carta es juga el futur de la legislatura i qui sap si l'ostracisme de les esquerres per molts anys. El desnonament de la Mari Carmen ha posat sobre la taula una demanda ciutadana i una realitat que fa massa anys que dura. És el símbol definitiu d'un dret, el de l'habitatge, a qui les lleis de mercat han desballestat fins a deixar-lo en engrunes. Un dret que avui només és per uns quants. L'executiu es veu, doncs, en la necessitat de fer un articulat que aturi el desgavell jurídic de la llei de l'habitatge de fa 3 anys, que tenia més escletxes que el Titanic després de topar amb l'iceberg. Perquè si fa un decret insuficient, cada desnonament, cada Mari Carmen serà un míssil en la línia de flotació d'aquest executiu. Una font de frustració per a milions de persones òrfanes d'una oferta política que compleixi amb el deure d'avançar en els drets en comptes de premiar els privilegis. Mantenir l'habitatge com a capital és com si algú intentés que l'oxigen que respirem fos un bé de mercat.
2: I el segon, el signa la periodista escriptora Júlia Ojeda.
7: El decret Mari Carmen està pensat per desinflar la campada de sol, però a Catalunya, amb un de cada 4 desnonaments de l'Estat, la crisi té una altra dimensió i gairebé tot el que s'hi reclama ja s'ha provat aquí. La regulació de preus del 2020 i la del 2024 i la dels lloguers de temporada del gener. Hem estat al laboratori i els resultats són a l'incasol. El decret no és la resposta. Des del 2011, l'oferta d'habitatge està estancada i la població ha crescut un 8%. Cap mesura del decret afegeix un sol pis. Totes reparteixen el que ja hi ha. El sindicat de llogateres fa feina útil i han de protegir els més vulnerables, però repartir escassetat és el que fa un govern quan no vol resoldre el problema. Per a un català, a més, l'habitatge és un problema nacional. Cada família que marxa, cada jove que ajorna a tenir fills, és un país que desapareix. La solució és construir i reconvertir. Pisos de rendes mixtes, locals reconvertits en habitatge, ampliació del parc públic al 30%. Hi ha poc sòl públic, Viena tampoc no en tenia, va començar comprant-ne privats. Estic en contra del decret perquè no resoldrà el problema estructural i perquè negociar-lo a Madrid és un error d'estratègia. Catalunya té competència en dret civil i un Parlament. Toca legislar aquí tot el que podem i deixar clar que el que no podem fer és el que ens falta per ser independents. Per construir-ho tot, no ens cal esperar Espanya.
2: El decret que avui hauria de rebre llum verd del Consell de Ministres també ha de servir per paralitzar desnonaments com el que avui està programat a Mataró. Un gran tenidor sense escrúpols, el fons Voltor Investmar, pretén fer fora de casa seva en Jordi, un veí amb un 87% de discapacitat que viu amb la seva germana i els seus tres nebots. Anem cap a Mataró en directe, allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep.
8: Una vintena de persones convocades pel Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya es concentren davant del número 30 de la Ronda de la Cerdanya en el barri de Cerdanyola de Mataró. Volen impedir el desnonament d'una família que porta uns anys vivint en aquest barri. El desnonament està previst a partir de les 8. Des de quarts de 7 hi ha un fort dispositiu policial per impedir que els manifestants es puguin acostar fins a l'habitatge. Segons el Sindicat d'Habitatges, en aquest pis hi viu en Jordi, una persona amb una discapacitat del 87% per una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental. Fa un any, en Jordi va intentar suïcidar-se. En Jordi viu amb la seva germana, una mare soltera amb tres fills menor d'edat.
2: Déu-n'hi-do. La crisi de l'habitatge també centrarà el debat de política general que comença aquesta tarda al Parlament. Arrencarà amb el discurs del president Salvador Illa, que parlarà de la necessitat de prohibir la compra especulativa d'habitatges. Informa Adrià Santasusagna.
9: El discurs de Salvador Illa passarà en bona part per parlar de l'accés a l'habitatge. Segons el govern, ocuparà una posició central del seu discurs, al ser una de les grans preocupacions dels catalans. Veurem si Salvador Illa fa algun anunci en aquest sentit. Recordem que els partits estan afinant una fórmula per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. L'oposició també porta propostes en aquest sentit, algunes ja anunciades, com les de la CUP i Esquerra. Els copaires volen prohibir els fons voltor i que els contractes de lloguer tinguin una durada indefinida. Esquerra aposta per bonificacions a les persones que comprin un pis com a habitatge principal. En parlen Su Moreno i Isaac Albert.
10: Cal recuperar tots i cadascun dels habitatges que aquests fons tenen segrestats i destinar-los allò pel que existeixen, és a dir, perquè la gent hi visqui.
11: El país ja té un ITP reduït per segons quins col·lectius. La voluntat és ampliar aquest ITP reduït a altres col·lectius.
9: El debat de política general comença avui a les 4 de la tarda amb el discurs de Salvador Illa. Demà a les 9 serà el torn dels grups i dijous al migdia es votaran les propostes.
2: La crisi de l'habitatge, la crisi d'accés a l'habitatge travessa fronteres i ha arribat fins al Vaticà. De fet, el Papa Lleó XIV se suma a les veus que reclamen solucions urgents.
12: Los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis, hoy el Estado tendría que acercarse a decir cómo es posible que un caso así suceda. ¿Cuál es el problema en el sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, ser echada, por decir, de su casa?
2: Fins i tot hi han dit la seva els personatges de la competència de RAC1 que resumien les protestes pel dret a l'habitatge a Barcelona, que us explicàvem ahir a primera hora d'aquesta manera.
13: Escolta'm una cosa, analitza aquest titular que acabes de donar.
14: Que
13: ojo,
14: hi ha hagut uns talls...
13: Han tallat la Meridiana i el carrer Còrsega al matí un parell d'hores, eh?
14: Sí.
13: Pot ser que hagin tallat dues vies... que ja estan tallades cada matí. Sí, sí, sí. I que la gent ni ho hagi notat.
14: No, de dir, bueno, com cada dia. No sempre estan tallades, favor, la veritat, home, és que el trànsit, a la Meridiana com a Còrsega, al matí, doncs va...
13: Escolta'm, i va. Després del tall de dues hores, ni más ni menos, eh?
14: Sí.
13: Perquè el problema de l'habitatge se solucionarà si tallem la Meridiana, però només durant dues hores... Hem de tallar-la menys de lo que dura l'Odissea. Després d'aquests talls, tant a més dues hores, què han fet els manifestants?
14: Suposo que els manifestants...
13: Han anat al Vivari a fer el cafè.
14: Ni idea, no sé si han anat...
13: Oferta de 6 croissants als euros.
14: Miri, no ho sé.
13: No han anat al Vivari? Han anat al Granier?
14: No ho sé, si no ho sé.
13: Han anat a un 365?
14: No ho sé.
13: A un Santa Glòria a tastar el pa fet amb forn de llenya?
14: No, sembla que les protestes continuaran en altres llocs durant la jornada d'avui. La cosa no s'ha acabat, eh?
13: Amb el missatge del sindicat de llogaters està clar, no? No hi ha pressa. La vivienda pot esperar. Sí. Espera't, Mari Carmen, que vam hagi d'esmorzar.
2: En fi, que després en parlarem també amb la tertúlia de Joan López Alegre, Isabel García Pagano, Bou, Toni, Aire i l'Ull de Poll, que avui és la Laura Rossell. Que, per cert, Renfe ens acaba d'informar que hi ha afectacions generalitzades a la xarxa de Rodalies. En tot això, i canviant de tema, hem de parlar de l'amnistia, la crisi de l'habitatge ha eclipsat el calbot que el Tribunal Constitucional clavarà la setmana que ve al Tribunal Suprem. El dia 6 d'octubre, d'avui en 8, la majoria progressista que dirigeix el Tribunal Constitucional esmenarà la plana als magistrats Manuel Marchena i Pablo Llarena i els obligarà a aplicar la llei. Però la novetat ja no està en el què, sinó el com. Fa temps que s'havia filtrat que el Constitucional obligaria el Suprem a passar per l'adreçador, però ahir va començar a córrer l'esborrany de la sentència que coneixerem la setmana que ve, i és duríssima. La resolució que signa el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, acusa els jutges del Tribunal Suprem de extralimitar-se, de passar-se de la ratlla per la seva negativa obsessiva a amnistiar els líders del procés sobiranista. Conde Pumpido creu que Marchena i Llarena van vulnerar els drets.
15: No se trata, como se afirma por el Supremo, de una interpretación estricta de la ley de amnistía, sino de una reducción en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma.
2: La sentència es debatrà dimarts que ve al ple del Constitucional i tot apunta que la majoria progressista hi donarà l'okay. Serà el pas clau abans que el Tribunal Suprem encaixi el clatellot, apliqui l'amnistia i permeti el retorn dels exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. Té tots els detalls, Benet Íñigo.
16: El text de Cándido Conde Pumpido es refereix al cas de Dolors Bassa, però també serveix per Puigdemont, Junqueras, Comín, Romeva, Turull i Puig. I el jutge és contundent. L'argument de Marchena que els líders catalans es van enriquir i per això queden fora de l'amnistia no s'aguanta. És contradictori, diu, amb l'objectiu de la llei.
15: Las resoluciones judiciales recurridas no solo han incurrido en una interpretación impredecible la ley, sino que además se han apartado de la finalidad de la amnistía. Han vulnerado en consecuencia el derecho a la tutela judicial efectiva.
16: La proposta de sentència diu que el Suprem és irracional, contradictori.
15: La sala ha emitido en el mismo procedimiento dos pronunciamientos distintos y recíprocamente inconciliables sobre la idoneidad de las conductas para lograr la secesión territorial de Cataluña.
16: Pumpido recorda al Suprem que la justícia europea també ha tirat per terra els seus arguments i per tot plegat li diu que faci marxa enrere i que vagi per feina.
15: Que la sala dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos y tomando en consideración además el carácter preferente y urgente de la amnistía.
16: Una sentència amb poc marge d'interpretació que, quan s'aprovi, el Suprem haurà d'acatar.
2: En successos, recordeu que ahir explicàvem que els casos de segrestos relacionats amb el crim organitzat anaven a l'alça arreu d'Europa. Doncs avui en tenim l'enèsima evidència. Els Mossos d'Esquadra investiguen el quart segrest a Catalunya en menys d'un mes, el novè de l'any. Segons el digital El Caso, va tenir lloc diumenge a la nit a Calella de la Costa, al Maresme. Un grup d'encaputxats es van dur un home a la força i va fugir amb cotxe. Els Mossos ho investiguen, però encara no l'han trobat. L'altre mal de cap de la policia és la proliferació d'armes blanques. Ahir algú va atacar amb una arma blanca un home a l'hotel Casa Fuster, al capdamunt del Passeig de Gràcia de Barcelona. La víctima està ingressada, però la seva vida no corre perill. Ara els Mossos busquen l'agressor i intenten esbrinar què va propiciar aquest atac. També a Barcelona els Mossos d'Esquadra han detingut una noia de 14 anys que havia amenaçat de matar els nens de l'Institut d'Escola a Londres, a l'Eixample. Segons el periòdico, la menor, que és una antiga alumna del centre, va publicar les amenaces diumenge al seu perfil d'Instagram. En una història d'aquelles que desapareixen cada 24 hores, va escriure: el meu pla és arribar a l'escola al matí, esperar que sigui l'hora del pati de l'ESO, a ganivetades a gent random. També havia publicat alguna imatge on se la veia amb ella amb un ganivet de grans dimensions. Ara aquesta noia ja ha passat a mans de la Fiscalia de Menors, que l'ha enviat a un centre d'educació especial. A les Rodalies de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, respiren alleugerits després del repunt de criminalitat del 2025. El pla de xoc que la Conselleria d'Interior i l'Ajuntament van engegar a l'abril sembla que ha donat fruits i ara, després de gairebé mig any, els delictes han caigut més d'un 16%. Alba Carnicer.
17: Des d'aleshores, els robatoris dins de vehicles han caigut un 43% i els robatoris violents al carrer un 20%. A més, la policia ha detingut més de 1.400 persones. El pla també tenia entre cella i cella atrapar els lladres quan fugien, sovint en patinet. Doncs bé, se n'han decomissat 600. L'alcalde David Quirós i la consellera d'Interior, Núria Parlon, celebren les dades, però avisen que encara queda feina per fer.
18: El nostre compromís és continuar treballant perquè aquestes dades millorin, però que la sensació i la percepció d'inseguretat a la ciutat també puguin anar-se canviant.
19: El pla Bastió ha de continuar amb els mitjans que hem avançat per poder-ho consolidar i, per tant, que no sigui simplement una millora.
17: Per tot plegat, Parlon ja ha anunciat que l'operatiu continuarà més enllà de l'agost.
2: Encara en successos, tenint novetats al cas d'Isaac Andic, la defensa del sospitós d'haver llançat son pare d'un precipici, el seu fill Jonathan, mou peça per desmuntar el suposat mòbil econòmic que els Mossos sospiten que s'amaga rere el crim. Els advocats de la família volen cridar com a testimonis diverses persones vinculades a les seves finances, com l'advocat Miquel Roca i Junyent. Ell hauria d'explicar a la jutgessa que porta el cas que en realitat Jonathan Andic estava plenament d'acord en la posada en marxa d'una fundació benèfica que canalitzés part de la fortuna de la família. En canvi, els Mossos sospiten que ell s'hi oposava perquè volia heretar-ho tot i creuen que per això hauria matat son pare. I en plan internacional, els Estats Units viuen instal·lats en el dia de la marmota. Després de mesos d'amenaces a l'Iran, ara la Casa Blanca recupera un altre blanc habitual dels estirabots de Trump, Cuba. Aquest cop ha estat el secretari d'Estat, Marco Rubio, qui ha advertit als cubans que els Estats Units estan plenament disposats a intervenir militarment a l'illa de Cuba per derrocar el govern de Miguel Díaz-Canel. Marco Rubio n'ha parlat a Fox News.
20: Malauradament, la gent continua cantant eslògans revolucionaris i molts d'ells encara creuen que poden confiar en aquest govern i no fer canvis. Estan equivocats i aprendran la lliçó pel camí difícil si no ho corregeixen.
2: Marco Rubio, que recordem és de pares de Cuba, també dic que Cuba és una nació fallida dirigida per lladres corruptes. 8:36, a Ceuta, dos mesos després de l'arribada massiva de migrants, el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma ha dimitit. Ho explicàvem ahir aquí al Món a RAC1. Miguel Ángel Pérez Triano va confirmar ahir el que ja havia anunciat a la Moncloa i no només deixa el càrrec, sinó que abandona la política. Pérez Triano ha fet un pas al costat després de la campanya d'assetjament que ha rebut tant ell com la seva família i amics. Ara marxa sense mossegar-se la llengua. Pérez Triano insisteix que abans del 30 de juliol ja va demanar reforços per controlar les fronteres de Ceuta perquè la situació s'estava descontrolant.
21: Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria y emitimos informes y comunicaciones diarias. Esto es lo que hacíamos desde mucho antes del 30 de julio, porque es la tarea que nos corresponde. Yo sé que somos la representación del gobierno de España, pero nuestras competencias son las que son.
2: Qui continua aprofitant la crisi a Ceuta per portar l'aigua al seu molí és Vox. Ara ve les últimes hores, el partit d'Abascal s'ha endut un revés als tribunals. Un jutjat ha imputat un regidor de Vox de Santa Coloma de Gramenet després que l'hagin denunciat per fer comentaris racistes contra els migrants i per publicar dades de persones que havien rebut ajudes públiques. Aquest regidor, Aitor Navarro, haurà de declarar el 17 de novembre acusat d'incitar a l'odi contra els nouvinguts. Però en comptes de recular, després de saber-se la notícia, Navarro, Aitor Navarro, ha decidit anar encara un pas més enllà. En un vídeo a les xarxes ha anunciat que publicarà a internet els noms de les persones que han rebut subvencions en Santa Coloma de Gramenet. I n'ha llegit uns quants en veu alta. Això sí, tira la pedra i amaga la mà perquè tot seguit ha dit en l'àudio de manera que no s'acaba d'entendre ben bé el que diu.
22: Euros, Saquinas, 1.026 euros. 246 euros. Así podría estar horas y horas. Seguiremos siendo transparentes y diremos quién se lleva las ayudas. Que, por cierto, publicaremos en redes sociales el link para que tú también puedas ver el listado completo de quién se llevan todas las ayudas en esta ciudad.
2: Ahí torna a verlo, han denunciado 6 entidades de Santa Coloma, entre las cuales son racismo. I a 9:15 del matí a Catalunya la Generalitat continua posant l'addicció a les pantalles en el punt de mira. Ara és el Departament de Salut el que mou fitxa i anuncia un nou cribratge per detectar addiccions a les pantalles entre els menors. La idea és que a partir de l'any que ve els pediatres aprofitin les visites rutinàries per preguntar als infants i adolescents quantes hores passen al dia davant d'una pantalla. Aquesta seria una de les gairebé 70 mesures que va acordar ahir el govern català per garantir l'anomenat benestar digital dels menors. El document també recull que la prohibició de la IA anirà més enllà de les escoles i instituts i afectarà tots els espais públics, els menors de 14 anys. I serà en llocs com ara biblioteques, equipaments esportius o espais de lleure. Té les dades Eudald Martínez.
23: En total són 67 mesures que s'hauran d'implementar sobretot en els propers 2 anys. Un dels objectius principals és que tant els infants com el seu entorn puguin detectar conductes de risc. Això inclou incrementar la formació a les famílies, als docents, als monitors de lleure o fins i tot als entrenadors esportius. Un altre dels pals de paller seran els pediatres. Ho explica la directora general d'Economia i Societats Digitals del Govern, Sandra Ruiz.
24: A cadascuna de les
0: revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari, com fan per altres temes de l'alimentació, a l'àmbit també de la salut, no? Del sol, no? De l'exposició al solar, doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan el temps que passen en aquests entorns digitals.
23: I en cas que es detecti algun senyal d'alarma, es donaran pautes a les famílies i els metges en faran seguiment. Les mesures anunciades ahir pel govern també inclouen ampliar el veto de la IA entre els menors de 14 anys a altres edificis públics més enllà dels educatius, per exemple, les biblioteques, els espais de lleure o els equipaments esportius.
2: Entre els motius que han desencadenat aquesta bateria de mesures també hi ha les alertes de les grans tecnològiques sobre els perills de la IA. De fet, a les últimes hores n'hem tingut un altre exemple. OpenAI ha descartat definitivament el llançament del nou model del ChatGPT per problemes de seguretat. Segons llegim al Wall Street Journal, han detectat que aquest prototip, batejat com GPT 6.1 Astra, enganyava els humans, feia tasques sense permís i fins i tot feia servir eines externes, encara que fos perillós o insegur per l'usuari. La companyia se n'ha donat a temps gràcies a un nou sistema de control per detectar comportaments perillosos a la màquina com aquest. I tornem cap a Mataró perquè sembla que ha començat el desnonament del Jordi. Anem cap allà amb el Josep Ferrer. Josep.
8: Doncs sí, s'està fent de forma totalment pacífica. Hem vist que ja tres persones han sortit de l'habitatge, ho han fet només portant les bosses que podien agafar amb les seves pròpies mans, i ens comentàvem el sindicat d'habitatges que una de les preocupacions de l'Alícia, que és la germana del Jordi, és com podrà retirar tot el que té dins i on t'ho podrà deixar. Diguem-ne que el desnonament encara no ha acabat, però sí que les persones que estaven dins l'habitatge ja han sortit, han abandonat el seu pis, ja dic, amb l'imatge aquesta de veure-les sortir amb bosses de plàstic amb les mans, amb tot el que podien agafar.
2: Tornem més tard també cap a Mataró. I en plana de salut, atenció a l'alerta de la Generalitat, els atacs de ratpenats cap a les persones han crescut un 23% a Catalunya. Amb aquest panorama, Salut demana evitar qualsevol contacte amb aquests animals per prevenir la ràbia, una malaltia mortal. Segons les dades de la Conselleria, els primers 8 mesos de l'any hi ha hagut 86 atacs de ratpenats. En tot el 2025 n'hi va haver 70, és a dir, 16 menys. Però avui també tenim molt bones notícies. Un grup d'investigadors espanyols ha descobert com frenar la metàstasi en un càncer cerebral abans que apareguin els símptomes. En concret, han demostrat que les cèl·lules canceroses passen una fase d'hibernació quan arriben a un nou òrgan. Durant aquest període són més vulnerables i és un bon moment per atacar-les. I aquí uns moments parlem també dels Premis La Vanguardia. Parlarem de més obres que empantanegaran la ciutat de Barcelona. Parlarem de música, de pantalles, de premis teatrals i, evidentment, del nou conflicte entre el Barça i el Real Madrid.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Ep, cotxe nou?
4: D'ocasió, però de Spoticar.
3: Perdona, Spoti què?
4: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè et lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
24: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
25: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
24: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
25: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
26: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
27: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
28: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
5: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
12: Increïble.
11: Platòric.
12: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
11: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
2: 3 quarts i un minut de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Si hi ha una cosa que uneix Barcelona són les obres. Les obres que empantanaguen la ciutat no s'aturen. Ara, les que han de permetre allargar la línia 8 dels ferrocarrils obren una nova etapa. Els pròxims dies es posarà en marxa a Gran Via la tuneladora que foradarà el túnel de 4 quilòmetres pel centre de la ciutat, que unirà Plaça Espanya amb Gràcia, passant per la plaça Francesc Macià. La previsió és que aquest nou tram de la línia es posi en funcionament a principis de l'any, tachin tachan, 2032, Montse Martí.
13: Queden anys d'obres, però arrenca una nova etapa. La tuneladora ja és al Pou de Gran Via i els propers dies començarà a foradar el túnel. Farà un tram per Gran Via fins a arribar a Comte d'Urgell, on pujarà fins a arribar a Francesc Macià i d'allà tirarà cap amunt, cap a Gràcia. Al febrer és quan calculen que la màquina podrà començar a funcionar a ple rendiment i d'allà preveuen que caldran 13 mesos més per acabar de foradar tot el túnel. La consellera Sílvia Pané que demana als veïns paciència i que confiïn que els treballs es fan amb totes les garanties de seguretat, malgrat que entén que els últims ensurts poden fer patir els veïns de Gran Via i Comte d'Urgell, que tindran la tuneladora foradant a prop.
14: Entenem perfectament el neguit. De fet, en aquests treballs de la línia 8 hi ha també una oficina permanent d'atenció a la ciutadania, als veïns i veïnes, doncs que tinguin qualsevol neguit, qualsevol qüestió que ens vulguin traslladar.
13: El túnel estarà fet el 2028 i la previsió és que la línia es posi en funcionament a principis del 32. Costarà tot plegat 500 milions d'euros. Es faran 3 estacions noves, una al Clínic, una altra a Francesc Macià i una tercera a Gràcia.
2: De fet, les primeres afectacions d'aquestes obres que explicava la Montse ja es notaran avui mateix a la rotonda de la plaça Espanya de Barcelona. S'han eliminat alguns carrils i s'han mogut de lloc 2 semàfors. De fet, mentre durin les obres, el giratori deixarà de ser rodó com fins ara i passarà a tenir forma de pera, és a dir, més ample per una banda i més estret per l'altra. Les obres també es noten als voltants de l'estació de Sants. A partir d'avui es tanca el vial del costat de la plaça dels Països Catalans, on fins ara s'aturaven els busos, i s'habilita com a alternativa a l'antiga estació d'autobusos del carrer Viriat. En plena crisi energètica que dispara els preus, crida l'atenció aquesta dada. Barcelona aprofita menys del 3% del potencial solar de les teulades. Un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, publicat aquest matí, alerta que l'autoconsum es concentra als barris amb més habitatges unifamiliars. Per això els experts plantegen crear un fons climàtic per reduir les desigualtats. Jordi Casals.
29: L'informe apunta que la instal·lació de plaques es concentra sobretot en habitatges unifamiliars i barris benestants, mentre que els blocs de pisos, els habitatges de lloguer i les zones més vulnerables tenen dificultats per impulsar projectes d'autoconsum. I en aquest context, els que gaudeixen de bonificacions a la factura de la llum són aquells que es poden permetre una instal·lació de plaques. En parla una de les autores de l'estudi, l'Eva Vilaseca.
30: L'energia verda va molt bé per baixar la factura de la llum.
0: I ara estem trobant-nos que estem bonificant gent que té cases en propietat de renda alta perquè si ens tenim plaques solars i que després tindrem una factura de llum més baixa. En canvi, qui més necessita ajuts per baixar la factura de llum per poder encendre l'aire condicionat a l'estiu no està podent accedir doncs, a aquesta eina que són les plaques solars.
29: Com a possible solució proposen un canvi de model, deixar d'entendre les teulades com un element estrictament privat i començar a tractar-les com una infraestructura col·lectiva per democratitzar l'energia als barris. De tota manera, asseguren que omplint les teulades de Barcelona amb plaques solars només es cobriria un 18,5% del consum elèctric de la ciutat. En aquest sentit, destaquen la importància de projectar i construir parcs fotovoltaics fora de la ciutat.
2: Abans en parlàvem, ahir a Barcelona es van entregar els Premis de la Vanguardia, que al vespre van aplegar més de 1.200 representants de la societat civil catalana i espanyola al Palau de Congressos de Barcelona. El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, s'ha endut el Premi Internacional de la Vanguardia per a la defensa de la sobirania de l'illa després d'haver tancat un acord de seguretat pioner amb els Estats Units. Entre els assistents que van ovacionar Nielsen hi havia el president espanyol Pedro Sánchez, el de la Generalitat Salvador Illa i una gran representació del teixit polític, institucional i empresarial de Catalunya i de l'Estat. També hi era la Mar Poyato.
15: La foto dels premiats l'encapçala el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, que va arribar al càrrec l'any passat i ha ensopegat amb una de les etapes amb més pressió internacional sobre l'illa. Al seu costat, el Premi Revelació, a Maia, que contrasta amb el Premi a la Trajectòria, que va recollir Joan Manuel Serrat, i el Guardó In Memoriam, que va ser per Montserrat Cavaller. A la foto també hi ha Noah Aigón, per la seva tasca de sensibilització de les malalties rares, Eloi Planes, de Fluidra, la directora de Synchrotron Alba, el Mago Pop, el Premi Sostenibilitat Bird Life, i Isidre Fainé, Premi Extraordinari per la seva trajectòria empresarial. Una gala en què es va reivindicar el periodisme compromès amb la veritat. Això va destacar l'editor de La Vanguardia, Javier Godó.
16: Que la verdad no se compra, la verdad no se negocia, la verdad se busca. Y nuestro fin es encontrarla.
15: Els premiats es van endur un trofeu dissenyat per l'arquitecte Benedetta Tagliabue i elaborat per la prestigiosa joieria Rabat. És una reinterpretació de la capçalera de La Vanguardia que celebra 145 anys d'història.
2: 9 minuts i les 9, avui la crònica musical té un nom propi. Rod Stewart, que després de més de 60 anys de carrera, com anuncia, com explicàvem ahir al Món a RAC1 i va anunciar el The Guardian, diu adeu als escenaris. Aquesta llegenda britànica, que ara té 81 anys, ha anunciat que el 2027 farà la seva última gira. Una sèrie de concerts que ha titulat The Final Encore, en català l'últim bis, i que posaran punt final a una trajectòria històrica. La gira arrencarà al Regne Unit a l'abril i acabarà en principi el juliol a Alemanya. De moment no passarà per Catalunya. Qui també s'acomiada dels escenaris, almenys temporalment, és Blaumut. Ara mires el cel d'avui. La banda tancarà la gira el 17 d'octubre a la Sala Palau de Barcelona dins de la programació del Sweet Festival. I després d'aquesta actuació s'acomiadarà dels escenaris una temporada. El grup tanca així una etapa especial amb la voluntat de reflexionar i mirar endavant. I encara parlant de música, a casa nostra neix un nou concurs musical. Es tracta del Premi Cançó de Barcelona i busca obres originals inspirades en la ciutat. L'impulsa l'associació Antic Gremi Revenedors 1447, que convida músics de qualsevol estil a crear una obra original inspirada en la ciutat de Barcelona a partir d'un poema inèdit. El poema escollit per aquesta primera edició és Un amor que gentrifica, de Blanca Llum Vidal, i tracta sobre la crisi de l'habitatge. El guanyador, que escollirà un jurat format per Bernat de Déu, Judit Nederman i Eduard Iniesta, entre d'altres, s'anunciarà al març en un acte del Palau de la Música. El premi és de 5.000 euros. Per cert, que a menys de 3 mesos per Nadal, Joan Dausà ha anunciat que farà 6 concerts nadalencs a la ciutat de Barcelona. Ho tenim tot. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre. I pels amants de Stevie Wonder, el cantant ha estrenat per sorpresa 4 cançons inèdites.

0: la darrera, que es diu Into Living. Aquesta és I Can See the Sun in Late December. I aquesta sí que es diu I'm Into Living. Cause I'm into living for your love. I'm into living for your sweet, sweet love. Com haureu detectat, tots quatre tenen el segell funky soul tan característic dels inicis de Stevie Wonder, i és que les cançons són peces inèdites del seu famós àlbum Songs in the Key of Life, que avui justament celebra 50 anys. Stevie Wonder ja ha anunciat que farà una gira per celebrar aquesta efemèride. I mentre encara no sabem si Televisió Espanyola anirà o no a Eurovisió, la cadena acaba de presentar ahir la cançó que portarà a l'edició infantil del concurs, on, recordem, no va a Israel. El tema es diu Core Bello, te quiero, i sona així. Core Bello, el sol en tu pelo, te quiero, mi corazón es para ti, Core Bello. El nen que la canta es diu Lucas Paulano, un artista andalús que amb 10 anys ja ha guanyat la Voz Kids i que també té un single al mercat. El proper Eurovisió Júnior serà d'aquí un mes, el 24 d'octubre, a Malta. I a 5 minuts per les 9 de les pantalles hem de parlar dels escenaris, perquè El Barquer, del Teatre Lliure, és la gran triomfadora dels Premis Teatre Barcelona. L'obra s'ha endut els guardons de millor espectacle teatral, a millor direcció pel Julio Manrique i millor interpretació de repartiment per la Imma Colomer. Entre els premiats també hi ha Per Magel, de l'Espai Texas, i els musicals Germans de Sang, del Teatre Condal, i Un refugi al sol, de la Sala Versus. En la categoria de millor proposta humorística, el premi està per Vaques Flaques, de Marc Serrats. El jurat també ha reconegut Àngels Gunyalons amb el premi a millor interpretació pel seu paperàs a la Corona d'Espines, que es va representar, recordem, al Teatre Nacional de Catalunya. De 4 minuts per les 9, els esports, la picabaralla institucional entre el Barça i el Real Madrid acabarà finalment als jutjats. Haurem d'esperar el pròxim 25 de novembre a Madrid en un acte de conciliació on el Barça exigirà a Florentino Pérez que rectifiqui les seves acusacions de corrupció arbitral a favor del Barça.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Per entendre com hem arribat fins aquí, cal remuntar-nos a aquella roda de premsa esperpèntica del 12 de maig, quan Florentino Pérez convocava eleccions i va perdre els papers. Florentino va acusar els àrbitres d'haver-li robat 7 de les últimes 14 lligues i va denunciar que la corrupció del cas Negreira era sistèmica, sempre amb el Barça com a beneficiat. Arran d'aquelles declaracions, la Junta del Barça va presentar una demanda contra el president Blanc per calúmnies. Ara li exigirà una disculpa en un acte de conciliació als jutjats, i si no s'hi presenta, el club interposarà una querella criminal. Més enllà d'aquesta guerra oberta entre el Barça i el Real Madrid, l'actualitat esportiva d'aquests dies passa essencialment pels partits de seleccions, alguns costellades. Per exemple, a les 12 del migdia, aquest matí, hora d'aquí, Rafinha torna a jugar amb el Brasil a Austràlia. Per si algú s'ho pregunta, no hi ha res en joc. A 3:15 del vespre, a Sevilla, la selecció espanyola juga contra Croàcia. La segona jornada de la Lliga de les Nacions, no hi és l'Eric García, però encara hi continuen els altres del Barça. I també el jugador de l'Espanyol, Roberto Fernández. Mentrestant, a Croàcia, el capità encara és Luka Modric, que continua en actiu amb 41 anys. Per la seva banda, i França va guanyar 0-1 Bèlgica amb un golaç del davanter del Bayern de Múnich, Michael Olise, al minut 88, el nou seleccionador francès, i Zinedine Zidane ho va celebrar amb tanta eufòria que va sortir corrents de l'àrea tècnica i li va fotre un cop de peu a la pilota que tenia al costat, que la va enviar a Campistraus. De tornada al Real Madrid, Eder Militao, el central, s'ha tornat a entrenar amb els jugadors disponibles després de més de 5 mesos lesionats. Des de l'any 2023, el brasiler acumula gairebé 800 dies per lesions, el que equival a més de 2 anys sense jugar. Mentrestant, no s'atura la segona divisió i el Castelló va guanyar 2-0 0-2 al Leganés a Butarque en un partit en què el nou davanter local, Álvaro Morata, va fallar dues ocasions molt clares, sobretot la primera. La resposta del públic va ser xiular-lo. No és la primera vegada que el davanter rep crítiques per tenir poca punteria. Recordareu que també li va passar amb la selecció espanyola abans que Luis de la Fuente el deixés de convocar. I avui, que a partir de les 11 del matí al Món a RAC1, explicarem un cas que barreja futbol i solidaritat. Resulta que el Primavera Sound ha ressuscitat l'Atlètic Hostafrancs. La fundació del festival ha impulsat el club barceloní després de 10 anys d'inactivitat a partir d'un projecte solidari. El descobrirem amb el president de l'Atlètic Hostafrancs, Marc Toies, i el Rubén Wagensberg, el responsable de la fundació Primavera Sound. I en bàsquet, avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC+1. El Barça juga la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. El principal al·licient d'aquest partit és a la banqueta. Xavi Pascual ha canviat el Barça pel Dubai, mentre que Aleksandar Sekulić, el nou entrenador del Barça, ha fet el camí invers. I encara relacionat amb l'Eurolliga, avui hi ha una notícia que ens ha cridat molt l'atenció. A partir d'aquesta temporada, l'Eurolliga deixarà en mans de la IA la designació arbitral. I en motor, els 4 vegades campió del món de Fórmula 1, Max Verstappen, ha aixecat la veu i s'ha oposat a acabar la temporada a Qatar i a Abu Dhabi. Verstappen ha dit en un mitjà del seu país que hi ha una guerra a prop i que no hi haurien d'anar. I els organitzadors del Mundial, que no volen tornar-se a enganxar els dits, com els va passar amb els Grans Premis de l'Aràbia Saudita i de Bahrain, han començat a preparar el traçat italià d'Imola per si de cas. El circuit de Barcelona-Catalunya s'havia ofert com a pista alternativa, però el Mundial de moment ha triat Itàlia. Per cert, si us agrada córrer o caminar, pareu a l'orella perquè avui falten només 15 dies per tancar les inscripcions de la cursa de RAC1. La cursa es farà el diumenge 18 d'octubre a Platja d'Aro i les inscripcions es tanquen d'aquí a 15 dies. Si voleu participar-hi, afanyeu-vos i inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat ara mateix, la cursa de RAC1.cat. Diumenge 18 d'octubre a Platja d'Aro, a partir de 9:45 del matí, el recorregut, com és habitual, 5 quilòmetres i es farà pel centre del municipi. Abans, ja des de les 8, el via lliure de RAC1 anirà escalfant motors en directe des de Platja d'Aro, amb Xavi Bundó al capdavant i ben acompanyat dels protagonistes de la graella de RAC1. Allà hi serem. També hi haurà el Toni Clapés, el Joan Maria Pou, l'Edu de Batlle, els taloners de la versió i els seus màpets manegats per Oriol Cruz i Edo Mutante. Si voleu passar un matí d'esport i de ràdio i de molta diversió, ja ho sabeu, diumenge 18 d'octubre us esperem a Platja d'Aro. Només heu d'entrar ara mateix i inscriure-us a lacursadarracu.cat. lacursadarracu.cat.
2: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
3: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: El matí d'avui és d'allò més mogut tant a la xarxa ferroviària com a les carreteres. Anem a actualitzar el caos. Des del RAC anem a comptar cotxes amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges que poden afectar la circulació. A hores d'ara tenim dos nous accidents. El primer ha estat a la A2 de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció Barcelona deixa fins a 4 quilòmetres de cues. El segon ha estat a la Ronda Litoral fa tot just una estona entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, on deixa un carril de circulació tallat. Per altra banda, però, doncs també continuem pendents de l'accident d'aquesta matinada que manté tallada encara a hores d'ara la AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, i a causa d'aquest camí volcat doncs s'obre un desviament per la sortida 297. En aquest punt es fan retencions de fins a 4 quilòmetres. D'altra banda, si parlem de retencions habituals, sobretot destaquem el Vallès. Hi ha cues intermitents arreu de la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. A la mateixa AP7 també hi ha cues en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès durant 5 quilòmetres i finalment des del Llobregat, doncs també la B23 circula amb retencions intermitents des de Molins de Rei cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Avui, prudència i bon dia.
0: I acabem aquests apunts aquí al Bona RAC1 parlant de gent avorrida que fa coses. Perquè recordeu aquesta cançó dels New Order?

0: Doncs bé, l'Amy, una noia que a Twitter fa dir Queen of Aerobics, ha compartit un experiment que ha fet a casa seva, explica que estava avorrida i que va passar 5 minuts intentant recrear la introducció d'aquest èxit de New Order, Blue Monday, amb el sistema d'encesa dels seus fogons. Hi ha fogons que incorporen un sistema elèctric que fa l'espurna necessària per encendre el foc i l'Amy va decidir treure'n un partit musical. El resultat és aquest. Ah, i com que el món ha recut, tenim gent encara menys enfeinada que l'Amy, doncs algú ha juntat les dues coses. Mira, quina té feina el gat pentint al món RQ i a cert allò que l'avorriment encén la creativitat, tot i que siguin coses tan poc productives com aquesta.
1: El món RQ amb Jordi Basté.
2: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal i la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Són les 9 i 4.
3: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
4: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
5: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Saludem. Isabel García Pagán, bon dia tingui.
6: Molt bon dia.
0: Hola, Ot Bou, bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola, Joan López Alegre, què tal, com estàs?
7: Molt bé, no
0: molt
7: plou.
0: Bé. No plou, de moment. No plou a Barcelona, sí, no siguis aquí...
7: Quatre gotes, eh, que hi ha.
0: Sí.
7: A Mataró tampoc plovia quan
0: Val. Surt. Hola, Toni Aire, bon dia. Bon dia. Bon dia. No, però... Hola, Nil, bon dia novament, eh?
8: Bon dia.
0: Però sí, no plou aquí, però està plovent, per exemple, al Penedès, està plovent cats en tocs, que diuen al Regne Unit, no?
8: Exacte, sí, sí. Fins a hores d'ara, per exemple, 61 litres per metre quadrat a Sant Martí i Sarroca, l'Alt Penedès, 36 litres dels quals en 30 minuts. Per tant,
0: una
8: intensitat elevada. També 59 litres per metre quadrat a Font-rubí. I també, si mirem a estacions meteorològiques no oficials, entre Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes tenim estacions que acumulen més de 100 litres per metre quadrat. Per tant, hi ha alguns punts on sí que s'estan deixant acumulats importants.
0: 100 litres per metre quadrat, quina barbaritat. Quina barbaritat. Això ha de continuar durant tot el matí.
8: Exacte.
0: Anirà passant, anirà passejant per tot el país i després a la tarda això començarà a desaparèixer, no? Els deies?
8: Sí, tot i que, com hem comentat, ara al matí s'aniran desplaçant sobretot cap al nord-est i quedaran restringides més al litoral de les comarques gironines a la tarda i de cara al vespre s'aniran desfent.
0: Val. Qualsevol cosa que ens puguis explicar d'aquests aiguats ens ho fa saber perquè ens explicaven des de Protecció Civil que ja hi ha hagut més d'una cinquantena de trucades al 112 per l'acumulació d'aigua als baixos, etc, etc. Però, en fi, ja sap que amb la temperatura escalfada que tenim a l'aigua del mar, el que fa doncs, que doncs això, 100 litres per metre quadrat o molt poques, o molta aigua en molt poc temps, com abans explicaves, qualsevol cosa. Digues, Nil, digues.
8: No, que exacte. De fet, aquest aire tan calent que tenim, que bueno, el que fa pràcticament és que tota la humitat que ens ve del mar al propi aire i càpiga molt més vapor d'aigua i, per tant, hi hagi molta més capacitat de que aquesta aigua acabi descarregant. I això és el que es provoca doncs, aquests aiguats que poden ser torrencials en el dia d'avui. Sí, sí.
0: Molt bé, qualsevol cosa entres i ens ho expliques. Fins
8: ara. Tant, fins ara.
0: Hola, Deprenil, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Falten 23 minuts. Això també és una... Perdó, deixa'm-ho dir, perquè jo no... Això és una ridiculesa alarmant. Alarmant. Em consta que estan reunits al Ministeri diferents ministres... I llavors es va parlant, doncs, amb un partit, es va parlant amb l'altre, no sé si el normal seria ajuntar-los a tots, però, en fi, suposo que no sé si volen, però és que no, ja no ho entenc. Jo crec que estem arribant a un límit ja de... Ja no ho dic per tots els partits polítics, de dreta, d'esquerra, d'amunt i avall, això l'habitatge mereix un acord d'estat. mereix un acord d'estat. I per mereixer un acord d'estat és seure tots en una taula i intentar arribar a un acord, i no aquesta situació de caos que està vivint, amb manifestacions, amb tendals al mig de la Puerta del Sol, des de la campanya, després a l'Ajuntament de Madrid negociant amb la pobra dona de 87 anys que finalment podrà tornar a casa seva. Vull dir, és desesperant. Senzillament és desesperant. Després passa el que passa a la política, que és que la gent acaba votant els partits que acaba votant. Per què? Perquè, com a mínim, aquests partits els diuen allò que després tampoc podran fer, perquè la situació és la que és, però com a mínim els donen una esperança de que pugui passar. Jordi de Planell, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Pots explicar la situació a 23 minuts? És que això també només falta que hi hagi una televisió que ens foti un got enrere, ja. A 22 minuts perquè siguin quarts de 10?
6: Sí, i no descartis que pugui haver un endarreriment del Consell de Ministres, eh?
0: Ah, no, és clar, segur.
6: És una de les possibilitats que hi ha damunt de la taula. Ara ho explicaves, tota la nit i matinada de negociacions coordinades des de Moncloa amb diversos ministeris, amb interlocutors de tots els partits polítics, i que hi ha ara mateix al damunt de la taula. Hi ha un esborrany amb 4 punts troncals. N'hi ha 2 que més o menys totes les parts comparteixen, que són les bonificacions fiscals per inquilins i per propietaris, i també limitar les compres dels fons voltor.
0: Vale, ho podem explicar això millor, perquè molta gent diu, bueno, llavors què vol dir? Que si jo tinc un pis, quan faci la declaració de la renda, em podré desgravar el pis?
6: Exacte, sí. Apliques una rebaixa respecte al lloguer actual. No seria una desgravació per tots els propietaris, sinó per aquells propietaris que acordin amb els seus inquilins rebaixar-los una mica la renda.
0: Val.
6: Llavors aquí hi hauria una desgravació fiscal.
0: Si tu tens un pis, no hi haurà rebaixa fiscal si vius allà, no? Per entendre'n?
6: No.
0: És només tema de lloguer.
6: És perfecte. Només pels propietaris que lloguin els seus pisos, i després també pels inquilins. Els inquilins es podran desgravar de l'IRPF el lloguer. Aquesta seria una primera mesura que va introduir Junts, que el PSOE ha comprat i que més o menys totes les parts estan disposades a acceptar. Què passa? Que l'esquerra diu, si l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, diu, si acceptem aquest gripau que ens fa empassar Junts, que són les rebaixes fiscals, nosaltres volem que s'introdueixin altres mesures. Quina és una de les altres mesures que ja s'han aconseguit pactar a totes bandes? La limitació de les compres especulatives, que són les compres que al darrere tindrien fons voltor per intentar que el preu del pis es revaloritzi i vendre'l més car al cap d'un temps.
0: Molt bé.
6: Aquests són els 2 punts en què hi ha acord. Quins són els 2 punts centrals en què en aquests moments estan encallats? Primer, la suspensió dels desnonaments per a persones vulnerables. Junts demanava inicialment que la suspensió dels desnonaments només fos quan qui promogui el desnonament sigui un fons voltor. En canvi, si qui promou el desnonament és un petit propietari, algú que tingui 5 habitatges o menys, Junts demanava que quedés al marge d'aquesta suspensió.
0: Vale.
6: L'esquerra demana que la suspensió es faci efectiva per tots els desnonaments que afectin persones vulnerables. Aquí hi ha, per tant, un primer punt de fricció. I l'altre punt, que ara mateix és el central, és la pròrroga dels contractes. L'esquerra del PSOE ja fa un parell o 3 de dies que està reclamant la pròrroga indefinida dels contractes. És a dir, que els contractes no tinguin data de caducitat. Els contractes s'anirien renovant automàticament si el propietari no alega algun requisit d'extinció molt concret, que és que vol el pis per vendre'l perquè necessita els diners, o perquè hi vol viure ell, o hi vol col·locar el seu fill. Si no, el contracte es va renovant, es s'actualitza amb l'IPC, però el preu no es toca. Junts, amb això, no hi està d'acord, i de fet el PSOE tampoc hi està d'acord. El PSOE considera que la renovació indefinida té dificultats d'encaix legal, que, per exemple, es podria impugnar al Tribunal Constitucional, i a més alerta que, com que Junts i el PNB no accepten aquest requisit, ens trobarem, si s'aprova ara el decret, que quan el decret vagi a la convalidació del Congrés, el ple el tombarà.
0: Ja, però aquí hi ha l'opció, que és el que pot passar, és que hi hagi un decret per davant, de mínims.
6: Això ahir ho descartaven des del Ministeri d'Habitatge, que era això, trossejar el decret.
0: Sí,
6: escolta'm,
0: exacte.
6: Fem un decret amb allò que estem d'acord i el que discrepem ho deixem per més endavant i xutem la pilota endavant. Ahir això ho descartaven. A hores d'ara crec que no es pot descartar res.
0: És desesperant. És desesperant. Deixem dir que és tot plegat desesperant. Tan desesperant com que tot això ho hagi encès una dona de 87 anys, com si fos la primera desnonada de la història d'Espanya, ja sap que si no passa a Madrid no passa enlloc, i t'he de dir que ahir em vaig quedar bastant entristit pel vídeo. Però fi, ja en parlarem. Isabel García Pagán, què dius?
9: No, m'he quedat que tu estaves clamant per un pacte d'estat.
0: O un pacte d'estat o que se'n vagin tots ja...
9: Però tots aquests dies, i el de Planell ho ha explicat molt bé, hi ha un forat en el marc parlamentari. O sigui, el PP s'ha inhibit, Vox no existeix en aquest tema, no van bé ells, és impossible el pacte d'estat. Aquest és el punt de partida. O sigui, aquí l'objectiu és arribar a un acord entre la majoria de la investidura, que ja hem dit moltes vegades que no és una majoria progressista, que allò era una fal·làcia i que simplement és una suma de vots, que aquí, en aquests temes, amb el de la vivenda, hem comprovat quines són les dificultats que hi ha per fer-los encabir tots en un mateix decret. No és un problema de les dretes, doncs, és un problema de les esquerres, i que es complica perquè qui ha d'executar totes aquestes mesures són les comunitats autònomes. En la majoria governa el PP, no s'està aplicant la llei de vivenda, que és una llei plena d'escletxes, que va costar 40 anys aprovar, però que és una llei fallida, i no hi ha seguretat jurídica. De manera que qui té un pis i el vol llogar, encara que sigui de bona fe i amb bon preu, no té seguretat per res, perquè cada dia li canvien les regles del joc i els llogaters estan en les mateixes condicions. Aquí jo crec que el problema és que en totes aquestes mesures, les que hi ha a l'esborrany de decret, les que volen per la part de Sumar i Podemos i les que volen per la part de Junts i el PNB, acaba resultant un decret amb tanta excepcionalitat que continuarà havent-hi escletxes. I llavors, no sé si hi haurà una nova Mari Carmen, perquè, com deies tu bé, ni que fos el primer desnonament ni el més greu, perquè hem vist drames...
0: molt pitjors.
9: Molt pitjors. Perquè això és una senyora que té una pensió de 1.400 euros, i sí que és veritat que el problema és aconseguir un altre pis amb aquesta pensió, però és el problema per tothom, per la Mari Carmen i per qualsevol jove que vulgui emancipar-se amb el sou mínim. Però les escletxes que es ve, o sigui, ja es veuen escletxes quan estàs explicant les mesures, no? I anava el de Planell allà desfilant-les i ja anaves preguntant, la pròrroga indefinida de contractes, i penses, vale, i qui avalua que el propietari té una necessitat per recuperar aquell pis?
0: Clar.
9: On està? Què necessita?

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Simplemente es que no mereces gobernar. Y si la excusa es la derecha, pues que se retraten y lo paguen en las urnas. Si Gabriel Rufián diu que si no hi ha acord...
3: Que convoqui
2: eleccions. Això està dient Gabriel Rufián, eh? Repeteixo que és una de les persones socis de govern i diríem que pròximes al PSOE.
4: Aquesta és una de les tesis, perdona, dels partits de l'esquerra del PSOE, que és portem un decret de màxims al Consell de Ministres, aprovem-lo i que la dreta, per entendre'ns, es retrati al Congrés tombant aquest decret. És a dir, hi ha una part de l'esquerra que assumeix que és pràcticament un programa electoral de cara a les eleccions de l'any que ve i estan disposats a assumir el desgast de no aprovar les mesures.
3: Això no és una emergència habitacional, això és una emergència electoral.
2: Ara. Un moment. Perquè algun dia també parlarem dels ajuntaments, perquè molts ajuntaments van tenir responsabilitat també amb el tema del sòl. Si fotem un pavelló per aquí, un auditori per allà, tot això, requalificacions, preus i pujada de preus. Per això estem parlant de molts anys enrere. A un quart de 10 tocat del matí, un segon, perquè parlem de la Mari Carmen, però és que n'hi ha molts. Per exemple, el Jordi de Mataró. Josep Ferrer, ja s'ha executat el desnonament?
5: Sí, ha sigut a 8:15 de nou, ho hem explicat abans, ha sigut de forma molt ràpida, totalment pacífica. Les persones que es manifestaven doncs simplement s'han limitat a escridassar els Mossos d'Esquadra i, com explicàvem, han sortit amb bosses de plàstic on han pogut posar les seves pertenences. Hem pogut parlar amb l'Alícia, que és la germana del Jordi. Recordem que el Jordi té una discapacitat del 87%, que li provoca problemes de salut mental i fins i tot l'any passat doncs va intentar suïcidar-se, i l'Alícia és mare soltera, té 3 fills i un d'aquests fills té autisme, un autisme força, força profund. L'Alícia ens ha atès als mitjans de comunicació i ens ha explicat doncs que ara anava cap als serveis socials, sembla que li donaran durant 3 dies, podrà tenir una habitació, però diu que són 7 que viuen en aquest pis i com ho farà per posar-se tots 7, a més, dos gossos que sí que s'ha fet càrrec una protectora d'animals fins que puguin tornar amb els seus amos, i que d'aquí uns dies doncs podrà entrar al pis per retirar les seves pertinences. La veritat que tot aquest relat, Jordi, és força, força dur, força, força colpidor.
2: En fi, gràcies, Josep. Fins ara. Otbou.
6: A veure, és que és el que deies tu. De casos com el de la Mari Carmen n'hi ha tot arreu, tota l'estona. Per això és un problema de fons i no és una crisi conjuntural. Tornant a l'última cosa que deia l'Isabel sobre l'emergència electoral, evidentment, per part del govern espanyol i de les forces al voltant del govern espanyol, hi ha una emergència electoral. I hi ha una voluntat de canalitzar aquest moment polític concret en benefici propi. Això, sens dubte. Sempre que hi ha una espiral de mobilitzacions, de protestes, sempre que la gent s'organitza, surt al carrer, sempre, sempre, sempre, amb el procés ho vam veure manta vegades, hi ha un intent d'apropiació, d'instrumentalització, i que això et remi a favor des del punt de vista electoral. Això vol dir que de fons no hi hagi un problema social igual d'emergent, igual d'urgent i igual de profund? No, en absolut. I jo crec que el que estem veient aquests dies és que hi ha una ruptura del contracte social. Hi ha una ruptura del contracte social perquè, per una banda, tens gent aquí cada vegada li costa més, no només jove, gent, hi ha el factor generacional, sens dubte, però hi ha un factor de classe extraordinari. Aquí cada vegada li costa més pagar-se el lloguer cada vegada se li menja més part del sou, que sap que no heretarà, que sap que molt difícilment podrà comprar, que sap que molt difícilment li actualitzaran el sou en el mitjà termini o en el curt termini. Per l'altra banda, tens un model econòmic en què hi ha, des de fa molt de temps en aquest país, una dinàmica de concentració i d'acaparament, i és una cosa gens radical de dir, és una cosa que fins i tot la Caixa i informes de la Caixa, que són els propietaris de pisos més grans d'aquest país, denuncien en informes que han publicat, que hi ha una dinàmica d'acaparament en el nostre mercat, perquè el problema de fons és que l'habitatge, en lloc d'un bé per les persones, necessari per viure dignament, s'ha convertit en un actiu financer.

0: I per l'altra banda, tens un poder polític que històricament en les últimes dècades ha estat incapaç d'articular un sistema públic d'habitatge que frenés el procés d'especulació i de financiarització, i que ha estat absolutament, contràriament al que es diu, que sembla que l'esquerra i el moviment per l'habitatge i l'esquerra alternativa portin governant aquest país 40 anys, contràriament al que es diu, les polítiques d'habitatge en aquest país han estat profundament marcades per la pressió del lobby immobiliari i dels propietaris. El que passa és que ells no acampen a la plaça del Sol, però fan molta pressió des de fa molt de temps entre bambalines, perquè la legislació que hi ha i la manera com s'intervé el mercat de l'habitatge a l'estat espanyol s'intervingui a favor seu. Aleshores, podem caricaturitzar les manifestacions, podem centrar-nos en l'eficàcia concreta d'una mesura o d'una altra mesura, podem centrar-nos en l'operació retorn d'Ada Colau o no sé quina relectura política perquè no sé quin polític ha dit no sé què. Però si no veiem que hi ha una ruptura del contracte social i que això empitjorarà d'aquí un mes, d'aquí dos anys, d'aquí quatre anys, perquè el sistema polític no es planta davant de la financiarització de l'habitatge, no anirem enlloc.
1: Aviam, Joan López Alegre. Joan.
2: Jo estic d'acord amb el que dèieu, tant tu com la Isabel. No estem parlant de resoldre el problema de l'habitatge, estem parlant, des del meu punt de vista, de resoldre les urgències electorals del PSOE. Totes les mesures que ha explicat el Deble, o bé ja estan en vigor, o bé, si s'apliquen, seran encara pitjors i faran encara més difícil que qualsevol persona que ens està escoltant en aquests moments, incloïts els nostres fills, en el meu cas, puguin accedir a un habitatge. Les mesures, ho repasso hiperràpidament, les mesures de rebaixa fiscal estan vigents des de l'any 23. Rebaixes entre el 50 i el 90%. No les ha aplicat ningú perquè la inflació dels impostos puja més de lo que representen les desgravacions, perquè, entre altres coses, a tot diuen que et donen una ajuda sobre l'IRPF, però després, com que no deflacten l'IRPF, la no deflactació representa pagar més que el que et donen d'ajuda. Segona, els fons d'inversió no són el problema. Representen el 1% del mercat immobiliari espanyol i el 2,5% del mercat de lloguer en el conjunt d'Espanya. De fet, els darrers 3 anys, els fons d'inversió, per culpa de la inseguretat jurídica i d'aquestes regulacions d'ara tiro endavant, ara enrere i ara en quedo mig camí, estan venent més pisos dels que estan invertint a Espanya, cosa que, per cert, és una mala notícia per nosaltres, perquè aquesta gent té molta pasta i en aquest país falta 1 milió d'habitatges, i sense ells no els podrem fer. Tercera, sense desnonaments, passarà el següent. Només en un any, a Espanya s'ha passat de 683.920 pisos de lloguer a 660.993. Han desaparegut del mercat 23.000 pisos en un any. D'una altra manera explicat encara. Des que Sánchez és president, Espanya ha passat de tenir 982.000 pisos de lloguer a 660.000. N'han perdut 300.000+. Si un propietari que complementa, per exemple, la seva pensió amb un lloguer no pot desnonar amb una persona que no li pagui el lloguer, aquesta reducció de mercat immobiliari el que farà serà accelerar-se, i per tant no poder fer fora amb una persona que no pagui el que farà serà fer encara més difícil que pugui entrar en una, que algú pugui entrar en un habitatge. I el darrer, jo estic molt a favor de que els contractes de lloguer siguin indefinits, exactament igual que un contracte de feina, exactament igual, però clar, amb quines condicions. Alemanya, que és l'exemple que fica el sindicat de llogaters, per exemple, el que diu és, escolti, si vostè porta 5 anys amb un lloguer, m'ha de donar un preavís de 3 mesos. Si porta 10 anys, m'ha de donar un preavís de 6 mesos. I hi ha unes condicions, exactament igual com un acomiadament objectiu o no amb una empresa. Estem disposats a que s'acceptin aquestes condicions, sí o no, perquè al final hi acabo. Illa va fer una diagnosi quan va entrar de president, jo crec, ultraprecisa, que era, escolti, es tarda 14 anys a casa nostra, a Catalunya, entre que un sòl rústic es requalifica fins que es poden entregar les claus d'un pis.
3: 14 anys.
2: 14 anys. Es tarden 2 anys des de que a algú li donen una llicència d'obra fins que es poden entregar les claus d'un pis. Val? Quin és el problema per agilitzar el mercat immobiliari? O sigui, per què Illa fa una diagnosi quan entra de president, que jo crec que és impecable, que pot comprar tot l'art parlamentari, òbviament menys els comuns, que són els reis de l'obstrucció de qualsevol normativa que pugui permetre posar un totxo a Catalunya, i després, en canvi, tot el que s'hauria de fer perquè s'acabi aquest problema, que és totxo, totxo, totxo, totxo, i més totxo, de tot això no s'ha fet res. Aquesta és la qüestió, i la resposta és evident. L'esquerra governa, l'esquerra està a favor de regular, l'esquerra el que ha fet ha sigut, per exemple, i jo estic d'acord, tancar pisos turístics il·legals a Barcelona, però el tancament d'aquests 5.000 pisos no ha suposat que baixi ni un euro el lloguer, tot el contrari. I lo darrer, Ada Colau va prometre l'any 2019 que acabarien els desnonaments. L'esquerra porta governant a Barcelona des de 1979, excepte els 4 anys de Xavier Trias. Val? Alguna responsabilitat deuen tenir.
1: Toni Aira.
3: Sí, no, és que tots tenen responsabilitat i la ciutadania ho veu, i això és més desesperant o fa més desesperant que no es posin d'acord ara en situacions o en moments com aquests on el focus s'hi posa. Però tu deies, Jordi, mira, anirem primer a la part més política o partidista i després a la qüestió social. Sobre, tu deies fa un moment, és que estem arribant a un límit de... Jo m'he apuntat això i he posat punts suspensius, col·lapse. És un límit de col·lapse de legislatura, també. És veritat que han dit per enèsima vegada que això serà la tomba política de Pedro Sánchez. En portem quantes tombes polítiques de Pedro Sánchez? Fa una setmana era Ceuta. El problema que té és un problema d'acumulació. És a dir, que és veritat que Ceuta no s'ha arreglat, ara surt tota aquesta polèmica. Una polèmica on, diguem-ho tot, també s'hi ha posat el focus. Jo la setmana passada, quan vaig veure el desnonament de la Mari Carmen i la cobertura mediàtica que van fer certs mitjans, o uns quants d'ells també de públics, no sé per què, però tenim ja la mirada una mica educada, vaig veure, ostres, aquí hi ha una intenció. També quan anaves per Madrid, la setmana passada ho vaig poder visitar, amb entorns de Moncloa, et deien que, ostres, que hi havia una opció o ho veien com una possibilitat de gir d'agenda que bé, que sí, potser és un gir d'agenda, però Ceuta segueix estant allà, ara et poses el focós aquí i resulta que si no ho resols tens un altre foc i un altre problema.
1: Correcte.
3: Sí que és veritat que després hi ha declaracions com la que tu passaves ara de Rufián, que jo crec que està fent més campanya, en el millor dels casos, pel seu partit, per ell segur, en allò que són les primàries a l'esquerra del PSOE. Tu te'n recordes allò que deia el Juliana, de que a l'esquerra del PSOE hi havia un convent buit amb la mare superior que s'havia donat a la fuga? Doncs jo crec que ara han identificat també una opció de veure si fan unes primàries i troben algú que agafi aquesta bandera una altra vegada de la qüestió de l'habitatge per intentar liderar. El problema és...
1: Obro parèntesi, l'enquesta de l'Espanyol de l'altre dia, de l'esquerra, com deia abans l'Isabel García i el Jordi Aprenell, l'esquerra més esquerra del PSOE, és que queia una patacada de, sembla que era 21 a 5.
3: Sí, sí, que no, això no ho aixeca una grua. Però poden pensar que una circumstància com aquesta ho pot apujar. A punt, quan hi havia, van haver-hi totes les manifestacions i les acampades de prèvies del 15M i tot plegat, prèvia a les eleccions municipals de fa uns quants anys, després va arrasar el PP i, per exemple, entre altres, a Catalunya, Xavier Trias va arribar d'alcalde. Per tant, també és veritat que es manifestaven contra un govern de Mariano Rajoy i ara hi ha Pedro Sánchez. Per tant, jo d'ells faria càlculs, però càlculs en clau social, perquè, per exemple, o en clau ideològica, però no de partit o de regat curt de partit. Quan parlem de desgravacions, per exemple, si es parla d'unes desgravacions que impliquin un acord entre inquilins, llogaters, propietaris, etc., per què no? És a dir, per què hem d'estigmatitzar les rebaixes fiscals? El Jordi ara apuntava, no? És a dir, que hi ha partits que en aquesta negociació introdueixen o viuen les rebaixes fiscals com un gripau que s'han d'empassar de junts. Escolta, l'esquerra també ha defensat rebaixes fiscals en alguns moments. Per exemple, Esquerra Republicana, rebaixa d'impostos per a la compra del primer habitatge, això sí, mentre que volien gravar els que acumulaven. Però la rebaixa fiscal per se no és un problema. És a dir, i no tots els propietaris, ho hem dit mil vegades, però ho hem de repetir, perquè moltes vegades s'afronta aquesta situació com si els propietaris fossin tots fons voltor, n'hi ha de moltes característiques i de moltes que també tenen conseqüències. Aleshores, jo crec que amb això... Hem de veure les propostes que es fan, desgravació a lloguers, hipoteques, blindar petits propietaris, i entendre que ni això podrà ser 100% de la manera que ho demana un espectre polític, ni tampoc podrà passar el que jo ahir veia de declaracions del sindicat de llogateres a Madrid, que deien, literalment, Mari Carmen debe salir tal y como el decreto de Mari Carmen debe salir tal y como el sindicato de inquilinas lo ha concebido. No nos vale el resto. Molt bé, això és lobby. És a dir, no només hi ha diguéssim, gent que fa lobby amb a favor dels propietaris. També n'hi ha com el sindicat de llogateres, i és lògic, és a dir, i és sa democràticament. Ara els partits hauran de ponderar en uns altres termes.
1: Són 2:15 del matí, deixem dir una cosa, perquè, esclar, ara acabem de saber que la inflació es dispara a Espanya fins al 4,9 al setembre. 4,9, que és la taxa més alta des del febrer del 2023, que va ser del 6%, i 6 dècimes més que l'agost, a causa, bàsicament, dels paquets turístics i dels combustibles. Deble.
4: I això afecta directament els lloguers de les zones tensionades, perquè si tu tens un lloguer que està topat pels topalls, el propietari no te'l pot apujar indiscriminadament, però sí que t'hi pot aplicar l'augment de l'IPC. I, per tant, vol dir que si tu renoves el teu contracte al setembre, doncs el teu lloguer pujarà automàticament 4.9. 4.9, que és una autèntica barbaritat.
3: I afecta, de fet, les hipoteques.
4: Una de les mesures que...
1: No, les hipoteques és que l'Euríbor tanca el setembre a l'alça per tercer mes consecutiu fins a situar-se en una taxa mitjana de l'entorn del 3,2%. És el nivell més alt en dos anys des del juliol del 2024. Què vol dir això? Doncs que si un pis que acabes de comprar... són Euríbor més dos punts, suma-li que tens un 5,2% d'augment de la hipoteca.
4: I anava a dir que una de les altres mesures que s'està discutint si s'introdueix el decret és precisament topar el màxim d'IPC que tu pots incorporar en els augments del contracte. És a dir, ja es va fer durant la pandèmia i durant la guerra d'Ucraïna, que encara que l'IPC pugés 5 punts, el propietari només podia apujar el preu del lloguer 2 punts. Aquesta també és una discussió que en aquests moments està tenint lloc al Ministeri d'Habitatge.
1: Bueno, és que aquí, aviam, també dic una altra cosa. Si el Consell de Ministres ha de començar a les 4 de la tarda, comença a les 4 de la tarda, que tampoc passa res. Vull dir que, clar, és allò de... No, dos quarts de... Anem tots amb el rellotge aquí, tots apretats.
5: Queda pas que negociïn una pujada de sous, també.
1: Sí, esclar.
3: Ja posat.
5: Perquè, clar, si no tens sou per pagar aquests, ni el lloguer ni la hipoteca, ja m'explicaràs
1: què. De què estem debatent?
2: I qui el paga, la pujada de sous?
5: Ah, no sé, no.
2: Perquè clar, és una altra. Si l'ha de pagar les empreses, l'empresa repercutirà al consumidor i, per tant, és un cercle viciós inútil, no us enfadeu, perquè, clar, l'empresa té que pagar l'increment de sou. L'empresa, per tant, repercutirà l'increment de sou en els seus clients, que són els consumidors, i, per tant, l'increment de sou que li hagin fet en el treballador, que a la vegada és consumidor, s'anirà amb això. Per tant, el resultat és zero.
3: No hauria de sortir tot d'aquí, ho dic perquè el Sánchez ha dit més d'una vegada que estem en un moment econòmic sense comparació, és a dir, que estem genials, per tant, potser es podria notar també amb la pressió fiscal. És a dir.
2: Ara m'enviava un WhatsApp, no revelaré la persona, un dels empresaris més importants de temes de gestió de finques de Barcelona. I em deia, escolta, és molt senzill, per què no s'agafa tots els decrets i mesures autonòmiques i estatals que s'han fet des de l'any 18 fins avui? I abans d'aprovar res, no, el Consell de Ministres es fa un petit anàlisi, que per això hi ha centenars de milers d'assessors a Moncloa i a tot arreu, de quin ha sigut l'efecte d'això.
3: O perquè no es compleix
2: la llei. Perquè si el que anem a fer és perseverar en mesures que ja han sigut un desastre i que ens han portat a aquesta situació de col·lapse, a lo millor és que no té cap sentit el que van aprovar.
3: Bueno, Joan, una pregunta. Ens han dit aquests dies que part del que havia passat amb la Mari Carmen, que s'ha agafat com a icona, era perquè la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, no feia no complia la legislació, no aplicava la seva part de responsabilitat com a administració autonòmica. Clar, jo em pregunto, i a Catalunya? Perquè a Catalunya tenim, en teoria, una legislació i un govern que està pel cas de
5: crim inspectors. Una cosa és que la Comunitat de Madrid no apliqui la llei d'habitatge i no faci la seva feina ni a la comunitat ni a l'Ajuntament en les situacions de vulnerabilitat, i una altra cosa és que la situació del lloguer de la Mari Carmen era impossible d'aturar el desnonament legalment perquè legalment es podia.
3: Ja l'han tornat a casa, per cert.
0: En tot cas, jo sóc profundament crític amb Pedro Sánchez i profundament crític fins i tot amb Ada Colau, però és una mica irrisori fer creure que el problema de l'habitatge en aquest país neix amb polítiques pal·liatives que s'hagin pogut fer els últims anys, i moltes a contracor del PSOE, per cert, i a mitges. El problema de l'habitatge en aquest país té un historial llarguíssim. Ve del franquisme, ve del decret Boyer del 85 amb la liberalització del lloguer, ve de les polítiques d'habitatge del senyor Aznar amb la liberalització del sòl i la bombolla immobiliària, i encara s'agreuja més quan el senyor Mariano Rajoy decideix donar beneficis fiscals a la Socimi, que són la figura dels fons d'inversió. Per tant, evidentment que s'ha intervingut moltíssim al mercat de l'habitatge, però s'ha intervingut en el sentit contrari del que es diu normalment. S'ha intervingut per desregular-lo i s'ha intervingut per afavorir en el cicle del senyor Rajoy, per exemple, la figura dels fons d'inversió. Després, sobre la qüestió que deia Joan dels fons d'inversió. És cert, tens raó en una cosa, són una part petita del mercat de l'habitatge, però això no vol dir que tinguin un poder petit sobre la resta del mercat de l'habitatge, ni que l'efecte de les seves operacions siguin petites. Perquè un particular pot comprar un pis o pot comprar dos pisos, però un fons d'inversió, un gran inversor, encara que no sigui un fons, en pot comprar de cop 10, o en pot comprar 20, o en pot comprar 100, o en pot comprar 200. I això té un efecte sobre segments del mercat extraordinari, perquè ajuda a fixar preus de referència que alteren les expectatives dels altres compradors. Després, la qüestió que dèieu tant tu com el Toni dels petits propietaris. En tot cas, jo estic d'acord que no hi ha un problema només amb els fons d'inversió i ni un problema ni tan sols amb la mida de cada propietari, sinó amb allò que decideix fer cada propietari amb els pisos que posa a lloguer. Però els petits, propietaris també poden especular, no només els fons d'inversió especulen.
3: I poden
0: I
3: no
0: en tot
3: fer-ho.
0: Cas, i poden no fer-ho, i els grans poden no fer-ho també, però el que veiem en el comportament del mercat és una dinàmica d'especulació.
3: No
0: i després, en tot, cas,
3: no
0: en tot cas, jo crec que bastant generalitzada, i les xifres ho acrediten. I en tot cas, hi ha una dinàmica, d'acaparament que es veu contínuament amb el fet que en el període després de la crisi immobiliària fins fa un parell d'anys, fins a l'època de la pandèmia, que és el registre més recent en informes de la Generalitat, la majoria de pisos que es compren són per part de persones jurídiques amb 8 immobles o més, amb què pràcticament la meitat de les hipoteques es paguen bitllo al comtat, que és una cosa que la parella de 30 anys que es vol independitzar i vol anar a viure sola rarament pot fer. Per tant, una cosa és que ara tinguem la radiografia que tenim en què el pes del petit propietari, especuli o no especuli, és molt gran, però la dinàmica del mercat és de concentració.
3: Jo amb això, jo no puc acceptar, des del punt de vista filosòfic quasi, que automàticament algú que és propietari automàticament sigui sospitós d'especulador, perquè les xifres no només apunten això, sinó que segurament qualsevol de nosaltres intentaria sobreviure amb la jungla que viu des d'un punt de vista d'impostos en aquest país, i el que sí que ens marquen la xifra és com, entre altres coses, hi ha hagut un desistiment d'una part important de petits propietaris i com això ha comportat que deixessin de posar en molts casos els seus pisos de lloguer i que passessin a la venda, i que això també contribueix a una part del problema del
0: això no,
3: que estem,
0: això no vol
3: del
0: dir que
3: estem
0: no
3: vivint. No, però tampoc vol dir que especulin tots. Aleshores, jo crec que des del punt de vista de com s'està afrontant aquest debat, jo crec que a vegades ens fa pensar en dinàmiques que no són pròpies del país. Per exemple, quan jo escoltava també, o escolto aquests dies, el sindicat de llogateres i fa les comparatives entre el que passa aquí o el que passa a països com Alemanya, per exemple. Jo recordo la recuperació de la democràcia, és a dir, quan als anys finals dels 70, a principis dels 80, hi havia una tirada cap a l'esquerra bastant generalitzada als partits, fins al punt que Jordi Pujol, als inicis de la Convergència, va dir que ell s'inspirava en la socialdemocràcia sueca. Llavors va sortir Pla i li va dir que estava bé això, però que l'únic problema és que a Catalunya hi havia molt poc suec. Què venia a dir? Doncs que les aplicacions de polítiques emmirallades amb l'experiència d'altres països 100% no lliga amb nosaltres, i aquí sí que jo estic d'acord amb el que deia l'Ot a propòsit d'un acumulat. Jo crec que ningú pot dir seriosament que el problema de l'habitatge parteixi de les polítiques dels últims anys o del fracàs que hagin tingut certes iniciatives com les de Colau o com la de governs d'esquerres, etc. Sí que és cert que hi ha una certa esquerra que dona lliçons i que va apuntant sobre el que s'hauria de fer ara, quan, per exemple, en el cas de Sumar, aquest ovni polític, aquesta cosa que no sabem què és exactament, o el món dels comuns, o el que és aquest univers, ostres, sí, a una ciutat com Barcelona ha governat sempre, o uns quants anys liderant, el govern de Catalunya el condiciona de dia d'avui a través dels seus pressupostos i les seves polítiques, i ja fa 8 anys que està, per exemple, en el govern d'Espanya, haver-lo condicionat, o 4 anys que està el govern d'Espanya, haver-lo condicionat abans. I, per tant, alguna part de responsabilitat també tenen. No pot ser que sigui com Janet, que jo soy rebelde porque el mundo me echó así, és a dir, ells en part també han aplicat unes polítiques. Dit això, prometen de vegades coses, no només des de la dreta i l'ultradreta, que saben impossibles. Per exemple, amb l'ultradreta ens hi fixem molt sobre una qüestió migratòria, que prometen acabar coses que no s'acabaran quan ells arribin. I Meloni s'ho ha trobat. Meloni li ha sortit ara un partit a la seva dreta, amb un general que es diu Benacci, perquè ella va arribar dient que s'acabaria amb ella el tema migratori i els problemes. Què ha passat? Sorpresa, que no s'ha acabat. Però hi ha una part de l'esquerra que, quan parlem de l'habitatge, també promet una sèrie de coses que saben que són impossibles, i després això també té un càstig electoral, perquè mira com estan, i no és casualitat.
1: Són les 9:39 minuts, ha de demanar la paraula al Joan López Alegre, l'Isabel García Pagán, no l'he dit ni hola, Laura Rossell.
6: Hola.
3: És que ha arribat una mica bon de delay,
6: dia.
3: També
6: no, clar, és que...
3: Passat,
6: no, com que ahir a les 10 de la nit ens van avisar
1: bueno, de
6: temporal.
1: Per cert, demano
6: no.
1: Demano.
6: No, però va generar una alerta a tantes cases.
1: Demano, bueno, ja. Moment, home, demano,
6: matí,
1: sisplau.
6: Jo, o sigui, ni una gota, eh?
1: Demano, sisplau. De moment, em dic que... demano, sisplau. Demano, sisplau, que baixin una mica el volum. perquè no sé quantes inundacions poden haver-hi, però infarts en poden haver-hi molts. Ai. Perquè vaig fotre un bot del llit ahir a un quart d'onze amb l'eix alert dels nassos, que em vaig quedar afectat. D'aquí uns moments ha parlat Martínez Almeida, de Mari Carmen, l'altre. I tinc les armenteres donant toms per la Porta del Sol. Per tant, això continua, i a hores d'ara encara continuen les negociacions. O sigui, no ha començat el Consell de Ministres. Edepla?
4: Sí, sí, efectivament. Diuen que fins que no hi hagi un desenllaç, no començarà el Consell de Ministres. Oix.
1: Veus que bé? Un segon, sisplau.
7: RAC 1.
8: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
9: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
10: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a BankInterEmpreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. BankInter, banca d'empreses.
11: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans. Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
12: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
13: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
14: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
13: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
18: El perquè de tot plegat.
1: Són pràcticament tres quarts d'hora del matí. Continuem aquí a la tertúlia del món a RAC1. Anem cap a Madrid perquè ha parlat José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital d'Espanya, i ha seguit aquesta, no sé, no esmorzar, que se'n fan molts a Madrid, de José Luis Martínez Almeida, concretament l'Adrià de las Heras. Hola, Adrià, bon dia.
7: Bon dia. Ha estat una compareixença, eh? No ha estat un esmorzar. Però bé, era una compareixença per donar explicacions sobre l'acord, perquè la Mari Carmen torni a casa, això que m'ha explicat avui als apunts, però ràpidament la compareixença s'ha convertit en una nova oportunitat per carregar contra els acampats i el govern espanyol. Ha reivindicat que la tornada de la Mari Carmen a casa seva ja és motiu suficient per aixecar la protesta a la Puerta del Sol. De tota manera, ha animat els manifestants a traslladar la protesta a les portes de la Moncloa si no els agrada allò que s'aprovi avui, el Real Decret que s'aprovi avui.
19: Porque si están esperando al Real Decreto de hoy, y si el Real Decreto de hoy no les satisface, lo que tienen que hacer es ir a buscar el responsable de ese Real Decreto, que vive en la Moncloa, que verán lo que va a tardar la Policía Nacional en desalojarles de la Moncloa, que verán cuánto va a tardar el delegado del Gobierno en personarse en persona, valga la redundancia, para desalojarles. Però el que vale para el Palacio de la Moncloa no vale para eso. Esa es la España en la que vivimos.
3: Personar-se
7: i ha tornat a insistir...
1: Digues, Adrià.
7: I ha tornat a insistir que estudien mesures legals contra el delegat del govern espanyol a Madrid perquè doncs, consideren que és, no està complint amb les seves funcions no desallotjant la protesta a la Puerta del Sol.
1: Amb aquestes declaracions, Abascal es deu estar fent les ungles. I deu estar pensant, que vagin parlant ells, que vagin, perquè jo, de tota aquesta...
6: Saps fan la feina.
1: Sí. Què?
6: Li fan la feina.
1: Home.
5: Però has sentit Alberto Núñez Feijóo parlant d'això?
1: Com?
5: Has sentit Alberto Núñez Feijóo parlant d'això?
1: No, que, de fet, no estava ni a Alemanya de l'altre dia. Va enviar el Tellado.
3: I tenen una responsabilitat, també, el PP, en tot això que ha passat, perquè és un governant.
1: Adrià, alguna cosa més?
7: No, això és tot. Bueno, ara Alberto Núñez Feijóo parlarà d'aquí uns minuts si no ho està fent ja.
1: Val, doncs ara ja ens ho explica si diu alguna cosa interessant, sisplau, Adrià.
7: I tant.
1: Jordi Armenteres, des de la Porta del Sol. Què tal, Jordi? Bon dia.
20: Bon dia de nou. Mira, s'han buidat força tendes per gent que va a treballar o que va a les facultats, però ja ho dèiem des de les 6 del matí. Aquí hi ha més de 500 tendes en aquests moments. Quin és el plantejament? Doncs matí a priori tranquil, a l'espera del Consell de Ministres i el que aprovi, però tot apunta que es queden aquí. Tot apunta que aquesta acampada continua. Ara que apuntava el Consell de Ministres, efectivament la reunió estava prevista per 9:45 del matí, ara ho deia en Jordi Planell, que no ha començat. De fet, Pedro Sánchez empalma 3 reunions, la reunió del Consell de Seguretat d'Espanya, que es feia a les 9, ara el Consell de Ministres, i després una reunió del Gabinet de Crisi de Ceuta. Llavors, Basté, estem a l'impàs entre la primera i la segona, i el tema és que probablement la tercera reunió passarà per davant de la segona, el Consell de Ministres, efectivament perquè hi ha negociació en marxa i s'està retocant el decret.
1: Ai, o sigui que la gent ja comença a desacampar.
20: No, hi ha gent que ha marxat, que s'ha aixecat per anar a treballar a les facultats,
1: que
20: han deixat les tendes, i el tema és que en principi tornen després.
1: Ja. Val, tornem després, Armin, qualsevol cosa ens ho dius, eh?
20: Salut, fins ara.
1: Hi ha alguna novetat de Planell?
4: No, estava simplement fent una ullada al model anglès, perquè quan parlem dels contractes indefinits que ara posa al damunt de la taula el sindicat de llogaters, aquesta és una idea que s'està aplicant a Anglaterra, que l'ha aprovat el govern britànic. De fet, el va aprovar el de l'anterior primer ministre, Keir Starmer. I com és aquest model? Aquest model el que preveu és que els lloguers es vagin renovant automàticament, no tenen una data de caducitat, tot i que el propietari pot fer dues coses. Primer, pot recuperar el pis si al·lega una sèrie de causes, si vol l'habitatge per viure ell o algun familiar directe, si vol vendre l'habitatge o si hi ha comportaments antisocials, així es diu la llei, o impagaments de lloguer, i el que també pot fer un cop l'any és apujar la renda al llogater. La pot apujar indiscriminadament, però si el llogater considera que l'augment és abusiu, pot recórrer a un tribunal, a una espècie de tribunal, que avalua d'acord amb els preus del mercat si efectivament la pujada és excessiva o no. I és aquest tribunal el que finalment acaba determinant quin és l'import que s'acaba a pujar.
6: Deixa'm apuntar-te una
1: altra cosa. Perdó, un moment. El tribunal, estem molt a favor, però suposo que el tribunal allà té una ràpid.
4: Sí,
1: és clar.
4: Tant com que els lloguers al Regne Unit es paguen per setmanes.
2: perquè un error clàssic de la gent d'aquí que se'n va viure a Anglaterra és que veuen el preu i diuen, ah, mira, m'ho puc pagar, i després quan apareixen el dilluns següent a cobrar-te dius, oh, però ja li vaig pagar la setmana passada. Diu, efectivament, la setmana passada.
1: Clar.
4: Doncs estava fent una ullada a aquest model, que és el model de referència, i una altra qüestió que també es posa aquests dies al damunt de la taula, que és la necessitat de construir habitatge social. També una dada, parlem molt de Berlín, per exemple, però hi ha una ciutat que és icònica a nivell d'habitatge, que és Viena. A Viena, el 40% de l'habitatge és públic o està subvencionat, i en una ciutat en què els habitants de mitjana guanyen 3.800 euros bruts al mes, que són 800 euros més que Barcelona, els preus del lloguer oscil·len al voltant dels 700 euros. En canvi, a Barcelona, amb 800 euros menys bruts al mes, paguem un lloguer mitjà que el 2025 voltava als 1.200 euros. Però és que, esclar, l'habitatge públic a Barcelona està per sota del 2%, del 2 al 40%. I l'Ajuntament de Barcelona calcula que si es volgués que el 15% del parc d'habitatge fos públic a Barcelona, s'haurien de construir 90.000 pisos.
1: Bueno, perquè hi ha una altra cosa, 90.000 pisos a Barcelona és impossible, amb la qual cosa el que s'hauria de fer és anar cap a altres localitats, a l'extraradi de Barcelona, que tu explica-li amb un ajuntament i amb el seu alcalde, sigui del color que sigui, que li fotran uns pisos de públics a la seva zona, que això farà que determinades coses que vol plantejar-se ell com a alcalde de la ciutat no els pot fer perquè hi haurà uns pisos que construïts allà.
4: Home, i que Rodalies funcioni, perquè si tu envies la gent a viure a 20 quilòmetres de Barcelona i no tenen com arribar a la capital per treballar, ja m'explicaré.
3: Per això el president de la Generalitat va prometre en el seu dia, com va començar, els 50.000 pisos, però els va prometre a tot Catalunya. I recordem que va ser una promesa que li van dir que el president Montilla en el seu dia també havia fet. Només una cosa sobre
1: això. És que el Joan fa estona que vol parlar. Perdona, Toni, digue, Joan.
21: No, jo només volia dir, un dels problemes per que no es pot construir actualment és perquè, per exemple, i això ho han denunciat les companyies elèctriques, és que no hi ha força elèctrica suficient, perquè com que treballem en renovables i això no es pot amagatzemar, cosa que per cert a Catalunya s'empitjorarà si s'executa, espero que no, i que passi com el Maraz, el tema del tancament de les nuclears. I després el que acabes d'apuntar tu...
0: Perdó, no et vull interrompre, però es pot amagatzemar si fas bateries, no és una cosa...
21: Sí, però el fet és que a dia d'avui no hi són. El fet és que a dia d'avui no hi són.
0: I per tant,
21: la gent que es dedica a la construcció diu que un dels problemes que hi ha per construir és que falta força elèctrica per, depèn de quines zones, tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya. Després hi ha el tema del transport i dels serveis. Efectivament, la gent que vivim fora de Barcelona només cal veure les cues que tenen aquests moments al bus, que passen Rodalies a part de les avaries constants, i per tant, Mataró, que ha guanyat amb el que va de segle pràcticament 50.000 habitants, i d'avui viu situacions de saturació que fan inviable tot això. Però jo només vull dir dues coses. Primera, parlant del tema de que els propietaris especulen, perquè l'esquerra ha tingut l'habilitat de presentar això, de presentar tot aquest problema no com un tema d'incompetència de qui té que posar les eines perquè hi hagi sol i es pugui construir, sinó de cop i volta per acusar els propietaris i els particulars com si fossin una espècie de ricachons multimilionaris especuladors. Hi ha tan poca especulació que des de l'any 23 l'índex de referència per actualitzar el preu d'un habitatge ja no és l'IPC, sinó que és un índex que es diu IRAF, el seu acrònim, que va marcar el Ministeri, i que és un índex que va per sota de l'IPC. Per tant, siguem conscients de que quan puja una hipoteca, quan puja l'IBI, quan puja, perquè hi ha contractes on el propietari paga la llum i l'aigua, n'hi ha que no, n'hi ha que repercuteixen, n'hi ha que no, quan pugen els costos de comunitat, quan hi ha una revisió catastral que fa l'Ajuntament per cobrar més IBI, quan l'any passat s'ha modificat la taxa de la brossa, que ha disparat els costos de qualsevol brossa que es paga a Catalunya en el conjunt d'Espanya, vale? Com que l'índex de revisió el govern en va posar un per sota de l'IPC, tot això està repercutint en el propietari. Val? I després hi ha dos elements que
1: aquí
21: tenim...
1: Aquí se'm diu una cosa, que és que si hi ha els lloguers indefinits, hauríem de preguntar-nos si els IBIs també haurien de ser indefinits.
21: Clar, perquè l'Ajuntament, quan li convé, fa una revisió catastral, i la revisió catastral incrementa el preu de l'habitatge de forma fictícia, i sobre això el rebut de l'IBI es dispara. No oblidem que l'IBI és la principal font de finançament dels ajuntaments en el conjunt d'Espanya. Però després hi ha dues darreres dades que expliquen o per què està desapareixent l'habitatge de lloguer del mercat. El primer és, quan es desnona algú, i no hi ha cap propietari que vulgui desnonar, perquè el que vol un propietari és que la gent li pagui la renta, que li conservin el pis i cobrar a final de mes, s'està tardant a Madrid uns 12 mesos i a Barcelona uns 8 mesos. En aquests 8 mesos el propietari no veu ni 5, i per tant, quan té un problema d'impagament i veu què passa amb un desnonament, El que es planteja és, millor em trec el pis de sobre, li venga qui sigui, o el trec del mercat, perquè és molt de temps sense garanties de què passarà amb tot això. I segona, el tema de l'ocupació, que no és un tema que sigui important en el número d'ocupacions, encara que Catalunya tingui el 40% d'ocupacions a Espanya, sinó que és important, comparat amb Europa, ja que tu parlaves d'Anglaterra, amb el tema de l'executòria. A França, ja que avui ve el Macron aquí a Espanya, una ocupació s'executa, es desocupa en, entre 24 i 48 hores. Aquí poden arribar a passar fins a 2 anys, la qual porta a que si tu tens un problema amb el desnonament, si tu tens un problema amb l'ocupació, si tu tens inseguretat jurídica, si tu no pots actualitzar els preus, el mercat immobiliari se'n va a fregir espàrrecs. Aquesta és la realitat.
1: Aviam, Isabel García Pagán i Toni Aire.
5: Jo que veig que el Lot està escalfant a la banda ja per rebatre el Joan, però... volia afegir un element per augmentar el confusionisme, no? Perquè l'OTA abans ha fet tot el reguitzell de normes i lleis impulsades, aprovades per governs del PP, que han afectat efectivament el mercat de la vivenda, però és que...
0: I del PSOE,
5: eh? No, però no l'has citat, però...
0: El Boyer, el decret Boyer és del PSOE.
5: Sí, sí, però anem aquí, diguéssim, al 2007, no al Boyer, sinó posterior. O sigui, fa 20 anys que estem en crisi del mercat de la vivenda.
1: Perdó, ho deixa'm dir una última hora, Isabel. Te li agradarà això a la Laura. Es preparen, és alert, per Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat. Inundacions per pluges torrencials a l'Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat les properes 3 hores. No sortiu a l'exterior. No aneu a buscar el cotxe. No baixeu a soterrani. Si us arriba l'aigua, pugeu a zones elevades. Si sou a l'exterior, refugeu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats. Si esteu en risc, truqueu al 112. Cony... Déu-n'hi-do, eh?
5: Espanta.
1: Espanta. O sigui, he de dir que és un alert que espanta. Torno a repetir, eh? Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat. Les pròximes 3 hores, és a dir, fins a la 1 del migdia, no baixeu a soterranis, no aneu a buscar el cotxe, no sortiu a l'exterior, és a dir, tothom que es quedi a casa o a l'escola... Si us arriba l'aigua, o la feina, si us arriba l'aigua, pugeu a zones elevades i si sou a l'exterior, aneu cap a l'interior per refugiar-vos. Seguiu les instruccions de les autoritats. Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat. Sí, busquem algú de... Sí, busquem algú. Busquem algú de Protecció Civil, algú que ens ho expliqui. Perdona, Isabel, que t'havia tallat.
5: No. Millor donar l'avís que no
1: hi hagi... Sí, per si de cas...
5: No, jo el que volia dir és que el 2007 hi ha una crisi immobiliària molt gran, no? És la, passem de la gran bombolla a la gran restricció. El 2008 es canvien les condicions o restringeixen les condicions per accedir a les hipoteques. Recordem que abans podies fer una hipoteca del 100% de l'habitatge, després només es podia fer del 80%, es podien fer hipoteques de 40 o 50 anys, després només es poden fer de 25 a 30 anys, però sobretot hi ha un element molt important que impedeix aquest accés als habitatges, i és que és l'exigència dels contractes indefinits, un avalador o ingressos demostrables. I això deixa molta gent fora de les opcions de tenir... Correcte. Una hipoteca. I el que fa és augmentar la demanda dels pisos de lloguer. Un mercat que no té com xuclar tota aquesta demanda. I què fa? Pugen els preus. Això, explicat així, que és molt senzill, però és que fa 20 anys d'això i no tenim resolta aquesta situació des de fa 20 anys. I les mesures que s'han anat aplicant una darrere l'altra o s'han demostrat fallides o insuficients o realment no responen a les necessitats que hi ha del mercat. I fa 20 anys que estem en aquesta situació. 20 anys. O sigui, ara estem avisant, que la Moncloa avisarà quan comenci el Consell de Ministres. Molt bé. Però és que fa 20 anys.
1: Mm. Sí, perquè, per exemple, digues.
4: Et puc donar una última hora de les negociacions?
1: Sí, esclar.
4: Te la resumeixo amb una frase, eh? Ara mateix el PSOE és més a prop de Junts que de sumar.
3: Oh, sí. A punt.
5: Sempre ho ha estat, a punt, en aquest tema.
3: Ara mateix no.
4: Ho dic perquè en aquest moment s'està negociant una nova versió de l'esborrany que compta ja amb el vistiplau del cantó socialista del govern espanyol, però Sumar ha amenaçat en boicotejar el Consell de Ministres si aquesta és la versió que s'acaba portant a la taula.
1: Va, l'afregeixo aquí, ara tornem al tema de les alertes, aquí hi ha un dels temes avui, que és l'habitatge i que no es mullin els habitatges i que no s'enfonsin, que ens diuen que hi ha zones de la ciutat de Barcelona on podria sonar l'alerta per proximitat, òbviament, amb el Baix Llobregat. Ja tenim 67 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat de Barcelona. 67 vols cancel·lats. O sigui, que no t'estrany que de cop i volta aquí ens foti un susto que salti el meu telèfon fins al sostre. Digues, Toni.
3: Doncs mira, no, mira, agafant-ho per això que deia el Jordi a propòsit de la proximitat que puguin tenir ara en aquest moment les negociacions, els socialistes amb Junts. No seria una novetat ni seria dolent tampoc per ser, perquè al final el que retrata és una centralitat política àmplia, que si el PP no estigués en mans de persones com aquest Almeida que diu personar-se in person, per exemple, és a dir, que fa temps que parlaven del convent abandonat de l'esquerra del PSOE, però lo del centre polític a Espanya o del centre dreta, déu-n'hi-do també com està de... que sembla un desert. Doncs el cas és que s'haurien de trobar polítiques que fossin d'ampli espectre, és a dir, i que no depenguessin només dels extrems. Extrem que en alguns moments, també, hem parlat de moltes vegades els que hi ha a la dreta, a l'esquerra, també han volgut fer entrar amb calçador polítiques emmirallades amb altres entorns, ho hem dit ara, que tal qual trasplantar-se al model català, al model espanyol, no es pot fer. S'ha d'adaptar, evidentment, i hi ha models de replicar coses bones d'altres entorns en els que t'hi has de fixar, però tal qual, doncs ja s'ha vist que en molts casos no procedeix. Clar, aquí hi ha llavors un problema, Pedro Sánchez. Ara ens pot intentar transmetre la sensació amb aquesta idea d'aquestes notícies que us arriben als que esteu més al peu de la notícia, sobre que ell vol i dol, no? És a dir, Pedro Sánchez ja ho voldria, però resulta que té una Yolanda Díaz, que la veiem ahir ressorgida, i que diu, per exemple, que si cal manifestar-se contra el govern, que es manifesten. Molt bé. Ha sigut la resurrecció de Yolanda Díaz en aquest moment, però se li veu molt la intenció. Però, clar, Pedro Sánchez no és hostatge d'això per generació espontània. Hi ha un cert pecat original d'aquesta legislatura. Ara diuen, serà la culpa la setmana passada, quan va passar això a la Mari Carmen. El problema era de PP, Vox i Junts, que havien votat en contra del decret últim que havien presentat. Pregunta. La legislatura passada, i deien, no, clar, és que no hi ha una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Punt número 1. La legislatura passada sí hi havia una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats i no van tirar endavant polítiques que resolguessin aquest problema, que ja hem dit que ve de molt abans. Però punt número 2. Pedro Sánchez podria haver triat no ser president en aquest context i va triar ser president. És a dir, va voler ser president sense, i aquest és un dels mals dels quals ell està ara afectadíssim, sense tenir una possibilitat de construir com havia fet en el passat. Que algú m'expliqui aquesta legislatura de Pedro Sánchez en clau de construcció de les esquerres, de projecte, de què ha servit? És a dir, més enllà de resistir, quan fa de temps que Pedro Sánchez no lidera l'agenda política en clau de perspectiva de futur, de construcció, etc. Clar, ningú nega la gravetat social del que estem vivint. Ara, hi ha una part de l'esquerra que té una gran habilitat en fer-nos creure que s'acaba el món quan potser el que s'acaba és el seu projecte polític.
1: Otbou.
0: A veure, Pedro Sánchez no ha tingut voluntat política ni en aquesta legislatura ni en l'anterior per fer mesures dràstiques de solució del problema de l'habitatge, sens dubte.
3: Sánchez i socis,
0: Totalment d'acord amb això. Jo crec que els socis poden haver estat incapaç, però la voluntat política és
3: més,
0: una altra cosa.
3: Més responsabilitat.
0: En el cas del... Sí, no dic que no siguin responsables. Dic que la voluntat política del PSOE no ha estat aquesta i en tot cas ha estat arrossegat. En tot cas, tu, Toni, parles de les diferències amb Suècia, amb Alemanya, amb Àustria, amb altres països europeus.
3: Lògiques.
0: Tens raó en una cosa. Hi ha una diferència elemental, que és el volum del nostre parc públic. Nosaltres tenim un problema d'una manca de parc públic escandalosa perquè durant dècades hem privatitzat l'habitatge públic que havíem construït i ara ens trobem amb unes xifres irrisòries del voltant del 2% que són absolutament insatisfactòries per condicionar el mercat de l'habitatge.
3: I més coses, cert. Ot? Però
0: però deixa'm respondre això perquè ho vinculo amb una cosa que deia abans el Joan. Però la pregunta que ens hem de fer si tenim un problema amb la fragilitat i la debilitat del nostre mercat de l'habitatge públic és com augmentem el parc públic de l'habitatge. I jo discrepo profundament de la idea del Joan, que el Joan brandava com si fos la proclama més important de totes i la panacea de totxo, totxo, totxo, totxo. La llei de l'oferta i la demanda, en el cas de l'habitatge, té unes particularitats que fan que s'expliqui d'una manera diferent, perquè és veritat, creix la demanda, ha crescut la demanda, però la demanda no només creix perquè hi hagi més persones, perquè hi hagi un creixement poblacional, perquè hi hagi més parelles que es volen independitzar. Perquè si fos només una cosa del volum poblacional, no s'entendria per què hi ha regions de l'estat espanyol o perquè hi ha ciutats europees on baixa la població i els lloguers es disparen igualment. Per què es disparen? Es disparen perquè hi ha un altre tipus de demanda. Hi ha demanda, en el cas de Galícia, en el cas d'Astúries, de segones residències o de lloguer turístic, i hi ha demanda en algunes ciutats, en les grans ciutats europees, hi ha demanda financera. Hi ha demanda de grups d'inversió que tenen molt de capital i que veuen en l'habitatge una inversió i un tipus d'inversió molt atractiva. La solució de construir com a qüestió principal o gairebé exclusiva per sortir d'aquest atzucac no té cap sentit, perquè aquesta demanda s'adaptarà a la construcció. Ha passat en altres moments de la història. Si tu no complementes la construcció, que sens dubte hi ha d'haver, en alguns casos d'habitatge públic, amb recuperar l'oferta que tens segrestada en oficines buides, en habitatges destinats al lloguer turístic, en tota l'oferta que tens segrestada, no aniràs enlloc. I després, segona, sobre la qüestió de les suposades extraordinàries dificultats, i acabo, dels petits propietaris per fer negoci al voltant de l'habitatge. De veritat, o sigui, d'acord, han de pagar impostos, però costa molt d'empassar que no hi ha negoci al voltant de l'habitatge i que els petits propietaris no fan negoci al voltant de l'habitatge. Un moment, deixem acabar. Les rendibilitats que dona el Banc d'Espanya en el mercat del lloguer són rendibilitats molt altes. Les s'apliquin bé o no s'apliquin bé, les reduccions de l'IRPF d'entre el 50 i el 90%, home, són importants. Hi ha les deduccions que es poden fer els propietaris amb despeses de gestió, amb reparacions, són significatives. Una altra cosa és que, en el marc del que deia el Toni abans, hi hagi un propietari que viu en una casa de propietat per la qual paga una hipoteca i que, a més, té un pis que el té llogat a uns estudiants i sense els diners que fa amb aquest segon pis no pot viure. Però això no és un problema de que no faci negoci.
1: Són les 10 i 6 minuts. Són les 10 i 6 minuts. Un moment, sisplau. Un moment, sisplau. Ara, de seguida, continuem amb aquest tema. Anem a l'altre tema, que és el de les pluges que en aquests moments estan caient a bona zona, a una zona litoral i prelitoral de Catalunya, sobretot a la part, repetim, de... Ara ja ens diuen 67 vols cancel·lats i més de 100 vols que acumulen retard a l'aeroport del Prat.
21: Paciència.
1: Tenim en línia la subdirectora de Protecció Civil de Protecció Civil, Imma Soler. Imma Soler, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Quina és la situació en aquests moments? Perquè suposo que ens fareu... Ja heu fet sonar les alertes en aquestes tres comarques?
8: Ara mateix l'acabem d'enviar i la idea és que estem veient que aquesta previsió que teníem, que sabíeu que era tan extensa, que era una previsió que podia ser localment amb intensitat, però que hi havia moltes comarques que ens avisaven amb la previsió d'ahir del Servei Meteorològic, veient que en aquesta zona, que és, recordem, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i també la zona sud de l'Anoia, s'està doncs manifestant aquesta intensitat, aquesta acumulació d'aigua, i per això ara mateix hem enviat aquesta alerta també perquè la gent ho conegui, perquè sobretot tot es tingui aquesta vigilància, aquesta cura amb els desplaçaments, amb si hi ha alguna situació d'inundabilitat que en alguna zona entrés l'aigua, en algun espai, doncs que es pugi pisos superiors o es vagi zones elevades, que es tingui aquesta cura, sobretot amb la possibilitat d'afectació per l'aigua.
1: Perquè estem parlant que estan caient, ja està caient amb molta força?
8: Sí, ens estan dient que aquesta previsió que tenien, que podia en algun punt caure més de 60 litres en 3 hores, doncs que ja hi havia alguns punts en aquesta zona que us comento, que ja s'estaven produint, que ja s'estaven donant aquestes superacions de llindars. Per aquest motiu, aquest nivell és important, perquè és un nivell d'una acumulació suficient d'aigua com perquè, per exemple, doncs es noti en els carrers, es noti evidentment en les rieres, en els rierols, entri aigua fins i tot en algun punt inundable, en alguna zona que sigui molt plana, molt baixa, que pugui entrar una mica, i per aquest motiu, doncs, per això insistim encara més, ja l'avís que havíem fet ahir, doncs ara encara més insistim en aquesta zona més concretament, perquè veiem que és on s'està manifestant més aquesta intensitat, estem aquí en el CECAT amb el Servei Meteorològic, amb tots els companys, anar seguint la situació, mirant les trucades al 112, que per cert, ara en aquests moments són unes 170, se n'estan donant algunes, però fins i tot també n'hi ha algunes en la Metropolitana Nord, vull dir que no tenim una concentració molt elevada de trucades, encara de moment, però sí que veiem que ja s'estan produint.
1: De moment no sabem si hi hagi, Imma Soler, algun incident greu?
8: No ens ha arribat incidents. Ens ha arribat alguna informació, algun vehicle que es veia, alguna cosa, però amb resultat negatiu, no eren incidències destacables.
1: Val, estem parlant que aquest, primer que l'eix alert pot sonar també, tenint en compte si és Baix Llobregat, pot sonar en algunes zones també de la ciutat de Barcelona, interpreto, no?
8: Exacte, sobretot, sí, moltes gràcies per recordar-ho, perquè ja coneixeu que aquest funcionament d'aquesta eina és que a on s'envia és a tota la basca pot tenir l'antena que nosaltres activem, i les antenes, clar, no
9: vegades pots tallar la cobertura que tenen per una zona. Llavors és molt possible que abasti més espai, sempre som una mica garantistes, perquè arribi bé tothom, llavors pot abastar més espai del que volem avisar. I per aquest motiu ja el mateix text del missatge ja conté quina és la zona afectada perquè la gent es pugui identificar.
10: Teniu previst llançar altres... Aviam, t'ho preguntaré d'una altra manera, i m'assoleix a dir, la possibilitat que aquesta pluja forta es mogui, es vagi moguent, teniu informació del Meteocat que així ho certifica?
9: No, encara no. El que sí que ho estem seguint, el Servei Meteorològic ja ens deia que aquesta pluja aniria pujant de sud cap a nord, per la zona del litoral prelitoral. I és el recorregut que està fent. Amb aquest recorregut, quan en algun punt aquesta convecció que fa que es detingui una mica, és quan dona aquesta intensitat més elevada. Clar, el dubte que teníem i que ara estem seguint és a on es donaria aquesta convecció que fes que això passés si es donava. Ara estem veient que sembla que s'inicia en aquesta zona que dèiem, de l'Alt Penedès, de la Noia i també del Baix Llobregat, i per això avisem, tornem a fer un altre avís en aquesta zona perquè la gent conegui i sàpiga què està passant, i si durant el reste del matí o a la tarda veiéssim que això es torna donant algun altre punt, que pot haver una altra vegada aquesta situació de que torna a ploure de forma local, de manera intensa, doncs també avisarem puntualment en aquella zona.
10: I què passa amb la canalla que acaben les classes al migdia? I les classes de la tarda es podrien suspendre en algun punt del país, o les extraescolars?
9: Les escoles són espais segurs, els nens estan atesos, ja amb això ja sabem que el Departament d'Educació està seguint-ho, estem en contacte nosaltres amb el Departament d'Educació. Ens comentaven que hi havia només un municipi on havia hagut una incidència, però justament ja abans havien avisat els pares i els nens no hi havien anat, que crec que era a Torrelavit. Però
10: a Torrelavit, no, ens acaben d'arribar unes imatges
9: de molta pluja.
10: Que baixa aigua, que baixa aigua per la Mar de Déu.
9: Sí. Doncs aquí ja a primera hora estàvem parlant amb el company d'educació que ens comentava això, que tenien aquesta situació. També ens comentava que el transport escolar havia funcionat amb normalitat, que potser alguna parada no l'havien pogut fer, però que era una gestió que era absolutament controlable per ells. Per tant, contem que tothom està ubicat en els espais i amb seguretat. Per què? Pues perquè ja les escoles, els mestres, ja els centres, tothom coneix què s'ha de fer en aquestes circumstàncies, que és estar al cas de com funciona la meteorologia i veure el que està passant i demanar si calgués els operatius. Els operatius no ens diuen que tinguin afectacions destacables, que siguin preocupants, per tant, anem seguint aquesta situació, i el que sí que és veritat és que tenim aquestes pluges, que com ja estem veient durant tota la tardor, són pluges complicades en la seva predictibilitat, i per aquest motiu doncs, ho hem de seguir i hem de veure quina informació en genera.
10: Molt bé. Ima Soler, moltes gràcies. Per cert, només una... Teniu previst baixar el volum de la GES Alert o no?
9: Sí. Sí, ja ho tenim quasi bé a punt, Jordi, de veritat. És que és un tema que a nosaltres ens preocupa molt i l'hem anat seguint, Ja us ho vam comentar, ja durant aquest any, que estàvem pendents de que hi hagués una eina també que fos la prealerta, que aquesta tindria un so molt més fluix. El que passa que això requeria que hi hagués una actualització en els sistemes Android i iOS de tot el món. Llavors, quan s'ha produït aquesta actualització, ara és quan podem ja tenir el so definitiu que hi haurà, és el que ens han informat el Ministeri de l'Interior ara aquest mes de setembre, i ara farem alguna prova, veurem com funciona i segur que l'incorporem també en la nostra mecànica perquè no sigui tan insistent aquesta eina. De totes maneres, és una eina que tenim, és una eina molt bona, és una eina que veiem que dona molta informació en molt poc temps, i nosaltres creiem que l'hem de trobar l'encaix, hem d'utilitzar-la perquè és bona, perquè la ciutadania sàpiga què està passant i per tant què té que fer.
10: No, sí, estem a favor, estem molt a favor. Sí. El problema és això que deien del volum, perquè passa una cosa, que és que amb el volum el que busques no és llegir, sinó apagar. Sí. Amb la qual cosa, clar, perquè, i llavors aquest és un problema perquè acabes no llegint el que diu aquest és alert, no?
9: Clar. És així, és com dius, és un so molt elevat, ho hem comentat, el que passa és que compteu això, que és configuració dels mòbils, però això és a nivell mundial. Clar, anar a influir en això ens costa molt i ho estem fent, s'està treballant, i ja us dic que tindrem aquesta possibilitat de fer aquestes prealertes d'una manera bastant, bastant propera. De totes maneres, recordem només que quan agafes el mòbil, si t'envien una alerta, només que apretis el piu de baixar el volum, només el de baixar el volum, s'anul·la el so i només et queda la imatge a la pantalla.
10: Perfecte, queda dit. Gràcies. Gràcies, sí. Emma Soler. Molts ànims i força, eh?
9: Sí, no, no, estem treballant, cap problema. Moltes gràcies.
10: Ara que vagi bé. Ara, està, Nil, ho estàs seguint.
11: Exacte, en directe, sí, sí.
10: Sí, ens envien imatges de Torrelavit i d'algunes zones properes que l'aigua que està caient és terrible.
11: Sí, sí, sí, de fet, portem acumulats, per exemple, als hostalets de Pierola, 84 litres per metre quadrat. Això és una estació meteorològica oficial.
10: 84 litres per metre quadrat, en poc temps,
11: clar. En poca estona. I, per exemple, també 79 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, 36 dels quals en 30 minuts, per tant, intensitat elevada.
10: I a mitja hora que caiguin gairebé 40 litres per metre quadrat.
11: Un altre, també, més de 110 litres per metre quadrat a Sant Quintí de Mediona i també a Sant Pere de Riudebitlles. Això són estacions no oficials, però mirant les del voltant, tenen tota mena de coherència. Per tant, són registres d'aquest estil. Per posar una altra dada, el riu Anoia està a prop dels 100 metres cúbics per segon i els últims dies estava a 0,5 metres cúbics per segon.
10: Mare meva.
11: Per tant, és molta aigua que baixa pels rius i per això sempre es demana precaució a les lleres de riu, rieres i barrancs.
10: Mira, deixa'm dir que la circulació de la línia T4 o R4 està interrompuda entre Vilafranca del Penedès i l'Hospitalet del Llobregat.
21: R4.
10: S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell amb parades intermèdies, viatgers encaminats a transports alternatius. Ja sabem que això de la pluja... Sí. Clar, estem parlant de molta aigua, també les coses com són, és a dir, no és només que el servei de Rodalia sigui el que és... Clar. Però si no, si afegim a sobre, que és el que és, més els aiguats que estan caient en aquestes zones que estàvem parlant i que ara ens explicava la subdirectora de Protecció Civil, doncs passa el que passa, doncs que s'han de suspendre,

0: tard de la tarda.
1: Ara parlant de l'aeroport, però i l'estació de Sants? Com deu estar l'estació de Sants de Barcelona en aquests moments? Marina Arbós, què tal? Bon dia novament, Marina.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí les pantalles ara ja sí que informen de tots els endarreriments, de les cancel·lacions, els mostradors també ja tenen tota la informació. Ara mateix a les sortides de trens d'alta velocitat, diferents trens hi posa retard per causes climatològiques. Això sí, de mica en mica s'estan reprogramant i ja van sortint en ordre. Ara mateix afecta un Alvia direcció Vigo, que havia de sortir a les 9:05 i que sortirà d'aquí a 4 minuts, i un Euromed direcció Alacant, que havia de sortir a 10:15 i que acabarà sortint a 3:15. Els altres afectats eren un tren que anava cap a Bilbao i dos que anaven cap a Madrid, que aquests han sortit ara fa molt pocs minuts. Els viatgers que s'han hagut d'esperar sí que poden passar els controls de seguretat i, per tant, aquí a l'estació no hi ha una sensació de caos, però més enllà de la gent que sí que ha d'agafar un tren, els que arriben a Barcelona també arriben amb força retard. Els trens que venen de Madrid, de València, arriben amb entre 35 minuts i 2 hores de retard, és a dir, molta paciència la gent que estigui a un tren. I també és veritat que hi ha una cosa curiosa, i és que els trens de les companyies Irio o Ouigo, que van cap a Madrid o que van cap a Sevilla, és a dir, que han de fer aquest mateix camí que els AVE i que, per tant, també han de passar pels punts en què hi haurà aquest episodi de pluges en marxa, aquests sí que funcionen, no hi ha cap mena d'afectació. Per tant, l'única companyia afectada és Renfe, que és la que ha pres aquesta decisió de manera unilateral.
1: I perdona. Irio i Ouigo viatgen a Madrid i Renfe no viatja a Madrid.
2: Viatja amb retard. És a dir, els retards són en aquesta companyia només.
1: Ja.
2: I després el que deies, també hi ha, més enllà de la mitja distància i l'alta velocitat, a Rodalies, ara mateix hi ha retards a l'R2 Nord, R2 Sud, R4, R13, R14, entre 20 i 35 minuts de retard, que s'afegeixen a aquest tall que ara deies de l'R4, que aquí a les pantalles encara no apareix aquest tall. De moment posa endarrerit i no posa els minuts, és a dir, que d'aquí poc veurem aquest cancel·lat o tallat.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: Qualsevol novetat des de l'estació de Sants, espera't que això repercuteix directament al trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Ferran, hi ha alguna novetat o què?
3: Bon dia, doncs. De moment continuem la jornada d'avui dimarts pendents, òbviament, d'aquestes pluges intenses que deixen algunes afectacions en la circulació. Per exemple, a hores d'ara cal circular amb molta precaució amb un tram de la A2, concretament entre Esparreguera i el Bruc, perquè la pluja intensa doncs ja provoca diversos trams de la calçada inundada, que deixa complicacions doncs durant més de 2,5 km i en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, hem de destacar a hores d'ara també que continuem pendents de l'accident d'aquesta matinada, que manté tallada encara a hores d'ara la AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord en direcció Barcelona. Recordem que ha estat un camió volcat i que obliga encara a mantenir també un desviament senyalitzat per la sortida 297. En aquest punt, cap a la N340 de retruc, es fan retencions de fins a 5 quilòmetres al mateix tram en sentit nord. Pel que fa a retencions habituals, doncs destaquem a hores d'ara molta intensitat, sobretot a la AP7 entre Gelida i Castellbisbal, en ambdós sentits de la marxa. Retencions que arriben en aquest punt també per la A2 des d'Abrera. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: Prudència, que l'han de tenir en molts llocs de Catalunya, com per exemple aquest municipi d'uns 1.500 habitants de l'Alt Penedès que es diu Torrelavit, que està a tocar de Sant Sadurní d'Anoia. El seu alcalde és el Manel Reventós. Alcalde, bon dia i moltes gràcies.
4: Hola, bon dia.
1: Escolti, he vist imatges a les xarxes dels carrers de Torrelavit que són absolutament rius. Quanta estona fa que esteu així?
4: Això ens hem llevat fins a quarts de 8 del matí, que ja començava la pluja, però realment sobre les 8, més o menys, la intensitat ha sigut doncs major. Torrelavit doncs té el carrer, que és el carrer Molí, que és a baix de tot, on hi ha una confluència entre el riu i el torrent, el riu de Villes i el torrent, i la pluja doncs de intensa en poca estona doncs ha fet doncs que el mateix carrer sigui doncs també doncs part del riu.
1: Com està la situació ara mateix al poble?
4: Ara, de moment, doncs, ha mainat la pluja, va plovent, però poquet. Llavors, per tant, el caudal doncs, tant del torrent com del riu doncs, ha anat baixant. El carrer està bé, el que tenim doncs la brigada municipal treballant per tal doncs, de treure el fang i les pedres de la via pública. I també tenim doncs la col·laboració doncs dels veïns del mateix carrer Molí, que també han fet doncs molta feina, que els hi vull agrair la feina que han fet i que també han hagut doncs de unir uns esforços per entre de tots arribar a una normalitat
1: i
4: treure l'aigua de casa seva també.
1: Alguna incidència greu?
4: De moment no, greu, no, al final és el

0: no? És la impotència del moment de tanta aigua, que no saps com, no? com treure-la de la via pública, aquesta, no? Aquesta riuada que ens ha sorprès a tots.
1: Us han dit quants litres per metre quadrat hi han caigut i en quanta estona?
0: Nosaltres tenim una estació meteorològica a la mateixa escola municipal i segons l'estació no, són uns 96 litres en aquesta estona, potser en una mitja hora.
1: 96 litres en mitja hora?
0: Més o menys, aproximadament.
1: Mare meva, no sé si havia vist ploure tant a la seva vida d'alcalde.
0: A Torrelavit estem acostumats a que, doncs, quan que es vagi plovent, però potser en tan poca estona, potser no. Més ha confluït, no?, a l'hora de l'entrada de l'escola, doncs, a quarts de nou, de la que la gent més es mou cap als pobles del costat per anar a la feina, i això doncs, ha fet dimoixins enlentir el nostre dia a dia del matí, no?
1: Ja. La sotsdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler, acaba de dir en el programa que hi ha hagut algun incident menor en una escola del poble. És així?
0: Sí. Hem tingut una petita inundació a l'escola. La brigada municipal doncs, hi ha anat i hem restablert doncs, amb la col·laboració també doncs, dels mestres i la brigada servei habitual i, per tant, les classes estan en normalitat. Per tant, ha sigut doncs, a primera hora de les 9.
1: Moltes gràcies, alcalde, i sort. Que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Vosaltres.
1: Bon dia, bona hora. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra, tenim una notícia última hora, els Mossos d'Esquadra estan investigant un nou tiroteig aquest dilluns en una plaça de Sabadell. Segons ha avançat el caso, cap a les 11 de la nit es va alertar la policia per diverses detonacions al barri d'Espronceda, de Sabadell. Els primers indicis apunten a una baralla entre clans rivals que va derivar en diversos trets, possiblement a l'aire. El tiroteig, però, no ha deixat cap ferit. Segons testimonis, l'enfrontament estaria relacionat amb un altre tiroteig a Sabadell, també vinculat amb clans de la zona. Ximpum. 10 i 23 minuts. Un segon, que ara continuem aquí al Món-RQ, enmig de l'aigua i enmig del debat sobre l'habitatge.
2: RAC 1. Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
3: Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
2: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
4: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
5: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.

0: Barcelona i Sant Cugat.
1: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
2: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
3: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lotxa 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
4: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà, pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
5: Mamma mia! Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
7: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
8: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
9: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
10: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
9: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
11: RAC 1.
12: El perquè de tot plegat.
13: Dos els minuts que falten per arribar a 10:45, més coses que estan passant a aquesta hora. El Joan Mena, que ara està de professor, ha penjat un tuit, certament preocupant, dient que en el decurs del ple municipal de Sabadell d'ahir, un regidor de Vox va fer el gest de donar un tret a la nuca a una companya dels comuns. Realment ha passejat el vídeo i el vídeo es veu això, es veu aquest moviment d'aquest senyor de Vox. En fi, mentrestant, tenim novetats del tema del decret d'habitatge.
14: Dues novetats. La primera és que el contracte indefinit que reclamen els sindicats de llogateres quedaria fora de l'esborrany final del decret que s'està discutint en aquests moments. Quin és el punt que encalla ara mateix l'acord definitiu? Doncs la cobertura dels petits propietaris en cas de desnonament suspès. Junts demana aplicar una condició que ja consta, per exemple, a la llei alemanya, que és que si s'atura el desnonament d'un inquilí en un pis que és propietat d'algú que no és gran tenidor, sigui l'administració la que assumeixi eixugar el deute pendent de l'inquilí amb el propietari, que sigui l'administració qui faci front a aquesta despesa. I llavors sí, s'aturaria el desnonament. Si l'administració no fa front a la despesa, el desnonament tiraria endavant. Això és el que demana Junts per Catalunya. El PSOE ho ha comprat, però sumar s'hi nega, perquè entén que si el lloguer indefinit no forma part de l'acord, aquesta condició de Junts tampoc no hauria de formar part. I per tant ara, diguem-ne que som dins d'aquest estira i arronsa i serà decisiu per saber com es resol tot plegat. De moment el Consell de Ministres no ha començat i ja fa una hora que estava agendat.
13: Perfecte. Deixa'm dir que m'envia l'Iu Forn, que avui es veu que el programa de la Gemma Nierga, el Café d'Idees de la 2CAT, Ada Colau ha dit que ha deixat el pis on ha viscut durant més de 15 anys perquè li costava arribar a final de mes, que amb un sol sou no podia i que l'ha hagut de deixar i compartir pis amb un familiar. Això em sembla que també ho havia comentat, però ho ha dit avui amb la Nierga.
0: Candidat a la presidència del govern per el Frente Amplio.
15: Són les primàries que estan fent, no?
13: Val. El Congrés dels Diputats, mentrestant, ha obert un expedient sancionador a la diputada del PP que va portar l'Espai Pebre, la Belén Vázquez, la congressista que va entrar aquest esprai tòxic dimecres passat. Tota aquesta teatralització va provocar que la presidenta de la cambra l'expulsés del ple, perquè va justificar que allò era un arma. Llavors un assessor de la diputada va buidar el gas del pot als lavabos del Congrés, van haver de clausurar una part de l'edifici, va guarnar desenes de persones. Aquest xou va arribar al límit d'haver de llençar centenars de racions de menjar del restaurant de la cambra. Doncs bé, una setmana després, la majoria progressista de la mesa, amb els vots del PSOE i de Sumar, han obert un tràmit per estudiar si se la sanciona o no. Ara tindrà un termini la diputada del PP per presentar al·legacions. Joan i Toni, digues.
0: Jo volia dir, podem esforçar-nos molt, eh? No seré jo qui defensi les polítiques econòmiques de Guindos i de Montoro, que em semblen dos personatges nefasts de la història dels Consells de Ministres d'Espanya. Però, clar, intentar dir que això ara és culpa del Rajoy, només perquè tinguem la dada, eh? Perquè al final les dades són interessants. El lloguer mig a Espanya, el dia que Rajoy va deixar de ser primer ministre, eren 857 euros al metro quadrat. A dia d'avui està a 1.211, perdoneu, euros, metro quadrat, el preu mig del lloguer d'un pis, per tant, s'ha incrementat un 50%. Segur que Montoro i de Guindos, ja ho he dit, nefastos, alguna culpa tenen, però clar, intentar-los atribuir quan hi ha hagut un 50% d'increment és difícil. I us donaré només dues informacions més. La primera, ja que sembla ser que els propietaris no se'ls ha de protegir, són uns especuladors i es volen forrar amb l'habitatge, l'IRAF, l'índex aquest de referència que va muntar el Ministeri, el Govern i el Ministeri d'Habitatge, el darrer mes seria el 2,47, que és el que es pot incrementar d'habitatge amb els contractes que es firmen nous, i l'IPC ha sigut del 4,3. Per tant, estem parlant d'un diferencial de quasi 2 punts de poder adquisitiu que perd un privat. I la darrera dada. Es diu, és que no es pot especular, és que la gent compra per invertir. Sí, efectivament, però és que només poso un exemple. És que el govern socialista actual s'ha patat els fons de pensions. O sigui, la gent, per exemple, els autònoms, cobren, disculpeu l'expressió, una pensió de merda, que és el que cobra un autònom. Abans ho complementaven amb un fons de pensions. El govern central actual socialista s'ha patat els fons de pensions, el que fiquis en un fons de pensions no té cap mena de desgravació, i per tant una part important de la gent que abans estalviava per complementar la seva futura pensió de merda amb un fons de pensions serà anat al mercat de l'habitatge. Així és que una solució possible és, escolti, torni a fer, que per cert ho diu la Unió Europea, i deixi que la gent inverteixi en un fons de pensions, i potser no aniran tants diners a comprar habitatge.
13: A Toni Aira.
15: A veure, jo una cosa que, sobre una cosa que ha dit en López, una altra que ha dit en Bou, i sobre en Sánchez. Tres coses ràpides. Primera, això que deies del Deguindos. Sí, no.
0: A partir d'ara et diré Aira, que ho saps.
15: A mi m'agrada molt. Ex-Toni. Els cognoms m'encanten.
0: Ex-Toni, ara et diré
15: Aira. Al Jordi li han dit mil vegades senyor Basté, per exemple.
13: Bueno,
15: escolta, i el cas és... No, pel que deies ara del Deguindos i el Montoro, que per cert els has tractat pel cognom. El tema és, les polítiques d'algú o d'un govern no tenen conseqüències només en aquell moment. És a dir, que ells deixessin el govern d'Espanya en un moment determinat no vol dir que les seves polítiques no s'hagin deixat notar. Per tant, jo trobo que és una mica això demagò, que venia a dir que els que han vingut darrere són els totals responsables.
16: La inacció sí que té a veure.
15: Que té a veure l'acció, la inacció, les polítiques dels altres, evidentment, però jo he dit carregar-ho tot a només els que han vingut després, no. Després, sobre el que deia... el Lot Bou, després abans quan... A mi m'agrada molt perquè ell a vegades diu que no es faci caricatura del que ell parla, i està molt bé, però jo he vist una mica de caricatura quan contestava això que dèiem dels propietaris, per exemple, que ja ha posat èmfasi amb la idea de l'extraordinària dificultat dels propietaris. Jo, per exemple, no he parlat només d'extraordinària dificultat, però ens equivocaríem si no hi aportéssim, diguéssim, l'empatia a tothom que està implicat amb el que estem vivint. I no només hem de tenir empatia amb la Mari Carmen, que evidentment, sinó també amb persones que no són la caricatura del peric de l'amo amb el barret de copa i el puro que ens feia fa uns anys, que són propietaris, en alguns casos, molt en precari, que, per exemple, se'ls ha carregat a Catalunya un impost de successions que moltes vegades no poden ni assumir, i que potser tenen un habitatge i que també han necessitat assistència psicològica, o com hem vist aquí moltes vegades en el contenidor, que algú en administració els ajudi perquè no poden assumir una circumstància en la qual hi ha una persona que està en la seva propietat i no marxa, per exemple, i sense pagar. Per tant, això també existeix. I jo simplement el que apuntava no eren només les extraordinàries dificultats que puguin tenir uns i altres, sinó que les dificultats n'hi ha de molts tipus en aquesta circumstància que estem vivint. També és veritat que tampoc compro aquesta part a propòsit de, que deia el Bou, a propòsit de que algú faci negoci. Escolta, vivim en un món en el que si tu tens una propietat, tens un dret sobre aquesta propietat. I és veritat, l'habitatge és un bé d'escàs accés en el món que vivim, però també és veritat que hi ha per gent que això pot ser un ingrés o un punt d'ingrés extra del que té, que també li és necessari, i per tant jo crec que amb això una societat com la nostra no s'hi ha de posar amb el que fa algú a casa. Aquesta és la part que, és a dir, amb unes normes i una regulació, però aquesta és la part que em grinyola, per exemple, això que diu el sindicat de jugueteres del com es diu això, el contracte indefinit. Escolta, una propietat no és un lloc de feina. I aquella propietat és d'una persona amb la qual t'hi has d'entendre, amb la qual ha d'existir un marc i una legislació en la qual es respectin els drets d'uns i altres i que hi hagi una proporcionalitat, etc. Però no podem fer que la persona que està allà de llogatera és la propietària d'un lloc d'on no la és. És a dir, jo crec que això és important. I per últim, sobre en Sánchez. Fixa't que ara en De Planer ens va fent una crònica que és interessant per les fonts que té, però que apunta que hi ha algú que vol que se sàpiga això que està passant. És a dir, si volguessin el PSOE que no sabéssim que ells estan d'acord amb el que els està proposant Junts i que és sumar els que estan posant impediments i que no estan d'acord i que són uns intransigents, no ho sabríem, potser segurament. Perquè els polítics quan volen callar, callen, eh? I quan estan en negociacions que diuen discretes, quantes vegades no n'hem sentit això? Escolta, no transcendeix res fins que arriba al culmen d'això. Per tant, jo crec que és interessant veure ara en aquests moments també la partida política de partits que s'està jugant i com, el que dèiem ara, no només a l'esquerra del PSOE n'hi ha que estan aprofitant, Colau, Rufián i companyia, per jugar a les primàries, a veure qui és el camp de llista de l'esquerra del PSOE, sinó que el PSOE també està jugant part de la seva partida.
13: Comença el Consell de Ministres.
14: Una hora i 7 minuts de retard.
15: Encara no han començat a la tarda.
13: Comença el Consell de Ministres. Això vol dir que hi ha acord? Això vol dir que no hi ha acord? Això vol dir que ho deixem per més tard? Això vol dir... Què vol dir? D'aquí uns moments explicarem què vol dir.
16: Creus que Pedro Sánchez comença així els Consells de Ministres? Amb aquesta introducció.
13: No, deu dir... Estuve en Barcelona.
17: Vaya tropa, debo
13: decir. Tal, estoy cansado de más estos tíos, no me dejan en paz.
17: Ara que pues volen.
13: Sí, Otbou, què dius?
16: No, sobre la qüestió de la caricatura, que deia el Toni. No, jo no pretenia fer cap caricatura, el que pretenia és explicar, explicar el... un cas que ens pot semblar, que ens pot servir com a cas paradigmàtic del que estaves explicant, que és un propietari que viu d'hipoteca, que encara no ha acabat de pagar l'hipoteca del seu pis i que té un altre pis, per exemple, llogat a una família o a un grup d'estudiants. I que sense els diners que li reporta aquest contracte de lloguer d'aquest pis d'estudiants que un dia va heretar, no pot pagar la hipoteca o no pot aguantar el seu tren de vida. Això és un problema real en aquest país? Sí, és un problema real en aquest país. Però això vol dir que el negoci de l'habitatge no és un negoci? No. Això vol dir que no surt rendible en si mateix al mercat de lloguer? No. No vol dir això. Vol dir, simplement, que aquest propietari té una hipoteca altíssima o té un sou de misèria o que no ha pogut estalviar perquè és de classe treballadora i no pot viure només de rendes de la seva propietat i, per tant, això és una casuística particular. Però sí, evidentment. Però això no ens pot portar a la teva conclusió inicial i semblava que la del Joan, que no hi ha rendibilitat en el mercat de l'habitatge i en el mercat de lloguer.
15: No era una conclusió meva, jo no dic això. Hi ha casos que sí i casos que no. I que no tots són fons voltor.
16: Ni jo he dit mai que tots siguin fons voltor ni que no es pugui fer negoci. El tema és que s'ha de filar prim amb qui pot fer negoci. I en aquest país i en Europa en conjunt hi ha un problema de financiarització del mercat de l'habitatge en què l'habitatge funciona com un actiu financer, en què hi ha una demanda infinita per part de les empreses, els grups d'inversió i les figures jurídiques, siguin les que siguin, que tenen una gran capacitat, perquè tenen molt de capital, d'invertir, i això altera tota la llei de l'oferta i la demanda a dins del...
15: Jo crec que aquí ha d'haver-hi unes institucions que ho decideixin i és en el que estem. És en el que estem.
18: Aquest és el pacte de l'estat.
15: Uns apreten cap aquí i uns apreten cap allà.
18: Aquest és el pacte de l'estat que reclamava.
16: I si no hi ha una dinàmica de mobilitzacions, d'organització dels llogaters i de protestes al carrer, passarà el mateix que ha passat les últimes dècades sempre en aquest estat i en tots els estats europeus, que és que qui té poder de condicionar la classe política són els grups d'inversió que sí que estan organitzats.
15: És que això ja ha existit.
13: Isabel García Pagán.
18: Podríem estar d'acord que aquí és l'administració qui ha d'ordenar, però anem en compte en criminalitzar a tots els propietaris. Perquè al final, el 80%... No, anem en compte en fer-ho. Perquè al final, el 80% dels que s'estan manifestant reclamant més viabilitat per al mercat de l'habitatge no són propietaris perquè no poden. I si no, voldrien ser propietaris. No. I per tant, si estem criminalitzant algú, perquè tu dius, bueno, algú que va heretar un pis i llavors ara no pot aguantar el seu tren de vida pagant una altra hipoteca. És que potser la hipoteca del primer pis ja la va pagar. I el que necessites més espai perquè ha tingut més canalla. Vull dir, no és el tren de vida, és la vida.
16: Si jo no, ho jutjava. Llavors, a mi em sembla perfecte aquest tren de vida.
18: Anem en compte amb criminalitzar tots els propietaris perquè el 80% de la gent que viu de lloguer voldria ser propietària.
16: Sí, jo l'únic que dic és que no, el que no podem dir és que no surt a compte el negoci. No estava ni dient que tu no pots tenir un pis a lloguer, ni dient que tots els propietaris són paràsits és o són uns criminals, ni dient, no estic dient
15: és
16: res d'això.
15: No,
16: i evidentment estic d'acord amb una cosa que dius, Isabel, que és que hi ha qui s'omple la boca tot el dia del dret de la propietat i en realitat el que està defensant és el dret dels qui ja són propietaris de continuar acumulant beneficència de com està articulat el mercat. I el dret de la propietat, si ens preocupa de debò, efectivament ens hauria de preocupar perquè hi ha tanta gent de classe treballadora que no pot accedir a un habitatge.
18: Però jo crec que també podríem convenir en que si hem de defensar el dret a l'habitatge, també hem de defensar el dret a la propietat.
16: Però sí, però regulat.
0: A més a més, que hi ha un negoci, està molt bé el plantejament que ara feia la Isabel. O sigui, quina obsessió tenim amb criminalitzar les grans empreses, a qualificar-les de fons voltor?
18: Jo no parlava de les grans empreses, eh?
0: No.
16: Ni jo he parlat de fons voltor.
0: Agafant el fil del que dius tu. O sigui, la gent que vol llogar o comprar un pis, li és igual llogar-lo o comprar-lo amb una gran promotora o amb un fons que llogar-lo amb un particular. El que volen és trobar un pis digne, amb un preu assequible i a l'abast de les seves possibilitats. Però no ens enganyem. O sigui, posar topalls a l'acció dels fons és una errada, perquè un promotor petit, i Catalunya és terra de promotors petits, el problema que té és que pot aixecar un bloc de pisos que farà 8 o 10 pisos. Una gran promotora poden aixecar blocs de centenars de pisos. Per tant, foragitar-los és una errada, però és que més enllà d'això, els hi han posat el nom de fons voltor. Jo, igual que no defensaré de Guindos i a Montoro, ni represento ni defenso cap fons voltor, però aquests fons què són? Aquests fons són fons que el que agafen són diners de gent, que són inversors particulars, creen grans bosses de diners i amb això poden comprar sòl i fer grans promocions. I aquestes grans promocions les pot acabar comprant la gent. Per tant, que hi hagi un marc estable per al qual es pugui invertir en construir habitatges, lluny de ser un problema per la gent, acaba sent un benefici per al conjunt de la societat.
16: Però si no s'ho poden pagar.
0: I si no entenem això, és que no estem entenent la lògica del funcionament de les coses.
18: Però és que tal com estàs explicant, sembla que els fons d'inversió facin una funció social.
0: Bueno, els fons d'inversió, efectivament...
18: I em sembla que no és així, quan tenim una majoria de població de fins a 30 anys que no poden marxar de casa els pares.
0: Et poso un exemple.
18: Perquè no poden accedir al mercat de lloguer. Saps qui està fent el negoci ara? Els que garanteixen, el que fan una assegurança sobre el lloguer. Perquè la gent té por de llogar i llavors ho fa a través d'immobiliàries que tenen garantia de cobrament de lloguer.
0: I saps el que costa l'assegurança d'un lloguer? Una de les 12 rentes al mes que paga un llogater de mitja.
15: El problema és
0: vale?
15: que...
0: I saps més? Quan algú té que fer, quan algú té que llogar un pis, el que fa l'agència de finques, abans de llogar-li al Jordi o a l'Aire, que no, és ex-Toni, o a mi, és passar-ho per uns senyors que fan un càlcul de si aquesta persona és econòmicament solvent.
15: Mm. Fixa't una cosa, Joan. Jo crec que amb això, és a dir, aquesta tertúlia, evidentment, és l'extensió d'un debat social i ampli, ni comença ni acaba aquí. Però sí que és veritat, jo el que apuntava, és... que ha existit una en tot aquest procés i que condiciona molt el debat polític del qual nosaltres ara n'estem reflexionant coses, la idea del propietari com un tot. I no cal dir propietaris fons voltor quan s'ha fet una dialèctica o s'ha sotmès una dialèctica a la que el propietari és per se dolent i el llogater és per se bo. En aquest programa, i ho intentava apuntar abans, és a dir, el contenidor hem vist algunes de les mil i una casuístiques que es poden viure i de les circumstàncies i les dificultats que viu molta gent que no són només els llogaters. I el meu dubte o el meu neguit és que amb aquesta nova negociació que s'està fent, i crec que també ho hem apuntat aquest matí, els càlculs no siguin entrar del tot en aquestes casuístiques, sinó siguin més, en uns casos, aconseguir un nou pagat per tirar la pilota endavant i seguir mantenint-se, ni que sigui unes setmanes o uns mesos en el poder, o, en tot cas, intentar seguir amb les caricatures de part, perquè és cert, és a dir, amb tot plegat el que estem vivint, que algú em digui exactament solucionarem el problema de la Mari Carmen o de les Mari Carmen que hem viscut, perquè ara tot això ha renascut amb aquest cas, i amb el cas de la Mari Carmen serem conscients de la simplificació dels debats que fem avui en dia, perquè a ella, que deien alguns, és que no es donen solucions habitacionals, se li va donar i no les va voler, i per tant també hem d'entrar en aquest entorn. Mari Carmen, per cert, torna a ser a casa.
13: Sí, sí, i per cert que s'informarà de l'acord després del Consell de Ministres. Per tant, si s'informarà de l'acord després del Consell de Ministres, vol dir que hi ha acord.
15: Està ben vist, això.
14: A mi el que em diuen és que del Consell de Ministres en sortirà un acord dins del govern de coalició. Això és el que s'ha estat negociant aquesta última hora, que explica el retard, i ara passat, si us ho en recordeu, amb el primer decret d'habitatge, que va acabar tombant junts al maig, Sumaya va plantar el Consell de Ministres durant ben bé un parell d'hores fins que no es van posar d'acord. D'allà en va sortir un decret que després el Congrés no va convalidar. El que ens expliquen és que, efectivament, d'aquí en sortirà un acord, en sortirà un decret, però ara mateix ningú posaria la mà al foc que aquest decret s'acabi convalidant al Congrés. Aquesta vegada les mirades estan més posades en Podem que en Junts, però el contingut de l'acord, pel que em diuen, s'està acabant de negociar encara aquesta hora. I quan van començar les filtracions, perdona, Jordi, que va ser la matinada de dilluns, és precisament quan l'acord es va encallar. Aquí passa que quan els partits estan negociant discretament perquè més o menys es va avançant, ningú filtra res. Però quan les negociacions encallen, tothom comença a filtrar perquè vol guanyar la batalla pel relat.
19: De pressió.
14: I les últimes 24 hores han estat un devessall de filtracions, i ara, des de fa un quart, 20 minuts, tothom torna a callar, en espera del que passi exactament ara en el Consell de Ministres. Allà tampoc hi ha mòbils i, per tant, tot és més complicat de filtrar.
18: S'ha de buscar el culpable, eh? O sigui, estan guanyant temps per veure a qui assenyalen com a
13: torna
18: culpable.
13: Torna la futbolització de la política. Un nou capítol que és el dels fitxatges a la d'hivern.
15: Ah, sí?
13: Són els fitxatges d'hivern que s'acaben a les 12 de la nit d'un dia determinat. Doncs amb això igual. A la política, els grans pactes, estem parlant de l'habitatge, a correcuita, tic-tac, tic-tac, tic-tac. I ara saber quin és aquest acord, i depèn de l'acord que fa el sindicat de llogaters a Madrid, el sindicat de llogaters, bàsicament el de Madrid. S'aixeca allò de la... S'aixeca o no s'aixeca, continua exactament igual, the answer, my friend, is blown in the wind. Un moment, sisplau, un segon.
20: RAC 1.
21: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
22: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
23: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
24: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
26: Quan vulgui.
25: Que bé.
1: Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
25: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
27: increïble.
26: Platòric.
27: Patata.
26: Eh?
27: L'oferta a dir. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
26: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: El perquè de tot plegat.
13: Va, un moment, sisplau, perquè són 9 els minuts. En diuen una cosa... que els ministres de Sumar no han entrat a la reunió.
18: Ai, por.
15: Llavors, a cor a cor.
13: Què?
14: Que diuen que estan entrant ara.
13: Ara estan entrant.
15: Amb una mica tard, també.
0: Ha anat a fer un riu.
13: Que han entrat ara.
18: Ai, Joan.
13: Però també em diuen, a la vegada, que pinta bé.
15: Quin número.
18: Ai, és
15: número?
18: Una escenificació tot plegat.
15: Sí, bastant lamentable.
0: Però sí, la Mònica García ja ho ha anunciat fa una estona, que d'això de deixar el govern i parlar-ne. O sigui, l'aproximació a Junts és lògica. Junts de tant en quant encara s'ha plantat davant del PSOE, però Sumar és un ú fix a la quiniela dels socialistes.
18: Travessa.
15: Podemos no, és
18: interessant. Ara la pregunta és què posarà el proper tuit de Gabriel Rufián? Mm.
15: Jo també ho vol saber, el Junqueras.
0: I què dirà Yolanda Díaz?
18: Toni, no, que ràpid aquí.
15: És real o no? Però perquè tots pensem el mateix, no?
13: Bueno, per tant, tenim un Consell de Ministres que ha començat amb una hora de retard. Mm. Amb una hora i mitja de retard han arribat els ministres de Sumar.
18: És a dir, també Agustín plovia Duy, a Madrid.
13: Mònica García, Ernest Urtasun.
16: Cira Rego.
15: Cira Rego, Joventut. Rego,
13: efectivament. Que ens arriben més tard, però ja estan dins, i que sembla que pinta bé. L'acord. No sé si ells quatre estan reunits, això ja si ha sigut una manera de protestar, que no crec, perquè si no hi vas, no hi vas, o s'han reunit abans per parlar i ara entrem allà dins i ho parlem al Consell de Ministres.
15: És marca perfil.
18: És marca bàsic, perfil, i Pedro Sánchez és capaç de fer girar tota aquesta polèmica a favor, perquè li torni a sumar una vegada més, perquè li interessa més que el debat se centri al voltant de l'habitatge i de com entre Junts i Podem va trobant l'equilibri, que no en Ceuta la immigració. Aquell sí que era un fangar del qual no tenia cap imaginació de per on...
15: Els càlculs que feien la segona setmana gent de la Moncloa era aquest, és a dir, el gir de l'agenda, és a dir, que l'ull de Mordor deixés de mirar cap a Ceuta i girés cap a la qüestió de l'habitatge, perquè és allò els marcs mentals, és a dir, ells creuen o apuntaven que giré... Primer, que deixessin de tenir la pressió de Ceuta era important, i segona, que enfocant cap a la qüestió social, això tensava també amb els altres i si se'n sortien. Una altra cosa és, en el món que vivim, Ceuta no deixa d'existir, els interessos del PSOE són uns, però els que tenen altres que han provocat aquesta situació i que poden tornar-la a provocar, i la incapacitat d'aquest govern per gestionar-la pot seguir sent manifesta i sent tema, i dos, se li pot acumular que aquest front no el resolguin, el de l'habitatge. Per tant, home, per Pedro Sánchez, diguem-ho tot, si demà porta un decret que s'aprova, si porta un decret que s'aprova en les condicions que siguin i que pugui vendre, ell situant-se com el centre de que ha aconseguit que les forces, diguéssim, que més o menys no són la dreta i l'ultradreta, acabin fent un pacte per tirar endavant una solució a l'habitatge, home, ho pot capitalitzar, però si no... i aquí hi ha el factor de Podem, que trobo que és molt interessant el que dèieu sobre que sí, ara estem mirant molt a Junts, estem mirant molt a Sumar, però sembla que no existeixin PNBs i altres, però el PNB farà el que farà, però Podemos, si això no surt bé, amb quina bandera va
0: jo
15: en aquests moments a les
0: eleccions? Toni, això que estàs dient, amb tot el meu carinyo, és polítiques. Per bueno, què?
15: Primera,
0: perquè Ceuta, estic d'acord amb tu, no desapareixerà del mapa. Ahir va dimitir el delegat del govern i no només va dimitir. Pensant en la seva defensa judicial, que el tema està a l'Audiència Nacional, va dir... Jo vaig avisar, jo ho sabia tot, el govern tenia tota la informació, o sigui, va fer un quita bitxo pensant en que la jutgessa Tardona està a punt de cridar-lo a declarar com a imputat, a la que jo crec que deixa a Marlaska en una situació molt complicada. Ja sé que a Sánchez li és igual, però jo crec que, un, Ceuta no desapareix del mapa, i dos...
15: Perdona, Margarita Robles, vas veure les declaracions que va fer?
0: Sí, sí.
15: Dient que espera del nou delegat que digui veritat, que vaig pensar, i aquesta senyora, quin govern és?
0: I dos, el tema d'aquest acord de l'habitatge, que no serveix per res, sinó que empitjora, si és en els termes que esteu explicant i que explica el Deble la situació de l'habitatge, com que no és una solució màgica, com que demà no començaran a aparèixer milers de pisos, des del punt de vista, únic punt de vista que la vida li interessa a Sánchez, que és ell i les eleccions, no li serveix de res, perquè d'aquí 6 mesos el mercat de l'habitatge estarà pitjor, l'habitatge seguirà pujant, cada vegada hi haurà menys pisos, el follon sobre aquest tema va increixendo i per tant no li serveix de
15: però
0: res.
15: Però dirà que la culpa és de Pepe i Vox.
14: I un afegitó, perdona Joan, amb això que deies, no sé si és una gran idea convocar eleccions quan tens un 4.9 d'inflació. No
0: és que no convocarà, no és el millor escenari, el 10 d'agost, que és l'últim dia que pot fer-ho. Votarem el 10 d'agost.
16: Jo torno al que deia al principi.
15: 10 d'agost.
16: Jo, Joan, també crec que el que estàs dient tu també és politiquès, perquè crec que... O sigui, hi ha un problema social de fons estructural, hi ha una fractura social amb la qüestió de l'habitatge. I nosaltres ens podem passar hores en aquesta tertúlia, jo crec que avui no ho hem fet i ha estat molt interessant, però parlant de la traducció política d'això i parlant de si ara podem decidirà tombar el decret o no, perquè els seus càlculs electorals són uns o són els altres, però el problema li tornarà a Sánchez d'aquí 3 mesos i d'aquí 6 mesos i a Feijó si governa d'aquí un any i si continua governant Sánchez d'aquí un any també o d'aquí dos, perquè el problema continuarà i és un error interpretar el que està passant aquests dies a Madrid i a Barcelona i on sigui com una maniobra coordinada per llançar el nou Frente Amplio o per ajudar Sánchez o pel que sigui. Una cosa és que el poder polític, com sempre intenta fer, com deia al principi, miri d'instrumentalitzar els moments d'esclat social. Una altra cosa és que aquest esclat social no es basi en una expressió genuïna d'una ràbia molt profunda que té molta gent en aquest país perquè la situació és molt greu.
14: Puc fer un matís, el que deia abans en Joan molt ràpidament de la qüestió dels fons voltor. La regulació de la compra especulativa que es planteja en l'esborrany del decret sobre els fons voltor no és a la nova construcció d'habitatge, és a dir, si aconsegueixen una llicència o un permís per construir 100 pisos nous al Poble Nou, els fons voltor estaran habilitats per continuar-ho fent. La regulació impediria que compressin habitatge de segona mà, perquè l'objectiu seria prioritzar que l'habitatge de segona mà se'l quedessin doncs, famílies, petits propietaris, etc. Només volia fer aquest matís.
0: Saps què passarà?
14: I sobre el canvi d'usos, perdó, que abans també comentava l'OT, no?, dels pisos turístics, etc. Abans parlàvem que a Barcelona hi ha una mancança de 90.000 pisos públics, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'inventari del mateix Ajuntament hi ha 3.500 pisos buits i 10.600 pisos turístics. És a dir, que si agafes tots els pisos buits i tots els pisos turístics i els poses de lloguer residencial, continues tenint un buit estructural de 76.000 pisos.
16: També pots ampliar el parc a través de rehabilitacions, o també hi ha altres, o sigui, és veritat, però hi ha altres mecanismes. Hi ha oficines buides al Poble Nou del 22@, en pisos que han incomplert el planejament urbanístic que es va fer aleshores, que es poden reconduir a l'habitatge. Vull dir, hi ha una... L'oferta segrestada no és només en el lloguer turístic.
0: I per què no s'ha fet?
16: No és culpa meva que no s'hi
0: fet. Intentant
16: diagnosticar el problema.
4: Però tu estàs passant el rasclet i està molt bé, i passant el rasclet igual s'arriben als 90.000, ho dubto molt, podem passar el rasclet molt, però hi ha unes administracions que estan governant a la ciutat de Barcelona que no han passat el rasclet fins ara.
16: Sí, i és un problema, però abans de llançar-nos a la lògica de la construcció i del totxo que deia el Joan al principi, que no hi ha exemple més evident que la història recent d'Espanya per veure que no ha funcionat o que no funciona necessàriament per rebaixar els preus, doncs passem al rasclet i mirem de fer una radiografia del parc que tenim i de com podem fer que la ciutat que ja està construïda es redirigeixi en bona part al, en el cas que no hi ha usos residencials.
14: L'Ajuntament de Barcelona està fent una aposta en aquest sentit, per exemple, a la zona del 22 Arroba, que hi ha més d'un 20% d'oficines buides, però és veritat que també els càlculs apunten que de les oficines buides, amb la superfície que tenen, que són uns 750.000 metres quadrats, en surten uns 8.000 habitatges. Vull dir que tot això no, són pedaços que contribueixen a pal·liar el problema, però no resol la mancança estructural.
5: És que són les 11,
15: Ai, sí.
5: Ja haurien de començar a marxar. D'aquí us n'és parlant de futbol, i mira, i començarem parlant d'habitatge amb una persona que em pot parlar en coneixement, que és el Ruben Wagensberg, que al costat del el president de l'Atlètic Hostafrancs, ell que és el responsable de la Fundació Primavera Sound, s'ha quedat aquest equip per un tema solidari, i ara ens explicarà els motius. I després parlarem d'una de les cançons que s'ha fet més famosa l'últim mes, que és aquesta.
6: Ai. L'esquina de tu calle.
0: Aquesta família canta.
4: Ah, és una casa plovent. En Jordi, que ja plou.
15: Són millor els memes que n'han fet.
4: Bueno, és increïble l'efecte d'aquesta cançó.
5: Parlarem dels memes.
4: Els adolescents van bojos.
5: Sí, sí, sí, sí.
15: Els de Aquí no hi quien viva.
5: Parlarem dels memes que se n'han fet avui aquí amb en Guillem Tarrés. Tu això ho coneixies de planella o no? Vagament.
14: Ho he seguit d'una manera molt llunyana.
5: Molt tangencial. Què, Laura?
4: Vinga, va,
5: Són les 11.
4: Que és, anava a dir, és tard i vol ploure, però no és tard, és l'hora de cada dia i ja plou, ja que ens han dit que plovia. En fi, avui aquest ull de poll de mudança o a l'exili, a l'altra banda de la taula, es veuen les coses diferents? Sí. Des d'aquí? Sí.
0: Però t'agrada estar
4: tinc
0: aquí?
4: Una... No, no m'agrada, m'agrada més el meu lloc, sap greu. Perquè
15: no, la perspectiva per ja... Per mi,
4: no,
15: per
4: no, per no ho dic per tu.
0: Bueno,
4: dic perquè
0: d'entrada m'ha fotut una castanya.
4: La perspectiva ja...
15: Bueno, és l'ull de poll. Bueno,
4: ja me la conec.
0: Ho deia per tu, no? Per
4: vinga, el Joan, que té línia directa amb el
16: igual
4: sector...
16: Igual és dolent per la Isabel i per mi, ara que hi penso.
4: Amb el sector immobiliari, que fent de portaveu dels missatges que li anava enviant una font que no ha volgut revelar. Molt bé, Joan. Ha donat molt de si avui el debat sobre l'habitatge, molt ben argumentat, hem de dir, amb dades, amb vehemència, però amb respecte entre els tertulians, molt bé, per tant aquí gomet verd als tertulians d'avui, demanant fins i tot el torn de paraula, també gomet verd per la maquinària esplèndida de la ràdio en directe, ràdio de servei públic amb connexions amb Protecció Civil, amb la meteorologia, amb el trànsit, amb l'alcalde en l'última hora de les pluges. El titular del dia pel que fa a la meteorologia seria que baixaran el volum de les S Alert per la tranquil·litat vital de Jordi Basté i tants altres. L'ex-Toni, ara ja és ex-Toni o Aire directament, rebatejat així per en Joan López Alegre, indignat perquè algú hagi fet servir els cognoms quan és l'esport nacional dels catalans.
15: El de Planell, tothom li diu de Planell, per mi és tan bonic aquest, com el López,
4: Basté...
15: O ja hi ha el Pagant.
14: Gràcies, Aire.
15: El que sí.
4: Aquí s'ha aprofitat...
14: Però que sona més juvenívol.
4: Més juvenívol? Oh, sí. Clar.
14: Soc d'esperit jove, jo.
5: Estic insustu, m'ha obert la porta a la marca pensant aquí qui entra, entre la polla.
4: Escolta, aquí a la pausa de publicitat s'han fet ja molts estudis demoscòpics dels resultats electorals de les properes conteses electorals. I se n'ha parlat també de si ha de Colau amunt, ha de Colau avall. Bé, ens ho guardarem per més endavant. El Joan López Alegre...
5: Aquest estudi s'està convertint
4: en... Sí, no para
5: d'entrar gent. El Teatro de la Latina amb la Lina Morgan.
16: Una dita d'òpera.
5: Ha entrat la Polls per un cantó, el Debra surt per un altre. Ara arriba el Nil per aquí.
15: Boníssim.
5: Una cosa tremenda.
4: Trobo a faltar una isalert, ara.
15: I cadires.
5: I cadires. Ara ja et dic jo que pot arribar, ja.
16: És sobre caminen, els...
4: Ara, molt lloable la capacitat del Toni Aire per mantenir el discurs en una de les seves intervencions mentre la resta de la taula estava esparverada fent tot de gesticulacions absurdes i còmiques, perquè hem vist la Susana Griso penjada d'un telèfon, literalment, a la seva taula, amb un telèfon vermell, però aquells telèfons del Gila, d'Està l'Enemigo. Doncs ella estava parlant
5: amb la Míriam Nogueras.
4: Amb la Míriam Nogueras, que no sé si era el cas de l'Enemigo o no, però en tot cas ens ha fet molta gràcia, Susana Griso, si ens estàs escoltant, que faci servir aquests telèfons tan antics en directe a la tele.
15: Ara entenc per què en un paper algú ha posat Gila.
4: El Joan, que per cert ha fet servir una expressió que he hagut de buscar perquè jo no sabia què volia dir, i suposo que hi haurà molts oients que tampoc ho sabien, que era politiquès. Entenc que et referies a això, tot llenguatge. I que has dit polítiques, però bueno, politiquès, que és l'habilitat dels polítics de parlar molt sense dir res clar. Ho he hagut de buscar i ara em quedo més tranquil·la perquè ja sé què vol dir. Va, i acabo amb una frase que ha pronunciat la Isabel passaven pocs minuts de les 9 del matí, que és la frase del dia, que és: això no és una emergència habitacional, això és una emergència electoral.
15: Què ha passat?
4: Ai.
5: Armenteres té una última hora. Armenteres, tu diràs...
13: No, no tenim l'Armenteres, no tenim l'Armenteres d'última hora. Però si vols, explico jo i no cal que m'entri l'Armenteres, perquè ho puc explicar jo. Si he d'estar molta estona esperant que l'Armenteres ens pugui entrar, no... Escolta'm, ja ho explico jo. La notícia és que els partits del govern han arribat a un acord per aprovar les mesures d'habitatge i donar resposta a les demandes de la ciutadania i avançar en drets.
7: Molt
13: bé. Val? Per tant, allò que deien que pintava bé... doncs pinta bé. Això per un cantó. I per un altre, La pluja va movent-se, efectivament, i Nil ja, per exemple, arriba a les comarques del Barcelonès amb certa força, no?
7: Sí, sí, exacte.
4: Sí, que ja... ens quedem aquí. No sortim.
13: Millor sortís.
7: No, seria millor quedar-se aquí.
4: Ens ho recomanes, sí. De què parlem ara, Basté?
13: Si és que...
7: si és que no porteu capalera o paraigües...
4: Jo porto tot, perquè m'han avisat ja a les 10 de la nit, porto capalera i paraigua.
7: Sí, sí. A més, ve aquestes xàfecs i tempestes venen acompanyats de fortes ratxes de vent. Ara ho estàvem veient per la finestra des d'aquí a l'estudi. Sí, sí.
13: Aquí hem d'afegir que... una cosa molt important, que és que quan surts una mica, veus allò, quina temperatura fa... La temperatura és alta, o sigui, encara fa aquesta, aviam, alta. Menys que fa una setmana, però vull dir que veus aquesta mena de xafogó i d'humitat que encara hi ha, que això beneficia que hi hagin aquests patacs, no?
7: Exacte. Tot i així, sempre acostuma a passar que quan ha passat la tempesta, després és quan entra aquest aire una mica més fred i refresca. I això és el que anirà passant al llarg d'aquests propers dies. Per tant, bona notícia
13: ara,
7: també.
13: Ara on plou exactament, ara, Nil?
7: Ara està plovent amb intensitat, sobretot el que seria Baix Llobregat, també el Vallès Occidental, i arribant ja cap al Barcelonès. És el que les comarques que s'aniran escombrant al llarg de les properes hores, anar resseguint la línia de la costa, litoral, prelitoral, escampant-se fins a les comarques gironines ja de cara al migdia tarda.
13: Per tant, vol dir que l'alcalde de Torrelavita ens ha dit feia una estona, ja ha plogut, ara ja plou molt poc. Vol dir que això, aquesta cua ja marxa, no?, per entendre,
7: exacte,
13: aquestes zones.
7: Se'n van retirant, però sí que és cert que va deixant allà on passa acumulats importants. Ara feia una estona vèiem al voltant de l'Anoia acumulats de més de 100 litres per metre quadrat també en aquestes zones. Sí que és cert que són estacions meteorològiques no oficials, però és el que dèiem, si mirem les altres estacions meteorològiques no oficials de la zona, totes donen registres semblants. Per tant, els podrien donar com a bones.
13: Es veu que hi ha unes tronades maques ara a la ciutat de Barcelona. Entre les 8 i les 10, els bombers de la Generalitat han atès 51 avisos relacionats amb la pluja, cap d'ells destacat, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona. Va, dit això, gràcies, Nil.
7: Gràcies a vosaltres.
13: De res. Hola, Polls.
8: Hola, què tal?
13: Anirà fatal, com sempre.
8: Sí, doncs mira, RAC1 i Filmex us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arribarà al cinema el 9 d'octubre. L'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar. Han de sortir-ne en 60 minuts o moriran. Voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona? Doncs home, ompliu el formulari que trobareu a RAC1.cat i podreu aconseguir una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2. Molt bé.
13: Bueno,
8: està bé.
13: Doncs aquí ho deixem. D'aquí uns moments parlem de futbol, solidaritat, habitatge. Continuem amb el tema, molt pendents del cel i de les pluges que hi acaben a Catalunya. I després parlarem d'aquest mem de la família Caño, que és una cançó que cantava, sembla que era Ana Mena o una cosa...
15: Però tu saps els milions de reproduccions que ha tingut això?
8: És una bogeria.
15: No es pot aguantar.
13: No, però...
15: És que supera...
13: Sí, no sé, és una cosa molt rara. M'estic fent gran. En fi, gràcies a tots i a totes. Fins la setmana que ve. Ara tornem 11 i 8 minuts.
9: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
10: El perquè de tot plegat.
9: RAC 1.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
1: celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
3: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Medishore.
22: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
23: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
29: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
30: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
31: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
32: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
33: RAC1, emissora oficial.
34: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
35: 2:15.
36: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Fons dies es va fer pública una col·laboració, hòstia, molt sorprenent, però que si penses fredament té tot el sentit del món. És entre el Club de Futbol Atlètic Hostafrancs i el Primavera Sound, i dius, hòstia, que tenen en comú aquestes dues entitats? Doncs que l'associació entre elles ha permès que l'equip reneixi més de 10 anys després de la seva desaparició. El president de l'Atlètic Hostafrancs és el Marc Toyes. Hola, Marc, bon dia.
1: Bon dia.
0: I el responsable de la fundació, el director de la fundació Primavera Sound, és el Rubén Wagensberg. Hola, Rubén, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Com veus el tema de l'habitatge? Deixa'm un pregunta, si ara que en parlàvem.
2: Bueno, doncs...
0: Sembla que hi ha acord, eh?
2: Sembla que hi ha acord?
0: Sí.
2: No tenia internet aquí per seguir les...
0: Sí, sí, ara última hora, sí, sí, sembla que hi ha acord.
2: Doncs bé, no, és una molt bona notícia que hi hagi acord, perquè la situació...
0: És molt difícil de resoldre, per això.
2: Bueno, però hi ha una mobilització sorprenent, no?, al carrer, i això és una, també genera esperança, no només en clau d'habitatge, sinó que la gent conscienciada i organitzada i trobant-se, que al final també va deixar una mica el que segur que ara parlarem, que és la gent trobant-se, que són coses que hem anat perdent amb els anys, doncs és la clau de moltes coses.
0: La deia el matí a les 8, que la gent trobant-se és important que la política s'hagués trobat, és a dir, això pactant entre partits polítics, i això es podria haver arribat a un acord, però és que en aquests moments quan la paraula pacte forma part i algú va arrencar la pàgina del pacte del diccionari...
2: I en un context preelectoral, tot es fa difícil, però la força...
0: És que sempre hi ha context preelectoral, Rubén.
2: Permanent, sí. Però la força de la gent i tornar-se a trobar i tornar a estar a la plaça és important, perquè mira el que es pot aconseguir, no ho sé.
0: Aviam, parlant de l'Hostafrancs, a veure, Marc, quan i per què va desaparèixer l'equip?
1: Doncs l'equip va desaparèixer sobre el 2010-2013, més o menys. Aquests 3 anys ja va ser una mica quan l'equip va començar a tenir dificultats per tindre aquest relleu generacional, i va, el motiu és aquest, que els jugadors que hi estaven eren un grup molt de molts anys, i bueno, no va haver aquest relleu.
0: Aquest any es compleix els 50 anys de la fundació del club. Hòstia, una data molt especial per recuperar-ho. Com ha anat tot? Marc, tu com vas conèixer la gent del Primavera Sound?
1: Bueno, doncs amistats en comú i una mica també buscant aquesta part més de poder fer-ho realitat una altra vegada. Sabíem que ells donaven suport a projectes socials i com aquest club

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Fundador i codirector del Primera Sound. Llavors, entres tu, Rubén, aquí o no?
4: Bueno, a mi, justament, doncs, el Gavi i altres persones del Primavera em parlen d'aquest projecte i en un moment on doncs, el futbol popular també està en auge, em sembla un projecte molt interessant, perquè al final no deixa de ser un recuperar espais de trobada de gent del barri, espais d'arrelament, espais de cohesió, o fins i tot espais d'aterratge, pistes d'aterratge de gent que pot arribar al barri. És a dir, la idea de fer barri, de fer comunitat, de trobar-se, que aquí és on connecta, al final, també diríem, la idea de fer concerts. Un concert, doncs, hi ha molta gent trobant-se, emocionant-se, moltes vegades, si vas al Camp Nou, trobes molta gent emocionant-se, com ara està passant en clubs populars, i, per tant, aquesta connexió que pot semblar sorprenent, al final, doncs, l'esport, la cultura de l'esport, no deixa de tenir molt en comú.
3: Hi ha un grup de gent, sempre hi ha molta gent a la ciutat, hi ha molta gent que li agrada donar la nota i explicar tot el que fa, i, en canvi, hi ha molta gent que fa moltes coses i no vol sortir avui. Per exemple, hi ha una fotografia al periòdico d'una obra social que s'està fent molt important, de pisos, etc etc, que el protagonista no està a la foto, que és el Jaume Roures, per exemple, i que és dels que fa sense dir. En el cas de la Fundació Primavera Sound, es fa sense dir gaire, tampoc, no?
4: Sí,
3: Què es pot dir que és, exactament? Què es pot dir
4: no, en aquest cas ho conec perquè un dia, com el Marc, a mi em va passar que em vaig trobar amb gent del Primavera, jo els conec de la meva vida anterior al pas de la política, que tenia molt a veure amb el món de la música, i ens han ajudat moltes vegades sense cap mena de voluntat d'explicar-ho, inclús amb la consciència de no explicar-ho perquè pot arribar a desvirtuar a vegades, no?, el que fas. Però sí, i des de la Fundació segurament participen en diversos projectes, els ajuden a impulsar amb les seves xarxes, amb la seva estructura, i una de les virtuts justament és la voluntat de no explicar.
3: I fer. Per què heu decidit patrocinar però aquest equip amb la Fundació? És a dir, deies per la part de comunitat.
4: Sí, no és ben un patrocini, no, Marc? Diria que és més una col·laboració, acompanyant el club allà on es pot. Per exemple, hi ha tot un tema pràctic, no?, a nivell de dissenys, de fer, ara estem fent part, són les festes majors d'Hostafranc, doncs fer les banderoles que es voldran posar als balcons, etc. Però també, i ara això el Marc ho explicarà millor, hòstia, doncs intentant pensar i acompanyar amb idees. Hi ha una idea molt bonica, que és la idea del tercer temps, que s'aplica al rugby, que és, no?, després del segon temps, després del partit, doncs intentar generar aquest espai amb l'equip contra el que ha jugat, però també amb la gent que ha vingut a veure el partit, un espai de trobada, de compartir un vermut, per què no música, i per tant...
3: Sí, arrelament al barri, per entendre'ns.
4: Arrelament al barri i cohesió, en una vida que cada cop és més individual i més individualitzada, i els barris semblen desfer-se les nostres mans, en una ciutat com Barcelona, doncs tot el que pugui contribuir a generar aquests punts.
3: Això s'ha de, Rubén i Marc, això s'ha de promocionar dins del que és el barri, bàsicament, és a dir, estem aquí, que ho sapigueu, etc. Com ho fareu, això? Bueno, ara ja la festa major comença ara.
5: Bueno, doncs el primer pas que vam seguir va ser contactar amb l'associació de comerciants, ells ens van posar en contacte amb la ràdio Hostafrancs. Totes dues entitats seran... Bueno, la ràdio ja ho és, i l'associació estem en conversacions i en xerrades per veure com podem col·laborar per tot aquest teixit comercial que hi ha al barri, que a vegades veiem que és complicat que es mantingui, perquè, bueno, les petites empreses és difícil. I bueno, a través de les persones seguidores del club, que també fomentin una miqueta... aquest cercle entre club, soci o seguidor i comerç, i que hi hagi vida als carrers del barri, i després també sent presents a tots els actes d'Hostafrancs, que ara són les festes majors del dia 2 d'octubre fins a l'11, i estarem presents amb una carpa per explicar el projecte també al carrer

0: El dissabte i el diumenge, dia 3 i dia 4. I també el sopar germanó i, bueno, activitats que es fan al barri que volem estar presents.
1: Perquè hi ha una història que és... Quan fa que comenceu a parlar de fer això, més o menys? És a dir, o de gairebé tancar-ho, quan ho vau tancar, això?
0: Doncs ha sigut tot en... Tens rècord.
2: Precipitat.
0: Sí, sí, la veritat que sí, però bueno, jo crec que s'ha fet amb bones idees i no ha estat una cosa de fer-ho ara i ja, i no, s'ha fet un projecte que volem seguir un bon temps i que no sigui flor d'un dia, i bueno, però la data aproximada seria abril-maig,
1: va.
0: Sí.
1: Clar, però abril-maig fins ara heu hagut de muntar un equip de futbol amb tot el que això significa.
2: Inscriure'l,
1: etcètera.
2: És que jugadors...
1: Sí, jugadors, que no en són 11, són més d'11. Tenir entrenador, segon entrenador... Fer una estructura, com a mínim, una mica sòlida, no?
0: Sí, hem hagut de recuperar l'entitat que hi havia, que estava adormida, i perquè la idea no era fer un club nou... i posar-li...
1: No, perquè em sembla que l'escut el continueu mantenint el que hi havia, no? El de la mà, la pilota, no?
0: Sí, l'hem modernitzat una miqueta, sí. I l'hem actualitzat als temps d'ara, però sí, els elements principals segueixen estant i sobretot la magrana, que és el símbol principal del barri.
1: Però llavors, vosaltres el que feu és tornar a reinventar el club a partir del que hi ha i el que hi ha i posar un anunci per dir que vinguin els futbolistes, o com m'heu fet això?
0: Exacte.
1: Ah, sí?
0: Sí. Vam fer un... vam fer per Instagram, vam fer un anunci d'una jornada de portes obertes per tots els jugadors que volguessin venir a provar, i així ho vam fer. Vam tenir 34-36 jugadors, més o menys, i d'aquests... Sí, la veritat que sí, d'aquests... es van poder quedar...
1: Fer un càsting, no?
0: Sí, vam fer un càsting i bueno, hem anat treballant amb ells, alguns s'han quedat, uns altres no, han vingut altres jugadors d'altres clubs o que no tenien lloc, o passaven de juvenils a amateur, que en aquesta transició es perden molts futbolistes perquè, bueno, no hi ha oportunitats per tots, i bueno, doncs un club més per on puguin...
1: Entrenador
0: en tenim... Segon entrenador sóc jo, que estic...
1: Controlant-ho tot?
0: Sí, una mica de...
1: Sí, el de l'ombra orquestra.
0: Sí.
1: I llavors teniu... clar, evidentment, hi heu hagut de fer les fitxes, inscriure-us com a equip, com a entitat social i futbolística, a la Federació Catalana, interpreto.
0: Exacte.
1: Comenceu a una? Quina categoria esteu?
0: A l'última, quarta catalana.
1: Perquè, pregunto, quan un club desapareix, llavors per recuperar-lo heu de començar per baix.
0: Sí.
1: Tot
0: club que s'inscriu a Federació Catalana, que comença per la divisió més baixa, a no ser que això, és la veritat que igual dic una cosa que no és, però sé que hi ha opcions de comprar places a algun equip que es retira o el que sigui, una categoria més alta, però no era el cas i no...
2: Això ho fa el Madrid amb l'equip femení, no? Que es va situar
1: en una categoria
2: de sàquia.
1: Sí, llavors, esteu a... Heu començat la Lliga? Quantes jornades porteu?
0: Una. És la jornada 2, però la primera jornada...
1: Bueno, com la Lliga de Primera Divisió, que la segona fa la primera i la primera fa la quarta.
0: No, perquè es va retirar un equip i...
1: Més 3.
0: No, al retirar-se es queda la Lliga amb 15 i...
1: Val.
0: I un equip menys.
1: Veu jugar la setmana passada? A on?
0: Sí, al nostre camp, al camp de l'Ibèria.
1: Contra
0: l'Hospitalet Atlètic. Resultat negatiu... 4-1, però bueno...
2: Bones sensacions.
0: La veritat que sí. Els nois s'han d'acabar de conèixer, que hi ha que adaptar moltes coses. També és un equip que la veritat que va ser superior, estaran a dalt, perquè ja ho van estar l'any passat, quasi aconsegueixen l'objectiu de pujar de categoria. I...
1: Però quants en pugen?
0: En pugen 2.
1: En pugen 2. M'agradaria parlar també dels valors del club, perquè més enllà de la tasca social i de l'arrelament al barri, la gran aposta és per una manera concreta de veure el món. Aquesta és la gran diferència. Em sembla que us preocupa especialment la violència física i la violència verbal que es viu en molts camps de futbol no professionals, no?
0: Sí. Sí, aquest és un pilar bastant fonamental en el club. Volem lluitar bastant contra tota aquesta violència acceptada al món del futbol, que ho parlàvem abans, que són coses que si veies certes actituds al carrer et posaries les mans al cap, però un camp de futbol les trobes naturals i normals. I llavors crec que són coses que, si nosaltres podem aportar el nostre granet de sorra perquè això canvi, doncs ho farem. I en aquest sentit volem, per això volem la iniciativa del Tercer Temps, que el món del rugby encara tenen més fricció que el món del futbol, i és un esport on hi ha més contacte, però acaba el partit i tot es queda allà, i són capaços de prendre's un refresc, una cervesa o el que sigui entre els jugadors. I per què no, ja que estem en el món del futbol popular, apropar també l'afició i apropar també la gent que s'acosti al camp i que també formi part de tot això.
1: L'antiracisme també serà important.
0: Home, totalment. Al nostre equip tenim jugadors de tots els jocs, o sigui que...
1: És un diguem-ho... Teniu jugadors de diferents de localitzacions, sí, ètnies, sí, sí. Maneres de...
0: Sí, no? Nois de diversos països d'Àfrica, Uruguai, Argentina, Xile, catalans, tot.
1: I el català? El català i la llengua?
0: Bueno, és la nostra llengua, no? I en aquesta llengua ens comuniquem per Instagram...
2: Mira, aquí és un bon exemple per explicar-ho, perquè al final moltes persones que arriben al nostre país necessiten espais de trobada, de conèixer gent. Els que hem viscut en altres països sabem de la dificultat enorme que quan arribes a un país nou incloure't. Aquí moltes vegades es parla del català com una obligació per la gent que arriba, però potser també està bé posar-hi una altra capa o girar la mirada i explicar que el català és un dret i que moltes vegades és un dret que no garantim l'administració, amb el consorci, etc, però també la mateixa societat. Llavors, crear aquests espais d'acollida, de pistes d'aterratge per famílies que arriben, no deixen de ser espais d'acollida en molts àmbits, però també per fomentar la llengua del nostre país. I si fem aquesta lectura de que el català és un dret que moltes vegades no garantim, també socialment, segurament serem capaços de trobar espais o generar espais com aquests on es pugui garantir aquest dret per les persones benvingudes.
1: Marc, tu suposo que treballes, no, també?
0: Sí.
1: Sí, treballes vicepresident i segon entrenador.
0: Sí.
1: Perdó, president i segon entrenador.
0: Sí, senyor.
1: Mare meva.
0: Molta feina.
1: Hòstia,
0: espero. Però bueno, amb ganes i amb il·lusió tot es treu, sí.
1: Espero que no tinguis família, perquè si no deixaràs de tenir llet, eh?
0: Sí, en tinc. Hòstia. Però bueno, la veritat que m'estan ajudant molt també, s'han embolcat amb el... Són del barri, i tinc sort que en tot el que faig em donen suport i sempre estan al meu costat, i bueno, també animats per tot això.
1: Quin rol tindrà, quin paper jugarà la Fundació a partir d'ara?
2: No, penso que de moment encara estem en aquest procés de construcció. El Tercer Temps encara no s'ha pogut fer. Crec que aquí hi ha feina, però també ambiciosa, perquè la prova pilot la podem fer, no? Ho parlàvem abans en els partits que nosaltres fem. Juguem com a locals, però per què no proposar-ho tota la categoria com una prova pilot no? a la
1: Lliga? Parlem amb la Federació Catalana.
2: Parlem amb la Federació i proposar-los aquesta idea, doncs, de generar un Tercer Temps on es pugui prendre un refresc, unes patates, conèixer l'equip rival, convidar la gent del barri. Per què no? Ja que hi ha, doncs, el Primavera pel mig, un espai de música, i en aquest espai de trobada, aquí hi ha una mica, crec, de camp per córrer en l'àmbit de la Fundació, en tot allò, no, de generar, doncs, recursos com les banderes, etc, coses més pràctiques, i després bueno, tot allò que pugui anar sorgint. Al final no deixa de ser un equip modest, popular, de barri, però amb un camp per recórrer enorme, no? Mm. També acompanyament legal. Mira, una cosa que ha passat, abans de parlar amb el Marc, és que hi ha hagut jugadors que s'han volgut inscriure i que possiblement podrien haver competit, però no ho han pogut fer perquè la seva situació administrativa, el no estar regularitzada, no ho permet. I llavors aquí també hi ha una feina, fins i tot, d'acompanyament jurídic, que és una cosa que, d'aquestes que deies abans, que no s'expliquen, però que en molts casos fa la Fundació del Primavera, que és aquest acompanyament jurídic a moltes persones fins que poden aconseguir, doncs, tramitar la seva situació i regularitzar-la, i per què no, doncs, també fer-ho amb persones.
1: Jo sempre he aplaudit la Primavera per diferents motius, però el principal motiu que aplaudeixo no és musical. És perquè després de conèixer la gent que està allà dins, veus que hi ha una altra història. Veus que hi ha una altra història que s'escapa i que això, i que no volen explicar, i que no els hi donen la gana explicar, cosa que ens sembla la mar de bé, que no senzillament uns dies de música meravelloses que tenim a la ciutat. Abans d'acabar, quan parlem amb la Federació Catalana, com ho veuen, això? Ho veuen com una marcianada, o ho veuen de dir, hòstia, això està molt bé?
0: Bueno, ells també porten temps amb un projecte d'antiviolència i tal, però crec que no... que el que parlàvem abans, que en la societat futbolística no acaba de calar. Llavors, crec que és bo que es puguin acceptar altres iniciatives i que i potser aquesta no funciona, però per què no intentar-ho? Llavors, bueno, no és si ho veuen com una marcianada o no, tampoc també tenim la complicació de que el camp no és nostre, no és la nostra propietat, llavors no podem fer...
1: És municipal?
0: Sí. Llavors no podem fer i ni podem disposar de tota l'estona que ens agradaria, de l'espai que ens agradaria, llavors, bueno, hi ha que veure com ho podem encaixar, però jo suposo que hi haurà bona sintonia i bona predisposició per tant per la instal·lació municipal com per part de la federació. Al final crec que és algo maco i crec que és algo que suma.
1: Quins dies jugueu? A casa?
0: Dissabtes a les 4.
1: Dissabtes a les 4 de la tarda.
2: Una crida des d'aquí.
1: Efectivament.
2: A l'afició.
1: A l'afició d'Hostafrancs i Rodalies, de que vulguin anar-lo a... Porteu algun logo de la Fundació, no?
0: Sí, a la samarreta al...
1: Al pit, porteu Fundació Primavera Sound. Sou molt actius a les xarxes socials, això està molt bé.
0: Bueno, és el que hi ha que fer en aquests moments. Si vols donar a conèixer-ho, és el canal més proper.
1: I la resta dels equips, Marc, on són pres? La resta dels equips. Heu explicat el... És a dir...
0: No hem tingut cap mena d'inconvenient, ni ens han...
1: Clar, és que perquè passa una cosa, Marc. És a dir, tu saps que els partits de futbol són com són.
0: Mm. Sí, sí.
1: I que si te'n foten una entrada, hi ha vegades que t'hi tornes. Això com ho gestioneu?
0: A veure, el que parlem sempre del futbol és un esport de... que hi ha fricció, que hi ha contacte. Però això no vol dir que en aquest sentit ni nosaltres hem de no ficar la cama. Al final l'esport és així, però sempre des d'un punt esportiu, no voler fer mal al rival, no amb una sensació de violència, amb una agressivitat desmesurada. Llavors no ens hem trobat encara en una situació incòmoda, però ja esperem no trobar-los, però bueno, sabem què passa tot això.
2: De fet, hi ha experiències molt properes. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer bé profundament el cas de la caserna, l'espai que entre d'altres doncs, hi ha el jugador del Barça. El que passa és que un dels seus objectius és intentar doncs, treballar i investigar i impulsar al voltant del futbol, no tant des d'una lògica competitiva, sinó de cohesió. I també ho hem parlat diverses vegades, de poder anar a conèixer aquestes iniciatives, al marge d'altra feina que fan, com també d'inclusió a Sabadell, etcètera. Vull dir que ja no estem inventant res, vull dir que hi ha un canvi i recorregut per molta gent al voltant d'això.
1: Serà maco, perquè si hi ha una cosa espantosa moltes vegades amb els clubs de futbol, sobretot de base, és els públics...
2: Però això són dinàmiques, perquè és veritat, sí, m'ha dit una cosa molt certa, totalment. Passa el mateix amb conduir. Et permets la llicència, segurament, total, de fer una mena de comentaris, d'insults, que no faries, però també ens hem acostumat a acceptar-ho, trobar-ho acceptable, no? En un camp de futbol cridar a l'àrbitre, a la família del jugador rival, conduint passa el mateix. Jo he vist sortides de companys que mai ho hagués dit a la moto. Per tant, canviar aquesta dinàmica, al final... feina, no sé.
1: Per cert, això m'ho explicaràs ja, perquè m'acaben d'informar, i ho podem explicar aquí a RAC1, que el govern d'Espanya fa dos decrets, dos reial decrets pel tema de l'habitatge. Jo m'imagino que un deu ser amb sumar, no? I un altre deu ser amb Junts, interpreto. O amb sumar i tota aquesta part de l'esquerra, i l'altre amb Junts i PNB, interpreto.
2: No sé si...
1: No, és que m'acaben de dir dos reials decrets.
2: I compatibles entre ells, en principi.
1: Bueno, no, esclar, no és molt raro, eh?
2: Sí, sí. Sí, aquest matí estava força encallat.
1: Sí, posar-los en desencallat, diguem-ho per doble via. Farem doble via. No és maco, això. Això de la política... Jo, enhorabona per sortir-te'n de debò, eh? Bueno, no te n'has sortit perquè tu fas política, sempre fas política. Sí, sí. Fa molts anys fas política.
2: Que segurament aquí, en aquests espais, el Marc està fent una política d'alt nivell.
1: Clar, que és d'una altra manera de fer nivell, política.
2: Que, sí, no, i d'alt nivell. És que no deixa de ser d'alt nivell la política que fa una persona com en Marc, doncs, muntant un espai com aquest.
1: No viatges cap enlloc, Rubén, ara?
2: No.
1: Encara.
2: No.
1: Has tornat de fa alguns llocs, no, suposo?
2: Hem estat a Palestina aquest juliol, durant un mes, coneixent organitzacions culturals que també
1: impulsen
2: des de la cultura. Sí, i va ser un viatge bueno, potent i de moment...
1: Molta gent està pendent del famós cartell del Primavera Sound.
2: Vosaltres també.
1: Any, nosaltres també, nosaltres també. Ja tots estem pendents d'aquest cartell del Primavera Sound. Però ara també hem d'estar pendents del que fa l'Atlético Strafanks cada diumenge. Aquest diumenge juguen fora de casa. On jugueu?
0: 12 i quart al camp del Gornal.
1: Del Gornal al diumenge.
0: 12 i quart, sí.
1: Vale, diumenge. I el següent partit hi és a casa?
0: Sí, dissabte a les 4. 4
1: contra...
0: Contra l'Ousadia, si no m'equivoco.
1: Doncs ja ho sap la gent, que aquest equip de futbol barceloní, català, amb empenta social, amb l'ajuda de la Fundació Primavera Sound, ha tornat a renéixer per quedar-se i per, sobretot, crear, mimetitzar amb altres clubs la idea aquesta d'un futbol amb dimensió social. Rubén Wagensberg, moltes gràcies. Marc, també moltes gràcies, i que, de debò, ens fem ja... Això com va, això?
2: Aviat s'obrirà, no?, l'afiliació.
1: Aviat, ah, sí? Aviat. Socis, eh?
0: Socis.
1: Aviat,
0: socis.
1: Què vol dir aviat?
0: Estem
1: aneu treballant. Ràpids, eh? Perquè
0: estem,
1: si no...
0: Estem treballant, aviam com legalment com es pot fer per fer-ho bé, però no trigarem.
1: Doncs aviseu-nos, que ens farem socis.
2: Portarem el carnet de
1: socis. Gràcies a tots dos, que vagi bé.
0: Gràcies, Jordi.
1: D'aquí uns moments, a 11:45, d'aquí uns moments parlem d'un dels vídeos més, a la vegada, espantosos, però a la vegada més virals. Què li va dir aquesta família vinculada a l'Opus, que va sortir a cantar una cançoneta en una festa a casa seva, o no sé, un conyera, amb la família, una cançó de l'Anna Mena i tal, que es convertirien en un dels vídeos més vistos de la història d'internet, cantant una cançó, diguem-ho, que estranya, i que se n'han fet tants memes que ara de seguida amb el Guillem Tarrés el repassarem. Un segon.
3: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
4: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
5: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros! I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
10: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
11: Festival de la Velocitat de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
12: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
11: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
12: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
11: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocitat.com.
12: Pàrquing i nens gratis.
13: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
14: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
15: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
16: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
17: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
18: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: Pràcticament 3:15, jo segur que recordeu o esteu dins d'aquest fenomen viral que el malparit de l'algoritme no et para de mostrar a les xarxes socials.

0: Són els germans Caño, que es van fer virals a l'agost, després de publicar un vídeo cantant amb la família aquesta cançó titulada Dama y Vagabundo. Les imatges de la família van transformar la creativitat a les xarxes, on alguns els van rebatejar com Jarabe de Padel, Red Hot Chili Peppers, del PP, L'Oreja de Van Vox, o Audi i Lucas. Doncs bé, fa tot just una setmana, dimarts passat, la família va penjar a Spotify la cançó sota el nom artístic de Envido 6, i des d'aleshores ja suma gairebé 1.400.000 reproduccions i s'ha situat entre els 20 èxits més escoltats a Spotify a Espanya. Hola, Guillem Terrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest èxit de Spotify és directament proporcional a la viralitat a les xarxes?
1: Jo crec que sí, 100%. Aquests nois haguessin tret primer la cançó a Spotify sense el vídeo i ningú se l'escolta.
0: I per què s'ha fet viral? Com una cosa d'aquesta es pot fer viral?
1: S'ha fet viral perquè és un... O sigui, el vídeo és un caos, és com... És un vídeo on passen tantes coses a la vegada i a la vegada no passa res, que és com una mica com les Menines. Que
0: totalment d'acord.
1: Que hi ha moltes coses, hi ha moltes capes dintre del mateix vídeo,
0: sí, sí.
1: I pots analitzar-lo de moltes maneres, i cada vegada que el veus hi ha una cosa nova que et sorprèn.
0: Sí, perquè comences ja... La càmera comença ja amb una noia, després hi ha un altre noi que va amb una creu, que aixeca la mà perquè parla del cielo i tal, no sé quantos, després segueix la càmera i hi ha un tio que amb unes patilles, que amb un cigarro, que crida molt.
1: O sigui, la càmera va girant i van apareixent cada vegada nous personatges, abraçant-se, saltant, aplaudint exageradament, i evidentment s'ha fet tan viral perquè són un prototip de família pija, de Cayetanos, que posa un exemple de gent que tots coneixem i que exemplifica molt bé un tipus de pijo que fa gràcia a la gent.
0: Sí.
1: I si a sobre estan cantant d'aquesta manera tan desenfrenada, doncs a la gent li agrada.
0: I hi ha un moment clau, per mi, que és per tothom, que és aquest. És un moment màgic.
1: És màgic. I és que és el clímax del vídeo. O sigui, aquest home... Potser ara mateix és la persona més coneguda d'Espanya. El deuen estar parant pels carrers.
0: Home, segur, perquè és un tio que va amb patilles, amb ulleres de pasta i amb un cigarro a la mà.
1: I s'anima, i es veu que s'anima en el moment de la cançó i fot aquest crit que és bestial. A mi no em pot fer més riure, aquest senyor.
0: Sí, a mi també. He de dir que els comentaris que van sorgir del vídeo són ja un monument a la invenció, a la conya, a l'humor...
1: Ha passat una cosa a les xarxes socials que és que per mi ara ja gairebé el millor de les xarxes ja no són els vídeos, que també, sinó els comentaris que fa la gent. Ara mateix tothom pot fer comentaris, tothom els pot fer en anònim, cosa que per bé i per dolent a vegades afecta, perquè hi ha gent molt dolenta i que té molt mala llet, però també per bé hi ha gent amb molta inventiva que mai diria res, però com que es poden fer comentaris sense que ningú sàpiga qui ets i per tant sense exposar-te, hi ha realment molta creativitat i molta inventiva. I en aquest vídeo ha passat, vull dir...
0: Hi ha hagut
1: comentaris, el primer amb més likes, són comentaris que arriben a 30.000 likes, potser. I el primer diu, qualsevol demana un carregador d'Android.
0: Sí,
1: perquè, clar, sí, una família en un porxo, tot de pijos,
0: sí,
1: tots tenen iPhone, clarament.
0: Sí, segur.
1: El segon amb més likes diu, tenen més propietats que l'aloe vera.
0: També.
1: El tercer ens diu, en aquesta casa no hi ha una bossa amb bosses. Per mi aquest és exclusiu. O sigui, el concepte de bossa amb bosses, que tots tenim a casa, per anar acumulant, aquests nois, pobres, no el tenen. I per últim, hi ha un que diu, aquests no xupen la tapa del iogurt.
0: També,
1: doncs boníssims.
0: Ai. I després hi ha els noms de grups musicals, que comentàvem algun.
1: Sí.
0: Deien Jarabe de Padel, Red Hot Chili Peppers.
1: Això és boníssim. Pijo y los Pijipaldis, AD Bogotá, AD, la carrera, i Vito y los Quiles.
0: Bueno.
1: I en això pots anar baixant, que no s'acaba. Realment la gent té molta creativitat i aquí, pues mira...
0: A mi l'Oreja de Van Vox em va agradar molt. T'he de dir que s'han creat, sobretot a partir d'això, la gent ha dit, pues mira, anem a fer memes, i poden fer-ho o reals o a través de la intel·ligència artificial.
2: Antes o después, todos vemos un ángel, y tú en el 2007 fuiste la reina del ballet.
0: Hi ha moltes versions d'això, no? Ja?
1: Home, aquí, o sigui, en el moment on detectes que un vídeo és viral de veritat, no és només quan es comparteix el vídeo en si, sinó quan la gent comença a fer imitacions, comença a fer variacions a mia, comença a fer-se el seu i fins i tot les marques a compartir per fer publicitat aquest vídeo a la seva manera. Llavors això ha passat clarament amb molts vídeos, destacarem uns quants que realment estan molt, molt treballats. Per exemple, hi ha hagut un cas on se substitueix cada personatge del vídeo, exactament estan tots en el mateix porxo, en el mateix lloc, però amb intel·ligència artificial han substituït cada personatge per personatges de La que se avecina o de Quien hoy quien viva. I, per exemple, surt el Juan Cuesta, l'Enrique, l'Antonio Recio, el Coque, i, evidentment, l'home protagonista de Les patilles és l'Amador, l'Amador Ribas, que és un dels més coneguts de La que se avecina.
0: I també el futbol, eh?
1: Exacte. Els clubs s'han aprofitat d'això i seguidors, com, per exemple, del Betis, han fet el seu vídeo personal on hi surten Isco, Bellerín, Juanmi i fins i tot Pellegrini, que és el protagonista.
0: Sí, agafa el de Les patilles, evidentment. Val? Què més s'ha fet?
1: És que s'ha fet de tot. S'ha fet dibuixos animats, de sobte hi ha una versió del Chin-chan, que això realment fa molt riure, on surt, per exemple, que surten tots els personatges del Chin-chan, i fins i tot una versió dels participants d'OT 2025, on surt la Cristina, que és la guanyadora de l'edició, com també els finalistes, l'Olivia tocant la guitarra, i per últim el Max, que és el cantant català que va treure la cançó aquella que es va fer molt coneguda de Les estrelles.
0: Ara et dic una cosa que és el que més m'ha sorprès de tot, Guillem, que és que... Hosti, tu estàs en una casa, un dissabte a la nit, jo crec que hi ha vint els pares, no? També allà, sembla
1: sí,
0: que també hi ha els pares.
1: Tota la família.
0: La família allà, comencen a cantar aquesta cançó i ho graven. Ells... ni en el pitjor de la seva vida es podrien arribar a pensar tot això. O sigui, ells no busquen una viralitat.
1: No.
0: Ells no la busquen. Per tant, se la troben. I se la troben precisament per això que deies abans, que és que creen una mena de vídeo que a mi m'ha passat, que l'he hagut de repetir per veure exactament...
1: Per què el tornes a mirar,
0: és que
1: oi?
0: Tu ho has dit, Les menines, és com veure un quadre d'aquests que sempre trobes un què, o una pel·lícula d'aquelles que t'agrada molt i dius, la vull tornar a veure perquè hi ha capes de la pel·lícula que no he vist o hi ha detalls que se m'han escapat.
1: Totalment.
0: I llavors, clar, però ells això no ho pensaven, que els hi passaria.
1: No s'ho esperen, i de fet, ells ho expliquen a les entrevistes, perquè clar, a partir d'aquí hi ha entrevistes a tot arreu, ells han aprofitat, evidentment, i molt ben fet des del meu punt de vista, per fer les seves versions, per penjar més vídeos a Instagram, per anar fent entrevistes, i ells ho expliquen. Aquest és el seu dia a dia, entre cometes. Ells estaven de vacances a una casa por ahí i van decidir amb la família sortir al porxo a tocar la guitarra.
0: Algú va gravar?
1: Per ells és normal, però tu des de fora ho veus i no és el teu món, no és normal. I per mi la clau és que són... O sigui, és com són una paròdia molt ben feta d'una idea que nosaltres tenim preconcebuda de com són els Cayetanos. Llavors, com que enganxa també amb això, i a part el vídeo és divertit i la cançó enganxa, que també
0: sí,
1: és important...
0: També és veritat, sí, sí. I el de Les patilles té molt a veure.
1: Home, ho té tot a veure, sí.
0: Té molt a veure, és a dir, aquell crit que fa, i a més com està, i a més amb les ulleres, i amb el cigarro,
1: sí, tot,
0: i el crit que fot i tal. Però hi ha una cosa que també passa, que és que hi ha gent que no li agrada la viralitat d'aquest vídeo, o sigui, que se sent gairebé ofès.
1: Sí, jo vaig fer-ne una píndola aquí al Món RQ explicant-ho i explicant els diferents comentaris en humor, i em va arribar un missatge a Instagram d'un oient de RQ que deia que li semblava que si aquests mateixos comentaris els féssim sobre un altre tipus de família i concretava dient una família més pobra i posava diferents exemples, no estaríem rient del mateix. I a mi, o sigui, el primer que se m'ha passat pel cap és, per començar, ningú li fa gràcia, o sigui, ningú riuria mai d'una família... com diu ell, més pobre, perquè no fa gràcia riure's d'una... O sigui, en cap moment ningú es pot riure d'algú que ho està passant malament. En aquest cas ens riem perquè és gent que està fent festa, que s'ho està passant bé, que... Vull dir que és un tipus d'humor que va de baix cap a dalt, que no és anar a humiliar ningú, sinó anar a riure's d'una situació que és còmica i que fa realment gràcia.
0: I t'he de dir que al començament els devia sobtar, va reemprenyar, va reentristir... però que després devien fer la volta al marcador...
1: I han sigut molt intel·ligents. S'ho han pres de manera... O sigui, s'ho han pres molt bé, han anat a entrevistes, s'han rigut de les bromes que fa la gent, s'han rigut de tot, i ho han aprofitat. I ara ho monetitzaran, això. Perquè el seu grup ja té més d'un milió de visites i ja està les cançons entre el top 20 de cançons més escoltades.
0: Clar, perquè aquí han fet una cosa, que és gravar ràpid.
1: Ràpid.
0: O això ho han gravat en 15 dies, o ho han gravat... I a volar, i penjar-ho a Spotify immediatament.
1: Exacte, i han seguit fent versions al seu Instagram, i han respost també els comentaris en broma, vull dir, han jugat molt bé, ho han fet molt bé, ho han fet molt bé.
0: Per cert, que una cosa que no... Escolteu això, tira marca.
2: Que no estàs a mi alcance, que tu eres una dama.
0: segur que ells tampoc ho sabien per ells. El coneixien per l'Anamena, que és que em va fer una versió.
1: Exacte.
0: Però això ve d'un grup que té més anys que la Carracuca, que es deia Bromes a Parte.
1: Sí, un grup madrileny de pop-rock que era format per, com una boy band, format per cinc nois, que el 2015, ja fa 11 anys, van fer aquesta cançó, que es diu Dama y Vagabundo, i després el 2016 la van tornar a fer amb l'Anamena, i això, ara aquests nois han volgut fer la seva versió, i realment sona bé, sona molt bé, i tot s'ha generat tot un meme, que per mi, pues mira, és divertit. Vull dir, no fa mal a ningú i és divertit.
0: 1,5 milió de reproduccions amb res.
1: I el top, i estan al top 7. Abans dèiem entre el top 20, però estan al top 7 de cançons més escoltades a Espanya, que és molt heavy.
0: I et dic una cosa. A bars i discoteques, vés estar preparat, clar, perquè faran, d'això en faran, clar, segur un...
1: Sobretot...
0: El DJ no sé què farà, un mix d'això...
1: Sobretot a segons quins barris especialment, o...
0: Oh, tant!
1: Jo m'imagino que de què és això, aquest estiu devia sonar, per exemple...
0: No en tinguis cap mena de dubte, És bestial, repeteixo que a més l'algoritme ha jugat molt a la passada, perquè cada 2x3 t'apareix imatges, sí, com aquestes de no sé quants milions de visites van tenir, perquè més clar, com que t'enganxa i vas mirant això com les menines, doncs vas passant, vas tornant...
1: Sí, a vegades és una mica repetitiu, també t'he de dir,
0: sí, esclar,
1: que dius, però... ja basta.
0: Sí, però prou ja. Espera't un moment que arriba, espera't, que falten 4 minuts per les 12, hem d'anar acabant. Hola, Polls, què tal? Bon dia.
3: Ah, doncs mira, recordem que els grans moments d'Iniesta, tots els recordem, oi? Doncs, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podreu descobrir la seva història des de dins. Els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience és el joc interior. Des del 28 de setembre a Barcelona trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
0: La pena, estic convençut. Sí. Convençut d'això.
1: Sí.
0: Hola, Joan Ferrer.
4: Hola, bon dia. Bon
0: dia, abans del diàleg, el que farem demà.
4: Sí, i tant, jo t'he de donar permís.
0: Sempre.
4: No, home, no. Sí. Tira.
0: Demà ve una autora d'un dels llibres que estic convençut que de festes es vendrà més. I atenció, perquè no acostuma a donar entrevistes, i demà ens donarà una aquí i la primera al món a RAC1. Mònica Usar. Que rius, te l'enfors de la Mònica?
3: No, al contrari.
0: La Mònica Usar i el Santi Segalà han fet un llibre que es diu Canvi de Temps. I mai millor dit, perquè ara he de dir que està caient un aiguat a Barcelona. O sigui, ja ha passat des de la Penedès, ja ha passat també la zona de l'Anoia, ja ha passat per la zona del Baix Llobregat, ara està a la ciutat de Barcelona. Em diuen que el carrer Calvet està baixant aigua, per l'amor de Déu. Ja t'ho dic ara. I doncs demà, amb aquest canvi de temps, el llibre de la Mònica Usar, i demà també parlarem d'un musical que estic segur que ho petarà, com peta tot el món, que és el Mamma Mia, que s'estrena al Teatre Tívoli i que ens servirà també per parlar de la música d'Abba. Però abans,
4: com vulguis, Veig que has millorat, de la gola. Uf, que aquest matí estaves una mica cascat.
5: Calla.
4: A veure, he fet un muntatget.
5: És molt
4: aparent. Sí, home, sí, hem vingut a arriscar aquí. És una mica arriscat, però ja veuràs. Espero que ho valoris.
0: El delicte de malversació. Ho diu a la sentència després que el president del Madrid, Florentino Pérez, a mig camí, perdó, entre el futbol i la música, Protecció Civil ha decretat un avís un avís vermell 16, 17 i 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar.
6: Puedes tomarte Angilector en comprimidos para chupar. Chupa. Y al diablo con el dolor de garganta.
4: Veus?
0: Sí,
4: jo espero que ho senti, també. Això t'humanitza, home.
0: Ja,
4: sí, no t'ho diu la gent després pel carrer.
0: Sí,
4: et veig més humà.
0: Aviam, què tal la gola? Sí, ja veuràs, ja m'està preparant ara.
4: És que en aquest programa no m'estranya que estiguis cascat de la gola, perquè has de demanar les coses 200 vegades.
7: No, com que ahir a les 10 de la nit ens van avisar...
0: Bueno.
7: De temporal.
0: Per cert,
8: Demano.
0: Classes?
7: No.
0: Demano.
7: No, però va generar una alerta a tantes cases.
0: Demano. Bueno, ja... Un moment, demano. si us plau.
7: O sigui, ni una gota, eh?
0: Demano... Si us plau, de moment, em dic que... Demano... Si us plau. Demano... Si us plau, que baixin una mica el volum.
4: Per favor! Per fi. I és que la gent que treballa amb tu tampoc t'ho posa fàcil, eh?
0: Mònica Hernández, Nil Ferrés, Mònica Usar. Bon dia.
4: Bon dia.
7: Bon dia. És que he deixat Mònica Usar i Mònica Usar no hi és avui.
8: Que gran és ella, eh? Mira-la.
4: Bueno, però jo faig d'ella.
0: Tu vas ja... Tu fas de... Tu em vols humiliar i vexar, no?
8: Però tu quin te has creído que eres? No.
4: Fins, demà tindrem una altra oportunitat per mirar de fer-ho bé.
0: Això de posar-se 6 hores xerrant arriba un moment que és impossible. En fi, demà tornem amb la fresca o no la fresca, no, que pugen les temperatures. Demà, a partir de les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
9: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
10: Bon dia, són les 12. A aquesta hora continuem molt pendents de l'episodi de pluges. Ara per ara, les tempestes més intenses es concentren al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Barcelonès. S'hi han desplaçat des de l'Anoia i l'Alt Penedès, que aquest matí, cop a les 10, han rebut un altre S-alert pel risc que s'acumulés l'aigua en poca estona. Protecció Civil demanava extremar la precaució, no sortir a buscar el cotxe ni tampoc baixar a soterranis. La subdirectora Imma Soler no descarta enviar més alertes al llarg del dia en funció de com evolucioni la episodi de pluges, ho deia el món a RAC1.
11: Per això avisem, tornem a fer un altre avís en aquesta zona perquè la gent conegui i sàpiga què està passant, i si durant el resta del matí o la tarda veiéssim que això es torna donant algun altre punt, que pot haver-hi una altra vegada aquesta situació de que torna a ploure de forma local, de manera intensa, doncs també avisarem puntualment en aquella zona.
10: Quina és la situació a aquesta hora, Nil Ferrés?
12: Doncs a hores d'ara, els xàfecs i tempestes més intenses i també acompanyades de força aparat elèctric es troben a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, també Barcelonès, però de tota manera els acumulats registrats de l'Alt Penedès han provocat que el riu Anoia porti un cabal molt elevat, concretament de més de 90 metres cúbics per segon respecte del 0,5 d'ahir. De fet, a Canaletes, al municipi de Mediona, s'han acumulat 97 litres per metre quadrat, o, per exemple, 88 litres per metre quadrat a Hostalets de Pierola. Durant les properes hores, les precipitacions s'aniran desplaçant lentament cap al nord-est i de cara a la tarda encara persistiran sobretot a les comarques gironines i també en alguns punts del terç nord de forma més irregular. Tot plegat amb unes temperatures que baixaran a causa d'aquestes pluges.
10: Des de primera hora les pluges han afectat la mobilitat. A Rodalies s'ha suspès la circulació l'R4 entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell. A més, l'R2 Sud, R2 Nord, R3, R8 circulen amb retard per les limitacions de velocitat, i més enllà d'aquestes afectacions s'ha suspès el servei d'alta velocitat entre les 9 i les 11 del matí. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una 80 de vols. Més enllà de les pluges, molt pendents també aquesta hora del Consell de Ministres, reunit des de fa tot just una hora per aprovar el decret contra els desnonaments. El PSOE i Suma han arribat a un acord in extremis. De fet, les negociacions han obligat a endarrerir la reunió. A aquesta hora encara no sabem la lletra petita ni com casa amb les exigències de Junts, que és indispensable perquè el decret tiri endavant quan arribi al Congrés. Anem cap a Madrid des de la Moncloa. Jordi Armenteres.
13: Sí, acord del sí del govern espanyol, per tant, amb PSOE i Suma, però sense detalls encara. L'únic que han volgut explicar és que totes les mesures d'habitatge es divideixen en dos decrets, per tant, a la pràctica són dues votacions separades al Congrés dels Diputats quan s'hagin de convalidar. S'arriba a aquesta situació després d'una hora de retard en l'arrencada del Consell de Ministres i amb negociació viva. La ministra Mònica García de Sumar ja deia abans de la reunió que es plantaven si no hi havia mesures clares i efectives per aturar desnonaments i limitar lloguers.
14: Nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Es que esto es, tienes un tratamiento que sabes que acaba con la especulación, regula la especulación, limita la especulación y facilita un camino que todavía es difícil porque ahora mismo los precios están absolutamente desorbitados.
13: I els detalls d'aquest acord, en principi, no els coneixerem fins a la una. Per cert, que la roda de premsa posterior al Consell de Ministres només hi compareixeran ministres del PSOE. Junts.
10: Junts, de moment, opta per la prudència fins que no tinguin el decret a les mans. No volen dir ni as ni bèstia. Això sí, aquest matí Míriam Nogueres ja advertia que per ells és imprescindible protegir els petits propietaris i acusava Sumar d'avatar-ho. En parlava a Televisió Espanyola.
14: Lo hemos hecho con nuestras propias medidas que parece que son aceptadas por el Partido Socialista. Pero aquí hay un veto de los socios de Sumar. Opciones las hay. Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario. Yo creo que aquí hace falta generosidad por todas partes.
10: En la mateixa línia, el PNB adverteix que no pensa donar suport al decret si posa el mateix sac als fons voltor i als petits propietaris. I els preus tornen a estar desbocats. S'han disparat un 4,9% aquest setembre respecte de com estaven un any enrere. Una pujada gran que no es veia des del març del 2023. Fa 3 mesos que els preus no paren de pujar. L'INE assegura que es deu a l'encariment dels carburants. Tot i això, la inflació subjacent, que es calcula traient del càlcul els productes energètics, s'ha enfilat també un 3,1%. És el repunt més alt, en aquest cas, dels últims 2 anys i mig. L'Institut d'Estadística Espanyol ho publica aquest matí, la dada avançada de l'índex de preus al consum, que es confirmarà d'aquí a 15 dies. I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol.
15: El Barça ha posat a la venda les entrades pel Clàssic contra el Real Madrid del diumenge 25 d'octubre al Camp Nou. Els seients més econòmics costen 649 euros i els socis tenen 2 dies d'exclusivitat per aconseguir-les. Les entrades, els preus, són dinàmics i això vol dir que encara poden baixar de preu si la gent no les compra. Mentrestant, Rafinha juga d'aquí a menys de 10 minuts el segon i últim amistós del Brasil-Austràlia. El seleccionador Carlo Ancelotti l'ha tornat a posar de titular, malgrat que la Canarinha no s'hi juga res de res. Vinícius també ha sortit a l'11 inicial. Després d'aquest partit, l'equip brasiler marxarà cap a l'Índia per jugar un tercer amistós abans d'acabar l'aturada per seleccions. Més tard, a 3:15, el Ramon Sánchez Pizjuán, la selecció espanyola juga contra Croàcia, la segona jornada de la Lliga de les Nacions. No hi és Eric García, però encara hi continuen 6 jugadors del Barça. És el cas de Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Rodri, Pau Cubarsia, més el davanter de l'espanyol, Roberto Fernández. I Aitana Bonmatí s'ha quedat fora de la convocatòria de la selecció espanyola femenina pels propers amistosos. La futbolista del Barça acaba de reaparèixer d'una lesió llarga i no ha entrat a la llista, tampoc hi és Vicky López. I mentrestant, el Barça ha convocat Van Aasten pel debut a la Champions demà contra la Roma. La futbolista dels Països Baixos torna després de lesió. I en bàsquet, avui a les 6 de la tarda, en directe a RAC més 1, el Barça juga la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que dirigeix Xavi Pasqual.
10: Res més, ens actualitzem. D'aquí una hora mal comptada serà el punt de la 1 i també el portal de notícies RAC1.cat.
16: Minut a minut de RAC1.
17: Més fàcil.
16: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
17: Actualitzada.
16: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
17: Renovada.
16: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
17: Escolta.
18: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
19: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
20: Navata!
21: Ei!
20: Mollerussa!
21: Ei!
20: Sant Adrià de Besòs!
21: Ei!
20: Poblenou!
21: Ei!
20: Castellón Roy!
21: Ei!
20: Vilada!
21: Ei!
20: L'Eixample!
21: Ei!
20: Vidreres!
21: Ei!
20: Pineda de Mar!
21: Ei!
20: La Verneda!
21: Ei!
20: Lleida!
21: Ei!
20: Malgrat!
21: Ei!
20: Sant Josep Verd!
21: Ei!
19: Un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
22: Bon dia, Òscar Dalmau.
19: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
22: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
19: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
22: Heu de saber que tenim un dia d'alertes per aiguats torrencials a mig país, amb perill d'inundacions...
19: Bueno, sí, nenes... Bueno.
22: Un moment,
19: bueno,
22: la gent ha arribat molla, eh?
19: Ara sabem que plou perquè t'ho ha dit ell, saps què et vull dir?
22: Home, no,
19: ha de venir un home a dir-nos el que nosaltres ja sabem.
22: Sí, perquè és un programa d'actualitat...
19: Per l'amor de Déu,
22: no, però...
19: passeu-li el micròfon a aquesta senyora, per favor.
22: No, un moment, ara passarem... Ara perquè hem de passar el micròfon a les senyores?
19: Home, perquè venen xopes.
22: Sí, venen xopes, és veritat que
19: la
22: hi ha
19: gent
22: molt...
19: ha arribat... xopa.
22: Sí, hi ha gent que s'ha desplaçat de tot el país.
23: Compte que no se'n rampi, eh?
22: Només faltaria
19: farem això. Farem una entrevista en profunditat.
22: No cal fer entrevistes. Acabem de començar el programa.
19: Són
22: no?
19: les 12 i 8 minuts.
1: converses amb angelines.
22: No, no, però és que això es titula La competència.
1: Avui, una entrevista en profunditat a...
7: Mercè.
1: Mercè. Fixa't un dia després, no? O dos dies
22: dos,
1: després.
22: O tres. Sí.
1: O tres.
22: Bueno, una setmana, pràcticament.
1: Ai, sí, Mercè.
22: Sí.
1: Què ha passat? Perquè jo he entrat en aquest estudi, t'he vist els pantalons.
22: Les bambes.
1: Bueno, és que clar, aquí se li acut anar amb bambes.
22: Bambes molles.
1: Per l'amor de Déu, ja no el dia que plou, qualsevol dia. Qualsevol no donen bambes, doncs bueno, en fin.
22: Perquè vostè...
1: Les bambes són d'home, not.
22: No, no, home, no. Botes d'aigua, sí o no?
1: Botes d'aigua, home, clar, no hi ha res més cuc. Sí. I unes botes d'aigua, nena, que no tens botes d'aigua?
2: No.
1: Home, amb unes botes de xarol, d'un color així, un groc canari.
22: Sí, però...
1: Una cosa amb un rosa xiclet.
22: Li recordo que... Aquest... Sí, a veure, un moment.
1: Un color porpra.
22: Eh?
1: Una mica de brillantina.
22: Sí.
7: Hello Kitty, una mica?
22: Hello.
1: Ah! Unes botes d'aigua, Hello Kitty? No, veus, Noelia, com em coneixes?
7: Home, sóc claro, una dona cookie, també.
1: Claro, com vas? Portes botes d'aigua, tu?
7: No, porto... No ho puc dir.
1: No vol treure ni... Bueno, és que...
3: Bueno, però és que aquesta gent ha vingut de l'altra punta del país. D'on vens tu?
2: De poble, no.
3: Veus?
1: Home.
3: De l'altra punta del país.
1: És aquí que em diguessis, home.
3: Hi ha una altra senyora al costat que també ha vingut de...
1: D'on?
3: Estàs xopa.
2: Sant Adrià,
3: és que al final...
1: Bueno, és que allà teniu el Besòs, clar.
3: Clar.
1: Sí, depèn de quina zona Sant Adrià has de traspassar el riu i, bueno, doncs així acabeu.
3: En aquesta fila d'aquí també hi ha dues senyores que han vingut.
1: Aquí, escolta, pantalons i part de dalt també, eh?
22: Sí.
1: Totes, eh? Xopes. D'on veniu, vosaltres?
2: Pineda
23: i Malgrat.
1: Veus, Pineda de mar i Malgrat de...
23: De mar.
1: És aigua.
22: I han vingut en tren, eh?
1: Han portat tota l'aigua amb elles.
22: Clar.
1: Heu vingut en tren?
23: Sí.
1: Però que aventureres que sou!
22: Sí.
1: A quina hora veu sortir, ahir?
22: No, home, no.
1: Per arribar...
22: Avui, la notícia és que a elles els hi ha funcionat. El tren ha funcionat, no?
23: És que avui ha anat bé.
22: Avui ha anat bé. Bueno, doncs un aplaudiment pel tren, que avui sí que ha anat bé.
1: Espera. Jo crec, no us precipiteu, perquè a hores d'ara... Ara, el problema és el tren de tornada, que ja no hi havia.
22: No.
1: Ja ha caigut la via, tota la via aquesta del costat del mar, fora.
22: Ja sabeu què passa amb els trens. Quan plou a Catalunya, els trens que arriben, si tens sort que arribin, es desfan com un terròs de sucre. I aleshores arribes com si fos una pel·lícula del Gordo i el Flaco, que anaven amb aquells trens que anaves amb una manivela, o no sé, no us en recordeu d'aquest...
1: Sí. No, avi, escolti, no pot explicar-me ara.
22: Vols veure una bona manivela?
1: Prou.
22: Deia que hem començat el programa, bueno, us podeu, per arreglar això que heu vingut una mica xopes, hem posat l'aire condicionat.
1: Escolteu-me una cosa, sí. No vull sentir més en aquest programa algú que es queixi de que ha arribat tard per culpa del transport públic i tota aquesta merda.
22: Però avui hi ha hagut molts trens que no funcionaven.
1: Sabeu el que funciona?
22: Sí.
1: Voleu que us ho digui jo?
22: El què?
1: El cotxe.
22: Bueno, no, home.
1: Tu has vist algú en cotxe que es queixi de que no ha pogut arribar en cotxe?
22: No, bueno, sí, el transport públic... Si el transport públic no funciona, si no funcionen els trens, com de fet volíem explicar que no funcionaven la majoria de trens, la gent agafa el cotxe privat. Les carreteres se saturen, hi ha busos, més contaminació, la gent arriba tard, la gent arriba amargada, la gent arriba fent crits.
1: Tot això que dius...
22: Insults hasta contra els difunts.
1: Tot això que dius...
22: Sí?
1: En dues paraules són paparrutxes... Wok.
22: Paparrutxes Wok. Sembla un jugador romanès, no?
1: Paparrutxes Wok.
22: O de Lituània, amb Paparrutxes
7: Wok. Un ala pivot.
22: Sí. No descarto que hagi fitxat pel Barça de bàsquet. En fi, els aiguats han provocat més retards, els tradicionals retards a cada dia.
1: Bueno.
22: I cancel·lacions a rodar.
1: Bueno, aiguats, i bueno, escolta, que no ho esteu dient tampoc, el que ha passat... Bueno, que ha sigut històric i no ho dieu mai.
22: El què? Que ha sigut històric i no...
1: Nenes, que s'ha fet a nit?
22: Bueno, sí,
1: s'ha fet de nit, això és l'apocalipse now?
22: No, sí, a Barcelona i al Barcelonès, és veritat, una mica al Vallès també, el cel s'ha tapat tant que semblaven quarts de nou del vespre.
1: És que un eclipse de sol, avui hi ha hagut eclipse de sol.
22: No era eclipse de sol.
1: Com que no? Però si s'ha fet de nit, s'ha fet més de nit que el dia de l'eclipse de sol.
22: Això és veritat.
1: Que vam anar amb les amigues, vam anar al Delta de l'Ebre, escolta, tot allò molt maco, tot allò. Jo hi trobo faltar una mica de muntanya.
22: No, bueno, clar.
1: Massa pla.
22: És un delta, hòstia.
1: Massa pla.
22: Però que, bueno, les muntanyes ja són al fons, però en tot cas és un delta. I el delta són uns sediments que arriben del riu. Sí. I clar, és tot una plana, allò.
1: Jo a mi vaig trobar una mica a faltar l'asfalt.
5: Asfalt, el
6: massa de... camí de carro.
1: Massa fang, massa fang. Bueno, molt enfangat, vaig trobar com molt enfangat.
8: Per què va el Delta de l'Ebre?
5: Exacte, sí.
1: Perquè... Bueno, perquè havíem d'anar a veure l'apocalipsi aquest del sol.
5: L'apocalipsi del sol era l'eclipsi.
1: L'eclipsi, no l'apocalipsi. Bueno, doncs era l'apocalipsi.
5: Sí, doncs no hi ha hagut, avui no hi ha hagut eclipsi. Avui simplement és que el cel estava tancat.
1: El cel estava
5: negre! Estava negre, sí.
1: Negre!
5: Però sembla que la cosa va cap al nord i que...
1: Hi ha hagut encendre les llums a casa? Tu pots creure a les 10 del matí a casa?
5: Sí. Molt interessant. Se'n podria fer una pel·lícula. Una de les afectades també ha estat l'alta velocitat dels aiguats. S'han cancel·lat diversos trens de Renfe. No hi ha hagut incidències en els trens d'Irio i Uigo.
1: No, no hi ha cancel·lacions als trens d'Irio.
5: No.
1: En principi... Ni els de Uigo.
5: No.
1: Exacte. I els trens de Yoigo.
5: No.
1: Se sap algo de Yoigo?
5: Yoigo és una telefònica, si no m'equivoco, no una empresa de trens.
1: No?
5: I no sé ni si...
1: Ah, perdona, volia dir els trens d'alta velocitat de Kiria.
5: Kiria?
1: De... I els de Moigo?
5: Per això que són?
1: O sigui, no sé, com que us esteu inventant noms.
5: No.
1: Els trens de Uigo.
5: Sí,
1: els trens d'Irio.
5: No, doncs això són...
6: De Uigo són els trens de la SNCF, que és la Renfe francesa, per entendre'ns, i Irio són propietat de Trenitalia.
8: O sigui, bon dia a tothom.
1: Bon dia, Mohamed.
6: Aquests són els que... Uigo, i, sí, és a dir, els de SNCF, els de Trenitalia, són els que no s'han cancel·lat.
1: Jo ho explico... Són trens francesos i trens italians.
8: Jo ho explico fàcil. Els únics trens que avui funcionaven a Catalunya eren tots els que no són espanyols. És això? Sí.
1: Sí.
8: Doncs ja ho tenim. Sabeu sumar 2 i 2, eh? Jo sí. 2 i 2, igual, tots junts, puta Espanya. Sabeu aquesta operació? Va. És molt fàcil. És que estem pagant perquè ens maltractin. Estem pagant per arribar tard. Bueno. Estem pagant per no ser lliures.
1: Bueno.
8: Estem pagant a Espanya. M'entens? Bueno. I abans era només un robatori, però és que ara ja van a fer mal. M'entens?
1: Perdoneu, no voldria interrompre.
5: Aquest aquelarre independentista, no?
1: Ja sabeu que jo, vull dir, sempre us... Vull dir, m'espero.
8: A què?
1: Hi ha coses importants que heu de dir, us heu de buidar el pap, heu de treure totes les vostres frustracions davant del micròfon. Doncs, jo espero, no?
5: Sí, bueno,
1: però llavors ha arribat l'hora de dir la meva. Jo també vull posar la meva opinió sobre la taula.
5: Però si ja ha posat la seva opinió sobre la taula... No sé què ha dit avui, però tampoc tenia gaire sentit. Què és el que voleu opinar?
1: Esteu parlant dels aiguats.
5: Els aiguats,
1: esteu parlant de les pluges torrencials.
5: Sí.
1: Podem anar, sisplau, als vertaders afectats per tot això de les pluges?
5: Suposo que es refereix a les poblacions del Penedès, on han caigut els xàfecs...
1: Què collons, el Penedès? Que no, home, que no. Em refereixo a la gent que ha patit de debò per culpa de les pluges. És un tema de drets humans, eh?
5: De què coi parla? On vol anar?
1: On estan els d'Open Arms quan se les necessita, eh?
5: És que no sé de què parla. On vol anar?
1: Com de què coi parlo? La gent necessitada. Josep Cuní.
5: Què passa amb Josep Cuní?
1: Josep Cuní, un periodista de raça, que ahir va escriure un tuit dramàtic explicant una experiència personal en primera persona.
5: Sí, per això és personal. Si l'ha escrit ell és personal, segurament si fos tercera és que la cosa no aniria...
1: No, doncs és en primera persona.
5: No giraria rodona.
1: Explica la seva experiència dramàtica en un tuit... que ara llegiràs tu. Te'l podria llegir jo, però me fa fàstic llegir.
5: Ja. Josep Cuní és això, eh?
1: Sí.
5: Josep Cuní va escriure això i a la nit, sortint del Teatre al Liceu, de veure l'òpera Aida, diu...
1: Ja ho llegeixo jo, que no li donaràs... És que no li donaràs el to adequat.
5: Però si estava donant una mica...
1: No res. Ja, Àlex, posa'm música neutra, sisplau.
5: Sí, música neutra. Bueno...

0: Bueno, així però amb ara, el botó.
1: Val. El botó desnoce.
2: Diu, l'alerta en els mòbils.
3: Un les... moment, aquest sí. matí, a l'edifici, jo sí. crec que hi havia una persona que ahir no hi era, o que és morteta, perquè, o que a mi m'ha afectat molt, i el cervell encara tinc aquest so.
0: No, ja està, ja està. Soc jo o és tothom? Ho està sentint tothom, no?
4: Això a mi em salta el cor,
3: A mi també. Doncs aquest matí encara el sentia. A 8:45, sí. jo sentia això al cel obert.
2: Òscar Andreu Turulato? S'ha tornat boig.
3: És el meu segon cognom. Perdoni, eh?
2: No, va, que estigui...
1: Tornem, sisplau, al tuit de Josep Cuní. A veure, com comença?
3: Josep Cuní amb aquesta història de superació sortit d'ahir del Liceu.
2: Josep Cuní ahir a la nit.
3: Sí.
2: L'alerta en els mòbils per les possibles pluges de demà. Ha sonat al Liceu
3: sí.
2: en el moment àlgid d'ahida.
3: Vaja.
2: Interrompuda la representació, la soprano russa, Anna Nevrykko, s'assuma al desconcert,
3: sí.
2: anima l'espectacle de la gent del públic, que batalla amb el telèfon mòbil, i acaba ella asseguda a l'escenari.
3: Uh-huh.
2: El tenor, coma, mentrestant... Coma. Estàtic. Punt i final.
3: Va. Han passat coses més grosses al llarg de la història del Liceu.
2: No, això és molt gros.
3: Relacionades amb l'arma.
2: Per favor, porteu mantetes i sopa calenta per tots els que ahir estaven al Liceu. Pobra gent que escolta, que no van poder gaudir de l'òpera per culpa de les alarmes dels mòbils que es van disparar tots a 10:15. En plena representació, en el moment àlgid. Sisplau, Àlex, tenim el moment exacte d'això, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí. Guita.
3: Sentint?
0: Home, no!
2: Ojo! Això. Que t'ajunt?
0: No.
2: I ara? No. Bueno, tu imagina't. Quanta gent hi cap al Liceu?
5: Jo què sé, però 34.000 persones!
2: Perquè això, fins que no trobes el mòbil al bolso.
0: No, clar.
2: L'altra, hòstia, però para'l! Jo què sé com es para, això.
3: I el que ens van quedar... Àlex.
2: El del guardarropia!
3: Exacte.
2: Ojo!
3: Puja, troba...
2: Posa i troba.
3: Troba el tiquet. No, el meu és el 13.
0: No, però... Sonant...
2: No,
0: Para, Àlex.
2: No, no, ara ho pareu.
3: Para que...
2: Però això era un infern ahir al Liceu que va durar a la vora 6 minuts.
3: Sí, ja pot ser.
2: Ojo,
1: No va durar tant l'alerta, escolti. Sí,
2: 26 minuts. Home, dura fins que pares. Sí. No. Dura fins que pares. Almenys el meu mòbil, fins que no el vaig parar, no va parar.
1: Potser per això el veí de l'Òscar que sentia pel cel obert, doncs sí. està
2: mortet. Pot ser que estigui
1: encara...
2: mortet.
3: Pot ser que estigui mortet o que sigui una persona que té un son molt profund, no? Sí. I aleshores no s'aixeca.
1: Això va passar ahir, doncs això, durant la representació d'ahir.
2: Jo m'ha sap molt greu per tota aquesta gent, tots els amants de l'òpera, tots els amants d'ahir, no? Aquesta òpera de Giuseppe Verdi.
3: No, Giuseppe Verdi, però...
2: El del germà de les motos.
3: No.
2: Sí.
3: El senyor Montesa, Verdi senyor... Montesa.
2: Sí, home, sí. És que no, tot us ho preneu a broma. És que no ho entenc.
6: Benvinguts a Catalunya Música.
2: No, això és RAC1, perdoni.
6: La ràdio tranquil·la.
2: No, avi.
6: La ràdio chill.
2: Per mi, sisplau.
6: La ràdio pràcticament en aturada cardíaca.
2: És que no podem frenar el ritme del programa.
6: Podem.
2: No, és que no podem, que això és RAC1. No.
6: Sí? Se puede.
2: No és Catalunya Música.
6: Us parla Fermí Fa Sol.
2: Sí.
6: Acompanyaré amb música clàssica, contemporània, des d'ara. I fins que tornin a sonar les alarmes dels mòbils.
2: Hòstia, podria ser en qualsevol moment, Fermí, eh?
6: Sí,
2: perdoni.
6: Aquesta tos que heu sentit és d'una senyora...
2: Sí, de... també. La gent tos, també, quan va a concerts.
6: Tos.
2: Sí, sí.
6: Esteu escoltant la variació en tempo d'Adagietto
2: no.
6: de la sinfonia...
2: Escolti'm.
6: En do sostingut, menor número 5, complementari al 15.
2: No. Escolti'm, Fermí.
6: Obra magna del compositor austrobohemi Gustav Mahler.
2: Molt bé, el Mahler, molt bé.
6: En aquesta obra encara no trobem les típiques harmonies dissonants...
2: Escolti'm.
6: ...que sobrepassen el cromatisme...
2: Se'n baten els greus.
6: ...cos interiors... I que també...
2: Se li acaben les piles. És el locutor de Catalunya Música.
1: Però crec que és Quevedo.
2: Ei! Això dic jo. Fermí, és que no... Miri, està molt bé que hi afegim, salpebrem el programa amb música clàssica, però no podem frenar així el ritme. Estàvem parlant de la funció d'ahir a la nit d'ahida, al Liceu, que va ser interrompuda per les alarmes dels telèfons mòbils.
6: Cap novetat. Coneixeu el compositor estatunidenc Jim Stevenson?
2: No.
6: Perquè ets un ignorant.
2: Bueno, escolti'm, sense
3: Un moment, que està...
6: Algú està obrint un,

0: Un caramel?
1: No, em sembla que és un Kleenex.
0: Senyora, pot marxar.
2: Escolti, que vostè no ha de fer res, no ha de fer fora a la gent del públic que ha vingut aquí.
0: No, sí, una senyora, està sonant música clàssica.
2: Bueno, està sonant música.
0: I una senyora que ha aprofitat per tossir, per xiular,
2: bueno,
0: per obrir un caramel. És un caramel?
1: No, era el paquet de mocadors.
0: Està plorant,
1: perquè és de l'emoció de Mahler, perquè hi ha gent sensible.
2: Hi ha gent sensible que li agrada la música clàssica.
0: No confonguem la sensibilitat amb la ignorància.
2: No, escolti'm, prou faltar a la gent.
0: La ignorància és molt atrevida. Jim Stephenson està...
2: Escolti, Jim Stephenson ara no ve al cas. Qui és aquest senyor?
0: Sí que està venint al cas, està venint. Far que els telèfons mòbils del públic interrompessin les seves obres, Stephenson va decidir compondre un concert per a telèfon mòbil i orquestra.
2: Ah, sí?
0: Escoltem-ne un tast en directe d'aquest concert for cell phone. Concert per a telèfon mòbil. Ara està parlant la senyora.
1: Sí, no?
0: S'està tapant amb un
2: mocador.
0: Amb un mocador, això vol dir que està parlant.
2: No, home, no.
0: Jo tinc l'oïda molt fina. Jo tinc orella de porc.
2: Això vol dir que li ha vingut un moc i l'escopita.
1: No, era una altra senyora que estava parlant. No?
0: Prou senyores.
2: Bueno, escolti, podem sentir aquesta obra de Jim Stephenson?
0: En directe.
2: Concert for cell phone.
0: For cell phone de l'any 2023. És la flauta travessera.
2: Sí. Que ha de durar molt, això.
0: Sona Stravinsky. Ho recordareu...
2: No, això no.
0: Despertar de la primavera. I ara... sentireu. En un moment...
2: El telèfon mòbil?
0: Vols tenir paciència?
2: Ara.
0: Emocionant.
2: Va clavat, eh? Bravo. Bravo.
0: Si necessiteu qualsevol cosa, seré... a Catalunya.
2: Vagi, no torni. Va, deixem les alarmes dels mòbils, sisplau. Sí. Tot i que ara som en el moment àlgid de les tempestes.
1: Sí, de fet, ara estem llegint que han tallat la ronda de dalt de Barcelona per les pluges, en ambdues direccions. És a dir,
2: perdona,
1: sentit Llobregat... Sí.
2: Perdona.
1: Què?
2: Cap novetat, no?
1: Cap novetat de què?
2: Han tallat la ronda de dalt.
1: No, home, normalment hi ha embussos, no a aquesta hora, a primera hora, però ara el que sí que hi ha és que...
2: Això és el mateix, o sigui, s'ha embussat el desaigua.
1: Bueno, però bàsicament...
2: Hi ha embussos els desaigua, sí.
1: Sí.
2: S'ha tallat la ronda de dalt per embussos. Sí. Vale, sí, així sí, cada dia. Sí.
1: No, però no, està tallada per embús d'aigua, no per embús de cotxes, no és el mateix.
3: I això quan ho van construir?
1: Sí.
3: No haguéssim pogut fer, diguéssim, els desaigües una miqueta més? Això a casa ens va passar quan vaig canviar la banyera.
1: Bueno.
3: La banyera ja no, eh?
1: I ara què ha posat?
3: Canvia... Plat de dutxa.
1: Plat de dutxa, eh?
3: Plat de dutxa.
1: Enresat?
3: Oh! Enresadet. Enresadet, molt bé.
1: No,
3: passa que tinc problemes perquè, clar, a mi em cau el pèl. Ah. Els cabells, els cabells. Tinc aquesta melena, clar, un cabell. Doncs pues escolta, és que ja està embussat, ja està. És això, doncs pues això.
1: Bueno, fins
2: ja
1: aquí
2: està,
1: doncs això.
2: Fins aquí l'anècdota.
1: Doncs sí, comentava en els nostres companys del servei meteorològic d'aquí, de la casa, que justament a aquesta hora és el moment àlgid dels aiguats, per exemple, a les comarques del litoral, que això està pujant cap a dalt, però que és difícil localitzar exactament en quines poblacions poden caure doncs amb més força.
2: Doncs mira, per intentar aclarir-ho farem una cosa, trucarem directament al Servei Meteorològic de Catalunya. Àlex, ho tenim per la E del temps. Pots buscar.
4: Perdona, que s'ha penjat la MIM. Quedem així. Jo vinc a casa teva, t'ensenyo les baixes pressions i tu m'ensenyes les pilotes d'or.
2: Rebeca, Gregal?
4: La MIM, Yamal?
2: No, no sóc la MIM Yamal, sóc l'Òscar Dalmau, de la competència de RAC1.
4: Sí, l'Andreu no hi és?
2: Mira, ara no.
4: Quina casualitat,
2: sí,
4: no?
2: Sí, ha sortit un moment. En fi, sí. Truquem al Meteocat, no?
4: Vinga, truquem.
2: No. Que no és una proposta, diguéssim. Que si ets tu.
4: Sí, perdona. És que sí, com el temps, a veure...
2: Sí.
4: Vols que mirem el temps?
2: Sí.
4: Vinga, que mirem el temps.
2: Sí.
4: Vinga. Aviam. Sí, mirant...
2: Però no el mires, el temps.
4: A l'ordinador.
2: Ja.
4: Tot va per l'ordinador.
2: Sí,
4: ui.
2: Però pel meu gust tecleges massa lletra aquí.
4: Ui.
2: Què?
4: Ui.
2: Males notícies?
4: Sí.
2: Aiguats generalitzats a tot el país?
4: No, se m'ha apagat el monitor.
2: Ah, hòstia.
4: perdona, què vols saber dels aiguats?
2: No, res, home, doncs on ha de ploure més i quanta estona ha de ploure?
4: Mira, els
2: aquí tenim unes senyores de públic que han vingut, sí, que estan xopes.
4: Ho sé.
2: Ara els hi diem que el moment àlgid dels aiguats encara no ha vingut...
4: Ja, pobres.
2: Això tornarà a ofegar de casa.
4: Segur que són xopes de la pluja?
2: Sí, no, sí, va, sí, segur.
4: No és de l'emoció de venir a veure, sí, el programa. No,
2: aiguats, aiguats.
1: Hi ha una senyora que sí, que ha tret el Kleenex, però la resta és tot els aiguats.
2: Escolta'm una cosa, on ha de ploure més i quanta estona?
4: Mira, em surt aquí als mapes, on ha de ploure més és de... Sí, un moment. Espera, on ha de ploure més?
2: És que això... S'acaba el programa a la una.
4: Sí, mira, ja ho tinc.
2: Què?
4: Ja sé on ha de ploure més.
2: On ha de ploure més?
4: Al carrer.
2: Sí.
4: Confirmat, eh?
2: Confirma.
4: Ploure molt al carrer.
2: Perfecte, t'ho hagués pogut confirmar jo. Gràcies, adéu,
4: sí,
2: i gràcies.
4: Una cosa, sí, si plogués a dins... Sí? Són goteres.
2: Sí. Mira, això mateix ens ha passat aquí a RAC1.
4: Què dius ara?
2: Justament a l'entrada de l'estudi hem hagut, sí, de muntar una gincana,
4: sí,
2: que la gent del públic ha agraït molt, no?
4: Que divertit.
1: Però per sort estem a punt de baixar la planta zero i ja...
2: Sí,
1: i
2: ja està. Baixarem de cop.
4: Filtracions?
2: Filtracions, capilaritat.
4: Capilaritat?
2: Sí.
4: More Protect.
2: És en Picó qui us ho diu, sí.
4: Gràcies.
2: Gràcies, Rebeca. Un aplaudiment, sisplau. Bé, doncs, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Doncs tot seguit, repassem. Tot seguit.
5: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
2: Bé, continuem a La Competència parlant del debat de política general que comença aquesta tarda, un debat per valorar la legislatura de Salvador Illa en un context prou agitat arran de les protestes per l'habitatge.
6: Ah, sí, quina, sí, sorpresa, eh? Això vol dir que el Parlament de Catalunya encara va?
2: Com que encara va?
6: No se'l van petar amb el 155?
2: Home, sí, se'l van petar, però després...
6: I després que molt abans no se'l van petar amb Francisco Franco?
2: Sí, també se'l va petar
6: Francisco. I molt abans no se'l va petar Felip V amb el decret de nova planta?
2: A veure, puc continuar, Mohamed?
6: No, bueno, és que hi ha una tradició espanyola i s'ha de respectar.
2: Molt bé, doncs dic que avui a les 4 de la tarda comença el debat de política general.
1: Exacte. El president Salvador Illa...
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, el president Salvador Illa. El president és Salvador Illa. Correcte, és correcte.
6: Fins que diguis Espanya, també.
2: És correcte, sí,
1: sí. Correcte, sí. Bon dia, Sirici, eh?
2: No, no, no em diguis Sirici, digue'm Mari Carmen. Perquè totes són Mari Carmen.
1: Però pots callar, que parlem del debat de política general, que és una,
2: no,
1: cosa...
2: No, però és que no cal fer debats de política general.
1: Ah,
2: no? Per què has de fer un debat de política general? És a dir, per saber com va la política en general.
1: Home,
2: doncs va bé. La política a Catalunya... amb el govern de Salvador Illa,
1: sí, eh?
2: Va bé.
1: Va molt bé, no caldria ni fer aquest... No caldria,
2: és que
1: ni
2: no
1: tenir
2: caldria
1: Parlament,
2: fer cap debat.
1: Ni tenir Parlament.
2: Quin debat has de fer, si realment...
1: No, no, no.
2: Escolta'm, sortirà qualsevol portaveu de qualsevol partit de dir, escolta'm, com ho ha fet Salvador Illa?
1: Sí.
2: Bé.
1: Bé, bueno.
2: Doncs vinga, no hi ha debat, no?
1: Calli d'una vegada.
2: És que no hi ha debat.
7: Això és la democràcia.
2: Clar. Sí.
1: Avui a les 4 compareixerà Illa per parlar d'educació, entenem, de sanitat, dels perills de la intel·ligència artificial o de la situació de l'habitatge a Catalunya, o del transport.
2: Sí, senyor,
1: de...
2: i ho farà molt bé Salvador Illa. Jo, bueno, estic d'acord amb el sindicat de llogaters,
1: sí,
2: i també amb el de llogateres.
1: Sí, amb els dos, no?
2: S'han de prohibir els desnonaments,
1: sí,
2: i també les desnonamentes.
1: Bueno, no existeixen les desnonamentes, eh?
2: Hem de prohibir els desnonaments, sí, començant per les persones més vulnerables.
1: Sí,
2: sí o no?
8: Sí.
2: Hòstia, és que s'ha de dir en veu alta.
1: Bueno, ja...
2: És que ho hem de dir en veu alta.
1: Veure,
2: ja
1: moment.
2: Està. S'ha,
1: sí,
2: acabat de taviesa. S'ha acabat.
1: Quines són les persones més vulnerables?
2: Salvador Illa.
1: Eh? Un moment.
2: El molt honorable runner, perdona, el Palau de la Generalitat hi viu de lloguer, eh?
1: Bueno, hi viu de democràcia.
2: No, no, hi viu de lloguer.
1: I d'aquella manera, perquè...
2: Però per ser justos se li hauria de fer un lloguer indefinit. A veure si ara el decreto Mari Carmen, que aprovarà el Pedro Sánchez avui... sortirà una clàusula que,
1: sí,
2: escolta'm, els lloguers han de ser indefinits,
1: sí,
2: a veure si això també li toca al Salvador.
1: I no el pots fer fora?
2: No, res, perquè li faran un contracte vitalici al Palau de la Generalitat.
1: Molt bé.
2: Que no se'l pugui desnonar mai.
1: El que vostè digui, Sirici, molt bé, moltes gràcies.
2: Em dic Mari Carmen.
1: Sí.
2: Totes som Mari Carmen.
9: Una cosa, que aquí ara tothom parla de Mari Carmen, però us recordo que avui, sense anar més lluny, hem patit un desnonament de quilòmetre zero a Mataró,
2: sí,
9: encara més cruel, d'en Jordi, que vivia amb la seva germana, soltera, tres nebots, un d'ells amb autisme.
2: Sí,
9: sabeu,
2: sí,
9: quanta gent ha anat a aturar el desnonament? 20 persones.
2: Yeah.
9: Sabeu quants han anat d'aquests de Madrid que estan fent ioga? M'atreviria a dir que cap, no he preguntat, eh? Hi ha més gent de públic a les obres experimentals del Teatre Regina, que no pas fent...
2: Però si el van tancar, el Teatre Regina, no?
9: Exacte, per això ho dic, exactament. Eh?
2: Avi, va, que això és un programa d'humor.
9: Doncs a mi no fa ni puta gràcia, aquest tema, Estevet.
2: Què?
9: Estelet?
2: No, avi, no, no. Sí. No faci el teatret, ara.
9: Arriba al teatre.
2: No, al teatre no.
9: Temporada.
2: Avi.
9: L'escola és tancada. No hi ha llum al carrer. La casa inundada. I el tren, que no ve.
2: Avi.
9: Els sous, que no pugen. Política farsa. Sort en tenen ells, que funciona el Barça.
2: Avi.
9: És pluja, Estelet? Quina aigua tan rara. Ah, són els de dalt. Se'ns pixen a la cara. Obre la boca!
2: Ja està? Ja està. Avi, deixeu-ho aquí, deixeu-ho aquí. Deixeu
9: cau el taló, cau l'estructura sencera del teatre sobre les primeres files, destrossa 200 butaques, no hi ha cap víctima, perquè la gent no va al teatre.
1: No és veritat.
9: Perquè ningú entén el català, i aleshores la gent no va al teatre.
1: La gent hi va igual.
9: Excepte una persona, l'Estevet, que sí, sí que va al teatre, que era l'únic membre del públic, i ara és mort. Però no es pot permetre el nínxol, perquè el lloguer de nínxol és tan car com el lloguer de cosa viva.
1: Sí.
9: Per tant, Estevet es quedarà allà, a la fila zero.
1: Sí, de... aixafat pel taló.
9: Exacte, aixafat pel taló, i bueno, i tal dia farà un any. A la que comenci a fer una mica de catipent, doncs bueno, ja el posaran aquesta Angelica Lidl, i el farà sortir en alguna d'aquestes obres, d'aquesta senyora una mica llampada, que us agrada tant als modernos, que és una senyora que s'atreu els pantalons, se renta...
1: Ja està, avi, ja s'ha
9: entès. És Angelica Lidl, vull dir que...
1: Avi... No, és igual. Qualsevol cosa que vagi a dir no ens interessa, va.
9: Bueno, farem una cosa, que és trucar a la Generalitat perquè ens expliquin de què es parlarà el debat de política general en temes com l'habitatge, sanitat, transports, educació, o la intel·ligència artificial, etc etc. Truquem a la Generalitat, política general.
7: Hola, bon dia. Trucat a la Generalitat de Catalunya, la tensora, en què puc ajudar-lo?
9: Sí.
7: Té algun dubte? Li n'ha sorgit algun?
9: Bon dia. Veig que ha estat estudiant els pronoms febles.
7: Sí, els hi he estat estudiant.
9: Bueno, els hi he... Ara hauria d'haver dit els he estat estudiant, perquè aquí i no té sentit, perquè indica un complement circumstancial del lloc.
7: Ah, sí? Vol que li digui en quin lloc es pot ficar el complement circumstancial del lloc?
9: Sí, no, disculpi.
7: Al cul.
9: Sí, no, ja ho havia entès. Perdoni, jo tampoc sóc exemple de res. Tinc una pregunta.
7: Això sí. Doncs en aquest cas l'he de passar amb el Departament de Preguntes de la Generalitat de Catalunya. Sí. No retire, sisplau.
9: Mari Carmen, sí, a veure. Aviam.
7: Bon dia, ha trucat al Departament de Preguntes de la Generalitat de Catalunya.
9: Mm-hmm.
7: La seva pregunta és la següent.
9: Sí. No.
7: Si un tren surt de Manresa,
9: sí,
7: un dilluns a les 8 del matí,
9: sí,
7: quin dia de la setmana arribarà a Barcelona i per què divendres?
9: No, home, no he fet aquesta pregunta. O sigui, la pregunta la volia fer jo. A més, el dubte és què farà el govern per atacar, per exemple, el problema de l'accés a l'habitatge, si és que té força també, o si ho ha de fer Madrid, en definitiva, com tantes altres coses.
7: Acabat la pregunta?
9: Sí.
7: En principi farem el mateix que fem en tots els temes.
9: Què és?
7: Envia una alerta als mòbils.
9: Ahà. I després de l'alerta?
7: I després baixarem a esmorzar al bar.
9: Va, perfecte. Però no ho podem solucionar tot amb una alerta al mòbil. Tot no es pot solucionar amb alertes.
7: Que no? A quina hora poses els nens a dormir, tu?
9: Escolti, deixi els meus nens en pau.
7: Vol que deixi els seus nens amb en pau?
9: No, amb en pau no.
7: Qui és en pau?
9: No.
7: Un cangur?
9: No.
7: A quan cobra l'hora?
9: Escolti, calli, miri, un...
7: A quan cobra l'hora? Balam, bambú.
9: Un de cada quatre desnonaments a l'estat espanyol són a Catalunya.
7: Sí, un moment, és 25%. Que apunto un de cada quatre.
9: I no som el 25% de la població, en tot cas. L'índex de lloguer està disparat a tot el país.
7: Índex de lloguer disparat.
9: Milers de manifestants van tallar la diagonal a Barcelona. Pensen fer alguna cosa al respecte? Alguna cosa que no sigui empitjorar la cosa?
7: Sí,
9: què?
7: No estava parlant amb vostè. Sí, no, dic que hem dissenyat un programa basat en tres punts.
9: Sí.
7: Racionalitzar, avaluar, solucionar.
9: Racionalitzar, avaluar i solucionar.
7: Exacte. R-E-S.
9: Sí.
7: Res.
9: Ja ho ha dit una senyora, molt bé.
7: Sí, forma part del programa Res, també, per senyora, sí.
9: Bueno, programa Res. Sí, sí.
7: Doncs... Per cert, em pot ajudar un moment, sisplau?
9: No em dic ajudar per què?
7: Perquè estic fent un mot encreuat.
9: Sí, un mot encreuat, eh?
7: Set vertical, cinc lletres, sinònim de substitució.
9: No ho sé, canvi?
7: Jo tampoc ho sé, canvi.
9: No, li dic que la paraula és canvi.
7: No sé què diu, canvi.
9: Què?
7: En tinc una altra, sis horitzontal, quatre lletres. Diu, antònim de dins.
9: Fora. Mm. O sigui, les paraules són canvi fora.
7: Pues canvi fora.
9: No, no.
7: Que mal educat. M'acaba d'engegar.
9: No, no, no l'he engegat. Ara m'ha...
7: Vagi-se'n a la merda.
1: No. Però ja havia pensat. Nois, escolteu una cosa. Hem de fer quatre anuncis, però us aviso que en Jordi Armenteres ens alerta que ja hi ha aquest...
6: Ja hi ha Turé.
1: No, ja hi ha Turé, no. Hi ha un anunci de dos decrets que ha fet el govern espanyol.
9: Hòstia.
1: I, per tant, ja tindríem quina és la solució, segons Pedro Sánchez, al problema de l'habitatge. Vull dir, ara sí. Si voleu saber quina...
8: Construirem 26.000 milions de pisos.
6: Farem 4 Bellvitges a cada Bellvitge.
1: No és exactament això, però el Jordi ho està acabant de contrastar.
3: Que ho ha fet ell?
1: No. Jo crec que
3: aquestes, el Jordi Armenteres?
1: A aquestes alçades jo crec que el Jordi Armenteres és capaç ja de redactar ell els decrets llei.
6: Hi ha hagut una filtració i se sap exactament què farà a Pedro Sánchez per lo del tema de Mari Carmen, per lo del tema del Jordi de Mataró, per lo del tema dels desnonaments.
2: Pots donar un titular?
6: Sí, vols un titular?
2: Sí.
6: Bueno, pues...
2: Un titular... Hòstia, estàs estudiant periodisme. Fot 15 anys, o 16, o 17, o 18.
6: Però ha canviat molt el periodisme,
2: sí, home, sí que ha canviat, sí, però no pots començar un titular. Tu has vist La Vanguardia, que en portada, el titular, digui bueno, pos...
6: Bueno, pos, com... no.
2: Bueno, pues no, pues no. Ja aquí tens la resposta.
6: Pues, igual la gent la compraria a sac, La Vanguardia. Sí, també, bueno, home, pos, sí. A dir, pues bueno, pues els joves... És el nostre idioma,
2: Sí, vols dir?
6: Pues sí. Bueno, el titular seria, doncs, després dels anuncis, pot passar qualsevol cosa si ho penses amb molta força.
1: Bueno, el que passarà després dels anuncis és que en Jordi Armenteres, que és el delegat de RAC1 a Madrid, ens explicarà quines són les mesures del govern espanyol per intentar, doncs, canviar aquesta situació amb la crisi de l'habitatge a Espanya. I a Catalunya també, evidentment, clar.
3: Però li podré preguntar...
6: Sí, però una mica menys a Catalunya.
1: Una mica menys a Catalunya.
3: Li pot preguntar per llocs per anar a menjar?
1: Segur que sí, home.
3: Ho sap tot, ho sap tot, Jordi. Les amigues estaven pensant en la Conxití, la Pilarín, l'Assumpció, també, que vol venir.
1: Sí, després...
3: Sí, sí. Tenen una amiga a Malassanya i llavors ens deixa el pis. Està molt bé, està molt bé. És una Airbnb. És un Airbnb.
6: Noelia, tu la Malassanya, de què t'agrada? De carn o de verdures?
10: He fet un...
2: Que humiliant. Han estat dos monosíl·labs.
6: Ja, però és que la gent potser no ho ha entès. He fet un equívoc entre Malassanya i Lassanya.
2: Que s'ha entès. El deixem aquí, però tornem de seguida a la competència.

0: per la tele. Amb els Oscars. Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
1: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
12: Increïble.
11: Platòric.
12: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
11: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
14: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
15: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
13: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
16: Les seves entrades, sisplau.
17: És que nosaltres estem convidats.
13: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u.
0: Estàs escoltant La Competència. Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
18: Un parell de borinots.
19: Hola, bon dia. És la ràdio.
0: RAC, RAC.
20: Ja tornem a ser aquí 30 segons i 3 quarts del migdia. Noemí Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia.
22: Hola, Noemí. Us
21: vinc a recordar que hi ha la cursa de RAC1, que es corre a Platja d'Aro. És la 11a edició de la cursa. I, a més, és el diumenge 18 d'octubre. Són 5 quilòmetres, per tant, és molt poquet.
23: Molt bé.
21: I trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. Té el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ja sabeu qui fa
16: farà el disparo de l'inici de cursa.
17: Sorpresa.
16: M'ho ofereixo.
17: No, home.
16: Jo tinc armes. Tinc,
17: no, sí, home, sí, però...
16: No tinc llicència, però l'arma...
17: Bueno, perquè vol llicència, tenint armes, claro, perquè vol la llicència.
16: Efectivament, no? el que et demani la llicència, l'apuntes amb l'arma i deixa de demanar-te-la.
17: Segur que encara em demanes la llicència?
16: Efectivament.
17: No, s'ha de fer aquesta pregunta.
21: Vindrà a córrer, no? Vindrà a córrer.
16: És que, ojo, no s'ha fet mai de comentar, donar el tret de sortida d'una cursa amb una metralladora. No, sempre bueno, és un trist tret, sí, un pam! Clar. Això, és a dir, va, això... Fota-li una metralladora.
17: Però és que amb una metralladora, com diu vostè...
16: I no a l'aire, no.
17: No, en horitzontal, no?
16: A terra, a terra.
17: Que corrin.
16: Ja veuràs si corren. No, home, per favor.
17: Bueno, recollim aquesta proposta, claro, de cara a la propera edició.
16: No, no, aquesta, a Platja d'Aro.
17: Molt bé.
16: Que la traslladin a direcció.
17: Vindran Mossos a disparar la gent. Ho farem així. Doncs moltes gràcies.
21: Noemí Pol. Gràcies.
22: Passat. Ah, doncs dèiem, doncs, que ja hi ha informació sobre aquests dos decrets, reials decrets que ha aprovat el govern espanyol per intentar, no sé, si pal·liar, solucionar el que
23: això
22: sigui...
23: Això no ho havíem intentat solucionar nosaltres al Parlament amb unes lleis que van, sí, anar a parar a Madrid, i a Madrid, sí, van dir... que s'entén perfectament.
22: Mira, si voleu ens explica el nostre company, el delegat de RAC1 a Madrid, en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
24: Ah, sí? Sí.
25: Hola.
24: Hola, Jordi. Per ser delegat, qui l'ha votat? La classe?
22: Sí, sí, sí, l'han votat tots. El primer dia de RAC1 i des de llavors que és delegat. Si
17: tenim vols, notícies fresques o què?
25: Sí, hi ha notícies fresques, ja heu explicat que teníem aquests dos decrets sobre la taula. O sigui, d'aquest Consell de Ministres, la reunió que ha acabat fa uns minuts, en surten dos decrets. Per què dos? I no tot agrupat en un, ara, que seria, no, el més senzill. No. Doncs perquè probablement algunes mesures no passaran el filtre del Congrés, ara, dels Diputats, PP, ara, i Vox. Poden votar-hi en contra.
16: Sí.
25: I, per tant, la feina de Pedro Sánchez és intentar convèncer tothom,
16: vamos,
25: tota l'esquerra i Junts i PNB, perquè PP i Vox no hi volen entrar en aquest joc.
16: Vinga.
25: Llavors, els equilibris d'última hora...
22: Perdona, Jordi.
25: Són això.
22: Jep, va, està comentant de fons, sí, tota l'estona.
16: No, comentant no, jo estic animant. Animada. Sí, perquè aviam si el Jordi ho diu, o ja ho dic jo, de dir, per què es fan dos decrets?
17: Para, sí,
16: perquè un...
17: Sí.
16: Es tombarà,
17: sí,
16: i l'altre també.
25: Ja es veurà, a veure què es negocia, sí, amb tota aquesta setmana.
16: Sí. Ah.
25: Clar, què s'aprova concretament? Què surt d'aquest Consell de Ministres que suposadament és tan important? Quatre mesures. La primera, prohibició de desnonaments per famílies que no tenen alternativa habitacional. Això que ja havia existit fins fa pràcticament un any. Aquesta prohibició va fins al 2030 i la nit es negociava fins al 2028. La segona, una nova regulació pels lloguers de temporada i pels pisos compartits, de lloguer d'habitacions, per tant. Sí. Tres, la prohibició per tal que els fons voltor adquireixin habitatge fins al 2028.
17: Vale.
25: Pregunta, què és un fons voltor?
17: Ah.
25: Ho sabem tots, però això legalment, com està establert? Ah. Ja veurem com es redacta en aquest decret llei, d'aquí la importància del text quan el tinguem, que encara no ens l'han passat.
17: Vale.
25: I llavors, una cosa molt important... Pròrroga de dos anys en els contractes de lloguer vigents. Altrament dit, que tots els que caduquen aquest 2026 van prorrogats en les mateixes condicions del contracte fins al 31 de desembre de l'any 2028.
17: Va.
25: Això satisfà tothom? No.
17: No.
16: A tu no, Jean-Paul?
17: Bueno, és que no...
25: A partir d'aquí jugar.
17: Ah, sí.
25: Clar, és que tot això s'aprova per un decret. Per tant, això és vigent des de les 12 de la nit i un minut d'avui.
17: Va.
16: O sigui, que ens
25: això
16: hem d'esperar...
25: Això entra en vigor.
16: A partir de la mitjanit, Jordi, una pregunta...
25: No.
16: Hi ha, si un contracte...
25: Això entra en vigor. Ara ho tindrem, però això entra en vigor. Llavors, el tema és que el govern espanyol té 30 dies per convalidar el Congrés dels Diputats. Si el Congrés diu OK, tot continua. Si diu no... Haurà sigut vigent 3 dies, perquè el ple per votar-ho és aquest proper divendres.
16: Ara mateix hi ha tot de gent que li caduca el contracte de lloguer en els pròxims 30 dies,
17: sí,
16: que s'estan fotent de cops contra la paret.
17: Per què?
16: Home, perquè es posin d'acord antes de tot això.
17: Bueno.
16: O sigui, això vol dir que no es renova automàticament. Primer s'ha de publicar el BOE,
17: sí,
16: i després han demanat una sessió extraordinària al Congrés per divendres per votar aquests decrets.
22: I si no s'aprova, doncs la
16: i
22: cosa no...
16: I s'ha d'aprovar...
22: Sí.
16: Ojo, per majoria.
22: Home, clar, sí,
16: al Congrés de la Diputada.
22: Les coses es poden, sí, aprovar per minoria, està clar.
16: Ah! Amigo! És que estava patint, dic, hòstia, aviam si s'aprovarà. Ja... No, hi haurà manera, home.
17: No, hi haurà manera, vale, i per ja tant, està. Anem a eleccions, no?
25: No. Aquesta és una teoria política que...
17: Home, ho sé, ho sé.
25: Corre. Clar. O sigui, el tema és si les eleccions es precipitaven després d'una votació fallida de pressupostos, però és que ja hi haurà una votació fallida aquesta setmana que serà tan o més important que la de pressupostos en una qüestió tan sensible com és l'habitatge, no?
1: És a dir, tu ja preveus que divendres...
24: Que no surt,
1: En cas que hi hagués aquest ple extraordinari, que no tirarà endavant cap d'aquests dos decrets? Estàs dient que ja està... Ja neixen una mica...
25: No, probablement... un sí i l'altre costarà una mica més. Però en política tot està
23: per fer i tot és possible.
25: Amb 72 hores de negociació...
24: Clar, fixa't tu, van fer fora l'Artur Mas. Li van fer un pas al costat.
17: Sí, ara que té a veure això.
24: I van posar Puigdemont. No. Va ser la ruïna. Des de llavors les famílies catalanes no es parlen entre elles.
17: No, no es parlen. I, bueno, sort d'això. Moltes famílies ho agraeixen.
1: El tema agafant el fil del que deia l'Òscar Andreu, que sempre és encertat amb la seva valoració política.
16: Teoria política.
1: Sí. La teoria política. Gràcies. És que si aquest decret, o aquests dos decrets, no tiren endavant,
17: ho sé.
1: Anem cap a eleccions abans d'hora?
25: És aventurar-ho molt, però és una de les opcions que hi podria haver sobre la taula.
16: Vinga, sí, mojate,
24: digue-ho, Armenteres, hòstia.
25: No, a veure. A veure, la teoria política el que ens diu aquestes últimes setmanes és que anem a eleccions.
16: Vinga,
25: però
16: ja està, home.
25: Perdre la votació.
17: Que no hem deixat acabar.
24: Ja ho ha dit.
17: Ha dit eleccions normals.
24: No, ja ho ha dit, ja tenim el tall.
17: No. El tall és vostè interrompent-lo.
25: O anem a eleccions al març, després d'haver perdut la votació de pressupostos, que aquest és un escenari que el PSOE ha plantejat i el mateix Pedro Sánchez ha admès que podria ser lògic, o es va a final de legislatura. Final de legislatura és just abans de l'estiu de l'any que ve.
16: Pel meu gust, que encara durarà massa, això.
1: Bueno, el què? La democràcia?
25: Sí. Llavors, hi ha molt politòleg que està dient, home, en aquests moments que l'esquerra s'està mobilitzant per una situació tan sensible com és la de l'habitatge i tot el que ha passat aquests últims dies...
17: Bueno, l'esquerra i sumar, vull dir... Com a teòric.
25: Tindria lògica un pols de dretes contra esquerres o d'esquerres contra dretes precisament amb una convocatória electoral.
24: No,
23: i mentrestant l'alliberament de Catalunya, què? Esquerra, la dreta? A mi què li fa l'esquerra a la dreta?
16: Jo crec que el decret de cap dels dos de reials decrets diuen res de la
23: l'autodeterminació, de l'autodeterminació, jo crec que si ha de marxar, jo crec que ja que posi un decret d'aquests i s'accepta l'autodeterminació de Catalunya i un poc de País Basc con la puntita.
16: Ja posats a no provar-ho, no? Sí, doncs escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver entrat abans d'hora. Et sentim ara al butlletí de la una.
25: La Núria de Travessos ho resumeix ara en un moment.
16: Perfecte.
25: Sí.
24: Gràcies, Jordi. Cuida't molt.
2: RAC 1. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Enguany, el Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piot Bechaua. Compra ara les entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
27: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
28: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
27: Entrades a auditori.cat.
29: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
30: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
29: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suecia al Palau Sant Jordi.
30: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
29: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
7: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
30: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
29: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, Orcemis i Mollet Jazz Band.
30: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
8: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
9: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
8: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
9: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
10: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
11: Us hi esperem.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: A Matlle Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlle Origen, el gust és nostre.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
18: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
18: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
18: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
18: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
33: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
34: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
35: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
34: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
36: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
37: Perfecte, aquí el tens.
36: Ja?
37: Ja.
36: Sí?
37: És així.
36: De debò?
37: I tant, de debò.
38: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
39: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
0: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
2: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
3: Mira, ja ve, recta final.
4: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
5: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
6: Un autèntic bochorno.
2: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
2: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Que això s'ha acabat, nen!
16: Tornem demà a la competència. Feu bandes! Que ens perdonin els companys dels serveis informatius i en Marc Giró, perquè anem tard avui. Anem tard després de la competència, ja ho sabeu, el vostè primer, però ara en Núria Travessa, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: I en Xavi Rocamora, bon dia, Xavi.
20: Bon dia.
16: Us portant les notícies. Disculpeu, companys.
21: No tornarà a passar.
22: Molt bé.
17: Tenim molts fronts verds aquesta hora. Nosaltres, d'una banda, pendents de l'evolució de les tempestes que afecten avui Catalunya, han provocat ja algunes inundacions a l'Anoia, al Penedès, Baix Llobregat o a la mateixa ciutat de Barcelona, on hi ha força afectacions pel que fa a la mobilitat. Per exemple, la Ronda de Dalt està tallada totalment en sentit Llobregat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació. El metro, la línia 5, no circula entre Cornellà Centre i Hospital Clínic i està tancat l'accés del carrer de Sants a l'estació de Badal. A l'L3, tancat l'accés diagonal Pau Claris, fora de servei l'andana de Liceu i la de Sants, en sentit zona universitària, i també l'estació Mundet i l'L1, tancat l'accés de plaça Urquina, Ona, el de l'estació Florida, l'avinguda Masnou, i l'andana de Rambla Just Oliveres, en sentit Fondo. Però també hi ha afectacions a la xarxa de Rodalies. A l'R7 i l'R8 no hi circulen trens, i a l'R4 s'hi ha restablert la circulació, però els convois van amb retard. A l'aeroport s'han hagut de cancel·lar també una 80ena de vols. Tot com dèiem, per les pluges que han anat avançant de sud a nord, quina és la situació a aquesta hora i com ha d'evolucionar aquestes pròximes hores tot plegat, Nil Ferrés?
23: Doncs ara mateix els xàfecs i tempestes més intenses es van desplaçant a poc cap al Vallès Oriental, també al Maresme, i se'n van formant de noves a les comarques gironines, sobretot al litoral i prelitoral sud del Gironès i sud de la Selva. Durant el matí s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, 97 a Mediona, a l'Alt Penedès, 88 als Hostalets de Pierola o 81 al Prat de Llobregat. També 76 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Per tant, registres que s'han assolit en menys de 3 hores i que ens reafirmen aquesta intensitat de la precipitació d'aquest matí. Al llarg de la tarda, la precipitació seguirà activa al quadrant nord-est de Catalunya i, en aquest sentit, insistim en precaució a les lleres de rius, rieres i barrancs perquè poden augmentar els cabals de forma sobtada.
17: D'aquí a una hora actualitzarem les afectacions i anirem a Madrid, on continuem pendents del Consell de Ministres. Encara no ha començat la roda de premsa en què ens han d'explicar els detalls de les mesures antidesnonaments que han pactat finalment PSOE i Sumar. Només sabem que les mesures van amb dos decrets separats. En un hi haurà les que han de protegir els llogaters dels desnonaments fins al 2030, les que han de servir per regular el lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició de la compra per part de fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acabin abans del 31 de desembre del 2028. Això, entre d'altres qüestions, en un segon decret hi anirà l'acord per la renovació automàtica dels lloguers. No en sabem gaire cosa més de tot plegat, però el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha piulat que avui és un gran dia per llogaters i petits propietaris i un mal dia pels especuladors. Un missatge cap a Junts i PNB, que ja havien avisat que no avalarien les mesures al Congrés si posaven al mateix sac els fons d'inversió i els petits propietaris. I és que el govern espanyol vol aprovar els dos decrets amb urgència en un ple extraordinari del Congrés que ha demanat que es convoqui divendres que ve. Veurem com cauen aquestes mesures a la campada de la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres les valorarà d'aquí una estona tant a Madrid com a Barcelona. Però no només els lloguers estan castigant l'economia de les famílies. Avui hem sabut que l'IPC s'ha disparat, atenció, fins al 4,9% i ha estat sobretot per l'encariment dels carburants. I també us explicarem que els comuns es plantegen denunciar el regidor de Vox a Sabadell, que hi va fer el gest de disparar un tret al clatell a una regidora dels Comuns. Va ser durant un debat sobre Ceuta. Les imatges corren per les xarxes.
4: Déu-n'hi-do, doncs jo recomano que denunciïn. Escolta, i ara els esports.
6: Brasil s'enfronta aquesta hora a Austràlia en un partit amistós en què Rafinha torna a ser titular, així com el davanter del Madrid, Vinícius. Ara el descans empat a dos. El segon gol del Brasil l'ha fet justament el davanter del Barça, Rafinha, de penal. És un dels 11 blaugranes que avui té partit amb la seva selecció. On n'hi haurà més serà a l'Espanya-Croàcia d'aquest vespre, amb 6 jugadors del Barça a la selecció espanyola i Livakovic amb la croata. El partit començarà a 3:15 entre els descartats de Luis de la Fuente i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. També us direm que s'han posat a la venda les entrades pel Barça-Madrid del proper 25 d'octubre i no són precisament barates. Van dels 649 euros, la més econòmica.
4: Què ha passat amb això del futbol, que era una cosa popular, no sé, sí, no sé quantos...
6: 649 euros, la més econòmica.
4: Pan i circo, ara pan i circo, és caviar i, sí. Caviar i circo, com va això?
6: I la més
4: ha
6: cara,
4: passat aquí?
6: 1.000 euros. La,
4: mare de Déu, però bueno, cara. Escolta'm. Palomeras, entra, entra, que t'estàvem esperant, carinya. Mira, mira, aquí, aquí. Un aplaudiment ara per Jaime Palomeras, que com vostès sabran és l'home del moment, investigador, comissari, professor i... Ai, no, si aquest és un que no ha pogut venir, espera. Antropòleg i coordinador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. S'ha fotut un lío, Palomeras, joder, per aquí, mare de Déu, senyor. Si és que això de l'habitatge, clar, tanta porta... Ara, ara... Hola! Estem a l'informatiu encara, eh? Posa't. T'has mullat molt, aquí, però sabeu aquí, Palomera. El Jaime Palomera, ja sabeu que és antropòleg, torno a dir-ho, eh? I codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, autor de Els segrets de l'habitatge, per què és tan difícil tenir casa i com això pot trencar la societat. Avui és l'home més buscat de tot Catalunya, perquè és el que més sap d'habitatge, un dels que més en sap aquí a tal. Ens l'ha portat la Begoña Bordurzai, que és llestíssima, filla meva. Genial. Què tal estàs, Palomera, Jaime?
8: Super, amb un dia emocionant.
4: Emocionant, eh?
8: Bon, molt en joc.
4: Et volia dir una cosa, Jaime. Tu ets antropòleg i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Codirector, us porteu bé amb l'altra persona que dirigeix?
8: Perquè sí, codirector, sí, sí,
4: saps?
8: Sí.
4: Perquè això també, de vegades...
8: Sí, sí, sí. Vols que comencem parlant d'això, eh?
4: No, no, no.
8: Les era perquè ara m'ha sorprès que fos... laborals i personals.
4: Que sigui codirector, no? És una cosa
9: raríssima. Però és més en la jerarquia. Un sol.
4: Bueno, trobo un lío patatero, això. A veure, escolta'm una cosa.
8: Aquí no hi ha codirector.
4: Aquí no hi ha codirector, aquí no hi ha codirector perquè aquí, bueno, jo, perquè això és l'absolutisme. Tu et sona, Lluís, el rei sol? Doncs pues mira, aquesta... A veure, tu vols acabar els esports, perquè ets una monada, eh? Per favor,
8: sí,
4: has de parlar
8: sí, sí.
4: De la cursa de RAC1, que és el que a mi m'interessa.
6: I de bàsquet. Abans he de parlar de bàsquet perquè tenim el Manresa, que no ha pogut agafar el vol cap a Atenes degut als aiguats d'aquest matí. I per
4: això
6: tant...
4: ens ha passat amb el Joan Maria Minguet, investigador, comissari i professor de crític d'art, que havia anat i està embussat, aquest pobre home, que justament. Jo em sap un greu terrible. Però
6: doncs hi ha molta gent afectada, entre ells els jugadors del bàsquet Manresa, que per tant perdran la connexió amb Salònica,
4: mare
6: on
4: Déu.
6: Demà han de jugar partit de l'Eurocup. Veurem
4: pues
6: si
4: mira,
6: arriben o no
4: baila,
6: arriben.
4: No?
6: El Barça, de la seva banda, juga avui, segona jornada de l'Eurolliga, a les 6 de la tarda i en directe a RAC1, visita el Dubai de Xavi Pascual. I efectivament, hem de parlar de la cursa.
4: Ara, estic
6: Marc,
4: aquest any
6: ja
4: estic supermotivat.
6: Ho sé.
4: On és?
6: Falten, primer et dic que falten 15 dies
4: no, ma,
6: per tancar les inscripcions a la cursa de RAC1. 15
4: favor,
6: dies.
4: Supermotivat estic. Jo ja m'he apuntat.
6: T'has apuntat?
4: Sí. Per primera vegada la curraré.
6: Diumenge 18 d'octubre és la cursa.
4: Em va perfecte.
6: Ho saps perfectament.
4: Diumenge és el dia perfecte. Que a mi em va perfecte córrer.
6: I el lloc també, perquè és a Platja d'Aro.
4: Home, que perfecte, m'encanta Platja
6: d'Aro.
4: Jo he fet programes a Platja d'Aro. M'encanta Platja d'Aro i
6: punto. Inscripcions, insisteixo, es tanquen d'aquí a dues
4: setmanes.
6: Estic tan
4: motivat.
9: Tens loquet?
4: Què?
9: Tens loquet?
4: Loquet que... Ah, loquet.
9: Què et posaràs?
4: Bueno, no ho sé, ja ho veuré. Tinc botes
6: loquet,
4: de muntar.
6: No tenia, clar.
4: Tinc botes de muntar. Aniré vestit d'hípica. Correrem botes de muntar.
6: Hi ha el xio d'aquí, no gaire, eh?
4: Ara, aquest cap de setmana. Sí, sí, és genial, això.
6: Demà te'n parlaré. Però deixa'm parlar de la cursa.
4: Per favor.
6: Inscripcions obertes, queden 15 dies.
4: Us ha apuntat vosaltres, senyora? Vostè s'ha apuntat o no?
9: Sí.
4: Bueno, i a més a més, ara, com que et fotran fora del pis perquè et desnonarà, perquè aquesta llei ja veuràs que serà una merda, diguéssim, que no la facin bé, serà data, irem tots i haurem d'anar a córrer, però que ens despelarem. És que ara has d'estar amb tot això dels fatxes, us vaig dir una cosa, mira. Amb tot això del món del fatxa, t'ho dic, Xavi, que vindran
6: sí.
4: A tota metxa,
6: sí.
4: Nosaltres,
6: vindran
4: les Índies, els Sioux, haurem de córrer, que t'esperes, com no estiguis en forma, t'enxamparan, que et destrossaran, vamos. O et destrossa el del desahucio, amb la porra i el gas pimienta, o et destrossa un fatxa que et ve perseguint, que és increïble. Jo estic supermotivat.
6: S'ha d'anar entrenant, efectivament.
4: Anys feia que no corria, i ara bueno, estic supermotivat, super en forma, amb un fondo de l'ampera.
6: Fons i forma.
4: A més, m'enxampa un fatxa, vamos, ni boja.
6: Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat.
4: Per favor, s'ha d'estar en forma.
6: Diumenge, 18 d'octubre, a Platja d'Aro, a partir de 9:45, el recorregut, com és habitual, serà de 5 quilòmetres, només 5 quilòmetres, es farà pel centre del municipi, abans, des de les 8, al Via Lliure. Home. Amb el Xavi Bundó, anirà escalfant motors en directe des de Platja d'Aro, amb el Xavi Bundó, com deia, però també amb el Jordi Basté, amb el Toni Clapés, amb el Marc Giró, amb el Joan Maria Pou, amb l'Edu de Batlle, els taloners del Versió, Marc Bala, Guillem Estadella i el Bassagarra i els seus Muppets. Si voleu passar un matí d'esport i ràdio, ja ho sabeu, diumenge 18 d'octubre, us esperem a Platja d'Aro amb el Marc Giró al capdavant de la comitiva. Només heu d'entrar a la cursa de racu.cat i inscriure.
4: Graus, que bé, que genial. El temps ja l'hem fet o no? Perquè, clar, plou
10: sí,
4: cada
10: vegada. Fet, sí.
4: Val. Sí, sí. Hi ha un noi raro, no?, que fa el temps, ara.
10: Ja... Encara hi és, el Nil aquí. Ferrés. Hola, el tinc aquí, sí.
4: Ah, Nil, doncs pensava que estàs gravat. Tens una veu com de mascle. I com és que està?
6: Però per què raro?
4: No l'Ausar, bueno, perquè, no sé, a mi em tocava sempre l'Ausar i ara veig que no està... Què t'ha passat, Nil? Què passa amb l'Ausar? Passa alguna
11: cosa? Mira, no, avui l'he substituït jo, sí, sí.
4: Ah, val. Però no és el teu torn, Nil.
11: Mira, normalment feia tardes caps de setmana. Avui m'ha tocat de matí, sí, sí.
4: Quin lío, no? Com per conciliar, no? Tens una lío com per conciliar, no?
11: Bueno, sí, sí.
4: No et poso ni cara, tu. Jo és que tots els empleats de RAC1, clar, com que sóc una estrella, estic... Vine cap aquí, Nil, un momentet, per favor.
11: Ja, ens coneixem.
4: On està? Bueno, no ho sé, ja ho diràs tu. Home, tu ara coneixes a mi perquè... Això ho deia Marisa Paredes. Hombre, usted me conoce a mi porque soy Marisa Paredes. Pero ¿cómo le voy a conocer yo a usted? A veure, vine cap aquí.
10: Està venint, ja.
4: Està venint, és que no sé per què foteu això al Quinto Pino, macho. És que és increïble, aquesta ràdio, des que l'hem reunformada, doncs hi ha uns passadissos que sembla això a Versalles. Sí, sí. Mira, tots els que es quedin sense pis, que vinguin a viure a RAC1, que tenim espai per tots. Què, carai? Palomeres, estàs escrivint molt amb el mòbil. Hòstia. Què hi ha? Què està passant? T'estan dient alguna cosa secreta des de dintre del Consell de Ministres. Digues la veritat.
12: Aviam, la cosa està molt, molt calenta ara mateix.
4: I tant que està calenta. O sigui, tu tens contactes dintre... Un aplaudiment per Nil... Ah! Em pensava que eres un becari, jo, com que avui amb un becari, com estigui ara abans... Jo, seu aquí.
10: És molt jove,
4: Jo l'he coincidit a tu de res. No havíem coincidit mai, perdona. Tu em deus conèixer a mi de la tele, perquè, és clar. O sigui, tu fas el temps, fixa't tu, amb el jove que ets. Ja tu saps, tot això a les Jusbars i tot això, eh? Molt bé.
11: Sí. El màster de meteorologia, sí.
4: Ah, i de quan treballes aquí a RAC1?
11: Mira, doncs ara des del 31 de desembre del 25.
4: Mare de Déu, aquest noi, que no es presenten a ningú. Dic que això s'ha perdut moltíssim. I què t'anava a dir? I a la Mònica Ussar és bona jefa?
11: Oh, i tant.
4: Sí, vale. Sí. I llavors tu et fan anar, com que has arribat l'últim, et fan anar on hi ha un hueco, allà que et posen, no? De la tarda, al matí, al diumenge...
11: Estic fent substitucions els dies que faci falta.
4: T'estàs entrenant per la cursa RAC1?
11: Home, no sóc gaire d'entrenar, i ni tampoc de córrer, t'ho diré així.
4: Però una cosa, aquí recull,
11: a mi
4: no
11: si,
4: corris...
11: em combinen, si em conviden jo hi vaig.
4: Exacte. Va, a més hi ha bocates, hi ha coses. La Isabel Vinaixa ens posa... Tu estàs de lloguer, ets propietari, ets multipropietari, ets un fons buitre, què ets?
11: No som res d'això, estic de lloguer. Sí.
4: És un desgraciat, vaja, va, molt bé. Va, escolta, com totes. Escolta una cosa, doncs, Nil Cardoner...
11: Ferrés.
4: Home, bueno, també tinc una cosa, tu diràs com jo et digui que et diguis,
13: Arriben aquí a RAC1 i es pensa que es poden dir com els surt també les coses, increïble.
4: Un aplaudiment pels companys de la meteorologia, que avui tenen més feina que mal. Gràcies. Una abraçada. Gràcies. Aneu a gustar aquest programa, que vostès no se'l perdin. Gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavi Recomora. Al punt de les dues, tota la informació. Tenim, ja els hi dic, tenim un contacte a dintre del Consell de Ministres, o com es digui això, on estan decidint això. Perquè heu vist clarament la teva mirada, Palomera, que tu tens algú a dintre... Home, no riguis perquè és així. Ara sabrem exactament, abans que ningú, què està passant. Ja veuràs. Ja veuràs! Ai, Carmen! Ja podem començar, Ernest, quan vulguis.
14: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
4: I amb el Joel Fortuny, l'Ester Romaus, bon què tal estàs? Avui ens acompanya Miquel Missé.
15: Què tal?
4: Molt bé. A Begoña Guadurzaiz.
15: Què tal? Bon dia.
4: I també amb tots vostès, un aplaudiment per ell, el senyor Jaime Palomera. Bravo.
18: Bon dia.
4: Vale, ho hem fet una mica una merda, no?, la presentació de Jaime Palomera. Vols que ho tornem a fer, Ernest? Que no sigui dit, eh? Ha estat culpa meva, no?, perquè he anat atropelladeta. És que avui és un dia que estem tensos, perquè hi ha tot això de la cosa de l'habitatge. Amb tots vostès, Jaime Palomera. Ara
15: millor?
18: Bona tarda.
4: Bueno, el Jaime Palomera, no, Begoña, el portaves tu, sinó que ens vas suggerir
9: sí,
4: tu.
9: Sí, sí, home, perquè vam veure que coincidia, que aquesta seria l'hora calenta per tot saber què està passant amb l'habitatge. Tot passa d'una a dues, eh? Una a dues és l'hora clau, és l'hora clau. La parrilla d'aquesta ràdio.
4: Exacte.
9: I vam dir, portem algú que ens ho expliqui bé, portem algú que sàpiga coses, com tu mateix has dit, està que li surt flames al mòbil, al Palomera, ara mateix.
4: Ara mateix el mòbil, és que tens, sí, sí, sí.
9: I llavors hem portat el Jaime, que com bé has dit, és codirector de l'Institut de Recerca, va ser un dels fundadors del sindicat de llogateres i és autor d'aquest llibre imprescindible, que és El segrest de l'habitatge, que crec que ahir hi havia gent que el feia servir com a pancarta a les manis.
4: Veus, home, és genial, oi?
12: Finalment troba una utilitat.
9: Sí, troba una utilitat.
4: Sí, sí, sí, sí. Escolta, Jaime, una cosa. Tu, efectivament, és tot això que has dit, un dels especialistes en habitatge al nostre país, i m'agradaria saber que, amb qui estàs parlant des del mòbil, no suposo que em pots dir la font, però en quin punt estan les... segons t'expliquen les teves fonts, claríssimament, en quin punt estan les negociacions? I qui està negociant, per cert? Imagina que aviam, fos idiota, que no m'has entrat de res, que és el que em passa. Que,
12: o sigui, dir-ho en plata és ara mateix un merder. El que es planteja és dos decrets, no un. Això crec que ja ha sortit. Sí. Hi ha periodistes que ho han explicat,
4: sí,
12: ja.
4: Sí, sí, però bueno, imagina't que jo m'acabo de llevar, que és el que
12: clar,
4: passa.
12: Exacte,
4: la,
12: sí,
4: gent,
12: sí.
4: La gent no el gafana,
9: però no s'entén que ara ens diguin que hi ha dos decrets. Exacte. Ningú entén res.
12: Aviam, el punt que genera més tensió, i que al meu parer no l'hauria de generar, és què passa amb els 9 milions de persones que són 9 milions potencials d'americarmens. A l'estat espanyol hi ha al voltant de 9 milions de persones que viuen en habitatges de lloguer, uh-huh, i que quan s'acaba el contracte, encara que hagin estat els millors veïns, estiguin pagant, es poden trobar el que li ha passat a la Mari Carmen, que la teva casa l'ha comprat un fons voltor i et fan fora, encara que tu compleixis amb tots els teus drets i obligacions, no? Uh-huh. I aleshores la qüestió és com evitem que aquestes 9 milions de persones es puguin trobar dintre de l'infern, el que ha passat amb la Mari Carmen durant anys, que és que comences en primer amb la demanda de finalització del contracte, després l'ordre de desnonament. La manera de fer això és el que ja fa França, el que fa Alemanya, el que fa Anglaterra. Des de maig, el maig ho van aprovar, que és els contractes de lloguer que es renoven automàticament, uh-huh, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge per anar-hi a viure o per una filla, un fill, a no ser que el propietari vulgui vendre la casa...
4: Que això també estaria per veure, eh? Jo també introduiria, jo com a marxista comunista, també, bueno, si tu, el teu fill, que s'apavili, no?
12: El marxisme no, el comunisme vale, no sé, està en contra de la propietat privada, que és un molt malentès. El
4: sí, però,
12: comunisme
4: bueno,
12: el que passa és parles dels mitjans de producció.
4: Vale.
12: És un gran malentès. No, perquè a vegades li diuen a algú que té un pis heretat, diu, com pots defensar ideals, diguem-ne, solidaritat i tal, si tens dos pisos? Això és una confusió absoluta. I justament aquest tipus

0: diguem-ne, una cosa, com deies tu, molt radical, etc etc. En realitat és una mesura que existeix en els grans països d'Europa des de fa molts anys.
1: És a dir, que no és una cosa normal i estàndard, diguéssim.
0: Sí, sí, no té res
1: especial. És una cosa que seria el mínim. Sí, sí, sí. Hi ha una mica més enllà, insisteixo, però va, entenc que això seria el mínim.
0: Clar.
1: Perdona, tu deies que el govern, el PSOE, no està a favor d'aquesta mesura, o sigui, la veu amb recel, i quins altres partits polítics
0: s'ho posen? Estan dividits, estan dividits, perquè des de fa molts anys hi ha la idea que els contractes de renda antiga que van començar el 1920 i després Franco els va continuar són molt mala idea, no? Els contractes de renda antiga justament donaven aquesta seguretat de que, si coneixeu gent, que jo, per exemple, els meus tiets encara viuen en un habitatge de renda antiga a Barcelona, que no paguen 300 euros, eh? Paguen gairebé 1.000.
1: Els meus pares també estan a renda antiga. Clar.
0: I clar, la idea que hi ha sobre aquests contractes, com diuen alguns, de Franco, és que van ser molt dolents, però es fa una confusió absoluta. És a dir, que van ser dolents perquè aleshores ningú volia posar els habitatges en lloguer, perquè en alguns d'aquests contractes no es podien augmentar el preu i et sortia molt car mantenir l'habitatge i l'edifici si eres del propietari, no? Però dic que és una confusió perquè el que es proposa ara no té res a veure amb aquells contractes. Aquells contractes hi havia pròrroga forçosa, dret de subrogació, és a dir, que passava als fills, i unes condicions que no tenen res a veure amb el que fa Alemanya des dels anys 70, que és el que us he explicat abans. El contracte es va renovant, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge o que el llogater
2: no pagui. O que el llogater no pagui.
1: Sí, o que
2: no pagui. No,
0: ara s'ha de demostrar que
1: és... Que passa de veritat, perquè també, exacte. Però una cosa, per tant, estàs dient que les mesures que s'estan demanant són perfectament estàndards, són perfectament europees, són perfectament de classe mitjana... que el protegeixen el propietari, el petit propietari i el petit propietari, això sí, és el que sigui, perquè jo trobo que tenir un pis o tenir dos pisos jo trobo que has tenir molt. Després, i tu t'hi contenti, diguéssim. Insisteixo que no m'ho contestes. A quins partits polítics s'oposen aquests mínims? És a dir, ja sé que no ho diràs perquè no m'ho diràs, però sé que tens gent a dintre del ministeri, tens gent, o sigui, estàs en contacte, estàs a dintre, ara mateix estem a dintre de la sala a través teu, de tot el nostre demiurg, on s'està gestant això, i dius que la cosa està molt calenta. M'agradaria saber quins partits... Jo crec que ara el votant i el ciutadà necessita saber, perquè s'acosta a les eleccions, quins partits polítics estan posant pals a les rodes a aquest mínim minimíssim des del meu punt de vista.
0: Per respondre a la teva pregunta clarament, aquesta proposta, que és la que està fent al carrer, que allà a l'acampada de la plaça del Sol és la principal, la de donar estabilitat als contractes de lloguer...
1: Sí.
0: Té l'oposició de Junts i té també l'oposició d'una part del govern, sobretot de PSOE. Però crec que s'ha de fer pedagogia i explicar que les seves pors, perquè tenen pors reals aquests partits, perquè creuen que el seu electorat estaria en contra d'aquesta mesura, són pors infundades. Perquè, insisteixo, aquest tipus de norma dona seguretat al llogater i també al particular que té un habitatge i el pot haver de recuperar en algun moment donat. De fet, el que ha causat molta més tensió era la proposta d'aturar tots els desnonaments. Perquè l'argument és, si a algú que té un habitatge heretat, un habitatge que pot posar en lloguer, se li diu que si impaga el llogater no podrà recuperar l'habitatge, doncs evidentment que això pot tenir un efecte de contracció de l'oferta, perquè dius, hòstia, doncs no els posaran en lloguer. Que aleshores podríem parlar de quines mesures s'haurien de prendre en aquest cas. Però aquest és el seu argument, perquè una part molt gran del debat és aturem tots els desnonaments. I jo, sincerament, penso que aquest debat està deixant en segon pla allò que demana el poble, la gent organitzada, que és, bàsicament, ostres, podem viure amb una mica d'estabilitat? Tota aquesta gent que no pot comprar un habitatge, a no ser que els papes t'ajudin o caretis, i que es veuen obligats a viure al mercat de lloguer, el que estan demanant és una mica de pau a la seva vida i de llibertat. És a dir, que el teu futur no depengui de si un dia el teu propietari ha decidit vendre un pis, el pis, a un fons d'inversió i el fons d'inversió et vol fer fora.
1: Sí, sí, és estabilitat, estabilitat. I després que viure de lloguer, però està molt bé, no? Perquè, escolta, tempus fugit i després tots caminant no hi camino i acabes morint-te. Per què cony vols una àvia?
2: Una pregunta, Jaime. En aquesta subrogació que proposeu dels contractes, què passa amb els preus? És a dir, tu et subroguen i el preu es manté?
0: No, subrogació? No.
3: No, pròrroga. Pròrroga
2: dels contractes de lloguer automàtica. Això què passaria amb els preus, diguéssim? Aquí els preus es mantenen, tu estàs pagant un lloguer, la Mari Carmen pagava un lloguer i llavors fer el canvi de propietat amb un fons voltor li van incrementar. Et podrien incrementar el lloguer o no?
0: L'altra proposta que està sobre la taula, que és que n'hi ha moltes, l'altra és que donat que els salaris no augmenten

0: ritme de la inflació, que no s'apliquin les pujades interanuals que estem veient conforme a l'IPC en els contractes de lloguer. El que veuen els llogaters és que els seus sous no estan augmentant aquest ritme, en molts casos estan estancats, i any a any el preu de lloguer va augmentant, si l'amo vol, conforme a inflació. Estem parlant, ara mateix la inflació és 4,5, no sé si ho heu vist, és una bogeria.
1: Una bogeria.
0: I parlarem de la crisi del cost de la vida, cada cop és més gran. I llavors el que es parla, que em sembla una proposta molt raonable, és, donat que ja hi ha hagut un augment de preus molt important en els darrers anys, sense que els salaris ho hagin fet, doncs, escolta'm, no permetre aquestes pujades any rere any. Si cada any a tot pugen un 3% el preu del pis, però el teu sou es manté igual, o com a molt pujar un 1, un 2, cada dia ets més pobre.
2: Clar.
1: Total, és que ho està. Sí, sí, sí.
2: I pel que tu saps, tot això ha entrat en aquests dos decrets? Que encara no coneixem del tot?
0: Sí, el primer que ja s'ha anunciat, si no m'equivoco, en el primer decret ha entrat això, ha entrat aquesta qüestió, també la dels desnonaments. El que ha quedat, el que queda relegat a un segon decret és justament la principal demanda de la ciutadania, que és l'estabilitat dels lloguers. Llavors, el que us he explicat al principi.
3: Sí, llavors, perdona un moment. Perdona un moment. Nosaltres ahir sabíem que hi havia un decret, estem parlant tot el matí d'un decret, ara resulta que n'hi ha dos.
0: Sí.
3: Aquest segon decret, aquest tripijoc, com ha aparegut aquí?
0: Pues clar,
3: ja són dos, poden ser tres, quatre, cinc, i perquè també amb això de l'habitatge... Mira, contesta. Mira't el mòbil, Paloderas, vull saber què passa.
0: No, et responc a la pregunta, no?
3: Sí. No, prefereixo que tu contestis el mòbil.
0: Però no és meu, no? El que està vibrant.
2: És meu. És meu, que no sé
3: algun
2: qui és.
3: Contacte?
2: No.
3: Si algú té algun contacte, tal... Estem ara a punt de contactar amb una persona que està a la plaça del Sol a Madrid, a l'acampada, perquè ens expliqui una mica l'ambient i el que s'està vivint. És una persona jove que ens ha passat, ja ho dic, és amic de la Rocío Sáenz. O sigui que pot passar qualsevol cosa.
0: El tema és, hi ha aquestes negociacions, tot a últim minut, i per salvar el decret, aleshores treuen aquest element tan important com... donar estabilitat als contractes de lloguer, el treuen d'allà, i en el primer decret...
3: Esto ya lo vamos a ir haciendo. És a dir, que podria ser que el titular fos decret de Mari Carmen tira endavant, accepta aquesta part i ens facin un tripilló?
0: No,
2: perquè
0: si
2: ja
0: mires...
2: no és el decret Mari Carmen, que es demana des de l'activisme.
0: El decret Mari Carmen tenia això com a pilar i no hi és. Aleshores... veurem com respon la gent.
3: Tu quina perspectiva veu? Com creus que anirà la cosa, des del teu punt de vista?
0: Doncs això, que hi haurà dos decrets, molt probablement, de moment...
3: Avui?
0: No sé quan, no sé si ja estan sobre la taula tots dos, però n'hi haurà dos, i és la manera del govern i dels partits que estan negociant de salvar-ho i poder presentar algunes mesures. L'alternativa era anar amb el decreto Mari Carmen o amb els eixos, decret, que era... doncs que no et puguin fer fora de casa si compleixes amb les teves obligacions, etc, etc. Això queda fora, per tant, no s'ha optat per aquesta opció. Bàsicament, entenc que és perquè no es volien arriscar a que fos tombat, novament.
3: Ja.
0: Però, clar, ara mateix no estem en la situació en la que estàvem el juliol. Ara mateix estem en un moment, en un punt d'inflexió molt gran.
3: Però, per tant, tot el que estàs explicant, sí, l'impacte el veiem clarament i, a més, la gent ho hem pillat. O sigui, tu, qualsevol persona que hagi estat de lloguer o que estigui de lloguer, ho hem entès a la primera, el de la Mari Carmen, ho hem entès a la primera, a banda de les imatges.
0: Les imatges.
3: Però et dic que el que jo vull dir-te també és que et dona la sensació de que estan buscant, els membres del govern, els partits polítics, etc, estan buscant un titular que és... aquí tenen aquest decret llei i sí, ens hem posat d'acord en això, però que alhora, en el fons, profundament això no s'ha solucionat. És a dir, que ara que ens plantejaran, hi haurà el titular demà o ara mateix que dirà, escolta, el decret tira endavant, ara quan llegirem la lletra petita veurem que això és el que estàs explicant clarament, o no?
0: Totes les lleis que s'aproven des de fa anys a Espanya són un conjunt de demandes de diferents interessos i sectors, i què passa al final? Que tenim lleis fetes de pedaços, lleis Frankenstein.
1: Ja.
0: No hi ha, ara mateix, el govern amb la suficient força i visió per tirar endavant una política estructural que canviï el model, perquè el que veiem des de 2008 és que el model no funciona.
3: Sí, sí, ja, ja.
0: El model era que tots acabàvem sent propietaris amb un habitatge, sí, sí, el seu preu sempre pujava, i això era la base moral i material de la classe mitjana. Això no funciona, tenim una població cada cop més gran que viu de lloguer perquè no et pot comprar, una societat dividida entre qui hereta i qui no, qui té uns pares que et poden ajudar i qui no.
3: Sí, sí.
0: Has de canviar les condicions, has de fer un gran sistema d'habitatge protegit, més igual si és de compra o de lloguer, protegit, que vol dir que
3: sí, sí,
0: l'administració t'ajuda, però tu després no pots especular amb aquell habitatge, hem clar de generar-ho, que no ho tenim, i al mateix temps hem de protegir a tota aquesta població llogatera que viu amb els pares o que ja, en fi, que no té l'habitatge garantit. Això passa per una visió de país, un gran pacte, que no tenim, i mentrestant anem fent pedaços. Què passa? Que per molt, jo ara et podria dir que algunes de les mesures que hi ha aquí són interessants, que aturen desnonaments, sí, sí, intenten impedir les compres especulatives per part d'algun tipus de fons voltor, que no queda molt clar qui és o què és un fons voltor.
3: Sí, sí, realment.
0: Però el que dic és
2: estan
0: que
2: molt ofesos,
0: la població
2: els
0: no veurà... Per mi el que m'amoïna i m'angoixa molt és que la població, a curt termini i a mig termini, amb aquest tipus de mesures no veurà els canvis que necessitem. I què passarà aleshores? Que ens frustrarem, generarà indignació, i això abona el terreny a no creure en la política.
3: Sí, sí, i tant.
0: I
3: tant.
0: Creure en els homes forts. Que vingui algú, que doni un cop a la taula.
3: Sí, sí, sí.
0: No? Homes forts com...
3: I comenci a fer pantans. De coses aquestes.
0: Oh, que... sí.
3: Escolta una cosa. Tenim en connexió, i li agraeixo molt, el... A veure, que s'ha anat al mòbil, perquè... Juan Carmen, ¿qué tal estás?
4: Hola.
3: Hola, ¿qué tal estás, compañero?
4: Se me escucha bien que nos estamos quedando sin voz ya.
3: Nos estás quedando sin voz, ¿eh?
4: De gritar tanto.
3: Juan Carmen, tú...
4: ¿Se escucha, no?
3: Sí, te escucha perfectamente. ¿Y tú a nosotros?
4: Sí, perfecto.
3: Muchísimas gracias. Tú me sembla que estás a la Plaza del Sol, eres del sindicato de la vivienda de Carabanchel, y sí, desde el sábado estás acampado en Sol. Me gustaría que nos hicieras un poco de crónica. ¿Cómo estáis viviendo todo este asunto? ¿Cómo están los ánimos en este mismo momento? Si tenéis alguna información sobre lo que está pasando en el Consejo de Ministros, Juan Carmen, dime tú.
4: Pues llevamos desde el sábado, desde tras la manifestación masiva que hubo en la acampada, y yo ahora mismo he venido a casa a coger ropa limpia y ducharme para volver, así que tras la conexión volveré corriendo, y los ánimos están que arden, la verdad, cada vez somos más y estamos desbordando Sol. Estamos viendo también como en el resto de en otras ciudades están siguiendo las concentraciones y las acampadas, y eso nos da mucha fuerza y muchos ánimos, la verdad.
3: Perdona, ¿te estoy diciendo Juan Carmen o es Juan Ramos?
4: Juan Ramos, sí.
3: Ah, vale. ¿Y por qué te habré dicho yo Juan? ¿Sabes? Porque como tu teléfono me lo ha pasado Rocío Saiz, me ha dicho, habla con Juan Carmen. Debe ser un nombre de batalla.
4: No sé. Bueno, mi apellido Vázquez Ramos, Vázquez y Carmen comparten vocales, a lo mejor por eso, ¿no?
3: Bueno, sí, sería dar muchísima vuelta. Bueno, pues perdona, Juan Ramos. Este parará en Juan Ramos, no en Juan Carmen. Ya me extraña usted, Juan Carmen, digo, no sé. Bueno, una cosa. Exactamente, por lo que tú has ido reflexionando, hablando con los compañeros, con las personas que están a tu alrededor, ¿qué es lo que pide el pueblo soberano? O sea, ¿qué es lo que se pide?
4: Pues lo que se pide es que de una vez cambien las cosas, que dejen de hacer negocio con la vivienda, que la vivienda es derecho de la clase trabajadora y nos merecemos una vivienda universal, gratuita y de calidad. Eso es lo que se pide. Se piden medidas que sean a costa de los beneficios de los rentistas especuladores y no hinchándoles sus bolsillos con ayudas, con exenciones fiscales, y que la clase trabajadora solo tendrá una vida digna cuando estas medidas afecten directamente a estos rentistas.
3: Juan Ramos, antes conocido como Juan Carmen, ¿me puedes decir, por favor, ya sé que no es una pregunta cortés, pero me gustaría saber tu edad y a qué te dedicas?
4: 26 años y soy traductor.
3: O sea, te estás forrando, ¿eh? Ya lo veo. ¿Qué tipo de gente hay acampada a tu alrededor? O sea, ¿qué edades, qué perfiles? ¿Quién está impulsando esta revolución? Digámoslo ya así.
4: Pues somos gente muy diversa. Lo único que tenemos en común es el hartazgo y que somos clase trabajadora. Pero hay desde perfiles de gente de movimientos estudiantiles, ajá, gente de mi edad, entre 20 y 30 años, y también luego perfiles de gente de gente mayor que se está dejando la salud y la piel en organizarse y en luchar contra este sistema que nos tiene hartas y explotadas. Hay mucha variedad, eso nos está sorprendiendo positivamente.
3: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha pedido al gobierno que desalojen
5: en 48 horas
3: la Plaza del Sol, la acampada en la Plaza del Sol. ¿Qué opinas?
4: Bueno, pues opino que lo intenten, a ver si son capaces, pero lo dudo mucho, la verdad. Los ánimos aquí están muy caldeados y cada vez somos más. Estamos organizadas y somos imparables.
3: Pues mira, te vamos a dar un aplauso, compañero. Un abrazo a totes les persones que estan acampades ara mateix, no només a la Plaça del Sol, sinó a altres llocs de Catalunya. Te agradezco muchísimo, Juan Ramos, que nos hayas atendido. Te mando un abrazo. ¿Y qué te vas a poner? Porque claro, te vas cambiado, te has duchado, aquí
4: pues
3: preparado.
4: Me voy a poner la camiseta del sindicato Vivienda de Carabanchel y un pantalón cómodo para estar allí.
3: Venga.
4: Para aguantar lo máximo posible.
3: Di que sí. Tráete un paraguas que a lo mejor vienen lluvias. Una abraçada forta. Gràcies, gràcies. Bueno, jo crec que no sé si tenim a l'Armenteres connectat. Pobre, el tinc. Jordi Armenteres, estem un aplaudiment per ell, carai. Que porta aquí també.
6: Bon dia,
3: com estàs, estimat? Escolta, amb l'última notícia, sembla que hi haurà... Jo crec que això també és una notícia sospitosa, ja veuràs, Palomeres. Sembla que no hi haurà... Estàvem pendents que hi hagués una roda de premsa per part de la ministra de Vivenda, però sembla que ara n'hi haurà dues rodes de premsa. Una
5: del Consell de
3: Ministres i l'altra dels ministres. És inèdit. És a dir, que, per tant,
6: dos decrets i dues rodes de premsa separades.
3: O sigui, això està anant com el cul, perdonin. No? Això està anant com el cul.
6: O sigui, aquí on som en aquests moments, al Palau de la Moncloa, sortiran ministres del PSOE, quatre ministres, concretament la ministra portaveu, com cada dimarts, però també el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, la ministra de l'Habitatge, Isabel Rodríguez, i un clàssic d'aquestes últimes setmanes, Ángel Víctor Torres, per tot el tema de Ceuta. Llavors, aquesta roda de premsa, diríem, ja està plena. I què ha fet Sumar? Acaba de convocar, per una altra banda, una roda de premsa que es farà a casa de la Yolanda Díaz, que diu casa, diu el ministeri, la seu de la vicepresidència a Segona, on sortiran tots els ministres de Sumar.
3: Però això és una crisi. Estem parlant d'una crisi. Perdona, estem parlant d'una crisi de govern?
6: No, encara no, vaja.
3: Home, no?
6: Encara no, vaja.
3: Aquests estan a punt de dimitir. Mira què et dic, jo tipo la bola, la bruja Lola.
6: La bessa de la política seria una mica això, perquè a més la roda de premsa del Consell de Ministres havia començat a la 1:00 PM, són 4:05 de dues, no ha començat. Fa 7-8 minuts ens han avisat que a les 13:45 surten tots els ministres de Sumar.
3: Quins són? Que és l'Urtasun, Yolanda Díaz...
6: Yolanda Díaz, l'Urtasun, Bustinduy, Sirarrego i qui em deixo, n'hi ha algun més, no?
3: Algun més, sí. Nosaltres ara estàs parlant amb una cateta, o sigui que...
5: Sí, la de Sanitat, la...
3: Ah, sí, clar, Mònica García, sí senyor.
6: Mònica García.
3: Per tal, perdona un moment, Armenteres, que a Palomeres esteu sent tots molt institucionalistes. Ara us demanaria apel·lar a la vostra opinió personal, oblideu-vos que us estan escoltant, Jordi, de tu a mi. Això, estem davant d'una crisi de govern i que, a més, tothom té pensant a les eleccions. És a dir, a veure això com va. Jordi.
6: Jo entenc que no, perquè, a veure, la reunió del Consell de Ministres d'avui havia de ser 9:45. Ha començat a 11:15 del matí. I ha començat tard perquè s'estava buscant l'acord in extremis amb Sumar i al final hi ha hagut un acord per poder plantejar aquests dos decrets que surten de la reunió i que s'envien al Congrés dels Diputats perquè es votin divendres. Llavors, si tu vols provocar una crisi política, evidentment no acabes entrant al Consell de Ministres i te'n vas anunciant que provoques aquesta crisi que surts del govern. Jo entenc que les crisis polítiques es fan d'aquesta manera, no amb una roda de premsa en paral·lel a l'altra, després d'haver sortit amb un Consell de Ministres i haver dit que tens un acord. Estem a l'espera de saber la lletra petita. Si voleu, en parlem, perquè sí que tenim alguns detalls de tot plegat, que no ho sabem tot. És veritat que Jaime Palomera anava molt ben encaminat per tot on va, però efectivament hi ha coses molt sensibles que ja veurem què passa. Jo entenc que no trenquen.
3: Jaime?
6: Almenys avui.
0: Aviam, ara estan movent-se el govern, però com respondrà... La pregunta és com respondrà la gent. Ara mateix hi ha constituït de manera física, presencial, visible, un poder, que és el poder popular, que està a la Plaça del Sol. Uh-huh. Per això hi ha tanta incomoditat. Per això Almeida està demanant que els treguin d'allà. Perquè és, més enllà de la política electoral de votar cada 4 anys, ara hi ha un actor que a més no és un actor qualsevol, representa una organització amb milers d'afiliats, molt legitimada, que ha enviat un missatge molt clar, i era: ja prou. Si no s'aproven aquestes mesures del decreto Mari Carmen...
3: Juan Ramos l'ho ha explicat perfecte, a la que vam d'estultar.
0: I el que s'ha dit aquests dies, afegeixo, és que el govern, anomenat govern progressista, si no és capaç de canviar alguna cosa de veritat, aleshores no té sentit que segueixi. Estic reproduint el que ha dit la gent que està allà. I, per tant, entenc que tots aquests moviments de les dues principals forces de govern responen a que estan en aquest atzucac.
3: És a dir, que aquí veurem com respon aquestes dues conferències de premsa, una, que la del Consell de Ministres, no sabem exactament el que... O sigui, sí que sabem el que diran. Diran, escolti, nosaltres estem amb els de l'acampada o no estem amb els de l'acampada. Això és el que han de dir el Consell de Ministres del PSOE i els de Sumar.
0: És que els de l'acampada representen un sentir majoritari a tota Espanya, que és que des de fa dos anys, no és una sensació subjectiva, des de fa dos anys, el CIS, les enquestes d'opinió, l'habitatge és de lluny, però de molt lluny, el problema que més preocupa. No preocupa només el 30% que viu de lloguer o que no pot emancipar-se. Preocupa també els pares, els avis, els amics, a tothom.
3: I
0: preocupa molt més que la immigració, que es parla moltíssim d'aquest tema, que evidentment també preocupa, però sempre, quan se li pregunta a la gent quina és la teva principal preocupació, és l'habitatge i els temes econòmics. La gent està molt insegura sobre el seu futur material i el dels seus fills. Aleshores, el govern ara mateix no està responent només a les persones, a les 1.000 persones que poden haver-hi a la plaça del Sol, sinó que està responent
3: a un país.
0: A un país, exacte.
3: Escolta, anem a publicitat i la tornem immediatament. La crisi de l'habitatge, dues rodes de premsa, un follon de collons i tot això pinta amb bastos, escolti, ja li dic sincerament.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Celebra el Village Loves Eixa Fest a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
10: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
11: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
12: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
11: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
12: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
13: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
14: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
13: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
14: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
15: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mola de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
17: amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Vale, a veure, em ficaré llengua al cul, eh? Ara mateix reculo. Jo tenia la sensació, com que hi havia dos m'he muntat una pel·lícula tipus Ràdio Basura, que m'encanta. No, perquè, clar, dic, de sobte aquí, dues rodes de premsa, el Consell de Ministres, una roda de premsa, després una ministra de Sumar, que surten tots en peu. Clar, jo ho he interpretat com que havia anat tot molt malament.
2: Trencament,
3: i
2: clar,
3: ser
2: clar.
3: Positivament, perquè ho he preguntat, ser positivament vull dir que jo he preguntat a una persona...
19: Que també tens contactes a dintre del Consell de Ministres.
3: Que jo també tingui contactes a dintre de la cosa. He preguntat a una persona de la que em refio molt, que ha estat implicada precisament en tot plegat, que ha estat al costat dels ministres de Sumar, per exemple, posi per cas, i em diu exactament... Jo li dic... Li he preguntat ara a les 13:41 des del meu WhatsApp... habemos decreto 13:41. Li pregunto després a les 13:41 també perquè t'ha clarejat molt ràpid. Estamos contentes, com queda sumat, he pensat, bueno, li dic contentes, saps, perquè són totes woke, però que estiguin còmodes. I em diu, sí, ha costado mucho, pero merece la pena. I jo he posat, viva. O sigui que...
2: Tenim decret?
3: Tenim decret.
2: Home,
3: ara a veure què. Tu tenies alguna informació? Estaves llegint
2: algun tuit? No, feia gràcia un tuit de Fernando Garea que diu que hi ha el decreto Mari i el decreto Carmen. Que hi ha dos.
3: Això també.
2: Periodistes, sempre estem allà.
3: Bueno, haurem d'anar a connectar ara. Palomeres, alguna informació més? Clar, tu ara has de veure què és el que s'ha aconseguit, no? Perquè no tenim clar què és el que s'ha aconseguit. Aquí està tothom molt content.
0: Sí, ho hem comentat una mica.
2: O sigui,
3: ah, és que clar, tu m'has...
0: A veure, us ho he explicat.
19: Us ho estic dient.
2: No retenim.
0: Hi ha dos decrets. En el primer, aquell amb el que han aconseguit posar-se d'acord...
2: Renovació automàtica de lloguers, no?
0: Sí, és a dir, són mesures temporals, totes. Desnonaments per persones vulnerables sense alternativa, protecció, no? I també garanties als propietaris que...
2: Fins al 2028? No.
0: S'està parlant fins al 30.
2: Ah, val.
0: Després també pròrrogues dels lloguers durant 2 anys intentant, no?, que no hi hagi augment de preus.
3: Val.
0: Però tot són mesures... orientades, i l'altra és la que t'he dit, les compres especulatives, que s'ha de veure com s'ha concretat exactament, finalment, que és que els fons voltor no puguin adquirir habitatges en determinades condicions, però aleshores dius, ostres, com definim un fons voltor a la llei? Com sempre, el diable estarà en els detalls. Però el que us explicava al principi és que són mesures temporals, un conjunt de pedacets...
3: Sí, ja t'entenc.
0: I el que queda fora és una política estructural i de país que és, molt bé, anem a fer que els 9 milions de persones que viuen de lloguer tinguin una mica de protecció, que no tenen ara, i calmar i baixar una mica la sensació d'angoixa, i, com us deia, que també el petit propietari
3: tampoc
0: particular que té un habitatge en lloguer sàpiga que protecció del llogater no vol dir, doncs, que no pots recuperar el teu habitatge si el teu fill... vol marxar de casa.
3: O sigui, res d'expropiació, si no ni res de tot això. Un rotllo patatero. Escolta una cosa. És veritat que t'he apretat una mica, Palomera, però a més t'apreto, més sexy estàs. I et vaig a dir una altra cosa que ja te la torno a repetir. T'hauries de presentar l'alcalde de Barcelona.
19: Capítol 400.
0: Però a més ja m'ho has dit diverses vegades.
3: Sí, tu sempre em dius que no.
0: Que no, no és el meu lloc. No és pel que serveixo.
3: Pues jo crec que sí. Ja t'ho dic. Escolta una cosa, Miquel Misser...
19: Torno dimarts vinent.
3: Tornes dimarts vinent, però ens poses... Tu, què opines? Perquè tu també ets una persona que tens una opinió sobre això de l'habitatge, etc. Deies avui, sort que ve el Palomeres perquè no vull opinar, però saps que la gent...
19: No, és que no vull opinar, més enllà del que... Pues, segurament estic d'acord amb la moltíssima gent en aquest país... no, crec que avui és un dia on necessitem que la gent que entén, que coneix molt bé, que sap llegir, llegeixi i ens expliqui, perquè tots aquests detalls que diu el Jaime, ara hi haurà en rodes de premsa, hi haurà comunicació política durant hores, hi haurà, i el més important serà els detalls, i per això necessitem la gent experta que està estudiant això, els sindicats, necessitem la gent que ens reinterpreti, gent amb la que nosaltres posem la nostra confiança, perquè confiem més en uns poders que estan molt pressionats, diguéssim, per segons quins sistemes, i per tant, més enllà del sentit comú general, jo necessito que avui aquestes persones els deixem l'espai i els deixem els mitjans perquè tradueixin el que volen dir aquests decrets.
3: Però escolta, un aplaudiment per Miquel Misser i sobretot per Jaime Palomera, que està aquí. És l'animal... Vaya dia, eh? Tu recordes el dia que vas decidir dedicar-te a això de l'habitatge i experimentar i tal?
0: Sí, recordo bé. No va ser un dia, van ser uns dies.
3: Sí.
0: Ciutat Meridiana, any 2007, el moment en què els veïns rebategen Ciutat Meridiana com a Villa de Saucio, perquè és el moment en el que molta gent es troba que no pot pagar la hipoteca, comença a perdre casa seva, alguns, els més grans o no tan grans de la sala ho recordaran, el que va passar en aquest país. I sí, jo no era un tema al que em volgués dedicar, però veure com afectava el perdre la casa, quedar endeutat de per vida a les famílies, famílies que no havien fet res malament, a mi em va marcar de per vida.
3: Tu no eres exactament a què et dedicaves en aquest moment, el 2007?
0: O sigui, estaves antropòleg, feia recerca, sí.
3: No, i tenies alguna vinculació sentimental o emocional?
0: Vivia allà.
3: Coneixies perfectament sobre el terreny?
0: Sí, vaig estar allà fins al 2010, 2011, i tenia amics, la Sèfora, la Madú, tot de gent que ho va passar molt malament. Família, persones que, com que no podien pagar la hipoteca i li estava rellogant l'habitació el germà que havia vingut, no, d'Equador,
3: sí, sí.
0: Deia, escolta, doncs, si a mi em fan pagar la hipoteca, jo t'he de fer pagar més. Si em pugen la hipoteca, jo et pujo l'habitació. Famílies i comunitats que es van trencar.
3: Que bo, que bo.
0: I...
3: Que ben explicat, vull dir.
0: Bueno, al final no és només l'habitatge. O sigui, l'habitatge... Jo no... O sigui, hi ha gent com molt experta d'això i com que intenta pensar tots els aspectes tècnics de l'habitatge... Mm-hmm. Per mi l'habitatge és una manera d'entendre la crisi d'època que tenim, que és la desigualtat. Sempre insisteixo en això, sóc molt pesat, però tenim un país on dues generacions han construït la seva mirada del món al voltant de la idea de que tu, si t'ho curraves, podies tenir una casa en propietat i tirar endavant i deixar alguna cosa als teus fills. Això està en crisi i, per tant, va molt més enllà de l'accés a l'habitatge, que és important. És un tema de que se't trenca el model social i aquesta idea de la classe mitjana, no?, de l'estabilitat, que és el que està en joc, i si no es fan coses molt més valentes del que s'està plantejant fins ara, doncs això anirà pitjor. Anirà pitjor, la gent veurà com els seus fills no es poden emancipar, que no li puc ajudar, quan em jubilo necessito pagar-me unes cures, m'he de vendre l'habitatge per pagar-me algú que em cuidi, i aleshores la meva família perd l'únic que vam aconseguir, que és tenir un habitatge en propietat... Mm-hmm. I això anirà pitjor, a no ser que comencem a canviar una mica les regles. Sempre dic una cosa, que és... Quan dius això, dius, hòstia, és un ràdic. No, es tracta de frenar la desigualtat que no para de créixer. Frenar-la. I com la frenes? Doncs ara mateix, la gent treballadora i la classe mitjana paga molts impostos, sosté tot, sosté l'estat de benestar, i les grans fortunes... en termes relatius, són qui menys impostos està pagant. Mm-hmm. Llavors, jo del que parlo des de fa temps, que a veure si... No sé, hi ha molta gent que no vol entendre. Del que parlo és abaixar els impostos. Hem de baixar els impostos als treballadors. I hem d'apujar els impostos als més afortunats, als més rics. I parlo de gent que té un patrimoni de 20 milions d'euros. No parlo del metge o de l'advocat que li han apel·lat la vida.
3: Notari,
0: que
3: clar, no.
0: No. Parlo d'individus i famílies que se'ns està disparant en aquest país.
3: Sí, sí.
0: Hi ha una minoria molt, molt, molt rica que té bona part de la fortuna en llocs que no tributen, i si no anem allà, doncs aquesta minoria cada cop tindrà més cases i, com que cobrarà moltes rendes, a final d'any no li quedarà una altra cosa que comprar la casa que el teu fill necessita.
3: Clar.
0: Nosaltres, els nostres fills, el nostre entorn, cada cop competeix més per una cosa tan bàsica com la casa, amb gent molt, molt rica, que té tants diners que no li queda una altra que anar comprant les coses que tots necessitem. Aquesta és la crisi que anirà més si no la frenem. Per tant, per això penso que quan parlem d'habitatge, doncs si tu ets el govern pots dir, escolta'm, doncs això de que algú que es compra la seva primera casa hagi de pagar un 10% d'impostos, no, al treballador li baixo els impostos. I això de que ara mateix els fons d'inversió i les grans fortunes paguin menys impostos que ningú per adquirir habitatges...
3: Sí, sí, sí,
0: no. En aquests els fregirem a impostos perquè hem de garantir que tothom pot accedir a una casa.
3: Déu-n'hi-do.
0: I no, és que no acabem de veure-ho. No, però és que no ho acaben de veure a Madrid.
3: No sé què estàs apuntant, Esther. Estàs... Unes altres coses teves? Estàs escrivint una novel·la, justament? No t'ha inspirat? T'hem inspirat, no? Som inspiradores, som musses.
2: Ara t'explico la publicitat.
3: Escolta una cosa, un aplaudiment per Jaime, per lo menys, una publicitat, ja tornem immediatament, eh? Menudo programàs.
4: RAC 1. Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
5: I què els hi dius?
4: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
5: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
4: Doncs sí, hi aniré a parar bé l'orella.
22: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
23: Ara, el Cabatast és l'escumostra, on l'escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escumostra. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
24: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
25: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
26: Ganes de cinema? Movie Cinemas et prepara una setmana esplèndida.
27: Dijous 1 d'octubre, El Crepúsculo de los Dioses amb Movie Gran Sarrià Club.
26: Divendres 2 d'octubre, estrena Digger d'Iñárritu amb Tom Cruise.
27: I Verity protagonitzada per Anne Hathaway.
26: I acabarem la setmana amb Movie Aribau Cinema per celebrar el 25è aniversari del viatge de Chihiro el 4 d'octubre.
27: Entrades i més informació a moviecinemas.com.
28: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
29: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
30: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
31: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
32: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
31: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
33: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
34: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
33: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
35: Celebra la 31a Festa de la Verema del Bages a Artés.
36: Descobreix els cellers de la D.O. Pla de Bages a l'emblemàtica mostra de vins de la plaça Vella.
35: Dissabte incorporem vermut musical, a més de gastronomia, actuacions en directe i activitats per a tota la família.
36: I diumenge no et perdis la Fira d'Artesania, el comerç local i els millors espectacles.
35: Del 3 al 4 d'octubre t'esperem a Artés. Més de 30 anys fent cultura de vi.
37: L'aplicació de RAC1 ara...
38: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
37: Escolta'ns al cotxe...
38: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
37: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
38: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
39: Estem ja quasi bé fora de temps, però abans anem a connectar amb la Moncloa, en directe de la Moncloa, Elma Sainz, portaveu i ministra d'Inclusió. Bueno,
19: l'escoltem
39: de forma testimonial. Els companys del 14-15, vostès els informaran d'això perfectíssimament. Escolta una mica, ni que sigui perquè...
40: En otro orden de cosas, y también está conmigo en la mesa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que como saben ostenta la condición de mando único de la gestión de la crisis de Ceuta, y también hoy...
39: Quatre ministres, com ens ha dit, efectivament, en Jordi Armenteras. Abans, però, vosaltres són catalans i s'aguanten dempeus gràcies a ATO.
41: Exacte, que des del 1970 ha ajudat els catalans i catalanes a fer-se gran. Fer-se gran és assumir més responsabilitat, és sentir-te més lliure, és buscar nous reptes. ATO, la llet que ens ha fet gran.
39: Exacte. Escolta, moltíssimes gràcies, Jaime Palomeras. Estàs llegint l'última cosa, l'última informació que reps? si vols...
0: No. Estic llegint a la meva mare.
39: I què diu la teva mare, fill meu?
41: Ho has fet bé?
0: Que ets molt maco. Que maco el Marc Giró.
41: Què diu de lo de l'alcalde, la teva mare?
39: Ara, clar, clar.
0: Diu, i també el misser, que ha cedit el seu espai.
39: Ara, ara.
19: Home, per favor. Per favor.
0: I per cert, digue-li que citi l'article del seu pare.
39: Ara, home, d'avui? Ah! D'avui.
19: Ahir.
39: Ahir. Què deia?
0: Ma mare sap més coses que jo.
19: Va escriure un article al País, molt interessant, on explica que totes aquestes coses misterioses de les lleis dels fons voltors són legislacions que el propi país ha fet perquè aquests fons puguin fer això.
39: És a dir, que són legals perquè vosaltres les necessitem.
19: Exacte, i que en comptes de...
39: Sí, el vaig llegir, el vaig llegir, el vaig llegir. Escolta una cosa, moltíssima gràcia. Ho deixem el 14-15, no s'ho perdin, perquè avui la informació és més candente que nunca. Això no és català. Si és que, doncs, és que...
41: Està bullint.
1: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Mary Shore.
7: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
9: RAC1, emissora oficial.
10: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
11: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
10: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
11: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
12: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
13: Vinga, va una mica més!
12: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
14: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
12: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
13: Primer peu, segona i castell carregat!
12: RAC1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
15: Bon dia, passen 2 minuts de les 2. PSOE i Sumar portaran divendres al Congrés 2 decrets amb mesures antidesnonament que els dos partits a més surten a explicar per separat. Acaba d'arrencar la roda de premsa del Consell de Ministres. on compareixen ministres socialistes de moment a xarxes, tant el ministre Félix Bolaños, socialista, com la ministra de Treball, Yolanda Díaz de Sumar, han celebrat l'acord magnífic, diu Bolaños, històric, fa servir Díaz. El cas, però, és que són mesures temporals, protegiran els llogaters dels desnonaments fins al 2030 i els fons voltant no podran comprar pisos fins al 2028.
16: ...14-15... amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
15: Soy Sumar han pactat també regular el lloguer de temporada i d'habitacions i en un segon decret hi han inclòs la renovació automàtica dels lloguers. És una decisió, aquesta, de separar les mesures en dos decrets que no agrada ja d'entrada al sindicat de llogateres. Veurem també què hi diuen ara Junts i el PNB, que són imprescindibles perquè tot plegat tiri endavant divendres al Congrés. Félix Bolaños ha assegurat a Twitter que els decrets diferencien fons d'inversió i petits propietaris, com demanaven els dos partits. No només els lloguers estan castigant l'economia de les famílies. Avui hem sabut que l'IPC s'ha disparat, atenció, fins al 4,9%, en bona part per l'encariment dels carburants. De seguida anem a Madrid per explicar-ho tot, però també estem molt pendents, evidentment, de l'episodi de pluges que recorre el litoral de Catalunya de sud a nord i que ha provocat afectacions importants pel que fa a la mobilitat, tant a la xarxa viària com a la ferroviària i també a l'aeroport. Ara ho detallem tot, aquestes pluges. Estan passant ara per sobre del Maresme i els Vallesos. Nil Ferrés, bon dia.
17: Bon dia. Sí, ara mateix els xàfecs es van desplaçant cap al nord-est. Alguns s'han endinsat cap al mar, però se n'han intensificat d'altres cap a les comarques gironines. Els més intensos ara mateix al Maresme, la Selva i també punts del Gironès. Al llarg de les properes hores, les precipitacions es mantindran al quadrant nord-est, sent especialment intenses al litoral prelitoral gironí, però de tota manera a la tarda també se'n poden aparèixer d'altres al terç nord i a ponent, tot i que seran més irregulars i d'una intensitat més moderada. Demà, petita treva, a l'espera de més pluges a finals de setmana.
15: De seguida ampliem també la previsió i pel que fa als esports. Xavi Rocamora, bon dia.
18: Bon dia, Núria.
15: Rafinha ha acabat amb molèsties a la cuixa dreta a l'amistós contra Austràlia, que encara tenim en joc.
18: El davanter blaugrana ha jugat la primera part del partit en què ha fet el segon gol del Brasil de penal, però no ha pogut jugar la segona per unes molèsties a la cuixa que la mateixa Confederació Brasilera de Futbol acaba de confirmar. El partit és a punt d'acabar, de moment amb victòria del Brasil, que guanya per 2-4. És un dels 11 internacionals, Rafinha, internacionals del Barça, que avui juguen partit amb les seves seleccions. La majoria els veurem en l'Espanya-Croàcia, amb 6 jugadors del Barça a la selecció espanyola i Livakovic amb la croata. D'altra banda, el Barça ha posat avui a la venda les entrades al Clàssic a preus desorbitats, des dels 649 euros, la més barata, fins als 1.000 euros, la més cara. De moment, les primeres 48 hores tenen preferència als socis i a partir de dijous, si en queden, en podran comprar també la resta d'aficionats. I en bàsquet, el Barça visita avui el Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada de l'Eurolliga. Serà a les 6 de la tarda i en directe a RAC1.
15: Entrem en matèria, passant 5 minuts de les 2.
16: 14-15.
15: Com dèiem, ja marxen des de fa tot just uns minuts, menys de 10, la roda de premsa del Consell de Ministres per explicar la lletra petita de les mesures per garantir l'accés a l'habitatge i evitar els desnonaments. La reunió ha començat tard per la pressió de Sumar, que amenaçava de boicotejar la trobada. Finalment, però, els dos socis del govern espanyol han aconseguit posar-se d'acord. El desllorigador passa per repartir les mesures en dos decrets per evitar que quan arribin al Congrés sigui un tot o res i tenir més números que entrin en vigor, i no caldrà esperar gaire, perquè es votaran divendres en un ple extraordinari. Anem a pams. El govern espanyol tot just comença a explicar ara la lletra petita de totes aquestes mesures a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Anem, doncs, cap allà d'entrada, des del Palau de la Moncloa. Jordi Armenteras, bon dia.
20: Hola, bon dia. Sí, les mesures que s'aproven per decret i que, per tant, són vigents a partir de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, en principi, demà mateix. Quines són? Queden prohibits els desnonaments per famílies que no tinguin alternativa residencial fins al 2030, prohibició que els fons voltor adquireixin habitatge fins al 2028, també hi ha una pròrroga de 2 anys en els contractes de lloguer vigents ara, els que caduquen aquest 2026 van prorrogats a les mateixes condicions del contracte fins al 31 de desembre de 2028. I a més, també s'apunta una nova regulació dels lloguers de temporada i dels pisos compartits de lloguer d'habitacions. Tot això en un decret. El segon decret, i aquí ens falta molta lletra petita, és on hi entra una renovació automàtica de lloguers. Sine die, que s'ha de s'ha d'acabar de concretar en quines condicions s'aprova, i que ha estat una de les grans negociacions d'aquestes últimes hores i la que enfronta més també partits de dretes i esquerres.
15: La tensió al si del govern espanyol és evident, tant que el Consell de Ministres ha començat tard per la falta de consens i els ministres de Sumar han convocat una roda de premsa paral·lela a la del Consell de Ministres per valorar aquestes mesures, tot i que xarxes, com dèiem, han celebrat també l'acord. Està per veure més quin futur tindran aquests decrets que el Congrés haurà de votar divendres. De moment tenen mala peça al teler. La majoria dels socis de la investidura van amb peus de plom perquè volen veure la lletra petita, però ja han posat pegues a l'esborrany que tenien entre mans. A Junts, per exemple, demanen més protecció pels petits propietaris, i el PNB denuncien que aquests decrets igualen el tracte també entre fons d'inversió i petits tenidors. També des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
0: Bon dia. Junts assenyalen l'actitud de Sumar com un obstacle per arribar a un acord. Van amb prudència, perquè fins ara només han pogut valorar un esborrany. Míriam Nogueras acusa els de Yolanda Díaz de vetar les propostes de Junts. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
19: Lo hemos hecho con nuestras propias medidas, que parece que son aceptadas por el Partido Socialista. Pero aquí hay un veto de los socios de Sumar. Opciones las hay. Sumar prefiere dejar a la intemperie al pequeño propietario. Yo creo que aquí hace falta generosidad por todas partes.
0: El PNB va en la mateixa línia i ha deixat clar que no pensa donar suport al decret si posa el mateix sac al fons voltor i els petits propietaris. Per la seva banda, el PP, com era previsible, vetarà el decret. La portaveu Esther Muñoz n'ha parlat tot just fa uns minuts i ha apuntat que les mesures que s'han plantejat destruiran el mercat immobiliari.
21: No es solo que el gobierno no haya tomado medidas para que la vivienda no sea el principal problema de los españoles, es que ha sido un actor necesario para que sea el principal problema de los españoles. Y ahora, de repente, en 24 horas... el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
0: Muñoz, per cert, ha denunciat que el govern espanyol no els ha trucat per negociar cap de les mesures incloses al decret.
15: El sindicat de llogateres també vol veure la lletra petita d'aquests dos decrets del govern espanyol d'entrada, però la música diu que li sona bé. Això sí, critiquen, com dèiem, que el govern plantegi les propostes en dos decrets separats. Anem ara cap a Plaça Universitat, a Barcelona. Benet Iñigo, bon dia.
22: Bon dia. Alegria continguda al sindicat de llogateres. La portaveu Carme Arcarazo aplaudeix que s'aturin desnonaments o es prorroguin contractes, però també creu que és el moment d'anar més enllà i aprovar els contractes indefinits. Per això pressiona Junts i li demana que hi voti a favor aquest divendres.
23: Pensem que no té sentit separar-ho, perquè mentre que un desnonament... és la conseqüència, la causa ho són precisament el fet que tinguem contractes que s'acaben sense cap mena de justificació. El que sabem és que això no hagués estat possible si no fos perquè milers de persones han sortit al carrer, han decidit plantar-se, han decidit venir al sindicat.
22: I per seguir pressionant ja han anunciat manifestacions a tot Catalunya aquest cap de setmana.
15: Gràcies, Benet. El sindicat de llogateres de Madrid també desconfia dels decrets proposats. Avisa que ara llegirà atentament els detalls de les propostes, però ja tenen coll avall que el PSOE s'haurà quedat curt per tot plegat. Aposten, de moment, per continuar amb l'acampada a la Puerta del Sol, Adrià.
0: Sí, el sindicat d'inquilines de Madrid sospita que trossejar el decret en dos textos diferents servirà al govern espanyol per introduir mesures a favor dels grans propietaris per la porta del darrere, denunciant que això és una vergonya, ho han definit com un decret farsa, i amb aquest panorama els acampats descarten aixecar la protesta de la Puerta del Sol. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres de Madrid, Valeria Racu.
24: És la tàctica del romper en cachitos... para que solo dar que quede unas migajas, ¿no? O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa. Jamás el final, porque aquí hay mucho que derrocar. Esto continúa, esto solo acaba de empezar.
0: Això mentre la Comunitat de Madrid demana desallotjar l'acampada urgentment. Ha enviat un requeriment al delegat del govern espanyol a Madrid per aixecar la mobilització en 48 hores. Avisen que si no ho fa, portaran el cas als tribunals.
15: Gràcies, Adrià. Veurem, doncs, l'impacte que tenen totes aquestes mesures. Mentre estan a peu de carrer, els desnonaments continuen cada dia. Hi ha casos sagnants. Un exemple és el d'avui al barri de Cerdanyola, de Mataró. Han quedat al carrer un home amb un 87% de discapacitat, juntament amb la seva germana i 3 nebots. Vivien en un pis propietat d'un fons d'inversió i ho ha seguit des de Mataró en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
25: Bon dia. A 8:45 del matí, la comitiva judicial, acompanyats pels Mossos d'Esquadra, han executat el desnonament. En Jordi, amb un grau de discapacitat del 87%, i la seva germana Alicia, mare soltera, amb 3 fills, un d'ells amb autisme, han abandonat la que ha estat casa seva en els darrers 11 anys. Ho han fet agafant l'estrictament necessari. Al pis ho han deixat tot, pertinences que podran recuperar. Abans tocarà buscar un sostre per tota la família. L'Alícia és pessimista.
1: Está la cosa muy mal, los alquileres. Están muy caros, están muy mal. Yo no puedo un alquiler normal, porque yo cobro 1.200. Ahora estoy cobrando 1.200. Antes cobraba 800. Por eso yo no podía pagar el alquiler.
25: Una vintena de persones han protestat pel desnonament. Ho han fet sota una forta presència policial. Hi havia més Mossos d'Esquadra que manifestants.
15: I mentrestant l'habitatge es continua encarint, l'Euríbor, que és el principal índex per calcular les hipoteques variables, tancarà el mes al seu nivell més alt en 2 anys. Montse Martí.
2: Se situa al 3,2% i, per tant, per sobre de com estava fa un any. Això vol dir que les hipoteques variables que toqui revisar ara pujaran de preu. Per exemple, una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys amb un interès de l'Euríbor més 1 s'encarirà 1.000 euros al cap de l'any.
15: Però tots els preus, no només els de l'habitatge, tornen a estar desbocats. Aquest setembre s'han disparat un 4,9% respecte a com estaven un any enrere. És la pujada més alta des del març del 2023, fa 3 mesos, que els preus, de fet, no paren de pujar. Línia Segura, Montse, que és per l'encariment dels carburants.
2: Sí, el gasoil i la benzina, de fet, ja ronden els 2 euros al litre a les gasolineres, que són gairebé 20 cèntims més per litre que a principi de mes. L'INE explica que la pujada del preu dels carburants d'ara té molt impacte en l'IPC, perquè fa un any s'havien abaratit i, per tant, la bretxa respecte a fa un any és gran. Tot i això, la inflació subjacent, que es calcula traient del càlcul els productes energètics, s'ha enfilat també un 3,1%. És el repunt més alt, en aquest cas, dels últims 2 anys i mig. L'Institut d'Estadística Espanyol ha publicat aquest matí la dada avançada de l'índex de preus al consum, que es confirmarà d'aquí a 15 dies.
15: A tot això, Barcelona desaprofita un 97% del seu potencial solar, ho diu un estudi de l'Institut de Recerca Urbana, que revela que la transició energètica a la ciutat està encallada i alerta que l'accés a l'autoconsum continua depenent de la renda i de tenir una teulada pròpia. Jordi Casals.
3: Segons l'informe, la instal·lació de plaques es concentra sobretot en habitatges unifamiliars i barris benestants, deixant pràcticament a zero els blocs de pisos, els habitatges de lloguer i les zones més vulnerables de la ciutat. Davant d'aquesta bretxa, els investigadors reclamen un canvi de model, deixar d'entendre les teulades com un element estrictament privat i començar a tractar-les com una infraestructura col·lectiva per democratitzar l'energia als barris, ho explica una de les autores de l'estudi, l'Eva Vilaseca.
4: Si assumim que la planificació energètica pot intervenir els camps dels pagesos, per què dins de la pròpia ciutat no podem entendre també la teulada com una infraestructura on també puguin implementar una sèrie de mecanismes per poder d'alguna manera alliberar aquestes teulades i fer-les servir per l'interès comú, que és la transició energètica, i que els seus beneficis vagin a tothom.
3: De tota manera, asseguren que omplint les teulades de Barcelona amb plaques solars només es cobriria un 18,5% del consum elèctric de la ciutat. En aquest sentit, destaquen la importància de projectar i construir parcs fotovoltaics fora de la ciutat.
15: I la nord-americana Anthropic avisa als inversors que el seu negoci d'intel·ligència artificial pot suposar riscos existencials per la humanitat. Ho diu, atenció, al fullet informatiu que ha fet arribar un grup petit de possibles inversors per la seva sortida a borsa, que encara no té data, però la previsió, Montse, és que sigui aquesta tardor.
2: No és l'únic avís que fa. En aquest imprès, l'empresa assegura que també hi ha un altre risc, que és econòmic, que és que ara mateix una quarta part dels ingressos de les empreses provenen només de 2 clients. A més, avisa que l'any passat van tenir pèrdues per 7.000 milions d'euros. Tot i això, la seva facturació es va multiplicar per 12 en només un any. Anthropic té previst debutar a Wall Street amb una valoració de 1,7 bilions d'euros, una xifra que el convertiria en el debut a borsa més gran de la història i superaria el de SpaceX, que ho va fer per 1,5 bilions. A diferència d'OpenAI, Anthropic manté la seva intenció de sortir a borsa, tot i que encara no hi ha posat data.
15: Ara passa pràcticament un minut d'un quart de 3.
5: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
26: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
27: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
28: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa't a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
7: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
8: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
7: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
7: Patrocinat per La Vanguardia.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
9: Us hi esperem.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup

0: Pluges ha afectat avui la mobilitat, molt tant per terra com per aire. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha estat més de 2 hores aturada. A aquesta hora ja s'ha reprès el servei, però hi ha retards per limitacions de velocitat. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, continuen les afectacions a diverses línies de Rodalies. No circulen els trens de l'R7 entre Cerdanyola, Universitat i Montcada Bifurcació, i altres línies com l'R4, l'R2, l'R3 i l'R8 circulen amb retards. A més, les pluges també han deixat sense servei algunes línies del metro de Barcelona per inundacions. Alba Carnicer.
1: Sí, en aquests moments a l'L1 està tancat l'accés de plaça Urquinaona i el de Joan Torres a l'estació de Sant Andreu, a l'L11 l'estació de Torrebarón, sentit Trinitat Nova, a l'L3 l'accés diagonal Pau Claris i també l'estació Mundet. La línia 5 no circula entre Cornellà Centre i Hospital Clínic i està tancat l'accés del carrer de Sants a l'estació de Badal. Encara a Barcelona, l'Ajuntament també ha tallat la ronda de dalt en sentit Llobregat.
0: Tot això mentre l'aeroport del Prat recupera progressivament l'activitat al temporal. Ha obligat les companyies aèries a cancel·lar més d'una norantena de vols ja amb destinació i procedència de diverses ciutats espanyoles i europees.
1: La regulació de l'espai aeri ha fet que gairebé tots els vols arribin i surtin amb retards considerables de més d'una hora i mitja de mitjana. Els aterratges han estat complicats perquè la pista està plena de bassals. Tot i que les aerolínies han avisat els clients, els afectats es queixen dels inconvenients que els comporta la cancel·lació dels seus vols.
2: A Catania, el retraso y nos mandaron un correo solo dice que no reprograman el vuelo a mañana.
3: Como iba ayer a Sevilla, lo cancelaron ayer por la noche, me pusieron un vuelo hoy a la una y cuando he llegado estaba cancelado también. Porque el vuelo que me proponen por la aplicación es para el jueves y no puedo llegar el jueves a mi casa.
4: A Lisboa, pues que está cancelado. Oh, estamos esperando para que nos den para otro vuelo.
1: Però més enllà de les infraestructures, les pluges també han fet estralls en algunes escoles que han hagut de suspendre les classes. Són les de Piera, Torrelles de Foix i Vilanova i la Geltrú.
0: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'aquest episodi que, recorden, s'allargarà encara aquesta tarda. En total hi ha hagut 1.200 trucades al 112, una de cada quatre al barcelonès. Els bombers han fet gairebé 400 serveis, també la majoria a l'àrea metropolitana, però en cap d'ells hi ha hagut víctimes. Només a Gavà, això sí, han hagut de rescatar 2 persones atrapades dins d'un vehicle. Ara les pluges, com dèiem, es van desplaçant cap al Maresme, Alba Carnicer.
1: A primera hora del matí ja s'ha enviat un alerta a totes les comarques afectades, principalment l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on ha plogut amb més intensitat. Ara bé, no es descarta enviar-ne més en cas que calgui. De fet, les pluges, com dèiem, es desplacen ara cap al Maresme. Protecció Civil avisa que és una zona amb moltes rieres i demana prudència, sigui com sigui. El d'avui és un nou episodi de pluges acompanyat una vegada més per les crítiques sobre el so estrident de les alertes. Doncs bé, la subdirectora Imma Soler ha anunciat al Monarracu que ja ho tenen tot llest perquè el so sigui més suau.
5: Que estaven pendents de que hi hagués una eina també que fos la prealerta, que aquesta tindria un so molt més fluix. El que passa que això requeria que hi hagués una actualització en els sistemes Android i iOS de tot el món. Llavors, quan s'ha produït aquesta actualització, ara és quan podem ja tenir el so definitiu que hi haurà.
1: Soler assegura que primer caldrà fer proves per veure com funciona i poder-ho incorporar els propers mesos.
0: Hem repassat, doncs, les afectacions que ens han deixat de moment aquestes pluges, que Nil Ferrés han deixat més de 80 litres per metre quadrat, superant els 100 fins i tot en algun punt.
6: Exacte, durant el matí hem tingut registres importants de pluja acumulada. Per exemple, a Canaletes, al municipi de Mediona, a l'Alt Penedès, s'han registrat 97 litres per metre quadrat, 88 als Hostalets de Pierola, 81 al Prat de Llobregat, 76 a l'Observatori Fabra, 50 dels quals en 30 minuts, amb una ràfaga de vent de 63 km per hora, o 71 a Sant Martí Sarroca, 36 dels quals en mitja hora. A més, diverses estacions meteorològiques no oficials han superat els 100 litres per metre quadrat, per exemple, entre 110 i 120 litres per metre quadrat a Sant Quintí de Mediona. Per altra banda, el riu Anoia ha augmentat el seu cabal de manera sobtada. Ha arribat gairebé als 100 metres cúbics per segon. Cal dir que ahir estava només a 0,5 metres cúbics per segon. Per tant, déu-n'hi-do l'aiguat que hi ha hagut a l'Alt Penedès. També el riu Besòs ara mateix porta un cabal de més de 150 metres per segon al seu pas per Sant Adrià de Besòs.
0: I com ha d'evolucionar la situació aquestes properes hores?
6: Doncs al llarg de les properes hores les precipitacions es mantindran sobretot al quadrant nord-est. Seran especialment intenses al litoral i prelitoral gironí. De tota manera, sí que és cert que poden aparèixer altres xàfecs de manera més irregular i d'intensitat moderada al terç nord i també a Ponent. De cara a demà, petita treva de precipitacions a l'espera de més pluges que podríem tenir de cara a dijous, divendres, dissabte i potser fins i tot diumenge.
0: Estarem pendents, doncs. Gràcies, Nil.
6: Gràcies.
0: També haurem d'estar pendents aquesta tarda del Parlament perquè d'aquí a menys de dues hores hi comença el debat de política general. És el debat que dona el tret de sortir de la temporada política a casa nostra i que començarà amb el discurs de

0: Baduill, el president, dedicarà bona part del seu discurs a parlar d'habitatge. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
1: Bon dia, Salvador Illa vol que l'habitatge centri el seu discurs d'aquesta tarda, tenint en compte el context i que aquest és el principal problema que tenen els catalans avui dia. A l'horitzó, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge i també la mobilització de pisos buits i construcció. Ho explica la portaveu del govern, la consellera Estèvia Paneque.
2: És evident que l'habitatge ocuparà novament una posició central en el debat d'avui, tant el president com el govern volen oferir mesures, solucions addicionals als problemes d'habitatge dels catalans i catalanes.
1: Els partits, per la seva banda, esmolen els ganivets per atacar el govern. Tot plegat començarà a les 4 de la tarda amb el discurs del president i a partir de demà a les 9 del matí intervindrà l'oposició.
0: Sabadell en Comú estudia denunciar el regidor de Vox, César Gil, que ahir va simular disparar un tret al clatell a una regidora dels comuns. Va passar durant el ple municipal mentre es debatia una moció sobre Ceuta. Les càmeres que retransmetien la sessió van enregistrar el gest. Tot i que l'alcaldessa, Marta Ferrés, va demanar-li que el retirés, Gil no va fer marxa enrere i l'Ajuntament ha decidit investigar-ho per veure si pot aplicar el règim sancionador. Ser Giró.
3: Ferrés ho qualifica de gest indigne i immoral i alerta que l'Ajuntament no es quedarà de braços plegats. Per una banda, estudiarà si pot sancionar-lo amb el reglament a la mà i, per l'altra, si aquest gest té recorregut penal. Els comuns estan convençuts que sí. El seu portaveu a Sabadell, Joan Mena, explica a RAC1 que ja hi treballen.
4: Un gest totalment intolerable, totalment injustificable, més enllà del context que hi hagi, és condemnable des de qualsevol punt de vista i és un gest evidentment antidemocràtic i que ratlla el feixisme, no? Per tant, davant d'aquesta situació, estem plantejant doncs quin marge tenim per poder recórrer a la via judicial per denunciar també aquesta situació. De moment sembla que sí que té recorregut i per tant explorarem quin delicte pot ser imputable.
3: Mena subratlla que no es poden normalitzar les formes antidemocràtiques de fer política. L'Ajuntament també recorda als regidors que el seu comportament ha de ser exemplar tot i les discrepàncies polítiques. Vox intenta justificar-se, tot i la claredat de les imatges, el partit ultra argumenta que prèviament la regidora dels comuns els havia increpat i que el regidor li preguntava si els dispararia al clatell com feien els terroristes d'ETA.
0: I per cert que el Congrés ha obert el procés per sancionar Ana Vázquez. És la diputada del PP que la setmana passada va exhibir un esprai de gas pebre a l'hemicicle. Ara Vázquez tindrà un temps per presentar al·legacions i la mesa les estudiarà abans de decidir si li retira temporalment la condició de diputada.
5: 14-15.
0: Més notícies. Catalunya no sap a hores d'ara quants alumnes falten de forma reiterada a classe. Educació no té cap registre propi que recopili les dades. Un dels pocs indicadors que tenia fins ara eren les proves PISA, però el desgavell que ha deixat fora Catalunya de l'últim informe ha fet que tampoc s'hagin pogut recollir dades fiables sobre absentisme. Eudald Martínez.
6: Això ho alerta un informe de la Fundació Equitat.org. Les últimes dades disponibles són de PISA 2018, que situaven l'absentisme català al voltant del 35%, una mica per sobre de la mitjana estatal, i 13 punts més que la mitjana de l'OCDE. L'entitat lamenta, però, que el desgavell de l'últim informe PISA ha deixat Catalunya sense noves dades. Això, tot i que aturar l'absentisme és clau per combatre l'abandonament escolar prematur, ho explica la cap de projectes d'Equitat.org, Helena Cintes.
7: Faltar deixa marca. Faltar té un efecte immediat en els resultats educatius. Per exemple, en matemàtiques es pot arribar a perdre un curs sencer pel fet de tenir un número de faltes relativament gran.
6: Per això l'entitat reclama a Educació que creï un registre únic que reculli dades d'absentisme i que també millori l'avaluació de les polítiques que s'apliquen per combatre'l.
0: Justament avui l'OCDE ha publicat un nou informe que assenyala que encara hi ha un 17% dels joves espanyols d'entre 18 i 24 anys que ni estudien ni treballen. La dada s'ha reduït 6 punts els últims 10 anys, però encara està lluny de la mitjana dels països de l'OCDE, que és del 13%. L'informe també assenyala que Espanya és un dels estats amb més professors d'institut sense contracte indefinit. Només en té el 70%, gairebé un de cada quatre té contractes de menys d'un any. I Tarragona ja ho té gairebé tot a punt per acollir aquest cap de setmana el que s'espera que sigui el millor concurs de castells de tota la història. Màxima expectació amb 350 periodistes acreditats de 16 països diferents i un centenar de mitjans també acreditats. I serà l'americana CBS amb un dels seus programes estrella. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
8: Bon dia, sí, un concurs de castells cada cop més seguit, que arriba en un moment especialment dolç. 18 colles competiran dissabte i les 12 millors diumenge. Esther Roca, codirectora del concurs de castells de Tarragona.
9: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
8: Entre les novetats, en aquesta trentena edició, al costat dels grans patrocinadors, com és el cas de Repsol, Estrella o CaixaBank, hi haurà el patrocinador de Castells de RAC1, el Forn de Nulles. Jordi Gas, que l'ànima del forn, avui durant la presentació oficial del 30è concurs de Castells.
5: Soc un forn molt arrelat a la zona d'aquí a l'Alt Camp i a Tarragona. Què vol dir això? Que el 80% de la meva clientela normalment pertany a una colla castellera o saben què són els castells.
8: El concurs, per si us ho estàveu plantejant, Núria, ha exhaurit totes les entrades. No patiu, però, que podreu seguir-ho diumenge en directe amb la colla de Castells de RAC1.
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Jazz de Barcelona amb un nom de luxe, Zucchero. L'artista italià dona el tret de sortida a la programació del 60è aniversari del festival amb un concert al Palau de la Música, on repassarà la seva trajectòria musical. El concert comença a les 9 del vespre. També actuarà a Barcelona Joan Dausà, que anuncia no un, sinó 6 concerts a la ciutat per Nadal.
11: És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
0: Serà el 16, 17 i 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre. I a l'estiu, la Oreja de Van Gogh actuarà a Roses.
12: Por eso espera con la carita empapada que llegarás con rosas.
0: Serà en el marc del Festival Sons del Món, que aquest any celebra el seu 20è aniversari. Serà l'únic concert que faran els bascos a Catalunya el 2027. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a les 7 al web del festival.
13: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
14: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Passa un minut clavat de 2:45 i els esports, Xavi, som en plena aturada de seleccions i avui totes les mirades van dirigides cap a Rafinha.
15: Sí, de moment amb males notícies i creuen els dits perquè no siguin nefastes. El brasiler no ha pogut acabar l'amistós contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta i ara caldrà veure si hi ha lesió i si n'hi ha, quant de temps hauria d'estar sense poder jugar. També quina estratègia segueixen ara el Brasil amb el davanter blaugrana. És el primer inconvenient pel Barça en aquesta finestra de partits de seleccions i avui encara jugaran 10 blaugranes més. 6 amb Espanya, Livakovic amb Croàcia, Gordon amb Anglaterra, Hamza amb Egipte i Bissibu amb la sub-21 de Bèlgica.
14: A RAC1 14-15. Can we forget about
15: the things I said when I was drunk? Ara bé, com dèiem, el principal punt d'interès ara mateix el tenim a Brisbane, a Austràlia. Àlex Pintanel, bon dia.
16: Què tal? Bon dia, Xavi.
15: El partit del Brasil ha acabat fa poca estona amb victòria brasilera per 2-4, però el protagonisme se l'endú, lògicament, Rafinha i aquestes molèsties a la cuixa. Què en sabem?
16: Que només ha pogut jugar la primera meitat i que Ancelotti l'ha canviat al descans. La Federació Brasilera ha confirmat que pateix unes molèsties a la cuixa dreta, una zona delicada, i que Rafinha ja es va lesionar la temporada passada en dues ocasions. De fet, les tres últimes lesions del brasiler han estat amb la seva selecció, la del mes de març al bíceps femoral de la cama dreta i la del Mundial precisament a la mateixa zona que avui, a la cuixa dreta. Mentrestant, el Barça encara no ha rebut cap notificació de la selecció del Brasil a l'espera de les proves que se li faran en les pròximes hores per conèixer la base exacta d'aquestes molèsties i saber si hi ha o no lesió. Abans del canvi, Rafinha, que estrenava capitania, ha jugat de nou al costat de Vinícius i ha marcat un gol de penal abans del descans i ser substituït. Cal recordar que el davanter del Barça venia ja de jugar als 90 minuts del primer duel contra Austràlia. El madridista Vinícius, que ha disputat 82 minuts, també ha fet un gol de penal. Bruno Guimaraes i Vanderson han estat els altres golejadors. Després d'aquest partit, pendents de Rafinha, la selecció pentacampiona del món tornarà cap al Brasil per volar després cap a l'Índia i jugar dissabte a Calcuta, un viatge de 20 hores i una distància de quasi 8.000 quilòmetres.
15: Lògicament pendents de Rafinha i de qualsevol informació que pugui arribar des de la concentració del Brasil a Brisbane, a Austràlia, per saber si tenim més detalls d'aquesta possible lesió o d'aquestes molèsties a la cuixa. I després de Rafinha, avui encara han de jugar 10 blaugranes més i la majoria faran en l'Espanya-Croàcia d'aquest vespre al Sánchez Pizjuán. 6 amb la selecció espanyola i l'Ivakovic, que ho farà amb la croata. Enviat especial de RAC1 a Sevilla. Damià López, bon dia.
17: Bon dia, Xavi. Només 3 dies després de guanyar Wembley en l'estrena de la Nations League, Espanya torna a jugar. Ho fa aquesta nit al Sánchez Pizjuán de Sevilla, on d'entrada t'he de dir que fa molt millor temps que a Barcelona, temperatures fregant als 30 graus i sense indicis que hagi de ploure durant el dia d'avui. Croàcia és el rival d'Espanya. Els croats van guanyar el seu partit dissabte a la República Txeca. Per tant, avui el partit es presenta com una lluita per la primera posició del grup. Aquest matí hem sabut els 3 descartats, de nou Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i també Jeremy Pino i Robin Lenormand. Luis de la Fuente introduirà alguns canvis respecte al partit contra Anglaterra, però tampoc s'espera que revolucioni l'equip. El seleccionador espanyol lamentava ahir el poc marge de descans entre partits.
18: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios por refrescar un poco el equipo, pensando en que dentro de 4 dies otra vez tenemos otro partido.
17: De la Fuente ja es va queixar en la prèvia del partit de Wembley del nou format d'aquesta data FIFA amb 4 partits consecutius. Diu que preferia el sistema anterior amb la triple data de setembre, octubre i novembre. Avui Cubarsí, Rodri i Lamine poden repetir i descansar dissabte a Oviedo contra la República Txeca, mentre que Pedri, suplent a Wembley, apunta a l'11 contra Croàcia. La selecció croata, sempre competitiva, amb la seva eterna figura, Luka Modric, 41 anys, liderant l'equip, amb el blaugrana Livakovic sota pals, Ante Budimir en punta, Kovacic, Luka Susic al mig del camp, o també un clàssic com Perisic. Qui no hi serà és Eric Garcia, que a les últimes hores ha abandonat la concentració degut a les molèsties al genoll esquerre, que es va notar en l'escalfament previ al partit d'Anglaterra. De la Fuente explicava que havien volgut ser prudents.
18: Sí, seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Todos hubiéramos asumido entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Pero como no teníamos la certeza de que para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones, y de cara al tercer partido podía estar o no, igual llegaba un poco justo, entonces entendimos que no merecía la pena.
17: El partit es disputarà 3:15 en un Sánchez Pizjuán ple de gom a gom. De fet, serà la primera actuació de la selecció espanyola en territori estatal des que va guanyar el Mundial. I fora del que és el partit, declaracions a Fabián Ruiz sobre la pilota d'or. Fabián també creu que la pot guanyar.
19: Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año, he tenido la suerte de ganar las competiciones más importantes.
17: També Luis de la Fuente va voler deixar clar que li agradaria guanyar el trofeu de millor entrenador. I un darrer apunt, tenim avui equip arbitral neerlandès al camp Serdar Gosubuyuk i al VAR Paul Van Bokel.
15: Espanya, com deia el Dami, ve de guanyar Anglaterra a Wembley i, per tant, la selecció anglesa buscarà avui els primers punts d'aquesta Nations League amb el blaugrana Anthony Gordon a la convocatòria. Gordon, que, a més, Àlex, ha parlat de les últimes hores de la seva arribada al Barça.
16: Ho ha fet en una entrevista a la cadena britànica ITV. Diu que està sent molt important per ell poder créixer en un ecosistema en què pot lluir més la seva qualitat que no pas en Newcastle i en una lliga com l'anglesa.
20: I think I've become...
21: Crec que he esdevingut un jugador diferent a ulls de molta gent, perquè a Anglaterra sempre vaig sentir que se'm respectava perquè era ràpid i pressionava, però no pas per la qualitat o la intel·ligència amb la que jugo. Només els companys amb els que jugava semblaven adonar-se'n. Crec que ara que sóc al Barça i jugo amb un altre estil, aquestes qualitats destaquen molt més i la gent comença a adonar-se que no només sóc un jugador ràpid. Honestament, això és una mica el que buscava. Volia deixar la Premier, volia una experiència diferent i volia exactament això. Sentia que tenia més per oferir del que la gent pensava i volia demostrar en l'escenari més gran del món. Per això marxar a l'estranger era molt important per mi.
16: Anglaterra jugarà a la mateixa hora que Espanya, 8:45 contra la República Txeca a Praga. A banda de l'anglès, els 6 espanyols i l'Ivakovic. A les 3 del migdia juga l'Egipte de Hamza Abdelkarim, el davanter del Barça de moment a la banqueta, contra el Sudan del Sud en un partit que és classificatori per la pròxima Copa d'Àfrica. I també juga Jesse Bisibu amb la selecció belga sub-21 contra Gales a les 8 del vespre en un partit classificatori per l'Europeu de 2027.
15: Això en clau seleccions, però encara alguna cosa més a explicar relacionat amb el Barça.
16: Aquest dimarts s'han posat a la venda les entrades pel Clàssic del 25 d'octubre durant 48 hores només per a socis. Durant el matí s'han produït fins a 45 minuts d'espera per comprar una entrada. Les més econòmiques costaven 649 euros als corners i d'aquestes ja no en queden, i les més cares valen 1.000 euros a la tribuna central inferior. Els preus són dinàmics. A més, el director general del Barça, Manel del Río, deixa el club a finals de mes, un any després d'haver-hi arribat. Ahir es va acomiadar del comitè de direcció, plega de mutu acord, i serà Sergio Serrano, fins fa poc el Banc Sabadell, qui assumirà la nova direcció financera.
15: Àlex, gràcies.
16: Adéu, bon dia.
15: I mentrestant, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputarà la segona jornada de la Champions amb quatre de les campiones del Mundial Sub-20 com a principals novetats de la convocatòria. Xavi Morlans, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. Les blaugranes ja són a la capital italiana, on aquesta tarda faran l'última sessió d'entrenament abans del partit de demà. Les novetats de la convocatòria són Aixa Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que es van proclamar campiones del món en categoria Sub-20 diumenge passat, i també René Van Asten, qui ja ha rebut l'alta mèdica. En canvi, Vicky López segueix sense entrar a la llista per lesió. Tot l'endemà que Irene Paredes expliqués a RAC1 que, tot i que el seu contracte com a blaugrana acaba aquesta temporada, té clar que el seu desig és renovar.
20: Queda tiempo, yo estoy muy contenta de estar aquí, yo ya unos años me siento bien, es el lugar donde quiero estar, donde pues bueno, me permite el poder ganar tantos títulos, ojalá sea este año, estoy centrada en eso, en trabajar y en poder estar a un buen nivel para ayudar al equipo.
2: La central també va parlar sobre el fet que France Football no l'hagi inclòs com una de les 30 finalistes per guanyar la pilota d'or, tot i el seu important paper en la temporada passada en què el Barça va guanyar tots els títols.
20: Creo que no siempre es justo todo el mundo que está ahí. Creo que hicimos una temporada muy, muy buena la temporada pasada y me quedo con eso. Fue una temporada inmejorable y me alegra que estén muchas de mis compañeras ahí. Y, como decía anteriormente, ojalá se lo lleve una jugadora del Barça.
2: Una Paredes que s'espera que demà sigui titular en el duel davant la Roma, que jugarà 3:15 de la tarda, on les blaugrana buscaran la segona victòria d'aquesta primera fase.
15: Gràcies, Xavi. Avui dia de convocatòries. Hem sabut la del Barça, amb aquest viatge a Roma per disputar la segona jornada de la Champions, però també la de la selecció espanyola pels dos amistosos que jugarà d'aquí a dues setmanes contra els Estats Units. I Aitana Bonmatí ha viatjat cap a Roma, però no anirà amb la selecció espanyola d'aquí a menys de 15 dies. Per contra, Vicky López baixa amb el Barça, sí que ha rebut la trucada de Sònia Bermúdez. Pau Bonastre, bon dia.
22: Bon dia, sí, la principal absència de la llista de la selecció espanyola és, com dius, Aitana Bonmatí, Espanya, que jugarà dos amistosos contra els Estats Units a Washington i a Filadèlfia el 10 d'octubre i la matinada del 13 al 14, respectivament. És l'inici del camí cap al Mundial del Brasil de l'any vinent, del 2027, i com diem, de moment sense Aitana, que va reaparèixer el cap de setmana passat amb el Barça, perquè encara ha d'anar agafant el ritme, segons el parer de la seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, que n'ha parlat justament aquest matí.
23: Aitana es una jugadora fundamental para nosotros. Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones, y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
22: I l'altre nom propi destacat és el de Vicky López, sorprenent perquè encara no està disponible per Pere Romeu, però Bermúdez diu que ho han parlat amb el Barça.
23: Evidentemente hay comunicación con el club, se pregunta cómo está la jugadora, está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros, si no, no estaría en la convocatoria, así que está bien. Y como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información.
22: La llista per aquests dos amistosos la conformen 25 futbolistes, amb Vicky i 5 blaugranes més, que són Catacoll, Paredes, Patri, Serra Jordi i Clàudia Pina. També hi ha les catalanes Alexia Putella, Zona Batlle i Laia Codina, que és una de les novetats respecte a l'última convocatòria de la selecció espanyola. En canvi, en queda fora Jana Fernández.
24: 14-15.
15: Més coses. Abans sentíem tant el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, com Fabián postulant-se, fent allò, les últimes campanyes per endur-se la pilota d'or. Com sabeu, ahir es van tancar el període per poder votar, i ahir també qui va passar pel Tubiràs és José Félix Díaz, el director del diari AS i un dels que té dret a vot justament en aquest guardó. Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
15: Es va tancar les votacions i el periodista madrileny va explicar com ha estat el seu procés de decisió.
1: Sí, no va voler desvelar el sentit del seu vot, però sí que va explicar com s'ho va fer per repartir els punts entre els diferents candidats.
3: Mira, yo he hecho una, durante varios días, he hecho, hasta el sábado que voté, he hecho una lista, ¿no?, de 10, pero bueno, lo voy a resumir en 6, ¿no? Es decir, pros y contras. Y todos, todos, os lo digo en serio, tienen pros y contras para ganar el Balón de Oro. El que no tiene títulos tiene goles, y el que no tiene goles tiene títulos. El que no tiene todos los títulos, pues tiene poca presencia. Bueno, es que yo, sinceramente, más allá de colores, os lo digo en serio, el que gane va a ser justo ganador, yo creo, ¿eh?
1: Un José Félix Díaz que també va assegurar que la doble entrevista amb Mbappé de fa uns dies al seu diari no va condicionar en cap cas el sentit del seu vot.
3: No, no es que esté condicionado, sino sencillamente es una gestión que se hace antes, o la hago yo en concreto, en persona antes, y también te digo, se hizo gestiones con otros, algunos han respondido afirmativamente y otros no han respondido afirmativamente.
4: Vale, o sea que a Lamine Yamal lo hubierais querido entrevistar también, por lo que entiendo de tus
3: Exactamente, ha tenido la petición, pero no ha tenido bien, me parece correcto, es una opción, él decidió dirigirlo a determinados medios y respetable completamente.
1: I en aquest sentit va afegir que no hi ha cap campanya anti-Lamine al seu diari.
3: Yo le hice una entrevista a Félix el otro día, ¿cómo se titulaba? Para mí Lamine es un espectáculo y tiene que ganar el Balón de Oro. O sea, quiero decirte que no hay una campaña anti, ni mucho menos. Y a mí cuando la gente critica a los que han hecho campaña, no, campaña no, campaña la hacemos nosotros abriéndole la ventana, la puerta. O sea, quiero decirte que es nuestra obligación y hasta la de ellos también, ¿no? Intentar influir en la gente. Bueno, yo no sé si lo logran o no lo logran, pero para nosotros nos viene bien durante este recorrido que es el Balón de Oro, pues porque tenemos cosas de que hablar y encima los protagonistas se vuelven más accesibles, ¿no? De repente.
1: Recordem que el guanyador de la pilota d'or el sabrem el pròxim 26 d'octubre en la gala que s'ha de fer a Londres.
15: Doncs bé, parlant de Lamine, recordeu, oi, que ahir escoltàvem el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, dient que li agradaria que Lamine Yamal guanyés la pilota d'or. Aquest era el moment.
7: Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también te imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Kane.
15: Doncs bé, aquestes declaracions no han caigut massa bé entre alguns aficionats de l'Espanyol i per això Monchi ha demanat perdó. Albert Pedrol, bon dia.
24: Bon dia, Xavi. L'andalús va passar ahir pel larguero de la cadena SER. Li van preguntar per la pilota d'or i ho va aprofitar per matisar d'aquella manera el que havia dit al migdia i de pas. També va disculpar-se amb els aficionats de l'Espanyol que no es van prendre massa bé la sinceritat del seu director esportiu.
25: Al que se haya molestado le pido disculpas. Bueno, tirado por la parte española, evidentemente, como perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no he hecho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico y ya vuelvo a decirlo. Si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido un poco poniéndome la bandera española. Yeah.
24: Monchi també va parlar del fitxatge de Brian Zaragoza. Diu que va ser fàcil convèncer el futbolista, però que va arribar en un estat de forma directament dolent.
25: Fue complicada la operación en sí, porque había que unir muchos intereses, pero a nivel de convencer al chico fue fácil. La cooperación con Manolo fue muy positiva. Poco a poco estamos viendo el Brian que queremos. Es verdad que llegó con un déficit físico importante, pero estamos convencidos de que él quiere y encuentra Barcelona y el Espanyol como su lugar idóneo, y nosotros creemos que puede ser un jugador que nos puede dar mucho.
24: Per últim, el director esportiu ha confessat que no està content amb les sensacions ni els resultats d'aquest inici de temporada. L'Espanyol és 15è amb 7 punts de 21 possibles, però alhora està convençut que poden donar-li la volta. I encara vinculat a l'Espanyol, com que aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, Cornellà al Prat obrirà les seves portes diumenge perquè els aficionats de l'NFL de futbol americà puguin seguir en directe el partit que els Chicago Bears i els New York Jets juguen a Chicago. El partit és a les 7 de la tarda, hora catalana, però l'estadi s'obrirà una hora i mitja abans.
15: Apunta Bassas, que
1: sí, sí.
15: Això és diumenge ja. Què he dit, els Bears i els Blaus? No ho sabem. Dos minuts, parlant de 3:15, anem a la resta del futbol.
1: Com aquests que fan festa major, no?
15: Sí.
1: Que són un color o l'altre. Mauricio Pochettino, ara seleccionador dels Estats Units, ha parlat de les infraccions comeses pel Manchester City de forma molt contundent.
26: Hemos vivido en un periodo de engaño. Entonces, cualquier castigo no sé, es imposible de volver atrás, ¿no? Queda muy dañada la sobre todo los controles de la Premier. Después de tantos años, ¿qué va a pasar? ¿Un castigo económico? ¿Descuento puntos? No sé, es muy difícil. Sinceramente es triste, es una tristeza grande. Hemos vivido un periodo donde la justicia deportiva no existió.
1: Pochettino es considera una de les víctimes d'aquell City com a entrenador, primer del Tottenham i després del Chelsea. El Castelló, d'altra banda, va recuperar ahir el lideratge de segona i va tancar la setena jornada d'aquest passat cap de setmana de nou com a primer classificat en solitari després de guanyar el camp del Leganés per 0-2. Els castellonencs segueixen sense perdre, amb 19 punts, el millor inici de la seva història i uns números que feia 14 anys que no es veien a la categoria. Tenen un punt més que l'Eibar, que és segon amb 18. El Girona, de la seva banda, acaba la jornada en zona play-off, cinquè amb 13, i el Sabadell setè amb un menys, amb 12 punts. I encara a segona, avui han hospitalitzat el Pitxo Cuellar, el veterà porter del Mallorca, pròxim rival. Per cert, a la Lliga del Girona li ha caigut una petita estructura decorativa del menjador de la Ciutat Esportiva del Mallorca, que li ha impactat el cap i l'han ingressat perquè estigui 24 hores en observació.
15: Aparquem ara el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant d'handbol perquè en aquests moments el Barça està jugant l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Ara bé, és un partit totalment intranscendent.
22: Correcte, perquè l'equip blaugrana ja està classificat per la final d'aquest dijous, d'aquest Mundial que s'està jugant a Egipte. Abans, però, ha de jugar aquest duel de tràmit contra el Muntada marroquí, en joc des de 2:45, superat ja el primer quart d'hora de partit, el 17 de la primera, guanyant el Barça còmodament, Barça 14, Muntada 5. De fet, el conjunt marroquí havia encaixat fins ara dues derrotes en dos partits en aquesta fase de grups. Primer va perdre de 25 gols i en el segon de 15. El Barça ja sap que dijous s'enfrontarà en la final al Veszprém hongarès, que entrena Xavi Pascual. La final serà a les 7 de la tarda, hora catalana. És la reedició de la final de l'any passat en què es va imposar el conjunt blaugrana.
15: I en bàsquet, el Barça visita avui la pista del Dubai a la segona jornada de l'Eurolliga, partit que arrenca a les 6 de la tarda. Atenció, per tant, als despistats, que és més d'hora de l'habitual, i que seguirem, com sempre, en directe a RAC+1. Dani Aguilar, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
15: Evidentment, és un partit especial perquè l'equip blaugrana es veurà les cares amb el seu entrenador fins a pocs mesos, amb Xavi Pascual.
5: Sí, per bé que d'aquella plantilla només en queden quatre noms, és evident que es tracta d'una cita marcada i que arriba ben d'hora, però és que no només és el Barça que es creua amb Pascual, sinó també el Dubai, que es creua amb Alexander Sekulic, que fa també pocs mesos aixecava el títol de Lliga Adriàtica dirigint l'equip dels Emirats. Això en deia l'eslové.
6: Tinc grans records dels mesos a Dubai. Va ser un dels millors moments de la meva carrera, poder guanyar el primer títol de la història del club. Va ser un honor per a mi. Serà curiós demà el duel a les banquetes. El Xavi entrenava l'any passat al Barça i jo al Dubai, així que ens hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem l'equip i plantilla rivals, potser jo una mica més, perquè al Barça hem fet molts canvis.
8: I know a little bit more than he do because we make a lot of changes.
5: I Pascual s'ha entrat en fer la feina avui.
9: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
5: No serà l'únic retrobament, i és que el Dubai jugarà un dels pilars el curs passat al Barça, el Toko Shengelia. De fet, el club dels Emirats ha tingut un intens estiu incorporant noms com Okobo, Wolcup, Diakité, tot i que tindrà el perill dels ja presents al curs anterior, com McKinley Wright i Dwayne Bacon, i per cert, arriba més descansat després que s'hagi ajornat l'inici de la Lliga Adriàtica per una vaga arbitral. En canvi, el Barça va arrencar abans d'ahir, que és quan va viatjar, una setmana en què recorrerà 11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol. De Dubai anarà divendres, jugarà divendres a Istanbul i diumenge a Múrcia. Al capítol mèdic, les baixes conegudes del Barça de Nibo, Makondu i Buoma. Al Dubai no hi seran l'ex blaugrana Justin Anderson ni tampoc Janan Musa i Clement Prepelic.
15: Doncs el partit que jugarà al Coca-Cola Arena, que obrirà la segona jornada de l'Eurolliga masculina, que juga de manera gairebé íntegra avui mateix.
5: Sí, 8 dels 10 partits, destacant un altre retrobament. Si Pascual s'enfronta avui al Barça, Pablo Lasso juga davant el Real Madrid amb l'Efes, tots dos buscant la primera victòria. I a 8:45, destacar el duel ACB entre el València i el Baskonia al Roig Arena. I demà, Rocamora, serà el torn perquè arrenqui l'Eurocup, la segona competició estatal on hi competeix el Kitsen es Manresa. Doncs bé, el temporal ha afectat el pla de viatge a Manresa per aquesta primera jornada. El vol que el duia a Atenes aquest migdia s'ha reprogramat a 4:45 de la tarda, de manera que perdrà l'enllaç per arribar a Salònica, on demà juga a la pista del PAOK. Per tant, pendents de saber com arribarà l'equip de Diego Campo al destí.
15: I, Pau, què ens falta per saber?
22: Doncs que Fernando Alonso ha renovat per un any més amb Aston Martin. Com a mínim, fins al 2027, el pilot asturià va aterrar a l'escuderia el 2023 i des de llavors ha disputat 85 grans premis i ha aconseguit 8 podis, tots ells, això sí, en el primer any amb Aston Martin. Ha explicat en una entrevista al diari AS aquest matí que no creu que sigui el seu últim any a la Fórmula 1 i que la rebuda dels aficionats en el darrer gran premi de Barcelona a Catalunya va ser clau per decidir continuar a la Fórmula 1. També ha renovat contracte amb l'escuderia britànica, el seu company Lance Stroll, també una temporada més. Per altra banda, en tennis, Carla Suárez ha ampliat el contracte com a capitana espanyola de la Copa Billie Jean King fins al 2029. Enguany, l'equip espanyol ha arribat a les finals. I en tennis, el malagueny Alejandro Davidovich està disputant la final del torneig ATP 250 de Chengdu a la Xina contra el polonès Hubert Hurkacz. Davidovich, que ha guanyat el primer set 6-4, i ara el segon, 6-6, s'està decidint el tie-break, en aquest moment empatat a 7-7.
15: Déu-n'hi-do, 45 anys Fernando Alonso i encara té corda com a mínim per un any més, i veurem si algun altre, perquè diuen que ara no es veu retirant-se del món de la Fórmula 1. Per cert, Camp Motor és d'ahir, és notícia d'ahir, però també dir-vos que Maverick Viñales retornarà a la moto aquest cap de setmana. Després de perdre's els últims 4 gran premis, doncs el retrobament serà en el Gran Premi del Japó. Per cert, tenim en marxa l'embol per acabar veient el resultat?
22: Sí, continua dominant el Barça de manera molt clara. El 22 de la primera guanya el conjunt blaugrana en aquest darrer partit intrascendent de la fase de grups del Mundial de Clubs. 16-7 contra el Muntada marroquí, amb una destacada aportació golejadora de Dani Fernández, que està liderant a l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que, recordem, ja en certa manera té la mirada posada a la final de dijous contra el Veszprém hongarès, que entrena Xavi Pascual.
15: La cursa de RAC1, Pau, es corre aquest any a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i de ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. Afanyeu-vos, queden només 15 dies per inscriure-us-hi. Per tant, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 4:03, ara venim.
0: O canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
10: Hola, això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
11: I allò del sorteig?
10: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
12: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: 5, 6, 7, 8, valorado.
14: Así
11: es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
17: En aquesta terra protegim i acollim.
18: Fem barri i fem pinya.
19: I fem, i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
30: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
31: Si vols ser la compra bé, tant a carrer.
32: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
33: 3 vertical, caminada per la natura.
34: Trekking?
33: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
34: Excursions gratis amb Costa.
33: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
35: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
36: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
37: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
38: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
37: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
38: I escolta el que vols.
37: Quan vols.
39: Són les 3, actualitzem la informació molt pendents de les mesures antidesnonaments que ha aprovat el Consell de Ministres. El govern espanyol assegura que serviran per aturar la compra especulativa. Des del Palau de la Moncloa, Jordi Armenteras.
40: Sí, al final són dos decrets que el govern espanyol que és, admet que és una estratègia, que hi ha una negociació molt més madura que l'altra. En un decret només la pròrroga de lloguers pendent de negociar, a l'altre totes les mesures que ja estem explicant des de la una del migdia. Entre d'altres, aquesta prohibició de desnonaments. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també acaba de ser contundent amb tota la qüestió dels fons voltor.
41: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social, como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de las, de los fondos buitres.
40: Clar, s'ha de veure quina és la definició de fons voltor en aquest nou decret llei que surt avui del Consell de Ministres, perquè el text encara no el tenim i, de fet, s'està acabant de redactar. Hi ha més mesures, queden prohibits... Hi ha la pròrroga de 2 anys en els contractes de lloguer vigents, també hi ha una nova regulació dels lloguers de temporada i dels pisos compartits. El segon decret, insistim, és on hi va aquesta renovació automàtica de lloguers sine die, però no hauria de moment sense suports.
39: Hi ha un tercer decret que s'ha aprovat que prorroga algunes ajudes per pal·liar la crisi davant l'escalada dels preus, Jordi.
40: Sí, rebaixa de gasoil i gasolines de 20 cèntims durant el mes d'octubre. Aquesta ajuda es rebaixarà a 13 cèntims durant el mes de novembre i 6 cèntims al desembre. El que també queda congelada de moment és la tarifa d'últim recurs elèctric, el que es coneix com a TUR, i la bombona de butà. El govern espanyol estima que són 12.000 milions d'euros d'ajudes. Tot això per minimitzar els efectes de l'IPC desbocat. Avui s'ha conegut el de setembre, 4 amb 9, i de l'encariment de preus derivat de la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran.
39: Gràcies, Jordi. Des de Sumar estan satisfets amb aquests decrets que han sortit del Consell de Ministres, si bé reconeixen que no són tan ambiciosos com haurien volgut i que s'han hagut d'empassar algun gripau. Ho deia el ministre Pablo Agustín Duy.
0: ¿Hemos conseguido todo lo que nos proponíamos y todo lo que queríamos? No. Ustedes saben que nosotros no compartimos, y lo hemos dicho muchas veces, alguno de los modelos de bonificaciones fiscales. No es un modelo que compartimos, es un modelo que ha entrado en aras de conseguir el acuerdo que ha sucedido hoy.
39: El govern espanyol, en tot cas, vol que el Congrés aprovi els dos decrets en matèria d'habitatge divendres. Junts i el PNB no valoraran res fins a veure-ho tot per escrit. El Sindicat de Llogateres de Madrid, de moment, tampoc no veu clares les mesures aprovades a posta per mantenir, de moment, l'acampada a la Puerta del Sol d'entrada. No els agrada que les mesures s'hagin dividit en dos decrets. Però també hem de continuar molt pendents de l'episodi de pluges que recorre el litoral de Catalunya de sud a nord i que ha provocat afectacions importants pel que fa a la mobilitat. A la mobilitat. A Rodalies no circulen els trens de l'R7 entre Cerdanyola Universitat i Montcada bifurcació i hi ha línies com l'R4, R2, R3 i R8 on els combois circulen amb retards. També han quedat sense servei algunes línies del metro de Barcelona, també per inundacions. Per exemple, a l'L1 està tancat l'accés de la plaça Urquinaona i el de Joan Torres a l'estació de Sant Andreu. A l'L11, a l'estació de Torre Baró, en sentit Trinitat Nova, a l'L3, l'accés diagonal Pau Claris, i també l'estació Mundet. L'L5 no circula entre Cornellà Centre i l'Hospital Clínic i està tancat l'accés del carrer de Sants a l'estació d'Abadal. També s'ha hagut de tancar la ronda de dalt en sentit Llobregat per acumulació d'aigua. És el resultat d'unes tempestes que es mantindran durant la tarda de les comarques gironines, Nil Ferrés.
1: Exacte, els xàfecs i tempestes s'han anat desplaçant lentament i ara mateix es troben concentrats en la seva gran majoria al quadrant nord-est. Al llarg de la tarda podem tenir algunes tempestes localment intenses al litoral i prelitoral gironí. També en poden aparèixer de noves al terç nord, també a Ponent, però en aquests casos ja serien més irregulars i d'intensitat moderada. De cara al vespre tendirien a anar disminuint i sembla que demà tindríem una petita treva. Tot i així, de cara a dijous, divendres i començament del cap de setmana podríem esperar més pluges, tot plegat amb un ambient que seria de tardor.
39: Gràcies, Nil. I pel que fa als esports, Rafinha ha acabat amb molèsties a la cuixa dreta a l'amistós contra Austràlia. Xavi.
2: El davanter blaugrana ha jugat la primera part del partit, en què a més ha fet el segon gol del Brasil de penal, però no ha pogut jugar la segona per unes molèsties a la cuixa, que ha confirmat després la Confederació Brasilera de Futbol. Ara bé, en la roda de premsa postpartit, el seleccionador Carlo Ancelotti no ha donat més detalls, bàsicament perquè tampoc no li han preguntat. Pel que fa al resultat, el Brasil ha guanyat 2-4 i un dels gols l'ha fet Vinícius també de penal. Rafinha és un dels 11 internacionals del Barça que avui juguen partit amb les seves seleccions. La majoria els veurem en l'Espanya-Croàcia, amb 6 blaugranes a la selecció espanyola i Livakovic amb la croata. I d'altra banda, el Barça ha posat avui a la venda les entrades al Clàssic a preus desorbitats, des dels 649 euros, la més barata, fins als 1.000, la més cara. De moment, les primeres 48 hores tenen preferència als socis i a partir de dijous, si encara en queden, en podran comprar també la resta d'aficionats. En handbol tenim en joc l'últim partit del Barça de la fase de grups del Mundial de Clubs. Augment el descans amb clara victòria blaugrana per 23-8 contra el Montada marroquí. Els blaugrana, recordem, ja estan classificats per la final, que jugaran dijous contra el Vesprem. I en bàsquet, el Barça visita avui el Dubai de Xavi Pascual. En la segona jornada de l'Eurolliga serà a les 6 de la tarda i en directe a RAC+1.
39: Doncs són les 3 i 6 minuts. Avui tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mana Ballista.
2: I el tu diràs amb l'Aleix Parisé.
3: Bravo! Ara!
4: Bueno,
3: què és tant... Ho heu fet llarguet, això, eh?
4: Avui sí, nois.
3: Carai, tu!
4: Escolta,
5: gairebé 7 minuts,
4: per explicar.
3: A més, el Xavi Alujas ja estava dient, què? És el 14-16, això?
5: No, el 15-16, el 15-16.
3: Bueno, perquè venen de les 14.
5: Bueno, perquè
4: bueno, i que s'ha d'aprendre a resumir, vull dir, no podeu explicar-ho tot, saps? Lo de les entrades del Clàssic.
3: Sí.
4: Que la gent... dir que ningú podrà anar en aquest partit, a no ser que sigui ric, que per tant per ser blaurana has de ser ric ara, no vos descobreixes res.
3: Blaurana, dit.
5: Blaurana
4: i l'almorrana que els sortirà qui vulgui pagar aquest preu, home.
5: No, però és veritat que, escolta, teniu el 14-15 vosaltres aquest espai per fer les vostres merdes, vull dir, no vingueu aquí a ocupar-nos lo nostre. És que, clar...
3: No, molt malament avui, eh?
4: Tampoc hem començat molt alhora, vull dir...
3: De què és culpa, això?
5: No, ara n'hem tirat merda als altres, no? De què és culpa, això?
4: Qui ha sigut? Ningú.
3: Fes números.
5: El Marc Giró?
4: Però si això ho he sentit jo, que he fet entrar el Nil, que és un dels meteoròlegs de la casa.
5: Quin Nil?
4: Nil, com
6: Nil
4: es diu?
6: Ferrés.
4: Nil Ferrés es diu
5: aquest,
4: el nom.
5: Aquest és nou.
3: Sí. Deu ser nou, sí.
4: Però no, no li torneu, perquè ell també ho ha descobert avui al Giró i li ha dit, vine! I l'ha fet anar allà, li ha presentat a tota la comunitat. Però això és maco, en part.
3: També es nota que no tenim pressa, per començar.
2: No, no, no, no, portem dos minuts ara
4: compartint.
2: Parlant, fent el post-informatiu.
3: A tot això, Núria, Xavi, esteu bé o teníeu roba estesa avui?
4: No,
3: també. Escolteu, nosaltres avui tenim un esperit emprenedor i volem amortitzar una mica, perquè sabeu que aquí sovint fem cançons, els taloners, cançons una mica d'humor, i volem compartir amb vosaltres una idea que tenim, aviam què us sembla.
5: Sí, perquè hem vist que han creat el Premi Cançó de Barcelona, creat per l'Associació Antic Gremi Revenedors de 1447, i atenció, perquè el premi són 5.000 euros, i he dit, això ho hem d'aprofitar d'alguna manera, clar.
4: Tot s'ha de dir, que s'ha de musicar un poema que proposa l'organització, però tenim tantes cançons que, bueno, jo penso que alguna nostra podria colar, clar, saps? Però del poema és igual.
3: Si hem fet una preselecció de 5 cançons, les millors deduïm dels taloners, ens ajudeu a triar-ne una per presentar-la, Núria i Xavi?
2: Sí. Ah.
4: Sí.
3: Mira, hem de fer-ho per diners i, a més, ho vendrem a l'estil RAC 105. Ho farem amb estil radiofórmula.
5: Ara.
3: Aquí comença la radiofórmula RAC 5.000 euros.

0: les 3 i 9 de la tarda. Què passa, gent, que teniu ressaca un dimarts? Ja sabeu que queda menys pel cap de setmana.
1: Tu, xirucaire, en pis a les Corts, que aniràs a veure el que és gràcies tots els dies. Vols saber quines són les cançons de moda?
2: Sí, clar que sí. Ets tan maquinota que en comptes d'anar al metge passes la ITV? Oh, doncs no preocupis per el que arriba al top 5 de les cançons del trio dels Teloners.
0: Ei, comencem amb un clàssic de la casa per anunciar l'arribada dels mosquits. El pitjor so que et pot arribar quan ets a punt de dormir.

Efectivament, acabem de rebre una trucada del SEM, que acaba de morir un avi que tenia el sonotone molt a prop de la ràdio i li ha rebentat el timpà i els arregla, que sí! I seguim amb un altre hit per animar, com no, el Barça després de la lesió de Rafinha, tot marcat a la casa dels taloners.

0: heu flipat o no? Quina cançó hem de presentar per guanyar aquests 5.000 euros?
1: Va, la del Barça.
0: La del Barça.
2: Sí, sí, claríssimament.
0: Home, la del Barça potser que es torna a posar de moda.
3: Aquest Barça va com un coet. Va com un coet. Va com un puto coet.
4: Doncs mira, ja tenim la guanyadora d'aquest RAC 5.000 euros. La presentarem, és la candidata. És, això ha sigut una mica Benidorm Fest, eh?
1: Sí.
4: Ara ha d'anar a Eurovisió,
0: sí, però amb més droga, no?
4: Quina, aquí o allà?
0: Home, aquí.
4: Aquí?
0: Bueno, ja Benidorm, com a molt, la droga que es passen són dos gelocatils en tant de iaio. Clar.
1: No has vist cap festival de Benidorm Fest?
0: Hi ha alguna bisagra? No? Ai, bisagra, viagra.
1: Bisagra, hòstia.
4: Alguna bisagra també, els malucs. Bueno, escolta, els malucs tenen alguna bisagra.
1: I un gelocatil també pel Rafinha, pobret del meu cor, que s'ha fet mal.
0: És el nou gelat preferit dels farmacèutics, el gelocatil, eh?
1: Però és que no té sentit, aquest.
0: De gelat, no? Gelocatil.
1: Però és que no és gelato, seria, no és geloto.
4: Gelat-catil.
5: La brometa bastant fluixeta.
0: Gelato-catil.
1: Ja no és ni fluixeta, és que ja és nula. Vull dir, és que no,
0: si
1: no procés.
0: Si vols enfonsar-me...
1: Xavi,
0: estem discutint, calla un moment. Si vols, a mi...
1: Ja vos hem discutit abans del programa.
4: Sí. Això és cert.
1: Perquè l'Estadella vol que jo agafi una pulmonia.
0: Jo no vull que agafi.
1: L'Estadella fica l'aire condicionat a menys 35 graus.
2: Això n'hem de parlar, i seriosament, perquè aquesta redacció no només tens tu el problema, eh? Vull dir que...
6: Com ho sabe?
2: 6 sota 0 també estem a la zona d'esports allà. Però,
1: perquè hi ha gent que ha entès que l'hivern és el moment d'anar amb tirants i a l'estiu és el moment d'anar amb anorac. I jo aquí penso que el govern hauria de fer alguna cosa. I quan dic govern vull dir qui mano.
2: Doncs anem tirant cap allà.
4: Home, si us plau, perquè hem de començar un programa.
0: El Francesc Cano, el nou director de RAC1, li hem de dir, eh?
1: Sí.
0: El Francesc, la primera cosa, la primera gran obra que ha de fer Francesc Cano primer és... Sí,
4: és posar-nos d'acord a tots amb la temperatura de la redacció.
0: Té feina, eh?
1: Picar-li els dits a l'Estadella cada cop que va tocar el termostat.
0: A veure si et picarem un altre lloc.
1: Ah, bé, que et picaré jo.
4: Núria, Xavi, fins demà, Reis.
2: Que vagi molt bé.
4: Adéu-siau, adéu.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
8: El taloner, és en català, no...
7: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
9: Jo era un jinete total.
7: I Alba Segarra.
10: Que no tengo miedo a la verdad.
8: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen 14 minuts de les 3.

0: Bona tarda, llegendes de la... És alert, eh?
1: Ostres, em van despertar la nena ahir, un altre cop, a l'És alert.
2: Que ets pare?
1: Sí, sóc pare, no us ho he dit?
2: No, no ho sabia.
1: I just havia dormit. Estava com un tronc, la nena, i just la nena va a posar el collit.
2: El collit, què és això?
1: El collit és el llit que està ajuntat al llit dels pares.
2: Ja ens estem passant de tanta merda. Què tens, un collit ara?
1: Home, perdona.
2: Un collit per la nena?
1: Home, és que és el que s'ha de fer els primers mesos de vida d'un nadó. Si estàs fent la lactància materna, ha d'estar al collit. Però pot estar on tu vulguis, però nosaltres hem decidit el collit.
2: Va passar dels collons al collit, eh?
3: Bueno, dels collons a l'úter i de l'úter al collit.
1: Sí.
3: Escolta, a mi també em va despertar ahir una cosa.
1: Sí. Però vas plorar, també?
3: Bueno, vaig plorar quasi bé, perquè no sé si ho sabeu, l'audiència, no sé si us recorda que tant soc la noia del correu electrònic.
1: Sí.
3: Vale?
1: Sí.
3: Jo porto el correu electrònic per portar al públic. I ahir vam rebre un correu electrònic del Guiu Gomà Giró.
2: Guiu Gomà Giró.
3: Sí.
2: Vale.
1: Té nom de parc.
3: Sí, va enviar GGG. Guiu Gomà Giró. GGG.
2: No podem dir el correu electrònic.
3: No diré el correu electrònic. Només diré que va a les divendres 25 de setembre a les 12:49 del migdia.
1: Sí.
3: Mos va enviar. Bon dia, em dic Guiu. M'encanta el vostre programa. Podeu substituir la versió quan el clapés es jubili?
2: No,
3: gràcies.
2: Home, no. Això, el Guiu aquest?
3: Sí. 12:49. A 12:52 va enviar. Contesteu-me quan vulgueu, que és com... Gràcies, Guiu, per donar-nos permís.
1: Tranquil·litat, Guiu, eh?
3: Però és que a les 12:52 va fer un altre correu. Que era, sisplau, podeu mencionar aquests mails al programa d'avui?
2: Bueno, jo
3: gràcies.
2: Ho estem fent.
3: No, bueno, era divendres, ens som dimarts.
2: Bueno.
3: Anem poc a poc perquè anem lluny.
2: Som una mica rodalies amb el mail.
3: Bueno, és que després parlem del mail. A les 12:58 del mateix divendres va enviar... Sí. M'agradaria venir algun dia a veure el programa, que és perquè serveix el correu. Tot lo d'ara, tot lo d'abans no compte.
2: Sí.
3: Em podeu enviar un mail quan us vagi bé?
2: Bueno, li hem enviat aquest mail.
3: A la 1 del migdia va enviar... Visca els teloners! Amb moltíssimes exclamacions.
2: Vale.
3: I a 3:45 va enviar... Se m'ha oblidat dir-vos que el 28, o sigui, ahir, és el meu aniversari.
2: Ai,
3: i m'agradaria que em feliciteu en directe. Petons.
1: Doncs bueno, pues... el que farem és felicitar-lo, però cada 10 minuts.
3: Mira...
1: Serem tan insistent com ell.
3: Sí.
2: Però
3: què
2: passa?
3: I el que farem també... Bueno, Guiu, Cuca, de llum, del meu cor, vale? Primer pots condensar tot això amb un únic missatge. Tu penses una estoneta, tot el que vols dir ho fas amb un únic missatge.
2: No estem talant arbres, per això. Vull dir que són mails abans.
3: No estem talant arbres, però són minuts de l'Alba Segarra, eh?
1: I en comptes perquè aquest any t'encarregues tu de revisar els mails de públic.
3: I començarem per la base. Abans de demanar aquest nombrem i tots aquests favors, farem una cosa. La gent que prengui posa algo tan senzill com el nom i el dia que volen vindre.
2: Et veig una mica emprenyadeta, eh?
3: És que el mail...
2: Ara què?
3: El mail... Qui perquè el feia l'any passat, el mail?
2: Jo vaig estar 2 anys fent el mail i perquè creus que vaig passar el mort?
3: I jo vaig dir, vale! Bueno, escriviu-nos el que vulgueu, que és un regal tindre-us al nostre costat.
1: Ai, que bonic.
2: Ara...
1: Voleu obrir l'altra versió?
2: Vinga, va, foli, vamos a por ella.
3: Per favor. Plou a brots i barrals.
1: A brots i barrals. Obrim l'altra versió del dia parlant del tema d'avui, evidentment, la pluja, perquè tot i que ja tornem a tenir el sol per aquí, aquest matí mitja Catalunya ha patit pluges torrencials. De fet, ahir a quarts d'11 de la nit ja van enviar una alerta als mòbils dels veïns d'11 comarques, totes les que estaven en un nivell de perill molt alt.
3: Ai, i així ha sigut, perquè aquest matí la pluja ha caigut de manera torrencial al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Aquestes pluges han provocat inundacions i, clar, alteracions en el transport. La Ronda de Dalt ha quedat tallada, l'alçada de la Vall d'Hebron per estar inundada. Estacions de metro, moltes estan tancades, problemes als busos, trams i als ferrocarrils catalans i retards a Rodalies.
2: Bueno, el que vindria a ser un dia normal a Rodalies. Vull dir, plogui o no, Rodalies va al seu ritme, va fent poquet a poquet, poquet a poquet.
3: Però que va molt lluny.
2: Bueno, va a Sant Vicent de Calders.
3: Sí, perquè no arriba un món més.
2: No.
3: Escolteu, tu, avui, aquest matí, com us hem aixecat, era un dia molt gris.
2: Ara.
3: I jo he dit, va, vull baixar al carrer amb el meu paraigüe, sobretot amb el meu somriure, per animar tothom. Perquè un dia gris s'ha de ser més portador.
1: Al mal temps.
3: Bona cara.
2: Ara.
3: I aquí comença un reportatge a peu de It's Raining Men. Aleluia.

0: rapper diferent. Avui us he fet com una crònica, vale? Perquè el que passa és que com ploie, sí, jo he agafat el paraigües, m'he ficat la gravadora amb una bossa,
1: sí,
0: i he gravat com continu, saps?
1: Vale.
0: Jo estic tot al carrer i dic, tu grava, grava, grava.
2: Radio Verité.
0: Exacte, intenta no mullar-te, vale, i torna.
1: Molt bé.
0: Llavors, us porto una mica el que he viscut durant 20 minuts de carrer de pluja.
1: Vale.
0: Vinga, acompanyeu-me. Mireu, només sortir de l'edifici Torre Barcelona he trobat un grup de noies, germanes d'edifici, m'ha de pensar a mi, amb paraigües disposades a sortir de la torre en el moment de pausa. Vale?
1: De pausa de la pluja.
0: De pausa del cafè tenien elles.
1: Ah, vale.
0: Estan en una altra planta, no sé quines, perquè hi ha moltes.
2: La pluja no ha parat.
0: No les ha parat la pluja, no. I tampoc ha parat l'actitud de la primera noia amb la que he parlat.
1: Ara.
0: Hola, com esteu?
3: Hola. Molt bé.
0: Bueno,
3: intentant-ho.
0: No, però l'actitud és molt positiva, no?
3: Sí, clar, que hem de fer.
0: Per què?
3: Conyo, perquè està plovent molt.
0: Què et molesta de la pluja?
3: La pluja, mullar-te, el fred, aquest vent. A més, vent. El vent sí que em toca molt les nassos, tio.
0: Què et toca, de veritat?
3: El cony, el cony.
1: Ai, no cal.
0: No veus optimisme avui, eh?
3: No és un dia optimista.
0: Què t'agradaria fer?
3: Anar-me'n a casa, dormir.
0: Però és important perquè no hi ha bolets, és important que plogui.
3: Vale, bueno, pues, pels bolets.
1: Pels bolets, m'agrada molt, eh?
2: Que de fons hi hagués algú dient me la suda?
0: Bueno, és que...
2: He sentit com una veu de fons.
0: Hi havia una energia molt negativa. De
4: me
0: fet,
4: la suavia, que l'edat que tinc jo...
0: Exacte. Hi havia un ambient molt enrarit, perquè feia molt, molt, molt mal temps, i la que tenia pitjor pronòstic era una noia que, cuidado, atenció, anava amb sandàlies i sense paraigües.
1: No.
0: I clar... Jo quan l'he vist així és, on vas així, desgraciada? Agafa un cafè de la màquina, avui no surtos.
1: Clar.
0: Bueno, és que la noia tenia un lloc molt concret on havia d'anar.
1: No.
5: Bueno, pues estem a punt de portar missió, perquè s'està complicant una mica.
0: No tens paraigüe?
5: No.
0: No tens paraigüe?
5: No.
0: Jo sí, aguanta el micro. A partir d'ara jo et faig de portadora de paraigüe. On hem d'anar?
5: Estupendo. A per un matxa gratis.
0: Gratis? Per què?
5: Perquè el regalen.
0: Nena, o sigui, tu avui et mullaràs els peus per rata.
5: Claro. Home, cafè gratis, què més vols?
0: Estàs a gust sota el meu paraigües?
5: Super, estupendo. Escolta, però vens amb nosaltres, que si no jo ara no tinc paraigües.
0: No, clar, t'acompanyo fins al quiosc aquest. Com és que t'has posat xancles? Ahir es va sonar les a l'art i tu decideixes posar-te xancles, nena. Però què vius des que en el món?
5: Aviam, jo estava a casa a les 10 de la nit. Em vaig fotre un susto quan va sonar l'alarma, que sí, crec que hauria d'estar prohibit,
0: clar,
5: que posin alarmes més enllà de les 10 de la nit. Estava esperant que plogués perquè ens diguessin que poguessin teletreballar. Però és que no estava plovent res i he dit, bueno, doncs em poso les xancles, vale, perquè a pla, si plou i et poses bambes i se't mullen els peus, després se't mullen els mitjons. I tarda molt a secar-se. En canvi, amb les xancles, ara, doncs es ventila més i es seca.
2: Ah, una experta de pluja, sí, eh?
1: Sí. I
2: una
1: experta també, Alba Segarra, dient és alert perquè ha dit és alert.
0: És a l'art, dic jo.
1: M'agrada
0: bueno,
1: molt.
0: Bueno, cadascú ho com vol, tu.
2: No he dit as alert?
1: Jo he entès as alert.
2: As alert.
1: A mi m'agrada molt més as alert, eh?
2: Com pollastre alert.
1: Sí.
0: Exacte, perquè és com te quedes de sí, cruixit quan sona allò.
2: Ostres.
0: Tu, aquesta noia que anava amb xancletes i sense paraigüe, però a la que anava, a lo gratis.
1: Ara.
0: Perquè avui, aquí davant de la ràdio, amb un negoci, que no direm el nom, regalaven té matxa gratuït. I ja us aviso que això és el fil conductor de tota la resta de la crònica que he fet. Perquè amb aquesta noia anava una altra que amb ella, igual que les plantes, igual que les llavors, igual que els bolets, la pluja també l'ajuda a fer alguna cosa que si no faria.
1: Ah,
2: ara.
0: A veure, la companya.
6: Què tal?
0: Com portes el dia de pluja?
6: No sé, és un dia una mica raro, la veritat.
0: T'agradaria que sortís al sol?
6: Tampoc em desagraden aquests dies, perquè és com que tens l'obligació de quedar-te a casa i no sents culpa, no? I pots posar-te al llit a mirar pel·lis, sèries...
0: Clar.
6: I no sents culpa, perquè no has de fer plans, no sé.
0: Perquè tu normalment sents culpa si et quedes a casa.
6: Se'm costa saber descansar.
0: Ah, el capitalisme, germana? Quina mà de gent, nenes!
5: Sí, pel matxa gratis.
0: Ah, tota aquesta gent
5: sí,
0: és pel matxa...
5: Sí, això és la culpa.
0: Ai, en sèrio? Vaig a parlar amb aquesta gent tan rata que es mulla per un matxa gratis. O sigui, jo les he acompanyat.
2: Fort,
0: des de la torre hem creuat la Diagonal i hem arribat a aquest negoci. En aquest negoci, no us exagero, si us dic que hi havia més de 10 metres de cua per un tematge gratis. Ara sí que podem dir que hi ha una crisi econòmica molt grossa. Perquè en aquell moment ha començat a caure la del pulpo. Ha començat a ploure a brots i barrals. Ara sí que ho he dit bé.
2: Jo estic esperant que el Guillem faci un comentari, perquè aquest té, si et cau a la camisa...
1: Sí, tematge.
0: Sí.
1: Exacte.
2: L'estava esperant, no...
1: No, però perquè avui jo crec que no podia interrompre la crònica aquesta periodística. Que
0: vale. Perquè si no perdem el fil.
1: No, bueno...
2: És que tot el rato estava pensant, i quan ho dirà?
1: Bueno, podem dir que aquesta crònica també té marxa.

0: molta marxa aquesta crònica, sí. I seguim, perquè quan hem arribat amb aquesta cua de 12 persones, suposo que abocades a la misèria absoluta per estar fent cua en aquell moment allà, m'he trobat una altra parella que no tenien paraigua i estaven xops.
1: Ai.
0: I jo he xerrat amb ells a veure què collons ha passat aquí. Hola, bones.
2: Hola.
0: Per què esteu fent cua sense paraigua?
2: Perquè no tenim, no tenim.
0: Ai, com és que no tens paraigua? Que no sabies que plouria?
2: No, sí, però no ho tenia. No sabia que plouria tant.
0: Però em van enviar una alerta i, tio...
2: A mi no em va arribar, eh?
0: A tu no et va arribar l'alerta?
3: No, no, no. La escuchamos en el edificio, pero no nos llegó a nosotros.
0: La mare que... Fes una crida a l'alcalde. A l'alcalde!
3: Por favor, que llegue a todos, porque es importante que nos cuidemos y que sepamos que hay que traer paraguas.
0: Perquè tu vas amb pantalons curts.
3: Sí, porque hace calor también, no hace frío.
0: ¿Por qué esteu aquí mullant-vos?
3: Venimos por el matcha gratis.
0: Hòstia, no m'ho puc creure.
3: Sí, obvio.
0: O sigui, us esteu mullant per un matcha gratis?
2: Bueno, mullaria igualment, però sí.
0: O sigui, sou més rates que no pas previsors.
2: Bueno, tu diries que no?
4: Déu meu, senyor, jo entenc que tenia una mica d'hora aquest matcha, perquè no em quadra.
0: No, no tenia
4: senyor.
0: Res, era un vas de plàstic amb... Bueno, diuen que és matcha, però saber què t'hi posen.
4: Perdona, que jo ara faré una pregunta una mica estúpida, però el té matcha què porta?
0: Vull dir, bueno, no... és aquesta herba, és aquest te. O sigui, és ve de la planta, no sé, és com el té verd. Jo crec que és el més pur del té verd.
5: I el té xai? És que jo em perdo, eh?
0: Són tipus de tés, sí.
4: A mi em passa molt el divendres quan marxo aquí, que té xai de menos. Ara aquest no. Toca't els collons. Ara aquest no.
0: És que a mi em fot gràcia perquè jo he baixat posant en risc la meva salut.
5: Sí. No, i no s'està valorant.
4: Tampoc et flipis ara.
0: Està d'ella. Tot anava bé fins que està... Tu has sentit com ploia en aquesta cua? Que semblava que mos apedreguessin.
4: Jo... Has anat a davant de la ràdio.
0: He anat a davant de la ràdio i sort que no anava més lluny perquè m'hagués ofegat. Perquè pensa que faig metro mig. Hi ha hagut un moment que tenia hasta les calces molles.
4: Però això...
5: Que no és la primera vegada, eh?
0: Que no és la primera vegada, però no per gust aquesta. Obligada. Nois, total, que llavors he vist que la cosa es desmadrae. O sigui, ploia d'una manera, estava tan xopa. Al fons de la Diagonal ja es veia Noé amb l'arc arribant. I dic, torna cap a la ràdio,
5: clar.
0: Que no estem a la 15, però a la 3 és el Teta, també, saps? I quan marxava, dic, espera, abans de marxar, recordeu que jo estava fent de tutora de paraigües d'una noia.
4: Sí.
0: Dic, ves a la cua en aquesta noia, a veure si, pobra desgraciada, pot tornar sense mullar-se, ja no et necessita, i me n'he assegurat que pogués tornar sense jo.
4: Molt bé.
0: Com
6: la
0: pluja.
6: Està la meva nena?
7: I mullant-nos. Hem demanat que posin el toldo, però no ens fan cas.
0: Ah, a la botiga no us posen el toldo?
7: No.
0: Vaya rates. Amb ella la podeu atendre, amb un paraigüe?
8: Sí.
0: Vale, me'n prometeu que ella no es mullarà a la tornada?
9: No podem prometre res, però ho intentarem. Farem tot el que estigui en les nostres mans.
0: Vale. I com que ja estava segura de que aquesta noia podria tornar sense mullar-se els cabells, he decidit tornar cap a la ràdio. Quan tornava cap a la ràdio m'he trobat... Un raig de llum.
5: Això és una aventura, eh?
0: És una aventura. M'he trobat...
4: Però ets Dora l'exploradora, eh?
0: Sí, sí, m'he trobat un senyor...
4: Ai.
0: Que no sabies si està de Barcelona o fent cua al Tutuki Splash.
4: Ai.
0: Perquè s'havia fotut, saps, aquests xubasqueros llargs?
4: Sí.
0: Ai. Aquestes capelines llargues?
5: No. Com del Tutuki Splash?
0: Sí, és el que acabo de dir, sí. Si m'escoltes. Se l'havia posat per sobre del casco de la moto.
4: No.
5: Hòstia.
0: I s'intentava fumar un cigarro. Bueno, tot era un espectacle.
4: Ai.
0: I dic, xarra amb ell, a veure què t'he dit. Que mos està caient la del pulpo.
10: La del pulpo, però a tope, Dani, eh?
0: Tu sembles el capità gourmet, eh?
10: Jo vaig amb el xubasquero de l'Ebola.
0: Xubasquero de què?
10: De l'Ebola. No.
0: Sembla un epi. Escolta'm una cosa, jo ja pujo perquè m'estic mullant molt, però abans volia trobar una persona esperançada com jo per fer una mica de cant de que torni a sortir el sol.
10: Que no torni avui perquè jo me'n vaig cap a casa, que li he dit a l'oficina que ja no hi vaig.
0: Xop, fins al genoll.
10: Sí.
0: T'acostiparàs cuca del meu cor.
10: Sí, i jo que sóc gran, a gripe A.
6: Gripe A, mínima.
10: Sí, miri.
0: Ei, li cantem un sol solet perquè surti el sol?
10: I tant.
6: Vinga, va.
10: Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solet, vine'm a veure que tinc fred.
0: Mare de Déu, com... Mira, sobre el... Està que surti el sol, sinó per emportar-te tu amb Sant Pere.
4: Bravo.
5: Molt bé.
4: Molt bé aquest senyor amb aquesta veu d'ultratomba. Molt bé, molt bé.
5: Ha espantat els núvols, ell,
0: Ho ha aconseguit.
5: Sí, sí.
0: Nois, mireu, avui he descobert una cosa, que és tardor verdadera per Sant Miquel, la pluja primera.
4: No enterré, però vale.
5: Sí, ha fet de senyor Marcelí.
4: Ah.
0: Pues sí. Que estic recuperant dites.
4: Vale.
0: Ja ho sabeu, vale? Llavors, es veu que les primeres pluges són per Sant Miquel, i ara Sant Miquel, que és Festa Major, Festa Major Lleida.
1: Ah, mira!
0: Però Lleida no està plovent.
1: Va, que estem a punt d'arribar a 3:45 de la tarda. Hem d'anar a la publicitat i tot seguit anem directes cap a la secció més intel·lectual dels taloners. Fem ciència mundana, ciència a peu de camp, amb la Núria Camp, la nostra científica de capçalera. Ara tornem!
6: Taloners a publicitat! Yes!
8: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
11: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
12: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
11: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
15: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
14: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
15: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
16: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
17: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
18: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
19: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
20: RAC1, emissora oficial.
21: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
22: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
23: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
25: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
26: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
24: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
27: Les seves entrades, sisplau.
28: És que nosaltres estem convidats.
24: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
29: Tu ets una mica guarro, no?
30: Home, si la dona menteix així...
29: Espera un moment, perquè la del teu costat és la teva dona?
30: Bueno, una d'elles.
29: Oh! Oh!
0: Mare meva, per favor!
29: I aquest és el teu fill?
30: Sí, és el meu fill.
29: De quina?
30: De la segona.
29: De la tercera. Tu ets la tercera? És la que més t'està aguantant, o...?
30: No, és la primera va durar poc, la segona va 20 anys.
29: 18
30: anys, i amb ella porto 11.
0: El fill li fa els números, eh?
29: El fill t'està fent els números, és el teu comptable, no?
30: Sí, i tant.
29: Molt bé, molt bé.
31: Els números han d'anar bé, la veritat.
30: Sí, de números. Jo soc d'acció. Cunyau, cunyau,
24: els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
29: I llavors el president de la Generalitat saps qui és, com es diu?
30: Home, aquest sí, el Llarguerot, dic jo.
29: El Llarguerot.
30: Com es diu? No me'n recordo. El...
29: Sal?
30: Sal d'aquí, també.
1: Sí, sal d'aquí, sal...
30: No.
1: Salva...
30: Salva Illa.
1: A veure, perquè t'ha xivat el teu fill, eh? Jo conozco uno mejor.
2: Em fa gràcia perquè els tres portem ulleres.
3: Sí.
2: I això que us explicaré és molt interessant. De fet, jo estic buscant nova muntura, eh?
3: Ah, sí?
2: Això m'interessa a mi especialment. Si esteu buscant una òptica de confiança, apunteu. Òptica Sanabre.
3: Home, per favor.
2: Al centre de Barcelona.
3: Millors.
2: Al centre. És una empresa familiar amb experiència en tot tipus de solucions per la vostra vista
3: ara.
2: I oïda, també, eh?
3: Ah? Que perquè de vegades ens oblidem, però tu també quan vas a una òptica també tens audífons.
2: Ah, clar, clar, és que està tot relacionat, eh?
3: I perquè és molt important cuidar-te les ulleres, perquè d'allà pengen les ulleres.
2: Clar,
0: sense... Has dit les ulleres.
3: Les orelles.
2: Sense orelles no et pengen les ulleres.
3: Exacte.
2: Escolteu, allà tenen possibilitat d'urgències, també. Tindreu ulleres normals en 30 minuts i progressius en 24 hores.
0: Ostres, mare meva!
2: Millor impossible. I també hi podreu descobrir les noves ulleres auditives Nuance.
3: Nuance.
0: Uau!
3: Nuance.
2: És el nom que té.
3: Te l'has despullat amb les ulleres?
2: Ah, això li has de preguntar...
0: No, això seria Nu només.
3: Ah.
2: Nuance.
3: Nuance.
0: Però pots anar despullat amb ulleres, eh?
2: Allà t'ho expliquen. I durant aquest mes de setembre, audiòfons al 50%.
3: Home, que et donen només un.
2: No és que te'l posin a una orella, eh? Els dos a meitat de preu.
3: Això és ideal, això és ideal.
2: Òptica Sanabre.
3: Ara.
2: I si voleu més informació, opticasanabre.com.
3: És Sanabre o Sanabre?
2: És Sanabre, és Sanabre. Sanabre, 80 anys cuidant la teva vista.
3: M'encanta.
2: És una sintonia de reina.
0: Ens informen que a Lleida sí que està plovent.
3: Ah, és veritat, acabem de rebre un Instagram.
2: Espera, última hora.
3: Última hora, última hora.
2: Última hora.
3: Perquè abans hem dit que...
2: La previsió del temps.
3: Exacte, ens ha obert un ullent per Instagram i ens ha dit que, efectivament, a Lleida ja està plovent, eh? Ens ho diu el Josep Ros Roig, que ens diu que a Lleida ja plou.
0: I per què? Perquè tardor verdadera, per Sant Miquel, la pluja primera.
2: Ara, això mai falla. Ara. Va, que hem de canviar de tema, deixem la pluja a banda, perquè hem de parlar de ciència, com cada 15 dies que refrescarem conceptes que potser vam estudiar o no fa un temps, diguéssim, a l'escola. O no. Ara ho sabrem, perquè ve la nostra científica de capçalera, la Núria Camp. Núria, bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
2: Podries venir amb la bata de científica, no, un dia?
4: No, perquè jo no porto bata. Hem de sortir dels laboratoris per explicar-ho.
3: Ara, ara. De fet, qui ve amb bata...
4: Despullem-nos de la ciència, per favor.
3: És el doctor Quim Malfà, que és qui sí que ve amb bata. Sí. Amb
4: hi ha gent que es posa bata que no hauria de portar bata.
3: Sí, potser, com
0: potser el doctor Quim Malfà.
4: Potser.
3: No. Bueno, al col·le jo, quan feia batxillerat, duia bata blanca.
4: No, està bé, està molt bé, això.
3: Sí, sí, sí.
2: Per fer ciència.
3: No, per fer ciència no, jo al col·le... duia bata. No, no, poca broma.
0: Per anar pel col·le?
3: Per anar pel col·le, sí,
0: que t'embrutar és molt.
3: No, duia... No, perquè duia bata blanca, no sé.
2: El Mallafré, això?
3: No, el Mallafré, no. A Cunit. Ah, no, a Cunit no. Va ser al col·le de Barna, sí.
2: Ah, sí?
3: Fins, tota l'ESO anàvem amb bata blanca.
2: Què dius?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Això, per què?
3: Pues no sé.
0: Jo la primària sí, però la ESO...
4: Ja amb res, quadrets,
2: amb alguna sota?
3: No, no, era una bata blanca. Jo recordo que a la primària sí que anava amb una bata de color
0: gris... De rayetes. Sí.
3: De rayetes.
0: Ai, més mona. Sí, sí, sí, nosaltres sí, sí. A l'escola també, al col·le, el CIP i allà misar, portàvem tots bateta. Sí, sí. Però la ESO ja no.
3: Ca.
2: I tu, Núria, duies bateta, petita, científica.
4: De quadrets.
3: De quadrets.
4: Oh,
3: més
4: mona.
2: Amb el nom brodat també aquí, sí. Núria.
0: Com els metges que porten bata i surten a fora i tornen a entrar.
4: Fumen.
0: Sí.
2: Va, que hem de repassar els continguts.
4: No, però la ciència pot ser de bata o de bota. La biologia, que això fa molt riure.
2: Ah, com? Bata o de bota?
4: Clar, tu pots ser més de bata, més de laboratori, gent que estudia molècules, tal, o de bota, gent que es posa les botes per anar a explorar plantetes.
0: Molt
4: bé. Sí, fatal, eh?
0: És com un veterinari, que pot ser veterinari d'animalets de mentida
4: igual,
0: o de granja.
4: Doncs científicament, bata o bota, a vegades hi ha aquests
0: boníssim.
4: Dos.
0: Oh, boníssim.
2: Tu què ets?
4: Jo no sóc ni una ni l'altra.
3: Vale, molt bé, perfecte.
4: La veritat. No, és veritat, perquè l'explico, però...
0: De micro.
4: Tant de bata com de bota explico.
3: Que, avui què ens expliques? Perquè avui crec que portes un tema molt interessant, eh?
4: Avui bastanta bata. Bastanta bata. Fotem-li. Resum de continguts del que
3: vale,
4: explicarem
3: perfecte,
4: avui.
3: A veure.
4: Conceptes que tractarem. Parlarem sobre models animals.
0: Vale.
4: D'enginyeria genètica amb l'exemple de la insulina.
3: Molt bé.
4: I de l'acidesa.
0: Ui, jo en tinc molta.
4: Ui, doncs ara ho parlarem.
2: Jo en tinc més quan dormo d'un costat que de l'altre.
0: Ah!
4: Hosti, això, quin tema.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Ara farem consultes amb ella.
4: Que no tinc
2: crec que
4: ni
2: no
4: idea.
2: Soc l'únic, eh, que li passa.
4: A veure, però per explicar tot això, ho vestirem amb un rànquing, un top 3 farem, d'animals que utilitzem com a insult en el nostre dia a dia, però que científicament no s'ho mereixen.
3: Ah, molt bé, m'agrada, m'agrada.
4: No s'ho mereixen. I començarem amb el top 3, que he col·locat aquí, aquesta posició 3, a la rata, com aquestes noies del macho.
2: Bueno, es diu molt rata de laboratori,
4: sí,
2: no?
4: Sí, rata de laboratori.
3: Una mica rata,
0: no? Nen rata, persona rata.
3: Sí. Sobretot, rata relacionada també amb l'hora dels calés, no?
0: Sí, que és una mica així. És molt, sí, amb el de, verge del puny tancat.
2: Minyo
0: sí.
2: Rata es diu molt, sí. També.
4: Bé, doncs encara que això ho fem servir com a insult o per desprestigiar d'alguna manera a persones o a col·lectius, nosaltres científicament veiem que hi ha molta vinculació. De fet, les utilitzem moltíssim, podríem dir, a les rates. De fet, tu deies, no?, com rates de laboratori, això s'ha dit moltes vegades, tot i que és veritat que també s'utilitza, i ara us parlaré, sobre els ratolins. És a dir, són espècies diferents, però em servia super d'intro, però les rates, els ratolins, són molt importants en la recerca biomèdica.
2: Vale.
4: Per tant, per favor, deixem d'insultar-los perquè realment són animals que els utilitzem per l'experimentació, per avançar en aquesta recerca, i és el que s'anomena models animals.
3: Per tant, vol dir que hauria de ser una cosa bona, no? Si a tu et diuen rata, hòstia, ets una rata, vol dir que estàs ajudant a la vida.
2: Sí. A favor de la ciència,
4: clar. No? Rata de bata.
2: Rata de bata!
3: Vinga, serra, bata, bata, bata, bata, blam, blam,
0: serra, bata, bata, bata, bata.
3: Ara.
4: Doncs ens agraden les rates i els ratolins en aquest cas, bueno, llavors jo em moro de por, quan veig una, però
0: jo
4: científicament ens agrada perquè, doncs, a part que som mamífers i això ens apropa molt a nosaltres, ens permet explorar, investigar des d'aquest punt de vista. A més, són animals que reprodueixen molt ràpid i això, a la recerca biomèdica,
0: va molt bé.
4: Per el tema pasta, o sigui, i per tema tempos de recerca, interès.
2: Algú que cardi molt també se li pot dir un rata.
4: Una mica conill també es fan servir.
2: Conill.
4: Sí, però és veritat que els ratolins s'utilitzen molt, molt més.
3: Home, està bé perquè al final una rata, ben bé, vull que la tenim molt mantinguda, tal, des de que no va sortir la pel·li de Ratatouille, que l'hem començat a valorar millor, però una rata però ben bé ens ajuda.
2: Bueno, el Mickey Mouse ja abans.
3: Bueno, Mickey, però no és tan rata, eh?
2: És ratolí, és ratolí.
0: És que no es veu tant que és una rata, saps? No s'assembla res a una rata que pots trobar a Barcelona.
3: No.
4: Les teniu molt identificades vosaltres, però els científics també, perquè les línies genètiques les tenim molt ben caracteritzades, que es diu, les sabem exactament quines lletres formen part del seu llibre d'instruccions, dels seus ADNs, i això ens permet comparar-lo amb el nostre i dir, mira, doncs tenen aquesta proteïna igual que la nostra. Anem a estudiar-la a través, no?, bloquejant o potenciant aquestes proteïnes o aquests gens. I això es facilita molt amb aquest tipus d'animals.
3: A mi m'agrada molt, perquè les rates sí que moltes vegades... No, vull dir que jo, en favor de les rates, perquè ara veiem una rata i tothom s'espanta, vull dir que clar...
0: Ara quan algú li diguin ets un rata, doncs vol dir que és molt útil científicament.
3: Exacte.
0: I que és molt solidari de cara a l'espècie humana.
3: Ara, és com aquella gent que dona el seu cos a la ciència.
0: Exacte, exacte! És la marató de TV3.
3: I que també hi hauria gent que potser no hauria de donar el cos a la ciència, que potser hi ha gent que té el cos fet una, el fetge, fet una merda, fotre escarajillos cada dia, potser no cal que donis el teu cos a la
0: aquest
3: ciència.
0: Aquest que li donguin perquè els científics que estudien, els que comencen, juguin amb ell. Exacte. Que sigui la demo, la demo. Sí,
2: dels de primer.
4: Els estudiants. Estem parlant de models animals i, a part de rates ratolins, també en tenim d'altres, com són els peixos zebra, que són els que s'utilitzen més per estudiar temes embrionaris, desenvolupament, perquè aquí hi ha una similitud amb nosaltres, tots venim d'allà mateix.
3: És tan fort com els tauleta, cop i volta. Veníem de parlar de la pluja d'un senyor que fumava carajillos directament amb un puro a la boca, cantava el sol solet.
2: Has dit que fumava carajillos?
3: Sí, per donar-li com la volta.
2: Ah,
3: sí, sí, sí.
2: No ho havia sentit mai.
3: I de cop i volta estem aquí amb la Núria Cama parlant de ciència, de genètica...
0: No,
3: i
0: de dir la línia no sé què.
3: Sí, jo m'he...
0: Jo he fet, sí.
3: A mi em preguntes per la línia, dic la línia 5 del metro, vull dir, és l'única línia que conec, clar.
4: No, però que les rates, com que estem parlant de rates tot el rato, però rato. Bueno, que hi ha molts tipus i moltes línies genètiques, és a dir...
0: Moltes varietats.
4: Sí, varietats. Llavors, les tenim ben estudiadetes i sabem que la A, doncs, serà diferent de la B perquè té aquest gen diferent. I potser alguna ens interessa més que d'altres segons quina malaltia jo estigui estudiant.
0: Sí, per exemple, si altres esteu a punt de descobrir un paracetamol, quan es va descobrir el paracetamol, no? El joc de tele és la marca, el paracetamol, van dir, anem a provar amb les 5 rates diferents, a veure cada una que té una proteïna diferent o una línia diferent, a veure com afecten, no?
4: Sí, i a més jugues amb això també, modificant-les una mica.
0: Vale.
4: Perquè si tu saps on està aquell gen, dius, escolta'm, te'l vaig a modificar perquè faiquegis que estàs malalt, Vale, que és el que a mi em passaria si jo estigués malalt, que tindria aquesta proteïna malament. Llavors jo creo ratolins malalts en aquesta línia genètica i veig què passa. Bueno,
3: som una mica com el doctor Mengele amb les rates, estic veient, no?
0: Sí, Cuca, sí. Si algun vegà escoltant-nos, alguna persona és sensible, ens sap molt greu.
2: Hi ha més animals, també, que estiguin dins de...
4: Dèiem això, el peix zebra, les mosques, que s'utilitza molt en genètica, i un tipus de cucs que també s'han utilitzat molt històricament en la ciència. Però, ara que dèieu això, no?, de quin fàstic, tal, no sé què, si ens escolta algun vegetarià, ojo, tot això està molt regulat, ara. Jo aquí ho he explicat molt a lleugera, però hi ha un comitè d'ètica d'experimentació animal, és l'òrgan de benestar animal que tenen tots els grups de recerca. Per tant, això està regularitzat de moltes maneres i no és fàcil tenir animals...
2: Tu estàs autoritzat per posar-li una grip a aquella rata.
4: Clar, però això cada grup s'ha d'espavilar i és difícil d'aconseguir-ho i és un tràmit, doncs, si us podeu imaginar, també prou llarg i es cuida aquest benestar animal al màxim.
3: Quins animals més tenim?
4: Top 2, no? Podem
3: dir. Sí. Vinga, anem al top 2, a veure.
4: En segona posició, un animal que s'ha utilitzat moltíssim, que l'utilitzem tot, que és el porc.
2: Oh, se n'aprofita tot del porc.
4: Oi? Que diuen això?
3: Totalment.
4: Però quantes vegades també hem insultat dient porc?
0: Sí, ets un porc. Sí.
4: Ets un porc. Bueno, a mi no m'ha dit gaire, no ho sé. Ets una porca. Però també científicament s'ha utilitzat moltíssim. No només se'n fan botifarres del porc, també se'n fan biopròtesis, com les vàlvules cardíaques, anticoagulants com la heparina, se n'ha utilitzat.
0: Ai, això s'ho està punxant la marpuga ara, perquè té la cama malament.
3: Ai, Cuca.
0: Sí, una abraçada des d'aquí.
4: Els anticoagulants, clar, això és molt important, controlar-ho quan ens fem mal o tenim assumptes diversos.
0: I tot això és del porc?
4: Tot això, històricament, també s'ha utilitzat molt del porc, és a dir, com que anatòmicament i a nivell de dimensions ha sigut similar, hem pogut utilitzar moltes coses.
0: Vale.
4: Però a mi m'agradaria focalitzar-me avui a parlar de la insulina. I és que, durant el cicle passat, molts diabètics van haver d'utilitzar la insulina dels porcs.
0: Ah!
4: Els diabètics sabem que, pel que sigui, tenen un error en la insulina, per tant no funciona correctament.
3: I no es porten bé amb els del Sevilla.
0: Què?
4: Jo no entenc bromes de futbol.
2: Jo tampoc l'entenc.
3: Però són diabètics, no? Tant el Betis i el Sevilla, clar, es porten bé.
0: Vols més caure en gràcia que ser graciós, no?
2: Gomet groc.
0: No, vermell, expulsió.
4: Mira, Cadella, tenies un punt de l'altre dia.
3: Sí? Ah, digues.
4: Et reduirem a la meitat. No.
0: Em sembla molt bé, Núria, t'ho agraeixo molt.
4: No pot ser.
3: Bueno, per res. No,
4: estic guardant. Aquí, parlant de la diabetes, que és una de les malalties més greus.
2: Ara.
4: Que ens està afectant.
3: A mi se m'està coartant la llibertat.
0: Bueno, i què és Betis, no Betics?
3: Bueno, per aquí està la gràcia, Alba.
0: M'estic posant...
4: Insulina s'està posant.
0: Sí.
4: Això, la insulina, per tant, l'agafaven dels porcs, perquè en aquest sentit eres molt similar. De fet, sabeu l'altre dia que dèiem que les cases es construeixen amb maons i que les proteïnes es construeixen amb aminoàcids?
3: Sí. Mm-hmm.
4: La insulina té aminoàcids, perquè és, és una proteïna, és una hormona, i la del porc s'assembla molt, només difereix en un aminoàcid.
2: D'aquí els tres porquets i lo de les cases?
4: No, però...
3: Bé,
4: doncs això.
3: M'encanta. Com s'ha emocionat ella,
0: Però no s'assemblen als humans, perquè els humans no accedim a la vivenda, ara
2: no,
0: ja.
2: No, és veritat. És tot casa de palla.
4: Però per sort ara ja no utilitzem els porcs només almenys per això, sinó que l'enginyeria genètica a finals de segle passat doncs ho va patar màxim i hem sigut capaços d'agafar aquest llibre d'instruccions d'aquest gen i posar-lo a bacteris que són la fàbrica real de la insulina actual.
0: Ah! Per tant, ara és com que els bacteris... Els bacteris...
2: Torna, un moment, torna. Respira.
0: Els bacteris són una fàbrica. La matèria prima, això és com el pa, no? La matèria prima ve, que seria el blat, però en aquest cas és això, que això ve del porc, ho posen els bacteris i dels bacteris fan la punxada per les persones.
4: S'ha flipat.
2: Núria, ràpidament, perquè hem d'anar a publicitat, hauríem d'anar ja a acabar el top 1, eh?
4: Doncs top 1,
0: ja m'explicaràs fora de micros.
4: Però ho explicarem. Top 1, i no podia ser d'una altra manera que aquesta setmana no parléssim, dels voltors.
3: Molt bé, home!
2: Se n'ha parlat molt dels voltors, eh?
4: Però l'actualitat se'ls ha menjat massa. De fet, ells no maten a ningú. Els voltors no cacen. Ells són carronyaires, que se'n diu. Són el servei de recollida de cadàvers de la natura. Sense ells, tindria...
3: Són l'última de la natura, no?
2: Sí.
4: Ells van recollint. Servei de recollida. Per tant, ens els hem d'estimar. Per tant, a mi em sembla un insult que s'utilitzi aquest animal per anomenar aquests fons de tontos.
0: Que sí que maten.
4: Ells sí que maten. I a part, les adaptacions que han de tenir per ser carronyaires, sí? Adaptacions que nosaltres no tenim. El sistema digestiu, abans en dèieu l'acidesa, no? Que alguns d'aquí teníeu. Bé, doncs ells encara tenen més acidesa. Tenen un pH, el seu sistema digestiu, molt més bèstia, perquè penseu, si s'han de fotre animals acabats de morir sense cuinar,
0: els han de desfer dins seu.
4: Clar, però sobretot han de matar patògens, bitxos dolents, microorganismes.
0: Vale.
2: Patògens, eh?
4: Microorganismes que poden ser dolents per a la seva salut. Per tant, tots aquests àcids són d'ajuda, a part per acabar de digerir, evidentment, tota aquesta bestiesa que es foten.
0: Clar que sí.
4: I adaptacions immunitàries que nosaltres no tenim i, per tant, ens interessa molt tenir-los ben a prop i són fascinants científicament. Per tant, visca els voltors, que no,
0: són
4: els fons.
0: Són molt guapos.
2: Ara! Visca els voltors, fora els fons.
3: Sí, i un d'ells cantava amb Stay Homes.
2: Ah, sí?
3: Sí, el Guillem Voltó.
2: Ara li traiem el gomet
3: aquest
2: groc.
3: Aquest
2: ara,
3: ha estat bé.
2: Gomet verd.
3: Aquest ha estat Núria Camp.
4: Tres quarts.
0: Com? Tres quarts, és supercientífica.
4: Fareu un Excel.
3: Com es nota que és blanca, eh?
2: Sí. Va, que hem d'anar a publicitat. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Per tant, no insultem ni amb rata, ni amb porc, ni amb voltor.
3: Perdona, què digues? Que l'Alba pensa que li dic que és blanca de pell, no dic que és blanca per la festa major de Granollers.
2: Ah, de Granollers.
0: S'ha vigilat. Què té a veure?
4: S'ha vigilat.
0: Què és això?
2: Clar, i més venint de segons quines converses que venim abans.
3: Per això.
0: Exacte.
2: Ho hem d'aclarir.
0: Visca les rates, els porcs i els voltors.
3: Ara.
2: Núria, reina, ens veiem d'aquí 15 dies.
4: Gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.
5: Tant de bo sigui possible que deixem d'agafar el cotxe, tot i que la gent no es fia gaire del transport públic. I clar, això genera molt enrenou a la ciutat. Penseu que hi ha gent que ni s'ha enterat de la problemàtica del transport privat i que col·lapsa la ciutat, que té la Marinera, eh? Crec que de veritat que és gent que està fora de l'onda i arriben allà a la Ronda Dalt i diuen, hòstia, què ha passat, no? Ja ho decía el meu pare, eh? Hi ha gent amb un servei molt mini, eh? En fi, que això és molt fort.
6: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacles migdiades.
5: Els oients, quantes marques de cotxes saben què colat?
7: RAC1. Instal·lador, instal·ladora. Aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintech, a Fira Barcelona Gran Via.
8: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
7: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
8: Acredita't a efintech.cat amb el codi Efintech26. Efintech, impulsant una nova era energètica.
9: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
10: Únic? S'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Estic venent casa meva i no me'n surto.
27: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
28: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
31: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
28: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
31: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
32: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
33: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
34: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
35: RAC 1.
14: els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.

0: Aquesta cançó de Fetus, Morial Branch, ens va com en ella el dit per parlar d'esmorzars de forquilla. Aquests últims minuts del programa el volem dedicar a parlar no només d'esmorzars de forquilla, sinó del millor esmorzar de forquilla.
1: El restaurant barceloní L'Andreueng, que ha guanyat la segona final de la Lliga del Porc i la Forquilla, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lleida.
2: Molt bé, Lleida, i de fet qui ha guanyat és algú de... No és de Lleida, no passa res. És el Juli Alcoriza, que ha guanyat per segona vegada aquest concurs amb el seu plat estrella, un mar i muntanya de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. Ara mateix jo necessito que algú punxi insulina, sí, perquè m'ha pujat tot de cop, eh?
0: L'agafem d'un porc.
2: Sí.
0: Escolteu, no ens n'amaguem que els de l'UNE sempre estem de part dels bons i per això el volem felicitar en directe. Tenim connexió amb en Juli del restaurant L'Andreueng de Barcelona. Juli, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Com
0: estàs? Felicitats, enhorabona abans de res.
3: Merci, moltíssimes gràcies.
0: Hi ha molta gent ja fent cua per tastar el millor esmorzar de forquilla, L'Andreueng, o no?
3: I tant, n'hem tingut aquest matí de cua. Però encara no, és un plat que dona moltíssima feina. Mm. I ja, el podran venir a provar a final de setmana. Ah. Sí, no, ja se'm va enrampar la llengua, només de dir-lo mil l'altre dia.
0: Clar, és que és molt llarg, ja. Eh?
2: Que no, és que...
3: Sí.
2: És que és gairebé una frase sencera, vull dir que...
3: És poesia.
1: I és com si haguessis posat tot un menú d'una setmana meu en un únic nom i un únic plat, saps? Bacallà, porc...
3: Exactament.
0: Tu, Juli, el saps dir molt ràpid, el nom?
3: No, que va, no tinc ni idea. No, però... Home, no, però tingueu en compte que el plat trigo menys en fer-lo que en escriure'l.
0: En el fons és un mar i muntanya, també has fet com una versió al teu estil. Quin és el secret?
3: Sí, com l'any passat.
0: Quin és el secret d'aquest mar
3: i
0: muntanya?
3: De fet, que sapigueu que he guanyat el premi només perquè em truquéssiu, eh? O sigui, una vergonya, porto un any esperant la trucada, o sigui...
2: Juli, al final serà seccionista anual. El trucarem cada any.
1: Nosaltres ara esperem
2: provar
1: el plat.
2: Clar, és veritat. L'Alba diu que l'hauríem de tastar aquest plat. Potser hem de fer-te alguna
3: cosa. Sí, home, jo us convido que vingueu aquí, el proveu i em dieu en directe què tal us sembla.
1: No, jo ho pago, perquè aquí hi ha una pa de fato.
0: Home, ella ens convida a anar-hi, no?
3: Jo et convido. Jo us convido.
2: Bé. Doncs ara anem, ara acabem a prova, anem cap allà.
0: Esmorzarem a la tarda.
2: Jo només vull dir que justament des dels taloners hem anat seguint també amb l'Albert Molins i el Rafa tota la coordinadora de la Lliga del Porc i la Forquilla. Hem anat seguint perquè va haver un moment que patíem tots pels esmorzars de forquilla, perquè hi havia molt de moda al branch, però des de dos anys cap aquí, entre la Lliga del Porc i la Forquilla, entre que tenim la sensació que els esmorzars de forquilla s'han tornat a posar de moda, no sé si és només sensació dels taloners o és veritat que els esmorzars de forquilla han tornat amb molta força.
1: Sí.
3: Bé, hem donat un cop a la taula, perquè al final va estar molt bé el tema de gentrificació a Barcelona, però no és només Barcelona, no es tracta només de Barcelona. Nosaltres hem de lluitar pel que és nostre i l'esmorzar de forquilla és una tradició que no s'ha de perdre.
2: Ara.
3: Això per descomptat. Llavors, els qui treballem a l'esmorzar de forquilla, els periodistes, no?, que difonen, i a més, agricultura, ramaderia, l'altre dia vam estar a la final parlant amb el conseller, tant... Ens hem de donar vida entre tots nosaltres.
1: Clar que sí.
3: Donar vida, això és molt important. Si el certamen, que jo estic agraïdíssim, no?, del títol que ens han donat i de guanyar-lo dos anys seguit, ha sigut molt difícil.
1: Escolta.
3: Però aquí hi ha un trasfons molt més important que no pas el premi.
1: Mm. Bueno, i que has guanyat no només el premi del jurat, sinó també el vot popular. Quina et fa més il·lusió dels dos?
3: Sí. Si us he de ser sincer, el del vot popular no me l'esperava perquè no sabia que existia i a l'hora de recollir-lo em va fer una mica de vergonya. Clar, m'acabàvem de donar el premi al millor esmorzar de forquilla i en aquell moment in situ, a dalt del podi, van dir, bueno, i ara donarem el del vot popular, que jo no sabia, i diu, L'Andreueng, i diu, hòstia, dic de debò.
0: Quina il·lusió, no?
1: Que bonic.
3: Sí, per una part, evidentment, il·lusionat, no? Il·lusionadíssim, però per l'altra vaig dir, home, em sabia una mica, inclús una mica de greu i tot.
0: No, home, no, que t'ha de saber greu, ser el millor, home. Com diria
3: l'altre. És la meva forma de ser.
1: Aquest cap ben amunt que et cau la corona, rei.
0: Ara. Escolta, Juli, per anar acabant, vols enviar a aprofitar els micròfons de RAC1?
3: De corona res, per això aquí, de corona es poc.
1: La corona te la poso jo i tu t'aguantes.
0: Ara.
3: Vale.
0: Això funciona així. Escolta, Juli, per acabar, un missatge per la gent que encara defensa i promou el branch.
3: Ja ho heu posat vosaltres la cançó. Mori el branch.
2: Ara.
0: Juli Alcoriza, moltes gràcies i a gaudir d'aquest premi.
3: A vosaltres.
0: Adéu, guapo.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu, adéu.
2: Ole,
0: Toni Clapés, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Molt bé. Escolta, tu et vindria...
1: Forquilla!
0: Li dius a tothom guapo, eh?
2: Sí, això bueno, és veritat. Però perquè al final la bellesa està a l'interior.
4: Sí.
1: T'acaba de dir lleig, però vamos.
4: Sí, sí.
2: No, no li
4: sí, li has dit lleig.
2: Sí. No.
0: Sí, sí, perquè clar, si tothom li dius no. guapo, al final
2: tu,
0: saps...
2: Tu, Toni, tu no ets lleig, tu ets simpàtic.
1: No, no és
0: això
1: simpàtic.
0: És, això és el que em deien les noies.
1: Però si una cosa no
0: a
1: és...
0: A la meva època adolescent.
1: Si una cosa no és el Toni, Toni, és tu simpàtic.
0: Tu ets molt simpàtic.
2: Pues imagina't com devies...
0: No, això és el que em deien.
1: Imagina't.
2: Home,
0: com diu l'Alba, ets més guapo que simpàtic.
1: Sí. Bueno...
0: bueno. Si ho diu l'Alba...
1: Té altres característiques, que no són ni una ni l'altra.
2: L'Alba té bon ull, eh?
0: Sí.
2: Perquè
0: sí.
2: tu no has vist el seu home.
1: Buah.
0: És un macho man, eh?
2: És un macho man, sí.
1: Més guapo. Més simpàtic.
0: No l'he vist mai.
1: Ja te'l presentaré, Toni.
0: Tampoc tinc cap necessitat.
1: Ja, home, sí, ja te'l presentaré.
0: No, si no cal, no cal.
1: Ja te'l presentaré un dia.
0: M'agrada molt el xandall que portes, eh? Que estàs per anar a enganxar rajoles al lavabo. Sí.
1: És un xandall de Funky Yonky.
0: Sí, sí, no,
2: Funky
0: total.
2: Funky Yonky,
0: eh?
2: M'encanta.
0: Sí, sí, de fentanilo. És un xandall de...
2: Sí, sí.
1: Te'l donen amb la primera subministra de fentanilo, donen aquest xandall.
2: Dues agulles i la xandall. Déu meu.
0: Va, que són les 4,
4: però què has de fer?
0: Què has de fer? Home, un programa?
1: De xerrar, sí, eh? Sí, sí.
2: Tu passes millor amb aquests 10 minutillos que et deixem aquí als talners.
0: Sí. 10 minuts, si han sigut 3 minuts.
2: Sí, avui té.
0: Avui res, 2 minuts.
2: Però tu passes millor.
0: Molt bé, us felicito per reivindicar l'esmorzar de... de Forquilla, sí. Cosa que està molt bé. Mori el Branch i endavant amb l'esmorzar de Forquilla. Totalment d'acord.
2: Tu tens pinta de fer cornflake cada matí, eh?
0: No, t'equivoques. Jo cada matí faig un llarg esmorzar amb diferents moments, diferents fases.
2: Què dius?
0: Què esmorzes, tu? Esmorzo moltes coses.
1: A veure.
0: Doncs començo amb pastilles.
1: T'hauré de deixar el xandall a tu, eh? Ai,
0: després de les pastilles, fruita. Després de la fruita, entrepà. Amb algun suc. Després de l'entrepà, cafè amb llet. Sucs, diferents cafès amb llet, curts.
1: Diferents?
0: Sí, perquè no m'agrada el cafè amb llet, allò... Cafè llarg amb llet. No, m'agrada tipus macchiato.
2: Macchiato.
0: I aleshores vaig repetint, faig 3 o 4 macchiatos.
2: Que equivalen a un llet.
0: Exacte, però repartits. Amb una pasta o amb algunes galetes i tal.
2: Tu què dius, un forn de pa?
1: No, no tindré servei.
0: No, vull dir que no, vull dir, perdona.
4: Tu toques una campaneta a casa teva.
0: No toco cap campaneta. M'ho faig jo mateix. L'home, per favor. Als vols de les 7 del matí.
1: A quina de les 4
0: mentre
1: cuines
0: escolto
1: que
0: el basté,
1: tens?
0: Mentre escolto el basté, vaig fent el bocata. Bueno, escolteu,
1: que
0: és que
1: sí.
0: Són les 4 i 1 i si no us fa res...
2: No, però ja marxem.
4: Ara estàvem molt a gust.
0: Marxar,
4: doncs
0: jo no.
4: Si estem molt a gust aquí.
0: A mi em genereu incomoditat i...
4: Toni.
2: Això que estàs dient és molt lleig. Sí.
4: No ens ho mereixem.
1: No, perquè som molt joves.
4: No ens ho mereixem.
0: No, saps? M'esteu ocupant la meva franja horària.
2: Som els teus... El que sàpigues que són com rodalies avui, RAC1. Anem acumulant retard.
4: Sí, sí.
2: Perquè amb el Giró ha passat el mateix. Sí. A nosaltres ens han robat 3 minuts pel 14-15 a l'enllaç.
0: Sí, sí.
2: Fins que no...
4: Podem estar aquí fins a 6, si volem.
0: Bueno, aquí, si... Si hi hagués un director com cal...
2: No, estem en transició ara.
0: No, estem en transició, no, perquè l'1 d'octubre, no? Clar, entre
2: sí,
0: el 9.
2: Sí.
1: Paciència.
0: L'1 d'octubre entra el 9 i fan el pont fins al desembre.
2: Sí.
4: Ah, sí?
0: Bueno, teòricament, no?
4: Hi ha una transició, diguéssim.
0: No, ho dic perquè això de l'informatiu ha de començar a les 2.
2: Sí.
0: Si jo fos director, per mi, això sí que és això de que el Giro acabi, no. L'informatiu a les 2.
2: Ara, ara.
0: Això ja he escoltat avui que entrava a les 2:00. Això no pot ser.
2: No pot ser. Igual que tu, no?
0: I el que no pot ser és el rotllo que porteu, que m'esteu aquí enredant, com saps, com els trileros de les Rambles. Vinga, va, apaga i vamos.
5: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el cel blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
9: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
12: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
11: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
12: Patrocinat per La Vanguardia.
13: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
14: Si vols ser la compra bé,
15: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
16: RAC 5, 4,
17: 3, 2,
16: 1.
18: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mola de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio.
24: RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que admira els rapers per la seva capacitat d'encadenar frases sense encallar-se.
1: Diran que visc a Espanya, però jo visc a Catalunya.
2: Lliure!
1: Fa molt de temps que lluita, però mai s'independitza. Això és un altre tema que també s'ha de recordar. El que passa i ha passat sempre s'haurà...
3: Laura!
0: Toni Clapés!
4: Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com esteu? Sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Són les 4 i 8 minuts. Marta Cailà, que ja riu.
5: Perquè trobo que la gent aplaudeix poc. O sigui, els de l'equip, hi ha un so que sona. I nosaltres que ho reforcem.
4: Sí.
5: I fan tres aplaudiments i paren. Sí, i jo sóc tan... més efusiva.
4: Sí, he aguantat. Cosa que s'agraeix. Per tant, Marta Cailà, ara aplaudiment únicament per tu.
5: Olé.
4: És un equip cansat, ja. Si és que se us veu cansats.
5: Necessiteu
4: nous al·licients. Ja fa temps que ho tinc detectat. Per exemple, el nou al·licient del senyor Virgili és que avui és el seu aniversari!
5: Home!

0: Escolta'm, gràcies.
1: Què tal? Comprova.
0: Com sempre.
2: Li has dit una mica fort, no?
1: Bueno, no, però és que té una mica sort.
0: Sí.
1: Una mica sort.
0: Ja. Com sempre.
1: I li he fet cada... aquest, eh? amb aquest to fugiu.
2: Sí, sí, amb energia.
1: Que és un clàssic per la gent gran quan... Què?
0: Què?
1: El veig eixerit, eh?
0: Sí, molt.
1: El veig eixerit.
0: Sí.
1: Com prova?
0: Mira, com ahir. Bueno, però segurament com demà.
1: Ja, home, però celebrant,
0: si no em moro.
1: Celebrant l'aniversari, que no ens ha dit, una vegada més no ens ha dit l'edat,
0: no,
1: l'edat que celebra.
0: No, això no es pregunta, la gent gran ja no es pregunta.
1: Que coincideix el seu aniversari amb quin sant?
0: Sant Miquel. Bueno, i Sant Gabriel i Sant Rafael, però això els va posar Papa Pau VI. I el que ell va remenar els sants, tots els sants del santoral, els va posar Sant Gabriel, que Sant Gabriel és el 24 de març, i Sant Rafael, que és el 24 d'octubre, els va posar tots tres junts. Sant Miquel, Sant Miquel. Però avui som Sant Miquel, que el berenar se'n puja al cel.
1: Bueno, deixa'm dir que...
0: I l'endemà torna a baixar.
1: Ens ha portat uns bombons extraordinaris.
2: Molt bons. Espectaculars.
1: Sí, des d'aquí, moltíssimes...
0: Gràcies
1: moltíssimes.
2: És molt generós, eh?
1: Podem saludar a aquesta hora també el senyor Buigas. Senyor Buigas, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Bona
1: moment,
3: tarda.
1: Cobrirem el micròfon com correspon.
3: Si podeu obrir el micròfon,
1: sí, ja
3: un detall per vostre, gràcies.
2: Ui.
3: Vale, mira.
1: Què tal?
3: També està bé que tots puguem parlar amb el mateix nivell de volum.
1: Sí, en principi la ràdio està,
3: sí,
1: està diguéssim, regulada d'aquesta manera que tots tinguem el mateix volum.
3: Sí.
1: Té la frase preparada per
3: cap,
1: avui?
3: Sí, cap problema. Cap problema.
1: Mira. Vinga.
3: Si vols estar ben servit, al majordom li has de fer així, amb el dit.
0: Extraordinària.
1: Senyor Buigas. Bé, deixeu-me agrair a la Cinta Vidal, que és l'artista que ha fet el cartell de les festes de la Mercè,
2: sí.
1: Que, per cert, us recomano que entreu a la seva pàgina web, perquè té unes, fa unes obres extraordinàries, us recomano que la coneixeu, que ha tingut a bé enviar-me el cartell de la Mercè, per tant, des d'aquí, a la Cinta Vidal. Mira, moltíssimes gràcies. S'agraïa el cartell, eh? Em quedo amb el senyor Virgili, sisplau. Sisplau, per favor. 3 minuts, arriben amb un quart de 5. Mònica Folquet, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Males notícies, perquè aquest home, que per tu és un dels teus referents musicals...

0: que no és altra que Rod Stewart, diu que plega.
1: Home, té 81 anys, ja. Sí, jove, sí, plega. Fa l'última gira.
0: Bueno, perdona, Mick Jagger en té 82 ara. I segueix en actiu. Avui, per exemple, el seu fill li ha fet una fotografia tocant la guitarra. Per tant, podria continuar.
1: Podria continuar, però potser ja en té prou. Jo l'última vegada que el vaig veure, la veritat,
0: veure
1: és que
0: Roig
1: estava estupendo.
0: Exacte, fa no massa, fa un parell d'anys, no?
1: Sí, el seu ritme al dalt de l'escenari, jo no l'aguantaria ni... Sí,
0: que tenia...
1: Espallant, movent...
0: Perquè va haver una època que el Rod Stewart es va dedicar a fer de Croner i aleshores feia estàndards de Croner. Però, clar, té altres èxits com els que anem escoltant, Rod Stewart.
1: Sí, hi ha una cançó que, sí, mira, no m'he recordat de dir-li a Lujas, però I Don't Want to Talk About You, que és molt xula i que amb un concert que va fer el Royal Albert Hall,
0: sí,
1: la va cantar amb una cantant que jo no sabia qui era, que es diu Amy Bell, i aquella versió, cantada pels dos, és... Ah, és molt maca, aquesta cançó. Total. Sí.
2: Què passa, penya? Què passa?
0: No m'ho puc creure que avui ens torni a acompanyar en Montero.
2: És que ens estan copiant tots, tio. Ens copien tots els oques, tio. Nosaltres pleguem i totes les altres llegendes també ho deixen, tio. Ara el Rod Stewart, la Sabina, el Serrat, tio.
0: No, la Sabina no, serà el Sabina. No,
2: la Sabina, la
0: Sabina. Però és més, Sabina i Serrat ja ho van deixar fa abans que vosaltres,
1: abans que vosaltres,
0: Josep, però... perquè quedi clar el tema.
2: Però perquè ja s'imaginaven que plegaríem nosaltres i ells ho van voler fer abans per cridar l'atenció, saps?
1: Ja.
2: Realment no m'imaginava que tants referents plegarien per nosaltres, saps? Ara també va plegar fa no massa la Dolly Parton.
0: Sí, perdona, Dolly Parton no és que pleguis, és que Dolly Parton va morir.
2: Bueno, tio, i que polles és morir.
0: Però què és aquest llenguatge?
2: I al final, morir és la manera més clara de plegar, no?
3: Sí, és clar.
2: És com plegar de la vida.
3: Sí, és clar.
2: Sí o no?
3: És així, la vida.
2: Exacte. Sí,
0: sí, clar, no, sí, sí, clar. A la que et traspasses, és evident que plegues.
4: Plegues del tot, del tot.
2: Tots els artistes han de... que han plegat així també ho han fet per nosaltres, saps? El John Lennon, per exemple.
0: No, però el John Lennon és que, clar...
1: A veure, s'està passant, però molt, eh?
2: El Carlos
1: Sabater,
2: la Amy Winehouse, el Jimi Hendrix...
0: Però és que no han plegat, és que han traspassat, han mort, no és que pleguessin.
2: El Rod Stewart mateix ha dit: és el moment d'acomiadar-me de la vida a la carretera. No sé si és que es vol que l'atropellin o què, tio, jo què sé. És el que ha dit, tio. Vull dir, al final, el que fem els oques és una metàfora de la vida, saps? Tots acabeu fent com nosaltres i plegant de la puta vida, saps? Vull dir... Per això hem de gaudir mentre estiguem aquí, no trobes, tio? No voleu gaudir de la vida?
1: Sí o què?
0: Escolta, no.
1: Gaudim de la vida, sí o què?
0: No, no quedis, perquè l'altre dia em vas quedar fent. No, anava a dir-te, a veure si arriben aquests concerts vostros a l'Estadi Olímpic i ja desapareixes una temporada d'aquest programa. Perquè és que cada tarda estàs fent altres comentaris.
2: Les ganes que les polles...
0: Però què és aquest llenguatge?
2: Penses que tinc ganes de venir aquí, tio? Sola del cult, saps?
4: Però quin dia mateu les oques? Perquè fareu...
0: Les maten aquest cap de setmana, no? La setmana següent, ja, acaben ja d'un cop.
2: Serà com el foie gras, tio. Ens empatolarem de tanta música i de tanta història, saps? A tope amb la vida, tio! A tope!
0: Bueno, Montero, ja en parlem un altre moment, si no et sap greu.
2: Vols que cardi el camp, ja?
0: Bueno, és que he d'abordar altres coses del dia, si no et fa res.
2: Va,
0: veiem
2: el concert, pallasso.
1: Escolta, però què és això? Què és aquesta falta de respecte?
2: Bueno, tio, què sé, em fa venir aquí, de cop em diu que fot el camp. Pues carda-t'ho el camp, tio. Serà pallasso el tio aquest.
0: Però el que menys el programa ets tu. O sigui, jo no vaig al teu concert, entens?
2: Plovia, m'he quedat amb les sabates amb molles.
0: Però ja està.
2: Sobre que baixo.
0: Però t'estic dient que jo ara he d'abordar altres coses, que ja està, que ja has fet el comentari. Ja està, ja està.
2: Que m'expliques,
5: tio. Està de tornada, perquè ja jubila aviat, doncs el tio.
0: A veure, a Mònica Folquet, matí... tal com havien marcat les previsions, els Esalers i Protecció Civil, cada cosa al seu lloc, avui l'han encertat, Martí.
1: Bueno,
0: l'han encertat, per tant, un aplaudiment, les coses s'han de... Tot i que els catalans, o alguns dels catalans, som tan retorçats que només desitjaven que la tornessin a cagar. Sí, i ara sí. Ningú de reconeixerà.
3: Digue-ho.
0: Però hi ha aquesta essència nostra de, que és típica del país, que sí, molts desitjàvem que avui sí.
5: Que tornessin, moríssim de calor, és igual.
0: Tornessin a equivocar-se. I ves per on, doncs no. Avui podem dir que amb una hora o dues de calatge, però ho han clavat.
1: I tant.
0: Per tant, matí molt complicat, Mònica, pel que fa... podem dir a tots els serveis de transport.
1: De transport, sí. La mobilitat molt complicada a tots els nivells. Després repassarem que encara hi ha afectacions per les pluges d'aquest matí. En total, aquest matí hi ha hagut 1.200 trucades al 112, exacte, una de cada quatre al barcelonès, els bombers...
2: Queda cada puto xop, tio.
1: Però vols parlar bé, per favor?
0: Sí, escolta, ara... Ah, no, perdona, és que anem a repassar les conseqüències dels aiguats.
2: Pues vale.
0: Vale, pues ja estàs, ja t'he dit que ja
2: està. Fes-ho, fes la teva feina, tio.
1: Però calla, si no, no podem.
2: Bueno, pues calla.
1: Home.
2: Si no, la gana, tio.
1: No, aviam.
2: Ara, pallassa, tio.
0: Bueno, va, vinga, home, per favor, tu.
1: Els bombers han atès...
0: Quantes?
1: 1.200 trucades al 112, els bombers han atès 400 serveis, també la majoria a l'àrea metropolitana, però en cap d'ells doncs no hi ha hagut víctimes, però això sí, a Gavà s'han hagut de rescatar dues persones, una dona i el seu nadó, que havien quedat atrapades dins d'un vehicle. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions també aquesta tarda, tot i que aquí a Barcelona ja ha passat, i les tempestes han anat cap al nord del país. Si et sembla, Toni, tenim el Martí Oliveres aquí, després repassem les afectacions i el que encara queda, però que ens explico una mica ara mateix. Perquè, clar, Barcelona fa una calor ara mateix que espanta. Semblava que havia de canviar el temps i baixar la temperatura i, noi...
6: Sí, la xafogó de moment no marxa, d'aquí, perquè déu-n'hi-do, tot i ploure, es manté aquesta humitat molt alta i fa que el nostre

0: Cel. O sigui, he fet les dues coses.
1: Sí, sí, és curiós.
2: És que hem passat de la pluja, aquesta pluja que ha caigut al cel, 50 litres per metre quadrat en mitja
1: només
2: hora.
1: Només li falta dir, per Sant Miquel, fota-te'n una cervesa.
3: Com?
1: No m'ha sortit bé.
3: No rima, eh?
1: Per Sant Miquel,
3: no ha sonat bé, això.
1: Per Sant Miquel, pren-te una Sant Miquel.
3: Sí.
1: Ah, bueno, no lliga, però... Sant Miquel, la cervesa.
4: Miquel.
1: Bueno, és igual, va. Què més?
2: Doncs que ha caigut
4: la merda.
2: Sí, ha caigut aquesta...
1: Sí, no, és... Bueno, sí, sí. Bueno, ho he intentat lligar i no... Ha quedat clar que el... Que és les rimes, no.
0: El rodolí...
1: Són una merda. Sí. Bueno.
2: Doncs sí, molta aigua en poca estona. Aquestes inundacions que hem vist a diferents punts de Barcelona, de l'àrea metropolitana, del Vallès, han caigut més de 120 litres a punts de l'Alt Penedès, també a prop dels 90-95 litres a les faldes de Montserrat, cap als hostalets de Pierola, a prop de Collbató. Moltíssima aigua. Després, a la ciutat de Barcelona, alguns barris també amb inundacions de 80. I el que dèiem de l'Observatori Fabra és l'exemple d'això, aquest clima una mica tropicalitzat, perquè han caigut 50 litres en només mitja hora.
0: Fixa't.
2: I en total 76, per tant, de tots aquests 76, 50 en només mitja hora. Fixa't. És moltíssima intensitat.
0: Tropical, eh?
2: Tropical.
1: No,
2: aquesta pujada de temperatura
1: de
2: l'aigua.
1: Anem cap al clima tropical, això sí. Ja és Tailàndia, això. Sí, és Tailàndia.
0: Sí. Tailàndia, eh?
1: Bueno, escolti, he vist unes imatges de Tailàndia que l'aigua els hi arriba pràcticament pel coll, si fa no fa aquest migdia, això ha sigut...
4: Això que ens estalviem, la gent viatja a Tailàndia i es gasta uns diners i tal, no farà falta que viatjar, ja anem.
1: Li dono tota la raó.
2: I a aquesta hora estem pendents sobretot de les comarques de Girona i l'Empordà, perquè fa estona que va plovent sobremullat a la zona entre el Gironès, la Selva, l'Empordà, la zona de les Gavarres, a Fornells de la Selva...
1: Bueno, però ja convé que plogui.
3: És a dir, el Maresme ja ha superat. Ja l'ha
2: superat.
1: Que ploc, com que la Folquet viu al Moresme, ella es preocupa de l'oceu. Aquí cadascú mira l'oceu. És un programa d'un egoisme. O sigui, ella pregunta per l'oceu, jo pregunto per lo meu, i els altres, doncs, que et bombin. Aquest és el criteri informatiu.
4: Això és el que m'agrada del programa.
1: Ja ha passat del Maresme, ja ha passat. Sí, ha passat, però està a Girona.
2: Ens informen des de Cassà de la Selva que ha caigut massa aigua de cop.
1: Ah, massa aigua?
2: Massa aigua de cop.
1: Perdona, estava tot molt assedegat, eh?
2: Sí, però és que passem d'un extrem a l'altre.
0: I els boletaires estaven ja... Frisaven
1: el què?
0: Frisaven.
3: Perquè plogués.
2: Ah, perquè estaven...
1: Ui, d'aquí que plogui.
3: No hi ha bolets.
0: D'aquí que
5: bolets no existeixen fa molts anys.
1: D'aquí que plogui i que surtin els bolets, la feina que hi ha, eh?
2: Hem d'esperar uns quants dies que no faci molt fred, tampoc que no venti, com bé sap.
0: Fixa't, que no faci fred, que la lluna estigui bé.
1: El millor és comprar-los. El que us anava... Millor, si vas a comprar-los, en trobaràs segur.
4: Sí, dintre els pots i les llaunes sempre n'hi ha, sempre.
1: Sí, i fora també, amb un cistell també n'hi ha. Alguna cosa més, Oliveres?
2: A veure, hem d'estar pendents fins al vespre d'aquestes tempestes, sobretot cap al nord-est, Empordà, Girona, tota aquesta zona, perquè, insistim, continuem veient aquests xàfecs que són una mica estàtics, que poden acumular molta aigua en poca estona, i també se'n formen de nous cap a l'Ebre, cap a punts del Pirineu, Prepirineu més occidental, cap a l'Urgell. Es mouen una mica de sud a nord, sí, aquest moviment, però són una mica més irregulars, no ens preocupen com hem tingut aquesta línia del migdia de Barcelona, del Penedès. I de cara als propers dies, demà millora la situació. Dijous a la tarda, una altra tongada de xàfecs al nord de Catalunya, en principi. I cap de setmana ja en parlarem, perquè podria tornar a ploure de valent de cara a dissabte en alguns punts de Catalunya. O sigui que l'octubre comença amb ganes, comença amb moviment i amb una refrescada, que és veritat que no s'acaba de notar a Barcelona, però que sí que es nota a molts punts de l'interior.
1: Molt bé, el Maresme, per tant, ja ha passat la tormenta.
2: El Maresme ja ha passat.
1: La Folquet.
2: Tots més tranquils.
1: Molt bé, la tempesta que ha provocat, gràcies Martí.
2: Fins ara.
1: La tempesta, com dèiem, que han provocat problemes de mobilitat a moltes zones del país i s'han hagut de tallar la ronda de dalt en dos sentits de la marxa.
6: Sí,
1: perquè si ho estic explicant jo, és que sí. I a banda de diferents línies del metro a la ciutat de Barcelona que no funcionen perquè han quedat inundades les estacions.
7: Sí, la Guàrdia Urbana ha tallat la ronda de dalt per inundació a l'alçada del túnel del Caçador, a la sortida 3.
4: Si la de dalt està inundada, la de baix deu estar ja submergida.
0: Aquí
1: està falta que la Lujas li posi riures en aquest cas de plàstic.
4: Em sembla que havíeu sigut vosaltres.
1: No, nosaltres no hem rigut en cap moment.
4: Ah, no?
7: En tot cas, la circulació s'ha restablert fa poc més d'una hora en sentit Llobregat a l'altura de Vall d'Hebron.
1: Que, per cert, la ronda de dalt que l'estan tapant, no sé si ho heu passat, hi ha un tram que, no sé, és que no dona, el pressupost no dona ni per llum. Quan vens a la nit, està a les fosques. Si poden posar algun fanal... I ho trobo jo ho trobo del tot perillós, però bé, en tot cas, no sé, els experts ja sabran el que
0: fan.
1: Sí,
0: perquè si hi ha un accident amb foc, què passarà aquí?
1: Els carrils són més estrets, hem cobert una part de la ronda

0: Nadal, per cert, d'una manera una mica estranya, i el que li dic, sortides d'allò d'emergència, no n'hi ha cap.
1: Bueno, i que les palmeres, què se n'ha fet?
0: Les palmeres sobreviuen.
1: Jo a la foscor?
0: Les palmeres, sí, les que queden de la Ronda de Dalt sobreviuen. Digues,
2: Toni, la Renfe ha suspès a primera hora del matí els trens d'alta velocitat.
0: Lo estrany és que no suspenguin alguna cosa.
2: L'han suspès preventivament durant dues hores abans que comencés a ploure, però en tot cas, durant dues hores ha afectat les línies d'AVE del corredor nord-est i els serveis d'Avant, Euromed, Albi i mitja distància. El servei s'ha reprès, però amb retards per limitacions de velocitat. Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3...
0: Avui hi ha un apartat que hem de fer una secció a Lujas, sí, que és un apartat que cada dia comenta la Folquet, que és el robatori de coure. Jo crec que hem d'establir una secció diària del robatori
2: Estic
0: de coure. Avui hi ha hagut robatori de coure?
2: Sí, però primer aquestes línies que continuen circulant amb limitacions temporals de velocitat. L'R4, per cert, s'ha restablert el servei entre Vilafranca i Martorell, tot i que havia estat tallat d'una bona part del matí, però evidentment hi pot haver retards perquè quan es restableix el servei fins que no tornen a com toca, doncs déu-n'hi-do. L'R7 ha interromput la circulació entre Cerdanyola Universitat i Montcada i Bifurcació, i l'R8 ha interromput entre Granollers Centre i Cerdanyola Universitat. I pel que fa al robatori de cable...
0: Sí, del dia, perquè cada dia... Farem una secció amb la Folquet, que serà el robatori de cable del dia. Avui on l'han robat?
2: Doncs entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà, i ha afectat els trens que circulaven entre Girona i Portbou.
1: Ja t'ho he dit, que hi ha una lloc, això, que no ho vaig dir ahir.
3: Aquests de l'R8, R4, R6, això haurien de prendre de l'F1, de la Fórmula 1. Canviar rodes d'aquesta... La Fórmula 1 saben que plourà, perquè sabien que plourà. Canvia rodes de mullat, que et diuen.
1: Exacte.
3: O d'aquestes de pluja.
1: Sí.
3: I totes aquestes incidències no haguessin sigut. El tren, no sé què passa, que no evoluciona com el cotxe. Per què? Perquè no hi ha carreres de trens. Sé que no hi ha carreres de trens. El bé Fórmula 1, això fa que...
0: No, però perdoni, sí que és cert que amb la Fórmula 1 s'evoluciona el mercat de l'automobilisme.
3: Perquè han de competir, però no hi ha carreres de trens. Fixa't en això.
0: No, el difícil és que el tren amb una certa velocitat arribi a l'hora. La pluja, Mònica, que també ha afectat les línies de ferrocarrils de la Generalitat.
2: Sí, els trens de les línies S1 que connecta Barcelona amb Terrassa i S2 amb Sabadell circulen amb 50% menys a l'oferta habitual per les condicions meteorològiques. La resta de línies han funcionat amb normalitat, excepte l'R6, que s'ha tallat entre Masquefa i Piera. I pel que fa al metro, com comentaves, a la ciutat de Barcelona, moltes afectacions a la xarxa. Ara mateix, segons l'última actualització de Transports Metropolitans, a la línia 1 els trens no paren Arc de Triomf en direcció Fondo. A la línia 3, sense servei entre Liceu i Vall d'Hebron, els trens no paren a Mundet i no paren a Sants Estació direcció Zona Universitària. La línia 4, sense servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. La L5, sense servei entre Collbanc i Diagonal. La L9, sud, sense servei entre Masblau i Parc Nou. I la L11, sense servei entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.
1: Hi ha alguna cosa que funcioni?
2: Sí. A la línia L9 Nord, L10 Nord i L10 Sud amb normalitat. I la línia L2 amb total normalitat.
3: Bueno, la normalitat és que falli.
2: Però amb algunes afectacions.
0: Bé, hi ha més afectacions, que és la del tram, no?
2: Sí, ha estat sense servei durant una bona estona al matí, i també l'aeroport del Prat, que ha acumulat fins al migdia un centenar de vols cancel·lats i 151 vols amb retards.
0: Doncs aquestes són les afectacions d'aquests xàfecs que han trencat la dinàmica del dia a dia. Saludem el Marc Serra. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Perquè, deixa'm dir que ahir Protecció Civil ja ens va avançar...
4: Va ser una prèvia.
0: Ens va avançar amb un missatge d'aquests S-Alert, que avui tindríem aquestes precipitacions. Aquest cop sí que no han fallat. Tot i que, clar, l'avís era per avui al matí.
4: Sí, era com un pròleg.
0: Que la pregunta que ens fèiem aquest matí amb la Mònica Folquet és: no seria millor enviar aquest S-Alert sense so... I en el moment del xàfec, si et volen alertar, que t'enviïn el missatge amb el so, amb l'alerta.
4: El que estàs proposant encaixa perfectament amb el que va passar ahir, perquè si no hi hagués hagut so, no hi hauria hagut l'ensurt que va haver-hi al Gran Teatre de Liceu, funció d'ahir al vespre de la Ida de Verdi, una de les apostes potents de la temporada. Firma la direcció escènica, senyor Marcelí, Shishrin Neshat.
5: No la conec.
4: En una producció que venia de Salzburg i París. I això en ple Liceu, 2.500 persones. Justament en aquest instant va passar això.
5: Il va!

0: Segur que sí.
1: Jo no hi entenc, però es veu que és un moment especialment sensible de la representació. És a dir, que és mala sort. Clar, 2.292 espectadors, posem que la meitat portessin mòbil, pràcticament tots.
2: Exacte,
1: poder...
2: ha rebaixat molt el tant percent,
1: no,
2: perquè jo crec que el 90 van amb
1: el 90%,
2: mòbil.
1: Doncs mira,
2: la prova és que amb les pauses, que hi ha al Liceu per, de mitges parts, tothom mira el mòbil.
1: Doncs,
2: o sigui, no hi ha ningú que no estigui mirant el mòbil.
1: Doncs posem 290 telèfons sonant a tota pastilla. Ens ho explicarà una persona que estava gaudint o no de la funció, ara en parlarem, i que és el filòsof, escriptor i músic en construcció, com diu ell, Bernat de Déu. Bernat, bona tarda.
3: Tarda, companys.
2: Bona tarda.
1: Benvingut. A veure, situem-nos, Bernat, en l'ensurt. La funció, ja, diguem-ne, va començar una mica accidentada, perquè crec que hi havia un debat sobre l'escenografia, no?
3: Sí, aquesta no és una producció excessivament arriscada, però sí que Cerca Ida és una òpera...
1: Ai, hola? Hola?
2: Això són,
1: és
2: l'aiguat. És l'aiguat. Avui en dia està tot...
4: Tot xop.
2: Tots els cables estan molls.
4: Les antenes.
2: Però les antenes van en cables. No?
4: Sí.
2: O les antenes, el poses una antena i va sola. No, va amb cablejat. I aquí el cablejat està fet...
4: Però d'on xupa l'antena?
2: Amb cablejat. Llavors el cablejat està humit i per això ens ha fallat la connexió.
4: Mare de Déu.
2: A veure, que l'estem tornant...
1: Encara no.
2: Mira, doncs escoltem Aida, tu.
1: Mira.
2: Què

0: preciosa.
1: No s'ha fet mai això en aquest programa, escoltar una estona d'òpera...
2: No, amb Ramon Gené...
1: No, encara, aquesta hora. Aquesta hora.
3: Aquesta hora no.
1: Aquesta hora no. Que potser la gent amb tanta actualitat també ho agraeix.
4: Però poseu altres...
2: Home, per escoltar una altra vegada el que hem explicat al matí, doncs...
1: Veus?
2: Doncs et diré que sí.
1: Ja el tenim, eh?
2: Dic ja per, està, ja per... està. Ja, ja m'ha assecat el cable,
1: sí.
2: Passat a l'assecador,
1: sí.
2: I ja està.
3: Ja, ja podem... funciona.
2: Ara.
5: ¡Misora, que se siente! ¡Misora, se siente! No siento res, fotre un cop, Pérez, que comença...
2: A veure, ara amb el cop,
1: fotre-li un cop, Bernat.
6: Escolta, és que amb els socialistes no funciona res en aquest país. Ja. No van els trens, no van els telèfons...
1: No va l'òpera, tampoc.
6: No va
1: et preguntava per la escenografia. Què passava?
6: No, doncs, bàsicament, que és, com us deia, és una producció una mica arriscada de la Shirin Neshat, que és una artista més coneguda per les seves instal·lacions visuals que no pas per ser regista d'òpera. Llavors, era Aïda és, una, com us deia, una òpera molt determinada pel seu moment històric, per tant, és una òpera molt determinada per un imaginari molt egipci, sí, molt grandiloquent, tot i que és una òpera molt, molt intimista, en el fons, perquè és un que va del de sempre que va Verdi, de mort i de desgràcies. I algun tribunero del cinquè pis va protestar una mica i van haver-hi crits, o sigui que ja era una funció tensa, la qual cosa també als aficionats a l'òpera ens agrada, perquè l'òpera no deixa de ser un teatre grec i, per tant, la gent hi pot dir la seva, sí que hi ha gent més grollera, jo crec que ahir es va protestar per una producció que tampoc n'hi ha per tant... Va fer gràcia perquè va haver-hi un moment que va sortir una noia despullada que aquí ningú va protestar, perquè això de veure cuixa sempre fa il·lusió, i tot estava ja una mica calent. I en aquest moment del tercer acte, sí, que com dieu és un moment molt intens, doncs va passar el tema de les alarmes. Això devia ser, la mitja part va ser 2:15, més o menys, doncs devia ser cap a les 10.
1: És un moment... En quin moment arrenca les alertes? I què està passant a la història?
6: Mira, en aquell moment, és un moment molt bèstia perquè és un dels duets del tercer acte, el primer gran duet dels dos, en el qual Aïda i Radamés estan discutint, perquè Aïda, a petició del seu pare, li demana que a Radamés, que és el cap dels exèrcits dels egipcis, que traeixi una mica les seves conviccions i se'n vagi amb ells. És a dir, que es casi amb ella i no amb Amneris, que és la seva rival, la princesa egípcia, i per tant li està dient que no només li foti el sal a la seva senyora, sinó que li foti el sal al seu país, la qual cosa és...
4: Diguéssim,
6: és motiu de cesse, per dir-ho
4: sí,
6: així,
4: sí,
6: no?
4: Sí, exacte.
6: Llavors,
2: motiu de cesse.
6: Llavors, en aquell moment, l'Arsen Sorogoyan, que era el tenor, i l'Anna Netrebko, que és aquesta soprano tan coneguda, russa, que genera sempre polèmica allà on va, sí, perquè es diu que és aliada de Vladimir Putin, exacte, i totes aquestes mandangues, doncs és un moment molt tens perquè ella li està dient fot el camp, ell que no puc, i llavors doncs va entrar el PSC a escena.
1: I a mitja discussió, és alert?
6: I a mitja discussió, com és clar, comença a sonar tot a això.
1: Però de tothom, sonar, de tothom o quin tant per cent?
6: Sí, a mi em va sonar. Sí, sí, jo tinc el mòbil amb silenci, perquè realment sempre no hi ha performance operística que no algun cretí no deixi sonar el mòbil. Mira que ho avisen, ho avisen en català, en castellà i en anglès.
1: Sí.
6: O sigui, tothom ho ha de saber, però sempre hi ha dos o tres cretins que ens foten algun preludi en l'aire. I van sonar tots. I jo crec que l'Antonello Manacorda, el director, se'n va donar de seguida, algun dels músics, clar, els músics viuen aquí a Barcelona,
1: sí,
6: del Fossat, li devia dir, escolti, mestre, que això és una alarma, va parar...
1: Es para tot.
6: Sí, sí. Home, és la... A veure, si això fos un telèfon mòbil que no para de sonar, tu tires, no?, com al teatre. Jo he vist algunes escenes teatrals que es perllonguen minuts, encara que hi hagi un mòbil d'algú,
1: sí, sí,
6: que no, vaja, que no el té a mà o que el té en una a la bossa, no?
1: Són 2.000 mòbils.
6: Clar. Clar, clar, llavors jo crec que el Manacorda va dir, escolta, deixem passar uns minuts fins que passi la tempesta, mai millor dit, i va fer, mira, jo diria que va estar 3-4 minuts parat, i de seguida va reprendre la funció sense més, tot i que sí que és cert que al final del tercer acte va quedar una mica deslluït perquè els cantants estaven, no ho sabien que podia passar això, no? Llavors va quedar una mica deslluït.
1: Però llavors, sí, però a l'escenari què passa? És a dir, sí, l'orquestra para i els cantants què fan?
6: L'orquestra para. Llavors, el tenor es va quedar una mica amb aquella cara que va fer tota l'òpera d'Estaquirot, perquè és un noi que actua, diguéssim, que hauria d'anar a l'Institut del Teatre, i la Netrebko va ser una cosa molt curiosa, perquè de seguida va veure que passava alguna cosa, i va començar a saludar, a fer saltets, com si estigués molt contenta, com una senyora que està contenta, això està bé, és molt a, molt a favor de la gent que està contenta, i com que veia que no parava, es va seure.
1: A l'escenari?
6: A l'escenari, sí, sí.
1: Però a mi inquieta més aquesta part de fer salts. Per què saltava?
6: Sí, va començar a fer salts com si, bueno, com estava contenta, és una senyora. Bueno. Pensa que a Rússia fa molt fred, llavors ella estava a Barcelona, està a la platja, cobra una pasta, llavors es va fotre a saltar, que vol que et digui.
0: Però com una loca.
6: I la gent va aplaudir. Perquè la gent aplaudeix, la gent té aquestes coses.
1: Sí. Va, llavors,
2: bueno, per trencar una mica el clima d'incertesa, no?
1: Sí. Tenia en compte com anava l'òpera i la qualitat de l'òpera, a tu et va semblar bé fins i tot que sonés Les Alert?
6: A mi em va fer molta gràcia, perquè saps què passa? Les representacions d'òpera, cal dir-ho, mercès a la magnífica gent que treballa al Liceu i a molts teatres d'òpera del món, perquè clar, nosaltres quan veiem una òpera veiem si és una òpera molt voluminosa com Aïda, que té un cor molt, molt voluminós, molt substanciós, veiem potser 100 persones a escena, però clar, darrere n'hi ha 70, més tècnics, tramullistes, maquilladors, clar, tot això és un engranatge molt difícil i molt costós, per això les entrades d'òpera valen tants diners com els musicals, perquè és una mandanga muntar una òpera, no? Llavors, la gràcia és quan passa una cosa inesperada. I el Liceu té una història molt, vaja, curulla d'esdeveniments problemàtics. Vam tenir sort que no ens va caure una bomba a sobre, perquè ha passat, eh?
1: Noi. Sí. En aquest sentit sí que han passat un munt de coses.
6: Clar, fins i tot hi ha un dia que va caure un gos d'una de les
2: dretes. Ah, sí, que és veritat. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí,
6: sí. Sí, sí, això m'ho explicava sempre el meu mestre Roger Alier, que una vegada, fa molts anys, que una... Senyora, que abans heu de pensar que les òperes, nosaltres estem acostumats a un nivell de silenci sepulcral, sobretot des de Wagner, no? El primer que diu, escolta, aquí es ve a escoltar música i la gent que vulgui socialitzar, que se'n vagi al Mau. Ai. Vull dir, llavors, no mai hi ha accidents, però a vegades passa, per exemple, passa que un cantant es fa... cantant està mig encostipat,
1: sí.
6: I creu que pot cantar i fa un acte i diu, escolta, no puc continuar, i ha d'entrar al cover, que és el tant que està allà esperant per si passa algun... I a mi m'agraden aquest tipus de coses. A més va ser...
3: Ai.
1: L'estem perdent, eh?
2: Això és l'aigua, Sí, ja us he dit que el cable ha quedat remullat i...
1: L'hem assecat durant un moment, però se'ns ha tocat...
3: Ha tornat la mitjana.
1: A remullar-se una altra vegada.
2: Bueno, torna a posar... Bueno, ja...
1: Una mica d'Aïda? No, sí, una mica sí. Més d'Aïda.
2: Bueno, però és que tinc... Escolta, que tinc a la Folquet que té l'Armenteres esperant, eh?
1: Coita.
3: I l'Adrià.
1: Aquesta nova manera d'explicar les notícies, a mi m'agrada.
0: Sí.
1: Es para una mica per la música.
0: Però aquesta és la russa?
1: No, aquesta no és la russa.
2: Estem fent la tasca, de, per exemple, de Catalunya Música, que podria ser una fórmula que fos música clàssica, tot i que ara no. Ara són un programa rere un altre.
1: Música clàssica, notícies...
2: Catalunya Música és molt difícil el dia d'avui escoltar música.
0: Què dius ara?
2: Sí, quan la poso sempre parlen. Sempre. No callen ni sota l'aigua.
3: Però al matí, quan... fan un programa on sempre posen cançons.
2: Clar, quan poso jo sempre Catalunya Música, sempre estan parlant.
3: A
2: quina
3: hora ho escoltes?
2: Bueno, doncs els caps de setmana. Ah. Perquè jo durant la setmana, a veure, crec que vinc aquí a fer alguna cosa.
3: Sí, però igual per venir això, cap aquí...
2: A quina hora l'escoltes?
3: No, igual cap de setmana, passes sempre... pel carrer, jo què sé.
2: Bueno, bé, ja han recuperat...
1: Per telèfon.
2: Però ja aniríem acabant, perquè sí. L'òpera va acabar una mica... Que no...
1: Desmaregada, però és que d'això sí, anava, clar. Perquè el Bernat... Bernat, ens escoltes?
6: Sí, perdona, ara. és que els socialistes m'estan...
2: M'estan tallant la línia.
1: Escolta, tu dius que...
6: Això és censura.
2: Clar, t'estan tallant la línia, ja es veu.
1: Sí. Dius que la cantant principal, la protagonista, et va rebentar el timpà i que és una producció que es notava que potser no havien assajat gaire. Què va passar?
6: Sí, saps què passa? El Liceu fa una cosa que jo entenc, que és que fa produccions una mica més comercials, d'òperes més conegudes, per pagar les òperes que són més desconegudes, més contemporànies o fins i tot d'un autor viu. Llavors, clar, amb una producció de 14 sessions d'Aïda passen molts cantants diferents i això dificulta que hi hagin uns assajos consensuats, que els cantants estiguin aquí quan toca i costa que hi hagi assajos com Déu mana. No només passa al Liceu, passa a tots els teatres que es diu de repertori del món, és a dir, que van fent una mica les mateixes òperes sempre. I pel que fa a l'Anna de Trepp, Rebko, jo crec que és una gran cantant, però a mi és una cantant que em fot molt nerviós perquè no afina. I jo, quan un cantant no afina, però... és una molt bona cantant, i la veu és preciosa, però li costa afinar.
7: Però quina gràcia, però si però és la base.
1: Clar, si està a Liceu, se suposa que això ho donem per fet,
6: sí.
1: No?
6: Sí, sí, sí, però és a dir, fa uns filats de veu molt bonics, a més és una noia, és una senyora, vaja, molt, molt guapa i que té una presència a escena meravellosa, però sobretot el registre mig, de tant en tant, va mig to baixa. I
1: adeu-siau. Aquest ja ha sigut...
2: La tercera
1: la vençuda.
7: Doncs, són escolta, socialistes, li fan això als socialistes,
2: Val, no, els socialistes o la Corpo. Com que ella està amb la Corpo, amb els companys de Catalunya Ràdio, vés a saber que no hagin volgut, saps?
7: Sí.
2: No, que no volen cap mena de relació entre Catalunya de Ràdio i RAC1. Tot i que, per exemple, el Pàmies, a veure, cada 15 dies el teniu allà. Vull dir que hi ha un grapat de gent que va i ve, això, escolta'm.
7: I quin mal hi ha.
2: Que és com com la connexió del metro de la línia... De la línia 2. Escolta, diu la Xènia que el podem acomiadar.
1: L'acomiadem, ja està. Bueno, Bernat, ho deixarem aquí,
6: un dubte sobre Sopranos, truqueu-me,
2: Sí, sí, sí, sí.
1: El que farem ara és enganxar tot això i quedarà la conversa perfecta. No te'n moïnis.
2: Exacte.
1: Bernat, gràcies.
6: A vosaltres, guapos.
2: Una abraçada, adéu. Bernat. Adéu. Bernat ho toca tot, Toca això... música clàssica, tot, toca filosofia.
7: Molt política.
2: Cigars. En sap un munt de puros.
7: Què dius ara?
2: Home, vull dir que és dels meus.
1: Això dona validesa a la vostra teoria de que a les prèvies no hi hagués so. A les prèvies de Les Alert s'haurien estalviat
2: clar,
1: aquest disgust al Liceu.
2: Clar.
1: Si és la prèvia sense so, llavors mira, si toca...
7: Però,
1: clar,
7: però si tu has de pensar, els que hi ha al Liceu, els que hi ha al cinema, els que hi ha, no sé on, no, quan no. Envies l'alerta?
3: Però l'alerta amb so, que és la que t'espanta, t'has d'espantar quan...
8: Quan hi ha
3: un perill imminent. Llavors,
1: aquesta era una prèvia.
2: No, és que d'això, en aquest programa ja en vàrem parlar en el seu dia, quan ja va haver-hi tota la polèmica que es va llançar una alerta no sé quantes hores abans, i que després, el dia següent... no es van produir els aiguats. Però és evident que la conversa que vàrem tenir amb un expert en la matèria, doncs és evident que RAC1 no l'escolten ni els hi va interessar gens el que es va explicar aquí, perquè han tornat a fer el mateix. Per tant...
9: El cas de l'òpera, jo crec que aquestes alertes fan un bé a l'òpera.
2: Sí, ja ho ha dit el Bernat de Déu. Ja ho ha dit,
7: és per agafar el to.
2: A veure, Folquet, el govern espanyol, que ja ara ens centrem amb els dos decrets amb mesures per l'habitatge... intenta passar pàgina amb el recolzament de Sumar, però això s'ha de votar divendres.
3: Això s'ha de votar divendres, ja veurem com acaba tot plegat. De moment, l'executiu ha decidit separar les diferents mesures en dos paquets, en dos decrets, per facilitar el suport dels grups a les que considera més urgents. Entre les mesures aprovades hi ha la prohibició dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, la prohibició de compra d'habitatges per fons voltor fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys als contractes en vigor que acaben abans del 31 de desembre del 2028. Això en un decret. I el segon decret contempla la renovació automàtica dels lloguers, la qual cosa a la pràctica suposaria la congelació immediata dels preus. Aquest segon decret és el que tot apunta que serà molt difícil que aconsegueixi els suports necessaris per divendres. Hi ha també un tercer decret, que ja en parlarem, que no té res a veure amb l'habitatge. Però, si et sembla, saludem el delegat de RAC1 Madrid, el Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Aviam, d'entrada, per què dos decrets? Com ho justifica el govern espanyol que s'hagin hagut d'aprovar dos decrets si tots dos el que incorporen són mesures per l'habitatge?
10: Doncs per fer equilibris i per una jugada política que aquesta encara no l'havíem vista i tampoc la veiem a venir a primera hora del matí quan ha començat aquest Consell de Ministres tan tumultuós. Clar, les mesures que tenen més consens, que està més avançada la negociació, es tiren pel dret amb un primer decret i llavors hi ha l'altre decret, el que apuntaves tu ara al final, que no ha madurat. Els agrada utilitzar aquesta expressió avui a Moncloa. La idea no és prou madura com per sotmetre la votació, però tot i això es portarà al Congrés dels Diputats aquest divendres, perquè serà, clar, passarà una cosa molt surrealista, que és que això entra en vigor tan bon punt es publiqui. No tenim el text encara. O sigui, estem parlant del que ens han dit que s'aprovarà, però la lletra petita, i tenim moltes preguntes, perquè hi ha moltes coses que no s'entenen, això entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat. Entenem que aquesta matí demà a primera hora del matí, i estarà en vigor com a mínim els 2 dies fins a la votació del Congrés dels Diputats d'aquest proper divendres. Llavors, sembla que un decret sí que hi ha prou consens per poder portar-lo a votació. L'altre ja ho veurem, però en tot cas tot el que explicarem ara serà vigent a partir de demà.
3: Si no s'aprovessin aquests decrets divendres, què passa?
10: Doncs que decauen directament. Que no... Que durant dos dies hauran sigut legals i passaran a ser il·legals i, per tant, no es podran aplicar. A veure, d'aquí la crida, i podem escoltar la ministra de Treball, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que avui demanava aquesta mesura de responsabilitat a tots els partits polítics. No parlava de PP i Vox, perquè no hi han entrat a negociar. De fet, això el que seria més fàcil seria un gran acord de PSOE amb Sumar i PP, o sense Sumar, perquè tampoc calen per arribar a la majoria absoluta, però com que PP gira a negociar absolutament res, s'ha d'anar a buscar tot l'altre arc parlamentari. Llavors, Isabel Rodríguez feia aquesta crida.
8: Quiero confiar en la generosidad y en la responsabilidad que han demostrado los grupos políticos con los que hemos hablado en los últimos días. Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
10: Clar, això són bones paraules que surten del Consell de Ministres, però sí que sabem que hi ha hagut molt estira i arronsa en aquesta negociació que va començar durant el cap de setmana. Què inclouen? A veure, tu apuntaves, aquest decret gros d'habitatge té mesures força negociades, hi ha la prohibició de desnonaments si no hi ha alternativa habitacional, però aquí topen amb una concessió que havia fet el PSOE a Junts, que era, d'acord, quan el propietari del pis llogat, que aquella persona que el té llogat no el pot pagar, és un gran tenidor, en principi no passa res, es prohibeix el desnonament. Però què passa quan és un petit propietari? Algú que té aquest habitatge llogat i que parlant en plata no seria un especulador. Aquí és on hi ha els dubtes i aquí és on Junts s'ha oposat sempre a la convalidació d'aquest decret que s'ha votat uns quants cops al Congrés dels Diputats. El mateix passa amb el Partit Nacionalista Basc. Primer dubte, veurem la lletra petita quan ens la passin. Segon, la pròrroga de contractes de lloguer fins al 2030 amb les mateixes condicions. Per tant, no es poden incrementar preus més enllà del que marca la llei. Tercer, la prohibició de compra d'habitatge per part dels fons voltor. Clar, la filosofia sona molt bé, però això ens obre moltes preguntes. La ministra de l'Habitatge ho planteja d'aquesta manera.
8: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urba Gestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social, como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de los fondos buitres.
10: Clar, aquí hi ha una pregunta que és molt clara, que és, què és un fons voltor? Tu com tipifiques que aquesta empresa és una empresa especuladora?
7: Exacte.
10: Què dirà el decret? No tenim la lletra petita, insisteixo, i és importantíssim, perquè per primera vegada a la història d'Espanya hi ha una llei que et dirà, tu ets un fons voltor i per tant tu has de tenir una responsabilitat social, sigui amb habitatge, amb el que sigui, a l'hora de poder llogar els teus pisos. No ens ho clareixen encara, ni des de Moncloa, ni des del Ministeri, ni tampoc des de la negociació de la resta de partits, que òbviament saben la lletra petita que han estat negociant des del diumenge. La filosofia és aquesta, ja veurem com s'executa això i com es vota el Congrés el proper dimecres.
3: A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, Jordi, han sortit només ministres del PSOE. Això vol dir que es manté encara aquesta tibantor, aquest mal rotllo, per dir-ho d'alguna manera, amb Sumar?
10: Suposadament no, almenys això ens diuen, però sí que és veritat que entre totes les històries surrealistes que ens han portat fins al Consell de Ministres d'avui, ens trobem en aquesta situació, que el Consell de Ministres 1 ja és una reunió que sol ser sempre força puntual i que avui ha començat una hora tard perquè hi havia l'amenaça de boicot per part dels ministres de Sumar que exigien un decret contundent per fer front a tota la problemàtica de l'habitatge. Quan dic un decret contundent, entre d'altres, és el segon decret o les mesures que queden per l'altre decret que no tenen el consens de molts altres partits, que implica, per exemple, la condició de passar tots els contractes de lloguer a contractes indefinits. Que la llei, que obliga l'Estat a que tots els contractes de lloguer siguin d'un prorrogable a 3, a 5 o a 7 anys passin a ser indefinits i, per tant, no es puguin canviar les condicions d'un dia per l'altre. Clar, què ha fet Sumar? Ha fet una roda de premsa paral·lela a la roda de premsa del Consell de Ministres. O sigui, s'asseuen tots els ministres al costat de Pedro Sánchez, quan acaba la roda de premsa al Palau de la Moncloa només surten ministres del PSOE i els de Sumar se'n van a un altre ministeri, en aquest cas el Ministeri de Treball, on hi ha la vicepresidència segona, on hi ha Yolanda Díaz, i fan roda de premsa. Mal rotllo, deies, Mònica. Pablo Bustinduí respon a això.
11: ¿Hemos conseguido todo lo que nos proponíamos y todo lo que queríamos? No. Ustedes saben que nosotros no compartimos, y lo hemos dicho muchas veces, alguno de los modelos de bonificaciones fiscales. No es un modelo que compartimos, es un modelo que ha entrado en aras de conseguir el acuerdo que ha sucedido hoy.
7: Però què és això? Això?
10: Hi ha una bonificació fiscal que...
7: Que tens un eixam d'abelles aquí.
10: No, una moto. És que...
7: Una moto?
2: Jo per un moment... Jo per un moment pensava que era un dron.
3: Ah, mira, cadascú
2: mira, ja han arribat... Els drons russos han arribat a Madrid.
10: Aquest és, estem en aquells dies que no podem parar tancats ni en una cabina del Congrés, ni de Moncloa...
2: No, escolta,
10: són d'aquells dies que ens hem de moure per massa llocs. De fet, soc molt a prop de la Porta del Sol, ara que anés amb l'Adrià de les Heres.
2: Sí, ara hi anem.
10: Llavors, clar, hi ha altres... Ah, no sé, això havia vist per guió. A veure, hi ha mesures que no hem explicat. Per exemple, des de divendres estàvem dient, no, el decret inclourà una pujada de l'IVA dels apartaments turístics fins al 21%. Doncs no, al final no, serà un IVA del 10%. Per què? Perquè no hi ha consens per poder-ho tirar endavant. Llavors, aquest és l'estira i arronsa que estan fent tots els partits polítics en aquests moments, i el tema és qui cedeix més i qui aconsegueix col·locar més els seus interessos en aquests dos decrets que, insisteixo, al llarg de la tarda ens han de passar la lletra petita, poder-los explicar de veritat, i ja veurem com va tot això fins a divendres, que es pugui provar.
2: Gràcies, Jordi Armenteres.
12: Hola, bona tarda, soc el David Cid, el portaveu dels Comuns al Parlament.
7: Hola, David.
12: I he de dir que es parla molt de la Mari Carmen, però que està molt pitjor que ella, i no s'està dient res, és l'Ada Colau. L'Ada Colau ho està passant realment molt malament amb el tema de l'habitatge, com ha explicat aquest matí.
13: Soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en el que portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia, i l'he hagut de deixar. L'he hagut de deixar i m'he hagut d'anar a compartir pis.
7: Fixa't, pobre.
13: Amb familiar, sí.
7: Pobre.
13: Sí, perquè no... Clar, jo, aquell pis de lloguer vam entrar amb la meva exparella, el pare dels meus fills, però quan ens vam separar fa 4 anys vaig passar a tenir que pagar un lloguer amb només un salari. Fixa't. I el mercat, pobre, sempre pensa en quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha a la societat, i ja dona per fet que visquin com a mínim dues persones amb salari en un habitatge. I per tant, a la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, som especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar.
7: Està passant fatal, molt malament.
12: És una situació dramàtica la que ha explicat l'Ada Colau a Ràdio 4. Ha hagut de deixar...
2: El Cafè d'Idees amb l'Eugènia Nierga.
12: De la Televisió Espanyola i...
2: Bueno, que també s'emet per Ràdio 4. Sí.
12: Doncs l'Ada Colau ha hagut de deixar el seu pis i anar a compartir un, com quan era estudiant.
7: Pobre.
12: Per això vull demanar a la ciutadania una concentració i acampada a Plaça Catalunya, com la que s'està produint a Porta del Sol, però per l'Ada Colau. Tots estem amb ella. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
7: Ni una de més.
2: Bé, com dèiem, la Plaça del Sol, que continua amb l'acampada. Ja hi tenim, com fa un moment es comentava el Jordi Armenteres, l'Adrià de les Heres. Adrià, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: 4 dies d'acampada, no sé si hi ha reaccions. Aquest decret que en principi planteja el que ha estat la reunió dels ministres.
14: Sí, sí que hi ha reacció per part del Sindicat de Llogateres de Madrid, però vaja, res ens fa pensar que aquí a la Puerta del Sol tinguin intenció d'aixecar la protesta aviat. Continuen en peu de guerra. De fet, hi ha una assemblea, hi ha diferents activitats, hi ha diferents paradetes, una consulta i un punt d'assistència perquè la gent faci les seves consultes sobre els contractes i problemes que tenen amb els contractes de lloguer. Per tant, això continua ben viu. El sindicat demana temps per llegir la lletra petita del decret, però ja s'aventuren a denunciar que això de presentar dos textos diferents és una trampa. Per tot plegat, la portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Valeria Racu, demana resistir a la Puerta del Sol.
15: És la tàctica del romper en cachitos para que solo dar que queden unas migajas, ¿no? O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa. Jamás el final, porque aquí hay mucho que derrocar. Esto continúa, esto solo acaba de empezar.
14: La protesta, de fet, continua creixent respecte a les últimes hores. Ocupen el centre de la plaça amb tendes, però és que el carrer, el pas que està més extern a la Puerta del Sol, comença també a estar ple de tendes. Cada vegada n'hi ha més i també hi ha menys espai per passejar per aquestes bandes de la plaça. I, de fet, els acampats continuen amb el seu dia a dia, se'ls veu molt organitzats, alguns escombren, altres endrecen el menjar, organitzen les tendes per deixar passadissos i que la gent pugui caminar pel mig. De fet, els carrers i les places d'aquest campament tenen noms, he vist un carrer de la Tercera República i una plaça de Gaza. Per tant, això continua ben encès. Però, Adrià, i no tenen Adrià, intenció de marxar.
16: Dispensa una pregunta. Això de les inquilines i les llogateres, que és que només hi ha dones? No hi ha ni un home?
14: No, bueno, n'hi ha uns quants, de fet. Jo diria que n'hi ha 50-50, però bé, aquest col·lectiu demana anomenar-se d'aquesta manera i així els anomenem.
16: Però per què? No en valen homes, aquesta... És una ONG,
3: hi ha homes i hi ha dones que no ho sent.
16: Però per què es diuen llogateres?
3: I per què s'haurien de dir llogaters?
16: Perquè és normal.
3: Ah, sí. En fi.
16: A veure, Folguet, estigues tranquil·la, perquè ja t'estàs posant...
3: Estic com un... tranquil·líssima.
2: Però llogaters no inclou...
16: Llogaters i llogateres.
2: Llogaters i llogateres.
3: A homes i dones, sí, sí.
2: Aleshores, per què li posen llogateres?
3: No ho sé, no formo part del sindicat.
9: Bueno, perquè elles diuen que també inclou els homes, dient això.
2: Ja, però si tu dius llogaters, és que això, recordo la...
3: Carme Junyent.
2: La Carme Junyent, que amb això era claríssima... Sí. Claríssima sobre el tema de... I evidentment, malauradament, quan va morir, tothom parlant d'ella, sí. I no se li ve cap mena de cas el que deia ella, que quan dius llogaters inclou el masculí i el femení, vull dir, que és el plural. Vull dir, no veig que... O sigui, el que són els temes... fer una reflexió i aprendre del que, per exemple, va dir la Carme Junyent, que era... En fi, a part de filòloga, una catedràtica en la matèria, veig que això no ens ho hem après. Per tant, continuem amb la tonteria aquesta d'anar posant... Bueno, és això de... Ara llogateres. Vale, pues molt bé.
16: Ahir parlaven de l'avortament. Avui parlen de, no sé, l'Universo i sus curiosidades, una...
2: És que no sé de què em parla.
16: És que ahir...
3: De les xerrades que fan allà.
2: No sé, jo no m'hi poso amb això. Jo l'únic
16: cada dia fan xerrades.
2: Jo l'únic que dic és que Carme Junyent, que com va morir així tothom, que per cert, el mateix president de la Generalitat va dir... continuem amb el...
16: Ciutadans i Ciutadanes.
2: Ciutadans i Ciutadanes. És a dir, collon, però si ja ho va explicar el Carme Junyent, que no cal.
16: Que no cal.
3: Adrià, ara ens explicaves que cada vegada hi ha més gent, però la Comunitat de Madrid ha donat 48 hores a la delegació del govern espanyol per desmantellar l'acampada o amenaça amb anar als tribunals, inclòs a la via penal. Aquestes amenaces no han fet canviar d'opinió als convocants de la protesta.
14: De fet, al contrari, crec que s'animen més amb aquesta mena de declaracions. El fet és que l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid denuncien que això és un problema principalment pels comerciants i per això reclamen que s'aixequi l'acampada, però això no és competència seva, està a mans del govern espanyol i per això la Comunitat de Madrid ha presentat un requeriment al delegat del govern.
2: El que sí que estem escoltant de fons és una perforadora, no? Estan...
3: Estan
16: obrint un carrer.
14: Estan els carrers aixecats.
2: Però s'han aixecat des del moment de l'acampada, perquè l'Ajuntament o el govern de la Comunitat de Madrid són capaços d'anar a fer obres ara que estan acampats, o són obres d'allà fa dies?
14: Són obres d'allà fa dies.
2: Ah, sí, fa dies, per tant. Hi ha
14: obres d'any electoral, segurament.
2: Sí, sí, no, això de ben segur.
9: Perdoneu, però això ja es veia que passaria, una cosa així, perquè cada vegada el Nadal s'atalanta més. Els anuncis de Nadal ja es foten a l'octubre, sí. Els llumets també a l'octubre, els torrons ja els venen tot l'any. Sí. Doncs la gent ja s'estava preparant pel Cap d'Any a la Porta del Sol, 3 mesos abans, amb tendes de campanya.
16: Què diu ara?
9: Dius, bueno, això és una bogeria. És una bogeria perquè...
3: Esperant una altra cosa, això, sí, No estan esperant
9: per... Entendes de campanya allà... No és pel
3: Cap d'Any,
9: A la Porta del Sol,
16: raïm,
9: la gent ja està allà.
16: El raïm,
9: Mare de Déu. Sí, al final ja al gener ja la gent ja es prepararà per el raïm, ja comprarà el raïm al gener o el posarà a congelar. És que realment ja no tinc això...
2: Alguna cosa més, Folquet?
3: Ja està.
2: Molt bé, doncs, Adrià, moltíssimes gràcies.
14: A valtros, que vagi bé.
2: Quin ximarri aquí, la Plaça del Sol. Entre el taladro, el...
9: Bon any nou, feliz año nuevo, venga, animo.
3: Que no va d'això.
9: De gent.
3: Senyor Buigas, és que...
9: Bueno, mira, llegar una festa també està bé, aviam. Millor llegar les festes que les desgràcies. Això també...
2: Sí, amb això, sí, mirin, sí, això està, sí, això està
16: bé. I necessiten temps per saber quan seran els quarts.
2: A veure, un moment, que la Cailà vol dir alguna cosa en aquesta primera hora de programa.
3: La vostra salut us ho agrairà, això que us explicaré ara. Perquè
2: us ho estàs reservant tota l'hora per explicar-ho ben explicat.
3: Estàs aguantant, I això és molt important per la salut,
2: Portes una hora, en fi...
3: Mireu...
2: Desconnectada,
3: Desconnectada.
2: No, vull dir que no...
3: Vull
2: dir que estaves concentrada amb el text que ara executaràs.
3: És que us vull explicar que amb les assegurances de salut de Línia Directa tries especialista i demanes cita directament. I a més, et pots fer totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot amb menys esperes, que això està molt bé. Vaja, que és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Tot des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
16: 22 euros menys 10 cèntims.
2: Doncs són les 5 i 3 minuts. Gràcies, Mònica Folquet. Fem una pausa i tot seguit saludarem a Xavier Sala i Martín, que ens parlarà de la vivenda. Perquè del poc que sabem de les mesures que vol tirar endavant el govern espanyol, li preguntarem si això serveix d'alguna cosa o certament estarem com sempre. Ara tornem.
17: RAC 1.
18: Únic? S'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
20: Joana, et veig molt rejuvenida.
21: Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
22: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
23: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
24: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
23: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
24: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
25: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
26: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
27: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical punt.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: RAC 1. Tots som 1.
2: Les 5 de la tarda, 6 minuts. La qüestió de l'habitatge centra ara mateix el debat de política general que, com dèiem, ha començat a les 4 al Parlament de Catalunya. Marc Poyato.
0: El debat ha arrencat amb el discurs inicial del president Salvador Illa, que l'està fent en aquests moments. Illa ha posat l'habitatge com a tema central i ha anunciat un fons per ajudar les persones en risc de desnonament. Anem cap al Parlament, Adrià Santasusagna.
1: Sí, un fons que ha de servir per ajudar aquelles persones que estiguin a punt de ser desnonades i que no tinguin cap més possibilitat. Aquest fons tindrà de moment 25 milions d'euros i la Generalitat comprarà el pis de la persona que estigui a punt de quedar sense llar. El president Salvador Illa diu que s'ha de plantar cara als fons voltor.
4: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
1: Illa també ha anunciat que la Generalitat farà compres conjuntes de pisos en particulars. És a dir, que la Generalitat ajudi els ciutadans que vulguin comprar un pis i no en tinguin prou per l'entrada. La Generalitat serà copropietària d'aquell pis i el deixarà al ciutadà durant 40 o 50 anys. Això és el que acaba d'anunciar el president durant el debat de política general. Avui, discurs d'Illa i demà, el dels partits.
0: Més coses. L'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. És la mateixa causa per la qual el Suprem va començar a investigar-la el 2018, primer acusada de rebel·lió i després de la sentència del procés per sedició. Un cop derogat el delicte de sedició amb la modificació del Codi Penal el 2022, Rovira va passar a estar acusada de desobediència i el Suprem va enviar la causa a Barcelona. Avui l'Audiència ha emès una resolució a través de la qual aplica la llei i, per tant, Marta Rovira queda amnistiada. A Madrid, la Mari Carmen ha acceptat la proposta per poder tornar a casa seva, d'on la van desnonar la setmana passada. La dona, de 87 anys, encara està ingressada a l'hospital i haurà d'esperar a rebre l'alta mèdica. La Mari Carmen ha acceptat l'acord que han negociat els seus representants i el Sindicat de Llogateres de Madrid amb Urbagestión, que és la propietària del pis. La seva advocada, Beatriz Duro, destaca la tenacitat de la Mari Carmen.
5: Por pelea de la propia Mari Carmen, que siempre ha tenido claro que la única alternativa y lo único que podía hacer era luchar y pelear por su casa porque tenía derecho y tenía que protegerse que ella se pudiera quedar ahí. Es verdad que esta solución viene por parte de la propia empresa Urbagestión. Creo que llevaron esto demasiado lejos. Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada.
0: Ara amb l'acord, la Mari Carmen podrà tornar al pis del barri del Retiro de Madrid on ha viscut durant més de 70 anys. Ara els esports amb Pau Bonastre.
6: Rafinha està a l'espera de saber l'abast de les molèsties de la cuixa dreta que l'han fet abandonar a la mitja part l'Austràlia-Brasil, que ha acabat en victòria 2-4 pels brasilers, amb gol inclòs de Rafinha de penal. Ancelotti ha comparegut posteriorment en roda de premsa, però no hi ha hagut cap pregunta sobre Rafinha. Un altre blaugrana, en aquest cas Hamza, ha marcat un gol en la maneta 0-5 d'Egipte contra Sudan del Sud. A 3:15 del vespre, a Sevilla, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions. No hi és Eric García, però encara hi continuen 6 blaugranes, són Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Fermín, Rodri i Pau Cubarsí, a més del futbolista de l'Espanyol Roberto Fernández. Més coses en bàsquet, el Barça visita el Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 de la tarda en la segona jornada de l'Eurolliga. És un partit que podreu seguir en directe a RAC+1 i l'equip d'handbol ha superat el Muntada marroquí 51-15 en una golejada d'escàndol a l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, totalment intranscendent perquè els blaugranes ja s'havien assegurat la presència a la final de dijous.
0: A aquesta hora continuen els problemes al metro de Barcelona a causa de les pluges. Les línies que funcionen amb normalitat són l'L2, l'L9N, la L10N i la L10S. A l'L1 els trens no paren. Arc de Triomf, direcció Fondo. La L3 està sense servei entre Liceu i Vall d'Hebron. Els trens no paren a Mundet i tampoc a Sants Estació, direcció Zona Universitària. Pel que fa a l'L4, està sense servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. L'L5 no funciona entre Collblanc i Diagonal, l'L9S sense servei entre Masblau i Parnou i l'L11 no funciona entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs. Pel que fa a les carreteres, a la Ronda de Dalt s'ha reobert un carril en sentit Llobregat després del tall per acumulació d'aigua. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola del Vallès i Barcelona. També la C15B a Sant Pere de Ribes i a Lleida tallada la L11 per inundacions. Tot plegat en una tarda encara inestable pel que fa al temps, amb xàfecs i tempestes que aquesta hora descarreguen amb més força a l'Empordà, a les comarques de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot i això, no s'haurien de repetir els aiguats d'aquest matí i migdia, i de cara a demà la situació millorarà clarament amb moltes més estones de sol.
28: Versió RAC 1.
7: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
28: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Ves per on, ara que parlàvem, senyor Virgili, d'això que em preguntava vostè, del sindicat de llogateres.
8: Sí, també hi ha homes.
2: He buscat una entrevista, que en aquest cas és del 3 del novembre del 2023, de la lingüista Carme Junyent, i on ella, entre d'altres coses, el que en aquest cas l'entrevista és a VilaWeb, i defensava parlar normal. I entre d'altres coses, en aquesta entrevista, que és una entrevista interessantíssima, ho dic perquè la tonteria, hem arribat a un punt que ja és màxima, diu, per aturar la disbauxa de totes les propostes que estrafan la llengua, Junyent fa una proposta als professionals que són obligats a acceptar fórmules que no acceptarien o a fer canvis que no farien. Aquests professionals, si no segueixen els dictats, dels il·luminats, o se'ls ignora o se'ls aparta. Per què han de viure sotmesos a la humiliació que un incompetent els dicti com han de fer la seva feina? Okay. Què cal fer? Només se m'acut una cosa, objecció de consciència lingüística. Si tots els correctors es planten, què passa? Que els polítics i els mestres parlin com vulguin, però que cap persona que sap que té entre mans s'hagi de rebaixar a escriure textos incoherents i incomprensibles. I dona també un consell general. Sovint em demanen que, si no hem de dir els gossos i les gosses, l'estudiantat ni les persones infants, què hem de dir? Aquest punt de desconcert hem arribat. Ja dubtem de si els gossos, els estudiants i els infants és correcte o no. Jo, com a lingüista, no sóc qui per dir com ha de parlar la gent. I per això, a la pregunta com hem de parlar, responc: normal. Normal. I normal no vol dir normatiu, vol dir no fer cas d'aquestes imposicions que no fan res més que crear confusió.
8: Exacte.
2: Allevarem-nos. Parlem normal. Com et trobem a faltar?
8: I tant.
2: Com et trobem a faltar, Carme Junyent? I no serà que n'havia parlat un grapat de cops aquí al programa, el 2021, també ho ha traslladat, però veig que
8: no serveix,
2: que,
8: en fi, per res.
2: No serveix absolutament per res. Seguim amb
8: Ciutadans,
2: coses com
8: ciutadana.
2: El sindicat de llogateres.
9: Sempre havíem entès, quan es parlava de catalans, jo què sé, quan el president Tarradellas es va arribar i va dir Ciutadans de Catalunya, jo crec que totes les dones ens vam sentir incloses en aquests ciutadans. Doncs, però això és una idea induïda, que el masculí no inclou les dones. I s'han gastat molts recursos, molts diners, molt temps, moltes energies en convèncer-nos a tots que Ciutadans no inclou les ciutadanes. Han fet cursos per tots els ajuntaments, hi ha centenars de guies de llengua no sexista, han malversat molts recursos per ensinistrar-nos, per adoctrinar-nos. Doncs molt bé, sembla que a molta gent li agrada. Des del punt de vista lingüístic això no té cap sentit i a mi em sembla un escàndol social.
10: Doncs crec que ha quedat claríssim la seva opinió. A més, ahir en el fil de Twitter vostè hi posava bibliografia, no? Ho dic perquè si hi ha algú que s'ho vol llegir.
9: No, vaig posar només un llibre perquè és que clar, vull dir, clar que hi ha relació entre la llengua i les dones, però la relació no és si diem el nen i la nena. La relació és qui parla, quan parla, qui l'escolta, a qui escoltem, qui interromp, a qui es fa més cas. Totes aquestes coses s'estudien. I com que nosaltres estem perdent el temps amb una qüestió morfològica que no té cap interès en aquest sentit, doncs no ens adonem del que és fonamental en l'estudi de la relació de les dones i la llengua. Perquè el masclisme real és aquí. Quan no ens escolten, quan no ens deixen parlar, quan ens interrompen, quan ens infravaloren, aquí hi ha el masclisme. I d'això ningú no en parla. Es pensen que si ens diuen ciutadans i ciutadanes, ja està la feina feta.
2: Doncs aquestes eren algunes de les reflexions d'aquesta entrevista amb la Carme Junyent, que, repeteixo, trobem tant a faltar i que deia les coses pel seu nom. Parlar normal. Parlar normal. Entrem en matèria d'habitatge perquè ho hem comentat a la REF fa una estoneta. El govern espanyol ha aprovat avui dos decrets llei, encara s'hi ha de llegir la lletra petita, sí. Marta Cailà.
3: Falta la lletra petita,
2: però sabem algunes coses.
3: Sí, sabem les línies mestres d'aquests dos decrets. El primer contempla prohibir els desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i habitacions, la prohibició de la compra de pisos per part de fons voltor fins al 2028, que l'Armentera es deia què és un fons voltor, això no ho ha explicat el govern, que es considerarà un fons voltor, i la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. El segon decret, en canvi, planteja una renovació automàtica dels lloguers. Aquesta és una mesura que no compta amb el vistiplau de Junts i del PNB i que probablement no superarà el tràmit parlamentari d'aquest divendres.
2: Doncs d'aquestes mesures i d'aquesta problemàtica que es continua arrossegant durant tants anys d'habitatge, en parlem tot seguit amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Professor, bona tarda.
11: Molt bona tarda, com anem?
2: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Estem de ple ara en el film passat de la intel·ligència artificial. Aquí cada setmana anem a un tema que ens ocupa.
11: Un drama, cada setmana hi ha un drama. Cada...
12: Sí. Intel·ligència, Ceuta i ara habitatge.
2: Miri, ho acaba de clavar. Sí. Aquest és el timing. Intel·ligència, Ceuta, ara de Ceuta no en parlem sí, no, i ara no, parlem no, ja no de l'habitatge. Clar, de correcuita hem tingut el govern espanyol fent aquestes decisions per, diguéssim, donar-li un gir a aquesta reivindicació de l'habitatge, i no sé si vostè creu que amb aquestes mesures s'aconseguirà alguna cosa, del poc que sabem.
11: A veure, primer, em puc fer un comentari sobre llogateres?
2: Pot fer el que vulgui.
11: És que... A veure, estic d'acord amb la filosofia del que deia la Carme Junyent i del que dèieu ara mateix el senyor Marcelí i tu mateix, Toni, de que s'ha de simplificar el llenguatge i de que és una cosa massa barroca haver de dir tot, cada paraula masculí i femení per... Però sense intentar, diguem, defensar a les persones del sindicat de llogateres, en català hi ha paraules que són masculines i paraules que són femenines, no? El plural són masculins.

sindicat de llogateres, em sembla a mi que seria una cosa correcta. I inclou, el senyor Marcelí s'ha queixat, llogateres, que no hi ha homes. Sí, hi ha persones llogateres masculines, que són els homes, hi ha persones llogateres femenines, que són les dones, però totes estan incloses amb la paraula persones llogateres. Per tant, no veig jo el drama. Dit això, estic d'acord amb tot el que dèieu abans i tot això, digue, estic bastant en contra del que proposa el sindicat de llogateres, però en el tema del nom, a mi em sembla que un ho pot... Jo ja sé que segurament ells no ho fan per això, ells no tenen cap persones llogateres. No. Ells ho fan per dir que el llenguatge català és masclista i llavors ells es rebel·len contra el masclisme del llenguatge i en lloc de fer servir llogaters que per significar homes i dones que lloguen, doncs fan servir llogateres, no?, com un senyal de rebel·lia, no? Però, diguem, jo penso que si tu consideres que són persones, doncs el femení és perfectament aplicable a tothom, vale? Punt i a part. Dit això, a veure, l'economia és com el futbol. Tothom creu que en sap i tothom n'opina, però diguem, hi ha una diferència entre els economistes professionals i els analistes amateurs, entre els quals hi ha els polítics, no? com el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que acaba de fer un tuit dient que avui és un gran dia pels llogaters i els petits propietaris, i és un dia dolent pels especuladors, no? A veure, la diferència entre els economistes professionals i els analistes amateurs, entre els quals hi ha polítics i molts periodistes, és que els economistes professionals el que fem és analitzar les conseqüències de les lleis, les conseqüències dels decrets lleis, les conseqüències de les regulacions, i les conseqüències sovint no és el que diu la lletra de la llei. No n'hi ha prou en dir que protegirem els vulnerables dels desnonaments. I perquè tu, quan aproves una llei, has d'analitzar les conseqüències reals d'aquesta llei, i al final podria ser que aquesta llei, malgrat que el títol és protegir els vulnerables, acabi perjudicant els vulnerables. I el problema que hi ha avui dia en el debat, en el debat en el qual hi ha el sindicat de llogateres, però també els polítics, com veiem en el tuit aquest del senyor Bolaños, és que el debat sovint se centra en qui és bo i qui és dolent. Jo defenso els vulnerables i tu defenses els fons voltors. Qui voti a favor d'aquesta llei estarà a favor dels pobres i, si no, estarà a favor dels interessos dels rics. Jo sóc bo i tu ets dolent, no? Però això no va de bons i dolents. Això tothom vol protegir els vulnerables. La pregunta és si la llei que tu aproves realment ho fa. I des d'aquest punt de vista... Des d'aquest punt de vista, quan el ministre diu amb un to triomfalista que és un gran dia pels llogaters, el que hem de fer tots és preguntar-nos quins llogaters. Quins llogaters? Perquè hi ha dos tipus de llogaters. Un, la gent que ja té un pis, però dos, la gent que està buscant un pis. Hi ha dos tipus de gent vulnerable. Els vulnerables que tenen pis i els vulnerables que no tenen pis i que voldrien tenir-lo. I és possible que els que tenen pis ho celebrin aquests decrets lleis i aquestes lleis que estan a punt d'aprovar, però la gent que està buscant pis, avui és un dia tristíssim, perquè si els hi complicarà i molt el seu objectiu de trobar un pis. Per tant, jo intentaria que el debat fos menys de retòrica demagògica populista, no? De jo sóc bo i jo protegeixo els pobres i els que no m'apoyen a mi són dolents i protegeixen els rics, no? El problema de fons de l'habitatge, i deixem-ho així d'entrada, i ara si vols parlem dels detalls, dels detalls que tenim, que no tenim massa detalls, no? Però dels diferents detalls que hi ha, que tenim sobre la llei, el problema de fons de l'habitatge és un problema econòmic. La població s'ha multiplicat, recordeu que no fa gaire érem 6 milions, ara som 8 milions, i d'aquí a 4 dies serem 10 milions. Aquest creixement exponencial degut en gran mesura a la immigració, fa que tota aquesta gent que hi ha a Catalunya vulgui viure en un habitatge, no? Quan més gent, més habitatges es necessiten.
augmenta la demanda.

0: d'habitatge. Segona, l'habitatge, la quantitat de pisos i cases de lloguer i de compra-venda no ha augmentat significativament. La demanda ha pujat. Si hi ha 2 milions de persones més i se n'esperen 2 més, 4 milions de persones, això vol dir que no sé quanta gent hi viu en un habitatge, 2, 3 persones, el que sigui, doncs es necessiten 1 milió, 2 milions de pisos addicionals i no s'han fet 1 milió o 2 milions de pisos addicionals. Per tant, si es dispara la demanda i no augmenta l'oferta, pujaran els preus. Pujaran els preus, pujaran els lloguers, pujaran els preus de la compra-venda, i això, que és el problema de fons, no ho arreglaran els parxes populistes. No, fins que no s'arregli el problema de fons, aquests parxes populistes el que farà serà empitjorar. I, de fet, empitjorarà la situació dels qui suposadament intentem protegir, que són els vulnerables. I, si vols, ara parlem dels diferents aspectes d'aquesta llei i us explico per què dic això de que empitjorarà la situació.
1: Per exemple, en aquest decret es contempla prohibir els desnonaments fins al 2030. No sé si li sembla una bona idea prohibir els desnonaments fins al 2030. És a dir, servirà perquè no hi hagi més casos, com per exemple aquest cas que és el que ha generat aquesta, en fi, aquesta revolta, podríem dir, d'un sector de la població al voltant de l'habitatge?
0: A veure, em sembla que el que intenta dir, el que jo he llegit que diu el projecte de decret,
1: sí,
0: és que només les famílies vulnerables, només a les famílies vulnerables sense alternativa habitacional, diu concretament, famílies vulnerables sense alternativa habitacional, doncs se li prohibirà el desnonament, perquè intenten protegir els vulnerables. I òbviament, la conseqüència d'això serà que la gent vulnerable que ja té un pis quedarà protegit perquè no se'ls podrà fer fora, per més que no paguin el lloguer, per més que incompleixin el contracte que tenen, si els prohibeix desnonar-los, aquesta gent quedarà protegida. Ara bé, la pregunta és, i els que encara no tenen pis, els vulnerables que tenen, que estan buscant, com queden aquests? Fixa't que, com que no, hi ha un excés de demanda d'habitatge, cada vegada que surt un pis lloguer, surt l'anunci lloguer, doncs molts ja ni surten, ja només de, diguem, amb el boca a orella ja s'omple, però a la que surt, doncs hi ha, jo què sé, 50 famílies que volen, van allà, dir, jo vull llogar aquest pis, perquè no n'hi ha, no sabem on viure. I el que passa és que, clar, el propietari, sigui gran o sigui petit, tindrà la paella pel mànec i podrà triar, no?, d'aquests 50 tios que m'han vingut a veure, a qui li llogo el pis. I què pensarà veient aquesta llei? Què pensarà? Doncs bé, veurà una mare soltera amb 2 fills, dirà, ostres, aquesta dona no tindrà prou calés per pagar-me, d'aquí 6 mesos deixarà de pagar, jo no la podré fer fora, per tant, aquesta mare vulnerable no li llogo. I vindrà una família magrebí i direm, aquest tampoc li llogo. I vindran algú que no, qualsevol que no tingui un pare ric o una mare rica o un familiar ric que pugui pagar el lloguer, en aquests tampoc li llogarem. Els avis, ui, aquests avis, la pensió que cobren massa petita, ui, no em pagaran, no li llogaré. I per tant, tots els vulnerables que ara no tenen pis, aquests quedaran totalment desprotegits. De fet, seran molt més vulnerables. Per què? Doncs perquè a les poques cases que hi hagi en el futur aniran a parar a gent que no és vulnerable i que no seran un problema pel propietari. I per tant, fixeu-vos què passa. El decret, que és populista, nosaltres protegem els vulnerables davant dels fons voltors, en realitat, les conseqüències, quan tu les analitzes, les conseqüències serà que en lloc de protegir els vulnerables, el que fas és desprotegir-los. No els vulnerables que ja tenen pis, els vulnerables que encara no tenen pis, aquests els deixes a la intempèrie, i quedarà la intempèrie per culpa teva, per culpa del ministre que ara surt a treure pit, que dir, avui és un gran dia pels vulnerables. No, per culpa teva, molta gent vulnerable tindrà problemes gravíssims per trobar habitatge de cara al futur. Per tant, el voltor no és el fons, el voltor és el ministre.
1: Si s'aprova el primer decret aprovat avui, els fons voltor, per exemple, ara que parlava vostè de voltors, no podran comprar habitatges a Espanya fins al 2028. No sé si això sí que és una bona mesura.
2: Bueno, i qui són els voltors?
1: Això està per definir això està per definir en aquest decret.
3: Exacte.
0: A veure, dependrà de com, de com es posi, com es faci la llei. Els fons voltor, diguem, hi ha que compren pisos que ja existeixen, diguem, fan fora la gent que ja hi és i els hi posen un lloguer més alt. I en aquest sentit, si fan això tindrà conseqüències positives sobre la gent que, diguem, no els faran fora i no els hi pujaran el lloguer. Ara bé, els fons aquests voltor, suposo que entre aquests fons voltor hi ha les promotores immobiliàries, la gent que construeix pisos o rehabilita pisos per poder-los llogar. I, per tant, si aquesta gent no pot comprar pisos, doncs es deixaran de construir pisos, es deixaran de renovar pisos. I, per tant, la conseqüència indesitjada d'aquesta llei pot acabar sent que el problema s'empitjora. Recordeu que el problema és que no hi ha prous pisos. El que necessitem és augmentar la quantitat de pisos en el mercat. En la mesura que tu dius que els fons voltors inclouen els... Això dependrà de com es faci la llei, però si hi ha els promotors immobiliaris que ara mateix estan construint pisos per llogar-los, el problema serà... O sigui, aquí el que estàs fent no és solucionar el problema, sinó empitjorar-lo. Hi haurà menys pisos i, per tant, pujaran els preus, i pujarà la demanda i pujarà l'escassetat de pisos. Pujarà la quantitat de gent que busca i no troba pisos. I, per tant, tornarem a perjudicar a tota aquesta gent que encara no té pisos.
1: Un altre aspecte d'aquest decret és que s'inclou una regulació del lloguer de temporada i habitacions. Per protegir els lloguers residencials, la ministra ha dit que s'imposarà un nou impost als pisos turístics d'un 10% d'IVA. A Catalunya els lloguers de temporada ja estan regulats i han estat sotmesos a uns topalls de preus. No sé si això també és una mesura dissuasòria que serveix perquè... s'abaixin els lloguers de temporada o fins i tot surtin al mercat lloguers que siguin no d'una temporada, sinó que siguin de llarg termini.
0: Sí, a veure, això dependrà de qui... Poseu un impost addicional en els pisos turístics,
1: sí,
0: o en els pisos de temporada, i la pregunta... Aquesta pregunta sempre l'hem fet aquí, recordeu que això que us dic ho hem parlat mil vegades. Qui paga un impost no decideix el ministre, ho decideix el mercat. Qui cobra un subsidi no ho decideix el ministre, ho decideix el mercat. Recordeu quan parlàvem dels subsidis de la benzina? Quan va pujar molt la guerra d'Ucraïna, va pujar la benzina, llavors va seduir el ministre i va dir subsidiem 20 cèntims cada litre de benzina.
1: Bueno, com ara també ho estan fent.
0: Ara també ho estan fent.
3: S'ha prorrogat.
0: Però recordeu què va passar en aquella època. El que passarà, avui no ho sabem, però el que va passar en aquella època ja ho sabem. I tots recordeu què va passar. El que va passar és que el preu de la benzina es va quedar igual i els 20 centímetres se'l va quedar el propietari de la benzinera. Recordeu? És a dir, el client pagava exactament el mateix, el ministre li pagava 20 cèntims per litre, aquests 20 cèntims, si el client paga el mateix i el ministre paga 20 d'aquests cèntims, qui es queda els 20 cèntims? El que t'ha venut la benzina. Això és de calaix, no? Això és el que va passar. Doncs aquí passa el mateix. Qui pagarà l'IVA? Qui paga l'IVA no és qui diu el ministre, no? El propietari del pis. No, no. Si el propietari del pis pot repercutir l'IVA en el llogater, el pagarà el llogater. I si no pot repercutir, aleshores pagarà el propietari. Vale? I aleshores la pregunta és, podran repercutir els propietaris en els turistes, en els clients dels pisos turístics, o en els clients, en els estudiants dels pisos d'estudiants? Bé, depèn del mercat. Per exemple, en el món del turisme, quan una persona va a mirar, si, diguem, quan un suec decideix anar de vacances, mira els pisos de Croàcia, mira els pisos de Grècia, mira els pisos de Catalunya i comparant els preus, té unes pàgines web que comparen els preus perfectament i llavors decideix on va. Per tant, els preus que els propietaris catalans poden posar estan limitats per la competència que ve de Grècia i de Croàcia. No? És a dir, que la seva capacitat de repercutir l'IVA en el client que és el turista suec és bastant limitada i, per tant, és bastant probable que qui acabi pagant en aquest cas sigui el propietari, no? L'Iban, com que ell no podrà repercutir perquè hi ha la competència de Grècia, en aquest cas pagui el propietari. Però això no passa amb els estudiants. Els estudiants, un estudiant de Rodalies que ve a viure a la ciutat de Barcelona perquè la universitat està a Barcelona, no té opció d'anar-se'n a Grècia, ni tan sols té opció d'anar-se'n a l'Empordà. Ha de viure a Barcelona sí o sí. I, per tant, en aquest senyor, que no tindrà cap mena de poder de negociació, aleshores aquest sí que li fotran l'IVA i, per tant, qui acabarà pagant serà, en aquest cas, el llogater, no el propietari. La lliçó, que, repeteixo, l'hem vist mil vegades en aquest programa, la lliçó és que qui acaba pagant un impost no és qui decideix el ministre. El ministre no decideix aquestes coses. El ministre fa la llei. Aleshores, la gent ajusta els preus, puja, baixa els preus, el que es calqui, i el qui acaba pagant de manera efectiva l'impost ho decideix el mercat, no ho decideix el ministre. Encara que el ministre estigui en contra dels propietaris de pisos turístics, és possible que qui pagui no siguin els propietaris, sinó els llogaters.
1: Més mesures que en aquest cas hi ha en aquest decret. Per exemple, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha anunciat que si s'aprova aquest primer decret hi haurà ajudes als llogaters amb rendes de menys de 33.000 euros i bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus de lloguer. No sé si això sí pot activar el mercat immobiliari.
0: A veure, tornem a pensar, què passa, no? Això és un parche, no?, que, diguem, dependrà de quin és el text final de la llei. És veritat que els llogaters, no?, si tu ajudes, no?, si dones subsidis a la gent que perquè pagui el pis, és diguem, totes aquelles persones que no arriben a final de mes perquè han de pagar lloguer, els hi anirà molt bé, perquè hauran de pagar menys impostos, no? Se'ls reduirà el número d'impostos i, per tant, en aquests els hi anirà bé. Però això no garanteix que els lloguers siguin més accessibles. Si hi ha moltes famílies que qualifiquen, no?, que cobren menys de 33.000 euros i, per tant, qualifiquen per rebre aquesta ajuda, la demanda de pisos de lloguer pujarà. No? Hi haurà molta més gent que voldrà llogar. I si no s'augmenta l'oferta de pisos, el que passarà és que pujarà el preu, hi haurà pressió perquè pugin, siguin encara més escassos els pisos que hi haurà i, per tant, que pugin els preus de lloguer futurs. Per tant, sí que hi haurà els llogaters d'ara que es beneficiaran, però tots aquells que busquin casa en el futur pues ho tindran pitjor, no? També, com a part d'aquesta categoria, s'intentarà aprovar crèdits, no? Crèdits subsidiats, crèdits a la gent que compri
1: préstecs
0: cases
1: anomenats tu casa, amb un 0% d'interès.
0: Exacte, doncs aquesta, que és part de la mateixa norma, doncs diu que diguem, el govern et donarà un crèdit a 0% d'interès per la gent que, això és per la gent que té bones rendes, rendes altes, però que no tenen estalvis. Si tu tens calés per pagar, el govern no vol un pollastre ara de gent que no pagui, no. Si tu tens rendes bones però no tens estalvis, aleshores et donarem nosaltres, el govern, un crèdit. ¿Vale? Aquí, si fas números, mires una casa de 300.000 euros, si tu pagues l'interès de mercat, que seria com un 3% ara mateix, 3%, has de pagar una hipoteca de 1.300 al mes. Si en lloc del 3% és el 0 que t'ofereix el govern, pagaries 850, per tant, són 450 al mes, que rebria aquestes famílies, aquestes famílies de rendes bones, que no tenen estalvis, però que sí que poden pagar. Rebrien del govern 450, que és una bona quantitat de calés. És a dir, estem regalant al govern, diguem, 450 a aquestes famílies. El problema és que qui paga això? No? Això paga les famílies riques, les famílies pobres, va, paga tots, ve dels diners, ve dels contribuents, paga tots. Una part d'això paguen els pobres. I fixa't, el que està passant aquí és que aquestes famílies benestants, perquè ho diu la pròpia llei, que seran famílies amb rendes bones que no tenen estalvis. O sigui, estem regalant 450 euros cada mes a famílies de rendes mitjanes altes, pagat amb els diners que paga, amb l'IVA que paga diguem, les iaies i els jubilats, i la gent que no té realment calés. És això el que estem fent? És això? Jo pensava que l'estat del benestar anava al revés, que era agafar els calés dels que més tenen, dels que més cobren, per donar-li als pobres, i que estem agafant els diners dels pobres per donar-li als benestants. En qualsevol cas, això no crec que solucioni, no soluciona pas el problema de l'habitatge, que, insisteixo, és... calen més habitatges, d'augmentar la demanda, fer que més gent compri pisos, el que fa és, diguem, augmentar l'oferta, augmentar la demanda, no augmentar l'oferta.
3: El que ha dit la ministra, professor, és que els préstecs seran de fins a 50.000 euros i que es finançarà fins al 20% del valor de compra de la vivenda. O sigui, està com... hi ha un topall, no és que ho financin tot.
0: Bé, sí, però és passa el mateix. Qui hi rep aquest crèdit? Qui rep aquest crèdit? Doncs famílies benestants que poden tornar-lo.
3: Sí.
1: No? Si no, hi ha crèdit.
0: Per tant, estem subsidiant a gent que té calés amb els diners dels contribuents. I entre aquests contribuents hi ha tota la gent que no té calés ni per llogar. Per tant, em sembla a mi que és una cosa... Jo no entenc, com ho proposen, això, però bueno.
1: De totes aquestes mesures, em falta una, però que ara mateix té la llum vermella de PNB i Junts, que és la renovació automàtica dels lloguers. S'ha separat en un segon decret, repetim, Junts i PNB no han donat llum verda, per tant, aquest segon decret veurem on acaba i què passa. No sé què en pensa vostè al voltant d'això. I... clar, si totes aquestes mesures, a totes els hi trobem la part dolenta, la pregunta, professor, és... Bueno, si hi ha solució.
2: Sí.
1: O si sempre hi ha hagut problemes amb l'habitatge i ara se'ns ha fet més gros el problema i ara mateix, a dia d'avui, és inviable solucionar-ho.
0: A veure... Comencem al principi. Renovar els lloguers automàticament torna a tenir el mateix problema d'abans. Protegeixes els que ja tenen pis, no? Els que ja tenen pis, sí. Dius, mira, durant 2 anys més o 3 anys més, o el que sigui la llargada d'aquesta renovació automàtica, diguem, aquests estan protegits, però els que... això crea un perjudici a les persones, en els propietaris que volen deixar de llogar el pis, no? O sigui, ells pensaven que durant 2 anys tindrien uns llogaters, però després pensaven que potser voldrien tornar ells, o potser voldrien vendre, o potser volien, jo què sé, o potser s'ha mort l'avi i el volen diguem, vendre perquè ja no és part de l'herència, jo què sé. Si tu canvies el contracte i dius per llei, obligatòriament ara tu estàs obligat a llogar-lo 2 anys més, hi haurà molts propietaris que diran, escolta'm, això de llogar és una ruïna, perquè pot venir el govern en qualsevol moment canviar-te les normes i el que jo pensava que podia fer amb el pis no ho podré fer. I, per tant, la conseqüència d'això és que la quantitat de pisos de lloguer baixaran. No ara no podran, perquè el govern els obligarà, però a la que s'acabi aquest lloguer, aquests senyors diran, escolta'm, prou llogar, s'ha acabat, això és una presa de pèl, i potser s'ho vendran fora, potser deixaran de llogar-lo, potser el que sigui, però la conseqüència d'això és que els pisos de lloguer en el futur baixaran, la quantitat baixarà. I qui serà el perjudicat? Doncs aquesta gent que ara mateix no té pis, però que l'està buscant. Tornem a fixar, els que guanyen són els que ja tenen pis, els que perden són els que estan buscant pis en el futur. A part de que perjudiques en els propietaris que tenien pensat deixar de llogar i que de sobte els obliguen a llogar 2 anys més, aquests també seran, els petits propietaris estaran perjudicats. Per tant, no és una mesura que solucioni el problema. Ara preguntes, quina és la mesura que soluciona el problema? Doncs ja ho he dit abans. A veure, és que és de calaix. Si tu passes de tenir 600, 6 milions d'habitants a tenir-ne 8 i esperar-ne 10, necessites més pisos, punt i final. Tot l'altre són parxes. Tu pots posar límits de preus, no sé, però si no hi ha pisos, el que passarà és que hi haurà gent que es quedarà fora. I com que la demanda puja molt i l'oferta puja molt, el que t'està dient el mercat és, compte, que teniu un problema. Els preus pugen perquè t'estan indicant que la demanda està pujant molt més que l'oferta. I l'única solució és, escolta'm, o bé, bueno, hi ha dues solucions. Una és limitar la demanda, és a dir, limitar la immigració, que, escolta'm, no pot venir ningú més perquè és que no tenim pisos per posar-los, per tant, sisplau, deixin de venir, o bé construir més, potser construir pisos més alts, no? A Barcelona, que Barcelona no es pot expandir ni cap al Tibidabo, ni cap al Besòs, ni cap al Llobregat, ni cap al Mar, doncs l'única solució seria augmentar la densitat de la població, fer pisos més alts, o bé augmentar la construcció en zones al voltant de Barcelona, per la qual requeriria inversió també amb el transport, rodalies que porti la gent a treballar des d'on viuen a les grans ciutats, o l'una o l'altra. Tot l'altre són parxes que no solucionen el problema i, a més, tenen conseqüències indesitjades greus sobre la gent que intentes protegir. El ministre sortirà i diré estem a favor dels vulnerables. Doncs, escolta'm, la teva llei perjudica els vulnerables. No els vulnerables que tenen pisos, els vulnerables que no. I hauria de ser obligatori per qualsevol ministre que parli sobre aquest tema d'estudiar les conseqüències econòmiques de les seves accions. L'economia no és una cosa fàcil. L'economia no és una cosa que tu dius jo vull que passi això, fas una llei i automàticament passa. Perquè tothom reacciona. Els propietaris reaccionen, els llogaters reaccionen, tothom reacciona al que tu fas i la llei de les conseqüències indesitjades fa que molt sovint el que aconsegueixes que passi és el contrari del que tu volies. La gent que tu acabes perjudicant és exactament la persona, les persones que tu volies ajudar.
1: Amb el seu permís, avui hi ha debat de política general i el tema central d'aquest debat de política general és l'habitatge. Allà hi tenim l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Ara escoltàvem amb el professor Xavier Sala i Martín que parlava que s'ha de fer, la solució només passa per fer més habitatge, que és el que ha dit el president de la Generalitat al voltant de l'habitatge.
4: Doncs mira, ha fet tres denuncis, tres mesures per intentar doncs, facilitar l'accés a l'habitatge i que cap passa per construir més habitatge. Anem a pams. El primer és la creació d'un nou fons d'emergència habitacional. Posem, per exemple, el cas Mari Carmen, no? Doncs el que aquí la solució que ofereix el govern és crear un fons que en principi en un primer moment seria de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar el pis on viu aquesta persona o família que ja no ha tingut cap més alternativa i ha arribat al punt doncs, d'estar al punt de ser desnonada, la Generalitat compraria el seu pis i després doncs, en gestionaria la propietat i el lloguer per la família que hi viu. Aquest és la primera mesura, aquest fons d'emergència habitacional. I després hi ha dues mesures més que passen per ajudar a l'accés a l'habitatge. La primera ja la coneixíem, que eren els préstecs d'emancipació, que són préstecs adreçats a persones entre 18 i 40 anys que comprin el seu primer habitatge, doncs s'amplien aquests préstecs finançant fins al 20% de la compra de l'habitatge i aquests préstecs serien fins a 50.000 euros, el 0% d'interès i sense comissions i retornarien quan s'hagués acabat de pagar la hipoteca. Tindrien 5 anys per retornar doncs, aquests diners que s'ha deixat. És una ampliació d'uns préstecs que ja es coneixien. La fórmula més nova o l'anunci que avui ha volgut fer el Salvador Illa és una nova fórmula que passa perquè la Generalitat sigui copropietària del pis a l'hora de comprar. És una mesura que va destinada a persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables. És a dir, per comprar un pis, una de les grans barreres és el poder pagar l'entrada, que molta gent doncs, no pot pagar l'entrada. Aquí la Generalitat compraria la meitat del pis i tu compraries com a particular l'altra part del pis i se't cediria, és a dir, tu podries viure en aquest pis entre 40 i 50 anys. Llavors, de per vida, gairebé. En cas que s'acabessin aquests entre 40 i 50 anys, tu podries comprar la part del... Si et vols quedar amb el 100% del pis, comprar la part del pis que té la Generalitat, i si no, doncs, si no el vols quedar, la Generalitat te'l podria comprar a tu. És a dir, és una, perquè ens entenguem, una espècie de renting com els cotxes, però amb els pisos.
1: Molt bé, doncs aquestes són les propostes de Salvador Illa, les propostes de la Generalitat de Catalunya. No sé si el professor Salai Martín li ha cridat l'atenció alguna d'aquestes propostes. Tot i que una ja l'havíem parlat, l'havíem valorat, que és aquest crèdit de 50.000 euros a interès zero i a tornar en un temps determinat a, recordem-ho, a... diguéssim, nòmines
3: amb rendes
1: estables.
0: Això ho hem criticat, que és un subsidi dels pobres cap als la gent de rendes mitges. Els altres dos em semblen un acudit. O sigui, 25, diu que farà un fons d'emergència de 25 milions d'euros, però sí. Quantes cases creu que pot comprar el president amb 25 milions d'euros? Que viu a Matrix o què? 25 milions d'euros no.
1: Bueno, potser refereix a pisos, professor, no cases, vull dir, millor...
0: No, pisos. Quan val un pis a Barcelona? Quants pisos pots comprar a Barcelona amb 25 milions d'euros?
1: No masses, sincerament no masses, perquè la mitjana serien 300, 500...
3: 300.000...
1: 300. Bueno, 300 estic tirant avall.
2: Posem 300.
1: Sí. Posem 300. De 300 a 500.
0: 300 no trobaràs masses, però posa 500. Sí. Amb 500 pots comprar 50 pisos?
2: Oida.
1: Sí, és que, bueno, clar.
2: Val més això.
1: Vostè és professor d'economia, millor que vostè. Qualsevol li porta la contrària.
0: Home, si valguessin un milió, podria comprar-ne 25 milions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Pues
2: sí.
0: Si van mig milió, pots comprar-ne el doble, 50 pisos.
2: 50.
0: Però què collons està parlant el president? 50 pisos arregla el problema? Però a quin planeta viu aquest senyor? I, finalment, la Generalitat, propietari de pisos... persones que tinguin més de 50 anys...
1: Sí, de 40, crec. 40.
0: De 40 anys. A veure, diguem, el problema de fons, repeteixo, és... El problema, estem parlant del problema de lloguer, és que no hi ha prou pisos de lloguer. No? Si tu facilites que persones de 40 anys es puguin comprar un pis, què passarà? D'on vindran aquests pisos? El president diu que no vol construir més. Vale, però el número de pisos que tenim és constant, és fixa. Si hi ha més gent que compra, el que passarà és que hi haurà menys gent que lloga, no? Perquè aquesta gent que ara compraran, fins ara estaven llogant. No? Els pisos i els pisos que fins ara es llogaven, doncs passaran a ser de compra-venda. Fixa't que el número total de pisos no canvia. No? Potser hi ha gent que abans llogava que ara comprarà, potser hi ha gent que abans llogava el pis que era propietat i ara deixarà de llogar-lo i el posarà a la venda, però el número total de cases no canviarà. És més, si els propietaris veuen que hi ha de sobte una gran demanda que ve de la Generalitat que per pagar una part del pis a molta aquesta gent, el que passarà és que molts dels pisos que fins ara es llogaven passaran a vendre's. I, per tant, el problema de lloguer s'empitjorarà. El sindicat de llogateres es queixarà perquè els lloguers pugen, perquè cada vegada hi ha menys pisos, perquè ara els estan comprant o els estan posant en el mercat de compra-venda. No? Per tant, no arregla el problema de fons. Jo ja entenc que els presidents i els ministres ara tinguin necessitat de sortir davant de la demanda popular, de demostrar a tothom que faran coses, però, sisplau, que siguin seriosos. Això és un acudit de mal gust. Aquestes mesures no faran res, no tindran cap mena d'impacte i si tenen impacte serà negatiu. Per tant, senyor president de la Generalitat, amb tot el respecte que es mereix, torni al racó de pensar i faci alguna altra cosa que funcioni, perquè això no funcionarà.
1: Doncs suposo que li arribarà, per tant, no sé si anirà al racó o anirà a donar un tomb. O anirà a córrer, que és el, que és el que fa de bon matí. Sí. Professor Xavier Salai Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Avui hem parlat de l'habitatge, que ha monopolitzat aquesta conversa que fem quinzenalment amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Solà i Martí. Bueno, per al·lusions, president.
5: En matèria d'habitatge, deixi'm dir-li que estem molt tranquils. Perquè Catalunya està al capdavant de tots. I sobretot per davant de Madrid, d'Ayuso. Com vaig prometre, el 2030 haurem construït 50.000 nous habitatges públics.
2: Però si he dit que no.
5: I anem a molt bon ritme. A molt bon ritme anem.
1: Bueno, com tenim aquest ritme, Marta Cailà?
3: Doncs han passat 2 anys des de l'anunci del president. Això va passar al debat de política general el 8 d'octubre de 2024.
6: Els anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern, amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030, amb una inversió de la Generalitat anual de 1.100 milions d'euros.
2: Fixa't.
3: 2 anys després, la consellera Sílvia Paneque assegura que fets ja n'hi ha 10.000. En parlava Catalunya Ràdio.
7: Que hi havia certa incredulitat, no? Sobre 50.000, això ja s'ha anunciat moltes vegades, han passat 2 anys, és normal que la ciutadania també ens demani, escolti, d'allò, en quin moment estan vostès, no? Doncs d'aquests 50.000 habitatges, amb els solars que hem pogut activar gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, en aquests moments tenim en calendari, en projecció, uns 38.000 habitatges d'aquests 50.000. I d'aquests, efectivament, quants n'hi ha d'acabats? Doncs, entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats.
2: Fixa't.
3: 10.000.
2: Després direm.
3: Ja fets i llestos per entrar-hi a viure i 28.000 en procés. Doncs,
2: fixa't.
3: Bé, aquí, atenció, perquè promotors, constructors i entitats neguen la major. Avui hem llegit al periòdico que la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya situa en 3.000, els habitatges licitats o adjudicats en lloc dels 10.000 que el govern dona per fets. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que Paneque ha barrejat pomes i peres. Diu que molts pisos protegits els ha comprat la Generalitat i els ha passat a protegits, però que ja existien. Però diu que no s'ha acabat cap habitatge nou de lloguer assequible del Pla Estrella. Zero, diu aquest senyor.
2: Jesús.
3: És més, diu que ara hi ha 10.000 pisos menys per qui no compleix els requisits per aspirar a un pis protegit. Aleshores, clar, la pregunta és, aquests 25.000 que diu Paneque, que estan en procés, què passa?
2: Sí, sí.
3: Doncs segons els contractistes, són solars públics que encara necessiten tràmits per poder licitar-se. I el tema, diu Moreno, és que no hi ha prou terrenys en condicions per edificar.
2: Mare de Déu.
3: Més dades. El sector diu que és coll d'ampolla, la falta de solars. Des de fa 3 anys a Catalunya s'acaben uns 15.000 habitatges l'any, quan caldrien 40.000. I també hi ha traves burocràtiques, perquè per aconseguir la llicència es triga entre 1 any i mig i 2 anys per tenir-les. Des de l'Associació de Promotors veuen el Pla Estrella d'Illa difícil de complir i diuen que el primer concurs de solars licitats a l'abril, alguns dels lots van quedar deserts.
2: Vaja.
3: Que eren poc atractius, condicions faraòniques, un tipus d'interès que no anava bé, finançament o costos de construcció que afegien més problemes a les dificultats ja existents.
5: No ho diu bé. No s'equivoqui vostè. No s'equivoqui vostè. Acaba de fer el seu monòleg.
3: No, no és un monòleg. He explicat el que ha publicat avui el periòdico.
5: Els tenim absolutament tots construïts. Tots. I li diré més. Finalment n'hem construït 100.000, el doble. El doble del previst.
2: Què diu?
5: Així que comprin, els que comprin un pis, en fi, també rebran una segona residència pública, perquè n'hem fet el doble. Els tenim tots acabats i amb la clau en mà.
2: Caram.
5: Si no hi viu ningú, encara és perquè, en fi, un cop s'entrega la clau, i la part més complexa, que és posar-se d'acord amb la parella. Anar a comprar els mobles a l'IKEA. És molt realment complicat. Un procés que es pot allargar mesos, inclús anys.
2: Molt de l'IKEA.
5: Inclús anys, això, de l'IKEA.
2: Eh?
5: Perquè la cosa de parella es va a poc a poc.
2: Sí.
5: Però les vivendes ja estan més que llestes. Així que no traguem conclusions precipitades i no les informem, si us plau. Una mica de responsabilitat.
2: Molt bé, president.
1: Gràcies, president Illa. Gràcies, Marta Cailà. Fem una petita pausa. Després ens espera tota la televisió amb Rocco Eisenhauser i avui, ho dic per que pugeu el volum, estigueu al cas, al volum del mòbil, en aquest cas, no per un és alert, sinó per l'alerta que llançarà Guillem Estadella amb Dieter Solín.
8: Olé. Versió RAC 1.
9: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa.
10: A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
16: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
22: Vinga, una mica més!
21: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
23: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
21: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Primer creu, segona i castell, carregat!
21: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
1: Són les 6 de la tarda, 2 minuts, ara ens ho comentava Adrià Santasusana amb l'anàlisi de Xavier Salé Martín, que bueno, ha estat un punt crític, per no dir molt crític, amb la proposta del govern que ens explica Marc Boyato de dotar amb 25 milions d'euros un fons destinat a evitar desnonaments. Marc.
3: Sí, aquest és l'anunci que ha fet el president Salvador Illa aquesta tarda al Parlament, al debat de política general, uns diners amb què el govern preveu comprar el pis de la persona que estigui amenaçada per un desnonament i així evitar que la puguin fer fora de casa.
25: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, amb el marc que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres i que espero que sigui validat el divendres al Congrés dels Diputats, podem entrar en una situació de temps, però tot i això, tinguem a punt un fons específic.
3: D'altra banda, el govern també crearà un programa dotat amb 100 milions d'euros per comprar part de l'habitatge de les persones de més de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. Més coses. Esquerra Republicana critica els decrets d'habitatge que ha aprovat avui el Consell de Ministres perquè els considera insuficients. El portaveu dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, diu que encara no sap quina és la lletra petita dels acords i assegura que hi ha punts que ni tan sols els tenen plasmats al paper.
26: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay. Creo que le sobra temporalidad, le sobra ventajas fiscales, le falta ir al meollo del asunto, a lo coyuntural. Creo que una vacuna muy importante para frenar la especulación es la prórroga de los alquileres automáticas, pero bueno, aquí lo que tenemos es a nadie se escapa, un peso que va arrastrando los pies.
0: El govern espanyol assegura que els dos decrets que han presentat per separat el PSOE i Sumar serviran per aturar la compra especulativa i evitar els desnonaments com el de la Mari Carmen. Pel que fa al temps, el temporal perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs fins al vespre. Les pluges han deixat més de 90 litres per metre quadrat a Canaletes, a l'Alt Penedès, dels quals 94 han estat en 3 hores. El 112 ha rebut més de 1.400 trucades fins a les 2 del migdia i els bombers han fet gairebé 400 serveis, ho explica Oriol Corbella, dels bombers de la Generalitat.
2: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants, diguem, sobretot el que tenim constància de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi i a Canyelles, i també on a Sant Cugat, però que també ha estat comprovat i al principi no tenia persones a dintre, i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hi ha hagut una, hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies i estan amb el SEM i no han patit cap.
0: Ara mateix l'única carretera que continua tallada és la BB-1415 entre Cerdanyola del Vallès i Barcelona per esllavissades. A aquesta hora continuen descarregant alguns xàfecs localment forts a diferents punts del país, sobretot a les comarques de Girona, on també s'han acumulat puntualment més de 100 litres per metre quadrat. Fins al vespre o a primeres hores de la nit continuarà plovent amb més insistència en aquestes zones del nord-est, però de cara a demà la situació ja millorarà i hi haurà moltes més estones de sol.
1: Són les 6 de la tarda, el Guillem Estadella, que ja el tenim per aquí. Què tal, Guillem?
4: Bona tarda, molt bé, amb alegria. Vinga, sí.
1: Preparat i a punt per veure on va avui el lot de productes sí. d'Ether Solin, que no us l'acabareu.
4: Que sigui ràpid, ja m'ha dit el Rocco, eh? Que avui diu que porta molta teca.
1: Sí, té moltes coses, sí.
4: Ja m'ha amenaçat,
1: no,
4: eh?
1: No, sempre ve amb el carro a tope. Però abans saludem Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb qui, a partir de les 7, i juntament amb l'Edgar Fornós, abordarem el temps afegit. Avui, amb quines qüestions sobre la taula?
5: Amb dues, concretament. Una, l'estat físic de Rafinha.
1: Ai! No sabem ai, res, ai, no, a hores d'ara encara
5: pendent
1: no sabem
5: de les proves.
1: Ai, ai, ai.
5: De moment, el que sabem, ha estat substituït al descans.
1: Jesús.
5: Del Brasil a Austràlia, que acaba guanyant el Brasil,
1: ui.
5: Que per cert ha fet un gol just abans que el canviessin, i no ha tornat a sortir
1: bueno,
5: a la
1: fet,
5: segona
1: ha
5: meitat.
1: Ha fet com aquell cop que la Minya mal va xutar un penal i es va lesionar,
5: sí.
1: Doncs aquí ha passat el mateix.
5: S'ha de dir...
1: Rafinha ha xutat el penal i ha demanat el canvi.
5: Després del penal, se'l veu bé, és a dir, ell celebra el gol, vull dir, no fa símptomes d'haver-se fet mal amb el xut de penal. Però
6: pot ser que al moment de xutar el penal li facin falta?
7: No.
5: No, però pot ser que el xut és de dels moments que més pateix la cuixa.
1: Això ho sap el sí. Guillem Estadella, perquè ell juga professionalment
5: sí.
1: amb el Cunit.
5: De fet,
1: aquest any també, o no?
5: Sí, comencem de temporada aquest cap de setmana.
1: Però jo veig cada cop que veig més fora de forma.
5: Sí, perquè sí que és veritat. Que
1: cada any que passa... No, perquè és la veritat. Si jo fos l'entrenador, diria, bueno, noi, cada any que passa, veig més fora de forma.
5: De fet, avui he parlat amb el meu míster del Cunit, el Ximbo.
1: Ximbo, es diu.
3: Quin nom és? Ah, bueno, o sigui, com es diu en realitat?
5: Daniel Canales, però li diem Ximbo.
3: Per què?
1: Però Ximbo...
3: D'on ve el nom de Ximbo?
1: Bueno, Xirimoia.
5: No, perquè ve d'una cosa que anàvem junts a classe i ja, bueno, ve... Bueno.
1: Aquest és el míster.
3: No, un moment, que acabi d'explicar.
1: El míster, perdona, anava...
5: Sí, anàvem junts a classe, sí.
1: Amb l'entrenador.
5: Sí.
1: És com que Hansi Flick anés junts la Minya Mal.
5: Exacte, anàvem junts a classe i llavors el meu míster. De fet, avui m'ha enviat un missatge, escucha, que me tienes abandonado, perquè clar, fa una setmana que no estic.
3: És que no està explicant, és que estem desviant el tema. Jo vull saber per què li
1: dieu...
3: Per què es diu Ximbo? Per què li dieu Ximbo?
5: Jo crec que sempre l'he conegut com a Ximbo, de Ximbolimbo. De
3: Ximbolimbo.
5: Ximbolimbo, li dèiem. Perquè parlava una mica estrany. Llavors li dèiem Ximbolimbo. Llavors ja se li ha quedat a compte de Ximbolimbo, se li ha quedat
1: Ximbo. I aquest és el teu míster.
5: Sí, aquest és el teu míster.
1: I saps com se diu realment? Ximbo, no recordes?
5: Sí, Dani Canales, és una màquina.
1: Home, sí. Míster, una abraçada des d'aquí, si ens està escoltant.
5: Ximbo,
1: sí. I posa dieta al...
5: Però perdona, avui ja m'ha enviat un missatge de... Perquè
1: home,
5: fa dos...
1: Cas, que jo veig, bueno, veig justet.
5: És culpa teva perquè entrenem els dilluns, i els dilluns hi ha una mica de lío ara, i no puc anar a entrenar.
1: No, els dilluns estàs per fer anar el cervell d'una manera mínima.
3: Això també consumeix.
1: Sí,
3: energia,
1: sí, sí. Bueno, no, crec que no és el nostre cas.
22: A mig partit.
5: Però una cosa, quin problema hi ha amb els jugadors fora de forma? Ronaldo Nazario es va inflar a fer gols. Jo vaig fer gol l'any passat.
22: Ell es va inflar.
1: Sí, això sí que és veritat.
5: Ell es va inflar a fer gols.
1: Sí, sí, exacte, tu ho has dit. Es va inflar a fer gols.
5: I després una altra qüestió, que és el tema de la polèmica del dia, que és que el Barça ha publicat avui, no, ha tret al mercat, a la venda, les entrades pel Clàssic del proper 24 d'octubre, i els preus... estan disparadíssims, però pels núvols. Jo no havia vist mai una cosa similar. Són preus dinàmics, això vol dir que en funció de l'oferta i la demanda...
6: No és un preu clàssic, perquè seria més barat.
5: No. Ai, per favor. I els preus, bé, a aquesta hora de la tarda es poden comprar entrades pel clàssic a partir de 800 euros.
1: Vale, molt bé.
7: Escolta, s'han de fer sentiments, eh? S'han de fer sentiments,
1: bueno,
7: eh?
1: Però al final aquí, bueno, és igual, ho veurem des de casa i només hi poden anar, doncs...
4: Els turistes.
5: S'ha de recordar que hi ha la gent del passi de temporada, els abonats hi van, aquests 38.000 seients que hi ha abonats.
1: I la resta a fer caixa, no?
5: Aquest és el...
7: A veure, és que, escolta'm, sí, sí, no, escolta. El club necessita...
5: I aquestes són les entrades... normals, no les...
1: No, després ja...
5: Les hem vist abans, Toni, per 5.000 euros.
1: 5.000 euros.
4: Surt més a compte un conill segur que la feina.
1: Surt més a compte fer-te d'una companyia d'aquestes que fan streaming al partit i això, escolta, et dones d'alta dos dies abans i quan passa el partit et dones de baixa i ja està. Fem una pausa...
5: Que la gent voti a les stories d'Instagram.
1: Sí, gràcies. Fem una pausa... A veure, acabat abans. Reia, que fem una pausa i tot seguit de Tersolin, al versió RAC1.
8: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
9: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
10: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
10: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
12: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
22: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
12: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
22: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
27: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
29: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
28: Bons i dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
30: RAC més 1.
31: Aquest dimarts, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 6, Dubai-Barça. Duel amb morbo pels blaugranes que s'enfronten a un vell conegut, Xavi Pasqual.
32: Fins un altre pla de Justin Somi! Ara sí! Ara sí, Jas! Ara sí, Jas!
31: Viviu-lo en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts, a les 6, Dubai-Barça de l'Eurolliga. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
30: RAC més 1.
33: Tots som
30: més
33: 1. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Doncs vinga, dos minuts, arribarem a un quart de set. El Rocco Eisenhauser, que també ja el tenim preparat i a punt. Què tal, Rocco?
34: Doncs molt bé.
1: Com estàs?
34: Doncs mira, encantat.
1: Avui vens amb l'uniforme de la NASA.
34: Ah, sí, senyor. Tant, efectivament.
1: Un aplaudiment al Rocco
34: Eisenhauser.
1: Tal com està la meteorologia, potser no, aquest any no farem ni canvi d'armari. Ens quedarem amb polos.
35: Jo de moment no he tret res de l'hivern.
1: No, jo tampoc.
35: Res de res.
1: Què va?
4: El nòrdic al desembre,
1: jo segueixo venint com el mes d'agost.
4: Doncs queda bé aquest rotllo, eh? Sense camisa et fa més juvenil.
1: Sí, bueno, és això.
34: Doncs amb la col·lecció d'abrics que tens caríssims...
1: Doncs allà estan. S'estan arnant.
7: Sí? Que no hi poses boles.
1: No, després fa pudor i no hi ha manera de treure-les.
35: És veritat que fa molta olor, eh?
1: No hi ha manera de treure la pudor aquella que...
7: Però allò mata l'arna, eh?
1: Sí, bueno, prefereixo l'arna que la pudor a... Què és allò?
35: Què és, naftalina?
1: Naftalina. Sí, naftalina. Sí, sí. Bueno, Castadella, anem amb el concurs de Tersolina, sí, a veure si els oients estan al cas o estan badant.
35: Deixeu-me que us digui, com renteu la roba? Aquesta pregunta és important.
1: Amb Tersolin,
35: Això sempre, però home, tu barreges roba blanca i de color?
1: No. A casa hi ha el protocol, la roba blanca amb roba blanca i la roba negra amb la roba negra.
35: I rentes amb aigua freda o...?
1: Rento amb, a 30 graus.
4: Ah, molt bé.
1: Després, perdona, a 30 graus.
0: I això te'n va a les taques, ja. Eh?
1: Ordres de la directora general de rentadores.
6: Ha, perdona, però hi ha roba que és blanca i de colors, també. La mateixa roba.
1: Sí, clar, sí, sí, sí. Bueno, però aquí sempre has de decantar-te pel que domina
35: més. No, però Toni, que sí, de Tersolin, que és la marca catalana de detergents de tota la vida.
1: Sí, a casa la tenim.
35: Ells fomenten l'eficiència i l'ecologia en el rentat de la roba i tenen un producte que permet barrejar roba blanca i de color.
4: Això és meravellós.
6: Jo la retallava. Perquè mitja blanca, mitja vermella, la tallava per la meitat i després havia de tornar a cosir.
4: Mare de Déu. Aquí ha estat bé, eh?
35: Molt bé, molt bé. Molt bé, olé. Bé, el cas és que avui, com sempre que fem aquest concurs, sortegem un any de detergent gratis on podeu guanyar.
1: Anem a repassar el lot que us en porteu amb la comptabilitat del senyor Virgili, que és el comptable de Tersolin.
35: Vinga, vostè vagi comptant. Dues ampolles de detergent de Tersolin ultracolor.
1: Dues.
35: Dues de detergent de Tersolin mixto, que aquest és el que serveix per barrejar roba blanca i de color.
1: Sí, el que fa servir el senyor Buigas.
35: Quatre. Dues de Tersolin esport.
1: Sis.
35: Dues de Tersolin floral.
1: Vuit.
35: Dos esprais llibataques concentrat universal.
1: 10.
35: Dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Blue Fresh. Fa molt bona olor.
0: Els tinc jo, aquests.
35: Dos de perles potenciadores de perfum de Tersolin Pink Passion.
1: 14.
35: I dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Dermo.
1: 16 coses.
35: Olé!
1: Mare meva.
4: Bravo, bravo, bravo.
1: Bueno, què s'ha de fer per participar, per emportar-se tot aquest lot de productes de Tersolin?
35: És molt fàcil, la gent ja ho està fent, de fet, eh? Estan enviant un correu al versio@recu.net, versio@recu.net, i només ens heu deixat el vostre nom i el telèfon. Aleshores, truquem a l'atzar.
1: Sí. Ara.
4: A lo loco.
1: I a veure aquesta hora que esteu fent.
35: A veure què passa.
4: I atenció, perquè aquest any és una mica la dinàmica diferent, eh? Perquè surto al carrer, com sempre, per preguntar sobre roba i vestits catalans i no haureu d'endevinar la resposta correcta, sinó la resposta que diu la persona del carrer.
1: Exacte.
4: Perquè aquí volem enganxar-vos per saber si esteu escoltant el programa o no.
7: No la correcta. Sinó
1: no la correcta.
7: El que diu la persona.
4: I que pot arribar a coincidir algun dia, també, clar.
35: Però el més important, Guillem, és molt important. Quan truquem, tu què diràs i què ha de respondre la gent.
4: Jo diré, ets pudent i haureu de dir, faig servir detergent. Així que a partir d'aquí ja, alegria. I anem amb la pregunta, perquè avui ens fixem en una expressió catalana que diu salut i força al canut.
1: Sí,
4: que
1: és home.
4: I tant. I què té a veure amb un complement de la vestimenta? Atenció. Sabeu què és o què era el canut?
1: Sí.
4: Aquesta és la pregunta.
1: Sí. Bueno, vostè sí que ho sap, però callarà, perquè si no el concurs se'ns en va a Norris.
4: Mira, primera opció. A, és una butxaca especial que es portava als pantalons per guardar-hi els diners. B, un tub de fusta o metall que els camperols portaven a la cintura per guardar les monedes. C, una caixeta que es posava sota la barretina amb les coses de valor. I D, un sac de tela que es portava com una motxilla per transportar-hi les coses personals. Jo el que he fet ha sigut baixar al carrer.
1: Sí.
4: Home, salut i força al canut, això té a veure amb els brindis, amb celebrar la vida, no? Sí. Per tant, he anat...
1: Bueno, té a veure. Bueno. Quan t'ho diuen és salut i força al canut, vulguin dir...
7: La gent interpreta que és...
35: A veure.
7: Força
35: al canut és... Jo pensava que era força al canut, era com per beure alcohol.
7: No, el canut és... El canut és...
1: Bueno,
4: però no ho expliqui,
1: no ho expliqui.
4: Jo el que he fet, dic que el nostre referent en el que és la restauració és l'Alejandro, del bar de sota d'aquí baix.
7: Molt bé.
4: He anat a preguntar-li si ell sabia com era això del...
1: Com li va l'Alejandro amb...
4: S'ha casat.
35: Què
1: dius? L'Alejandro, el del bar de baix, d'aquí baix, s'ha casat.
4: El pare, no, el fill.
35: L'hem de felicitar.
4: S'ha casat fa un parell de setmanes,
1: Doncs moltes felicitats.
7: Enhorabona.
1: I suposo que amb tota la... Mita'l. Bueno, en el cas d'Alejandro seria l'altra versió aquella, que és una mica més...
4: Maquinera.
1: Cosa va una mica, no, que va una mica més pel pedregar. Bueno, no sé, aquesta no és igual. No, anava a dir que suposo que l'Alejandro, el bar de baix, deuen estar tope amb els d'aquí de Deloitte. Que
4: bueno, estan enamorats.
1: Ocupen tot,
4: estan enamorats. Els de Deloitte. És una plaga, estan els gentils i els de Deloitte, eh? Bueno, hem parlat amb ell, per qui no el conegui.
1: Aquí tenim imatges de l'Alejandro casant-se.
4: Anava amb el datàfon a la boda.
1: Sí. Hola, què us poso? Què te poso?
4: Hem parlat amb ell i això és el que ens ha explicat ell una miqueta.
2: Alejandro Rodríguez, periodista i regent del Diagonal 477.
4: El bar de sota la rata.
1: Regent.
2: Correcte. No, jo sóc una miqueta pijo.
4: Una pijo.
2: Sí, pantalons cargo, camisa al cap de setmana, entre setmana, Birkenstock o xancles fins al novembre i samarretes de futbol.
4: Vinc a tu perquè tu ets l'home que regenta el bar de sota la rata, que és salut i força al canut.
2: Vale? Hòstia, és bona aquesta.
4: M'agrada, eh?
2: Bueno, depèn.
4: I la pregunta és, saps què és o què era un canut?
2: Home, sí, un porro, no?
4: No.
2: Fins aquí.
4: Jo després li he explicat les quatre respostes que hem comentat ara. Llavors, ara la gent que truquem ha d'endevinar i creure quina és la resposta.
1: Perdona,
4: que m'ha donat
1: Alejandro. Pantalons cargo, que diu que porta... Què vol dir això de pantalons?
35: Són aquests que porten, sí, butxaques, els laterals.
1: Ah, això se li diuen cargo.
35: Sí, són pantalons cargo.
1: Pensava que era un pantaló que feia... Que, bueno, que feia transport de mercaderies.
35: No.
4: El cap de setmana.
1: Pantalón cargo.
35: Són excels aquests.
1: A veure, tenim en marxa el telèfon del primer concursant.
4: Truquem a la Gemma.
1: Són cinc.
4: Són cinc.
1: Que no sona res,
4: A veure? Està trucant, encara.
1: Avui tenim mal dia amb els telèfons.
35: Hola?
1: No sé què passa, però avui
7: és
1: tenim
7: pluja,
1: mal dia.
7: És la pluja.
1: Sí, s'ha mullat tot i aquest país a la que plou una mica.
35: Ara!
1: Un!
4: A veure.
35: Ui, quin crit.
1: Senyor Virgili, conti.
4: Ets pudent?
3: Faig servir detergent. Bravo!
4: Molt bé, molt bé. Gemma, som els del Versió RAC1. Ens estaves escoltant? On t'enganxem ara?
3: No, no, no estaves...

0: Repeteixo o ho tens una mica clar?
1: Bueno, passa que com que l'Alexa va amb davall i m'heu trucat, no. Primer us he dit que era un
2: digue-li,
1: porro.
2: Digue-li,
0: digue-li. Sí, ens ha dit del porro, sí.
3: Això va dir l'Alejandro.
4: Sí.
0: Mira, jo et dono les altres opcions, les quatre, i has d'endevinar quina creus que ha dit ell. La primera és, que és una butxaca especial que es portava els pantalons per guardar-hi els diners. La B, un tub de fusta o metall que els camperols portaven a la cintura per guardar les monedes. La C, una caixeta que es posava sota la barretina amb les coses de valor. I últim, un sac de tela que es portava com una motxilla per transportar-hi les coses personals. Estem parlant de què és o què era un canut, eh?
1: Vale, jo penso que és la B.
0: La B? Sí. Perfecte, doncs anem a comprovar-ho i... No!
3: Oh!
0: Gemma, moltes gràcies per participar.
3: Adéu, reina.
1: I moltes felicitats pel programa.
3: Gràcies.
1: I felicitats al senyor Virgili. Eh?
3: Gràcies, ah, molt bé, amable.
0: Gràcies. Bravo, bravo.
2: Sí que has escoltat el programa, gràcies, sí, des del començament.
4: Que vagi molt bé, que hi hagi
5: segut. No, sí, ja ha penjat. Ja està. Ja s'ha acabat la...
2: Ja tenim una altra trucada. Sí,
0: anem a per la Sandra.
5: Una trucada, ja estem.
2: Hola. Ui,
6: hola.
0: Ets pudent?
7: Ai, faig servir detergent.
0: Sí! Molt bé. Sandra,
7: que no estic escoltant la ràdio. No m'ho puc creure.
4: Sempre ho veuràs.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Sandra, sempre totes les trucades passa el mateix, eh?
4: És el dia que no hi ha...
7: No m'ho puc creure.
0: Sí, sí, sí, o sigui, no estaves escoltant...
8: Casualitat.
0: Re de re, eh?
7: No, ho sento. Va,
5: home, no, escolta.
4: No,
0: per favor,
4: home.
0: Doncs gràcies per participar.
2: No,
0: veure,
5: tornem a explicar.
0: T'ho expliquem molt ràpid.
7: Sí.
0: Estem parlant de peces de roba catalanes o de vestimenta. En aquest cas parlem del canut, que ve d'aquesta frase, salut i força al canut, vale? Tenim quatre opcions i recorda que tu has d'encertar la pregunta, o sigui, la resposta...
5: Que ens ha donat l'Alejandro.
0: Que ens ha donat l'Alejandro,
2: exacte. No la resposta correcta, sinó el que ens ha dit...
7: Sí. El que ell ha contestat.
2: Ah, exacte.
5: El primer que ha dit és si Canut era un porro.
0: Exacte.
5: A partir d'aquí ja...
0: Pots imaginar-t'ho. Mira, les quatre opcions és... La primera, que és una butxaca especial que es portava els pantalons per guardar-hi els diners. La B, que és un tub de fusta o metall que els camperols portaven a la cintura per guardar les monedes. La C, una caixeta que es posava sota la barretina amb les coses de valor. I la última, que és un sac de tela que es portava com una motxilla per transportar-hi les coses personals.
4: Què ha contestat?
0: Ara.
7: Val, què ha contestat l'Alejandro?
2: Sí.
7: Ai, quina ràbia que no estava escoltant, perquè no sé si algú hi ha dit alguna opció.
0: Ah.
7: Quina has dit, la C, que era?
0: La C. Una caixeta que es posava sota la barretina amb les coses de valor.
7: I la D has dit una motxilla, oi?
0: Sí.
2: Sí.
7: Ai, a veure, m'arrisco. La C.
0: Doncs la resposta és...
3: Oh!
0: Sandra, Cuca.
2: Quina llàstima.
0: El proper dia, ja saps, has d'escoltar el programa, eh?
5: És un ronda, tu.
4: Torno a provar.
7: Mira, és que m'ha vingut a visitar la meva neboda i m'estava... que tenia una entrevista a feina i mira, doncs clar, ja tenia la ràdio apagada.
5: No, clar, però és que el primer és el primer, la teva neboda i l'entrevista a la
0: feina.
4: No, la neboda no té altra feina que anar a molestar per les cases.
5: No, home, jo ho entenc.
4: La patada de la neboda.
7: Ostres, quina ràbia, bueno.
5: Però la teva neboda no estarà plorant, no? Que m'ha semblat aquí, m'ha semblat que he sentit un sollozo.
4: Sí, com un
7: sollozo. No, si plorant jo.
0: A veure,
5: home!
0: A veure,
2: no ploris, Sandra,
0: a veure com plores, a veure si et fa una mica de pena. Plora una mica.
7: És igual. No és tan greu. Jo continuaré enviant...
2: Sí, senyora, prova un altre dia.
0: Bé,
5: va. Bueno, doncs escolta, que trobi feina la teva neboda.
0: No, ella.
7: Sí,
5: no. A veure, perdona un moment, qui consultava aquí? La teva neboda, tu, o tu la teva neboda, l'entrevista de feina?
7: No, la meva neboda ha anat a una entrevista de feina aquí al costat de casa, casualment, i m'ha dit, quan acabi em passo. Li ha anat bé, però, clar, has d'esperar a veure si...
5: Sí, lo típic.
7: No, que la segona fase.
5: Ja te llamaremos.
7: Bueno, no, diu que havia passat la primera fase i aquesta era la segona.
5: Ah, bueno, bé. Com es diu la teva neboda?
7: Natàlia.
2: Molta sort.
5: Va, et donen la feina.
0: Vinga, Natàlia. Adéu, Sandra.
5: Gràcies, Sandra.
7: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu-siau.
7: Adéu.
5: Bueno, s'ho ha pres bé, s'ho ha pres bé. Bueno, anem a la tercera trucada.
2: Seguim.
5: Rocco, que està nerviós.
2: Això és, o sigui, és un eternum fins que algú ho encerta, no?
5: Sí, home, clar.
0: Que tremoli la ballonesta.
5: El Basté, potser demà no fa programa. Perquè estem aquí amb el deter solit.
0: Ai... A veure la Carmen.
5: Tres.
2: Ai, com no l'agafi.
0: Pues pinta bé avui, eh?

0: 4.
1: Oh, no.
2: Ai, la persona a la que...
0: Oh! Següent Carmen. Trucada.
3: Anem a la Montse.
0: Anem a la Montse. De moment tot dones, eh? Gemma, Sandra, sí. Carmen, anem amb la Montse. Després sí. Ja passarem a un home que es diu...
3: Abraham.
0: Lincoln. Que necessita rentar la roba de la tomba, que fa dies que no.
1: Tres.
3: Ets pudent?
4: Faig servir detergent.
0: Sí!
3: Montse, som els del Versió RQ. On et trobem ara mateix? Ens estaves escoltant o...?
4: Sí.
3: Vale. Estàs contenta o no?
0: Ho ha dit d'una manera com...
1: Molt sèria.
3: Si vols, no truquem, eh?
0: Si vols que pengem...
1: Que no et fa il·lusió.
4: No.
5: És que nosaltres som forma.
3: Però t'agafem bé o no?
4: Sí, i tant, a casa.
3: Vale.
0: Ja saps les dues que s'han dit, o no?
4: Sí.
3: Vale.
1: Vas bé, doncs.
3: Alerta. Tens clara la resposta? Quina creus que és la resposta que ens ha donat l'Alejandro, el propietari del bar de baix d'aquí de la ràdio?
4: Ah, la...
3: Doncs
4: la primera?
3: La resposta és...
0: Oh! No.
3: Montse! Gràcies per participar. Una abraçada.
5: Es queda una.
1: Adéu, Montse.
0: Bueno, però clar, si no estàs escoltant, no estàs atent, es van repetint les opcions.
1: Però ara, escolteu, si la propera persona a qui truquem ha estat atenta...
3: S'endú el premi.
1: Clar,
0: perquè és l'única que...
1: Només queda una que no ha estat... O sigui, que no ha estat escollida per
0: ningú. Però ara segur que no...
1: Per favor.
0: A qui truquem segur que no...
2: Està apagat.
0: Vinga, siguiente. Apagat,
3: és fora de cobertura.
0: Fora. Abram fora, perdo l'oportunitat. Anem amb Mari Carme. Anem amb la Mari Carme. Primera trucada.
3: Aquesta anirà bé, ja veuràs.
1: Va, calleu. Dues. Per favor.
4: Hola.
3: Baixa la ràdio!
0: Espera.
3: Ets pudent!
4: Faig servir detergent.
0: Però... Sí!
3: Mari Carme, baixa la ràdio!
5: Sí, no baixa la ràdio, no baixa el volum de la ràdio.
3: Bueno, clar que no... Però, Mari Carme...
0: Mare meva.
3: Mari Carme, estàs aquí?
0: Mari Carme?
3: Mari Carme?
0: Està baixant la ràdio, que ho té a l'altra punta.
1: No, però ara no ens...
3: Ah, molt bé, Mari Carme, que som a la versió. Ens estaves escoltant?
0: Bé, no hi ha manera de baixar el volum, eh? Baixa el volum de la ràdio.
5: Tu escolta pel telèfon.
0: Sí, mare meva. Això és com estar ara en connexió amb l'Estació Espacial Internacional.
5: Hola?
4: Ara millor.
0: Molt millor.
3: Ai, molt bé. Mari Carme, entenc que ens estaves escoltant. Quina creus que és la resposta que ens ha donat l'Alejandro, el propietari del bar, en referència a que és un canut?
4: Que era un canut, o no sé.
3: Com?
0: No, això és el que ha dit l'Alejandro. El primer que ha dit l'Alejandro és que...
3: Sí, era un porro, però no.
0: Exacte, que era un canut.
1: Recorda-li
3: les opcions.
0: Sí, recorda les opcions, que veig que anem una mica peix.
3: Ho saps o no? Te la repeteixo?
4: Repeteix.
3: Perfecte. Mira, anem amb la primera opció, que és...
0: La que ha dit l'Alejandro, no la real, eh?
3: Clar.
0: I perquè... Que quedi clar, això.
3: Que és una butxaca especial que portava els pantalons per guardar-hi els diners. La B, un tub de fusta metall que els camperols portaven a la cintura per guardar les monedes. La C, una caixeta que es posava sota la barretina amb les coses de valor. I la última, un sac de tela que es portava com una motxilla per transportar-hi les coses personals. Quina creus, Mari Carme, que és la resposta que ens ha donat l'Alejandro?
4: La D.
3: Doncs la resposta és...
1: Un moment. No dieu res. La B de Barcelona o la D de Dinamarca?
4: La D de Dinamarca.
0: Sí.
1: Jo no sabia si havia dit B.
3: Jo, per un moment...
1: Si ha dit la B...
4: No, he dit la D.
3: Mira, perquè comprovem la resposta, això és el que ens ha dit l'Alejandro.
6: Un sac de tela de manual.
3: O sigui, tu diries que és la D, eh?
6: Home, clar, un sac de tela.
3: No, doncs és la B.
6: Doncs B per tu.
3: Ja està.
0: La resposta correcta, per tant, senyor Virgili...
7: La B.
0: Un tub de fusta o metall que els camperols portaven a la cintura per guardar les monedes.
7: I n'hi havia hagut de roba, també.
0: Per tant, quan es diu salut i força al canut, no té res a veure amb la fornicació.
7: No, té a veure amb que hi hagi dinerons.
8: Bueno, però no tenia els dos sentits, a la vegada?
7: No, no. Després potser sí.
0: Atenció, la manera de... ha estat allò... tallant el senyor Virgili.
7: No. Ara sí,
0: sí,
7: però
0: no.
7: Al principi...
0: Bueno, ara, però l'origen...
7: L'origen no, l'origen volia dir que tingués...
0: A veure, anem a repassar què s'emporta...
1: La
3: Mari Carme.
0: Ho has dit, eh?
3: Sí.
0: Ho has dit, la Mari Carme,
3: la Mari Carme és la bona, sí, sí. Confieu
1: doncs
3: en ella.
1: Doncs Mari Carme has guanyat dues ampolles de detergent de Tersolin Ultracolor, dues de Tersolin Mixto, dues de Tersolin Esport, dues de Tersolin Floral, dos esprais llibataques concentrat universal, dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Blue Fresh, dos pots de perles de Tersolin Pink Passion
7: 14.
1: I dos pots de perles potenciadores de perfum de Tersolin Dermo
0: 16.
3: Olé, molt bé.
4: Estupendo, molt bé.
3: Jo crec que la Mari Carme podria dir-nos adéu pujant el volum de la ràdio i acoplant-se i dir-nos adéu i que entri en bucle. Això pot ser maco, no? Per acabar.
4: No, que...
8: Què?
4: Que tenim aquí una tempesta i tinc treball de sentir-vos.
7: Ah, una tempesta? On
0: com? D'on truques? O on truquem?
4: De Torroella de Montgrí.
0: A Torroella, sí, home. Al Baix Empordà.
7: I què?
1: I plou fort
7: aquí. Bots i barrals?
4: Tenim la tempesta amb llans i troncs aquí. Aquí no se'n va.
7: Trams i llums, eh?
0: Bueno, doncs, escolta...
3: Pues gràcies, no?
0: Exacte, gràcies. Sí, i protegiu-vos. Sí, sí. Protegiu-vos. Gràcies.
4: Sí, sí, no hem rebut cap alerta, però és igual, no passa res.
0: Ah, no?
4: No
0: passa. Com pot ser, però...
4: No, res.
7: No passa res.
0: Però ni fa unes hores, tampoc.
4: No, cap ni una. No.
7: I ahir?
5: Ahir era Tarragona i Barcelona, suposo. Eren les...
0: Sí, però estic preguntant, avui no he rebut cap alerta?
4: No, ni avui ni ahir, no, cap ni una.
0: Doncs pues escolta, aquí estem de sort, aquí sí que hem rebut alertes per... Sí, ahir a les 10 de la nit, sí. I després aquest matí una altra alerta, vull dir que... Veig que al Baix Empordà no us en toquen, eh?
4: Aquí portem com dues hores de llams i trons i no res.
0: No ho ha estat, la Protecció Civil ha decidit avui en el sorteig de les S-Aler que no us toca.
3: És una tòmbola,
0: Això és la tòmbola, és la tòmbola de les S-Aler.
4: Però bueno, sóc afortunada en altre sentit, ja.
0: Home,
3: home, amb tota l'aigua que cau, doncs aprofita per rentar.
1: I tant.
0: Clar, gràcies. Sí. Una abraçada. Em diu el Martí Oliveres, més de 100 litres a la Bisbal i ni un és alert.
1: Caram.
0: Això de...
4: Ja, i la Bisbal és aquí al costat.
0: Sí, per això dic que crec que fer aquest govern ha de millorar moltes coses, entre elles el que passa a Protecció Civil.
4: De puta mare, aquest govern. Molt bé.
7: Vinga. Què ha dit?
0: No, dic. Jo només deia que...
7: No, adelante.
3: Pensava que era un tall que ha tirat l'Àlex.
0: Sí, no.
1: És ella, és la Mari Carme.
0: Sí, la Mari Carme, m'ho té claríssim.
7: Escolta, esbrava't.
0: Sí, sí.
7: Esbrava't tant com vulguis.
0: Bueno, Mari Carme, gràcies.
4: A vosaltres, adéu, felicitats pel programa.
0: Gràcies a tu, gràcies a tu. No, home, perquè clar, o sigui, envien dos S-Alerts. A Baix Empordà no l'envien. Bueno, però escolta, realment que facin un... Com ha dit el Sala Martín, en aquest cas, els de Protecció Civil, la Conselleria d'Interior, que vagin al racó de pensar, perquè això és un despropòsit. No. Bé, Guillem, et deixem marxar.
3: Gràcies.
0: Crec que cap a Cunit ara no plou, per tant, aprofita l'avinentesa. Tenim el Rocco...
7: I vés a entrenar.
0: Bueno, exacte, entrenar per la teva banda, també, preparador físic... O sigui, fes una preparació física en solitari, també.
3: Jo sóc molt de bar. Jo és on entreno.
1: No jugaràs cap partit si segueixes així, eh?
3: Sí.
1: No et convocaran,
7: sí. A mitja part estaràs ofegant.
3: Us dedicaré gol.
5: Deixa'm comentar-te el tema del S-Alert, perquè ahir no... de fet, ahir estaves fent una altra cosa, però la gent que estava al Liceu ahir...
0: Sí, ho hem comentat a la primera hora. Si escoltessis el versió, te n'hauries assabentat.
5: No, ho dic perquè el Cafè Idea...
0: No, és que ho hem tractat. Ho hem tractat amb el Bernat Adéu. Si de tant en tant escoltessis el versió RAC1, això ja sabries que ho hem tractat. Saps? No, dic perquè ara tornar a repetir, dic, poc temps que tens, no sé què seràs, ara em vindràs a anar amb les Aler.
5: Què vols que
0: sí,
5: aquest
0: però
5: vull apuntar?
0: Sí, no, heu tractat... Ràdio, hi ha una cosa que es diu ràdio?
5: Sí, heu tractat la piulada del Josep Cuní?
0: Ho hem tractat amb el Bernat Adéu, que ha estat més interessant, sí. Perquè, a més, el Bernat ha parlat de l'òpera, ha parlat d'Aida, ha parlat de la Nebring...
7: De la
0: soprano, que no arribava a les notes.
5: Ah,
0: no, però s'ha parlat de tot això.
5: Bueno, doncs no passa res.
0: El tuit del Josep Cuní em sembla molt bé, però ha estat més interessant el tuit del Bernat Adéu, i per això l'hem trucat.
5: Que sí, que sé cap problema. Posa'm la sintonia, va.
0: Vinga, sense perdre temps.
5: Sense perdre temps. Ah, escolta'm, s'ha encarregat el xiringuito del Pedrerol pel matí?
1: Què ha passat?
5: Ai. Tu saps que pel matí tu posaves la tele 4 pel matí a primera hora i tenies la repetició del xiringuito.
0: Ah, no ho sabia, no ho sabia.
5: Sí, a 4 havíem fet la fórmula aquesta de repetir el programa del dia anterior per la nit i el posen pel... Doncs no ha funcionat.
0: No ha funcionat. És que davant on estigui la Rus, poca cosa funciona.
5: Cert, clar. Llavors ara tornarà a posar Toma Salami i...
0: Toma Salami.
5: Toma Salami és un APM.
0: Ah, un APM. Recull de documents sí, i tal. És més... Quin dia fan ara l'APM? Ja m'he perdut.
5: Mira, el diumenge la vaig veure abans del TN. Els dijous per la nit, sí. Després va el pobre el maltracten, perquè fan un cort i pegar. Sí. Aquí tenim 20 minuts abans del TN. Doncs vinga,
0: és l'Aquaplas de TV3. Sí. On hi ha un forat, allà trobaràs l'APM.
5: Ara és legendari, porta tota la vida, porta dècades.
0: I la productora escolta, és una assegurança de vida, això. Ah,
5: sí,
0: fa d'anys que va facturant.
5: Sí, sí, no sabia
0: qui presenta, qui fa les entrevistes ara?
5: El
0: Joel, encara.
5: El Joel. Bé, i no sabia que l'altre dia ho vaig saber de casualitat, la productora, al final, al dalt de tot, el que mana és l'Antoni Bassa.
0: Sí,
5: no sabia.
0: Sí. Bueno, mira, almenys li ha quedat, saps, un remanent.
5: Escolta, quina batussa aquest matí.
0: Hi ha d'altres que, clar... El tall de... Vull dir que hi ha altres productores que aquests que porten també igual d'anys o més el tall de formatge, vull dir, el tall de pastís és més...
5: A tu no t'han trucat per les entrevistes aquestes famoses de l'APM? No t'han trucat
0: sí,
5: mai?
0: Sí, sí que em van trucar, sí.
5: Sí. El seu moment, fa anys ja, no?
0: No.
5: Ah, no?
0: El Joel em va trucar, sí, sí.
7: Ah, caram.
0: Bueno, ell no em va trucar, la productora, però era un d'aquests moments que no m'anava bé perquè estava en qüestions personals o allò que no és el moment i... No,
5: bé, escolta, amb l'Àngels Barceló corre per aquí, eh?
0: L'Àngels Barceló que diu que torna al Maresme. Dir.
5: Bueno, s'ha empadronat al Maresme.
0: Sí.
5: Això vol dir que la seva idea és quedar-se aquí.
0: Bueno, no va ser tu, perdona, va ser tu el que vas dir... que havia fet propostes per fer televisió a 2CAT i al 3CAT.
5: Hi havia una productora, que encara estic investigant quina és, havia presentat un projecte, això ho vam avançar el divendres al Versió, havia presentat un projecte d'entrevista, programa d'entrevistes presentat per l'Àngels Barceló, a la 2CAT.
1: Sí.
5: La 2CAT va dir, no tenim en aquests moments el pressupost,
0: ara no hi ha pressupost per res.
5: No, llavors, ho sento, però no pot ser. Llavors, la productora va decidir anar-se a TV3, i aquí és el que em crida l'atenció, perquè TV3 va dir que no. Entenc jo que, com ja està el Ramon, home, amb el programa
0: d'Albertes,
5: el vas veure?
0: Vaig veure 10 minuts.
5: I què et va semblar?
0: Bé, m'han semblar molt bé. Home, tu, perdona, primera entrevista, crec que era de les primeres entrevistes de televisió, amb la Sílvia Catà, la cap dels Mossos, i a partir d'aquí
5: bueno,
0: ja...
5: Allò era un programa, un espai patrocinat per la Generalitat, eh? Perquè la notícia el diumenge era el tema de la vivenda, eh?
0: Sí, però si estava el programa registrat...
5: Sí, 3 hores abans.
0: Ja, però, però a vegades tens els convidats tancats i no hi ha marge de...
5: Sí, doncs...
0: No hi va haver marge de... No, vaig dir, mira, doncs...
5: Pensa que aquest tema el van fer...
0: El col·lapse. Sí, no, si ho vaig veure, perquè també van registrat. O sigui que al final a TV3, no sé quins programes van en directe, però... No, com que el dissabte... A més, precisament vaig veure els dos programes. Vaig veure el col·lapse i... Que, per cert, el Jordi Digley, que es diu Tiquismiquis.
5: Sí, sí, va tractar...
0: Va fotre un lío amb el...
5: Van tractar el tema ahir, no els escoltes.
0: A on?
7: Ui!
0: Aquí! Estava gravant el programa.
1: Ara
0: van registrant el Versió.
7: Ara
0: el Versió als serveis mínims.
5: Doncs la Barceló, estic decebuda.
0: Però per què?
9: Àngels Barceló, bona nit.
10: Bona nit.
9: Jo portava, des de que vaig començar TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. L'última etapa de l'Hoy por Hoy, els 7 anys de l'Hoy por Hoy, que era una trituradora, era una autèntica trituradora, vist des de fora, una pensa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son. He acabat molt decebuda, un dels motius també de que jo estigués ja tan malament l'últim any, he acabat molt decebuda de la política i dels polítics. he quedat molt decebuda de cada cop que tenia que entrevistar algun polític, de que no em contestin mai a res, de que sempre t'intentin portar per un altre camí. He acabat molt malament per la crispació que hi ha, per l'enfrontament, per les trinxeres, que això, vulguis que no, t'acaba afectant personalment.
7: Però fins ara no se n'adona, això.
0: No, home, és el balanç. Després de 7 anys, ella treu aquestes conclusions.
7: Diu que no es pot viure a Madrid.
5: No, no es pot viure a Madrid. No, i per això s'ha empadronat aquí.
9: Però jo crec que he viscut més anys a Madrid que a Barcelona. Home, sí, jo a Madrid sempre he dit que no era la ciutat on volia envellir i ja estava envellint a Madrid. Aleshores sí que m'he pres una mica tornar a casa. Jo no vull perdre el peu a Madrid, tampoc, perquè al final quan un ha estat allà tant de temps té molts lligams professionals, però també té molts lligams personals. Aleshores, bueno, no vull perdre aquest peu, però jo ara a casa meva, de fet, m'he tornat a empadronar ja a Catalunya, és a dir, i el meu retorn és cap aquí.
7: Sí. A bona hora.
5: Home, el retorn cap aquí està molt bé. Recordem que és l'entrevista que li van fer al Bàsics ahir al vespre a BTV. I la mateixa pregunta que li van fer al Toni la setmana passada, fa una setmana que va anar? O fa 15 dies? Fa 15 dies. 15 dies, que ràpid passa el temps.
1: Vols dir 15 dies o
5: més? Fa 15 dies, no, fa 15 dies que vas anar al Bàsics.
1: Quan et van fer l'entrevista?
5: Fa 15 dies.
0: 15 o 3 setmanes, no ho sé.
5: 15 dies.
0: 15 o 3 setmanes.
7: Jo només et diré una cosa. Tots aquests que aquí deien, és que aquí no hi ha oferta, que aquí, ai, quina angúnia, és Catalunya s'ha fet petit, he d'anar a Madrid a treballar, perquè és clar, és que és l'únic que deixa.
5: Tots
7: se'n van a Madrid, allà a fer el MEC, el MIC i el MOC, i després al cap de quan allà no els volen, perquè allà ja n'estan farts d'ells, llavors, ai, torns, perquè la meva il·lusió sempre ha estat estar aquí, i jo sempre he volgut ser Catalunya. Va, hombre, va! Va, hombre, va, aneu a enganyar la mort. A mi no m'enganyeu, aneu a enganyar la mort.
5: Home, que dur que m'ha sigut.
7: No, perquè ella... No, perdoni un segon, senyor Justes, estàs a cases. Estan cases.
1: Estan Hauser.
7: Sí. Tots aquests que han anat a fer els cèntims a Madrid, sí, quan tornen, tots són el mateix. Sí. Bé.
5: Bé, bueno, ja
0: que anàvem a escoltar.
5: No, però és que ella ha verbalitzat...
7: Són iguals, tots, ella no, només, no només la Barcelona, tots, sí. Qui et diré jo? A veure, el Buenafuentes, el... qui sé jo...
0: Bueno, perdoni, es pot treballar aquí i es pot treballar, es pot treballar a Madrid i després es pot tornar a treballar
7: actors,
0: aquí.
7: N'hi ha un grapat.
0: Bueno, però és que aquí actors, a vegades no hi ha feina. Que, i estàs aquí, et surt una proposta a Madrid, doncs vas a Madrid. Jo perdoni, jo ho defenso.
7: Mira, el Jordi González igual, bon altre també, aquest, sempre a Madrid, sempre a Madrid, perquè allí... I ara, on? Aquí. Quan jo no et volen enlloc, aquí.
5: No, però ell...
7: Et volen enlloc.
5: La Barcelona ha verbalitzat que ella estima el mar,
7: sí,
5: estima la tranquil·litat, sí, la qualitat
7: ara,
5: de vida.
7: Ara estima el mar. Quants anys fa que era Madrid?
5: I que Madrid ara és una ciutat...
1: Que no tenen dret a tornar.
7: Hombre, va.
1: Escolta,
5: i que Madrid...
1: Que
7: no has marxat, queda-t'hi.
1: Ah, resulta que si vas a treballar a un altre lloc ja no pots tornar mai més.
7: Com han marxat, no. Perquè han marxat, perquè han dit pestes i coses lletges de Catalunya, que no es podia treballar.
5: La Barcelona,
7: que és massa petita. Tots!
1: Ui, escolti,
7: tots, el primer
1: molt alterat, eh?
0: Bueno, a veure, què més ha dit Barcelona?
5: No, li ha preguntat la mateixa pregunta que et van fer
0: quina?
5: A tu, li van fer la pregunta
0: però
5: a ella.
0: Però si és l'últim any.
5: Com veus Barcelona?
0: Ah,
5: com veus Barcelona?
0: No, a mi em va preguntar per les Superilles.
5: També altres coses, però també. Què creus que contesta com veu Barcelona? Creus que veu malament?
0: Doncs no en tinc ni idea.
10: Com veus la ciutat, ara mateix? L'estat anímic, la ciutadania...
9: Jo la veig molt...
5: Ai.
9: La veig massa estrangera. La veig massa... massa pels altres i poc per nosaltres. No... Em costa molt trobar, l'altre dia que em passejava pel centre, em costa molt trobar un bar de referència que no sigui una gran cadena. Aquesta sensació de que totes les ciutats, tots els centres de la ciutat són absolutament iguals. Hi ha els mateixos comerços a Portal de l'Àngel que a la Gran Via de Madrid. Han perdut el sabor. I, a més, això suma-ho a les riades de gent que hi ha... Però jo això tampoc ho critico, perquè jo quan viatjo també formo part de les riades de gent que va per les ciutats. Però sí crec que té un problema, sobretot al centre, d'identitat.
5: Sí, com té totes les grans ciutats europees. Exacte. Roma, Venècia, Florència, París...
0: Amb això estic d'acord amb tu, perquè aquest estiu he estat a tres capitals europees i al centre hi ha els mateixos que hi ha a Barcelona, que hi ha a Madrid, i a les tres capitals hi havia els mateixos.
5: Ara,
0: les mateixes botigues, i costa trobar botigues autòctones.
1: S'ha perdut l'essència.
0: Exacte, però a tot arreu, eh?
1: A tot arreu, sí,
0: tot arreu.
1: Sí, senyor.
0: Europa, eh? Vull dir que no és un mal de Barcelona, sinó que és un mal de tot arreu. Vas a Madrid, passa el mateix, vas a Sevilla, passa el mateix, i ja et dic, Praga, Budapest i Viena, el mateix. Vull dir, passa el mateix. Hi ha les mateixos, les mateixes botigues, la mateixa...
5: Sí, sí.
0: Turistes a tope.
5: A tope, sí, sí.
0: I tot pel turista. I això és així, també, en aquestes tres capitals. Vull dir que...
5: Bueno, és que el turisme porta molta...
0: Molt, sí, sí, bueno.
5: Molta feina, també, molts jocs
0: la
5: de treball.
0: La indústria se'ns mora i ens quedem amb el turisme.
5: Sí. Eh? I quan passa alguna cosa, com una pandèmia, ens quedem sense turistes i llavors ens queda...
0: Això algun dia s'haurà de passar comptes amb tots aquells que van potenciar, fins i tot alguns polítics, van potenciar que era, sortia més rendible i que era més econòmic anar a fabricar fora d'Europa o fora de Catalunya i es fabricava a la Xina i aleshores, clar, això perjudicava la nostra indústria. Ara resulta que tenim problemes d'indústria al nostre país perquè l'aposta era el turisme. L'aposta era el turisme i molts polítics van apostar per això concretament. S'hauria d'haver fet doncs, tot una
7: mica
0: política... No, i de recolzar l'empresa i de recolzar el futur de les empreses, etc etc.
5: Bé, què penses fer, Àngels, a partir d'ara? Estàs obert?
0: No, ara està esperant... li va preguntar al Basté. Diu que de moment tranquil·la i descansant. No sé si té algun projecte.
10: Àngels, com et planteges els propers mesos?
11: Pues no sé. Vivint.
5: Com riu?
10: Redescobrint la vida, no?
11: Redescobrint la vida, pues, gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes i a veure què faig, però sense pressa tampoc, eh?
10: Sense pressa, però tot obert.
11: Tot obert, exacte.
5: Clar, jo vull escoltar la gran pregunta, que és què va passar per marxar per tot allò que va passar a la SER. Per què es va
1: deixar? No li van preguntar?
5: No. Ningú li pregunta. Que jo, per mi, crec que és una de les preguntes importants. Què cony va passar a la SER perquè finalment passés el que va passar?
7: Que m'ho preguntes a mi?
0: No, nosaltres, jo no ho sé.
5: Bueno, tenim les versions que de companys d'aquella casa, que al final, entre la gent que ens dediquem a aquest món, al final t'assabentes de coses de gent que treballa allà, doncs mira, ha passat això. Doncs volem la versió d'ella. Com va ser els últims mesos, per què li van demanar, perquè em consta que li van demanar una sèrie de canvis i una sèrie d'introducció de tertulians, exacte, i ella va dir que no, exacte, que ella decidia quins tertulians... Bueno, això és el que es diu, que ho expliqui ella. Aquesta és la gran pregunta. La gran pregunta.
7: Potser
5: escolta,
7: no vol,
5: quina batussa fa unes hores amb la Sílvia Charrondo i la Míriam Nogueras. Quina batussa. Ja saps que la Charrondo, si no li contestes a la pregunta que demana, ja comença a interrompre.
0: I la Nogueras també té caràcter.
5: Calla, eh? Home, si té caràcter. Li ha sabut contestar bé.
12: Vamos a saludar a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Portavoz, bon dia.
13: Bon dia.
5: Gran pregunta, chula, llarga.
12: Disculpe, señora Nogueras, es que no me queda claro.
13: Poder incrementar...
12: en este momento, ¿qué les separa del gobierno para sacar adelante el decreto de vivienda?
13: Si me puedo acabar de explicar, seguramente le va a quedar mucho más claro. Entonces, nosotros...
12: Señora Nogueras, discúlpeme, es que aspiro a que después de escucharle cuatro minutos hablando, me responda usted a la pregunta. Aspiro, ¿eh? No, digo, ahora mismo, ¿dónde está...?
13: La estaba contestando, pero yo creo que es importante...
12: Ya, pero
13: ¿qué
12: decir?
13: Si usted me deja acabar de explicar...
12: Ya, pero es que ya nos ha aportado el contexto, discúlpeme.
13: El problema...
12: ¿Dónde está ahora el problema?
13: No está el contexto explicado. Usted me ha hecho una pregunta y yo la voy a responder. Sí. El problema es que nos hemos acostumbrado en que las respuestas sean de 30 segundos, de 10 segundos.
12: Digo, lo de los titulares de 15 minutos, digo, de 15 segundos, no lo dirá por mí, ¿no? Porque lleva usted hablando sin parar más de 3 minutos en cada respuesta. Usted, y eso usted, que todavía... Usted, no, un momentito.
13: Es
12: que,
13: y eso que es
12: no
13: bueno,
12: me ha respondido a la primera.
13: Y esto es bueno, y tendría que ser la normalidad.
12: Sí, usted sabe que en este programa no cortamos a la gente.
13: Lleva cortándome todo el rato, pero bueno, sí.
12: Discúlpeme, sinceramente, voy a poner fin a esta entrevista.
13: No le doy la razón. No.
12: De verdad, porque bueno, si no me lo tomaría como una falta de respeto.
13: Este Real Decreto,
12: donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
13: Me gustaría explicarle que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste, no quiere decir que no le conteste.
12: Gracias, señora Nogueras.
7: Uy.
1: Caram.
7: Os podré...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, escolta, ha estat això...
5: Fes memòria. Tu recordes una benzinera val més Diagonal?
0: Val més Diagonal.
7: Val més Diagonal. Això fa molt de temps.
0: Bueno, encara existeix, no?
5: No,
0: no, ja no existeix.
5: No, val més Diagonal, no hi cap benzinera.
7: Enric Granados, a Maragó,
0: sí. Pues no la recordo, no l'he vist mai.
5: Va passar aquí, gran programa a BTV, a les 9 de la nit.
0: Just
5: quan acabava la Barcelona, van explicar que hi havia una benzinera allà i que feien una cosa, que és veritat, té raó aquest senyor que comenta, el que feien quan anaves a la benzinera. A veure.
14: Som a Diagonal Balmes. Aquí, en aquest emplaçament, va haver-hi, durant 30 anys, l'American Auto Service, una de les gasolineres històriques de la ciutat. Aquesta estació, com moltes altres de la ciutat, era un servei molt integral, és a dir, que no només els cotxes venien aquí a repostar gasolina, sinó que també se'ls oferia oli. El personal era, disculpeu, però han canviat molt les coses, i era molt més atent que ara. Vull dir, fins i tot doncs admiraven la pressió dels pneumàtics, els vidres, si estaven nets, els netejaven. Parlem de sortidors molt alts, d'aquests que hem vist potser en alguna exposició. Sí, sí. També a prop d'aquí també hi havia Servei Estació, que el nom ve també d'una, va ser també una de les primeres gasolineres de la ciutat. Durant el franquisme, com que va baixar bastant la circulació, es va reinventar com a ferreteria, però manté el nom Service Station. El nom primer era americà, com moltes altres. Després es va castellanitzar, Servicio Estación, i ara és Servei Estació, doncs, que tenim aquí a quatre cantonades d'aquí mateix, no?
7: Sí, però això fa potser 60 anys.
1: Home, el Toni
7: anys,
1: no havia ni nascut. Com li fas aquesta
0: no
1: pregunta, pobre home?
0: Però em m'ha sorprès que vostè no ho recordés.
7: He dit que sí, dic que això he dit fa molts anys.
0: Sí, però no, què hi havia?
7: Una benzinera.
0: No, home, no, ja. Sí, però vull dir la...
7: Sí, amb un servei. Com,
0: no, però, a veure, fes-li una pregunta...
1: A veure...
0: Una característica
1: sí,
0: d'aquesta
1: benzinera.
0: Aquesta
1: benzinera tenia una característica especial.
7: No em ve present.
1: Com era el cartell que anunciava el nom de la benzinera? Se'n recorda d'on estava repenjat?
7: No em ve present ara, no me'n recordo.
1: Doncs ho hauria de recordar perquè es crida molt l'atenció. Era com una estructura de ferro enorme.
7: Sí,
1: ara ho diu que sí, no?
5: I té raó que les benzineres abans...
1: Quina barra que té.
5: Les benzineres abans, no cal anar tampoc fa 60 anys, admiraven la pressió,
7: et
5: netejaven els vidres, tu els donaves una propineta...
0: Le pongo wings. Volien col·locar el pot de wings.
5: Perquè
0: para su motor. Le pongo wings. Le pongo wings.
5: Perquè també el tema de la simpatia també s'hauria de tractar, també, la simpatia. Perquè déu-n'hi-do.
0: Però això ha canviat perquè abans hi havia a les benzineres, hi havia el treballador, l'operari, que agafava la manguera i et posava la benzina. I fins i tot hi havia molta gent, no es movia del cotxe,
5: sí,
0: li deixava les claus del cotxe
1: al
0: benzinero, aleshores obria la tapa
1: i et
0: posava la benzina i després
1: i
0: et cobrava.
1: Sí.
0: Això ha canviat, perquè ara ja no saps. Quan arribes a la benzina, normalment has d'anar tu a pagar.
5: Sí,
0: però, i en el cas que hi hagi algú, no saps si te la poses tu, te la posen...
5: Clar, era una època que pagaves el comptat, el cash.
0: Sí. Bueno, sí. No havia i ara tampoc saps si has de pagar abans, has de pagar després.
1: Sí. Cadascuna té unes normes.
7: Sí, sí.
1: Doncs aquesta benzinera va tenir tant èxit que l'empresa nord-americana Chevrolet va designar aquesta Service Station...
7: Ja me'n recordo, sí.
1: Sí, què la va designar?
7: Això que deies, sí, sí.
1: Com la seva seu central.
7: Sí, sí, sí.
5: Això vol dir que Servei Estació estava més amunt. Estava més amunt, llavors, Servei Estació.
0: No, més amunt, no. Estava
7: més avall.
0: Avall. Servei Estació està...
5: Ha estat sempre com ha estat, al carrer Aragó.
0: Aragó, no, Aragó, Diagonal. Entre Rambla Catalunya i Diagonal.
5: Ah, veus? És el que deia el senyor.
0: Servei Estació està entre... Està, perdó, entre...
7: Està al carrer Aragó.
0: Entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
1: Ara.
0: Sí, sí. Que allà trobes de tot, trobes de tot. Fins i tot algú que et pot atendre bé.
7: Sí.
5: I uns preus...
0: Trobes de tot.
5: I uns preus meravellosos.
0: Ja,
5: per unes ofertes...
0: Sempre a vegades, sempre tens, tard o d'hora, tens la sort de que algú amb amabilitat t'atén.
7: L'últim dia que hi vaig anar...
0: Ara, l'has de buscar.
7: L'últim dia que hi vaig anar, me van tractar molt bé.
0: Bueno, doncs és el que li dic, que l'has de buscar,
5: Deixa'm comentar-te.
0: Has de ser una mica... Aquest serà el que m'atendrà bé.
5: A veure, una altra pregunta que et faig. Quin va ser el primer encàrrec que li van fer a l'arquitecte Gaudí, a Barcelona? Primer encàrrec.
0: El Palau Güell.
5: No.
7: El que hi havia les monges, aquell col·legi.
5: Fred. Va començar la setmana passada, és que no m'ha donat temps a passar-ho. A BTV han fet els artesans de Gaudí. un programa sensacional explicant tota aquesta gent que ha treballat per Gaudí i la gent que a dia d'avui treballen per fer la Sagrada Família, ah, per acabar sí, la Sagrada sí, Família, sí, tots sí. aquells petits
1: artesans
5: que piquen sí. pedra i que diuen sí, oh, em sento sí, orgullós sí, de tanta gent que veu, sí, sí, que, sí. que veu la meva feina quan venen a la Sagrada Família. Bé, doncs, expliquen aquest programa que va començar dimarts passat, el primer encàrrec...
7: Ah, ja ho sé, ja ho sé. El Parc de la Ciutadella.
5: No!
7: Sí, home, sí, que els que ho feien el van, quan era jove... Hi ha el Parc de la Ciutadella, hi ha una cosa feta per...
0: Que hi ha la persona, hi ha la font.
7: Exacte.
0: La font és de...
5: Una pista.
0: La font hi va treballar el Gaudí. La font sí que hi va treballar el Gaudí.
5: Una pista.
0: Amb uns bancs. A la font, sí, a la Parc de la Ciutadella.
5: Una pista, Plaça Reial.
0: Els fanals.
5: Sí, senyor.
0: Els fanals de la Plaça Reial.
5: Sí, senyor.
15: Y lo vemos con su primera obra. Le encargan inmediatamente una farola. Esta farola la viene encargada a un gran artista del momento que muere. Entonces cambian, ¿no? Cambian la persona y ponen un joven arquitecto. ¿Cómo es? ¿No? Que da una persona de renombre, pasan a un joven arquitecto. Y esto significa que de alguna forma él ya se había hecho conocer. Construye esta farola al taller de Puntí, sí. que tenía como característica de tener todas las artes dentro. Sí. Los mejores vidrieros, los mejores herreros, sí. los mejores carpinteros. O sea, tenía todo dentro, ¿no? Y también tenía los mejores clientes.
7: Ya me recuerdo.
15: Él hace durar el proyecto de esta farola 2 años, sí, sí. que es un tiempo larguísimo, pero que le permite tejer todas estas relaciones que finalmente son las que luego le han sí, permitido sí, sí, sí, entrar sí. en el mundo de la burguesía catalana.
7: Sí,
5: ah, sí, sí. I a més va sortir un llogater que vivia, que va estar vivint a la Casa Vicenç. Tu t'imagines viure en una de les cases?
1: Que xulo, home, eh?
0: Això deu quina ser passada. Espectacular.
5: I quin mal de cap.
0: Per què?
5: Perquè sonava el timbre de la casa cada 5 minuts.
0: Ah, bueno, clar, alguna...
5: Japonesos, americans... Va explicar, escolti'm, que va... Bueno, ho explica ell, de fet, directament.
16: La Casa Vicenç té un significat molt important perquè és un exemple de lo que és la nova professió de l'arquitecte, que no només li encarreguen edificis públics, monuments, sinó que també pot actuar per encàrrec d'un privat.
17: La reixola de la Casa Vicenç, que és la Flor de Moro, sembla ser que quan Gaudí va anar-hi amb el seu amic Manel Vicenç, li va dir en Gaudí, escolta, que vull fer una casa aquí a Gràcia, aviam si no la podries fer, no? I aleshores va anar-hi a veure el solar.
18: Quan Gràcies. Vaig anar a prendre les mides del solar, estava totalment cobert d'unes floretes grogues, que són les que vaig adoptar com a tema ornamental en la ceràmica.
17: En un moment donat, en Gaudí va agafar un... Suposo que portava un quaderno de notes i un llapis i va dibuixar-ho. Li va donar al fabricant i li van produir les reixoles de Flor de Moro.
19: El fet d'haver viscut 40 anys allà... Estic molt content, em sento molt privilegiat. Nosaltres no entràvem per la porta principal. A la planta baixa hi vivien els propietaris. Nosaltres vivíem al primer pis i vivint allà hi havia turistes que trucaven a la porta... I digué, es pot visitar la casa, es pot visitar... Clar, si estàs molt enfeinat, dius, ostres, ho sento, no està oberta. No està oberta al públic, no es pot fer visita, és una vivenda, això, no? Però depèn del dia, doncs dius, bueno, va, passeu, pugeu un momentet, va, que us l'ensenyo. I ens ensenyava el desordre que tenia jo a casa meva.
5: Clar, depèn de com tenies endreçada la casa.
0: Sí, no, clar, pot agafar amb els calçotets baixats. A veure, abans d'arribar a les 7, una proposta cinematogràfica...
1: No.
0: Ah, teatral?
1: No.
0: Pues de què és?
1: No, t'explico.
4: No.
1: El 3 i 4 d'octubre
0: sí.
1: tens una ocasió perfecta per saber d'on ve el que mengem.
0: Ah.
1: I això ho pots esbrinar a Benvinguts a Pagès la Festa, que és un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent. Allà hi trobaràs granges, camps, obradors, o sigui, podràs entrar en tots aquests llocs, conèixer qui hi ha al darrere dels aliments, tastar productes locals, redescobrir el territori. Serà una escapada per gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana. Consulteu les propostes i reserveu ja la vostra plaça a benvingutsapagès.cat.
0: Va, que muntarem el decorat ràpid. Temps afegit. Gràcies, Rocco.
5: Apa, fins demà,
18: hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar
20: és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
21: RAC 1.
22: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
23: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
24: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
26: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
27: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
26: Entrades a auditori.cat.
28: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
29: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
28: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
30: Entrades a begurfilmfest.com.
31: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
32: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
32: Versió RAC 1.
34: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
35: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
36: Tradició, cultura i natura en família.
35: Lo 4 d'octubre a Amposta.
36: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
35: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
36: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
37: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
38: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
37: Truca a Verisure al 900 903 744.
39: Verisure. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
40: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
41: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
42: Birba.
0: Fidels al que és autèntic des de 1893.
1: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
2: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
1: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
2: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
6: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
5: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
8: Les seves entrades, sisplau.
9: És que nosaltres estem convidats.
5: Aquest mes, veniu a la preestrena d'Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
10: Són les 7 de la tarda, 7 minuts fa, aproximadament una hora, parlàvem amb una oient que estava a la Bisbal, que deia que per cert, ha guanyat el concurs d'Éter Solín, que ens deia que estava caient una tempesta tremenda. Martí Oliveres, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Però que no havien rebut cap esàler ni al matí, ni a la tarda, ni al vespre. És bo que s'han acabat. I Protecció Civil s'han quedat sense més, ja no en pot repartir més ja fins la propera. Com ho tenim ara mateix, això?
11: Doncs déu-n'hi-do com ha plogut en aquesta zona de l'Empordà.
10: Doncs aquí
11: no
10: s'ha més cap pes àlert.
11: Mira, més de 100 litres per metre quadrat, una pluja torrencial semblant a la que hem tingut al Vallès, Barcelona, a punts del Penedès i del Baix Llobregat al matí migdia. Després ha arrencat sobretot cap a les Gavarres, Gironès, Selva, Empordà i finalment ha anat a espetegar a la desembocadora del riu Ter, ara mateix cap a Torroella, l'Estartit, en aquesta zona tocada a les Illes Medes, i està plovent moltíssim. Per tant, precaució arran de mar, des del Cap de Begú, Platja de Pals, fins a Torroella i l'Estartit, perquè les pluges encara són molt intenses, tot i que sí que en general a la resta del país doncs els ruixats són molt més inconexos, menys importants, però destaquem aquests a 100 litres de la Bisbal d'Empordà, carrers que han baixat amb molta aigua, algunes inundacions, i els registres doncs són força cridaners. Però la bona notícia és que a partir d'aquest vespre, cap a les 8-9, la cosa s'hauria de desinflar i demà ja una millora amb més estones de sol.
10: Gràcies, Martí Oliveres. Tenim una aposta...
11: Això t'anava a dir.
10: Per quan era això?
11: Oh, no sé, vam dir a l'acabar el setembre, demà és dia 30, demà no comptaria, jo crec, perquè no ha de ploure, però si ja ho ha fet
10: ara,
11: avui...
10: Ara, de moment, perdona, o sigui, ha plogut, però després de la pluja això semblava Saigon, de la calor que feia.
11: Què vols dir?
10: No, vull dir que no sé si has guanyat o de moment aquí això s'ha de desempatar aquesta setmana.
11: Ah, sí,
10: Bueno, clar, o sigui, tu vas dir, arriba ja... Perquè la queixa meva era de la calor, recordem-ho. Hauré de buscar el document. La meva queixa era de la calor. Sí. I tu vas dir, no, ve un canvi pronunciat, això fa una baixada i tal. Bueno, jo he sortit a comprar el dinar i després altra gent que ha vingut i, bueno, venien del desert del Teneré, és a dir...
11: Bueno, has dit Tailàndia, no? Sensació de Tailàndia, deia.
10: Bueno, d'asiàtic, quan vas a la Xina, al Japó, que surts i la samarreta... A 30 graus de sensació tèrmica estàvem, no?
11: Sí.
10: Per tant, aquesta baixada, a dia d'avui, no s'ha produït.
11: No.
10: Et queda dimecres, dijous i divendres.
11: No, i demà, us diré, demà puja.
10: No fotis!
11: Demà ve una revifada abans no baixi de cara a finals de setmana.
10: No, però ja m'ho estàs movent. Tu em vas dir a mitjans... Ja buscarem el document, aquí la Xenia Lobo s'encarrega. Ja buscaré el document, perquè tu em vas dir a mitjans de setmana.
12: Dimecres.
10: No, si guanyava jo...
11: Abans no acabés el setembre, que refrescaria i plouria. Ha plogut, però no ha refrescat. Bueno, jo crec que hi ha un empat.
10: Sí. Els meteoròlegs sempre feu igual. Sí. O sigui, sempre esteu... d'on està la bolita? Ja em conec el rotllo. Bueno, repassarem les imatges, la moviola, i dilucidarem qui convida qui.
11: Demà dia 30.
10: Demà dia 30, a veure què és el que vas dir. Martí, bona tarda.
11: Vinga.
10: Bé, les 7 i 10, endavant amb el xiulet.
13: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
10: Doncs vinga, la pilota que ja roda a les, com dèiem, 7 i 10 minuts. Edgar Fornós, bona tarda.
8: Molt bona tarda. La pilota crònica que roda en gespa, ara ja més seca a Barcelona, però clar, si fóssim a Girona, com deia el Martí, estaria mullada, però déu-n'hi-do, quin xàfec ha caigut a prop de la ràdio abans de la reunió. Dit això, anem al grat perquè avui juga Espanya a 8:45 al Sánchez-Pizjuán contra Croàcia, i senyor José María García, ya tenemos 11 de España.
9: Muy buenas tardes, sí, saludos cordiales. Ya están los 11 españoles que defenderán la espada a capa y bandera con el escudo en la camiseta. Las dos estrellas en el corazón.
10: Un moment, abans de res, contra qui juga?
9: Contra Croàcia.
10: Croàcia. Ah, Croàcia. Ja ho havies dit? Ah, no estava al cas.
9: En split.
10: Disculpa, disculpa.
9: Los 11 caballeros que defenderán...
10: M'interessa molt el partit.
9: En este partido con las espadas en todo lo alto...
10: Sí, lo de siempre, lo que siempre dices, con las espadas y todo esto.
9: Unai Simón en la portería, línea de cuatro con Pubil, Cubarsí, Huizán y Cucurella. En el medio del campo, Zubimendi, Fabián y Fermín. Y arriba, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal, Pita, el neerlandés, Gozuyuk.
8: Juguen 3 del Barça a l'11 titular, Cubarsí, Fermín i Lamine Yamal. Juegan García no en split, sino en el Sánchez-Pizjuán, que quede claro, que no se vaya usted ahora a Croacia a ver ese partido de España.
9: Efectivamente, es lo que hemos dicho.
8: Bueno.
9: De split al Sánchez-Pizjuán.
8: Bé, en qualsevol cas, tot això ho comentarem, moltíssimes coses, perquè de seguida tenim més informació al voltant de la FR City. Ho comentarem amb l'Aitor Lagunas de Panenka. Com estàs, Aitor?
12: Hola, hola.
8: Avui no he tingut també acompanyat com divendres de la Clàudia, de la teva filla.
12: No, avui he vingut sol i amb moltes ganes de parlar de tot el que ens ha deixat l'actualitat futbolística i extrafutbolística, perquè també tenim qüestions econòmiques i investigacions al voltant del Manchester City.
8: Sí, acaba de sortir fa molt poquet. You'll never walk alone, ja ho saps, amic Aitor. També tenim a l'editor del Tu diràs de RAC1, Aleix Pariser.
13: Hola, què tal? Bona tarda.
8: Preguntar-te com van anar els premis ahir a La Vanguardia, que
13: molt
8: vas anar d'etiqueta.
13: Impecable, sí, sí, allà al Palau de Congressos, amb aquella pantalla, foten uns vídeos sensacionals.
10: No, i el guardó...
13: Xulo.
10: Preciós.
13: Sí, sí, sí.
10: Preciós.
13: Sí. Amb tot, totes les lletres de les tipografies que ha tingut el,
10: se'ls va
13: La
10: caure
13: Vanguardia als 45 anys.
10: Tornar a muntar, no?
13: Sí. No, no, no li va caure a ningú, per sort.
10: Ah, ah, perquè hi ha un moment que m'ho va semblar que havia caigut el premi i l'havien muntat no, com havien pogut.
13: Sota, amb Serrat, el Mago sí, Pop, sí, no, no, Amaya, un pisco l'avis després de la gala, boníssim.
10: De la Tagliabue, de la Benedetta Tagliabue.
8: Sí?
10: El guardó és el... Bueno, sí. he trobat... No, de veritat, m'ha encantat.
13: No, és que a més sí. té la gràcia que és... posa La Vanguardia i sí, la L, la A, la B baixa...
10: No, no, xulíssim.
13: Són les tipografies diferents.
10: Ja li diré al Jordi Juan si n'ha sobrat algun, a veure si me'l passa i mira...
13: Te'l poso,
10: me'l poso a casa.
8: Tens una estanteria plena,
10: Perquè com que a mi els premis de La Vanguardia no en cauran mai, penso a veure si ho saps.
13: Va, un dia sí, home, ja
10: veuràs. Que jo crec que...
8: Mira l'Ondes, no ho creies al final.
10: A l'Ondes em dedico això, Premis de La Vanguardia, amb el, o sigui, el criteri que hi ha, no hi entro jo aquí. Bueno, ja li diré al Jordi Juan a veure si em puc arreplegar un, que em va agradar molt.
8: I pot guanyar segon premi exacte. De moda, és el Gavi Sanz.
10: Gavi Sanz, podria guanyar, però premi de Mundo Deportivo.
8: Premi de Mundo Deportivo.
10: D'aquella figura, sí, que és aquell esportista...
14: Amb el... La Vanguardia, no.
10: No, però el Premi Mundo Deportivo, sí, ja sí. Que, quan arriba la gala al Mundo Deportivo...
13: Ara al febrer, la gala al Mundo Deportivo.
10: Se'n donen molts de premis de Mundo Deportivo.
14: I a mi també.
10: S'ha arribat a donar 350 en una nit. Vull dir que alguna pot caure a tu.
13: Has presentat la gala algun any, no?
10: Home, i tant. He tingut el privilegi i luxe de presentar-la. Sí,
14: però és
10: sí.
14: una bona cita, Hi ha home, molts esportistes,
10: És la millor gala d'esports que es fa, la del Mundo Deportivo. Sí, sí, jo no he vist mai tants esportistes junts en una gala esportiva com aquesta. Bé, deixa'm dir que els del Baix Empordà estan calentets perquè tenen l'aigua, en fi, que els arriba pel coll i no han rebut cap alerta.
8: Compte.
10: Per tant, estem en aquest país, com sempre, amb criteris diferents, per dir-ho finament. Hem de parlar del City, hem de parlar de Rafinha, sabem alguna cosa
8: de Rafinha,
10: més?
8: De moment no. No, de moment no tenim notícies. Per qui acabi d'aterrar ara mateix, Brasil ha guanyat 2-4 l'amistós contra Austràlia.
10: Que sí.
14: No, al contrari, és que ara estan tots dormint.
8: Val.
14: He intentat posar en contacte amb la Confederació Brasilera de Futbol, he intentat parlar amb els de premsa, però clar, allà són les 3 de la matinada. Sí,
13: també et dic que la sensació... Hem intentat parlar amb el Barça i el Barça diu escolta, estem tranquils perquè de moment ningú ens ha dit res i si fos una lesió greu, jo crec que s'haguessin encès les alarmes ja ahir, però...
10: De Frenkie de Jong, de Frenkie de Jong tampoc sabia res fins que va arribar aquí.
13: Ja, ja,
10: aquest és un bon partit. Aquests de les seleccions són uns pirates, eh?
14: A nosaltres ens diuen que, que existeix certa preocupació perquè efectivament existeix unes molèsties.
8: A la coixa dreta...
14: Bueno, són unes molèsties, sí. Puguis o no. No sabem quina envergadura tenen aquestes molèsties, ni si anirà
9: a la mateixa cuixa, no? La mateixa cama.
8: La mateixa que li va impedir, per exemple, jugar contra la Champions a Etihad Marit.
13: Però jo vull pensar que Eric García va tenir unes molèsties i després hem sabut que no eren greus. De moment vull ser prudent i esperar que no siguin greus aquestes de Rafinha i que hagi frenat a temps. Tu.
14: Però si hi ha unes molèsties, hi ha un risc i hi ha una preocupació de que pugui passar alguna cosa més gran.
13: No, és que hauria de tornar, igual que Eric. Clar. Per mi hauria de tornar i no anar a l'Índia. És que ara ja no té cap sentit.
14: I és aquesta la pregunta que he repetit a tots els premsa d'allà, però ningú sap respondre.
9: Clar, és que per una banda va el tema de les molèsties o les possibles lesions i per una altra el cansament afegit ja no només a les cames, a l'organisme, no, del jugador, per haver de viatjar ara cap a Calcuta a veure un amistós contra la Índia, on no competiràs i tractant-se més d'un jugador que és dels pocs que ha repetit els dos partits contra Austràlia. És que no, sincerament no sé quina mena de sentit té això. Després escoltes Ancelotti, que es desfà en elogis cap a Vinícius, no parla de Rafinha, i és de mal pensar, això.
10: Exacte. Pensa malament allò que ja ha dit i la clavaràs...
9: Una mica, no? Perquè Ancelotti... Dius, quin sentit té?
15: No pasa nada, está todo controlado.
10: No passa nada, però amb això té tota la raó l'Aitor Lagunas. És a dir, juga tots els minuts, la resta no juguen tots els minuts i casualment juga fins que peta.
15: En Calcuta, Rafinha, 10 más.
10: És que, clar, ara estan... Si no tinc mal entès, el que m'han explicat aquest matí avui l'Àlex Pintanel em deia... que ara estan a Austràlia, sí. Han d'agafar un avió, anar fins a Brasil, aterren a Brasil, agafa un altre avió i vés-te'n a l'Índia a jugar.
13: Sí.
10: Que m'ha dit la quantitat de quilòmetres.
13: Són 20 hores
15: perquè se va per
13: dins l'avió, 7.800 quilòmetres.
10: Ah, és que això no té cap sentit, un jugador que té molèsties. Vull dir, quina manera de cremar els jugadors i com tornarà Rafinha de...
14: És que no té sentit des del primer moment, des de fer una convocatòria de 3 setmanes per jugar dos partits amistosos.
15: Paracetamol i poco
14: jugador,
15: más.
14: Un jugador com Rafinha, que és molt important. I jo crec que la responsabilitat és de tothom. Menys del Barça, la responsabilitat és de tothom.
9: Bueno, aviam, jo és, crec que l'únic sentit, Gavi, és un sentit recaudatori per part de la Confederació Brasilera.
10: Però un moment, digues, Gavi.
14: No, que és responsabilitat de la Confederació Brasilera de Futbol perquè fa dos amistosos que no tenen cap mena de sentit. És responsabilitat de l'Angelotti perquè el que vol és...
15: No tengo guanyar. Responsabilidad.
14: Sí.
15: Yo solo pongo jugador, se lesiona solo.
14: I és responsabilitat també del jugador, perquè el jugador també vol jugar i vol quedar bé i vol ser un jugador important.
10: Però aquest jugador és molt bon jugador, però crec que té poc cervell. O sigui, és un jugador que l'estrenes, li tiba el cervell i aleshores no pensa, perquè clar, és que si realment no sé quin és l'abast de la lesió, però si torna a ser la mateixa lesió del Brasil, és que ja li va passar amb el partit amistós... que va anar a donar-ho tot, que era un partit amistós.
13: Contra França.
10: Es va lesionar i es va perdre la Champions.
14: Clar.
10: I tinc la sensació que amb un partit amistós, una altra vegada, com els dos partits que ha jugat, també ha anat a totes. Llavors, tinc la sensació, no una sensació, la realitat, no sé què en pensa l'Aitor i què en penseu, que no sap dir que no. O sigui, tu arriba un moment que has de dir, mira, escolta, aquí li anem a Mbappé. Jo penso malament d'aquí li anem a Mbappé. Té una trompada al genoll, diu que li fa mal, tal, no, i se'n torna al Real Madrid. Quina casualitat que quan acabin aquestes dues setmanes comèdia, ja estarà per jugar.
9: Sí, o el mateix Eric, no? Molestes i diu, ei, jo me'n torno.
10: Val, però en el cas de Rafinha, hòstia, és que, noi, xato, sigues més, perquè és que tornem a estar les mateixes de la temporada passada que ens va costar els partits de Champions.
14: També existeix la teoria de que el jugador hagi forçat...
10: Ah, això també és possible.
14: El no continuar i el dir que té unes molèsties. Ah,
10: exacte.
14: No?
9: Seria un canvi. Sí.
16: És que això és interessant, perquè, clar, pensem si, com us deia, l'únic sentit que té aquesta convocatòria, al meu parer, és un sentit bàsicament recaudatori per part de la Confederació Brasilera de Futbol. Si hi ha un contracte, que això ho coneixem, moltes vegades, quan aquest tipus de confederacions o clubs contracten a un gran del futbol internacional, t'obliguen a que portis les grans estrelles. No sé si hi ha una manera d'estalviar-te que Rafinha pugui jugar a l'Índia si tu dius, no, és que està lesionat.
13: Té unes molèsties, sí. Jo vull creure que si ell és intel·ligent ara i havent tingut aquest ensurt, que espero que quedi en un ensurt, torni a casa. Si torna a Barcelona són 10 dies i si no té un trencament muscular podria arribar a jugar en...
10: A veure, que l'Edgar Fornós fa 20 minuts que està per aquí fent uns senyals que sembla que tingui una pana. Pana, no saps el que és, tenir pana.
14: Com ho del públic, Gavi? Passa palabra.
10: No sé. Pana és una... que us has espaiat el cotxe, tenir pana.
14: Ah, val, sí, això sí.
10: Vale, doncs això. És que sembla que tinguis pana, perquè fa 3 hores que estàs amb uns moviments, has posat la baliza, no sé, què et passa? A veure, que estàs nerviós.
8: No, anava a dir que, és que justament del que esteu parlant fa molt poquet l'Aleix, la Marta, i no sé si el Gerard Ballera veu entrevistar sí, el propi Rafinha, sí, i li veu preguntar molt sobre això, sobre la lesió en Brasil, sobre com dosificar-se, i aquesta reflexió feia Rafinha res, pocs minuts abans d'agafar l'avió, sobre la preocupació al voltant de les lesions que pot tenir musculars amb la selecció.
17: Ara ve una aturada molt llarga, una aturada FIFA que són molts dies, i tu en Brasil fas la volta al món.
18: No me digues.
17: Com es gestiona això? Perquè hi ha molts culers que quan ve una aturada FIFA es preocupen... Sí, ja.

0: en el otro año con Xavi, que notaba un poco la pierna un poco cargada, seguí sprintando y me lesioné, ahí sí. Pero la temporada pasada, las lesiones que tuve, yo me notaba muy bien en el campo, o sea, no tenía ninguna molestia, notaba las piernas fresquitas, todo bien.
1: Bé, ara en aquest cas veurem.
2: Jo el que sí que vull lloar, Rafinha, és que ja has començat a parlar català. Bueno. La pierna carregada.
3: La pierna carregada.
2: Per tant, és la primera paraula ja que inclou Rafinha en el lèxic.
3: Por eso pas... que a veces tú estás en el campo y te notas bien y corres.
4: Però sobre el que deia, jo vull creure, ell deia, amb l'any del Xavi jo notava una molèstia i seguia corrent, i llavors em lesionava. Jo espero que ara hagi notat aquesta molèstia prèvia al trencament i hagi dit... Freno.
2: Bueno, això,
4: espero que sigui això.
2: Això és el que esperem. Però clar, és el que deia el Gavi, aquesta hora, són les 3 de la matinada allà... Pues,
3: no té més.
5: Bueno, per parlar amb la Confederació Brasilera, potser les 3 de la matinada és una bona hora. Per
6: ja, ja, ja, ja.
5: No sé si treballant, però...
1: Bé, recordem que Brasil ha guanyat 2-4, Rafinha ha marcat gol de penal al 45, però després ja ha estat substituït.
7: Mira,
4: tinc una estadística sobre això que és brutal. Rafinha ha xutat 25 penals a la seva carrera, amb el d'avui, és el 25è. 24 gols, un error, vull dir, té un percentatge altíssim.
2: Doncs està clar que és el que els ha de xutar el Barça.
4: Sí, sí.
2: No? O sigui,
4: és
2: com l'època Koeman, que sempre es llançava Koeman i, escolta, tenia un nivell d'error baixíssim.
1: Sí, era un 85%, crec, d'encert.
8: Perquè el que volia afegir és que els jugadors estan per sobre dels 60 partits per temporada, que és una barbaritat. I en algun moment d'aquests 60 partits, si jugues 3 o 4 o 5 durant un mes, pues pot haver aquest risc. I això han de ser conscients els mateixos jugadors. Mm-hmm. El dir, ostres, dir-li al tècnic o dir-li al seleccionador, escolta, que porto molta càrrega, que he jugat molt, i en aquest cas en l'Ancelotti, que podria utilitzar a 40 altres jugadors abans que Rafinha.
3: Tu has alineaciones, hago yo alineaciones, pongo quien yo penso
4: però
3: que
4: llavors,
3: es mejor.
4: Ara posem-nos en el lloc de Rafinha, sent una mica advocat del diable. Rafinha ha heretat el dorsal 10 de Neymar a la Canarinha. Llavors, a ell li ha de fer molta il·lusió, sent davanter, fent gols, el 10... jo entenc que ell vulgui jugar. El que hauria de ser, com deia el Toni, és més intel·ligent de dir quins partits jugo amb la selecció. Aquests amistosos potser no vagi al 100%,
5: sí,
4: no et rebentis.
5: Llavors estem passant...
4: Tot i que siguis l'estrella, el capità, mira, amb el dorsal número 10, és que clar, ara mateix està en el millor moment de la seva carrera i un brasiler vol jugar amb la Canarinha.
5: I un brasiler en una selecció brasilera que no té un nou clar, que ve de deixar una mala sensació a l'últim Mundial i que, bueno, ha trobat amb el Rafinha, no? Probablement un...
4: L'estrella, ara mateix.
5: Una estrella, sí, efectivament. Però traspassem tota aquesta responsabilitat als jugadors. I al final els jugadors volen jugar i quan els crida el seu país, pues també, o fins i tot més, no? Llavors, jo crec que el que està malament parit d'inici és com està muntat el calendari futbolístic. Això no ho resoldrem ara, però...
7: No!
5: Digue'm.
7: Jo també m'acqué penalti i no deixi nada.
5: És veritat.
7: No!
2: Però tu quién eres? Perquè ja, fins i tot a la xarxa...
4: La teoria, eh?
2: Ja la teoria s'especula...
4: Això és boníssim.
2: Que després del Mundial, Vinícius ha desaparegut i l'han canviat per un nou Vinícius.
4: Això és boníssim.
2: I com jo, la xarxa, perdoneu, la trobo apassionant perquè hi ha unes conspiracions...
4: Toni, no podia parar de riure i de llegir fils de Twitter.
5: I les proves.
2: Els tatuatges de les cames...
4: El mentó.
2: El mentó, que se l'ha canviat. Sí que és cert que s'ha operat i que ara sembla, doncs, que diré jo, José Manuel Parada, en negre.
5: Un titi, sembla un titi.
2: Però
5: és un titi.
2: Sí que és cert que no sembla ell, però clar, la tesi, ja hem arribat a la xarxa, que no eres Vinicius.
7: Porque roncaba por noche y me he pillado toda...
2: No sé, te han hecho un arreglo que te han dejado fatal. Exactament, vull dir
7: fui
2: que...
7: Fui aquesta... el de Lucas.
8: De tota manera, segueix sense marcar, eh? O sigui que és el mateix abans, eh?
7: No! No, va a segunda, tu.
2: Però has marcat...
7: He marcat penalti, no dice este de Mundo Deportivo.
8: Para Mundo Deportivo no ha existido este.
7: Va. Va a segunda, tu, y Mundo Deportivo. Va.
1: Vinga, entrem en territori City, perquè si no aguantarem les llàgrimes de Vinícius durant...
2: Però és que havíem de parlar de si sabíem res més de Rafinha, perquè aquests brasilers s'han anat a dormir i aquí no queda ni el Tato.
1: Per tant, d'entrada, la conclusió és que no sabem res, perquè de moment no ens informen d'aquest grau de les molèsties, però la idea, i tant de bo, torni cap aquí i pugui descansar, com ha fet Eric Garcia, que també per precaució torna a ser aquí, i més en partits amistosos.
5: Sí que l'hem vist passar per zona mixta al Rafinha i semblava que anava caminant mitjanament normal. Clar, que és una seqüència de 3 segons, és impossible poder deduir si hi ha una gravetat aquí.
2: Ara acabo de tenir una decepció perquè el...

0: El taxi Jordi o Jordi Taxi, que és el nom en el que es mou a la xarxa, em diu que carregada és igual en portuguès. Jo pensava que teníem una primera
1: T'havies
0: paraula...
1: T'havies il·lusionat.
0: Sí, la cama carregada, però resulta que no. Carregada és, és en portuguès. Per tant, res, ni una paraula en català.
2: Poc a poc.
0: No hi ha un sort.
2: Que, per cert, Aitor, ha jugat de nou avui? Ha jugat de nou, eh?
0: Sí, sí.
2: Primera vegada que juga en Brasil amb Ancelotti, de nou. Bé, doncs ja li van agafant aquí el truquet.
0: Muy original, eh, Carlo? Muy original.
3: No,
0: copiando lo que hace Hansi Flick.
3: Acabamos de saber que, por suerte, solo se pierde el Barça-Madrid.
2: 25 d'octubre, eh? Compte.
0: A veure si tindrem aquí,
3: o sigui, tranquil,
0: el disgust, sí, del mes.
3: Podrà jugar Gabriel Jesús, que no l'he convocat.
4: I durant la primera part ha tingut oportunitats, eh? Hagués pogut marcar més d'un gol, eh?
2: Doncs ara parlarem d'aquest partit, perquè ja hi ha preus i ja us podeu gratar la butxaca.
0: De quin partit?
2: Cars, del partit del clàssic que deia Ancelotti, del Barça-Madrid del 25 d'octubre, però abans obrim carpeteta, perquè tampoc ens enrotllarem molt, però sí, hi ha una part nova del Cas City, i és que la Premier ha confirmat per una comissió independent que el City és culpable dels 114 dels 115 càrrecs dels que se l'acusa, com va publicar la setmana passada el rotatiu Diatlètic. Ho resumeixo, els punts dels quals se'ls acusa i se'l vol revisar: contractes ficticis, comptes falsos, superar límits de despesa de la Premier i de UEFA i no cooperar amb la investigació. Ara falta saber quina sanció o sancions s'exposa al club, i el City té dret, evidentment, a apel·lar les conclusions que s'arribin fins al 2 d'octubre, fins aquest divendres. D'entrada, ha reaccionat molt de pressa el City a través del seu CEO, vell conegut de Can Barça, Ferran Soriano, comunicat dirigit a la família Citizen.
5: I want to explain exactly what this is, the next steps...
6: Vull explicar exactament què és això, els passos següents i com continuarem defensant el club per finalment quedar exculpats en aquest procés. Això s'ha allargat tant que és important recordar que tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això simplement no és veritat. S'han aportat proves irrefutables a la comissió de la Premier League que demostren que no va passar. Això inclou extractes bancaris, transferències de diners, testimonis i tot el necessari per demostrar categòricament que els diners no provenien del propietari. Tota la resta de falsos càrrecs que se'ns han llançat i que s'han difós i promocionat agressivament provenen d'aquesta acusació simple i completament falsa. Sorprenentment per nosaltres i pels nostres advocats, després de gairebé 2 anys, la comissió de la Premier League ha emès un dictamen que dona suport a la teoria de la conspiració de la Premier League per fer-ho. El dictamen ha hagut d'ignorar realment les àmplies proves aportades pel club per arribar a una conclusió que és clarament errònia.
5: In order to reach a conclusion that is clearly wrong, our lawyers will now file an appeal.
6: Els nostres advocats presentaran ara un recurs que exposa que el dictamen conté errors materials clars de dret, de principi i de fet, i que no és jurídicament sòlid. Recordeu que ja hem passat per aquí. El 2020 també es va fallar erròniament en contra nostra per moltes d'aquestes mateixes qüestions. Vam recórrer davant d'un organisme independent, el TAS, i vam guanyar. Ara serem implacables en la nostra feina. Ens centrarem en el procés d'apel·lació independent i també en totes les altres vies legals al nostre abast per guanyar el cas. I prendrem totes les mesures necessàries per protegir el club i demanar indemnitzacions a qualsevol part que intenti perjudicar-lo ara i en el futur. Sé que això pot ser una mica de distracció, però, si us plau, mantingueu-vos centrats en la nostra activitat i a cuidar la nostra gran família City com fem sempre. Si us plau, seguiu els protocols habituals pel que fa a les consultes d'aficionats, socis i mitjans de comunicació. Molt aviat mirarem enrere i reconeixerem aquest moment com una altra ocasió en la nostra història en què vam afrontar l'adversitat i la vam superar plegats.
5: As another time in our history when we dealt with adversity and overcame.
2: És el mateix que ja van superar anteriorment, o aquest cop es posa més negra la situació? És a dir, se'n sortirà el City d'aquesta situació?
7: És un cas realment complicat, i les versions són absolutament contradictòries. Jo seré prudent i vull esperar a veure què passa amb aquesta apel·lació que tenen o aquest recurs que tenen abans del 2 d'octubre i què passa després en aquest comitè independent o en aquest organisme independent que deia Ferran Soriano que volen anar. La Premier ja ha anat molt fort. És sorprenent que la Premier digui que hi ha 114 errades o càrrecs en què el City doncs, es va traspassar el que marca el fair play financer i, com deia ara Ferran Soriano, va injectar més diners per poder fitxar més bons jugadors i se suposa que per guanyar més títols, no seguint les normes. I, en canvi, Ferran Soriano diu que han aportat proves que és totalment el contrari. No sé, es fa difícil de dir ara mateix, no?, d'asseverar una opinió, perquè és que aquí et creus, els uns o els altres. I després, el que vull anar a la part esportiva. O sigui, no tenia bons jugadors al Tottenham, que també es va gastar la milionada, no tenia bons jugadors al United, no tenia bons jugadors al Liverpool, no tenia bons jugadors a l'Arsenal. És a dir, si han incomplert les normes, evidentment hi ha d'haver-hi una sanció. Però futbolísticament, el que ha fet Pep Guardiola, hòstia, a mi em continua semblant meravellós i crec que els títols se'ns han guanyat com Déu mana al camp. I de diners a la Premier en té tothom. I el rigor que hi ha respecte a la Lliga Espanyola no té res a veure. I tothom s'ha gastat molts calés i tothom ha pogut fer plantilles espectaculars. Per tant, m'agradaria diferenciar una part i l'altra. Insisteixo, esperant a veure què diu la justícia.
1: Sembla que, malauradament, per molts, no? Una cosa sí que acabarà atacant sí. L'altra, no? I acabarà atacant la valoració que es pugui fer d'aquesta dècada llarga del Manchester City, una part de la qual, molt important, ha estat sota les ordres de Pep Guardiola. Sí que és veritat que això que se'n diu la batalla del relat, la té bastant perduda, al City. O sigui, si tu et fiques a xarxes socials, parles amb els col·legues, amb professionals, fins i tot a Anglaterra, diuen que ho té bastant magre, no? I jo crec que aquesta notícia d'avui encara ho posa més difícil pel City. Jo crec que ara, segons m'expliquen companys des d'Anglaterra, és més complicat pensar només en una sanció econòmica. Comença a ser més fàcil o més probable contemplar la possibilitat de sanció de punts, no sabem quants, és que no hi ha una taula que digui exactament si et passes per tants milions has de pagar amb tants punts.
7: Però d'aquesta temporada, vols dir, li poden restar?
1: Pot ser per aquesta temporada i pot ser per temporades vinents encara.
7: No enrere, vols dir?
1: No.
7: Li poden treure títols, en principi.
1: Sí, és possible.
7: Això també.
1: Encara és possible, també. Sí, és que ens estem movent encara en un àmbit que no sabem gaire cosa, però sí que cada vegada, cada notícia, apunta a que serà més complicat per City en sortir-se. I l'última dada que volia comentar, segons també s'ha publicat en algun mitjà, per visibilitzar exactament de què parlem quan parlem de fer trampes en aquest tipus de situacions. Per exemple, Roberto Mancini, entrenador del Manchester City, guanya la Lliga. Resulta que aquest senyor, segons s'ha publicat, tenia dos contractes, un legal amb el club, amb el City, per aproximadament 2 milions d'euros, i un altre, per la mateixa quantitat, amb un club d'Emirats Àrabs Units per fer una consultoria de només 4 dies l'any, li pagaven la mateixa quantitat que rebia oficialment per part del Manchester City i casualment els dos clubs, el Manchester City i el d'Emirats Àrabs Units, propietat del mateix xec. Llavors, clar...
7: Però quin dopatge financer indica això? De cara a la gespa, vull dir. Vull dir que aquest senyor...
1: Pues que puc accedir a un entrenador que probablement no hauria de poder accedir, puc comprar uns jugadors que probablement no hauria de poder comprar. Home, s'està publicant per valor de 1.000 milions d'euros, 900 milions de lliures. Sí. Amb 900 milions de lliures, Aleix, pots comprar molts jugadors.
7: Sí. Després els has de fer funcionar, vull dir.
1: I després, evidentment... No, però això una altra consideració, perquè tu deies, el Tottenham, el Chelsea, sí, tothom té jugadors...
7: El Newcastle, l'Aràbia Saudita, vull dir, apagant milionades...
1: Però no els han enxampat
7: en
1: aquesta.
7: No els han enxampat, sí.
8: Sí, jo crec que la clau, llegint aquí l'informe de la Premier i el que deies tu, Aitor, que és que si haguessin reflectit els costos de forma correcta, en aquest període del 2009 al 2018 sortien 900 milions d'euros extres. Que no haurien d'estar... bé, que no serien legals, en aquest cas.
1: Que no haurien d'estar en el camp.
7: No sé. És un cas complicat.
4: No, també depèn dels ingressos de televisius que té la Premier League, que són molt, molt elevats, i quina utilització han fet ells. Jo, per aportar alguna cosa més, a mi em sorprèn molt que s'hagi utilitzat aquesta situació del Manchester City per carregar contra el Pep Guardiola. El Pep Guardiola només va ser un parell d'anys.
2: Tres títols té només en aquest període.
4: En aquest període, per tant, s'està utilitzant a Madrid, per exemple, s'està utilitzant el Pep Guardiola, sempre es posa la seva fotografia quan realment ell és una part petita. No es posa cap, per exemple, del Pellegrini. El Pellegrini no surt en cap notícia sobre aquest afer.
7: Sí, o Mancini, que deia ara l'Aitor.
4: O Mancini, que surt.
1: Clar, però és que això, Gavi, ja sabem que hi ha una part de l'opinió pública d'Espanya que té unes ganes de que qualsevol cosa que tingui a veure amb Guardiola, tal. Jo també diferenciaria això amb el debat gran que ha de plantejar-se el futbol, que jo crec que és un esport que s'ha convertit en una indústria, i com a indústria porta malament verificar, analitzar i exigir una certa netedat als diners que hi acuden al futbol, no? Llavors, com diferenciem, com intentem donar una dignitat als diners que hi arriben al futbol? No tots els diners serveixen. Tu deies ara, Aleix, amb molt bon criteri. Què passa a Newcastle? Newcastle era un equip que estava acostumat a perdre, sí. Fins i tot acostumat a baixar a segona divisió. I de cop i volta es treuen de sobre el propietari i arriba un fons sobirà d'Aràbia Saudita, que és un país que tortura i que assassina, i la gent de Newcastle, els aficionats de Newcastle, es van disfressar amb la xilava i van sortir al carrer a celebrar que arribaven els diners d'Aràbia Saudita. Sí. Llavors, jo crec que hi ha un debat aquí de fons de dir no tots els diners valen, i el futbol s'ha de defensar d'aquest tipus d'economies i d'aquest tipus de finances que moltes vegades venen a aprofitar o a rentar imatges de règims que no són gaire democràtics.
4: Bueno, però ara hi ha una incongruència. Ara s'està celebrant la reunió de l'ECA. Qui presideix l'ECA?
1: Sí, sí, total.
4: A l'Al-Khelaifi. Al-Khelaifi, que és PSG. Clar. PSG, què és?
2: Sí, que això serà UEFA, però en qualsevol cas la Premier, com bé deia, Newcastle, Manchester United, Chelsea. Liverpool, Chelsea...
7: Amb Abramovich en el seu moment, ara amb empresaris americans, el Liverpool, el United, l'Arsenal...
2: S'entén que ha d'esquitxar també altres clubs, o només es centra en el City i és el City només el que ho ha fet malament, quan també venen diners de tots aquests països?
7: Jo el que vull dir és que si féssim un rànquing, crec que si sumes tots els calés que s'han gastat els uns i els altres, estaran a la part, perquè allà a la Premier no hi ha control, i aquí tothom ha anat injectant diners i fitxant grans jugadors, i el Chelsea tenia grans plantilles i es gastava més diners que el City, i el United també, i no guanyaven un borrall. Per això jo vull diferenciar que si han comès un error de la reglamentació, doncs els hauran de penalitzar, però per mi no tacarà el que hem vist els últims anys del Manchester City a la gespa, perquè encara que s'hagin gastat diners que no els hi tocaven, Pep Guardiola els ha fet jugades.
1: Jo en això estic totalment d'acord, Aleix.
2: Doncs seguirem parlant de tot plegat, perquè no paren de sortir situacions...
3: Compañeros, paramos ja esto...
0: Mira, em ve perfecte que em facis la pausa, perquè he d'anar a publicitat, i quan tornem parlem del preu de les entrades...
8: I del Balón d'Oro. Sí, i deixeu-me dir, ja que has fet la crida, sembla que t'hagin sentit...
3: I del Balón d'Oro.
8: Sonen...
0: No, jo no he fet la crida, l'ha fet la Mari Carme, que era una veïna... Una,
8: del Baix Empordà.
0: Resident, no, de la Bisbal, que estava caient al canal.
8: Doncs que ara han sonat les alertes.
0: Doncs mira, més val tard que mai, tot i que potser una mica tard. Ara tornem.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
10: Únic, s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
15: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
16: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
17: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
18: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
19: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
18: Escolta'ns al cotxe.
19: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
18: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
18: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
0: Tres minuts i arribarem a tres quarts de vuit del vespre. Que anem amb les entrades que, sí, per anar a veure el Barça, estan d'oferta.
2: De fet, entrades que han inspirat la pregunta. És el dia que més tard...
21: Vamos con el precio justo.
2: Sí, efectivament, efectivament.
21: Només ¿cuánto saldrá el riñón para comprar una entrada?
2: Pues mira, lo haremos a modo de pregunta, si me permite, perquè justament d'això va la qüestió. Què estaries disposat a pagar per un clàssic? Això és el que preguntem a Twitter, a les stories Instagram via en antena, de 600 a 1.200 euros, preu actual de les entrades, però compte perquè això va canviant, ara us ho expliquem millor, de 1.200 euros a 2.000, estaríeu disposats a pagar per un clàssic, el que calgui, o ni un euro, com a casa, al lloc. De seguida us ho pregunto de pressa, preguntem a veure què ha dit l'audiència i expliquem quan us haureu de gastar, si voleu, el clàssic del dia 25 al Camp Nou. Gavi Sanz. Què estaries disposant? Imagina que no ets periodista, que vens de casa i vols veure aquest partit.
0: A veure, torna a repetir.
2: De 600 a 1.200 euros.
0: Que se li ha transformat la cara, tot i que de 600...
8: Ja no es pot de 600.
2: No, ha canviat.
8: Ara ja no es pot. Com que són
0: és preus... que de 600 ja no en trobaràs.
2: La demanda ara augmenta.
8: És, a partir d'ara, l'última mirada que he fet a la tarda abans d'entrar aquí a les 6, era a partir de 800 ja. És a dir, les més barates
0: de 800
8: ja.
0: A 1.200, de 1.200 a 2.000, opció, la segona opció, el que calgui i ni un euro com a casa enlloc.
2: Digues la veritat, Gavi.
4: La veritat, com sí. A casa enlloc.
2: Ja està.
4: És que...
2: ja està.
0: Sí, sí.
4: És que em sembla una, barbaritat gastar-se sí, 1.200 euros.
21: En pijama.
0: Jo he votat el mateix que tu. Jo com a casa enlloc.
2: A veure, Aleix.
7: Sí, jo o algú em fa un regal d'aniversari o de Nadal, o me'n vaig a un bar...
8: algú que t'estimi molt.
7: O a casa. Sí, sí. No, jo a aquests preus crec que hi ha coses més importants a la vida.
2: I Aitor Lagunes, a veure si des de Saragossa s'estira més.
22: Aviam, jo per veure un clàssic podria arribar, no sé, què et diria, 75, 100 euros, però clar, amb això no arribem ni a veure no, 10 minuts.
2: Són preus de l'època d'Espar, eh?
22: Exacte, sí, sí. Llavors, 5 euros en patates i seva truita de la meva, truita que em sí. Surt molt bona, i a casa, i a casa.
2: M'apunto
22: que et esteu convidats.
4: Però el collonut és que hi ha gent que passa a pagar tot això.
0: I clar, posen el preu.
2: Perdona,
0: ja veuràs l'estadi.
4: Estarà ple, eh?
0: Per això,
8: però és que hagi passat de 600 ser el mínim a ser 800, vol dir que hi ha hagut gent que ha comprat entrades a aquest preu.
22: Pues, mira, Arnau, em sembla que és com revelador que això hagi passat la mateixa setmana que hem viscut l'esperpèntica venda d'entrades pel concert d'Oasis. Crec que té molt a veure. Crec que són dues indústries que s'estan mirant constantment l'una a l'altra. Què fa la indústria de la música? Què fa la indústria dels concerts? Què fa la residència de Shakira a Madrid venent 600.000 entrades a preu d'or? I què vol fer el futbol? I està imitant el que fa la música. És que ho està imitant. I busca més aquest one-off que diuen els anglesos, no, d'un turista que paga un pastizal en comptes d'intentar arrelar amb l'aficionat local, que evidentment no pot pagar 5.000 euros.
7: Però el Barça et dirà, fes-te soci i t'inclourà aquest partit que és excepcional, no? Sí. Vull dir, jo m'ho miro en clau Barça també i el Barça diu, no, si ets soci tu pots entrar, ara la resta d'entrades anem a guanyar calés perquè el club necessita estar al nivell de Cities, Madrid, PSGs i Liverpool. A mi em sembla una barbaritat, però en l'òptica de club i de negoci, doncs mira, si la gent ho paga ho puc arribar a entendre.
2: Què diu Arnau, l'audiència?
7: No, l'audiència diu que...
2: Com el Gavi,
7: que...
2: no? Tinc
7: Gavi.
22: A casa...
8: El 94% de la sí. Gent... Com a... De fet, hi ha hagut un moment de la tarda que no hi havia... que era el primer cop que passava el temps afegit, no hi havia cap vot a l'opció de 1.200 a 2.000, perquè hi ha gent que no...
0: Vol dir que testaferros i gent de possibles a la versió no hi ha, eh? Els
8: és del poble.
0: Els són de gent de classe mitja-baixa.
8: És el poble.
0: Sí, sí.
8: Sí.
22: Bueno, sí, sí, és que qui vol pagar 5.000 euros, pues el que diem, no? Turistes, gent que s'ho pot permetre, o que no s'ho pot permetre, però fa l'esforç de dir, ostres, pues mira, una vegada a la meva vida vull veure un clàssic, no?
8: Què pagaries tu a l'Argentina per veure un Boca-River al Monumental? Que seria l'equivalent a un...
4: És que el problema...
22: Ostres, però 5.000 euros no, eh?
8: No, clar, sí.
0: Però ara us vaig dir una cosa.
4: És que el problema de pagar...
0: Digues, perdona, no, endavant.
4: No, és que el problema de pagar de 1.200 euros és que no saps exactament què et trobaràs.
0: Ara! Tu pagues 1.200 euros i dius, mira, tinc unes entrades per anar a veure, què et diré jo, una òpera que t'agrada molt, un espectacle que... O és igual, un concert. Però allò, o sigui, el concert està assegurat o l'òpera està assegurada, però si tu ets del Barça, vas a veure el Barça-Madrid i t'enxufen tres, has pagat 1.200 i te'n vas amb el cul escaldat.
4: Clar. O empat a zero i...
0: Bueno,
4: i
0: sin ventilacions. És que...
4: Si no has vist res, no has vist espectacle.
0: Ara, esclar, si ara tens bé, 6 milions d'euros, doncs 800
8: és res. Però m'ha donat per mirar, perquè el clàssic és molt llaminer, però al Barça-Getafe, sense anar més lluny, que és el proper partit a casa, les entrades disponibles estan a partir de gairebé 300 euros.
0: És que fins i tot per això...
8: És més greu, això. Això hauria d'incloure un pica-pica per mi. Alguna cosa més.
0: Del Barça-Mallorca, del Barça-Mallorca de l'any passat,
4: el
0: del Barça-Mallorca de l'any passat, jo vaig pagar-ne 200 i escaig per barba, eh?
8: Per barba?
0: Barça-Mallorca. Sí, sí,
8: sí. Però tenies càtering o alguna cosa?
0: Tenia uns prismàtics per veure el camp.
22: Càtering de nef al costat tenia.
0: El vaig haver de veure darrere de tot, amb la primera graderia, que hi ha una que et tapa la segona i veus el camp, no veus ni la segona, ni la tercera, ni el cel, no veus res. Vull dir, i a darrere de tot, a l'última, perquè
4: va gols,
0: aquesta
4: no?
0: És l'altra, eh?
4: Va acabar en gols, no?
0: Sí, bueno, clar, però és el que et dic.
4: Uau, quan vas entrar, no?
0: Però un moment, Barça... Però Barça-Mallorca, 450 euros? Home, creus que és...
4: No.
0: Val, doncs pues ja està.
22: És que quan comencem a ficar
0: normal,
22: el concepte experience, no? Ja no vas a un partit de futbol, ja no és un concert, és una experiència.
0: No, l'experiència era aquí ja... entrepans de goma amb els que s'està falcant la tercera graderia, que el fan servir els entrepans aquests per fixar el seient, val? I que costen 10 o 15 o no sé,
8: més.
0: O 20 euros, que a més no ens els traurem de sobre aquesta empresa perquè hem signat fins d'aquí 25 anys, i a mi m'enterraran amb entrepans de l'empresa, i ja està! I no et donen res més, ja et dic, em va tocar... A més, com que és a suert, és perquè tu no pots triar la localitat, sinó que el club et posa on li dona la gana.
22: Sí, sí, sí.
0: Doncs com que hi feia un regal, vaig comprar les entrades i em va tocar la última fila de la última fila. I, bueno, clar, sí, veus el partit, però clar, vull dir, bueno... Hi ha una àrea que la veus a la quinta forca. Ja està, vale, ara ja et dic, 500 euros valen aquestes entrades? Ah, jo crec que no.
2: Mira, no sé si el Rafa Llucens pot aclarir el vicepresident.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Home, què tal,
1: doncs,
0: Rafa?
1: Doncs mira, estem molt il·lusionats amb això de les entrades, perquè el que hem volgut fer és una bona obra i posar preus a l'abast de tothom. Especialment amb tot el que estem vivint aquests dies, que hi ha gent que es queda sense casa perquè no pot pagar i la fan fora com aquesta pobra dona, la Maria Àngeles, Déu-n'hi-do.
0: Mari Carme.
1: Bueno, si es diu Maria, sí. Segur que és molt bona persona,
8: Però escolti una cosa, les més barates pel clàssic valen 800 euros. I no sé si recorda que aquí ho hem dit a la reunió aquest matí, que el president Laporta, en campanya electoral, va prometre que si el votaven, que els socis tindrien un 50% de descompte.
5: Ara podem adoptar segons quines mesures. I nosaltres ho compliquem menys. En aquest cas, la nostra proposta és que els socis, que no siguin abonats, tindran un 50% de descompte en les entrades. Això és el que farem si els socis ens fan confiança aquest diumenge.
0: Sí, sí, la pregunta és, això ho han fet?
8: No.
1: No, perquè aquestes entrades són amb descompte, com diu el president.
0: Com?
1: Les que valen 600 euros valien 1.200. Hem baixat el preu a la meitat. I com ha dit, això...
0: Ah, però això no ho sap ningú. O sigui, això, les entrades han sortit ja 600
1: euros... És de lògica que el descompte hi és, home.
8: Home, de lògica...
0: Però la lògica és, quan tu vols comprar la de 600, que sigui de 300.
1: Que no, que és de lògica. I ho hem fet pensar en la gent vulnerable, tota aquella gent que no té res i que l'únic que els hi pot donar un somriure és el Futbol Club Barcelona.
8: Però escolti...
1: Això és el que ens fa més un club. Escolteu, repartir somriures a la gent que més ho necessita.
8: Jo crec que se'ls va colar un 0, perquè el descompte és del 5%.
6: No, què diu?
8: No, sí, ja li dic jo, que entres ara, fas la prova, és un 5%.
0: No el 50,
1: el 50.
8: No.
1: Segur que t'has oblidat un 0, home, no. Nano,
2: que el clàssic ho l'ha fet caixa.
1: Torna-t'ho a mirar, és que aquesta canalla d'avui en dia no veu bé les coses.
2: Bé, vostè evidentment hi serà, acompanyant el president Laporta el dia 25 d'octubre. El 26... Per fi coneixerem qui guanya la pilota d'or. Però es van acabar les votacions, o millor dit, s'han tancat les votacions ahir, i sembla, pel que es van dient entre passadissos, cases d'apostes i enquestes que es van fent, que és entre dos, Lamine Yamal o Harry Kane. Enteneu que siguin els dos els que estan ara mateix a la pole position?
7: Ara, jo sí.
2: Sí.
7: Sí, sí.
2: Sí, sí.
7: Jo em quedaria amb Lamine Yamal per una qüestió personal i perquè m'atrau més quan el veig al camp estèticament el que fa. Però sí, sí, crec que han estat els dos millors de l'any i entre els dos hauria d'anar, per mi, per Lamine Yamal i Harry Kane segon.
4: El Harry Kane són números, són estadístiques, són gols, són molts gols, i en canvi el Lamine és futbol, és diferencial, és entretingut, és espectacle.
7: Fa jugar, dona assistències, vull dir, genera al seu voltant moltes més coses per mi que Harry
4: Moltes
7: Kane.
4: Vegades Messi ha guanyat alguna pilota d'or efectivament així. No per números, no per títols, sinó perquè és el millor.
22: De fet,
4: I el millor és el Lamine.
22: Perdona, Gavi, de fet hi ha un fet que em sembla també curiós, no? Com Lamine, en aquesta campanya electoral que ens hem vist tots abocats quan no havia estat mai així, de dos jugadors venent-se i bueno, pues, intentant guanyar aquesta cursa per la pilota d'or, doncs Lamine constantment està sempre referint-se a Mbappé. Mbappé, Lamine, aquesta és una cursa entre Mbappé i jo. Bueno, escolta, Harry Kane ha fet, no sé si són 76 gols en tota la temporada, ha guanyat tot el que es podia guanyar a Alemanya, ha arribat molt lluny a la Champions, ha arribat molt lluny al Mundial. Jo crec que té bastanta... Ara sí, Edgar, això que dius de les cases d'apostes s'ha de mirar també amb una certa distància. Per què? Perquè les cases d'apostes estan arrelades a Anglaterra. Uh-huh. Llavors, jo crec que hi ha un punt també...
7: I es fallà el...
22: Correcte, a Londres, sí, sí.
2: I no oblidem què passa amb les filtracions. L'any 2010 va ser un escàndol. Al matí es filtra, que és Andrés Iniesta, preparant ja la festa. A la tarda, després de dinar, Xavi Hernández, i al vespre, just abans d'obrir el sobre, es va escapar que era Leo Messi. Fins i tot fan futbol, va haver de disculpar-se amb Andrés Iniesta, perquè realment s'havia explicat que sí que ho sabia.
7: Com Vinícius i Rodri aquell any, no?
2: Com Vinícius i Rodri, efectivament.
7: No, 24.
0: ¿Qué dices? Porque cuando hablas eres como un contacto eléctrico.
3: Bueno, la verdad que fue una temporada pues, que tuvimos muchos chances, tanto en la Liga como en la Champions. Y bueno, yo sé que no lo merecía, que tenia que haver-se lo llevado André o Xavi. Però bueno, Xavi.
2: Es notava que no ho sabia perquè va sortir allò arrepenjat.
3: Antonella los tiene ahí encima de la tele. Y...
0: Jo crec que tots es pensaven que la guanyava Andrés Iniesta, sí, perquè fins i tot TV3 va muntar un programa especial amb el Canut, la Masia, amb l'Oriol Cruz i un grapat de la... que en aquella època participava en el Cracòvia i, clar, va ser un fiasco.
22: Però això que se'n diu un gatillap,
0: va fer el gol. Clar, teníem muntat, bueno, sí, clar, però teníem muntat tota la festa i la pilota de la guanya Messi. Per tant, pues, ja podeu anar recollint i cap a casa.
4: Jo el que sí demanaria... El que sí demanaria a Lamine Yamal és que hi vagi. Si sap que no guanya, que hi vagi, que sí. Es presenti.
2: No! El Barça s'ha presentat sempre, eh? En teoria sempre s'ha presentat. El Madrid sí que va deixar que tothom plantat.
4: Que no faci una fugida com va fer el Madrid i com va fer Vinícius.
9: No! Escolta'm, passa el Roger Saperes per tancar un breu apunt del tema de les entrades. El SAP ha fet una mica d'informació en aquest cas, sí, i em comunica...
7: Aquesta nit en parlarem al Tu Diràs, d'això.
9: Doncs mira, pot ser una mica de ganxo pel Tu Diràs. Diu que el club es planteja que un cop acabat l'estadi, aquesta rebaixa del 50% pels socis.
1: Ja us ho deia,
0: No va acabar-ho d'explicar el president Laporta.
1: Ho veus com era el 50, nano? No, és que dir... no te n'enteres.
9: No m'enganyis.
2: Ara s'han d'aprofitar els recursos econòmics.
0: El xiulet del final del temps afegit. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
10: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
23: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
12: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
24: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
14: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
24: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
25: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
26: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
28: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir?
29: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
30: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
31: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
30: Us hi esperem.
32: Mira, ja ve, recta final.
33: Mola de Déu.
30: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
34: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
35: Un autèntic bochorno.
31: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
30: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
31: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs un minut, arribarem a les 8 del vespre i ens acompanya l'Anna Ballonesta. Com tenim els aiguats ara?
36: Hola,
0: mateix?
36: Hola, Toni. Home, ara mateix no ho sé jo, que no tinc el radar, però estaven afectant molt l'Empordà. S'ha enviat fa aproximadament una mitja hora aquest és alert, però bueno, ara el Martí ens ho explicarà.
37: Fa una estona, la situació és complicada a les terres.
0: Una mica tard, no? Les alert...
37: No és la nostra competència, en tot cas nosaltres sí que vam indicar que en aquella àrea plouríem força i seria una situació...
36: Sempre hi ha alguna excusa o altra, Home,
37: excuses cap, Excuses, en tot cas, vosaltres ho informeu com és degut. Nosaltres hem fet la feina.
36: Bueno, a veure. A veure si coincideix
0: amb... Estàs a la corpo perquè són els senyals horaris, però vosaltres són sagrats,
37: Ja anem tard, ja hauria d'haver començat aquest informatiu.
0: Sou, però modèlics amb això. El senyal horari, escolta, és inviolable.
37: Celebro que estiguis...
36: Igual que aquí, igualet que aquí.
0: Bueno, però és el que ens diferencia.
36: I tant. Bé? Va, vinga,
0: que vagi. És un dels trets diferencials entre RAC1 i Catalunya Ràdio. I altres emissores, que arriben els senyals horaris i aquí, bueno, pues... A veure, si estàs en una conversa interessant, que no és el cas...
36: Sí,
0: I passen 2 o 3 minuts... No és el cas perquè no és... sap, doncs, que això fins i tot el mestre Puyal, bueno, ara Quim, ho havia posat sobre la taula. Si estàs en una conversa molt interessant...
36: Que s'ha de fer tallar-ho o seguir?
0: Exacte. Doncs pel mestre Puyal era... Doncs es podia allargar aquell moment... Que passa que aquí, clar, s'ha fet l'excepció, s'ha fet ja... Però bé, és l'ADN...
36: Aquí l'excepció és la norma, ja.
0: Però és l'ADN de RAC1.
36: Totalment,
0: per tant, escolta,
36: totalment.
0: Únics.
36: Doncs mira, ara ja puc dir que són les 8 i un minut. Bon vespre.
37: Parleu de les pluges, que la gent s'està...
1: RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
36: Després d'una setmana d'estira i arronsa entre el PSOE, les esquerres i Junts i el PNB, el govern espanyol ha aconseguit tirar endavant dos decrets llei per evitar els desnonaments de persones vulnerables. Finalment, però, s'han hagut de dividir, com dèiem, en dues parts, perquè algunes mesures no tenien el suport de tots els grups. Ara bé, no s'aprovaran al Congrés fins divendres i, de fet, a hores d'ara encara hi ha molts dubtes. Per això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa poca estona demanava un esforç als partits.
3: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Pido a los grupos parlamentarios, a aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
36: Qui ha posat algunes traves ha estat Sumar, que fins i tot ha convocat una roda de premsa amb els ministres del seu partit per separat del govern. I, de fet, avui en temps de tertúlia entrevistarem Aina Vidal, portaveu adjunta de Sumar, perquè ens expliqui com veuen aquest acord i si encara hi troben a faltar alguna cosa. Ara bé, qui té la paella pel mànec, que és Junts per Catalunya, asseguren que fins que no vegin la lletra petita del text no diran si hi estan d'acord o no. I, per cert, a banda d'aquestes mesures sobre l'habitatge, que ara de seguida explicarem, el govern espanyol també ha aprovat allargar els descomptes a la benzina i al gasoil fins a finals d'aquest any. Qui ha celebrat aquests dos acords del Consell de Ministres és el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta tarda, durant el debat de política general. Illa ha aprofitat per anunciar tres mesures noves en matèria d'habitatge a Catalunya. La principal és un fons per ajudar a les persones en risc de desnonament i les altres dues són ajudes per qui es vulguin comprar un pis. De seguida també les explicarem més a fons. A banda d'això, continuem molt pendents del temporal perquè, Martí Oliveres, a aquesta hora les pluges encara descarreguen amb força en alguns punts del país i, de fet, s'ha enviat fa una estona un és alert al Baix Empordà.
4: Sí, durant la tarda els xàfecs més forts han afectat les comarques gironines, especialment la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, amb acumulacions d'aigua molt importants que també han superat localment els 100 litres per metre quadrat. Fins a primeres hores de la nit, atenció, encara es poden repetir aquests aiguats, sobretot al nord-est, però després la situació ja anirà millorant i de cara a demà només escaparà algun ruixat molt puntual i ja hi haurà moltes més estones de sol.
36: Doncs n'estarem, evidentment, també molt pendents. De seguida el Martí ens ho amplia. I a banda d'això, avui també explicarem que finalment l'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira, estava acusada de desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre. Avui Salvador Illa ha insistit que s'apliqui l'amnistia a tots els líders polítics que encara estan condemnats. I més enllà de l'àmbit polític, parlarem també d'aquest cas d'abusos sexuals a Tarragona. La Fiscalia demana 19 anys de presó a l'excap de colla dels Xiquets del Serrallo per abusar d'una nena de 14 anys que també era de la colla. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
5: Bon vespre.
36: El govern espanyol salva la primera prova de foc amb dos decrets d'habitatge que s'hauran de votar divendres al Congrés. Ara ho dèiem, la Moncloa ha aprovat dos acords per separat que prohibeixen els desnonaments fins al 2030 i prorroguen els contractes de lloguer en les condicions actuals. Moviment aquest de dividir les mesures que busca facilitar el recorregut parlamentari. Ara bé, a hores d'ara, com dèiem, encara hi ha diverses incògnites.
5: Sobretot dues. La primera són els vots que tindran quan es convalidin al Congrés divendres i la segona és la lletra petita d'aquests decrets perquè les línies generals s'han aprovat al Consell de Ministres però encara s'havia d'acabar de redactar. Fa menys de dues hores, Pedro Sánchez ha penjat un vídeo a les xarxes traient-ne pit.
3: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
5: I fa una crida a tots els grups parlamentaris a votar-hi a favor. Ara mateix no hi ha garantia que pugui tirar endavant el tràmit del Congrés de divendres.
36: I és que pot passar una cosa, que els decrets entrin en vigor demà mateix i que divendres quedin tombats. Anem, però, a pams. D'entrada, repassem les mesures en espera de la lletra petita d'aquests dos decrets. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
2: Sí, bon vespre. A l'espera d'aquesta sorpresa sí que coneixem la filosofia general explicada des del govern espanyol, però no els condicionants. Prohibició de desnonament si no hi ha una alternativa d'habitatge. Això ja va estar en vigor a l'inici de la crisi de preus per la guerra d'Ucraïna, però PP, Vox i Junts ho van acabar tombant ara fa mesos, advertint que era un forat legal pels ocupes. Ara hi ha negociació amb Junts, sobretot per compensacions a petits propietaris, però no està clar fins a on arriben totes aquestes condicions. També es planteja la pròrroga del contracte de lloguer fins al 2030 amb les mateixes condicions, una nova llei per lloguer de temporada i d'habitacions i la prohibició a fons voltor per adquirir habitatge. Ara bé, aquí topem amb un altre dubte important. Com definirà la llei el que és o no és un fons voltor? De moment no n'hi ha resposta. El govern espanyol repeteix que fa falta bona voluntat de tothom i la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ho demana d'aquesta manera.
6: Però hoy hay una urgencia y que en este país no se vuelva a producir una imagen como la de Mari Carmen y que no haya otra sociedad que tenga que avergonzarse de ello. Y esa oportunidad la tenemos el viernes en el Congreso de los Diputados. Y después del viernes está el sábado, el domingo. Muchas citas electorales donde de esto también tendremos que hablar. Mucho debate. Pero de momento hay que pararlo. Y pararlo se necesita con validación en el Congreso de los Diputados.
2: Tot el que hem explicat entra al primer decret d'habitatge. Una altra cosa és el segon, i el govern espanyol admet que el debat és menys madur, que precisament per això ha elaborat dos decrets, i en aquest segon decret hi ha la pròrroga automàtica de tots els lloguers, convertir els lloguers habituals en lloguers indefinits. I aquí també hi ha molts condicionants, i encara està més encallat, tot i haver-se aprovat avui a la reunió del Consell de Ministres.
36: L'acord d'aquests dos decrets s'hi ha arribat després d'una situació més que és inèdita, que és la plantada dels ministres de Sumar, que no volien, de fet, entrar al Consell de Ministres si no hi havia aquest text tancat. I, a més, han contraprogramat dues rodes de premsa, la del mateix Consell de Ministres, amb representants avui només del PSOE, i tots els ministres de Sumar, Jordi, en un altre ministeri a la mateixa hora, no?
2: Sí, i amb amenaces concretes de Sumar amb la reunió del Consell de Ministres, que no començava, que s'han endarrerit una hora, que finalment per això n'han sortit dos decrets, n'han sortit aquestes dues rodes de premsa en paral·lel, i el ministre Pablo Bustinduy admet discrepàncies, però també diu que tothom ha de cedir i ells han donat o ho han intentat donar exemple.
7: ¿Hemos conseguido todo lo que nos proponíamos y todo lo que queríamos? No. Ustedes saben que nosotros no compartimos, y lo hemos dicho muchas veces, alguno de los modelos de bonificaciones fiscales. No es un modelo que compartimos, es un modelo que ha entrado en aras de conseguir el acuerdo que ha sucedido hoy.
2: Aquestes desgravacions són, per exemple, les que podran tenir els propietaris que rebaixin el preu de lloguer. Per cert, hi ha una altra mesura, que és la de situar l'IVA dels pisos turístics al 21%. Això es donava per fet durant el cap de setmana, però en tota aquesta negociació queda situat finalment al 10%.
36: I ara, Jordi, també tot queda pendent de la posició de Junts per Catalunya, que de moment estan sent molt hermètics a l'hora de valorar-ho. De fet, encara, com que no hi ha la lletra petita del decret, s'ha redactat durant tota la tarda. Junts s'agafa precisament això per evitar posicionar-se. I a més, els de Carles Puigdemont avisen que no refien gens del PSOE i molt menys d'un pacte amb Sumar.
2: Que no se'n refien ni un pèl, diuen. Els dos decrets només s'aprovaran si Junts hi vota a favor, perquè el PP no entra a l'equació de votacions i Vox encara menys. Per tant, depèn de la posició de tots els partits, de tota la resta de grups parlamentaris, i Junts torna a fer valer els seus 7 diputats. Les reticències són prou conegudes, que els petits propietaris que lloguen no quedin perjudicats per famílies que no poden pagar i que llavors quedi suspès el desnonament, i el debat habitual dins d'aquest partit és sobre l'ocupació dels habitatges. Des del grup parlamentari, que ens diuen aquí a Madrid? Doncs es demana paciència fins a la publicació del decret al Butlletí Oficial de l'Estat i l'anàlisi real del document que es publiqui. Què diu el govern espanyol? Que Junts té molts documents, però des de Junts es diuen no sabem quin és el definitiu. Pot passar una cosa, que ens anem a dormir avui i que demà ens llevem, que encara no tenim aquests decrets i aquesta lletra petita, i de cop i volta quedi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Això sí, per tal que el ple de dimecres al Congrés es pugui fer a les 11 del matí, com s'ha anunciat, aquests decrets han d'estar publicats al Butlletí Oficial de l'Estat demà, com a molt tard, a les 11 del matí, 48 hores abans.
36: Doncs anirem actualitzant, com hem fet altres vegades també, aquest Butlletí Oficial de l'Estat, per veure si es publica aquesta lletra petita. Gràcies, Jordi, fins després.
2: Fins ara.
36: I a banda de les negociacions obertes amb Sumar i amb Junts, l'altre front del PSOE és amb els partits de la seva esquerra, que denuncien que aquests decrets són insuficients. Esquerra els accepten amb resignació, però creuen que Junts ha marcat l'agenda al Ministeri d'Habitatge. I a Podem sí que aixequen més la veu i reclamen un sol decret més ambiciós, també des de Madrid, Adrià de las Heras.
8: Esquerra deixa la porta oberta a donar suport als decrets, però no s'estalvia crítiques. Gabriel Rufián avisa que el text té massa propostes de Junts.
9: Jo mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decirle a este gobierno lo que tiene que hacerse con la vivienda y hacerlo al revés, decirle a Junts lentejas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
8: Podem va més enllà. La portaveu Ione Belarra denuncia que és una presa de pèl presentar-ho dividit en dos decrets.
10: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya. De verdad, este decreto está fuera de lo que la gente está exigiendo en la acampada de la Puerta del Sol, de lo que la gente está pidiendo en las calles.
8: Unes crítiques, doncs, que fan evident que el govern espanyol haurà de suar per aprovar els decrets divendres al Congrés dels Diputats.
36: I per la seva banda, com era previsible, el PP vetarà aquest decret. La portaveu Esther Muñoz ha apuntat que les mesures que s'han plantejat destruiran el mercat immobiliari.
11: No es solo que el gobierno no haya tomado medidas para que la vivienda no sea el principal problema de los españoles, es que ha sido un actor necesario para que sea el principal problema de los españoles. Y ahora de repente, en 24 horas, el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
36: Muñoz, per cert, que ha denunciat que el govern espanyol no els ha trucat per negociar cap d'aquestes mesures. Doncs bé, sobre aquests decrets i tota la negociació política, avui li hem preguntat al sociòleg i exdiputat al Parlament, Rafa López, què en pensa?
12: Des del 15M fins avui hem tingut governs amb majoria absoluta al PP, amb recolzament de Ciutadans, governs del PSOE, en Podem i Sumar. A Catalunya hem passat el Tomàs, el 9N, l'1 d'octubre, la llista conjunta, Aragonès i ara Illa. Si el 2011 el 42% dels ingressos d'un jove es destinava a l'habitatge, ara es destina al 100%. Si aleshores un 25% dels joves es podien emancipar, ara només ho fa un 15%. Aquesta és la constatació d'un fracàs col·lectiu. Els hi van dir que estudiessin, que treballessin, que s'esforcessin, que formessin una família i que estalviessin, però els hem encarit fins gairebé fins inaccessible al lloc on aquest projecte de vida havia de passar. És un problema del mercat, sí, però aquí hi ha precisament el debat. Què passa quan l'habitatge funciona més com un actiu financer que com la infraestructura bàsica d'una vida? No ens enganyem. Aquests decrets no són cap antiviral contra l'especulació. Són dues aspirines per baixar la febre. Queda moltíssima feina per fer. Però Maikermin ja ha aconseguit una cosa. Fa 15 dies semblava que tots els nostres problemes començaven a Ceuta i que la resposta era mirar qui acabava d'arribar. Avui tornem a parlar d'habitatge, dels salaris, de desigualtat i de si la gent pot construir o no una vida. I aquest canvi de focus ja és important.
36: Gràcies, Rafa. I mentrestant, els moviments a favor de l'habitatge pressionen a Junts i al PNB perquè donen suport al decret que implicaria convertir els contractes de lloguer en indefinits. El sindicat de llogateres els demana que s'ho repensin i subratlla que molts països europeus governats per la dreta tenen aquesta mena de contracte. Benet Iñigo.
13: Ja ho van fer abans que Junts votés en contra de mantenir les moratòries als desnonaments i ara els col·lectius pel dret a l'habitatge hi tornen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazó, pressiona el partit de Puigdemont perquè accepti una mesura que diu que evitaria el patiment de milers de persones cada 5 anys.
14: Els dies que venen són claus. Evidentment, hauria estat millor que anés tot en un mateix decret. Però crec que ara mateix tot és possible. Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I crec que Junts per Catalunya ha de mirar Europa.
13: Tot i criticar l'estratègia de presentar dos decrets que ha seguit el govern espanyol, el Sindicat de Llogateres de Catalunya reconeix que un d'ells, el que s'aprovarà, ja recull moltes de les mesures que fa anys que reclamen. Tot i això, creu que és el moment de collar per aconseguir solucions estructurals i per això convocarà manifestacions aquest dissabte arreu de Catalunya.
36: Això, com dèiem, a casa nostra, però a Madrid l'acampada a la Puerta del Sol encara continua. El Sindicat de Llogateres també creu que els decrets fan curt, per això diu que no volen aixecar la protesta, Adrià.
8: Els organitzadors de la mobilització diuen que és una vergonya presentar les mesures amb dos decrets diferents. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racú, fa una crida a resistir en aquesta acampada.
15: És la tàctica del romper en cachitos para que solo dar que queden unas migajas, ¿no? Jamás el final, porque aquí hay mucho que derrocar. Esto continúa. Esto solo acaba de empezar.
8: Això mentre la Comunitat de Madrid ha enviat un requeriment urgent al delegat del govern per desallotjar la protesta. Li dona 48 hores per aixecar-la. El conseller de la presidència madrileny, Miguel Ángel García, denuncia que hi ha manifestants fent actes vandàlics a les parets de la seu de la comunitat.
16: La il·legalitat, el desorden, no poden seguir campando a sus anchas. También para que proteja el edificio de la Real Casa de Correos, donde nos encontramos, donde se ha arrojado basura contra su fachada o donde hemos visto orines también sobre sus fachadas.
8: La delegació del govern espanyol a Madrid insisteix que vol respectar el dret a la reunió. Avui a la nit els manifestants han fet una crida a anar a la Puerta del Sol. Es volen protegir perquè un grup d'extrema dreta ha fet una crida per atacar l'acampada.
36: Després, en temps de tertúlia, anirem en directe també cap a Madrid per saber l'última hora també de com s'estan negociant aquests decrets i també d'això que ens explicava ara l'Adrià de les Heres d'aquesta acampada a Puerta del Sol. Mentrestant, però, l'habitatge també ha centrat el debat de política general que avui ha arrencat al Parlament de Catalunya. Salvador Illa ha assegurat que faran tot el possible per evitar que els fons voltor amenacin l'accés a un pis.
17: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
36: Per això ha anunciat mesures com un fons per ajudar les persones en risc de desnonament i ajudes per a aquells que vulguin comprar un habitatge. D'entre tots els anuncis, en destaca, però, un. La Generalitat comprarà conjuntament pisos amb persones que tinguin més de 40 anys i que no puguin pagar una hipoteca, diria Santa Susagna.
18: Ell ha anunciat tres mesures. La primera, un fons per ajudar les persones que estan a punt de ser desnonades. Aquest fons, per ara, de 25 milions d'euros, serviria perquè la Generalitat comprés el seu pis i així evitar el desnonament. Les altres dues mesures estan dedicades a l'accés a l'habitatge, la més nova pensada per persones de més de 40 anys que tinguin ingressos però que no poden pagar l'hipoteca. La solució que dona Illa és la compra conjunta d'habitatges, és a dir, que la Generalitat pagui la meitat de l'habitatge i així ajudi a reduir la gran barrera que suposa pagar l'entrada d'un pis i l'hipoteca. Salvador Illa explica com funcionarà.
17: Podrà comprar l'habitatge per menys diners, gaudir-ne en plena propietat durant 40 o 50 anys, això vol dir vendre'l, pesar-ho una herència als seus a qui estigui oportú, i al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o, si no, passa a ser propietat de la Generalitat, que ja ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
18: L'altra mesura és extendre els préstecs d'emancipació, que són els préstecs de fins a 50.000 euros per persones de 18 a 40 anys per comprar el seu primer habitatge.
36: Un discurs del president que no ha agradat però gens ni mica als partits de l'oposició que l'acusen de triomfalista. A més, també es miren de reull els anuncis que ha fet sobre habitatge, donen per fet que faran curt i que de cap de les maneres solucionarà la crisi actual. Laia Colomer.
19: Sí, l'oposició creu que el president ha fet un discurs buit, ple de propaganda i fins i tot han dit avorrit. Salvador Vergés de Junts i Lorena Roldán del PP l'acusen de no tocar de peus a terra.
20: Ha tirat de propaganda, ha fet les seves promeses, la seva èpica buida, i de cap manera doncs, ha posat solucions, almenys solucions realistes, generals, per cadascun dels problemes que malauradament pateix el nostre país.
21: Salvador Illa, de nuevo, ya ha demostrado que es un disco rayado. Casi dos horas de sermón para repetir las mismas promesas mientras Cataluña se calla a pedazos.
19: Els socis no les tenen totes amb les mesures anunciades. Esther Capella d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns creuen que tallen curt.
22: És evident que 100 milions és una mesura per la magnitud d'aquesta xifra. Doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
23: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Galledes.
19: Demà el debat continuarà precisament amb la intervenció de tots ells.
36: Gràcies, Laia. Amb aquest escenari, els desnonaments que ja estaven previstos, però no s'aturen. Avui mateix n'hi ha hagut un a Mataró, al barri de Cerdanyola. Han quedat al carrer un home amb un 87% de discapacitat, juntament amb la seva germana i els seus tres fills. Vivien en un pis propietat d'un fons d'inversió. Més detall, Josep Ferrer.
24: El desnonament s'ha fet a primera hora d'aquest matí, sense que s'hagi produït cap incidència. Un fort dispositiu policial ha controlat a la vintena de manifestants que s'han concentrat davant la casa desnonada. en Jordi, amb una discapacitat del 87%, i la seva germana Alicia, mare soltera, amb tres fills, un d'ells amb autisme sever, deixen la casa on han viscut els darrers 11 anys. L'Alicia assegura que han fet diferents propostes per seguir en el pis, però totes elles han estat rebutjades.
0: A ver si nos ponían un alquiler social y se negaron. Le dijeron para pagar la deuda, aunque sea la mitad, y lo otro pagarlo poco a poco cada mes. También se negaron. Dijeron, dice, aunque pague la deuda, van a salir sí o sí, sin respuesta. Silencio.
24: La família disposa de molt poc temps per trobar un habitatge on poder viure i que sigui a l'abast de les seves possibilitats econòmiques.
36: Tot aquest debat sobre l'habitatge va aflorant fa uns dies amb el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que finalment sembla que tindrà un bon final i que podrà tornar a casa seva. Avui la dona de 87 anys ha acceptat l'acord que han negociat els seus representants i el sindicat de llogateres amb Urba Gestión, que és la propietària del pis. La seva advocada, Beatriz Duro, destaca la tenacitat de la Mari Carmen.
1: Por pelea de la propia Mari Carmen, que siempre ha tenido claro que la única alternativa y lo único que podía hacer era luchar y pelear por su casa, porque tenía derecho y tenía que protegerse que ella se pudiera quedar ahí. Es verdad que esta solución viene por parte de la propia empresa Urba Gestión. Creo que llevaron esto demasiado lejos. Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada.
36: Ara, amb l'acord, la Mari Carmen podrà tornar al pis del barri del Retiro de Madrid on ha viscut durant més de 70 anys. I encara un últim apunt, unes declaracions que avui han sorprès de Colau. L'exalcaldessa diu que ha hagut de deixar el pis on vivia perquè no el podia pagar. Colau ho ha explicat a la 2CAT.
3: Soc llogatera i vivia fins fa pocs dies en el pis de lloguer en què portava més de 15 anys, però amb un sou sol no podia i el he hagut de deixar.

0: decisió important, la que afecta el preu dels carburants. El govern espanyol ha aprovat un decret per allargar els descomptes a la benzina i al gasoil fins a finals d'aquest any.
1: A l'octubre els descomptes seran de 20 cèntims per litre, tant pel gasoil com per la benzina. El novembre baixaran a 13 cèntims per litre i el desembre a 6. Són descomptes que s'apliquen directament a l'hora de posar combustible a la benzinera. Avui i demà encara es manté el descompte vigent de 5 cèntims per litre a la benzinera i de 20 cèntims al dièsel. En tot cas, el govern espanyol també deixa la porta oberta a revisar aquests descomptes i augmentar-los fins als 20 cèntims en novembre i desembre i rebaixar l'IVA de l'electricitat del 21 al 10% en cas que els preus s'enfilin de sobte més d'un 15% d'un mes a un altre. En aquest tercer decret també es limita la pujada de la tarifa regulada del gas, un 35% a l'octubre i un 15% la resta de l'any. El preu de la bombona de butà també es limita a un màxim de 19 euros amb 55 cèntims fins al juny de l'any vinent.
0: Per cert, que ja hi ha sindicats, però que ja han dit que les mesures es queden curtes. De fet, els pagesos ja han advertit que preparen un octubre de mobilitzacions. JARC també ha anunciat que avui faran una primera manifestació, que faran una primera manifestació a Lleida el 9 d'octubre. Consideren que els descomptes als carburants no compensen les pujades. I tot plegat després de saber que tots els preus, no només els de l'habitatge, tornen a estar del tot desbocats. Aquest setembre s'han disparat un 4,9% respecte a com estaven un any enrere. És la pujada més alta des del març del 2023, Montse Martí.
2: Fa tres mesos que els preus no paren de pujar. L'Institut d'Estadística Espanyol assegura que és per l'encariment dels carburants. El gasoil i la benzina, ja fa dies que ho diem, ronden els 2 euros al litre. A les benzineres, que són gairebé 20 cèntims més per litre que a principis de mes. L'INE explica que la pujada del preu dels carburants d'ara té molt impacte en l'IPC perquè fa un any s'havien abaratit i, per tant, la bretxa respecte a fa un any és gran. Tot i això, la inflació subjacent, que es calcula traient de la variable els productes energètics, també s'ha enfilat un 3,1%. I avui és 29 de setembre, encara queda un dia per tancar el mes, però l'Euríbor tornarà a encarir les hipoteques que toqui revisar ara. Se situa al 3,2% i, per tant, per sobre de com estava fa un any. Això vol dir que les hipoteques variables que toqui revisar ara pujaran de preu. Per exemple, una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, amb un interès de l'Euríbor més 1, s'encarirà 1.000 euros al cap de l'any.
0: Minuts i arribarem a 9:15 i a aquesta hora hem de dir que continuem també molt pendents de l'episodi de pluges que ara es concentra a les comarques gironines. De fet, fa uns minuts Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils al Baix Empordà per pluges torrencials. Demanen evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se ni a rius, ni a rieres, ni tampoc a barrancs. Martí Oliveres, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Explica'ns quina és la situació aquesta hora.
3: Doncs sí, pendents d'aquesta zona de l'Empordà, sobretot el Baix Empordà, és on ha descarregat amb força a l'última hora, amb acumulacions importants, amb els rius que tot seguit repassarem, que han viscut doncs una crescuda espectacular. En alguns casos, ara, pendents del xàfec al voltant del Cap de Begur, tota aquesta zona entre, podríem dir, entre Calella de Palafrugell, Begur, la platja de Pals, atenció, damunt del mar, però també resseguint aquesta costa de l'Empordà, perquè hi plou amb molta intensitat, plou a bots i barrals. Tenim aquesta situació complicada en aquesta zona, que cau molta aigua en poca estona, i també, sense parlar de la mateixa situació, també plou amb ganes. Tenim alguns xàfecs una mica forts cap al Lluçanès, al Berguedà, fins i tot al Ripollès, l'Alta Garrotxa. Per tant, no s'ha acabat. És veritat que ja, en general, està deixant de ploure, però seguim posant el focus en aquesta zona, sobretot de l'Empordà. De fet, en els últims minuts hi ha hagut una actualització del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, d'un avís de 40 litres per metre quadrat en mitja hora durant les properes hores, és a dir, fins que es faci de nit. Està enfosquint, però fins a aquestes hores de la nit, doncs encara hi ha risc d'aquests aiguats, sobretot a la Costa Brava. Així que precaució, perquè encara no s'ha acabat en aquestes zones.
0: I això, Martí, ho hem de dir després d'una jornada que hi ha hagut ja grans acumulacions d'aigua en diversos punts del país.
3: Sí, més de 100 litres per metre quadrat de manera local, però sí que afectant no només l'àrea de Barcelona, del Penedès, sinó també aquesta àrea de l'Empordà. Per exemple, Torroella de Montgrí, en poc més d'una hora han caigut 100 litres per metre quadrat. En el cas de Barcelona, 50 litres per metre quadrat en mitja hora. Intensitat intensitat torrencial, l'exemple d'aquest mar tan calent, d'aquestes entrades d'aire fred, i tenim aquestes acumulacions d'aigua molt importants. També s'han superat els 100 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà, a Cassà de la Selva, per tant, sobretot comarques gironines a l'hora de la tarda i matí migdia resseguint la costa i el prelitoral, sobretot central, l'àrea de Barcelona. Algunes acumulacions també de 50 litres per metre quadrat a l'Escala, per tant, ha plogut molt en alguns punts, i en d'altres, doncs, pràcticament 5-10 litres i fins

0: i tot en alguns punts un parell de litres només.
1: I pels propers dies, què? Com pinta la situació? S'han de repetir o no aquests aiguats?
0: En principi, a curt termini, no. De cara a demà, un dimecres molt més tranquil, moltes més clarianes, més estones de sol. Com a molt, si plou, a la tarda algun xàfec, alguna tronada al Pirineu, ben poca cosa, més tranquil·litat. Dijous al matí també, però a la tarda pot tocar obrir el paraigua, sobretot a les comarques de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, poca cosa, no es veu un episodi complicat. En tot cas, de cara al cap de setmana sí que la cosa es pot tornar a embolicar. Ja en parlarem, perquè sí que sembla que el cap de setmana doncs podria tornar a ploure a moltes comarques.
1: Ho anirem seguint. Gràcies, Martí, fins després.
0: Fins ara.
1: El cert és que les pluges han provocat un reguitzell d'afectacions pel que fa a la mobilitat. Ara mateix a la xarxa de Rodalies hi ha retards en la majoria de línies i també continua havent-hi talls al servei de metro de Barcelona. I mentrestant, l'aeroport del Prat mira de recuperar la normalitat després que s'hagin suspès un centenar de vols.
2: Les inundacions en algunes estacions del metro han obligat a suspendre la circulació. Ara mateix, per exemple, a l'L3 els trens no paren a Mundet i tampoc a Sants Estació ni a l'ESEPS en direcció zona universitària. També hi ha problemes encara a l'L4 que no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Al llarg del dia també hi ha hagut afectacions a altres línies com l'L1, la 2 o la 5, però a aquesta hora ja funcionen amb normalitat. Tot plegat en un dia de complicacions en altres infraestructures. Encara a Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt en tots dos sentits pel que fa a la xarxa ferroviària de Renfe, pràcticament a totes les línies de Rodalies. Hi ha retards també a l'alta velocitat i a l'aeroport del Prat també hi ha hagut 500 retards de diverses companyies.
1: Les pluges, però, que no només han afectat la mobilitat, també hi ha hagut inundacions en diversos serveis, com per exemple en escoles i en residències. De fet, hi ha tres escoles que han suspès les classes. Són a Piera, Torrelles de Foix i Vilanova i la Geltrú. En total, el telèfon 112 ha rebut més de 1.200 trucades.
2: Els bombers han atès 400 incidències. Ara bé, cap d'elles amb víctimes. Només a Gavà, on han rescatat dues persones, una mare i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins un vehicle. Ho explicava Oriol Corbella dels bombers.
3: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants, diguem, sobretot el que tenim constància de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi i a Canyelles, i també un a Sant Cugat, però que també ha estat comprovat i al principi no tenia persones a dintre, i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hi ha hagut hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies i estan amb el SEM i no han patit cap.
2: A aquesta hora hi ha tres carreteres tallades, la BB-1415 entre Cerdanyola del Vallès i Barcelona per esllavissades i també la GI-641 i la GI-644 al Baix Empordà per inundacions.
1: Sí, com sigui, aquest temporal ha tornat a reobrir també el debat sobre les alertes de protecció civil. La sotsdirectora Imma Soler defensa que s'envien quan el nivell de perill és realment alt, de 5 o 6 sobre 6. Ara bé, reconeix que el so de les alert pot arribar a ser estrident, per això que ha anunciat que la Generalitat ja té preparada una prealerta que serà més suau, ho ha dit el món a RAC1.
4: Que estaven pendents de que hi hagués una eina també que fos la prealerta, que aquesta tindria un so molt més fluix. El que passa que això requeria que hi hagués una actualització en els sistemes Android i iOS de tot el món. Llavors, quan s'ha produït aquesta actualització, ara és quan podem ja tenir el so definitiu que hi haurà.
1: Soler assegura que primer caldrà fer proves per veure com funciona i poder-ho incorporar en els propers mesos. Ara passa un minut de 8:45, és un dels noms propis d'aquesta tarda, el de Marta Rovira, que ha quedat amnistiada per l'Audiència de Barcelona. Estava acusada de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. La causa, que el Suprem va obrir el 2018, es tanca 2 anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia i també de nombroses dilacions durant tot el procés, Cesc Giró.
5: L'exsecretari general d'Esquerra va marxar a Suïssa abans que el Suprem la pogués jutjar i empresonar. La causa, oberta inicialment per rebel·lió, es va transformar a sedició després de la sentència del procés. Un cop derogat el delicte el 2022, Marta Rovira va quedar acusada de desobediència i els magistrats van enviar la causa a l'Audiència de Barcelona, que l'ha acabat amnistiant. Ho ha celebrat la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella.
6: Des d'Esquerra Republicana celebrem l'aplicació de l'amnistia a la exsecretària d'Esquerra Republicana, la senyora Marta Rovira, després d'anys de persecució política. Per tant, ho celebrem. Es repare una injustícia. No es restaure ni es repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia.
5: Rovira va tornar a Catalunya el 2024 quan es va arxivar la causa de Tsunami Democràtic per Terrorisme oberta a l'Audiència Nacional. Quan va deixar el càrrec de secretari general dels Republicans al Congrés del 2024, va tornar a viure a Suïssa, on s'ha quedat els últims anys. Esquerra lamenta que encara hi ha líders del procés pendents de l'aplicació de l'amnistia, com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
1: I precisament avui Salvador Illa Illa ha tornat a fer una crida perquè s'apliqui l'amnistia de manera immediata. El president vol que tots els diputats del Parlament, com Carles Puigdemont, puguin ocupar el seu escó.
7: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
1: Tot plegat en espera que el Constitucional comenci a sentenciar a favor de l'amnistia i que es pugui aplicar la llei a tots els afectats. Si encara en crònica política, Sabadell, els comuns estudien denunciar un regidor de Vox que va simular disparar al cap a una regidora durant el ple municipal. Va passar ahir mentre es debatia una moció sobre la situació a Ceuta. Tot i que l'alcaldessa Marta Ferrés el va cridar a l'ordre, César Gil no va retirar el gest, Vox hi treu ferro i l'Ajuntament no descarta aplicar el codi de conducta.
2: Tant els comuns com l'alcaldessa ho qualifiquen de gest indigne, immoral i poc democràtic. Per això asseguren que no es quedaran de braços plegats. Estudiaran sancionar-lo amb el reglament a la mà i analitzaran si hi ha recorregut penal. Ho explica RAC1 el portaveu de Sabadell d'ell en comú, Joan Mena.
8: Un gest totalment intolerable, totalment injustificable, més enllà del context que hi hagi, és condemnable des de qualsevol punt de vista i és un gest evidentment antidemocràtic i que ratlla el feixisme, no? Per tant, davant d'aquesta situació estem plantejant, doncs, quin marge tenim per poder recórrer a la via judicial per denunciar també aquesta situació. De moment sembla que sí que té recorregut i, per tant, explorarem quin delicte pot ser imputable.
2: Tot i la claredat de les imatges, el partit ultra argumenta que prèviament la regidora dels comuns els havia increpat. Assegura que el regidor simplement li preguntava si els dispararia el clatell com feien els terroristes d'ETA.
1: I mentrestant al Marroc, el rei ha anomenat per primera vegada a la història una dona com a cap del govern. Mohamed VI ha encarregat la formació de l'executiu a la líder del partit de l'autenticitat i la modernitat, Fàtima Zahra El Mansouri, que és la més votada a les eleccions legislatives.
2: El Mansouri, que té 50 anys, havia estat alcaldessa de Marrakeix i va guanyar les eleccions amb el 22% dels vots, amb gairebé 10 punts d'avantatge sobre el segon. Unes eleccions, però, en què hi va haver un 60% d'abstenció. La que serà la nova cap del govern marroquí assegura que es tracta d'un moment històric que totes les dones del Marroc han d'interpretar com un missatge de canvi. Les organitzacions feministes del país esperen que aquest nomenament serveixi per reforçar les polítiques a favor de la igualtat.
1: I 35, ho dèiem en començar, a Tarragona, un excap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta a una pena de 19 anys de presó acusat d'abusos sexuals a una menor de 14 anys que també era integrant d'aquesta colla castellera. Hauria passat entre el 2019 i el 2022, quan l'investigat ja no era cap dels Xiquets. Avui ha arrencat el judici amb la declaració de la víctima que s'ha fet a porta tancada des de Tarragona. Esteve Giral.
9: Segons l'escrit de la Fiscalia, avançat avui per l'Agència Catalana de Notícies, l'excap de colla va establir una relació efectiva amb la menor l'any 2019. Una relació que la noia, que tenia aleshores 14 anys, va definir com de parella. Durant 3 anys, entre 2019 i 2022, l'acusat, que tenia més de 30 anys i aleshores ja no era el cap de colla dels Xiquets del Serrallo, va mantenir presumptament relacions sexuals amb penetració amb la menor. Relacions que van tenir lloc a casa de l'investigat i també al seu cotxe. A finals d'agost de l'any 2022, després de 3 anys de relacions, els Mossos d'Esquadra van detenir l'acusat per un presumpte delicte d'abusos sexuals. El jutge va deixar en llibertat provisional l'investigat, que tenia 39 anys, amb l'obligació de mantenir-se allunyat de la menor. L'acusació particular, exercida per la família de la nena, demana la mateixa condemna que la fiscalia. La defensa demana, en canvi, la lliure absolució de l'acusat. El judici es reprendrà aquest mateix divendres.
1: I per cert que Tarragona ja ho té tot a punt per acollir aquest cap de setmana, el que s'espera que sigui el millor concurs de castells de la història. L'expectació és màxima, amb 350 periodistes acreditats de 16 països diferents, i serà, per exemple, la nord-americana CBS, Esteve, amb un dels seus programes estrella.
9: Sí, és un concurs de castells cada cop més seguit, també fora de Catalunya, que arriba en un moment especialment dolç. 18 colles competiran dissabte i les 12 millors ho faran diumenge. Esther Roca, codirectora del concurs de castells de Tarragona.
10: De ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
9: Entre les novetats de la 30a edició, que al costat dels grans patrocinadors, com és el cas de Repsol o Estrella, hi ha el Forn de Nulles, patrocinador de castells a RAC1. Jordi Gasque, l'ànima del forn.
11: Un forn molt arrelat a la zona d'aquí a l'Alt Camp i a Tarragona, Què vol dir això? Que el 80% de la meva clientela normalment pertany a una colla castellera o saben què són els castells.
9: Un concurs que ha exhaurit totes les entrades, però que podreu seguir diumenge en directe amb tota la colla de Castells de RAC1.
1: Minuts, més qüestions. El desgavell amb les proves PISA no només ha impedit saber com han evolucionat els resultats acadèmics dels alumnes catalans, també ha deixat Catalunya sense dades noves sobre absentisme escolar. La Fundació Equitat.org denuncia que el departament no té un registre propi i demana corregir-ho d'una vegada per totes, Eudald Martínez.
12: Controlar l'absentisme i fer-ne seguiment és clau per evitar casos futurs d'abandonament escolar prematur. Tot i això, la Conselleria d'Educació no té cap registre que reculli i centralitzi aquestes dades. Fins ara, PISA era una de les poques referències que hi havia, però l'error que va deixar fora Catalunya de l'últim informe tampoc ha permès aportar dades noves sobre aquest tema. Ho lamenta la cap de projectes d'Equitat.org, Helena Cintas.
13: Tenim ajuntaments que registren els seus nivells d'absentisme, tenim centres que també es registren, tenim inspeccions, però el que no tenim és un sistema, un registre unificat, homogeni, longitudinal.
12: Les últimes dades disponibles a Catalunya són de PISA 2018, que situaven l'absentisme escolar al voltant del 35%, 13 punts més que la mitjana de l'OCDE.
1: I un dels efectes de l'absentisme pot ser també el de l'abandonament escolar prematur. Doncs bé, a Espanya encara hi ha un 17% dels joves de 18 a 24 anys, Eudald, que ni estudien ni treballen.
12: Sí, és una dada que s'ha reduït 6 punts en l'última dècada, tot i això encara està lluny de la mitjana dels països de l'OCDE, que és del 13%. Així ho apunta l'estudi Panorama de l'Educació que ha publicat avui la mateixa OCDE. L'estudi també assenyala alguns dels reptes sobre com l'escassetat de professors està tensant alguns sistemes educatius. Recull, per exemple, que Espanya és un dels estats amb més professors d'institut que no tenen un contracte indefinit. Només en té el 70%. En canvi, gairebé un de cada 4 docents té contractes de menys d'un any. Aquest és el segon percentatge més alt de tota l'OCDE, només superat pels Estats Units. En canvi, països com Letònia o Dinamarca tenen menys d'un 4% de professors d'institut amb un contracte temporal.
1: I d'altra banda, en ple debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial, Anthropic adverteix als inversors que el seu negoci pot suposar riscos existencials per la humanitat. Ho diu, atenció, al fullet informatiu que ha fet arribar a un grup de possibles clients per la seva sortida a la borsa.
2: Anthropic té previst debutar a Wall Street amb una valoració d'1,7 bilions d'euros, una xifra que el convertiria en el debut a borsa més gran de la història i superaria el de SpaceX, que ho va fer per 1,5 bilions. A diferència d'OpenAI, Anthropic manté la intenció de sortir a borsa, tot i que encara no hi ha posat data.
1: Hi ha encara sobre tecnologia, però en aquest cas en l'àmbit de la salut, cada vegada és més fàcil viure amb un cor artificial. Les innovacions tecnològiques han millorat la qualitat de vida dels pacients. Una és el que s'anomena dispositius d'assistència ventricular, que es fa servir pel tractament de la insuficiència cardíaca greu. Es tracta d'un mecanisme que ajuda a bombar la sang cap a la resta del cos. A Catalunya, l'Hospital Universitari de Bellvitge lidera aquest tipus de cirurgies. L'any passat en van posar 11, que és la xifra més alta de tot l'estat, Alba Carnicer.
14: Els pacients recorren aquest tipus d'implant mentre esperen un transplantament de cor o quan aquest directament no és una opció. Si bé requereix una cirurgia complexa, el cert és que permet fer vida normal. És com portar el cor en una motxilla. S'implanta la bomba centrífuga al ventricle esquerre i es connecta a unes bateries a través d'un cable que surt per sota de les costelles. Ara bé, també hi ha inconvenients, com explica RAC1 el coordinador de la unitat d'insuficiència cardíaca de Bellvitge, el doctor José González.
15: Aquest cable pot ser una font d'infecció i s'ha de fer una cura d'aquest cable. Llavors, el següent pas d'innovació tecnològica seria eliminar aquest cable, no? I un dels problemes de durabilitat és sobretot la infecció d'aquest cable. Llavors, si eliminem això, doncs també podríem millorar molt més la quantitat de gent que es podria beneficiar.
14: A Espanya hi ha 600 persones amb aquest implant. El preu del dispositiu d'uns 100.000 euros impedeix que sigui una opció habitual.
1: Minuts per arribar a 9:15. L'ús de la bicicleta s'ha multiplicat els últims anys a Girona, segons el RAC, però no tothom compleix la normativa. La infracció més comuna és quedar-se sobre de la bici on està prohibit. Són el 95% del que van en pedals pel barri vell. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
9: El RAC ha analitzat per primera vegada la mobilitat ciclista i en patinet a Girona. A la ciutat i a l'entorn representen un 5% dels desplaçaments que s'hi fan, però hi ha moltes persones que se salten les normes. Entre d'altres, 2 de cada 5 ciclistes se salten els semàfors en vermell i gairebé no n'hi ha cap que baixi de la bici a les zones on està prohibit pedalar. L'alcalde, Lluc Salelles, apunta que la recepta per millorar aquesta dada ja l'estan implantant.
16: Fa 3 anys enrere no es feia sensibilització i fa 3 anys enrere no es feia sanció. I jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais.
9: I un altre dels reptes que té l'Ajuntament és fer arribar al servei de bicicletes públiques, la girocleta, al voltant de la ciutat. Ara la fan servir un 14% dels ciclistes.
1: I en teatre el musical de Mamma Mia, aterra el Tívoli. L'obra ja ha començat les primeres funcions a Barcelona després de 3 temporades a Madrid i una gira amb més d'un 1 milió d'espectadors. Ara el Tívoli han superat les 60.000 entrades venudes a la prevenda. Víctor Massip.
17: Amb més de 70 milions d'espectadors a tot el món i traduïda a més d'una quinzena d'idiomes, la comèdia musical a Terra Barcelona amb el director peruà Juan Carlos Fischer. Ell ha estat l'encarregat de posar ordre a un elenc de gairebé 30 intèrprets, la gran majoria catalans. Tot plegat per donar vida a una història teixida a través de 23 èxits d'ABBA, com Chiquitita, The Winner Takes It All o Dancing Queen. El paper protagonista de Donald lo fa la catalana Ana Lozano, que diu que està complint un somni.
18: Poder estrenar aquest musical amb aquest paper al Teatre Tívoli de Barcelona és un somni fet realitat, la veritat. I veure el públic cada nit, 1.400 persones aixecant-se de la butaca, ballant, cantant i vivint la història, emocionant-se, és, bueno, no té preu.
17: La febre per Mamma Mia té corda per uns quants mesos. Hi ha entrades a la venda fins a mitjans de desembre amb un preu mitjà que ronda els 25 euros.
1: També està d'estrena és Joel Joan, avui ha presentat Bons i Dolents, que és una comèdia que aterrarà al Teatre Condal el 6 d'octubre. L'obra vol fer un retrat generacional sobre la crisi dels 50.
2: Després de gairebé 3 anys treballant-hi, l'actor ha explicat que puja a l'escenari per riure's d'ell mateix i del seu entorn. Joel Joan admet que aquest cop li fa un respecte especial perquè és la primera vegada que ell és l'autor en solitari.
19: Estic cagat. O sigui, el titular és estic cagat de por, i sí, em posa pressió perquè quan comparteixes la responsabilitat amb un altre, sigui el que sigui que facis, doncs bueno, tens algú allò de bueno, això anem a mitges i si ens la foten ja ens els fotran els dos. Aquí a cara descoberta, un de sol, és un canvi molt important.
2: La història, que també està interpretada per noms com Agnès Busquets o Oriol Casals, s'encén en un sopar d'amics quan el protagonista, un home amb deutes econòmics, confessa que serà pare, però la mare no és la seva dona, sinó un amant de Tinder.
1: I per cert, que ha mort als 92 anys l'escriptor i director de cinema Gonzalo Suárez. Al llarg de la seva carrera va dirigir desenes de pel·lícules com Remando al viento, amb Hugh Grant de protagonista, o El detective y la muerte, amb Javier Bardem. De fet, fa menys d'un any que Suárez va rebre el Premi Goya d'Honor. I mentrestant, el Liceu estrena La jove Ida, una versió d'Ida adreçada als més joves.
20: L'Aina és una jove apassionada de les històries i els videojocs.
1: Amb una estètica retrofuturista i de videojoc, l'espectacle reinterpreta el clàssic de Verdi amb dramaturgia de Jordi Casanovas i amb música de Marian Márquez. Més detalls, Maria Cusó.
21: Aida és una de les òperes més monumentals de Giuseppe Verdi, una història d'amor impossible entre una esclava i un general egipci que parla de temes tan actuals com són la guerra, la diferència o les fronteres. És per això que el Liceu, que aposta de fa anys per acostar l'òpera als més joves, ha decidit fer-ne una versió adaptada on l'Aina, una jove jugadora de videojocs, entra al món d'Aida gràcies a un casc neuronal. En parla el director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar.
22: Aquesta jove atrapada entre dos mons, el lloc on viu i el lloc d'on ve, entre l'amor i la família, allò que sent i allò que s'espera d'ella. No es pretén una simplificació de la història, sinó mirar de trobar un camí que presenti la possibilitat dels joves per entrar-hi.
21: El muntatge, coproduït amb la Fundació Òpera de Catalunya, es va estrenar a Tarragona i es podrà veure a la Sala Gran del Liceu els dies 3, 4 i 10 d'octubre.
1: I aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Jazz de Barcelona i ho fa amb un nom de luxe, amb Zucchero. artista italià dona el tret de sortir de la programació del 60è aniversari del festival amb un concert al Palau de la Música que comença a les 9. Això és avui, però tenim més concerts a l'agenda. Per exemple, Joan Dausà, que n'anuncia 6 a Barcelona per Nadal.
0: És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens.
1: Seran el 16, 17 i 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar. Les entrades ja estan a la venda. I l'Oreja de Van Gogh tornarà a Catalunya aquest estiu.
3: Por eso espera con la carita en papá que llegaras con rosas, mil rosas para...
1: Seran el marc del festival Sons del Món. El de Rosa serà l'únic concert que faran els bascos a Catalunya el 2027. Les entrades es posen a la venda aquest divendres al web del festival. Temps pels esports. Oriol Jové, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: President del Barça, Joan Laporta, que assegura que està preocupat per les aturades de seleccions després d'haver sabut avui que Rafinha s'ha retirat amb molèsties a mig partit amb el Brasil.
4: Sí, Laporta ha assegurat que és fàcil que en aquesta mena de partits, que en alguns casos són molt lluny, hi hagi problemes físics amb els futbolistes. Són declaracions de fa només uns minuts a Mundo Deportivo.
23: És muy fácil que se produzcan lesiones, como así está siendo, y desgraciadamente el Barça, pues, hemos sufrido ya en la lesión, no... Parece ser que leve de Eric García, y ahora he tenido noticias de que Rafinha han tenido que cambiar, sustituir con Brasil, porque ha notado unas molestias, veremos el alcance de esta lesión.
4: En el cas de Rafinha, el Barça està a l'espera de saber l'abast dels problemes físics i de les proves que li puguin fer a Austràlia, on ha jugat la selecció brasilera, proves que en tot cas han de ser a la cuixa dreta, que és on té les molèsties Rafinha, una zona que ja es va lesionar dues vegades la temporada passada, totes dues amb la selecció.
1: Laporta, que ha parlat des de l'Assemblea de l'Associació de Clubs de Futbol Europeus, que s'ha fet a Copenhagen, i també ha assegurat que ha fumat la pipa de la pau amb l'Atlètic de Madrid.
4: Sí, després d'un estiu molt tens entre els dos clubs, amb l'estira i arronsa pel fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, que finalment no es va produir, el president blaugrana ha dit que ha normalitzat les relacions amb els dirigents matalassers i concretament amb el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín. En canvi, ha deixat clar que les relacions amb el Madrid estan trencades i els demana que rectifiquin de les seves acusacions al club en relació al cas Negreira.
23: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas, y seguimos en la misma tónica. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
4: D'aquí a dos mesos, concretament, hi ha un acte de conciliació amb el Madrid després de la denúncia del Barça contra les paraules de Florentino Pérez, que va acusar el club de robar-li 7 lligues.
1: I d'altra banda, pel que fa a futbol, acaba d'arrencar el segon partit de la selecció espanyola a la Nations League.
4: Sí, el Sánchez-Pizjuán contra Croàcia, i després d'haver guanyat el primer partit d'aquesta fase de grups contra Anglaterra, els de Luis de la Fuente, que s'enfronten en el primer partit en territori espanyol després de guanyar el Mundial a una selecció, la balcànica, que també ve de guanyar la primera jornada.
1: I Espanya, que sembla que ja s'ha avançat el marcador. Damià López, des de Sevilla, bon vespre.
24: Hola, bon vespre. A punt d'arribar al minut 4 i des del minut 1 i 10 segons, és a dir, quan portàvem 70 segons de partit, ja guanya Espanya marcat Lamine Yamal. El cert és que l'equip de la Fuente està intractable, no hi ha qui li pugui mirar a la cara, i Lamine, la primera que ha tingut, ja ha marcat una jugada que ha arrencat per banda esquerra. Baena ha ficat una pilota a la frontal de l'àrea, Fermín l'ha deixat passar. Ha vist pel retrovisor la presència de Lamine Yamal, una jugada habitual des de la dreta de l'atac, l'ha clavat a l'angle on avui tenim el porter del Barça, Livakovic, que no hi ha pogut fer res. La primera d'Espanya, cap a dins, està intractable l'equip de Luis de la Fuente, que ja guanya 1-0, com dèieu, en l'estrena d'Espanya després d'haver guanyat el Mundial en territori estatal, amb homenatges i escenificacions abans de l'inici del partit. Una batalla per la primera plaça després que Espanya i Croàcia guanyessin en la primera jornada. Avui amb Lamine, també amb Cubarsí i Fermín a l'11 inicial. De moment, la selecció espanyola guanyant 1-0 a Croàcia, gol de Lamine, a punt d'arribar al minut 5 de partit.
1: Gràcies, Damià, bon vespre.
24: Bon vespre, fins ara.
1: I més coses, el Manchester City, que defensa la seva innocència després que la Premier l'hagi declarat culpable de més d'un centenar d'irregularitats financeres.
4: El City apel·larà aquesta setmana perquè, segons Ferran Soriano, CEO del club, està convençut de la seva innocència.
25: The whole Premier League case against us.
12: Tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això simplement no és veritat. S'han aportat proves irrefutables a la comissió de la Premier League que demostren que no va passar.
4: El City està a l'espera de saber quina és la sanció que li aplica la Comissió Independent de la Lliga Anglesa, sanció que podria anar des d'una multa econòmica fins a la pèrdua de punts, el descens de la categoria o l'expulsió de la Lliga.
1: I acabem amb bàsquet, perquè el Barça acaba de perdre contra el Dubai de Xavi Pascual a la segona jornada de l'Eurolliga.
4: 94-87, els blaugrana que han fregat la remuntada després que els dels Emirats hagin arribat a situar 20 punts per sobre, però que sumen la primera derrota en competició europea.
1: Quin té més detalls és el Dani Aguilar. Dani, bon vespre.
5: Bon vespre. Sí, el Barça no ha pogut culminar la remuntada, ha arrencat bé el partit, però el segon i el tercer quart el Dubai ha estat molt superior, ha arribat a manar de 20 punts, però en el darrer quart i quan ja semblava tot perdut, el Barça ha reaccionat de la mà del capità, de Kevin Pander, i el seu talent i punt d'honor. Ara bé, s'ha arribat a situar a 5, no ha pogut ja acabar d'aixugar la distància i ha acabat perdent d'aquests 7 punts. Primera derrota del Barça a l'Eurolliga a la segona jornada contra el Dubai, recordo, de Xavi Pascual.
1: Gràcies, Dani. Una jornada que Oriol encara està en marxa.
4: A l'últim quart, el Real Madrid està perdent 84-80 a la pista de l'Efes, mentre que el València guanya el primer quart 26-10 contra el Baskonia en el duel d'equips de CB.
1: Gràcies, Oriol.
4: Bon vespre.
1: Set minuts per les 9, anem avui tardíssim. De seguida començarem la tertúlia, però abans saludem l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
6: Doncs que continua creixent el percentatge de dones que decideixen no tenir fills. És una de les principals conclusions de l'enquesta de fecunditat que ha publicat avui l'Institut d'Estadística Espanyol. Segons aquest informe, el 15% de les dones diuen que no volen tenir criatures. Són 3 punts més respecte a l'última vegada que es va fer aquesta enquesta, que va ser el 2018. A l'altra cara de la moneda, però, el mateix informe també apunta que 7 de cada 10 dones volen tenir almenys 2 fills. Finalment, també hi ha altres dades, com que les raons econòmiques i laborals tenen un paper clau a l'hora de decidir fills, decidir si volen tenir fills o no i quants també tenir-ne. Una de cada 4 dones d'entre 30 i 39 anys que no tenen fills ho atribueixen, de fet, a aquest motiu. I de les que sí que en tenen, un terç diu que en té menys dels que voldria també per aquestes raons.
1: Vaja, una dinàmica que ja va sent habitual aquests últims anys. Les raons, malauradament, no sorprenen.
6: No.
1: Gràcies, Anna, que vagi
6: bé. Ara.
1: Cinc minuts i arribarem a les 9.
7: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem la tertúlia d'aquest dimarts 29 de setembre, avui amb el director del País a Catalunya, el Miquel Noguer. Miquel, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: També ens acompanya la periodista Odei Etxearte. Com estàs, Odei? Benvinguda. El periodista del diari Punès, l'Oriol Soler. Oriol, bona nit.
2: Bona nit.
0: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, bona nit.
3: Bona nit.
0: Bé, avui tenim, diria que un tema, no? A vegades a les tertúlies intentem tractar-ne més d'un. Avui crec que serà complicat sortir del tema de l'habitatge, perquè fa més d'una setmana que hi anem donant voltes. I avui tenim alguna concreció, però no totes, perquè sabem que el govern espanyol ha aconseguit tirar endavant finalment aquests dos decrets que van per separat, que ara en parlarem també, perquè se n'han fet dos i perquè van per separat, però el que no tenim encara, o no ha transcendit encara, és la lletra petita. De fet, Junts per Catalunya ha dit que no es pronunciarà sobre si divendres, quan es porti això al Congrés, votarà a favor o en contra, perquè diu que no ha pogut mirar-se amb tot el detall, que és el que inclouen aquests decrets. Us demano una primera valoració a tots així a moda de titular ràpida i després anirem ràpid cap a Madrid amb el Jordi Armenteres perquè ens expliqui una mica quina és l'última hora, com està la situació i què és el que diu un decret i l'altre. Oriol, començo per tu.
2: Bé, d'entrada, jo crec que és important incidir en el que destacaves tu ara, és a dir, en una qüestió tan fonamental, no en aquest any, sinó en tot el que portem de legislatura i de govern del PSOE i de Sumar, com és la vivenda, que encara no, la gent no pugui saber la lletra petita d'una qüestió tan important, d'entrada, jo crec que és una falta de respecte a tota la gent que està tinguent tants problemes amb el tema de l'habitatge i una conseqüència d'una nova mala tècnica legislativa, que és legislar en calent, a cop de titular, en aquest cas, a cop d'un esdeveniment, com va ser el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, i que tots sabem que legislar en calent no porta res de bo.
4: Odei, jo crec que han intentat salvar els mobles. El govern espanyol al final ha aconseguit una solució entre els dos socis que sembla que és satisfactòria per les dues parts, però crec que probablement sigui un pedaç, perquè no va al fons del problema, els ajuda a sortir del pas davant d'un esclat d'indignació tan fort i segurament crec que és una gran... Si li surt bé al final, ja veurem divendres, però si almenys s'aprova el primer dels dos decrets, jo crec que Pedro Sánchez intentarà fer una operació política també com d'intentar reconstruir la majoria de la investidura i treure'n profit i un rèdit al marge de les mesures en si.
0: Miguel?
5: Ha passat una primera criba amb aquest acord dins del govern, ara falta veure el segon acord dins del Parlament, perquè mai està de més recordar que el Parlament espanyol no és un Parlament amb majoria d'esquerres, per més que en molts moments de la legislatura això s'hagi volgut vendre així, i per tant caldrà fer molts equilibris. I del dia la imatge que també em quedo és aquesta cosa estranya que hem vist de les dues parts del govern fent
0: dues rodes de premsa per separat,
5: no s'havia vist mai, i per tant no deixa de ser estrany com s'ha aprovat, i això la gent ho detecta, no detectem només els que ens dediquem això de la comunicació, sinó que jo crec que cap ciutadà entén veure un govern com aquesta bicefàlia tan extrema.
0: Jaume.
6: Bueno, té raó l'Odei que si se'n surt el president espanyol serà un gran èxit, però jo no ho tinc tan clar. És a dir, no és el primer cop que veiem que un decret del govern...
0: No tens tan clar que sigui un èxit o que se'n surti?
6: No, que se'n surti. És a dir, ha fet dos decrets perquè, evidentment, un dels dos no sortirà. Això crec que ja és bastant sabut, no? Entre els dos, perquè un el tens més garantit que l'altre. Jo no tinc gens clar que tregui els dos, no només per culpa o a causa de Junts, sinó per causa de Podem. Avui Podem ha sigut superbel·ligerant amb aquests decrets, amb la forma com s'ha fet, que siguin dos decrets. Les protestes dels acampats i del sindicat de llogateres bàsicament van contra el govern del PSOE. Quan diuen de fer una vaga general, és contra el govern del PSOE. Per tant, jo crec que tothom està en clau electoral, tothom, també els que han fet aquest decret, i Podem també, i per tant poden plantejar-se que no aprovar aquests decrets és un bon cavall de batalla per a les eleccions. Si Podem els aprova, un o els dos, tampoc es diferenciarà tant de la resta del govern, que és passar amb qui competeix. I després, si d'acord amb el que deia el Miquel, a mi no em sembla normal com es fan les coses. És a dir, amb aquesta urgència no sabem el decret, corren versions diferents, aprovant-ho avui, quan es podia haver aprovat perfectament la setmana que ve i no passaria res, amb dues rodes de premsa diferents, gent del govern dient que segons com no anirien al govern avui, això, perquè estem acostumats a la política, però això no és normal. No em sembla gens normal. I, per tant, la sensació que pugui haver-hi a l'opinió pública és que, com deia l'Oriol, un tema que és nuclear i la principal preocupació de tantíssima gent, ja no només de classes baixes i desafavorides, de tothom, es gestioni amb aquesta frivolitat al tram final de la legislatura.
0: Ara sí, anem cap a Madrid amb el corresponsal de RAC1, el Jordi Armenteres. Jordi, com estàs? Bona nit de nou.
1: Hola, bona nit i bona hora.
0: Jordi, a veure, ara mateix no tenim cap més detall, oi? Tampoc de la lletra petita, no ha passat en aquesta mitja hora, una hora des que hem començat l'informatiu, no tenim novetats, oi?
1: No, no les tenim. Heu apuntat moltes coses surrealistes avui sobre la taula, i jo n'hi afegeixo una altra, que és que avui el Consell de Ministres ha aprovat dos decrets que no estan escrits o que no estaven escrits quan s'han sotmès a debat en aquest Consell de Ministres que ha començat una hora tard per la plantada de Sumar. O sigui, coneixem la filosofia, coneixem les intencions, coneixem els anuncis, però ens falten tots els condicionants. O sigui, per exemple, hi haurà ajudes per primer lloguer, d'acord, però en famílies de fins a quin import? S'ha apuntat a 33.000 euros d'ingressos anuals. Això anirà d'aquesta manera, en aquest document. Hi ha altres condicionants. Quan parlem de famílies vulnerables, fins a quin punt arriba aquesta vulnerabilitat? Quan parlem de desnonaments, al final, què passa amb els diners que no cobren els petits propietaris? Què passa amb els grans tenidors? Això sí que ja ho sabem, perquè s'ha explicat. Però amb els petits propietaris, al final, hi ha una compensació que s'havia anunciat. O l'IVA, per exemple, el lloguer turístic s'havia apuntat durant el cap de setmana que era el 21%, ara sembla que serà el 10%. Pedro Sánchez, en aquest vídeo que ha penjat a les xarxes fa un parell d'hores, presumia de gravar amb un IVA més alt el lloguer turístic, però sabem que no és el 21%, no? Llavors, de dubtes n'hi ha molts. I a més pot passar una cosa surrealista, tu deies abans, Anna, que és que demà entrin en vigor aquests decrets, que a més s'han de publicar abans de les 11 del matí per tal d'entrar al tràmit del Congrés i que passin 48 hores abans del debat que es farà divendres a les 11 del matí. Pot ser que demà entrin en vigor aquests dos decrets i que el divendres un o dos puguin decaure. I hagin estat vigents a la legislació de dos dies, 48 hores. És que pot passar això, eh?
0: Clar, el que m'estranya és que el gran públic no coneixi la lletra petita, però que ni els partits que han estat allà sàpiguen els detalls. Això és el més sorprenent. No, tu que estàs més avançat a seguir aquests consells de ministres, Jordi, això passa sovint, que no hi hagi el detall quan s'està redactant un decret llei?
1: No. Això passava durant la pandèmia en aquells consells de ministre on s'havien d'improvisar mesures. A veure, José Luis Ábalos, el recordareu com a ministre de Transports, que quan va plegar deia jo que soy el ministro que escrivia decretos con mi puño y letra, que això, evidentment, hi ha juristes, hi ha personal de Moncloa funcionari, que al final cobren per això. Un ministre no redacta els decrets lleis, i menys sense tenir dret, no? A veure, parlava... Ara he fet una ronda de trucades entre l'informatiu i l'arrencada de la tertúlia per confirmar que efectivament no hi ha cap grup parlamentari que tingui el decret. De fet, des de Junts... Que el govern espanyol diu, nosaltres hem fet arribar papers, però són els definitius i no tocaven d'aclarir. I des de Junts, que al final són els 7 diputats que decanten la balança, em deien, de veritat, que no ens ha arribat cap paper, i pel que veiem no els té ningú, perquè evidentment Junts també parla amb altres grups parlamentaris per fixar posició, sense anar més lluny. Partit Nacionalista Basc, hi ha unes sensibilitats molt amb una afinitat molt notòria, no? I m'insistien des de Junts, quan ho tinguem tot, quan sapiguem que el decret que es publica és el que nosaltres tenim sobre la taula i ens el puguem llegir bé, quan tinguem tota la lletra petita és quan farem una valoració i fixarem posició.
0: Clar, aquí posem, Jordi, que hi haurà molt de detall, perquè si anem a allò, pams, per gent que potser avui no hagi sentit la ràdio en tot el dia o no hagi llegit els diaris, podem explicar què és el que s'inclou en aquest primer decret? Perquè potser n'hem parlat molt aquests dies, n'hem parlat per sobre d'algunes mesures, però anem a concretar-ho, si et sembla, Jordi.
1: A veure, insisteixo, coneixem la filosofia general, d'acord? D'entrada hi ha una mesura que és clau, que és la prohibició de desnonament si no hi ha una alternativa d'habitatge. Aquesta prohibició, recordareu que és la que ja va estar en vigor en la crisi de preus per la guerra d'Ucraïna, Però és aquella mesura que era temporal, que llavors es va sotmetre a la votació del Congrés dels Diputats dos cops ara fa uns mesos, i aquella proposta va acabar decaient pels vots de PP, Vox i Junts, amb l'argument conegut de Junts, que això obre la porta legal, es converteix en un forat legal pels ocupes. Hi havia aquesta negociació on Junts demanava compensacions pels petits propietaris, semblava que el cap de setmana el govern espanyol ho acceptava, però sembla que finalment no hi serà aquesta condició. Llavors, què votarà Junts amb tota aquesta qüestió? Ja ho veurem. També es prorroga el contracte de lloguer, els contractes de lloguer fins al 2030 amb les mateixes condicions. Hi ha una nova llei per lloguer de temporada i d'habitacions, nova regulació i la prohibició a fons voltor per adquirir habitatge. Aquesta és una pregunta que ens hem fet durant tot el dia. Qui diu que és un fons voltor, aquesta llei? Què dirà la llei? De quina manera es defineix un fons voltor per qualificar una empresa determinada de fons voltor per tal que no pugui comprar habitatge per poder destinar a lloguer o recompra? Si ens diuen que seran empreses que compren per sota de mercat, que compren molts pisos a bon preu per després poder-ne especular, però això com ho demostres, no? La llei ha de ser bastant concreta per tal que un jutge després pugui aplicar realment que aquesta empresa pot o no pot comprar habitatge.
0: I això pel que fa al que seria el primer...
1: El primer
0: decret. Per què ha quedat fora un segon decret? És a dir, què és això que genera tantes discrepàncies com perquè s'hagi decidit separar-ho i posar-ho en un segon decret?
1: Aquest segon decret, el que és una mesura que es demana sobretot des del carrer, en aquestes mobilitzacions que hi ha tot l'Estat des del cap de setmana, i és la pròrroga automàtica de tots els lloguers. És molt fàcil, en aquests moments els lloguers són, depèn de l'any que l'hagis fet, però sempre són lloguers a un any, prorrogables a 3, a 5, a 7, amb una mica de sort, i a partir d'aquí has de tornar a negociar amb el propietari com et queda el lloguer. Sí que és veritat que les zones tensionades, i sobretot de Catalunya, que és on s'aplica la llei de l'habitatge, és una situació, però gairebé tot l'Estat no s'aplica la llei de l'habitatge. S'aplica molt poques comunitats, País Basc, Catalunya, diria que Astúries i no sé si Navarra també. Però a partir d'aquí, aquesta és la por de molta gent que en aquests moments està en un habitatge i que de cop i volta poden quedar desemparats per una renegociació d'un lloguer que de cop i volta te'l puguin pujar 20, 25, 30% si no s'aplica la llei de l'habitatge, insisteixo. A Catalunya està més ben regulat, però més ben regulat per les zones tensionades. Això no vol dir que de cop i volta en una zona que no està definida com a tensionada puguis tenir problemes amb tota aquesta història. Llavors, un dels clams al carrer és anem a buscar una pròrroga automàtica com existeix a molts països d'Europa de tots els lloguers. Llavors, a partir d'aquí també hi han d'haver unes condicions tant pel propietari com pel llogater. I en aquest decret s'hi fixen algunes condicions, però el govern espanyol políticament el que diu és que el debat no és prou madur, que ells ho aboquen a un decret, però que ja veurem quina negociació hi ha a partir d'ara en aquests dos dies.
0: Abans hem sentit a Pedro Sánchez, que ha gravat un vídeo aquesta tarda, on sí, d'alguna manera diu, nosaltres ja hem fet la feina, passa la pilota a la resta, per tant hem de preveure que aquestes 48 hores fins a aprovar aquests decrets, o no aprovar-los el divendres al Congrés, hi hagi encara totes aquestes negociacions, es puguin canviar algunes coses o no? Perquè ahir dèiem que no hi pot haver canvis ni esmenes en aquests textos que s'han aprovat en aquests decrets lleis, no?
1: Clar, que és molt traicioner, perquè al final si tu aproves un decret al Consell de Ministres tens 30 dies per sotmetre'l a la votació del Congrés dels Diputats. Quina és la legalitat d'un decret? La urgència, bàsicament. Tu no pots fer depèn de quin projecte de llei per decret si no és urgent. S'entén que l'habitatge en aquests moments ho és pel debat que hi ha al carrer, però té un petit problema, que és que tu el que aproves al Consell de Ministres s'aprova sí o no al Congrés dels Diputats. No es pot esmenar. Sí que és veritat que després es pot tramitar com a projecte de llei, però un cop ja és vigent, i llavors ja no hi ha manera de tombar-lo. Llavors, bé, hi ha molts decrets que el Congrés es vota que es tramitaran com a llei i allà estan encallats. I decrets de fa molts anys. Hi ha un compromís per esmenar-los i buscar la veu de l'oposició, dels grups parlamentaris socis per millorar-los, però això políticament en aquests moments no es fa i ja fa molts anys que no es fa. Llavors, el tema és un sí o no. No hi ha possibilitat de canvis. O sigui, tu pots negociar altres coses en altres decrets o en altres lleis. I també les pots votar el mateix dimecres, el mateix divendres. Però clar, el que s'aprova és el que està escrit, és el que s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat. I el Congrés pot dir sí o no, però insisteixo, de canvis el divendres pocs. En tot cas, negociació per altres pel·lícules.
0: Doncs ho anirem seguint, Jordi, a veure què és el que passa. Allò, anirem fent F5 al BOE, a veure si coneixem aquesta lletra petita. Qualsevol cosa ens avisa, Jordi. Gràcies, bona nit. Fins ara.
1: Salut, fins després.
0: Si voleu, entrem una mica més en el detall dels punts que ara ens explicava el Jordi, que s'inclouen en un decret i en un altre. Oriol, consideres que són suficients, que hi poden haver algunes trampes, que evidentment falta saber què és el que concreten i el que no concreten, no?
2: Jo crec que sobretot és això. O sigui, d'entrada, s'ha de dir a l'audiència i als oients que la premissa ha de ser que estem valorant unes línies generals. No tenim el BOE davant per poder oferir també a l'audiència una valoració més completa. D'entrada, sí que jo crec que a mi sí que em sembla rellevant aquesta inconcreció, sobretot perquè la ministra tampoc ho ha sigut, després de concretar la roda de premsa, ni els ministres de Sumar tampoc, vull dir, aquí la imprecisió també és a dues bandes, que jo crec que és el tema central. O sigui, el tema central de tot, en el debat sobre l'habitatge, la qüestió central és: es pot especular amb l'habitatge, sí o no? Ara mateix tenim, tot i la llei d'habitatge del 2023, que per cert també és interessant recuperar l'hemeroteca sobre el que deia el govern, que se solucionaria el problema amb aquesta llei. Bé, és evident que no s'ha solucionat, però la qüestió central ara mateix és: es pot especular amb l'habitatge, sí o no? Siguis un petit propietari o un gran propietari. Ara mateix a Espanya, tenir una vivenda, tenir metres quadrats en propietat, et dona la porta, et dona la possibilitat de, si vols, evidentment no tothom ho fa, hi ha propietaris que són honrats, però si vols, pots especular. Llavors la qüestió és: això es frena, es pot frenar legislativament, sí o no? Del que ha dit la ministra, clar, també aquesta inconcreció, a mi no em sembla d'entrada que aquest nou decret ho permeti, perquè es busca frenar les compres especulatives, no, predit, però sempre que siguin com en bloc o per sota de mercat, és a dir, les compres en bitxo, no? Que seria tipus el cas de la Mari Carmen, no? Una compra sapiguem que hi ha un inquilí amb expectativa de trobar rendibilitat en aquell habitatge. Llavors, d'entrada, per mi el tema fonamental que és aquest, és a dir, permetem l'especulació amb un bé de primera necessitat. D'entrada, jo crec que aquest decret no ho resol, i si no ho resol, doncs és evident que no resol el problema.
0: Jaume.
6: Jo crec que a Catalunya no es pot especular amb l'habitatge, perquè ara mateix hi ha un topall de lloguers, el lloguer d'habitacions, la suma de les habitacions ha de ser el lloguer habitual, el lloguer de temporada està ara molt regulat i la suma també ha de ser equivalent al lloguer de habitual. Per tant, ara mateix, un particular o una empresa, és igual, comprar un pis per multiplicar el preu, arreglar-lo i llogar-lo a preus desorbitats, això a Catalunya està prohibit. Està prohibit.
2: Està prohibit, però es fa perfectament. Tens bastants blocs de la ciutat de Barcelona que estan denunciant situacions d'expulsió per fer lloguers de temporada.
6: Però no es pot fer. O sigui, i per això molts no surten bé. Ara mateix a Catalunya està superregulat. I vaig al que tu deies precisament. Això ha resolt el problema de l'habitatge? No. Perquè el problema, i aquest decret d'avui i altres que hem anat veient, afronten o combaten les conseqüències de la crisi. És a dir, ara no pots desnonar, ara hi ha un topall de lloguer, ara el fons no pot comprar un pis. D'acord, em sembla tot bé o tot malament, és igual. Però les causes del conflicte no es resolen. I, de fet, penso que s'està legislant, com els sindicats, per cert, per aquells que ja tenen un habitatge. És a dir, amb aquests decrets, la gent que està llogant un habitatge ara, que per cert són minoria a Catalunya i a Espanya, tindran més garanties o tindran beneficis. Això és veritat. El problema, com passa a Amsterdam, amb aquestes noves lleis que ens emmirallem, és que la gent que no té un habitatge són els que no podran accedir igualment. És a dir, hi ha un problema d'oferta i de demanda, i el mercat existeix. El mercat s'adapta a la llei. És a dir, hi ha un topall de lloguer, no passarem d'aquest topall, però el mercat no fa cas del que el govern vol. I, per tant, si tu fas un 30% de reserva a Barcelona pels pisos per reserva per habitatge protegit, el constructor no en fa ni un. Se n'han fet 26 en 6 anys. 26 pisos a Barcelona. Per tant, és un fracàs. Llavors, o s'ataquen les causes, o sí, tindrem una solució per la senyora Mari Carmen i per moltes Mari Carmen i molta gent que té un pis de lloguer i que no poden pagar. Però per la gent jove, que abans, ho dèieu per un moment abans d'entrar a la tertúlia, la de dones que no tenen, i homes, i famílies, que no tenen més fills perquè no tenen un habitatge més gran, perquè no poden, això continuarà passant. perquè la gent jove no pot emancipar-se, és impossible, no hi ha parc, i menys encara, i acabo amb això, quan el govern fa unes regularitzacions d'immigrants que, evidentment, tindrà un efecte crida i, a més, un efecte normal, no ho critico, de reclutament familiar, que encara portarà més gent en un mercat que no existeix, que s'ha destruït i que està en vies de destruir-se encara més. Per tant, o s'ataquen les causes i no només les conseqüències, o crec que estarem parlant d'això durant dècades.
4: Odei. Jo tinc la sensació que els intents que s'han fet per regular el mercat han fracassat perquè no s'han fet bé. Perquè sempre hi ha hagut vies per part dels que han volgut especular per trobar alternatives legals per poder continuar-ho fent. Per exemple, amb la regulació dels preus del lloguer, quines inspeccions s'han fet, quantes vegades, no? s'ha aplicat la llei i s'ha multat quan això no estava passant. Se n'han fet molt poques, fa molt poc que es parla de les inspeccions. El cas del 30% és un altre... No s'ha aplicat bé, és claríssim, no? Vull dir, jo crec que no s'ha aplicat bé, perquè si s'hagués aplicat bé i no s'haguessin deixat vies d'escapament... no estaríem parlant d'aquest problema. O era una via, diguem, jo crec, en aquest cas, d'intentar que l'habitatge protegit no generés en uns mateixos espais, sinó que es pogués distribuir per la ciutat de Barcelona. En el cas de les compres especulatives, el Parlament va fer un intent d'aprovació de prohibició de les compres especulatives, anomenades especulatives, i va acabar el Consell de Garanties Estatutàries, i això, no, aquesta llei no s'ha aprovat. I ja veurem com quedarà. En el cas del lloguer per habitacions, el Parlament sí que ha aprovat una llei, però com que passa que tenim un Parlament en què molt sovint les lleis que s'aproven doncs no s'apliquen i si no acaben al Constitucional, doncs segurament fins que no aprovi el Congrés dels Diputats, no, hi ha una certa, genera una certa inseguretat. Llavors, jo crec que realment els intents que s'han fet sempre han estat molt poc valents, que no s'ha intervingut realment al mercat perquè deixi de ser l'habitatge un bé en què invertir sigui més rendible que altres fonts d'inversió, que altres vies per la gent que té capital que vol invertir. Mentre això no canvi, continuarà formant part del mercat i es continuarà generant especulació amb el lloguer i no es garantirà el dret bàsic. Crec que tenim un problema gravíssim i el que tinc molt clar és que regular-ho això amb calent davant d'una indignació social com per intentar salvar els mobles i ara fem unes mesures, però són temporals, fins al 2028, fins al 2030, aviam, que hi ha un problema estructural, és claríssim. S'han d'intentar consensuar mesures que tinguin un suport majoritari, no? Asseure's i arremangar-se de veritat. I mentre això no passi, que sembla que no hi ha voluntat política, doncs serà molt difícil que se solucioni. Que això no vol dir que... Jo crec que el sindicat de llogateres, per exemple, té la virtut de generar, o sigui, de generar moments en què la indignació social esclati, però té una... és com una onada, no? Que puja en un moment i després torna a baixar, perquè el problema és estructural. O sigui, fa molts anys que estem així i no se solucionen, crec, amb propostes d'aquesta mena. Miquel.
5: Per tornar a la pregunta que feies inicialment, no? Anar baixant a les mesures concretes d'aquest decret, que no coneixem exactament, però que sabem per on va, doncs aquest decret segurament, en el cas de Catalunya, doncs afectarà molt menys que el que afecta a la resta d'Espanya. Per què? Perquè moltes de les mesures que estan incloses en aquest decret, amb altres figures, d'alguna o altra manera, estan incloses com a mínim en la filosofia de la llei d'habitatge que sí que s'està aplicant a Catalunya. I, per exemple, a Catalunya no tenim els lloguers obligatoris que tornin i que s'hagin de mantenir en el temps, però sí que, si s'aplica la llei d'habitatge bé, doncs no es pot apujar el preu un cop s'acaba un contracte de lloguer. Que, per tant, aquí val una mica el mateix, és a dir, el propietari ja no té cap interès en fer fora un llogater si tampoc li pot pujar el lloguer a qui vingui després. Efectivament, falten inspeccions, se n'han fet molt poques, encara s'està creant el procés per fer aquestes sancions que siguin efectives, però Catalunya crec que té una posició, diguem-ne, una mica menys dramàtica, parlo de dramàtica, no estic parlant de que sigui bona, menys dramàtica que la resta d'Espanya. Madrid és una autèntica selva immobiliària, Barcelona és un lloc molt complicat, però el que està passant a Madrid és realment escandalós, és a dir, viure dins de l'M30 s'ha convertit en una mena de pràcticament cosa imaginària per un treballador normal, i per tant aquestes mesures es poden entendre d'aquest punt de vista. Què passa amb els impulsors de les protestes? Els sindicats de llogateres, doncs, són activistes i trobo que fan molt bé i molt legítimament la seva funció. El que passa que hem sentit dir-los coses aquests dies que tampoc quadren amb la legalitat, amb cap mena de les legalitats que podem tenir i que no s'arregla a cop de decret. Per tant, i aquí sí que trobo a faltar que polítics professionals que estan des de la institucionalitat, que els donguin suport a aquestes mesures de manera crítica per poder-se emportar un aplaudiment, per entendre'ns, a la portada del sol, i sense dir-los, escolteu, que això no es pot fer, perquè si es fa ens ho recorreran i per tant tombarà i generarà més frustració. En aquests moments, el gran enemic de tot el que puguem veure els propers dies és la gran onada de frustració que pot generar un decret mal fet, mal aplicat o mal resolt jurídicament.
2: Que això és el problema, realment, a nivell polític, jo crec, Miquel, el problema constant de no només aquesta legislatura, l'anterior, sinó de tots els intents de regulacions també anteriors aquí a Catalunya, no? Perquè aquí, com, aquí a Catalunya anem com dues pantalles endavant a nivell regulatiu, sinó que és el problema de la gestió de les expectatives. Les expectatives que tu crees de solucionar un problema tan important i que no es veuen complertes amb el pas del temps en, i amb la realitat, no? I aquí, com a Catalunya, hi ha una experiència de mesures legislatives, jo crec que ha sigut un laboratori interessant a nivell regulatori, perquè, per exemple, amb el topall de preus, sí que podem dir que el topall de preus ha evitat una pujada molt important dels lloguers sense fre, com la que passa a Madrid. Ara bé, això no és impediment per dir que ha tingut uns efectes també en l'oferta, perquè molts propietaris s'han anat cap al lloguer de temporada. Vull dir que la regulació, en aquí, hi ha una experiència que jo crec que també, inclús a nivell estatal, hagués sigut inclús necessari i valorar-ho amb tots els experts, també, tots aquests efectes que hi ha hagut aquesta primera regulació a Catalunya i a les altres comunitats, Navarra, País Basc, sí, com s'han fet, no? I quins efectes han tingut a l'hora d'impulsar un nou decret amb més mesures, no? Estudiar-ho, no fer-ho perquè hi ha un clam social a la Porta del Sol de Madrid.
0: 9:21, deixeu-me que faci una pausa i ara de seguida, quan tornem, res, un minut i mig, entrevistarem la portaveu adjunta de Sumar al Congrés dels Diputats, Aina Vidal.
3: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
7: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
8: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
9: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
8: Entrades a auditori.cat.
10: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.

0: De seguida li preguntaré també pel contingut i per com han anat les negociacions, però estàvem explicant també aquí la tertúlia de, segurament, la imatge que més ens ha sorprès o que més ens ha cridat l'atenció és aquestes dues rodes de premsa simultànies dels ministres del PSOE, per una banda, i els ministres de Sumar fent una altra roda de premsa a la mateixa hora per parlar sobre aquests decrets. Quina imatge creu que dona aquesta divisió? I li pregunto també en quin moment s'ha decidit que això es faria així per separat de la resta de ministres.
1: Jo crec que dona la imatge del que és, de la realitat, doncs d'un govern, en aquest cas, doncs, que té opinions diverses sobre aquesta qüestió i que finalment hem aconseguit portar uns decrets que tenen els continguts o bona part dels que ens havia estat exigint al cap i a la fi la població. Jo crec que aquesta és una imatge de la que seria bo que ens acostuméssim. Té a veure amb una pluralitat que és real i té a veure amb assumir, a més, que no hi ha artificis. El Partit Socialista defensa uns interessos i té una visió sobre com ha de funcionar el mercat de l'habitatge determinada. De fet, hem pogut trobar les meles del seu model durant molts anys. Sumar tenim una altra opinió i fa molt de temps que treballem per regular el mercat de l'habitatge i fer possible que baixin els preus, entre moltes altres qüestions. Doncs avui s'ha pogut veure. I crec que lo important no són dues rodes de premsa que responen a algo que és democràtic i normal, que és que som dos partits, que tenim dos models i dues formes d'entendre la gestió, en aquest cas entorn a l'habitatge, diferents, no? Crec que lo més important és que finalment portarem un decret que respon en aquest cas a moltes de les demandes que s'havien fet i que a més doncs, jo crec que va molt més enllà doncs, del que havíem pogut portar fins al moment. Jo crec que avui és un molt bon dia i divendres esperem que sigui una gran victòria.
0: També dèiem que, no sé vostè, però nosaltres no hem pogut veure la lletra petita perquè dèiem que dins del Consell de Ministres s'han aprovat les línies generals dels decrets però que no s'havien acabat de redactar els textos definitius. Vostès els tenen al detall d'aquests dos decrets i les mesures concretes que s'inclouen o no?
1: Home, malament estaríem si no ho tinguéssim nosaltres, no? Però el cert és que és una negociació que és molt difícil, perquè pensar que estem en un congrés dels diputats en el que la majoria és de dretes i, per tant, favorable, perquè ens entenguem, als interessos de les elites i també del mercat immobiliari, i hem aconseguit, gràcies a la pressió social, i de fet jo els vull donar pràcticament tot el protagonisme, perquè si no hagués sigut, en aquest cas, doncs, per un cas tan palmari com el de la Mari Carmen, que ha aixecat doncs, una solidaritat intergeneracional preciosa, que tornat a portar als carrers doncs, una crida que jo crec que és evident, que és que la nostra Constitució, de fet, així ho recull, és un dret, l'habitatge, i no una mercaderia, i fa molt de temps que va deixar de ser-ho, si és que alguna vegada ho va ser de veritat, no? I era importantíssim en un moment de crisi en el que clarament s'han trencat ja totes les costures, i haurien d'entendre les elites que s'han passat, que no podem seguir pagant uns preus com els que ara mateix ens estan exigint i que és que no hi ha, en molts llocs no hi ha ni oferta. I aquest és un problema real.
0: El primer decret, perquè dèiem que s'ha dividit en dos, és el que inclou les mesures més urgents, com per exemple la de prohibir els desnonaments fins al 2030 o que els fons voltor puguin comprar pisos fins al 2028. Sobre aquesta última, el text detallarà què es considera exactament un fons voltor?
1: El text està buscant precisament l'encaix jurídic per tal que s'entengui que s'apliqui, perquè a més també coneixem com funcionen a vegades doncs, alguns jutges i no volem tenir sorpreses a cap dels alts tribunals. Però jo crec que és important que hi entrem, és a dir, els desnonaments. És cert que la moratòria havia estat vigent, per exemple, durant la pandèmia i anys posteriors, però gràcies a Junts i a Vox i al Partit Popular va caure. Ara la recuperem. Bé, anem més enllà, hi ha la qüestió relativa als fons voltor, com tu mateixa deies, però per primera vegada entrem a regular el lloguer de temporada i d'habitacions. I això, si hi ha altres mesures que de cara cap a Catalunya, perquè les competències nosaltres ja les tenim i per tant ho tenim, entre cometes, més endreçat o hauríem de tenir-ho més endreçat i més avançat, això, per exemple, era fonamental que entrés dintre de la llei d'arrendaments urbans. I això és una mesura que és importantíssima i que tothom, a més, ho pot entendre. Els nostres barris han proliferat aquestes caixetes que posen just a sota doncs, de l'interfono, en el qual hi guarden les claus, i són habitatges que haurien de ser doncs, destinats perquè tots i totes poguéssim viure de forma normal, i en canvi van destinades, evidentment, doncs, a aquest element temporal doncs, normalment vinculat al turisme. No? El fet de recuperar, d'entrar per primera vegada en aquesta regulació, jo crec que és un abans i un després. A més, el fet de que promogui l'habitatge protegit, el fet de que es promogui també el fet de que el parc públic d'habitatge no es pugui especular amb ell. És un decret

0: que va molt més enllà de les mesures que havíem pogut aprovar prèviament i que, a més, dibuixa, jo crec que un àmbit, en aquest cas, doncs, de dret dintre del mercat de l'habitatge que fins ara no havia aparegut. Jo crec que són molt bona notícia per tots.
1: Dèiem que el decret també vol prohibir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 si no hi ha una alternativa d'habitatge. Per exemple, en el cas de la Mari Carmen, li van oferir una plaça en una residència de gent gran. Això, per exemple, es consideraria alternativa d'habitatge o no?
0: Però això és una mica una presa de pèl, no? És a dir, el tracte que va rebre la Mari Carmen per part d'aquests inversors, perquè no són ni un fons voltor, són dos marrecs amb molta barra i amb molta jeta, no? Probablement amb molts diners també per poder fer aquest tipus d'intervencions especulatives en el mercat de l'habitatge. Estem parlant de que li estaven prenent el pèl i estem parlant també d'una administració, en aquest cas de madrilenya, que tant la ciutat com la comunitat autònoma la van deixar completament, doncs, tirada, no van fer absolutament res per intentar de garantir que existien els informes competents i que efectivament se li respectava el dret a continuar en el seu habitatge que el tenia, no? Aquesta moratòria ho ha d'evitar. La moratòria, ho hem vist en els anys anteriors, no els evita tots els desnonaments, però sí que una bona part. I sobretot el que estem veient ara en els jutjats i aquells que hi habiten de forma relativament freqüents pels jutjats ho poden veure, no estem veient petits inversors, ni el senyor Josep ni la senyora Marieta. Estem veient fons d'inversió i fons voltors que estaven esperant, fets una boleta en un costat, a veure quan canviava la legislació i podien saltar, doncs, a poder posar-se a desnonar com a bojos i a vendre aquests pisos tres vegades el preu que estaven pagant aquests arrendataris. Això, aquest decret ho canvia i aquest decret va precisament, doncs, a arreglar aquesta situació. No és tot, cap llei ho canvia tot, però aquest és un avenç molt important que no es queda només amb quatre cosetes de moratòries, va més enllà.
1: A aquesta hora no sé si donen per fet que tots els socis d'investidura donaran suport a aquest primer decret al Congrés de divendres.
0: Home, jo crec que aquestes alçades tots i totes hem de ser conscients, esquerres i dretes, de la situació en la que vivim. Tenim ara mateix una economia condicionada, sense anar més lluny, per exemple, amb els preus de la gasolina o del gasoil, condicionada per unes guerres que estan, doncs, amb les que estan jugant els aliats de Vox i el Partit Popular. Això té uns efectes claríssims, per exemple, entorn a la inflació, i és fonamental que els escuts socials que ha estat aprovant aquest govern no només es mantinguin, sinó, a més, s'ampliïn. Això és el que ve a portar aquest decret. Vam aconseguir aprovar un decret social, però evidentment, i ho vam dir en aquell moment i ho tornem a repetir ara, sense la pota de l'habitatge no era tot el protector, per dir-ho així, que caldria esperar. I per què? Doncs perquè malgrat els salaris han anat pujant més o menys, especialment els darrers anys, no han recuperat la pèrdua que han experimentat en les últimes dècades, però sí que havien pujat una mica, s'ho menja tot absolutament l'increment del preu de l'habitatge. I per tant era fonamental que això entrés.
1: Això pel que fa al primer decret, aquestes mesures, el segon que ha sortit avui del Consell de Ministres, que és el que contempla la renovació automàtica dels lloguers, potser és el que perilla més perquè sembla que, a hores d'ara i sense conèixer els detalls, Junts i el PNB no hi donarien suport. Què faran vostès si no s'aprova aquest segon decret?
0: Mirin, per nosaltres era una condició, de fet, per seure al Consell de Ministres, que aquesta mesura anés en un decret. Volíem que anés en el primer decret, no ho ha vist així necessari el Partit Socialista i finalment l'acord ha sigut que l'hem prioritzat que la mesura pogués arribar al Congrés dels Diputats, perquè si no el Partit Socialista doncs no veia cap dels decrets. Jo crec que a partir d'aquí tots i totes hauran de respondre a una certa responsabilitat. Jo crec que tots veiem com estan en el món i també el nostre país. Indistintament de quin color, cada un dels partits polítics ha d'intentar ser una mica respectuós i representatiu també de les persones que els han votat. Jo estic convençuda que hi ha milers de persones que han votat a Junts per Catalunya que volen que hi hagi una regulació del mercat del lloguer. En soc conscient també que n'hi ha molts altres que tenen interessos immobiliaris, com per exemple els propis diputats que estan aquí al Congrés. Dit això, crec que quan parlem de democràcia parlem de la garantia de que una persona pugui tenir un projecte de vida autònom. I això a dia d'avui no està garantit per milers i milers i milers de ciutadans. I l'habitatge és un dels grans factors que ho impedeix. Aquest decret ve a ajudar a que això comencem a poder revertir-ho i canviar-ho i instaurar lògiques diferents. Per exemple, vam perdre el fet de que els contractes de lloguer fossin indefinits, fa molts anys d'això. Bueno, doncs s'ha demostrat que això el que porta és molta inestabilitat i, per tant, manca de generar projectes, insisteixo, autònoms, que et permetin prendre decisions lliures i tranquil·les per poder tenir el teu projecte de vida. Doncs això és el que portarem a debatre. Mm. Veurem què és el que vota en Junts, veurem què és el que vota el Partit Nacionalista Basc i veurem també si les dretes comencen a entendre en quin món estem visquent. Jo veig molt tranquil·la Junts per Catalunya o el Partit Popular habitant i cohabitant amb Vox i amb Aliança per Catalunya, no? I no haurien d'estar-ho. No són dretes tradicionals, estem parlant d'extrema dreta, estem parlant de grups polítics que han vingut bàsicament a destruir l'Estat, les autonomies i els drets tals i com els hem concebut, i seria bo que fessin un propòsit d'esmena i entenguessin que cal reforçar el contracte social. Perquè, si no, s'està trencant aquesta corda que lliga d'alguna manera a la ciutadania amb lo públic, i crec que no ens ho podem permetre.
1: Jo li preguntava, però no pel que faran la resta, sinó pel que faran vostès si no s'acaba aprovant, ja que vostè també m'ha dit que era imprescindible que s'inclogués aquesta mesura dins del decret. Si no s'acaba aprovant divendres, què passarà?
0: Doncs que assumirem en aquest cas la majoria que té el Congrés dels Diputats i tornarem a portar les vegades que faci falta la mesura. Jo crec que els ciutadans i les ciutadanes també ens hem de fer càrrec i responsables en aquest cas de les majories que esdevenen al Congrés dels Diputats. Això no ho hem posat nosaltres. Si ho pogués decidir jo, doncs mira, els comuns tindrien majoria absoluta i ja hauríem pogut regular el mercat de l'habitatge sense cap tipus de problema. Però la ciutadania no ho va voler així. Va establir en aquest cas una pluralitat entorn amb molts altres grups polítics que ens porten a certes limitacions o no, entén-me, per aprovar o per derogar determinades qüestions. Bé, doncs, nosaltres farem fins on puguem i seguirem treballant perquè això succeeixi. De moment el que hem aconseguit és que és una mesura que no estava a l'imaginari pràcticament de ningú, estigui en un decret i que el divendres el puguem votar. Veurem què és el que passa.
1: Oriol Soler, volies fer una pregunta per acabar amb Aina Vidal.
2: Sí, bona nit, senyora Vidal. Jo tenia una pregunta perquè l'exalcaldessa Colau demanava la setmana passada al seu grup ser més exigents amb el PSOE en matèria d'habitatge, no? I no ser còmplices de la covardia, deia ella, del Partit Socialista. Per vostè això és suficient? Hi ha motius per una crisi de govern, com demanava l'alcaldessa Colau després de l'aprovació d'aquests decrets?
0: Home, fixa't que la primera vegada que vam aturar un Consell, un Congrés de Ministres, doncs va ser precisament per l'habitatge, i ara ho hem tornat a fer. L'habitatge per nosaltres no és un tema més, i no és un tema més perquè s'ha convertit en el tema. És el que es menja l'increment salarial, és el que es menja l'estabilitat i la tranquil·litat de les famílies, i és el que està destrossant la cohesió social als nostres barris. Per això nosaltres ho teníem claríssim. La senyora Colau, exactament igual que tots els altres ministres i que totes les portaveus del nostre espai, sap, entén i a més es commou i treballa per tal que això segueixi avançant. I estem convençudes que aquesta és la línia. Aquest és un bon decret i esperem que el divendres no sigui no només paper, sinó una realitat al nostre país.
1: Ara sí. Una última pregunta per part del Miquel Noguer.
3: I molt breu. Vostè ha fet referència a Junts per Catalunya i al PNB sobre el que haurien de fer en aquesta votació i sobre com se'ls hauria de convèncer de que és bo, inclús per part del seu electorat. Jo no sé si vostès han fet el mateix exercici amb Podem i tenen la garantia de que Podem votarà els dos decrets.
0: En Podem també s'hi ha parlat i, per exemple, un dels requisits que, al meu entendre, amb tota la solvència demanaven era que no hi haguessin els elements relatius a la llei del sòl. Això ara mateix no hi és en el decret i això és important. Jo crec que Podem sap perfectament les dificultats que comporta tirar endavant una llei relativa a l'habitatge. De fet, la pròpia Belarra va ser la ministra que va aprovar la primera llei d'habitatge. Una ministra que sap, per tant, o exministra, que sap de la dificultat d'introduir la regulació regulació del lloguer temporari d'habitacions, que en aquell moment, malgrat l'opinió dels comuns, va quedar fora. I va quedar fora precisament doncs, per aquest equilibri democràtic tan fràgil i a vegades tan poc representatiu de la ciutadania, en què alguns partits, al meu entendre, no fan bé la seva feina i no representen bé a la gent al qual els ha votat. Si més enllà de les sigles la gent votés de forma directa aquestes mesures, probablement faria molt de temps que aquestes normes ja fossin una realitat a casa nostra. Però la senyora Vilarra sap, per tant, les dificultats i estic convençuda que el divendres farà allò que tots i totes estem esperant, que és regular el mercat de l'habitatge i que el lloguer de temporada d'habitacions doncs, entri per fi a la llei d'habitatge.
1: Doncs estarem molt pendents, evidentment, del que passi en aquestes properes 48 hores. Aina Vidal, portaveu adjunta de Suma al Congrés dels Diputats, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
0: Molt bona nit i seguim apretant totes, perquè si no fos per la correlació, en aquest cas de pressió al carrer, això seria impossible.
1: Gràcies, bona nit.
0: Molt bona
1: que
0: nit.
1: Que vagi bé. Algun comentari sobre el que heu sentit, Jaume o Dei, d'aquesta entrevista amb Aina Vidal?
4: Primera, sí. Ha dit una cosa que no és veritat. Ha dit el Congrés de Diputats hi ha una majoria absoluta de dretes al servei de les elites. Si això fos veritat, no hi hauria un govern de PSOE i Sumar al govern de l'Estat. És a dir, això, evidentment, és fora de lloc. I després ha dit una gran veritat. Ha dit, el problema que tenim és que no hi ha oferta enlloc. I és el que estàvem dient abans, és a dir, són mesures pal·liatives, més o menys encertades o no, algunes sí, altres no, però el problema de fons es perpetua. I té raó quan diu que això destrossa les famílies, es menja l'increment salarial, bloca projectes de vida. Però si no hi ha oferta, i abans no ho deia, té una cosa que té raó, s'han fet moltes mesures, que algunes s'han fet bé, altres malament, però sempre són externalitzades en la gent, en els privats, en la societat. El govern ha de començar a construir algun dia habitatge públic, però de manera massiva. Si vols, el 100% que sigui públic i protegit. Però és que si no ho fa el govern, anar passant la pilota a tercers, crec que no és la solució.
1: Odei.
5: Sí, jo vull remarcar una frase que ha dit, no? Que deia que s'ha vist que la pluralitat dins el govern és real. I això crec que té a veure molt amb el context preelectoral en què estem. Que tot això està passant en un context absolutament preelectoral, que en qualsevol moment hi podria haver eleccions espanyoles, probablement trigarà encara un temps, però que tothom s'està resituant en aquest escenari i tot el que passa té molt i sobretot a veure amb això. I això també és lamentable, perquè al final estem parlant d'un tema clau com és l'habitatge i cadascú mirarà de quedar bé en la fotografia que hagi de sortir, tant si és una fotografia d'unitat com si és de trencament. I això està condicionant i contaminant absolutament les posicions de tothom i va en contra de la ciutadania.
1: També ha dit que era normal que es produís aquesta imatge amb aquestes dues rodes de premsa separades. Vaja, abans, si no ho he entès malament, el Jordi Armenteres ha dit que això no havia passat mai, que es feien aquestes rodes de premsa per separat. Vull dir que normal, tampoc.
3: I que la pluralitat, que està molt bé que hi sigui, es reflecteix al Parlament. Els parlaments serveixen per reflectir la pluralitat d'opcions polítiques d'una societat i per veure els diferents equilibris. Els governs no és on s'ha de reflectir la pluralitat. Els governs actuen de manera col·legiada i amb decisions que es prenen en bloc. I normalment, en condicions normals, ja fa molt temps que no estem en condicions normals a molts llocs, però en condicions normals no saps ni tan sols qui ha defensat què dintre de cada reunió del govern. I això no crec que faci cap bé a la institucionalitat, diguem-ne, antic, per entendre'ns, però no crec que faci cap bé.
1: Torno un moment cap a Madrid, en aquest cas a la Puerta del Sol, on hi tenim l'altre corresponsal de RAC1, l'Adrià de les Heres. Adrià, bona nit.
6: Bona nit.
1: Quin ambient hi ha avui? El mateix que ahir? Hi ha més tendes, menys tendes?
6: Jo diria que encara hi ha més gent. Penseu que hi havia convocada una assemblea que s'ha fet cap a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Ja fa més d'una hora que ha acabat i aquí continuen milers de persones concentrades, fent càntics, fent arengues i, per exemple, cada cop va guanyant més força el càntic a favor d'una vaga general.
1: Uh-huh. Adrià, ara et preguntaré una mica més pel que passa aquí a Puerta del Sol. Però hem parlat fins ara de què ha dit Suma, quin és el punt de vista de Junts, del PNB, però també hi ha més partits implicats en aquesta negociació, com són, per exemple, Esquerra i Podem. Explica'ns una mica què és el que han dit també en aquest Consell de Ministres, què és el que reclamen.
6: Sí, Esquerra, aquesta proposta que han presentat, se la mira amb escepticisme i amb prudència. Rufián, avui deia que és insuficient, que la proposta de decret és insuficient, però al mateix temps ha reconegut que és una idea útil per resoldre doncs, el problema amb la crisi d'habitatge. El portaveu d'Esquerra sí que ha denunciat, per exemple, que hi ha detectat massa propostes fetes de Junts i, per tant, se n'ha queixat. A Podem sí que han sigut més seriosos amb les queixes, sí que han anat més enllà i han lamentat que es presenti la iniciativa en dos textos diferents i han denunciat que tot això és una manera de fer que les mesures més ambicioses acabin quedant en paper mullat perquè el Congrés hi votarà en contra. I ho han definit això com una presa de pèl.
1: Adrià, no sé si estic sentint crits de fons, me sembla que deien fora fora, però no ho tinc massa clar. Estava previst que aparegués un grup de Desocupa, no?, aquí a Puerta del Sol. Hem fet acte de presència, o estàs previst per més tard?
6: Ha corregut una convocatòria per xarxes des d'aquest moviment d'extrema dreta dient que anirien aquí a la Puerta del Sol, però la veritat és que res, de moment res, eh? Sí que durant la tarda hi ha hagut missatges pels grups de l'organització que apuntaven que potser hi podia entrar algú, però la veritat és que no hi ha hagut cap incident fins ara, i el fet és que la gent de l'acampada sí que s'havia organitzat per respondre a aquesta crida de l'extrema dreta, boicotejar l'acampada, i la veritat és que la resposta ha estat massiva. Com deia abans, hi ha milers de persones aquí que s'han quedat després de l'assemblea. Al final també s'han quedat amb l'objectiu de protegir davant d'aquest possible atac, i doncs bé, la gent de l'extrema dreta de moment no ha aparegut perquè haurien de fer front a una bona multitud de gent. De fet, no és nou que en aquesta acampada, que tot just té 4 dies, hi apareguin perfils d'extrema dreta, perquè sí que han aparegut doncs Vito Quiles, Bertran Endongo, que són influenciadors de la masclosfera, d'aquest ambient de l'extrema dreta, però sí que era una novetat doncs el fet que pogués aparèixer un grup d'extrema dreta directament violent.
1: Doncs si hi ha qualsevol novetat també des d'aquí, des de Puerta del Sol, ens avises. Adrià, que vagi bé, bona nit.
6: Molt bé, bona nit.
1: Aquesta acampada a Puerta del Sol, amb milers de tendes des de ja fa uns quants dies, sembla que ara també s'està traslladant a la plaça Catalunya de Barcelona, tot i que amb molta menys gent, perquè de fet fa una estona que s'hi han començat a plantar les primeres tendes. Allà hi tenim l'Anna Salvador en directe des de la plaça Catalunya de Barcelona. Anna, bona nit.
7: Hola, bona nit de nou.
1: Quina és la situació que tenim aquí a plaça Catalunya?
7: Doncs ara mateix veiem entre 20 i 30 tendes de campanya plantades ja aquí al mig de plaça Catalunya. El que ens comenten és que són gent, ara mateix poder entre 100 i 200 persones, són gent de diverses entitats i sindicats, de cap grup en concret, que ahir es van trobar a la manifestació que es va fer també a Barcelona i que van considerar que no n'hi havia prou amb el que es va fer i amb la protesta, i que calia doncs seguir l'exemple d'altres ciutats com Madrid i també portar una acampada a Barcelona. I això és el que han decidit fer doncs avui, aquest matí. I han començat a fer difusió per xarxes socials, a fer convocatòria perquè la gent vingués aquí a plaça Catalunya a partir de les 7 del vespre, i ara doncs és el que ha anat passant. Ha anat arribant gent amb tendes de campanya, sacs de dormir, i s'han preparat per passar la nit aquí.
1: Però per entendre'ns, no hi ha una convocatòria del sindicat de llogateres ni de cap altra entitat concreta, no?
7: No, exacte, el sindicat no ha fet crida a participar-hi. Es tracta d'un, com dèiem, d'un grup de persones que aquest matí han decidit doncs crear un compte d'Instagram a les xarxes socials per poder fer aquesta convocatòria, i que és un grup doncs creat especialment per fer aquesta convocatòria d'acampada aquí a la plaça.
1: Què estan fent ara mateix? Vull dir, hi ha alguna cosa organitzada o va cadascú una mica a la seva? S'estan organitzant?
7: Sí, a les 8 del vespre més o menys han fet com una assemblea per donar la benvinguda a l'acampada. Ara a les 9 feien també la crida a fer un sopar a la fresca. Ara veiem això, gent acabant de sopar i aquí asseguts en grupets parlant, i després sí que a les 10, a partir de les 10, hi ha convocat doncs un micro obert perquè tothom pugui dir la seva, i després doncs això, passar la nit.
1: Doncs a veure què passa també en aquesta acampada molt més petita a la plaça Catalunya de Barcelona. Gràcies, Anna, bona nit.
7: Bona nit.
1: No sé si té massa sentit avui encetar una altra acampada quan ja s'han aprovat aquestes mesures del decret llei. En tot cas, divendres veurem què passa, però no sé com ho veig.
3: No, però sí que era, en certa forma, una anomalia que Barcelona, que ha liderat en molts casos el moviment de l'habitatge amb protestes molt sonades, que no tingués la seva la seva acampada, perquè la té la major part de ciutats grans d'Espanya, s'ha fixat molt en Madrid, però n'hi ha altres llocs, i jo també penso que té alguna cosa a veure el fet que hi ha una consciència política a Catalunya potser una mica més elevada, en el sentit de que si estan jugant aquí exactament més enllà del decret que es vota divendres, no? Ho dic perquè en el cas de Madrid hem sentit molts discursos antipolítics directament de que s'ha de fer caure aquest govern si no s'aproven aquests decrets, com si tot depengués d'aquest govern. Al final s'obvia que hi ha un Parlament que és qui ha d'acabar-ho votant, i crec que a Barcelona hi ha més sensibilitat per entendre'ns de que a què equival la caiguda d'aquest govern. Si cau aquest govern, en vindrà un altre, i tothom sap què ve després. I crec que això també pot tenir a veure en el volum de la protesta que s'està fent a Barcelona.
4: Jo crec que l'acampada aquesta estava cantada, que s'acabaria fent també a Catalunya, i ara, amb la crònica que han fet des de Madrid, amb una diferència. Aquí hi ha un govern municipal i un govern català molt més favorable a l'acampada que a Madrid. A Madrid, si no m'equivoco, la comunitat vol denunciar davant dels jutges, o ja ho ha fet, l'acampada.
1: I ha demanat el delegat del govern que la desautoritzi. Vull dir que...
4: I aquesta tensió que ara deien d'una possible agressió d'extrema dreta, aquí no crec que es produeixi. Per tant, aquí, com diu el Miquel, estic d'acord, hi ha més consciència política, era una anomalia que no hi fos, i segurament l'entorn per fer-la sociopolític o ambiental és més favorable que allà.
1: Veurem què és el que acaba passant. 12 minuts per arribar a les 10 de la nit. Fem res, un moment de pausa, i quan tornem parlarem d'avui unes mesures que també Salvador Illa, aprofitant el debat de política general, doncs ha anunciat concretament tres mesures que afectaran a Catalunya. De seguida les expliquem.
8: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
10: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
13: Fàcil, còmode.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
16: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
17: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
14: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
18: Les seves entrades, sisplau.
19: És que nosaltres estem convidats.
14: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
8: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 10 minuts i arribarem a les 10, com dèiem, a banda de les mesures que avui ha presentat el govern espanyol amb aquests dos decrets llei. La Generalitat, doncs, també n'ha presentat de noves en matèria d'habitatge que afecten Catalunya. Dèiem que Salvador Illa, doncs, ha aprovat aprofitat el debat de política general per posar-la sobre la taula, i per això aquesta hora connectem amb la Laia Colomer, redactora de política de RAC1. Laia, com estàs? Bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: A veure, explica'ns una mica què és el que ha plantejat Salvador Illa amb aquestes tres mesures. hores.
18: Exacte. Si recordem, els altres dos debats de política general de Salvador Illa, en tots dos va anunciar la construcció de més habitatges. Fa dos anys va ser el famós pla 50.000 per crear fins al 2030 50.000 habitatges protegits. Sí. L'any passat va anunciar la mobilització de solars per construir més habitatge, tant públic com privat, i aquest any ha abandonat els anuncis de construcció de més habitatges, però sí que n'ha fet tres de nous, a tres mesures noves anunciat en matèria d'habitatge. Anem a pams. La primera té molt a veure amb tot el que estem parlant aquests dies, arran del polèmic desnonament de la Mari Carmen a Madrid, però també, per exemple, el que hi ha hagut avui del Jordi a Mataró, sí. I és la creació d'un nou fons d'emergència habitacional. Què vol dir això? Que la Generalitat crea aquest fons per evitar desnonaments en situació vulnerable. I la idea és que en els casos en què s'acabin totes les vies, la persona a la que es vol desnonar exhaureixi totes les vies per evitar aquest desnonament, el que faria la Generalitat seria comprar aquest edifici on viu aquesta persona perquè s'hi pugui quedar, i seria la Generalitat que en gestionaria el lloguer. Aquest fons, la Generalitat de moment el dota amb 25 milions d'euros, però ja avisa que són ampliables, i també convida doncs altres administracions, per exemple ajuntaments, però també bancs i asseguradores, doncs perquè puguin augmentar aquest pressupost inicial, aquests 25 milions d'euros amb què es dota aquest fons.
1: Sí, perquè d'entrada 25 milions d'euros, tenint en compte els preus de l'habitatge avui en dia, potser dona per 120 pisos, en total.
18: Exacte. De fet, després d'aquest anunci, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, deia que només amb les famílies que estan en llistes d'emergència habitacional tocarien a 10.000 per cap. Per tant, per comprar un habitatge, sí, doncs una mica complicat, amb aquests 25 milions d'euros poder fer front a totes les situacions que es van repetint. Per tant, el primer anunci té a veure amb els desnonaments, evitar situacions com les que aquests dies, però també des de fa mesos i des de fa anys que es van repetint a Catalunya. Comprar aquests edificis quan s'exhaureixen totes les possibles negociacions que hi hagi amb fons voltor o amb altres tipus de propietaris on no es pugui aconseguir un lloguer social, doncs quan ja no hi ha cap més alternativa, que sigui la Generalitat que compri l'edifici perquè la persona, que compri l'habitatge perquè la persona s'hi pugui quedar. I els altres dos anuncis que ha fet Salvador Illa són més enfocats en la compra d'habitatge, en què persones que no poden fer front a la compra d'un habitatge, una hipoteca, doncs ho puguin fer. I aquí hi entra una fórmula una mica novedosa, perquè fins ara no hi havia hagut mesures com aquestes, i és la de la fórmula de la compra conjunta, que, segons ha explicat el president, això ho preveu el Codi Civil català, que es pot fer. I la idea és que per persones d'entre 40, a partir de 40 anys, que no poden fer front a la compra d'un habitatge, però que sí que poden pagar la hipoteca, però, per exemple, no poden fer front al pagament de l'entrada d'un habitatge, és la de que es compri conjuntament entre la persona i la Generalitat, i que la Generalitat es quedi la meitat de la propietat de l'habitatge. I el que diuen és fer aquesta compra conjunta i que la persona o la família que compri aquest habitatge doncs en sigui la propietària durant 50 anys. I durant aquests 50 anys, una mica que en pot fer una mica el que vulgui. Viure i deixar una herència, també vendre. Però quan s'acaben aquests 50 anys, el que ha de decidir és, una mica com passa amb els rèntings dels cotxes, decidir si compra aquesta meitat de la Generalitat i per tant es queda el 100% de la propietat, o bé, si no ho vol fer, i llavors aquest habitatge passa a ser propietat exclusiva de la Generalitat com a habitatge protegit, per augmentar també el parc de lloguer social. Per tant, una mesura, segons el president l'ha qualificat de novedosa, que no s'ha fet mai a la resta de l'Estat, i que planteja, de fet ha dit que tant si li agrada com no a la resta de grups parlamentaris la vol tirar endavant, vol provar a veure com funciona, que és aquesta de la fórmula de la compra conjunta entre doncs les persones que tenen ingressos estables, que podrien no arribar a pagar una hipoteca, però que sí que tenen dificultats a l'hora de fer la inversió que suposa pagar l'entrada d'un habitatge. I l'últim dels tres anuncis és una mesura que ja existia, que són els préstecs d'emancipació, que va posar en marxa també el govern de Salvador Illa, però que s'amplien, no? Fins ara doncs són aquests préstecs que poden demanar persones de 18 a 40 anys per comprar el seu primer habitatge, en què l'Institut Català de Finances dona fins a 50.000 euros amb un 0% d'interès i sense comissions, i que no es comencen a pagar fins que s'ha acabat de pagar la hipoteca del pis. Doncs una mica s'amplien, doncs perquè també puguin servir per cobrir fins a un 20% de les obres de rehabilitació. Mm.
1: Doncs aquests són els tres punts. Això, Laia, què ha de passar ara? O quan entrarà en vigor, s'ha de portar aprovació? Què passa amb aquestes propostes de Salvador Illa?
18: Exacte, això hem de veure una mica què és el que passa a partir d'ara, és el debat de política general, per tant, el president explica què vol fer durant el proper any, el que suposem és doncs, que en les properes setmanes, cada dimarts, no, el Consell Executiu doncs, anirà aprovant les mesures perquè aquestes propostes, aquests anuncis que avui ha fet el president es puguin anar doncs, aplicant a l'Estat de Catalunya. Veurem també si alguna necessita que s'aprovi o es modifiqui alguna llei i, per tant, això també hauria de passar pel Parlament, però en principi, per exemple, els préstecs d'emancipació ja existeixen, seria només fer aquesta ampliació perquè, per exemple, també cobreixin obres de rehabilitació i el fons d'emergència habitacional. Són mecanismes que el govern pot posar en marxa, entenem doncs, que ho han de treballar internament per veure i saber quan es comença a aplicar i són aquestes mesures que entenem que en les properes setmanes anirà aprovant el Consell Executiu dels dimarts.
1: Doncs ho anirem seguint també. Gràcies, Laia Colomer, bona nit.
18: Que vagi bé, bona nit.
1: 2 minuts i arribarem a les 10. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquestes propostes de Salvador Illa o també, ja per acabar, que no ens queda gaire estona, per aquestes declaracions que ha fet avui Ada Colau, que diu que ha hagut de deixar el pis on vivia perquè no el pot pagar i que ha hagut d'anar a compartir pis. Us deixo comentar el que preferiu. Jaume.
4: Bueno, jo només dic sobre això últim, si vols, que és molt llaminer. No sé, una persona que ha sigut alcaldessa de Barcelona, que és l'alcaldia més ben pagada de Catalunya durant 8 anys, durant una part del sou, evidentment, als comuns. Això és així, sempre es va dir. Que hagi de marxar perquè no pot pagar el lloguer, crec que és li ha passat el fruit de les seves pròpies polítiques durant 8 anys. És a dir, no diré que és justícia poètica, però sí que li ha acabat passant allò que s'ha dit moltes vegades que no funcionava, perquè jo també soc una persona sola pagant una hipoteca, i també vaig molt just, i per tant puc entendre-la, però em sembla una ironia que li caigui passant amb ella allò que en el fons ella ha gestionat.
1: Un comentari més,
3: però crec que li ha passat una cosa que li pot passar a moltíssima gent, que crec que d'alguna manera tots ens aterra la realitat de que ningú està a salvo, diguem-ne, de poder patir una situació d'aquesta si perds la teva feina o tens una sèrie de problemes econòmics a la teva vida. I sobre la primera pregunta, molt ràpidament, crec que haurem de veure moltes coses molt imaginatives per poder fer front a la greu crisi de l'habitatge. Algunes funcionaran i altres no funcionaran. Jo l'únic que demano als nostres gestors és que les que no funcionin les retirin aviat. És a dir, que siguin capaços d'autoesmenar-se quan convingui per si una mesura no funciona es retira i se'n fa una altra.
1: Jo sobre... A veure si qui t'escolta.
5: Sí. Sobre Ada Colau diria que el que li passa a molta gent, perquè el que estem veient és que el problema de l'habitatge no afecta només a les persones més vulnerables, sinó que afecta sobretot i també a la classe mitjana, i sobretot quan has de viure sol i tens fills a càrrec, es fa molt difícil viure en una ciutat com Barcelona, però també és veritat que és una mostra, com deia el Jaume, del fracàs al final de la seva alcaldia, que també ella venia o va entrar en política per resoldre aquest problema, i la veritat és que no se'n va sortir. I respecte als anuncis del Parlament, jo només entenc que Salvador Illa havia de fer algun anunci, tenint en compte que el tema estrella d'aquests dies és el de l'habitatge i, per tant, havia d'afegir-se a l'onada. Però sí que és veritat que a vegades penso que es fan uns discursos com molt triomfalistes, com que venen a dir que ara s'ha solucionat el problema de l'habitatge, i al final el que genera quan no, això no passa és una frustració. I quan parlem que l'extrema dreta creix, també creix perquè hi ha un biaix o una distància molt gran entre el discurs públic i el que passa i viu la gent al carrer. I crec que això també hauria de mereixer alguna reflexió.
1: Va, Oriol, tanca-m'ho.
2: Sí, no, jo crec que justament, jo deia abans en una de les intervencions de la tertúlia que aquí a Catalunya anem una mica 2 o 3 pantalles més endavant amb el tema de les polítiques d'habitatge. Crec que els anuncis d'avui del president Illa al Parlament són una mica aquestes 2 o 3 pantalles per davant en un escenari on, amb la boca petita, però fins i tot tots els poders que han intentat limitar els lloguers ja són conscients i ja comencen a tirar una mica la tovallola en el sentit de poder abaixar molt seriosament els preus dels lloguers i tenir uns lloguers assequibles, i per tant s'han de tirar de mesures més imaginatives com aquest tipus de compres, copropietats conjuntes, les fórmules per la gent gran també que ha anunciat el president, que poden funcionar, no dic que no, però que són en un escenari de, bueno, de fracàs a l'hora de rebaixar de veritat els preus dels lloguers i tenir lloguers assequibles per la majoria.
1: Veurem com s'acaben concretant. 10 i 2 minuts ho hem de deixar aquí. Miquel Noguer, Jaume Clotet, Oriol Soler, Odeix Erte, gràcies, que vagi bé, fins la propera.
2: A tu, adéu.
1: Fem una pausa i actualitzem la informació.
19: RAC 1. RAC 1.
20: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
21: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
19: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
20: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
22: I know mope.
20: Molt bé, sí.
22: Com va?
20: Com va, home?
22: Bon dia. Bona nit. Visca el Barça.
20: Visca el Barça.
19: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
20: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Que estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
23: Sí, se notó?
20: Un poco, sí.
19: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió. RAC1.cat és un portal de notícies.
24: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
19: RAC1.cat és fàcil.
24: Notícies.
19: Actualitzada.
24: Ràdio en directe.
19: Tot RAC1 és
24: a RAC1.cat.
19: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 3. Actualitzem la informació, Pep Tormós, bona nit.
20: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
20: Doncs que les acampades per l'habitatge arriben a Barcelona. Des d'aquest vespre, desenes de persones han plantat tendes de campanya a la plaça Catalunya i es preparen per passar-hi la nit.
1: Doncs anem cap allà en directe. Anna Salvador, bon vespre.
25: Bon vespre. Sí, ara mateix unes 150 persones acampen a la plaça Catalunya amb una trentena de tendes de campanya i es preparen per passar la nit aquí per reivindicar el dret a l'habitatge. Es tracta d'una protesta relativament improvisada que va sorgir per part de diverses entitats i sindicats que van participar ahir a la manifestació per pressionar el govern espanyol també aquí a Barcelona. Els manifestants expliquen que la seva intenció, de moment, és mantenir l'acampada de manera indefinida com a forma de pressió a les administracions.
26: Sí, per lo que fos, Madrid cau, Barcelona, que sigui un punt de resistència, però intentar fer com una xarxa de... i sostenir-ho indefinidament fins que se'ns escolti i fins que hi hagi un canvi, fins que desapareixin els fons voltors. I sé que és molt optimista, però fins que el dret a l'habitatge no sigui una qüestió debatible.
25: A hores d'ara, les tendes ocupen només la part central de la plaça i l'ambient és molt tranquil. De fet, només hi ha dos agents dels Mossos d'Esquadra vigilant la zona.
1: Gràcies, Anna. I d'altra banda, Sumar pressiona a Junts i al PNB perquè donin suport al decret que permetria renovar automàticament els lloguers.
20: Es tractaria de convertir els lloguers habituals en lloguers indefinits. Ara mateix, aquest segon decret sobre l'habitatge és el que més perilla perquè independentistes catalans i bascos no ho acaben de veure amb bons ulls. En una entrevista aquí, al 9C de RAC1, la portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, apel·lava a la responsabilitat política.
0: Indistintament de quin color, cada un dels partits polítics ha d'intentar ser una mica respectuós i representatiu també de les persones que els han votat. Jo estic convençuda que hi ha milers de persones que han votat a Junts per Catalunya que volen que hi hagi una regulació del mercat del lloguer. En soc conscient també que n'hi ha molts altres que tenen interessos immobiliaris, com per exemple els propis diputats que estan aquí al Congrés.
20: L'altre decret té més consens, és el que prohibeix els desnonaments si no hi ha una alternativa d'habitatge.
1: I el judici a quatre policies espanyols per les càrregues de l'1 d'octubre encara demà a la recta final.
20: Demà declaren els Mossos i pèrits que van identificar la gent que va disparar la bala de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol. El final del judici serà demà passat, justament l'1 d'octubre, quan declararan els quatre acusats. Els únics quatre policies espanyols jutjats per la seva actuació el dia del referèndum. I aquest cop també tothom estarà molt pendent de si funciona o no la traducció simultània que tanta polèmica va aixecar ara fa dues setmanes.
1: Creuem els dits i esperem que sí, que no es torni a fer el ridícul d'ara fa uns dies. Gràcies, Pep.
20: Fins ara.
1: Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
20: Hola, què tal, bona nit, Anna.
1: Què fareu avui, t'ho diràs?
20: Doncs anem bastant farcits, tot i que estem en plena aturada de seleccions perquè estem pendents
1: sí,
20: del partit.
1: Sí, d'un i d'avui,
20: Sí, ha passat de tot esportivament. Estem pendents de l'Espanya-Croàcia, que s'està jugant a Sevilla. Allà hi tenim el Sánchez Pizjuán, el Damià López, connectarem amb ell a l'inici del programa. De moment, 2-1, està guanyant Espanya a Croàcia, a mitja hora pel final, amb gol i assistència de Lamine Yamal, que ha tornat a fer un molt bon partit. Estarem pendents de la resta d'internacionals del Barça que estan jugant aquesta nit. També de Rafinha, que ha hagut de ser substituït aquest migdia per unes molèsties al genoll dret. Al Brasil no en diuen massa res, al Barça tampoc en saben massa cosa perquè estan dormint ara a Austràlia i fins que no es llevi Rafinha tampoc en tindrem més detalls. Semblen unes molèsties sense importància, però haurem d'esperar a veure què passa en les pròximes hores. I a més, ha parlat Joan Laporta, el president del Barça des de Copenhagen, a la reunió dels clubs de futbol europeu. Sentirem el que ha dit Laporta, entre d'altres coses, que han començat a fer les paus amb l'Atlético pel cas Julián, que s'ha abraçat amb Gilmarín i que han estat parlant amb el CEO de l'Atlètic de Madrid. I el cas City. Això també en parlarem en tertúlia, sí, amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. Avui la Premier l'ha acusat i l'ha declarat culpable de 114 càrrecs d'irregularitats financeres.
1: Doncs tot això i més a partir de 2:15, doncs el t'ho diràs amb l'Aleix. Gràcies, Aleix. Fins ara.
20: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
6: Bona nit.
1: Aquest episodi de pluges intenses que ja és història, però demà torna el sol o no?
6: Sí, per fi tranquil·litat després d'aquest dia complicat en molts moments amb aiguats de diferents punts del país. Recordem més de 100-120 litres per metre quadrat a punts del Penedès, del Vallès, fins i tot a prop de Barcelona, després cap a l'Empordà. Ara tot plegat va minvant, queda algun ruixet, però poca cosa. Demà de bon matí, més boires, compte, boires després d'aquestes pluges, però més estones de sol quan es desfacin. Un dimecres més tranquil, puja la temperatura diurna després d'aquestes pluges amb més sol, però els propers dies, de cara a dijous i divendres, baixarà i tindrem un tastet, podríem dir, de tardor per començar l'octubre.
1: Ja estaria bé, també. Gràcies, Martí.
6: Que vagi bé.
1: 10 i 8 minuts, una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou, que en seta temporada, aquí al No ho sé.
7: I a què li passa? Doncs que té l'app MiBP.
9: Amb l'app MiBP al Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: Arriba la 114a edició del Kio Barcelona.
23: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
12: Gaudeix del Polo Park Baikalbet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
23: Patrocinat per La Vanguardia.
27: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
28: Vinga, la una mica més!
27: El diumenge 4 d'octubre, des de 9:45 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
29: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
27: El diumenge 4, des de 9:45 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
28: Primer peu, segona i castell, carregat!
27: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
30: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 10 minuts.

0: Ha tornat al ball amb aquesta sintonia del
1: Iepa,
0: no s'ha parlat
1: prou.
0: Com esteu, Candela Figueres, Anna Priscila Magrinyà?
2: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu? Us he de preguntar, perquè encara no havíem encetat secció aquesta temporada.
2: I que amb tu no la trobem aquí, a l'estudi.
0: Sí, després de... Fa mesos. 9 mesos ja gairebé que no ens vèiem, eh?
1: Què? La Merlès, bueno, clar, suposo que no li fareu fer això, però ja haurà fet la comunió, no?
0: No, de moment encara bateig tampoc.
1: Que decideixi
0: no fet, de moment.
1: Decideixi
0: sí,
1: ella.
0: Quan això pugui parlar, que s'expressi. De moment encara no. Què, com ho teniu vosaltres?
2: Bé. De dimarts, doncs
0: molt bé, es fa estrany, sí. Ja, de dimarts, sí, ara ho deia el Jordi Nieto abans, quan sí, ha sonat la sintonia, diu que ningú es pensi que és divendres, perquè clar, de dimarts a divendres falta una miqueta. No voldria jo generar falses il·lusions, tampoc, eh?
1: No patiu, no patiu, és dimarts, però el dimarts és el nou...
2: Què, nou divendres?
1: És el nou dilluns, diu el Nieto.
2: El dimarts està molt bé.
1: Ja ha passat dilluns, ja ha passat dimarts, fantàstic.
0: Exacte, això vol dir que quan arriba aquesta hora i sentim aquesta música és que gairebé és dimecres ja.
1: Això és fantàstic.
0: Dimecres és meitat de setmana...
1: Va, ja ho tens tot fet.
2: Dimecres de cara a dijous, a punt d'arribar divendres.
0: Causen dijous i...
1: Perfecte.
0: Ja tenim mitja setmana. Bueno, va, què, us sembla que ja entrem? Qui ha de començar avui?
1: La Candela.
0: La Candela? Va, Candela, doncs de què no s'ha parlat prou?
2: Doncs a veure, de l'experiència, però també el patiment de fer vacances. I sóc conscient que per molta gent sí, les vacances ja queda tan lluny com la primera comunió.
0: Mira, que ben lligat.
2: Ara que parlàvem de la comunió. Però la realitat és que fa 2 dies que la majoria de nosaltres les vam fer i que el que realment queda lluny és quan les tornarem a fer, si és que podem fer-les.
1: Això sí que queda lluny. Sí.
2: Això queda molt lluny. Sí. Així que sabent-me afortunada que aquest any les vaig poder fer, que no ha passat sempre, vull reflexionar sobre tots aquells petits drames que vaig anar acumulant sí, i que considero que no se'n parla prou dels drames de fer vacances, perquè també n'hi ha. I començant sobretot per la sensació inicial que a mi em va passar de que hi ha masses coses boniques per veure i que no tindré prou temps per veure-les totes.
0: Això m'ha passat, eh?
1: Això la vida en general, també t'ho dic ara, eh?
2: Sí, però les vacances, com que fas un viatge i ho pagues,
1: sí,
2: estressa, com us ha passat.
1: No? Has de triar.
0: I dius, potser no
1: sí,
0: torno a aquest lloc, no? Vols acabar-ho tot i no pots.
1: On has anat tu, Mallorca?
0: Jo no, a veure. On he anat? No, no he anat enlloc.
1: Per aquí a prop,
0: sí.
1: Haureu fet alguna muntanya, sí, algun càmping, alguna cosa d'aquestes?
0: Sí, és que no me'n recordo.
2: Ja ni te'n recordes. Sí que...
0: A veure, no, he estat, per exemple, al poble de ma mare.
1: Quin és el poble de ma mare?
0: A prop de Ciudad Real, un poble que es diu Porzuna, molt petit,
1: Porzuna,
0: allà a la Manxa.
2: A principi, sí, si és petit,
1: té?
2: I pots tornar.
0: Crec que hi viuen ara mateix unes 3.000 persones, molt petit.
2: Bueno, es coneixeu tots allà, en
0: sí,
2: principi.
0: Després sí, després he anat per aquí, per Catalunya. Sí, la Mercè em recorda que vaig anar a Menorca, però això era com prèvi a l'estiu, al juny. Sí.
1: M'agrada molt.
0: Gràcies, Mercè.
1: Que la productora t'hagi de recordar que has fet unes vacances a Menorca.
0: Sí. Però tot bastant a prop.
1: Segona terra de catalans.
0: Tot bastant a prop. Vull dir que si, mira, a Menorca dius, em deixo una cosa, doncs ja hi tornaré l'any que ve o l'altre. Però si vas a l'altra punta, vas a, no sé, al Japó, i que agafa aquest estrès...
1: Però el Japó ja és anar.
0: Sí,
2: no, però és igual, no cal ni anar al Japó. A vegades
0: bueno,
2: dius,
0: prou de parlar de la meva vida.
2: Però a vegades dius, vaig a dins d'Europa, però sí, sé que potser sí, no hi tornaré.
0: Doncs, sí, totalment.
2: Què em va passar a mi?
0: És que la Pris no li passi, per això ens està
2: no,
0: aquí.
2: No, perquè la Pris és una sobrada, però...
0: Ella gaudeix del moment i ja està.
1: Perquè sí, jo vaig a Reus,
2: tu vius.
1: I amb Reus en tinc prou, ja està.
2: Perquè Reus és capital...
0: No, que tu també has estat de vacances,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, exacte. Reus és capital mundial, però el tema és que... Què em va passar a mi? Que vaig estar estressada, angoixada, mala llet, o
0: per
2: sigui...
0: Què?
2: Per què? Abans de sortir de casa, abans d'agafar l'avió, perquè el tema era, jo tinc el costum de viatjar pel meu compte. Això què vol dir? Que m'informo, llegeixo blogs, vaig fins i tot a l'Altair, sóc de les romàntiques, que vaig a la cara, a les llibreries...
1: Perdona, és la gent que no sigui de Barcelona o Catal, és la llibreria on anar, que tenen sí, les guies
0: tot,
1: de viatge per tot el món.
0: Tot
2: és el món dels viatges, si tu vols viatjar, ves allà que ho sabràs. Doncs jo encara vaig a comprar-me les guies, mm-hmm, i a més encara pregunto als amics i coneguts i els coneguts dels coneguts, a veure si han anat allà on vull anar perquè em recomanin els llocs on he d'anar.
1: Massa informació.
2: Sí, exacte.
1: Candela.
0: Quan tens tanta informació,
2: exacte,
0: problema.
1: Sí.
2: Totalment. Massa informació, problema. Llavors, què passa? Jo assumeixo el risc de l'error jo sola, perquè no m'organitza ningú, acabo organitzant jo.
1: Sí.
2: I això a mi em genera molt d'estrès. És a dir, el risc d'haver organitzat jo, el risc de perdre'm llocs idíl·lics que potser mai més no hi tornaré, perquè estan a l'altra punta del món, i el risc de que si tu, per exemple, vosaltres dues veniu amb mi al viatge i sóc jo la que organitzo, la pressió de dir...
0: Home, t'has deixat això, que jo vaig veure Instagram.
1: No. Si organitza una, l'altre calla. Vull dir, si no t'haguessis espavilat tu.
2: Tu perquè ets bona persona, però sí, molta gent home. Això no passa. Sí, vull dir, acabes el viatge i dius, ah, n'hem anat allà, dius, no sabia ni que existia.
1: Cop de puny i ja, acabes llavors, ràpid. Dius,
2: doncs a mi això em genera... Cop de puny, estàs violenta, eh? Per haver
1: sí,
2: vingut per
1: forta,
2: temporada.
1: Eh?
2: Clar, doncs sé que em podria estalviar tots aquests problemes si anés amb una agència de viatges i m'organitzessin, almenys la responsabilitat d'haver fet un viatge en què no ho he vist tot
1: no
2: la tindria,
1: tu,
2: no recauria
1: sí.
2: en mi, però jo, mira, sóc un ànima lliure, val? I necessito patir. I necessito patir. I em vaig estressar molt i no me'n recordava de l'angoixa que realment comporta organitzar un viatge i pensar que et perds llocs en comptes de disfrutar tots els que saps que sí que veuràs. I, de fet, és un patiment que crec que comparteixo en certa manera amb l'Alba Segarra, dels Teloners, perquè ella se'n va anar al Japó
1: sí.
2: i va dir que abans estava organitzant les vacances del Japó que ja patia FOMO.
1: FOMO dels llocs on no podria anar.
2: Dels llocs on no podria anar en comptes dels llocs on aniria. I he de reconèixer que vaig caure en l'error de preguntar-li al... O sigui, jo vaig informar-me a tot arreu, vale?
1: Sí. Ara és quan va a ChatGPT, no?
2: Doncs, exactament. Vaig entrar a ChatGPT i li vaig dir, mira, jo m'he fet totes aquestes rutes, vale?
1: Què n'opines?
0: Que sisplau.
2: Vaig bé de temps? M'estic deixant alguna cosa? Error, perquè el ChatGPT a mi no em donava la raó. No sé si és que ho vaig fer molt malament, però sempre
1: m'afegia... Deu ser l'única persona del món a qui no li dona la raó.
2: Només m'afegia coses. Diu, està molt bé, però m'afegia coses.
0: Però t'estàs deixant un lloc molt bonic.
2: Cosa que em generava més ansietat, perquè pensava, m'estic deixant
1: però
2: coses
1: anar,
2: que no he vist.
1: Anar, que no m'ho has dit.
2: Aquest estiu he tingut la sort de poder anar a Islàndia.
1: Un lloc molt de racó. Home.
2: Sí, és veritat. Era molt de racó, però sí.
1: De la història de racó.
2: De la història de racó.
1: Sí.
2: Vaig tenir la sort d'anar a Islàndia. El que passa és que anava pocs dies. Llavors tenia molt d'estrès, perquè en teoria...
1: Què vol dir pocs dies?
2: Anava només una setmana. Una setmana.
1: I diuen ja ho diuen.
2: I diuen que ja has d'anar més, però jo, en una setmana, gràcies encara que de poder anar.
1: Però suposo que és el que és, vull dir que clar.
2: Clar, no, jo molt agraïda.
0: No, i has de renunciar a una part, ja està. Si vas menys dies, doncs retallem un trosset de l'illa.
2: És el que vaig acabar fent. Entre les tres que tenia, perquè em faltaven llocs per visitar, i que només hi anava dies, vaig dir, faré el meu camí de Sant Jaume, el meu camí de Sant Jaume, a la islandesa. Em vaig partir l'illa...
1: El camí de Björk,
2: exacte. Vaig dir, faré només un tros. I si mai tinc l'oportunitat de tornar, ja miraré l'altre. Però he fet un tros de l'illa...
1: Ole.
2: Superben fet. Però he de reconèixer que vaig patir més. Molt. Més petits drames d'anar de vacances. Les ganes que tenim tots de sentir-nos autèntics locals. Saps? Vull dir, som uns tristos turistes. No cal anar de locals. Volem anar al bar on va la gent del poble, agafar les dreceres que només se saben la gent que viu cada dia allà, queixar-nos...
0: Allò que no ens agrada que facin aquí.
2: Aquí.
0: Nosaltres ho volem fer allà.
2: Ho volem allà. O sigui, jo m'he arribat a queixar dels turistes fent cua quan jo sóc una turista fent cua. Dius, però tia, Candela, vull dir, toca de peus a terra. No et queixis. Dalt, per més que vulguis, acabaràs fent una turistada i pagant per un cafè doncs, bàsicament el preu de caviar. O comprant un imant de...
1: Això pots anar al Poble Nou, t'entens.
2: Sí,
1: no
2: també, però
1: a preus alts.
2: També diré que quan aquí t'enfades, quan pagues un preu alt, quan vas de turista, no sé, és com si el moneder fos diferent.
0: Ja entra dins el pressupost de les vacances.
2: Sí, dius, va, l'estafa ja me l'han clavat. També vull parlar, clar, coses que feia temps que no vivia, dels esmorzars d'hotel. D'acord?
1: Oh.
2: Perquè, clar, jo solament vaig a...
1: Però això bé, no? Això positiu.
2: No tant. Sobretot si són bufets lliures.
1: Per què?
2: Perquè és l'espai on els humans ens surt la part més primitiva que portem a dins.
1: Si has de fer el dinar, això ho sap tothom, no?
2: Clar, ens convertim...
1: Si portes un tovallonet i t'hi pots guardar alguna cosa i poses dins la motxilla...
0: L'últim cop amb el meu nebot que vaig anar a Madrid, ell va portar un tàper i aleshores allò era fantàstic.
1: Sense dissimular, eh?
0: No, ell tot tranquil allà. Vinga, va, tieta, que ens emportem el dinar, doncs vinga.
2: És això, ens convertim en caçadors recol·lectors d'abans, emmagatzem aliments per quan sortim del bufet i mengem per sobre de les nostres possibilitats mentre estem a dins, a més, amb combinacions impossibles, que no sé com no ens entra la vomitera, perquè és veritat, fem cansalada amb marmelada i mantega,
1: boníssim.
2: Ou potxé, Coca-Cola amb suc de taronja i maduixes, perquè com també et trobes la fruita, t'agafes el suc de taronja del principi...
1: Coca-Cola per esmorzar?
2: Ja, també hi ha refrescos.
1: Sí?
2: Un bon bufet lliure, no.
1: Sí.
2: El que passa és que tu comences a agafar-ho tot.
0: Sí, això dels bufets i lliures... O sigui... Jo intento racionalitzar, penso, a veure...
2: De primer faré això, i de segon faré això. No et
1: què
2: passis.
1: Què vull realment
2: però
1: a la vida?
2: Comences, però una mica tot això, i omples aquell plat que després... Jo que sóc de les que m'ho acabo tot perquè em fa molta ràbia deixar-me menjar, dius, ostres tu, quin error haver agafat tot això.
3: Ah, és que després quasi que vols anar a fer la migdiada abans de sortir i fer el passeig, perquè és que no t'aguantes, dius, és que clar... I a més a més, encara t'agafes el que dèiem, emmagatzemes per després. Jo vaig carregar unes pomes del primer bufet lliure...
1: Que encara les tens ara a casa.
3: Vull dir,
1: no.
3: I a més, amb la meva parella m'ho va dir, diu, saps que aquestes pomes no te les menjaràs? Dic, sí, pues no.
1: Pomes islandeses, o sigui...
3: Dures, estaven?
1: Bé, en fi. Cap comparació amb les de Lleida. Segur que no, les d'Islàndia no hi deuen tenir. Les que hi havia.
3: Parlant d'esmorzars d'hotel, aquí podem distingir dos tipus de persones. Jo crec que les persones es poden classificar en com tu et presentes a menjar al bufet, que és les que baixen a esmorzar amb el pijama, el jersei...
1: No,
3: sense
1: pijama,
3: pentinar...
1: No.
3: Sóc jo, aquesta.
2: Què dius?
3: Home! Però, ties, com aneu?
2: No he vist mai ningú baixant pijama a esmorzar.
3: Jo puro. O sigui, sí.
1: Jo vaig poc a hotel, però si vaig i tinc bufet, em rento les dents abans del bufet.
3: Sí, però vas amb pijama i jersei.
2: Que ja t'arregles sencera.
1: Sí, clar.
2: Ah, no, dutxa, jo, mira, jo prefereixo dutxar-me i tot, però pujo després a rentar-me les dents abans de sortir.
1: Jo faig previ i post.
2: Les dues.
3: Com?
2: Carai, tu.
1: Que abans de sortir ja m'he dutxat, m'he rentat les dents i tal, no sé què, i després torno a pujar... I perquè potser has d'enviar un fax... No em torno a dutxar. Vas al lavabo, saps? Vull dir, ho fas tot i ja està.
2: Deixes tot enllestit abans de sortir.
3: Doncs jo no. Jo em vesteixo. Bueno, no em vesteixo,
1: també
3: és a dir,
1: pràctic,
3: em poso un jersei a sobre.
2: Ah, perquè tu ets de les que diuen, si el bufet és de 8 a 10, tu a les 9.45 et lleves...
3: No, si apuro tant no, perquè em falten moltes coses.
1: Val.
3: Però vaig apurant gairebé i només em poso les ulleres per equipar el que tinc davant, un jersei, i vaig amb cara de monstru i després ja pujo i em dutxo. Però hi ha gent doncs, que aneu tots polits i no entenia qui eren aquestes persones que anaven polides a l'esmorzar. Doncs vosaltres dues, molt bé. Més coses. Un altre petit drama de viatjar per vacances és les discussions en parella. N'hi ha moltes, però... Sobretot...
1: Són moltes hores junts.
3: Sí,
1: però... La feina, en realitat, no ens agrada, però va molt bé per la parella.
3: Però no tant...
1: A no ser que treballeu junts, clar.
3: Clar. No, però no tant en totes les discussions que poden sortir, sinó és en la discussió d'escollir la banda del llit on aniràs dins de l'habitació.
1: No,
2: igual que a casa.
1: Tampoc... Clar.
2: Igual que a casa.
3: Clar. No.
2: Sí, se segueix el mateix
1: patró,
2: esquema.
1: Clar.
3: Ah, doncs jo tampoc. Crec que la rara sóc jo, perquè viatjo poc, però... Jo, per exemple, no vull estar...
2: Quins problemes tens?
3: Sota l'aire condicionat, a mi no m'hi trobaràs. D'acord?
1: Sí, hi ha alguns condicionants.
3: Al costat del vàter, també... on està el vàter no estic jo. D'acord?
1: No.
3: Que si tinc... No, perquè...
2: Però és més pràctic, si t'has de llevar a la nit no has de fer tot el tom al llit.
3: Sí, però si algú s'ha deixat la porta oberta i, doncs, no ha fet aigües majors, jo no tinc ganes d'olorar-ho, la primera. I també et diré una cosa. Si jo no em poso mai al costat de la porta. Si entra algú a robar, que

0: Bueno, no sé.
1: Si dorms a la banda dreta...
0: Ets un
1: més...
0: capullo.
1: No, home, no. Ah. Ets més pràctic, lògic, i t'agraden més les rutines i t'agrada solucionar la vida dels altres.
0: La definició de ABC meva.
1: Venga, encertada. Jo ara començo dormint a la banda dreta i llavors a la mesura que avança la nit ens intercanviem de banda. Bé,
2: o sigui, ja ho tinc tot.
0: Ho tens absolutament tot. O el teu home ho té tot.
1: També, tots, bueno, tots els ho tenim tot.
0: I tindríem... toca la gralla el teu home. Sí. Bueno, és que és creatiu, clar, ja està.
1: Podem deixar de donar detalls avui de la meva
0: vida. De la
1: meva
0: vida, d'acord, d'acord.
1: I continuaríem perquè veig que m'estipulen el temps.
0: Sí, deixaré una mica l'Anna Pris.
1: No passa això res, de les vacances ja... Mira, no, ja veig que t'ha donat per molt, això de les vacances.
2: Sí, no mirava el temps. Disculpeu, sembla que no me'n recordo de fer ràdio.
0: Doncs mira, les vacances fa molt de temps que han passat i avui vull tirar una miqueta enrere i fer un viatge sonor en el temps, perquè hi ha sons que no hem sentit mai. Per exemple, el so d'un dinosaure, que hi ha gent que diu que sona així, nieto.
1: És veritat, no m'ho havia plantejat mai.
0: No sabem com...
1: Qui ha decidit que sonaven així?
0: Clar. La ciència, Spielberg, una miqueta ja. Tothom, eh?
1: Ja sons... La ciència i Spielberg, eh?
0: Una miqueta estan a la part. Hi ha sons que no hem sentit mai o sons que hi ha gent jove, sobretot, que mai han sentit en directe, eh? Per exemple, podem repassar alguns clàssics, eh? El mòdem... Us en recordeu, eh?
1: I tant. Ui!
0: Eva, sí, aquest sorolla... Sí. Com posaves un CD a la discatera, que sona així?
1: Te'n recordes, això?
0: Sí. Canta! També una cinta de VHS, quan la poses a... Mira.
1: Sí, que semblava que se la menjava, eh?
0: Sí. Home, és que,
1: no? És que se la menjava, no?
0: Ja, ja. A veure si rebobina, ara. A veure, nieta... A veure. Que ara està, espera, que l'està agafant bé.
1: Sí, la posa al lloc.
0: La posa al lloc. Vinga, va. Però és que triga.
1: Bueno, això,
0: és, que, és que ara tot ho volem ràpid.
1: És que era lent.
0: Ara tot ho volem ràpid.
1: Vinga. Epa, ja està.
0: Ara rebobinem. Oh.
1: Però, ara. Ja?
0: Epa.
1: Hem arribat o no?
0: Estem rebobinant ara.
1: Ah, jo pensava que
0: fes-ho. Ara, ara.
1: Agafa velocitat, eh? Jo em pensava que havia rebobinat i havíem arribat al principi, imagina't.
0: O mira, encara anem més enrere, un altre clàssic, el so del telèfon de Bacalita, quan marcàvem, saps? Vull dir que marcar ara ens sona com a...
1: Sí.
0: Però és que havies d'agafar, saps, la rodera...
1: Sí. Aquest el tenia la meva tieta a casa seva i jo quan anava a casa amb la tieta no parava de donar voltes al rellotge.
2: Estic idealitzat,
1: al telèfon.
2: A la roda.
0: Tenim moltíssims sons de tot arreu i aleshores aquests dies, doncs, remenant per internet, em va aparèixer a Instagram un vídeo que em va fer molta gràcia, que parlava doncs d'un so que la gent que hem nascut en aquesta època, vull dir que doncs els que som vius avui en dia no hem sentit mai, no hem sentit mai en directe com els dinosaures. I és el so d'un castrati. O sigui, us en recordeu? Bueno, ho sabeu, no? Coneixeu la vida dels castrati, que eren doncs aquests homes, bueno, no homes,
1: nens,
0: eren aquests nens que abans, doncs, en època abans d'arribar a la pubertat, el que feien era castrar-los, doncs agafant l'escrot, els hi feia un tallet, vinga, pam, no sé què tal.
1: I així mantenien...
0: Sí, clar, perquè...
1: Aquest, bueno, el tabut.
0: Mira, la cantació.
1: A veure, segurament era més agut.
0: Sí, era una miqueta més agut. Doncs...
1: No cal repetir.
0: Clar, era una cosa terrible.
1: Sí.
0: Avui en dia, segle XXI, això no ho faries mai. Si ens anem a Itàlia, doncs arriba una època que prohibeixen que les dones cantin els cors de l'Església, anem sobretot al Vaticà, evidentment, i aleshores doncs els castrati a Itàlia tenen molta tirada per tenir aquesta veu més aguda. Mm-hmm. És una cosa terrible, però clar, vosaltres heu sentit mai un castrato, saps? Vull dir...
1: Alguna reproducció en alguna pel·lícula que han sortit...
0: Però clar, un de veritat.
1: Per sort no.
0: Sí, doncs clar, l'altre dia vaig anar a parar a internet amb la veu d'un castrato de veritat, Alessandro Moreschi, un dels, perdoneu el meu italià, un dels, que és inexistent, un dels últims, o l'últim castrato, un italià nascut el 1858, tothom el coneixia com l'Àngel de Roma, i el 1900, inicis del segle XX, 1902 i 1904, van anar, doncs, quan començaven tots els inicials estudis de gravació, que començava tot el moviment de gravació de so, el van gravar i sonava d'aquesta manera. Ara? Nieto. Ave Maria, aquí.

0: clar, sona com una dona o com un nen.
1: És que només puc pensar que està castrat, ara.
0: Sí, clar, és un senyor de certa edat. A veure com sona.
2: Quina impressió, sentir-ho.
0: Clar, és una d'aquestes veus que tu et penses que no podràs sentir... Clar, perquè per sort ja no es fa aquesta pràctica des de fa molts anys. Ell va ser l'últim, el van gravar, i les crítiques no eren gaire bones, perquè, clar, els castrat ja anaven de baixada, per sort, però mira, encara es conserva aquesta veu. Quantes coses, quants sons del món ens haurem perdut perquè no hi érem?
2: Sí, m'has fet pensar, amb això, ara, de quantes coses que ens imaginem com sonen o que ens han fet creure per les pel·lícules que han sonat d'aquella manera, realment...
0: I no ho sabem, no?
2: No tenim ni idea.
0: I no ho sabrem mai, però mira, sí que sabem com sonaven els castrati.
2: Doncs mira, avui marxem amb aquesta música, amb aquest Ave Maria d'aquest castrati de...
0: Escolta'm,
2: a veure si tindrem l'oportunitat de sentir-ne els...
0: Per sort, van tornar a deixar cantar les dones. És que sempre quedem al mateix lloc.
2: En fi, Anna Pris, Candela, gràcies. Fins aquí a uns quants dies, ja veurem quants.
0: Ja veurem.
2: Fins aviat. Ara es deixem amb el Tu diràs. Fins demà, bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026. Un dimarts passat per aigua a bona part de Catalunya, amb imatges realment impactants en algunes poblacions. Molta precaució i molts ànims a tota la gent que s'ha vist afectada per aquestes tempestes torrencials que hem tingut, sobretot durant el matí, també a la tarda a la zona de la Costa Brava i de l'Estartit i tota aquella zona de les Illes Medes. I a més, un dimarts ple de notícies esportives. Semblava un dimarts tranquil, de partits de seleccions, però ja a mig matí hem tingut l'ensurt de Rafinha. L'han hagut de canviar el descans en l'amistós entre el Brasil i Austràlia que jugava a Brisbane per unes molèsties a la cuixa dreta, que és la cuixa que li ha fet la guitza en les últimes lesions, sobretot en les que va tenir la temporada passada. L'han canviat el descans, de moment no en tenim més detalls, perquè des de la Confederació Brasilera no n'han dit res més que aquesta informació, molèsties a la cuixa dreta. Ancelotti no n'ha parlat a la roda de premsa i no li han preguntat sobre el canvi de Rafinha, sorprenent. I el Barça estan esperant a que es llevin a Austràlia per saber com està el jugador. Per tant, a hores d'ara, molts detalls no en tenim, i això que hem estat preguntant durant tota la tarda. Veient imatges de com ha marxat Rafinha de l'estadi, no sembla molt greu, però esperarem a les pròximes hores a saber-ne més detalls. Esperem que quedi tot en un ensurt i que Rafinha, amb aquestes molèsties, com ha passat a Amèrica amb la selecció espanyola, doncs pugui tornar cap a Barcelona i estalviar-se l'últim bolo que té el Brasil, que és a l'Índia. Aquesta hora, a més, tenim jugant la selecció espanyola contra Croàcia, el Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Ara hi connectem, en directe amb el Damià López, que està pendent sobretot dels internacionals del Barça. Ja us avanço que Lamine Yamal ha fet un partidàs avui al Pizjuán. Però és que, a més, avui el president Joan Laporta ha fet declaracions des de Copenhagen, on s'està fent l'assemblea dels clubs de futbol europeus, el que abans era la ECA. Després l'escoltarem. A Laporta, entre d'altres qüestions, ha dit que s'han abraçat amb Miguel Ángel Gilmarín i que han rebaixat ja tensions després de tot l'enrenou pel cas de Julián Álvarez. I avui també és notícia impactant i de les grosses el cas del Manchester City a la Premier. La comissió independent de la Premier League anglesa ha declarat avui culpable el City d'irregularitats financeres entre el 2009 i el 2018, durant aquestes 9 temporades. El consideren culpable en 114 dels 115 càrrecs dels quals l'acusaven per, entre d'altres coses, contractes adulterats per inflar ingressos i reduir costos, presentar comptes inexactes, ocultar finances als organismes futbolístics i no cooperar amb aquesta investigació. Les acusacions són molt greus, segons la Premier, però el City ja ha reaccionat i Ferran Soriano, el CEO del conjunt Citizen, ha fet unes declaracions contundents dient que tot és fals i que recorreran als màxims organismes que puguin per demostrar la seva innocència. Ha parlat de conxorxa, Ferran Soriano, en aquest cas que, insisteixo, ha sacsejat el futbol anglès i també el futbol mundial. Ara en parlarem a la tertúlia amb el trident dels dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, i també trucarem al company Pol Ballús de The Athletic, que durant molts anys, durant, per exemple, aquesta etapa del 2009 al 2018, va seguir el City allà a Manchester. Abans, com dèiem, passem un moment pel Pizjuán, que és a punt d'acabar-se. Aquest Espanya-Croàcia amb una gran actuació de Lamine Yamal. A Sevilla hi tenim el Damià López. Hola, Dami.
2: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Escolta, de moment, victòria d'Espanya, una més, amb De La Fuente a la banqueta, i com ara deia, molt bon partit de Lamine, no?
2: Sí, aviam, anem per parts. Està guanyant Espanya 4-1. Acaba de marcar Nico Williams al quart. No hi ha qui li miri a la cara a l'equip de La Fuente. Realment una altra actuació impressionant. És la millor selecció del moment i avui ho està tornant a demostrar. Acaba de marcar Nico Williams al quart. Espanya que es consolidarà com a líder de grup. I igual que Wembley dissabte, Lamine ha marcat al minut 1. Ha obert la llauna per marcar terreny i dir aquí estic jo. Lamine ha marcat al minut 1. Espanya ha fet un gran partit, dominant, tenint oportunitats, podent sentenciar. En la primera que ha tingut Belio per Croàcia, avui substitut de Dante Budimir, ha empatat el partit. Croàcia amb molts suplents, ha jugat Budimir titular, tampoc Modric, tampoc Kramaric, etc. Però acte seguit, Marc Pubill feia el 2-1 i a la segona part, Lamine Yamal, un Lamine d'una altra galàxia estratosfèric. Ha sortit ovacionat del Sánchez-Pizjuán, ballant, dansant amb la pilota, fent el que volia, ha remuntat línia de fons, i quan semblava impossible ficar-la pel pal curt, li ha ficat pel pal curt a l'Ivakovic, que encara la busca, i en una celebració, jo crec que icònica, s'ha assegut damunt de la pilota sobre la gespa, i fins i tot els integrants de la banqueta han sortit a, jo diria, saludar-lo, a homenatjar-lo i a reverenciar-lo. Jo crec que és un gol de pilota d'or totalment, el gol que ha fet Lamine Yamal, un gol absolutament definitiu, sense menys tenir el primer, que ha estat un gol de definició clàssica ja, tot i la joventut, Aleix, podem dir definició clàssica de Lamine Yamal, sí. des de la dreta creuant-li a l'Ivakovic, l'home que avui realment tampoc diré que no és el seu dia, perquè realment els gols són imparables, i ara fa un instant, gairebé entrant en temps de descompte, Nico Williams acaba de fer el quart en una acció que recorda el millor Nico, realment entrant, amenaçant i clavant-li a l'Ivakovic. Bé, doncs 4-1, Espanya 6 punts, i pel que fa als del Barça, Pau Cubarsí, l'únic que haurà repetit titularitat i haurà completat els dos partits, Anglaterra i Croàcia, haurà fet 180 minuts, jo crec segur que descansa contra República Txeca dissabte. Lamine Yamal, 68 minuts, com et dic, ha sortit ovacionat, no ha fet un Cristiano, perquè ho diguem, perquè ens entenguem, ha sortit absolutament conforme i acceptant.
1: No ha posat cares, no, vols dir?
2: No ha posat cares i no ha muntat cap escàndol com Cristiano amb Portugal. Fermín, primera titularitat en partit oficial amb la selecció espanyola, la deixa passar quan Lamine marca el primer, envia una pilota al pal, destacadíssima actuació de Fermín. Pedri, últims 33 minuts, Rodri, últims 19 minuts, Olmo, l'únic que no ha jugat, sense cap contratemps físic, s'acaba el partit, la gent que s'ho ha passat d'allò més bé, De La Fuente, doncs lògicament també content, veiem ara Lamine que li diu algú que li canviarà la samarreta, ha guanyat Espanya 4-1, pròxim partit, dissabte, al Tartiere contra Txèquia, crec que estava perdent 0-2, crec, contra Anglaterra, vaja, en principi ha sigut el partit més senzill per Espanya amb canvis i rotacions per part de Luis De La Fuente.
1: Sí, dissabte a 8:45, aquest Espanya-República Txeca al Tartiere d'Oviedo, també amb el Damià López, una República Txeca que entrena Santi Denia, exseleccionador sí. De categories inferiors, i com ara deies, a veure, hola Oriol Jové.
3: Hola.
1: Ha acabat guanyant Anglaterra contra Txèquia en el grup d'Espanya?
3: Sí, mira, s'acaba d'acabar el partit, Anglaterra ha guanyat 0-2 a la República Txeca, per tant, se situa segon el conjunt anglès amb els mateixos punts que Croàcia, però els 4 gols que han encaixat avui la selecció de Croàcia fan que tingui pitjor diferència que Anglaterra, per tant, Anglaterra és qui se situaria segona a falta d'aquest Anglaterra-República Txeca de la propera jornada, amb un gol de Gordon. Ha guanyat Anglaterra, ha marcat Gordon, un bon gol, centrada des de la dreta, que el blaugrana ha rematat amb un bon cop de cap, ha jugat 81 minuts Gordon, l'altre gol l'ha fet Harry Kane.
1: Per tant, Anglaterra, que avui sí suma els punts, Espanya líder, com deia el Dami, amb 6, amb 2 victòries en 2 jornades, Anglaterra 3, Croàcia 3, i en la pròxima jornada hi ha un Croàcia-Anglaterra. Per tant, serà també interessant aquest duel entre el segon i el tercer classificat, que estan empatats a punts. República Txeca, Dami, la ventafocs d'aquest grup. En principi, clar, la selecció espanyola hauria de tornar a guanyar dissabte i posar un peu i mig ja als quarts de final de la Nations, no? Amb 3 victòries en 3 jornades.
2: Sí, li ha faltat certa sort a l'equip de Santi Denia, que sembla que està fent bona feina, però el primer partit contra Croàcia va competir, li van anul·lar un gol amb 1-2, i avui, pel que he vist, pel que he llegit, s'ha quedat amb 10 ben d'hora. Em sembla que al minut 25 s'ha quedat amb 10 jugadors i ja no ha pogut competir bé contra Anglaterra, que a més té un equipàs. Gordon porta ja 2 gols en aquesta Nations League, que és difícil competir amb Gordon i Harry Kane. És que s'ha de ser una gran selecció per guanyar-li a Anglaterra. Això ho pot fer Espanya i gairebé ningú més, no? Així que, evidentment, República Txeca igualment ha de ser un partit que Espanya hauria de treure amb certa facilitat. I aleshores jo crec que interessant, Aleix, de cara a l'aturada del mes de novembre, si Espanya pogués fer els 12 punts, això ja és anar més enllà, no? Però si Espanya guanya República Txeca i també fes els 12 punts contra Croàcia, aleshores potser De La Fuente podria, diguem, adoptar un entrenament més relaxat al novembre si tingués aquests 12 punts, especialment el primer partit que hauria de jugar contra República Txeca, no? Després ja l'últim partit és a casa, el Metropolitano contra Anglaterra, però sí que aquí doncs, podria doncs, fer més rotacions i sobretot el primer partit contra Txèquia doncs, donar més descansos.
1: Perfecte, doncs a veure com va evolucionant tot això. Recordem que, com ara deia el Dami, a Espanya li queden 2 partits, dissabte a Oviedo contra la República Txeca i dimarts de la setmana vinent, per tant d'aquí a 7 dies, Croàcia-Espanya a Split. I espera, que tenim Lamine Yamal parlant a Televisió Espanyola després del partit a la gespa del Pizjuán.
4: Un any detrás de un mundial y poder traerlo a casa y ganar con esta victoria tan especial, pues estamos muy contentos.
5: Con exhibiciones como esta, ¿una muesca más para el Balón de Oro?
4: Otra más.
5: Gracias.
1: Doncs ja està, res més a dir. Dues respostes i cap a casa, la minya mal. Molt bé, Dami, a veure si parla de zona mixta o quines reaccions tenim aquí a la zona baixa del Pizjuán.
2: Mira, et faig una aposta perquè també entre els companys aquí fem l'aposta. Sempre treuen a tres jugadors. Jo crec que avui és el dia de Fermín. Pot ser que surti Lamine, perfectament, però jo crec que en un dia en què Fermín torna després del Mundial, l'altre dia no va jugar a Wembley, ha estat titular en partit oficial, ho va ser en l'amistós contra Sèrbia el mes de març, previ al Mundial. Jo crec que avui és un dia claríssimament perquè treguin Fermín. Però jo crec que, Aleix, tu deies, cal destacar i remarcar i subratllar el partidàs que ha fet Lamine Yamal, que a tots els camps on va de la geografia espanyola, i això en un futbolista del Barça no és fàcil, seria més fàcil si fos un jugador del Madrid, sincerament ho crec i és així. És un futbolista del Barça i català, amb tot el que això implica, que surt homenatjat a tots els camps d'Espanya. I això és gràcies a la seva qualitat futbolística, a res més, És que ho fa tan bé i és tan bo que és impossible no tenir aquesta reacció, perquè és que el minut 1 ja et marca territori. És a dir, són dos partits en aquesta Nations League i són dos partits al minut 1 que han carrilat Lamine Yamal. Crec que amb això està tot absolutament dit.
1: Sí, i curiós que el Pizjuán amb el Barça va fer aquell gest quan el van xiular i a partir de llavors doncs, tot el partit el van estar xiulant i l'afició del Sevilla emprenyada per aquell gest que Lamine Yamal va fer com dient va, xiuleu-me més, i avui en aquest mateix estadi doncs, ha acabat ovacionat per l'actuació brillant que ha tingut amb dos gols i una assistència dels quatre gols en tres que ha participat Lamine Yamal. Dami, d'aquí una estona tornem a veure quins protagonistes hi ha.
2: Perfecte, fins ara, Aleix.
1: Vinga, fins ara. A banda del grup d'Espanya, ara repassàvem el 4-1 contra Croàcia del combinat espanyol, el 0-2 d'Anglaterra contra la República Txeca. De la resta d'avui, Jove, amb què et quedes?
5: Doncs mira, per exemple, la Lliga B, també de la Nations League, victòria d'Eslovènia, l'Eslovènia de Derkusic, central de l'Espanyol, ha guanyat 2-0 a Macedònia del Nord amb 85 minuts del blanc i blau, i victòria de Suïssa, també 0-3 contra Escòcia en clau blaugrana, dos partits més del dia, la classificació per la Copa d'Àfrica, Sudan del Sud 0, Egipte 5, amb un gol de Hamza Abdelkarim que ha sortit al minut 87 i en aquesta estoneta ha tingut temps de fer un gol, el que ha arrodonit la golejada del seu equip. I a la classificació per l'Europeu Sub-21, Bèlgica 1, Gales 0, amb 65 minuts, en aquest cas sense gol, del també blaugrana Bissibu.
1: Tots, en principi, també físicament, excepte aquestes molèsties de Rafinha, de les quals n'estarem pendents a les pròximes hores. Gràcies, Jove.
5: Fins ara.
1: Fins ara. Avui també hem tingut Eurolliga de bàsquet. Us hem explicat a les 6 de la tarda, RAC+1, la segona jornada del Barça, a la pista del Dubai, de Xavi Pascual. I no han anat massa bé les coses, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
6: Bona nit, no. Ha perdut el Barça de 7, 94-87. Bon inici, però, sobretot, pagat per un mal segon quart, 29-12. Ha penalitzat massa aquest segon període. Ha arribat a perdre de 20 el Barça, però de la mà de Gibson i, sobretot, de Kevin Panther, ha anat millorant la situació i reaccionant fins a situar-se a 5, finalment, però ha acabat perdent. Però, insisteixo, segurament, si algú es vol quedar amb la bona notícia, és aquesta reacció, aquest punt d'honor final de l'equip blaugrana, que per cert viatja cap a Istanbul divendres per jugar contra el Beşiktaş, setmana molt exigent que acaba a Múrcia. 11.000 quilòmetres ha de fer el Barça aquesta setmana. Dos resultats destacats d'aquesta jornada d'Eurolliga segona, que ha arrencat avui en 8 partits. València 111, Baskonia 88 i Efes 94, Madrid 84. Ha guanyat l'Efes de Pablo Lasso contra el Madrid de Pedro Martínez. No ho hem dit, era un dia de retorns. El Barça de Sekulić, ex-Dubai, contra el Dubai de Xavi Pascual, ex-Barça, que avui ha guanyat la partida. Per tant, el Madrid arrenca amb dues derrotes a l'Eurolliga. T'explicava que el Barça agafarà un vol o un parell de vols molt llargs, doncs el Manresa avui, aquest migdia, per el patac que ha caigut i el temporal que ha caigut, no ha pogut volar a Atenes. Vol previst al migdia, ha hagut de volar a la tarda, per tant ha perdut l'enllaç cap a Salònica, que és on juga demà. Ha arrencat l'Eurocup, demà comença la participació manresana, finalment avui haurà de fer nit a Atenes i demà a les 7 del matí agafar un avió cap a Salònica. Per tant, no arribarà amb les millors condicions, evidentment, a jugar a la pista del PAOK Salònica, que és una pista molt complicada. I t'ho remato amb una previsió per demà, després repassarem les veus. Un quart de nou, Spurs Girona, Emlak Konut. Demà, el partit que ha de dirimir si l'Spurs Girona juga o no l'Eurolliga.
1: Femenina, sí. Demà seràs a Girona.
6: Sí, senyor.
1: Ja ens ho expliques. Molt bé. Més tard sentim què s'ha dit el vestidor del Barça de bàsquet d'aquesta derrota a la pista del Dubai. Gràcies, Dani.
6: Fins ara.
1: Fins ara. Tres quarts de nou del vespre. Farem una pausa i de seguida Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco, aquí a la taula del Tu Diràs. Hem de parlar de la lesió de Rafinha. Hem aconseguit contactar amb algun periodista, comunicador brasiler que era a l'estadi, a Brisbane, avui. I ara el sentirem, explicant que ha pogut parlar amb Rafinha uns instants i què li ha dit el futbolista del Barça. Per tant, no hi ha informació oficial, però com a mínim tindrem la veu d'una persona que avui era a l'estadi, era a la zona mixta, i ha pogut parlar un moment amb Rafinha després d'aquest canvi al descans. Estem pendents amb el Damià López del que passi al Pizjuán després de la victòria de la selecció espanyola, i avui abordarem dues qüestions més. Aquesta sanció o aquest comunicat de la Premier League dient que el Manchester City és culpable, de moment no hi ha sancions perquè el City té dret, evidentment, a recórrer a altres organismes i a defensar-se d'aquesta acusació que planteja la Premier, que és molt greu. I també parlarem del preu de les entrades del clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. Avui les xarxes socials, els grups de WhatsApps, d'amics i de família n'anaven plens amb aquests preus escandalosos que van des dels 600 euros una entrada fins als més de 1.000 euros. D'això en parlarem avui també aquí al Tu Diràs. De seguida, aquí a RAC1.
0: Tu Diràs, amb Aleix Pariser. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
8: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
9: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
0: RAC 5, 4,
10: 3, 2, 1.
0: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
17: 92.588-92588.
16: Sèrie
17: 4004.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: 10 i 49 minuts. Aquí seguim a la nit esportiva de Catalunya. Ja entaulats l'Ernest Folch. Hola, Ernest.
1: Què tal? Com
0: bona nit. Molt bé, molt bé. Molt bé. T'has mullat molt avui? O has pogut estar sota cobert?
1: No, mira, després de tantes alertes vaig decidir intentar no desplaçar-me gens durant el matí d'avui.
0: Per tant,
1: d'alguna cosa va servir l'alert, a part d'interrompre la funció al Liceu.
0: Ah, sí? Molta gent allà amb l'alerta.
1: Bueno, és que va començar a sonar compulsivament i es va interrompre la funció.
0: És un gran debat, això de les... És alert. Hola, Lluís Carrasco.
2: Hola, què tal?
0: Què tal?
2: Bona nit.
0: Bona nit. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit.
1: Jo diria que...
0: Està pujant el Màrius.
1: Jo diria que l'abús d'És alert ens porta a un escenari perillós.
0: Sí, però, per exemple...
2: Estaves al Liceu?
1: No. Ah. No, no, però és que ho he vist per xarxes, això del Liceu.
0: Tu no, tampoc, no?
2: Al Liceu.
0: Tu hi eres?
2: Sí.
0: Ah, i què? Va sonar molt...
2: Home, clar. Tot interromput. Caos.
0: Caos, eh? La gent preocupada és ara, quan és...
2: No, què passa?
0: Ja.
1: No, la funció es va interrompre, ho he vist.
2: No, i una escenografia inquietant. És que tot era inquietant.
0: Que tothom buscant el mòbil, que si el bolso, que si la butxaca, que si la jaqueta, i intentant parar aquell sol.
2: En realitat, us diré la veritat, he llegit una petita crònica del Bernat de Déu, que m'ha fet molta gràcia, perquè realment ho explicava. Jo soc, m'agrada molt l'òpera, no estava allà al Liceu, però el Bernat, amb la seva gràcia habitual, fa us convido a mirar-ho a Twitter, on fa en tres petits talls, en tres petits posts, explica, per una banda, Aïda, i el que li va semblar l'obra i els cantants, etc., barrejat amb l'actualitat més imminent de les pluges i les tormentes, que va donar tot plegat una crònica entre molt culta, perquè el Bernat en sap molt d'òpera, i molt canalla, molt divertit.
0: Jo un gran debat sobre això, només diré una cosa, perquè hem de parlar de molta cosa.
2: Però van encertar. Jo soc dels partidaris de passar-se de frenada.
0: Sí.
2: I no s'han passat de frenada. Avui hi ha hagut aiguats tan bèsties que, de no haver hagut aquests avisos, probablement alguna persona podria haver pres mal fins al punt de perdre la vida. Per tant, per mi, ben estan les alertes.
0: Sí, no, les alertes estan bé, les volen baixar una mica de volum, que ja em sembla bé també, perquè no fa falta que ens rebentin els timpans. I després, que si és una previsió i la saps, tira l'alerta a una hora normal, a les 8, a quarts de 9, a les 9, però no a les 10 i 20 minuts en molts llocs, en què les famílies dormen, tenen nens petits o vés a saber què passa. Llavors, jo crec que ahir l'hora es podria haver ajustat una mica a una hora més normal, l'alerta. I si no, envia un missatge de text sense so i que la gent, quan es llevi, miri el mòbil i vegi el missatge de text. Si és una previsió, vull dir. Si és una cosa que ha de passar imminentment, pel que sigui, doncs mira, ho entenc, que t'espantin.
1: Estic d'acord, però també és veritat que no ens agrada res.
0: Ja, sí. Això
1: que és a dir, si arriben a encertar l'hora, ara estaries dient no sé què, o estaríem dient no sé què. No, no,
3: és,
1: no,
3: molt és molt difícil fer-ho tot al gust de tothom. Sempre hi ha algú que no li agradarà la presa de decisions.
2: I d'una ciència tan inexacta com és la previsió meteorològica, que aquesta és una altra. Vull dir, es fa amb totes les millors intencions, la tecnologia i la ciència ha avançat moltíssim, i per tant la previsió encerta pràcticament al dia i a l'hora, però en tot cas hi ha aquesta component de que pot ser que es col·loqui aquí o que es col·loqui allà, i en el cas de Catalunya, si es col·loca a Barcelona, tothom n'és conscient, si es col·loca a Viladecans, sembla que no ha passat
0: res. Ja, perdoneu, que surt la mina a la zona mixta, em diu el Damià. Dami.
4: Sí, anem a escoltar la mina.
5: Però eres conscient, Dami, que cada vez marxes más, cada vez eres más regular, cada vez tienes más incidencia en el juego del equipo.
6: Bueno, estoy creciendo. Al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo. Muy bien, siempre nos apoyan mucho, estamos muy contentos. Al final nos dan la vida para venir aquí a jugar y disfrutar, entonces muy agradecido a ellos. Nada, que nos vemos en el partido de vuelta y que mucha suerte.
5: Que si se ve más cerca la pelota de otro.
6: Bueno, no depèn de mi. Jo jugo, disfruto i depèn de vosaltres.
4: Lamin, la celebració del gol, la celebració... Bé, se'n va Lamin, crec que hem pogut escoltar una miqueta, no?
0: Sí. Quin caos, Dami, Déu-n'hi-do. Mare meva. Espera, que a més se'ns talla la cobertura de la comunicació, perquè deu ser un caos aquella zona mixta quan ha aparegut Lamin Yamal, que avui, després del partit que ha fet...
3: Empatitzo molt amb aquests moments.
0: Ara surt Fermín, mira, a veure.
7: Goles i nada, esta es la dinàmica, sí.
8: Fermín, meter aquí la cabeza es difícil.
7: Brasil, un montón de partidos, más de 40 sin perder, 9 victorias seguidas. Esto es una locura, ¿no?
8: Sí, sabemos que somos una gran selección, todos los tenemos un gran nivel, los datos.
0: No, que se'ns tan...
8: Litos i tenim que seguir així.
4: Com t'has sentit en tornar, Fermín? Com t'has sentit?
8: Oh, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat i res, molt content i disfrutant el camp.
9: Ha sido especial para ti, Fermín, ha sido especial después de perderte el Mundial, estar aquí cerca de tu gente, ¿cómo ha sido especial?
8: Sí, muy especial, porque al final estaba aquí mi familia y bueno, era mi primer partido como titular con la selección y nada, muy contento de disfrutar en el campo y a seguir trabajando.
10: ¿Y para ti quién merece el Balón de Oro?
11: ¿Qué se siente al jugar con el dorsal 9 ahora que estás en tan buena
8: racha goleada? Bueno, pues es un número, en teoría es para los delanteros y bueno, me ha tocado llevarlo, y pero espero marcar ya pronto.
12: Porque aquí la competencia es durísima, los minutos aquí valen oro, ¿eh?
8: Sí, es lo que te he dicho, al final tenemos una gran selección, todos los compañeros se merecen jugar y bueno, ya está en el míster la decisión y cuando me toca la oportunidad pues a rendir bien.
13: Després de la... Dius la milla, la milla, no t'ho penses, les actuacions que està fent...
8: No, no, està claríssim, a mi.
0: La milla, la pilota d'or, està dient. Número 9,
14: ¿cómo te encuentras anímica y también físicamente?
8: No, muy feliz la selección. No hay mejor cosa que estar jugando con tu país y bueno, ha sido un verano duro, pero ya he pasado página y...
0: A veure si aguanta la connexió. Sentim alguna última resposta de Fermín, a veure... Si ens aguanta aquesta connexió des de...
8: Era mi idea. Al final, cuando te lesionas, pues no sabes cómo vas a volver. Tienes... Y bueno, me he intentado preparar lo mejor posible este verano y bueno, intento lo mejor que puedo y estoy contento.
0: Venga, gracias. Venga, gracias. I ja se'ls emporten. Dami, no sé si en sents, eh? Un caos, això, eh? Hem pogut sentir-ho tot, sí, però un caos, sento, eh?
4: Ho sento. Aviam, que tenim aquí cables barrejats amb...
0: És que realment és una batalla poder fer la pregunta i fotre la carxofa.
3: Està tan en la situació en la pell del Dami que empatitzo molt amb ell, sincerament.
4: És massa desorganitzat.
0: No, és que és impossible sentir-lo. Bé, a veure si el recuperem millor i que ens ho expliqui una mica. Però sí, és que ja se sent que arriba tot aquí, a veure qui fot primer el colze i aconsegueix fer la pregunta. Bé, crec que en general
3: que
0: ho hem sentit tot.
3: Moltes vegades quedem tots apilotonats, els aparells aquests al final fan com una mica d'inhibidors dels uns i dels altres. Aleshores, la cobertura falla, estàs en una zona que si estàs tapat doncs també falla la cobertura. És que és tot molt difícil.
0: Hola, Màrius Carol, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit. Què deies, Dami? Perdona, que ara sí que crec que et sento bé i sense tallar-te.
4: Sí, és possible que es continuï entretallant perquè som aquí en una cova, a la part baixa de l'estadi. No, simplement que, per exemple, en el nostre cas d'avui, o sigui, o tu baixes a la zona mixta abans que s'acabi el partit o ja no agafes bona posició. Clar, en el cas nostre hem fet una connexió amb el partit en marxa, ja hi havia companys que estaven baixant, amb la qual cosa ja és impossible. Quan he baixat, tenia aquí a 10, 12, 14 periodistes amb la posició agafada, amb la qual cosa que tu ja, d'alguna manera, has de ficar colze, has de ficar cos per poder arribar, per poder preguntar. O sigui, tu no saps... jo vull que, per exemple, et diria que en tot el dia no he suat, crec que no recordo haver suat en tot el dia, però, i tot i que fa... Jo no sóc de suar. Ah, he sortit d'aquí? Hòstia, com si hagués anat a... o hagués fet una activitat esportiva. Però diguem que aquí, i mira que la Federació Espanyola moltes vegades elogio el tema organitzatiu, és una zona mixta que és un caos, perquè no han tingut temps de, per exemple, fer una divisió per mitjans, no? És a dir, televisions, ràdios, premsa escrita, i aquí s'ha barrejat absolutament tothom. També es barregen youtubers, es barreja tothom, i aleshores aquí és un caos absolut. Hi ha nervis, jo no sóc dels que em poso nerviós, sincerament, eh? Jo, però hi ha molta gent que es posa nerviosa, que es tensiona, hi ha empentes, i bueno, aquí es forma un caos, però bueno, al final l'objectiu és que tant la veu de la Min com la Fermín hagin pogut arribar als nostres oients, més o menys, espero,
0: sí.
4: I ja està.
3: Un heroi, Damià López.
0: Qualsevol cosa ens avises, Dami, a veure si es tranquil·litza una mica la zona mixta.
4: Sí, jo crec que el més important, que és la Mini Fermín, ja han passat per aquí, però bé, en tot cas queda de la Fuente i potser també algun altre protagonista. Bé, no sé si l'Ivakovic tindrà massa ganes de parlar, ha rebut 4 gols, també ha de passar per aquí Luka Modric, i lògicament estem pendents de tots els protagonistes, evidentment.
0: Molt bé, perfecte, doncs línies obertes amb el Sánchez Pizjuán. Res, Màrius, tu t'has mullat molt o no per tancar el tema de la pluja avui? T'has mullat molt o has pogut estar suplocat? Tranquil.
2: Gens.
0: Bé, ja
2: està. I a més he fet una aposta i l'he encertat. He sortit de casa sense paraigües. El paraigües és un instrument maligne.
15: maligna.
0: A vegades no tant, eh?
15: No, escolta una cosa.
3: Per si et cau un llamp o perquè és maligna?
15: Bueno, el camp del Barça, per exemple, et fan tirar la paperera. deu ser dolent. Si el Barça, que és el que més estimo a la vida, em diu que els haig de tirar, és que és una cosa que no... deu ser bona. Però és que, en general, l'eina, el paraigües, és que no... O sigui, veig una persona amb un paraigües i penso que igual s'ha fet mal o té una lesió, no?
0: Hi ha paraigües elegants, t'he de dir, que llueixen amb la vestimenta, sí, sí, que portis.
15: No, hi ha paraigües que valen.
1: Sí, però en altres latituds, eh?
0: Ja.
1: Aquí ni paraigües ni barrets.
15: Bé. Hi ha un vell periodista que li va passar... m'ha dit el nom perquè no passa res, Carles Santís, que fa molts anys, amb una recepció de l'anterior rei al Palau de Pedralbes, si parlant de fa, no sé, 35 anys, plovia a bots i barrals. I posaven el majordom de la porta, posava un paperet, o el paperet amb un paraigües mullat, que què vol dir? Que, el cap de...
3: que es desfarà el paperet.
15: Bueno, el paper es desfeia, les lletres que ell havia apuntat...
0: per guardar-li, vols dir? Per guardar-li,
15: sí, posava, sí, per el paperet. Per a l'entrada. Sí, sí. Havia plogut molt i tothom anava amb paraigües. I ell portava un de Louis Vuitton que li devia costar, en fi, un dineral. No? La seva dona li va donar, té, vés amb aquest. I l'home, quan va buscar el paraigües de Louis Vuitton...
3: li van tornar del mercat de Canovelles del diumenge,
15: bueno,
3: no?
15: Sí, bueno, ja no hi era. I va portar a casa un d'aquests que es pleguen, d'aquests que venen aquí a les cantonades i tal, els dies de pluja, i va arribar a casa i la seva dona diu, no, aquest no és el paraigües, aquest és el que em vaig regalar, que bueno, encara no havia arribat l'American Express a casa seva, vull dir, amb la targeta cremada per un paraigües que, en fi, se'l van dur. I se suposa que se'l van dur. Sabia el que s'enduia.
0: Home, clar, suposo.
15: I era devia ser un personatge principal.
3: Però és que la lliçó potser és no portar paraigües. La lliçó és no et gastis més de 10 euros en un paraigües. Igual la lliçó vital és aquesta.
15: Però...
0: demà, per sort, no plourà. Oi que m'entens? En principi, demà, per sort, no plourà.
15: Però...
0: avui ha plogut, i molt, al Pizjuán, al Festival de la Min, amb gols i assistències. Déu-n'hi-do, com està el nano. Vull dir que ara sí que sembla que està bé. Esperem que no es trenqui ni es constipi, com Rafinha. Perquè està, li anirà bé, vull dir, arribarà amb ànim a Barcelona si continua així.
1: Els dos titulars són Lamin pilotador, ja que Rafinha no la pot guanyar, que és per mi qui se la mereix, però com que ha estat desqualificat d'entrada...
15: Com que ha estat desqualificat d'entrada...
1: Solda. No, puc acabar la opinió?
15: Sí, perquè ja l'he sentit.
1: O t'he de preguntar si...
15: No, repeteixes.
1: T'he de preguntar si estàs d'acord. No, i la segona, per mi, és molt senzilla i molt antiga, que és que la selecció espanyola segueix sent el mirall del Barça. Quan el Barça funciona, un dels símptomes clars és que també funciona a la selecció espanyola. I llavors, la selecció espanyola mai ha guanyat coses importants si el Barça no ha funcionat. Llavors... bueno, amb una mica de Pedri o gens de Pedri o tal, però sí, però bàsicament tot va al ritme del Barça.
0: O juga Fermín o juga Olmo, sí, depenent del partit, a la mitja punta, Lamin juga segur, a darrere Cubarsí ho ha jugat tot, i Rodri avui
15: han volgut matar el partit, ha sortit Rodri, ha sortit Pedri i s'ha acabat.
0: Sí, però en condicions normals Rodri serà titular amb Espanya, passa que avui ha pensat que queden tres partits, doncs bé, avui li dono uns minuts. A Pedri és més sorprenent, que no li agradi a De La Fuente, que prefereixi Fabián. Això són gustos futbolístics. A mi em sorprèn. Però, en clau Barça ja va bé.
1: Jo crec que...
0: va ser suplent l'altre dia, suplent avui.
1: Ha pesat molt que al Mundial Pedri no va estar bé. I llavors jo crec que això encara li pesa a De La Fuente, que ha vist un Pedri que no és el Pedri al que estàvem tots acostumats.
0: Però avui són uns minuts avui, sí, i li fa una assistència a la
1: Mina. Perquè veníem del Mundial.
2: I va arribar esgotat perquè va ser fidel i va ser lleial als seus colors, que no són els de la selecció espanyola, sinó que són els del Barça. I els colors li hem d'agrair, igual que Fermín, que es trenca per aquesta lleialtat.
1: Això m'agradaria que li preguntessis.
2: Mentre altres jugadors en altres equips que vesteixen amb menys colors, els jugadors es van directament reservar durant 3 mesos per arribar al Mundial, Pedri fins l'últim moment va guanyar el títol, per ell més important, que era la Lliga. I a partir d'aquí va arribar cansat, va arribar esgotat en aquest Mundial. És veritat que també va gaudir de menys minuts. I després també volia explicar una anècdota, que no és una anècdota, em sembla frapant i a més em sembla especialment interessant, perquè avui he estat mirant les 5 principals cases d'apostes del món per veure quins són els favorits en el món. I Espanya, un cop més, ens ven una mentida. Espanya és una mentida.
0: Són Kane i Lamine els favorits.
2: Sí, sí, no? És Kane i Lamine a tot arreu. De les 5 principals, en 4, Kane és el favorit, Lamine és el segon en tots els casos, i amb una, Lamine és el favorit i Kane va al darrere. El tercer no sempre és Mbappé i Rodri. I sempre i en totes les ocasions, el cinquè sí que és veritat que és Messi. Per tant, sembla ser que la pilota estarà entre Kane i Lamine Yamal. I les cases d'apostes, que s'hi juguen moltíssims diners, no s'estan per bromes, humedeixen tot, tenen totes les informacions i el que volen és guanyar diners. I per tant, si alguna cosa ens ha de preocupar, perquè ja s'ha acabat la votació, preocupar des d'un sentit culer, ja s'entén, és que la cosa està amb Kane, no està amb...
0: A mi em sembla el més lògic i objectiu veient la temporada dels dos. Títols, rendiment individual, els equips arribant lluny a la Champions, no? Amb el Bayern, Kane va fer semis, el Barça quarts,
2: aquí ningú
0: el,
2: ja,
0: el Mundial
2: aquí
0: el debat, tercer, Kane.
2: El debat, Kane no ha entrat, no, no ha entrat. I en el món el debat és Kane. I el que és veritat és que fan només un mes la diferència entre Kane i Lamine Yamal era 2 punts, es pagava a 1,40 o 50, 1,60 només la victòria de Kane, mentre que es pagava 3,50 a 4 la de Lamine Yamal, i ara estan a dècimes. Però Kane sempre al davant.
0: Volies alguna cosa?
15: No, jo escolta, per què volia renyar carinyosament a l'Ernest? Perquè és que no és un debat. Sí, no és, perdona, tot és un debat. Tot el que vulguem ens podem debatre. Però hi ha una cosa que és veritat. És extraordinari, Rafinha. Però la mina és el Cirque du Soleil. És que, o sigui, tu compres una entrada perquè vols veure, sobretot, vols veure guanyar el Barça, però el que realment té un estímul afegit és veure un tipus que farà coses que no faran els altres. I això ho tenen molt pocs jugadors al món. Ho tenia Messi i ho té ell, i això és... I n'hi ha pocs jugadors així al món, no?
0: Sí, sí. Sí. Dius, que estiguin tocats per una vareta, n'hi ha pocs, sí.
15: Ah.
0: Sí, és així. Ara que dius això de Rafinha, mentre estem pendents encara de si hi ha alguna reacció més al Pizjuán i si voleu comentar alguna cosa més d'aquest partit d'Espanya, però m'agradaria centrar-nos ja en un dels homes del dia, que és Rafinha. Marta, o sigui, és una cosa increïble en el món en el que estem ara, que tot està connectat i que la informació vola per 1,000 canals, estem a l'expectativa de saber què té Rafinha.
3: Sí, sí.
0: És que nosaltres, el Barça, el Brasil i tothom.
3: És així,
15: no?
3: És així.
15: I mosqueja molt, eh?
3: És així. El Barça estan pendents del que diguin des de la selecció brasilera, un cop li hagin fet les proves pertinents, una ressonància que s'ha de fer les properes hores. Ara mateix el Barça estan a les seves mans. De moment no tenen cap diagnòstic clar de l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta, ni tampoc hi ha la previsió a hores d'ara que el davanter hagi de viatjar de manera immediata cap a Barcelona perquè se'l mirin els serveis mèdics del club. No tenen més notícies que això, que ha estat substituït a la mitja part per aquestes molèsties que ha confirmat la Confederació Brasilera de Futbol. Tampoc Carlo Ancelotti hi ha fet referència després del partit perquè ningú li ha preguntat. El que és tranquil·litzador és que circula un vídeo a xarxes en què un youtuber li pregunta a Rafinha com té la cama, si està tranquil, i ell li diu que sí.
16: Com és la perna, la boca, l'esquerra dreta, tranquil?
3: El youtuber en qüestió és Tomer Saboya, que ens explica com ha anat aquesta conversa ràpida amb Rafinha.
17: Yo siempre regalo, doy un regalo a los jugadores brasileños que meten gol. Y hoy le di este regalo a Rafinha y le pregunté cómo estaba la pierna y me dijo, no, está todo bien, está todo bien. Porque como salió, yo estaba preocupado y le pregunté, ¿está bien cómo está la pierna? Y me dijo, no, no, está todo bien, está todo bien. O sea... A mí no me pareció nada muy grave, muy preocupante, pero o sea, no tengo una información periodística, nada más lo que me dijo que está en el vídeo.
0: No, aquest document, periodísticament, no guanyarà el Pulitzer.
3: I la informació és impossible tenir-la perquè se li ha de fer aquesta prova.
0: Però el que vull dir és que aquest document que m'ha aconseguit a RAC1 d'aquest paio que ens ha escrit a les 4 de la matinada a Austràlia, perquè el tio està allà seguint la selecció brasilera, aquest youtuber brasiler, vull dir que gràcies al nano que s'ha llevat i ens ha contestat, té valor en el sentit que ell, com diu, jo els dono un regal allà a la zona mixta al final del partit quan marquen, i li he dit, hòstia, què, com estàs la cama, que t'han canviat? No, tot bé, li he contestat Rafinha. Bé, és l'única prova que tenim que en principi és un ensurt.
3: Sí, el que és segur, però a hores d'ara, és que de moment Rafinha, és evident, és dubte pel proper partit amistós del Brasil, que està programat per aquest dissabte 3 d'octubre a Calcuta contra la selecció de l'Índia, i la previsió és que la canarinha s'hi desplaci dijous des d'Austràlia. S'havia parlat que potser havien de passar pel Brasil. No cal allargar més la tortura de Willy Fogg, saps? I aleshores viatgen des d'Austràlia directament cap a Calcuta, i això, a les properes hores se li farà aquesta ressonància, se li examinarà bé la cuixa dreta a Rafinha, i serà aleshores quan el Barça també sabrà de primera mà quin és el diagnòstic que em fan des del Brasil.
0: A mi em tranquil·litza, un, la imatge d'aquest youtuber parlant amb Rafinha, i dos, la cara de Rafinha. Que li
3: la cara de Rafinha no és d'alarma. No.
0: Com
3: és
0: dient, sí, potser he notat una molèstia a la cuixa dreta. Havia fotut ja el gol de penal abans del descans i ha dit, Carleto,
15: bueno, és que,
0: dona'm descansar, no?
15: És que Carleto el fa jugar 90... Escolta, un amistós a l'altra punta del món. El fa jugar als 90 minuts.
0: El primer partit, sí.
15: Bueno, i calia? No sé. Calia? Bueno. I el segon partit surt titular. O sigui, hagués pogut tornar a jugar als 90 minuts per un partit que no serveix per res.
0: Aquí hi ha un factor... Ara posem-nos en la pell del jugador...
3: I el factor emocional.
0: Del jugador brasiler. O sigui, aquest tio... U, no tenen ni a Ronaldo, ni a Ronaldinho, ni a Rivaldo, ni a Bebeto, ni a Romario. Vull dir, ja no tenen un davanter referència. I aquest tio, Neymar, ja no va a la selecció i li han dit, té, Rafinha, tu ets el dorsal número 10 i el capità del Brasil, i seràs el davanter. Hòstia, per un brasiler com va Rafinha, això ha de ser la bomba. Per tant...
15: Però escolta,
0: clar que vol jugar.
15: Estan jugant una xerrotada, eh?
0: Sí,
15: una
0: xerrotada, però llueix el 10.
15: A 20.000 quilòmetres.
0: Llueix el 10 i el braçal de capità, estarà el millor moment de la seva carrera.
15: Aviam, sí, però hi ha un entrenador allà que... És que alguns els protegeix? Doncs jo crec que s'ha de protegir, Rafinha. No per afavorir el Barça.
0: Que entenem aquest punt de vista, ser empàtics...
2: Les dues coses són veritat, Màrius. Per una banda, Rafinha és veritat que ja n'hi ha prou, eh? Ja n'hi ha prou. I crec que en aquest sentit, que va prendre perfectament la lliçó l'any passat als Estats Units, quan es va lesionar...
3: Ara ho repassarem,
2: sí. Perquè, a més, Flick es va enfadar, i es va enfadar moltíssim amb ell, i jo crec que va prendre perfectament la lliçó. I, per una altra banda, també és veritat de que és una persona que el fet de donar-li galons el transforma. Ho hem viscut a Can Barça. Li van posar el braçalet de capità, i el jugador va patir una metamorfosi. No és que evolucionés, és que ha patit una metamorfosi. Ha passat de cuca a papa. És espectacular el que pot arribar a fer en segons quina personalitat aquest braçalet de capità. Al Brasil li ha passat una miqueta el mateix, i ara, després d'haver pres la lliçó, que no tinc cap dubte de que l'ha pres, també és veritat que ha de saber equilibrar i ha de saber administrar, per una banda, la responsabilitat que Carlo Ancelotti li està assumint, i per una altra banda, el fet que ell sap que s'ha de cuidar si realment vol ser referent i transcendent jugant al futbol.
1: Podem parlar seriosament?
2: Ho he intentat, Ernest. Ho intentava, de veritat.
1: Va, no era per tu. No, no era, com diuen a la pel·lícula, no és res personal, Lluís. No, o sigui, vaig a parlar seriosament. Sí. Perquè hi ha una cosa que no volem admetre. O sigui,
0: mira, van entrar encara a estar riure. M'encanta. Sí, sí, no, parla seriosament, sisplau. Necessito.
1: No, perquè hi ha una cosa que no volem admetre. I és que el més important pels jugadors són les seleccions. I això és un tabú. Això, per molt que el Lluís s'ha esforçat a explicar que no sé què de Pedri, que tal. Sí, molt.
2: No he parlat de Pedri.
1: Sí, abans sí. Abans has parlat de Pedri.
2: Ah, bueno,
0: que Pedri prioritzava...
2: Es va reservar pel Barça.
0: Sí, sí. El tram final de temporada i tal.
2: Que no es va reservar.
1: El conte de fades que has explicat i tal. Però vull dir que...
2: A veure, has començat dient que feia broma i ara que faig contes de fades.
1: Sí, sí, sí. Vull dir que si ho mirem seriosament...
2: Ernest, parla com vulguis, però...
15: Tens un ampli ventall de retòrica.
1: Si ho mirem de debò, no amb l'òptica del Barça, sinó amb l'òptica del que són avui en dia els jugadors de futbol, ens podem enganyar, si volem, però no hi ha res més important per un jugador que les seleccions. És injust, els paguen els clubs, és absurd, són 4 partits en el calendari, tal, però és així. O sigui, és l'aparador més bèstia del futbol. Llavors, és tan bèstia que pot arribar a passar el que va passar amb Rafinha l'any passat, que teniu raó amb el que... amb el que has explicat, i en això estic raó, estic d'acord amb tu, Lluís, que és que segur que ell ha après coses, etc. Però l'esprint de Rafinha l'any passat...
3: Ara ho repassarem, recordem que ens va explicar que no havia sigut un esprint.
1: També el que jo aquell esprint l'he vist.
15: Sí, sí. No, però no, serà un esprint...
3: En aquell esprint
15: una cosa
3: no,
15: molt ràpida,
3: es, no es feia evident que es lesionés en aquell
1: igual,
3: esprint.
1: Sí, és un esprint que no és normal, et lesionis o no et lesionis.
15: Al minut, no minut 45 no corria com si fos el pitat.
0: Usain Bolt, no?
1: Ho dono per bo, que no es va lesionar en aquell esprint, cosa que és una mica dubtós. Però ho dono per bo. Però és que és igual, és un esprint que no és normal. I llavors... El que està clar és que pels jugadors les seleccions són el màxim aparador. En el cas de Rafinha, jo crec que a més hi ha un factor important, que una mica apuntava el Lluís, que és un jugador que, fora de la pilota d'or, amb sensació contínua que no se'l reconeix com ell es mereix al Barça i sobretot a Brasil, això... encara és un estímul, diguem-ne, que el fa córrer encara més. I l'últim factor és relacionat amb la importància de les seleccions, és que aquests jugadors són multinacionals, i aquestes multinacionals saben perfectament que l'aparador de les seleccions és bestial, és el moment que tenen per fer el gran negoci transoceànic. Mm. Ja és el moment que tenen perquè el seu negoci local passi a ser internacional. Llavors... Això el circ està muntat així.
0: Sí.
1: Està muntat així.
0: Insisteixo, li han donat el dorsal 10, que és molt important al món del futbol, i el braçal de capità. Llavors, jo espero que ell n'hagi après avui i potser ha notat una petita molèstia i ha dit, ei, freno.
1: Jo estic d'acord.
0: Freno
1: Això segur que ha influït.
0: I posa'm a la banqueta a l'Índia o enviem cap a Barcelona. Vull creure que va per aquí, que és un tio ja molt més madur i molt més intel·ligent. I que, com ens va dir...
2: Això va aprendre la temporada passada.
0: Correcte, que ens va aprendre.
3: És que ara ho repassarem, perquè...
0: Ara en parlarem d'això, perquè és veritat que a l'entrevista que vam fer a RAC1, ell era molt conscient del que havia passat i ens va dir, m'estic cuidant molt, n'he après i ara començo a notar millor el meu cos quan no t'ho molestes o quan no. Fem una pausa i ara repassem tot això de Rafinha, aquest historial de lesions que ha tingut, i també sentirem Joan Laporta, que ha parlat precisament d'aquesta molèstia de Rafinha avui des de la reunió de la ECA, bé, ja no es diu ECA, la reunió de clubs aquests europeus a Copenhagen.
18: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
20: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
22: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
23: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
24: RAC1, emissora oficial.
25: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
26: Vinga, una mica més!
25: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
27: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
25: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
28: Primer peu, segona i castell, càrrega!
25: RAC+1. 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: Onze i 18 minuts. A veure, us he de convidar, si voleu venir, el 18 d'octubre a la cursa de RAC1 a Platja d'Aro.
2: I tant.
0: Esteu convidats.
2: I tant.
0: Lloc magnífic, aquell passeig...
15: A veure-la,
0: Platja d'Aro. A veure-la. Animar-me, si voleu, perquè jo sí que recorreré.
3: No ets d'anar a córrer curses, Màrius?
15: Què vols, que em passi com el Rafinha, que ha hospitalitzat la resta de temporada, no?
0: Doncs això, diumenge 18 d'octubre és una setmana abans del Clàssic. Ara parlarem del Clàssic Barça-Madrid del dia 25. Doncs un diumenge abans del Clàssic, el 18 d'octubre, podeu venir a córrer la cursa de res, 5 quilòmetres, pels llocs més emblemàtics de la ciutat de Platja d'Aro, i passareu un dia d'esport i ràdio amb totes les cares d'aquí de RAC1. Aquest any anem a la Costa Brava, Tota la informació i inscripcions ja obertes a lacursadarracu.cat, Tot junt, lacursadarracu.cat, ho poseu a internet i allà us podreu inscriure i venir a acompanyar-nos en aquesta festa d'esport i ràdio. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Marc Franc i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El millor de la cursa de RAC1, com que això és a mig matí del diumenge, és després el dinar. El dinar posterior, saps? Quan anem a algun lloc, no sé, recordo a Salou, vam anar a dinar molt bé. A Badalona, també, allà davant de la platja, vam fotre un bon dinaret.
15: És un concepte de l'esport.
0: Sí, és el dinar.
15: Hi ha alguna gent que diu, m'agrada córrer pel dinar que ve
1: de... Allà recuperes de cop totes les calories que havies.
15: Més. Et fot una panxa que no... Després no pots portar la sabata.
0: Si no és per fer una mica d'esport i passar un dia diferent. 18 d'octubre, sí. Allà us esperem.
2: I tu de la ràdio crec que has quedat primer en alguna ocasió.
0: En alguna, sí.
2: Oi que sí?
15: Per això ens convida els altres, perquè...
0: M'estic massa en forma ara, però ho intentarem. Anirem a córrer el dia 18 d'octubre. Sobre Rafinha, com dèiem, el president Joan Laporta n'ha parlat a la sortida de l'Assemblea de Clubs de Futbol Europeus que s'ha fet a Copenhague.
3: Sí, tot i que tampoc en tenia gaire detalls a l'espera d'aquestes proves que estàvem dient, sobretot ha remarcat la preocupació compartida que tenen amb la resta de clubs en una aturada tan llarga com aquesta pel risc que suposa pels seus jugadors. Són declaracions a Mundo Deportivo.
5: Se ve con cierta preocupación porque es muy fácil que se produzcan lesiones, como así está siendo, y desgraciadamente el Barça pues hemos sufrido ya en la lesión, no parece ser que leve, de Eric García, y ahora he tenido noticias de que Rafinha han tenido que cambiar, sustituir con Brasil, porque ha notado unas molestias. Veremos el alcance de esta lesión. Les ha pasado lo mismo al Real Madrid con Mbappé. Nosotros ahora parece ser que Rafinha, ya te digo, es una noticia que acabo de recibir y no conozco exactamente el alcance de la lesión. Esperemos que no sea nada grave.
0: No, esperem que no sigui lesió com la d'Eric, que ha quedat només amb molèsties i que està bé aquí a Barcelona. Esperem que també siguin molèsties això de Rafinha. A la cuixa dreta, les molèsties. Això, Marta, preocupa perquè plou sobre mullat, no?
3: Sí, perquè és la zona muscular que la temporada passada tant li va fer la guitza de manera reiterada, tant al Barça com a la selecció. Tots els problemes li venen del bíceps femoral, també en algun moment amb efecte rebota a l'adductor. La primera lesió, la cuixa dreta, li arriba el 25 de setembre, en tenia per 3 setmanes, però recau abans de rebre el Girona i torna a recaure abans del Clàssic al Bernabéu. Les 3 setmanes es converteixen aleshores en 2 mesos i reapareix ja a finals de novembre, 9 minuts contra l'Atlètic Club i després 28 minuts a Stamford Bridge. El segon tram de problemes físics és intermitent al gener, però desemboca en perdre's el 12 de febrer l'anada de semis de Copa fatídica davant l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Aquella vegada és el reflex a l'adductor. La tercera tanda de lesió definitiva li arriba lesionant-se en Brasil, en el famós amistós que ara recordàvem, de l'aturada de març contra França. Això fa que es perdi l'anada i la tornada de quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, a més dels partits decisius per proclamar-se campions de Lliga. I per acabar-ho d'adobar, el Mundial també té problemes al bíceps femoral contra Haití i ja no pot jugar més amb el Brasil.
0: Com ara dèiem, es va parlar molt d'aquell sprint famós del mes de març contra França en l'amistós, però en aquesta entrevista de fa, què fa, 11 dies, això?
3: Sí, 11 dies.
0: 11 dies, aquí el tu diràs, que ràpid passa el temps.
3: Sí.
0: Ens va explicar que això, que no es va lesionar en aquell sprint famós. No?
3: Exacte, Rafinha ens deia que va lesionar-se en un salt.
6: La lesió no fue un sprint. Pero la gente tiene que buscar un momento, ¿no?
0: Com va ser? Vull dir, perquè com que no...
7: no, no, com va ser la lesió? Perquè la lesió, es va parlar molt,
6: el
7: no?
6: El momento exacto sí. de la lesió fue un sí. salto.
0: Un salto?
3: Ostres.
6: La gente piensa que ha sido un sprint. No. Y los números que he hecho en el partido contra Francia han sido muy abajo de lo que estaba acostumbrado en hacerlo.
3: Rafinha ens va explicar que ja venia carregat d'abans en una temporada en què mai va sentir-se del tot al 100%. De fet, les queixes de Rafinha, entre les de molts altres jugadors, van provocar canvis interns en la manera de treballar les qüestions físiques. Després de les dues recaigudes de principis de temporada, van canviar els readaptadors i a l'acabar la temporada, Hansi Flick va portar un preparador físic de la seva confiança, Benjamin Kugel,

0: para nivel en la Sele y tampoco puedo estar aquí en el Barça en los momentos más importantes, pero yo esta temporada me estoy cuidando muy bien, mejor que la temporada pasada, ¿vale?
1: Ja, això està bé.
2: Però,
3: digue'm una cosa, cuidar, s'està cuidant bé. Si tu has sentit molèsties i tens que jugar dos partits més, a més, en un altre país, si el tornes a fer jugar, si el tornes a fer jugar, això serà una tragèdia. Per què? Perquè si et lesiona... Escolta, és que haurem d'agafar un ninot amb la cara de l'entrenador de la selecció, del Carleto, i li posaré agulles. O sigui, perquè hi han coses que no tenen sentit. Quan tu tens... O sigui, lo lògic és que ara li digués, escolta, et sents molèsties? Torna. Com fa jugar a un tio que ja públicament ha dit que sent molèsties? Estàs forçant la màquina. I si forces la màquina, què pot passar? Que es lesioni. I si es lesiona, què passa? És que a mi, jo t'ho dic molt sincerament, o sigui, això que ha passat, per exemple, amb l'Eric és perfecte. O sigui, ell ha notat molèsties, li han dit, noi, torna cap a casa, ja està, on t'estaràs millor, no? Ara, esperar, aviam si...
2: A veure, tampoc sabem què passarà les properes hores. Màrius, pot ser que l'escenari sigui aquest, que vegin que té una molèstia que es demostra la ressonància, una petita cosa que no sigui gaire seriosa, i que per prudència l'enviïn cap a casa. Podem ser ben pensats i ben intencionats.
1: Sí, o que faci...
2: I que hi hagi aquest escenari, que Ancelotti no forci un jugador que ha sentit una molèstia durant un partit en una amistosa a Calcuta contra la selecció de la Índia.
1: Però potser pot anar a fer pinya a la Índia, que és una merda, perquè ha de fer el viatge. I no jugar.
4: Però inclús, Marta, sense cap mena de mostra per part de ressonància, hi ha jugadors, no vull dir noms, però la típica frase de no em sento segur, no estic convençut...
2: I amb això n'hi ha prou perquè t'envien cap a casa,
4: clar,
2: també.
4: No,
2: sí,
4: no,
2: sí.
4: O com a mínim n'hi ha prou perquè no juguis.
2: O perquè no juguis.
4: I aquí és on jo crec que Rafinha sí ha pres la lliçó. Si realment aquesta sintomatologia de l'altre dia és certa i és prou important, jo crec que n'ha pres la lliçó i ha arribat el moment de dir no tinc bones sensacions. Bueno, que aquesta és la frase maleïda. Sí. No tinc bones sensacions.
3: Sí, tu creus que si jugant al Barça... Jugant al Barça, el jugador diu avui, és que sento molèsties, tu creus que jugaria diumenge? No, és que no?
4: No, segur que no.
3: Pues, escolta, pues,
4: al Brasil tampoc.
3: Ja està.
4: Al Brasil tampoc.
2: És que no,
4: si ell
2: no,
4: diu
2: no,
4: tinc
2: no,
4: molèsties
2: no el forçaran.
4: O no tinc bones sensacions, Carleto no el posarà.
1: A veure, això és informació. Durant el programa també he estat enviant alguns missatges a gent del Brasil. I em comenten que gent propera al futbolista ja comencen a dir que és lleu, que és una cosa lleu, que ha estat un ensurt, que el jugador ha tingut males sensacions en algun moment
4: males
1: de la primera part, però que ha frenat a temps. Això és el que diuen, insisteixo, gent propera al futbolista, alguns companys del Brasil, que ara durant el programa m'estaven escrivint. Això sí que és una informació, insisteixo, de gent propera al jugador, que ha pogut parlar amb el jugador i que ha traslladat a persones de confiança del Brasil, que sembla una cosa lleu, que no, com ara sentíem del youtuber, no ha notat lesió, tot i que s'ha de descartar
4: no
1: les coses amb les proves.
4: Que l'any passat, aquesta lesió amb la selecció va suposar 2 mesos i una setmana sense jugar. Rafinha no vol estar 2 mesos i una setmana sense jugar. Per tant, ell serà el primer que prendrà les mesures necessàries i adequades.
2: No, la del Brasil va ser una mica més breu. Va ser una mica més breu, però és veritat que es va perdre els partits que va perdre, que van ser molt transcendentals.
1: Doncs... Que són bones notícies, com a mínim, el que ens expliquen. Cosa,
5: les lesions lleus les carrega el diable. Perquè les greus... Està molt clar el que has de fer. Agafes les maletes i te'n vas.
1: No sé si hi ha lesió. Que ha estat una cosa lleu el que ha notat i que potser queda només en una molèstia i no arriba a ser trencament muscular. Clar. Això és el que em diuen, que la sensació que té el jugador havent-se lesionat i sabent el dolor que fa, que ell creu que ha estat una cosa molèstia i que ha frenat a temps.
5: Doncs les molèsties les carrega el diable. Perquè... a diferència de les lesions greus, s'han de gestionar. Llavors, ara veurem com es gestiona això. És a dir,
1: però si no juga durant 10 o 12 dies fins al pròxim partit del Barça, seria collonut.
5: Ara no, això collonut, però si resulta que és... No, és que va quedant un surt i ja apareix...
1: allà a la Índia,
5: 20 minutets a Calcuta. A la Índia, no? És que tot això vull veure...
2: Tot testament, testament a...
5: No, és que vull veure com evoluciona tot això perquè...
2: Amb l'historial factor, que porta...
4: Jo crec que no se la jugarà.
5: Hi ha un factor que no esteu tenint en compte, que és que Brasil és, de totes les seleccions, és la maquinària més fabulosa de promoció de totes les seleccions. No hi ha res semblant. Llavors,

0: vull veure aquesta maquinària, la relació de Rafinha amb la maquinària, el personatge de Carleto que deia el Màrius, tot això com evoluciona les properes hores. O sigui, us veig molt segurs i tot això vull veure com evoluciona, perquè aquí hi ha un mercat molt important. De fet, futbolísticament, potser és el mercat més important del món. Llavors, no? a veure la punxadeta, la molèstia...
1: De totes maneres, afirmar una cosa o una altra ara mateix és prematur, perquè ens falten unes quantes peces del puzzle. Han de passar unes quantes hores per veure què és el que...
0: Sí,
1: però
0: estem parlant dels antecedents.
2: Sí,
0: tenim antecedents.
1: Però precisament, però sí que és veritat que amb els antecedents de Rafinha, que ara repassàvem, i amb tot el que li va passar la temporada passada i també amb les converses que sabem que han tingut en Rafinha amb Hansi Flick aquesta pretemporada de Flick donant-li el braçal de capità i demanant-li aquest compromís de necessito sempre el camp i aquest vincle tan fort que els uneix i que Rafinha recull el guant com un autèntic cordó umbilical de l'entrenador a la gespa, jo vull pensar que venint d'on venim l'escenari serà de risc zero i que el primer que aixecarà la mà per no posar en risc la temporada que té entre mans tan il·lusionant amb el Barça serà el propi jugador.
0: No subestimis la força de la canarinha.
1: És un amistós a Calcuta.
2: Sí, sí.
1: Que li feia una mandra a Rafinha, que ni te l'explico el dia que el vam entrevistar.
0: 90 minuts, com deia el Màrius, dels amistosos.
1: Bé, ja està, és que potser també hi ha alguna mena de pacte que no coneixem.
0: Bé, no sé. El pacte era jugant 90 minuts al primer partit, com a pacte era estrany.
1: Bé, doncs perquè potser per darrere doncs t'estalvies minuts i per exemple, és que jo ara mirant el calendari, estem a 29 de setembre, el proper partit del Barça és el 10 d'octubre.
2: Sí, jo sí, si no va a l'Índia, amb aquesta excusa de les molèsties no juga, crec que pot ser una bona notícia pel Barça. Jo insisteixo, fins ara l'únic que sabia més que la Confederació Brasilera ha dit molèsties cuixa dreta, ningú més sap res de Rafinha, doncs bé, a aquesta hora de la nit, gent propera al futbolista ha parlat amb gent del Brasil i aquesta gent del Brasil m'ha transmès que la gent propera al futbolista diu, sembla un ensurt, una cosa lleu i que ha frenat a temps.
0: Tu creus que anirà cap a casa?
2: Jo no. Espero que vagi cap a casa. Havent tingut un ensurt, jo espero que faci com Eric i que digui, vinga, cap a casa.
0: Molt bé.
2: O si no, que vagi a l'Índia, però de turisme.
1: Que es quedi fent grup.
0: A l'Índia, eh? A l'Índia. No Sant Feliu de Pallerols. A l'Índia.
2: A l'Índia, sí, sí.
0: Com qui, ei. S'ho van dir com qui, res, tu.
2: No, a les pròximes hores en tindrem més detalls.
1: Com a tu l'aniries a buscar ja, no?
2: Com a
1: I
2: mínim...
1: el portaries cap aquí.
3: Sí, però encara que farà cagarrines a l'Índia.
2: A les pròximes hores sabrem aquesta ressonància que diu, però com a mínim tenim aquesta informació de gent propera al futbolista aquí a RAC1. Bé, fem un minut de pausa i ara tornem al Pizjuán i m'agradaria parlar un moment de Lamine Yamal des d'un altre punt de vista, ara ho veureu, quan tornem de la publicitat, i després ja de les entrades del Clàssic i del càstig que li vol imposar la Premier League al City, que l'ha declarat avui culpable d'irregularitats financeres.
4: RAC1. Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. ¡24 horas!
8: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión
9: Plus. RAC 1. Todos somos 1.

0: 11 i 34 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Com us dèiem abans de la publicitat, pel que hem pogut saber en els últims minuts, fonts properes al jugador, a Rafinha, asseguren que és una molèstia molt lleu, que ha quedat en un ensurt i que això s'ha de confirmar en les pròximes hores quan li facin aquesta ressonància magnètica. Per tant, en principi, si la màquina de la ressonància no diu el contrari, en principi tot sembla que quedarà en un ensurt i que Rafinha no té cap lesió, només una molèstia a la cuixa dreta. Aquesta és la informació que remenem a aquestes hores de la nit, perquè clar, hem estat preguntant durant tota la tarda i ara per fi hem aconseguit tenir algun tipus d'informació, Marta, sobre Rafinha.
1: Sí, sí, pels inputs que ens arriben també a hores d'ara per altres vies, també coincideixen amb el que estàvem explicant ara, que no sembla greu, però que siguem prudents perquè falta això, rematar amb la ressonància doncs, aquestes sensacions que tot quedarà en un ensurt.
0: Molt bé. Damià López, al Pizjuán, alguna veu més que valgui la pena d'aquest 4-1 d'Espanya contra Croàcia amb exhibició de la Minya Mal?
2: Doncs aquí al Pizjuán explicar-te que encara hi ha molta gent aquí a la zona mixta, algú ha marxat, però encara doncs, estem a l'aguait que pugui aparèixer algun protagonista. T'explico algun detall, per exemple, que Àlex Grimaldo, que avui era suplent, avui tornava a jugar a Cucurella i la idea era que Grimaldo fos titular o hagi de ser titular contra la República Txeca a Oviedo dissabte, estava escalfant-se amb els suplents i s'ha retirat de l'escalfament amb els suplents. Se l'han de mirar, el lateral que està molt en forma amb l'Atlètic de Madrid, i l'examinar. Ens han dit una miqueta com a Eric García, que és una molèstia i que veurem, però ja saps com va això de les molèsties i com està la sensibilitat i bé, també amb un marge de 3-4 dies de cara al següent partit, no és descartable a hores d'ara que Àlex Grimaldo el tornin a l'Atlètic de Madrid. Això per un costat. Ara et faig escoltar un tall de Nico Williams, abans t'explico que ha sortit aquí Dinghausen. Ha explicat dues coses. Bé, n'ha explicat una, bàsicament. Li ha preguntat si ha superat ja el fet de no haver anat al Mundial. Diu que no ho ha superat. Diu que la decepció per ell va ser molt gran i que el que va fer va ser anar-se'n a Bali de vacances amb uns amics i que allà doncs, va ofegar penes, per dir-ho així. I després li han preguntat quina diferència hi ha, quina diferència veu entre el Madrid i la selecció espanyola. Saps què ha respost, Aleix?
0: Ai.
2: Que no ho sap. Diu, no ho sé. Ha dit, no ho sé,
0: home,
2: no ho sé.
0: És bastant evident. No, futbolísticament és bastant evident.
2: Sí, ha dit, no ho sé, i aleshores algun company de Madrid l'ha rescatat del jardí i li ha fet una altra pregunta, però l'home s'ha vist com que realment no sabia què dir, ha vist que es podia ficar en algun jardí i algun company doncs, l'ha rescatat preguntant-li pel partit. Ja fora de Hausen, Nico Williams ha fet el quart gol, es troba cada cop millor, ha demanat la pilota d'or per Lamine, li han dit, a qui li donaries la pilota d'or? Diu, ja ho he dit mil vegades, per Lamine, i li han dit, si li sorprèn el que està veient de Lamine, això ha respost Nico.
3: ¿Qué quieres? Al final la Minya Mal es lo que tiene. Es un jugador especial, la primera que toca para la cazuela. Yo creo igual. Creo que estamos ante un jugador increíble. Lo estáis presentando a todo el mundo. Creo que siga así, trabajando con la humildad que él tiene. Y bueno, seguro que le vienen muchos trofeos y muchas victorias.
0: Doncs això.
2: Que... A la cazuela, sí.
0: Sí, a la cazuela i que li donin la pilota d'or. Molt bé, Dami, ara tornem, i tanquem línies quan tinguem algun document també de Luis de la Fuente, que sempre és interessant perquè parla molt clar el seleccionador espanyol. Gràcies.
2: Perfecte.
0: Vinga, fins ara. De la Min, el que us deia abans de la publicitat, el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, va dir l'altre dia que estava a la seva terra, a Andalusia, i li van preguntar, escolta, qui li donaries la pilota d'or? Diu, home, jo, a la Minya Mal, no? Espanya ha guanyat el Mundial i la Minya Mal és un jugador diferent i donaria pilota d'or. Doncs ahir a la cadena SER, Monchi va haver de dir això.
4: Al que se haya molestado le pido disculpas. Bueno, tirado por la parte española, evidentemente, como Perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he hecho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento Perico y ya vuelvo a decirlo. Si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido un poco poniéndome la bandera española.
0: Yeah. És que no entenc per què ha de demanar disculpes per dir que la Minya Mal ha de guanyar la pilota d'or perquè ha estat o és un jugador espectacular que ho veu tothom, o ha guanyat un Mundial. No entenc que algú de l'Espanyol es pugui molestar. Però no ho entenc. No ho entenc.
5: Bueno,
0: no té res a veure amb el seu sentiment per ell, com que faci bé la feina,
5: no
0: i em dir una veritat com un temple.
5: No sigueu hipòcrites. Ho entenem tots.
0: No, jo no.
5: Sembla sí, ho entenem tots.
0: Jo no. Perquè no està dient dona-li a la Minya Mal perquè ha fet una temporada espectacular amb el Barça. No, està parlant de la selecció espanyola i de guanyar un Mundial que s'ha fet dos cops a la història.
5: Però sembla que acabis d'aterrar. Els pericos no poden admetre que el millor jugador del món sigui culer, punt.
0: Home, no, però...
5: No, és que és així de senzill,
0: els seguidors de l'Espanyol, els seguidors de l'Espanyol veuen futbol i deuen gaudir veient futbol encara que sigui d'un equip que no els agrada.
5: No veuen un jugador espanyol, veuen un culer, i no poden admetre que un culer guanyi la pilota d'or i ja està. Que això és ridícul, sí, que això és patètic, sí, que això és abominable, sí, que això és antiesportiu, també, però és així. Aleshores, el que no podem fer veure és que no ho entenem, perquè ho entenem, ho sabem, i ho vivim, i ho patim cada temporada.
0: A mi m'ha sabut greu que hagi hagut de fer aquestes declaracions, perquè no. Entenc que hi hagi rivalitat, entenc que puguis, anar en contra del Barça en tots els partits, com a vegades aquí recofem amb el Madrid, en un joc, evidentment, sense mala fe, però no entenc que puguis negar una evidència. Vull dir, si tu creus que la selecció espanyola és campiona del món i la Lamine Yamal és el millor jugador i ho dius, no passa res, jo crec que no s'ha d'ofendre ningú.
5: Però és que a Madrid tu pots anar amb una senyera i vestit del Barça i ningú et crida l'atenció si no fas la nota. A Cornellà vas amb una canellera del Barça o una cinta en el cabell i el més probable és que t'envien al córner on estan els aficionats del Barça. No et deixaran veure el partit si portes qualsevol simbologia culer, encara que sigui en el canell. Fixa't el que estic dient. Aleshores, el que no podem fer veure és que això no passa. Això passa. I diguem-ho. I si és trist, sí, és trist, diguem-ho, és trist, però passa.
0: Però jo ara intentem posar-nos sempre a l'altra banda. Imagina't que Mbappé guanya la Champions amb el Madrid i el Mundial amb França. Escolta'm, doncs no hi haurà color.
5: Tota la pericada va amb Mbappé, no t'enganyis.
0: No, jo t'ho dic, com a culer hauràs de dir Mbappé aquest any mereix la pilota d'or. O jo crec, malauradament, perquè és del Madrid, posa-li com vulguis la frase, però Mbappé ha de guanyar la pilota d'or.
5: Jo no vaig amb Lamine Yamal en aquesta pilota d'or perquè la mereixi. Vaig amb Lamine Yamal perquè és culer, és un dels meus, és català, és compatriota meu, porta els meus colors, sí. Ha nascut a Catalunya, per això vaig amb ell. No sé si és el millor, és que tampoc ho he analitzat massa. És el meu, és un odinoi. Per tant, jo vaig amb Lamine Yamal.
0: Aquesta és una visió. Jo dic que la de Monchi, que intenta ser objectiva, és Espanya ha ganat el Mundial i Lamine és un jugador diferencial que lo ha hecho muy bien, creo que merece el Balón de Oro.
6: Ell ha pensat que això era normal amb el pràcticament el 90 i tants per cent del territori. Hi ha una zona allà a Cornellà que això...
0: Però
6: és
0: també pecat, et dic, a les xarxes he vist seguidors de l'Espanyol dient, per mi no s'hauria d'haver disculpat. Vull dir que hi ha seguidors de l'Espanyol que entenen que és una tonteria.
6: No és una lacra ser de l'Espanyol, que duc sigui d'on vulgui. Però és veritat que hi ha un sector important. Que els hi surt urticària.
7: Però aquí el que és sorprenent d'aquesta història és que no ho provoca un moviment a xarxes, no? Sí. No hi ha una reacció, diguem-ne, popular a les declaracions.
0: Hi ha hagut algunes reaccions a xarxes que l'han criticat, però n'hi ha d'altres de l'Espanyol que han dit, escolta, aquest senyor no s'ha de disculpar, és la seva opinió, no passa res.
7: Sí, el que vull dir és que no s'ha produït el típic linxament de xarxes, que això ha passat moltes vegades. Cosa que em fa pensar que el que ha passat aquí és més senzill, és ha rebut una trucada.
6: Però...
7: Monchi ha rebut una trucada, perquè si no fas el ridícul d'aquesta manera.
6: Escolta, avui han jugat a Sevilla. Fa 4 dies el Barça va anar a Sevilla i el públic de Sevilla i el Lamine Yamal van acabar malament.
1: Sí.
6: Això va passar.
1: Va passar.
6: I això, que en aquells moments semblava que avui era el camp aplaudint el Lamine, dient-li... O sigui, l'han sortit entre uns aplaudiments brutals, amb la qual cosa
5: Marius,
6: vol dir
5: i fixa't
6: que al final... Bueno, encara que... Bueno, és la samarreta d'Espanya, val? Ja ho entenc. El que no entenc és que altres els hi costi tant acceptar això. Però, bueno,
5: I fixa't, en el moment que fa el segon gol, que seu a la pilota...
0: Xula, la celebració.
5: Vale, que aquesta assentada sobre la pilota portarà cua, perquè és l'inici de moltes altres coses. Lamine Yamal és del tot conscient que viu en el món de la immediatesa, del present, d'aquesta aura personal i d'aquest carisma especial que hi té. I quan seu a la pilota, passen coses. El primer que pots veure, i us recomano que mireu les imatges, és que tothom a la grada amb el mòbil el que fa és prendre la imatge de Lamine Yamal assegut amb el seu culet sobre una pilota, perquè tot el que fa aquest xaval és espectacularment seguit pel món. És això que diuen aura, ara li diuen aura. És un carisma desbordant, vagi on vagi, això passa, és igual que estiguis a Sevilla, és igual que vagis a València o que te'n vagis a les Palmes de Gran Canària a jugar el partit de la selecció. Però quan Lamine Yamal fa qualsevol cosa, són milers de braços i milers de telèfons filmant aquest xaval com viu, com respira i què fa. És simplement això. I això, per la persona que és visceralment contrària, és insuportable. I a Monchi, segur que ha rebut la trucada, igual que segur que s'ha pigut de la reacció per a la xarxa, sí que ha reaccionat. Home, clar, la reacció dels seguidors de l'Espanyol és la que és a nivell de volum, però segur que ha rebut una trucada. Li he dit, home, seria convenient que per no esperonar la ira de la pericada demanis disculpes o ho matitzis. Jo crec que no havia de disculpar-se, potser sí, podia matitzar-ho per un tema temes sensibilitats, ara demanar disculpes no, resulta ridícul.
6: Bé, és que quan tu has de demanar disculpes pel que penses, tenim un problema.
5: I ara rebré jo, i ara rebré jo per dir la veritat. El que passa és que jo vinc aquí a dir la veritat, i la nostra veritat social és aquest enfrontament visceral entre l'Espanyol i el Barça.
0: El puc arribar a entendre en una rivalitat sana, igual que hi ha a Barça-Madrid, que n'hi ha molta de rivalitat, però crec que no hi ha res de l'altre món per haver de demanar disculpes. Vull dir, és una opinió molt lògica que pensa el 100% del món futbolístic. Lamine Yamal és un dels millors del món ara mateix i mereixeria guanyar la pilota d'or. Després la guanyarà o no.
5: El Madrid però... és un igual. El Madrid té la potència al Barça, té la grandària del Barça, té la importància al Barça. Si jo hagués nascut a Madrid, probablement no seria de l'Atlético. Jo seria del Real Madrid, seria de l'equip guanyador. Per tant, la rivalitat entre el Barça i el Madrid és una rivalitat d'iguals. La rivalitat entre el Barça i l'Espanyol, ho sento, no és una rivalitat d'iguals. I, per tant, s'ha d'alimentar de coses extraesportives perquè tingui sentit.
6: No segueixis, que tu l'has de disculpar.
0: Bé, dit això, només volia fer aquest apunt perquè...
5: Tot el respecte del món.
0: Ja. M'ha semblat curiosa aquesta disculpa i volia donar la meva opinió, que crec que Monchi no ha dit res de l'altre món i que no s'hauria d'haver disculpat. Dit això, ara deies, Lamine Yamal, tothom el grava. Quan estaríeu disposat a pagar per veure Lamine Yamal en un clàssic?
7: Ja sé on vas.
0: Tu, Ernest, quan estaries disposat a pagar per veure Lamine Yamal en un clàssic? No hi ha preu?
7: El que és segur és que els preus que jo he vist avui per les xarxes, de cap manera.
0: Quins preus són, a veure?
7: Però és que jo no pagaria això per res, ni per Oasis, que he vist els mateixos preus demencials. Sí.
1: No, són molt, molt més cares les entrades del clàssic que les d'Oasis, eh?
7: Sí. Mm-hmm. No, però és que no pagaria per res. Per res.
0: No hi ha res que t'apassioni al món que diguis, mira, m'hi deixaria 1.000 euros.
7: Escolta, la noia de la perla de Vermeer, et puc dir 1.000 coses que m'emocionen, que m'apassionen i tal, però no aquests preus.
0: No,
7: aquests preus de cap manera.
0: Quins preus hi ha pel clàssic, saberes, que tu has estat mirant?
8: Doncs mira, recordar només que és una prevenda d'augment de 19.000 entrades que finalitza dimecres, amb preus molt elevats pels socis, prevenda d'augment per socis. Les més econòmiques dels gols ja s'han exhaurit, anaven dels 315 als 649 euros. Les més cares, les de tribuna, oscil·laven entre els 900 i els 1.150 euros. Pel mig, les de lateral anaven dels 799 als 949. Ara mateix, ho hem estat mirant, només quedaven entrades ja pel lateral a 899 i a tribuna encara de 899 a 999 euros. Preus, això sí, amb un 5% de descompte, per tant, aplicant-ho, les entrades que s'han posat avui a la venda anaven dels 299 als 951, més les despeses de gestió, a tot això també hi ha les localitats VIP, que anaven des dels 1.700 fins als 5.000 euros.
0: Deixa'm, ara sé que s'està preguntant al club sobre això. Avui a la tarda, a la tertúlia del Versió RAC1, al Temps Afegit, jo he dit, escolta, és una llàstima aquests preus, però si et fas soci del Barça, ja t'entren al carnet tots els partits, no? I per tant, doncs ara mateix és l'única manera de poder veure un clàssic i no endeutar-te. El que volia dir, per matisar-ho, és si ets soci abonat i tens cadira, clar... Hi ha gent que és sòcia, que no té l'abonament encara i que ha de pagar aquests preus, no? Amb un 5% de descompte, només. Perquè el club, què t'han dit sobre això?
8: Doncs home, recorden que ara mateix hi ha un 60% de l'aforament del Camp Nou amb socis abonats, com ara estaves comentant tu, que aquests abonaments són els més econòmics d'Europa perquè van dels 547 euros dels gols als 1.400 de tribuna i que, per tant, incloent totes les competicions, com inclou l'abonament del Barça, el preu per partit està entre els 20 i els 53 euros.
0: O sigui, els abonats veuen per 50 euros el clàssic.
6: Jo veuré el clàssic per 53 euros. Va.
8: Per tant...
6: Ara, i anat per totes les muntanyes de Barcelona, a veure el Barça.
8: Per tant, i una mica en el sentit també del que deia el Màrius, entén el club que ja s'està premiant els socis amb uns preus assequibles i des del club el que transmeten és que aquells que no van demanar l'abonament i volen assistir només als partits grans, doncs no els sortirà a compte perquè el club pretén fer caixa en dies grans, tenint en compte també el context actual amb les obres i la delicada situació econòmica del club. En aquest sentit, i encara que no és el motiu principal dels preus, també hi ha la qüestió de la revenda, entenen que amb el preu que fixa el club es fa difícil augmentar aquest valor de les entrades i poder fer negocis. Si ja estan a aquest preu, difícilment es podran revendre. En canvi, si les posessin a la venda a un preu molt competitiu, més d'un podria estar temptat de fer-ho. En tot cas, també ens diuen des del club que a mesura que vagin entrant més socis a l'estadi i augmentin els ingressos pels abonaments, també es modularan aquests preus tan elevats que estem veient de cara al Clàssic contra el Madrid. Finalment, sobre aquesta proposta que va llançar Joan Laporta durant la campanya,
9: ara podem adoptar segons quines mesures i nosaltres ho compliquem menys, en aquest cas la nostra proposta és que els socis que no siguin abonats tindran un 50% de descompte en les entrades. Això és el que farem si els socis ens fan confiança aquest diumenge.
8: Això ho va dir Joan Laporta, com dic, en campanya. Ens asseguren que efectivament el club s'ho plantejarà un cop estiguin enllestides les obres de l'estadi, però mai abans.
0: Per tant, quan estigui l'estadi acabat el 2028, pot ser que llavors els socis en aquest tipus de partits tinguin el 50% de descompte.
8: Això és el que va dir Joan Laporta.
0: Ara tenen el 5% de descompte.
8: 5%.
0: Va. Tu no pagaries, tu, Lluís, pagaries per un espectacle?
5: Mira, deixa'm posar-me galons. Jo us demanaria que feu l'exercici de buscar en un programa, quan tot just començava en el teu programa, vam parlar d'aquest assumpte. T'estic parlant de fa 4 temporades. En aquell moment, l'Emirates de l'Arsenal era l'equip de, i l'estadi d'Europa, que tenia més seients, diguéssim, premium, o VIP, que era al voltant del 8%. Jo vaig vaticinar que en 4 anys, val, això es doblaria. En aquest moment l'estadi amb més seients VIP ja no serà a l'Emirates, serà el Camp Nou, que superarà inclús a l'Emirates en quant a nombre. També és veritat que té més seients que a l'Emirates i, per tant, el percentatge serà inferior.
0: Quan estigui acabat, uns 9.500 seients seran VIP, no? Que són butaques especials, en una posició especial.
5: No, hi ha uns serveis especials, hi ha càtering, hi ha beguda, hi ha atencions especials.
6: I on ens posaran els socis estàvem allà?
5: Després anem amb això.
6: Si al costat jo tinc l'emir de Qatar, en fi, a mi em posaran, no sé.
5: I aleshores t'explicava...
6: A sobre de la visera.
5: I aleshores t'explicava...
6: Vaig a sobre la visera, que m'ho imagino.
0: Un moment.
5: I fa 4 temporades...
8: Vaig a del Marius, a dalt de la visera.
0: Un moment, que acabi Lluís.
5: I fa 4 temporades t'explicava que tant en les grans arenes, en els grans pavellons com els grans estadis, quedaran, en qüestió de poc temps, et deia aleshores, quedaran reservats per persones molt benestants. I al poble no podrem acudir, perquè els preus seran prohibitius. Només les persones benestants i amb un poder adquisitiu molt alt podran anar als estadis. I
6: això,
5: s'està complint.
6: Els amos del club, els amos hipotètics del club, alguna cosa haurien de poder dir. No ho sé. Igual m'estic...
5: Però són corrents de mercat.
0: No, i que has de guanyar calés i és una manera d'explotar l'estat.
5: No, perquè és que els clubs s'han de mantenir. I aleshores les despeses i les inversions en els clubs són tan bèsties que l'única forma de poder competir i poder seguir, sobretot si no ets un club estat, és fent aquestes coses. El Barça es veu obligat, entén-me, i podrien haver altres polítiques, però en aquest moment, i donada la conjuntura del club, ha de vendre les entrades, aquestes entrades, per seguir sent competitiu i poder competir amb clubs estat que el que tenen són pous de petroli que substitueixen aquests seients VIP.
7: No, és que, Lluís, la descripció que fas... és així.
5: I és trist. No. I la senyora Papeda, que coneixies, i la senyora Martorelles, que seia a la teva esquerra, i que veies com la seva neta es casava, i quasi et convidaven a la boda de la neta,
6: ara
5: de la senyora Martorelles.
6: A la boda de l'emir de Catalunya.
5: No, clar, ara,
6: que serà
5: això s'ha acabat.
6: Això s'ha
5: acabat. De fet, ja t'estan vellugant per l'estadi, i això s'està acabant, i hem d'admetre-ho, perquè és la tendència de mercat. El fet d'assistir als grans esdeveniments esportius i als grans concerts serà una cosa pràcticament prohibitiva.
7: Primer, jo crec que el Barça té raó en una cosa. Sí, el Barça té raó que el soci abonat paga preus molt raonables.
5: Molt raonables.
7: Molt raonables. I això no es pot treure de l'equació, perquè amb això...
5: Veurem amb el Camp Nou acabat,
7: Avui.
5: Avui sí.
7: Avui encara paga preus bastant raonables. Menys, per cert, que fa 3 anys. Però els paga bastant raonables. Ara... respecte al que tu estàs descrivint, que és així, o sigui, el que estàs descrivint és exactament el que està passant i, per tant, és impecable, a mi m'agradaria no veure-ho com un fenomen meteorològic, que és, és que això passa.
6: El món va per aquí.
7: O pitjor...
5: Només la Bundesliga aguanta.
7: Espera.
5: També us ho diré. perquè és un altre model.
7: Però, o pitjor, veure-ho com les lleis del mercat. No ho dic, perquè el mercat lliure ens ha portat a tragèdies al món. Entre altres, per cert, el preu dels pisos. Vull dir que el mercat lliure, quan es deixa lliure, fa por, el mercat lliure. Llavors, si és la descripció d'un fenomen, estic d'acord, però això no vol dir que sigui una veritat insalvable i inevitable, com si fos una tempesta d'estiu.
5: No, marco la tendència del mercat,
7: sí,
5: simplement.
7: No, això estic totalment d'acord.
5: El club podria lluitar contra aquesta tendència.
0: Els socis podrien lluitar en assemblees. No?
7: Sí, aquí és on anava. Llavors, el que dic és que, com que això no és un fenomen meteorològic, que ens hem de quedar amb els braços creuats esperant que els preus de les entrades arribin a 5.800 euros... home, doncs, mentrestant alguna cosa podrem intentar fer davant d'això, de manera que no, que l'agradaria no ens trobem un dia al Camp Nou que tots són emirs de Qatars, tots van amb un turban, tot l'estadi, així que, per cert, estic segur que l'ompliríem. O sigui, estic segur que fem la prova en un clàssic de posar totes les entrades a 6.800 euros i estic segur que omplim el camp.
0: No, pagues el camp, ja.
7: Sí.
0: Pagues les obres a Goldman Sachs amb un clàssic.
10: Estem un any sense anar-hi i ens traiem el mort de sobre.
7: Sí, home. Estic segur
0: totalment d'acord.
7: En un clàssic posem totes les entrades a preu únic a 6.800 euros i venem 98.000 localitats i, a més, us dic una cosa, en poques hores. En poquíssimes hores.
0: Llavors, on vas tu?
7: Perquè els que rebenten pous de petroli i sotmeten a la seva població i oprimeixen a les dones, entre altres coses, els importa un rava tot això. Per tant, no els hi ve de 30.000 entrades en una tarda.
0: Llavors, tu creus que el soci hauria de fer alguna cosa en una assemblea, demanar-li al club de dir, ei, un topall, màxim el 8% dels seients VIP.
7: D'entrada, el que hauria de fer
0: la
7: junta que escull els socis és que compleixi la seva paraula.
5: Bueno, però ara, ara vivim en un estat d'excepcionalitat.
7: Sí.
5: Fins que l'estadi no estigui acabat i no sapiguem el preu definitiu dels abonaments, de si realment et canviaran o et canviaran de puesto, si et mantindran.
10: Vull recordar
5: la teva pregunta, Màrius,
10: que la meva, on estaràs assentat? Presidenta del Futbol Club Barcelona ens va dir que, bueno, potser ens haurem de moure una mica, però res, 3 o 4 metres.
7: No, ho va
10: 3 o 4 quilòmetres, és a dir, haurem de veure des de casa.
7: Ho va dir una pregunta meva, per cert, al programa...
8: Especial que feia al Camp Nou amb el Basté,
7: no? I va dir textualment que no ens allunyaríem més de 4 metres.
10: Bueno, jo això ho compro.
5: Avui en dia ja ho saben. Avui en dia ja està dibuixat el camp. I, per tant, ja estan dibuixats tots els abonats.
10: M'has vist la meva caricatura o no?
5: No he vist on
10: ser. Mira-m'ho, per favor.
1: Un pòstit amb el teu nom.
5: Però, lògicament, aquestes coses ens fan molta previsió. Per tant, ja, l'assignació dels seients de tots els socis abonats ja està decidida, lògicament, perquè saben com quedarà el mapa de l'estadi.
7: I tots sabem que el Barça, quan inauguri el nou estadi, tots sabem que les entrades faran un salt exponencial amb el preu.
0: L'abonament també, passa... tu creus? L'abonament també?
7: Sí, tot. El que passa que tot això és inconfessable. Tot això és inconfessable.
1: Els carins del club ja ho saben, això.
7: Sí.
10: Per què no ho expliquen?
1: Perquè és impopular.
7: Com ho expliquen, això?
10: És impopular.
1: Clar.
10: Escolta, aviam, el que és impopular és que passi, no que es digui, no?
7: No, home, no. Que es digui és també un problema molt gruixut que ara no es té ganes de gestionar.
5: Bueno, però siguem francs, és el que està succeint en el món sencer. Que el Barça sigui una excepcionalitat seria fantàstic. Però,
10: si continues per aquí, me n'aniré a la plaça Catalunya amb una tenda de campanya.
1: O sigui, però, Màrius, jo això a mi m'agradaria veure.
5: Jo només vull que sàpiga que els oients sàpiguen que això és el que s'està produint en tots els estadis del món. Que el Barça no és una excepcionalitat.
0: Però jo crec que el Barça hi pot posar fre amb l'estructura de club que té.
5: Que podem mostrar una sensibilitat diferent i singular pel fet de ser més que un club, per ser un equip arrelat a un país, a una cultura i a uns valors, sí. Que ho faran? No ho sabem, no és veritat.
0: Jo dic que els estatuts haurien de marcar que un percentatge de l'estadi fos d'abonats d'aquí, bueno, d'aquí o, no sé, d'altres punts d'Espanya o d'Europa, perquè hi ha catalans que estan a altres punts d'Espanya d'Europa o espanyols.
5: És veritat, l'estadi.
7: Jo crec que hi ha un factor que aquest a vegades sona com a excusa perquè no s'explica bé, però pot ser un factor important, que és, mentre no s'acabi l'estadi, necessitem uns recursos excepcionals.
5: Això ho han explicat també d'una ocasió.
7: Això ho entenc perfectament. No, amb les entrades d'aquest clàssic no s'explica.
5: No, d'aquest clàssic no. L'excepcionalitat de les obres i de la venda d'entrades, la distribució dels abonaments, això s'ha explicat.
7: No, això sí, però dic, per exemple, en el cas específic que estem discutint avui, que són les entrades del clàssic, jo crec que tranquil·litzaria la gent si es digués, mireu, efectivament són entrades molt cares. És veritat. Recordant el que diuen amb raó, que els abonats gaudeixen d'uns preus que són privilegiats a Europa, etcètera, etcètera. Recordant això, però seria un missatge a dir, però com que ens trobem en una situació econòmicament molt exigent, que és el període en què estem construint l'estadi, us ho expliquem. Posarem, fins que no acabem l'estadi, els partits importants, com el clàssic, les entrades que no són d'abonats, sí. A preus molt exigents. I us ho diem. Bueno, aquest seria un missatge que jo crec que, explicat així, s'entendria més que no l'alarma que s'ha creat.
5: La gent aplaudiria en massa. En massa. Bon, els catalans som així. Ens van dir una nit pluviosa, aneu, us pegaran, bueno. No passa res, bueno. Aguanteu i votareu. I vam anar, ens vam mullar, ens vam pagar, vam votar i no va passar res. Però bueno, som així els catalans. Per tant, si el club ens demanés aquesta solidaritat, aquesta generositat, segur que la gent en massa acudiria a entendre que no és un partit, que ens truqui. Ja està.
7: Saps quin problema hi ha? Que un cop transmets aquest missatge, llavors estàs obligat el dia que acaba l'estadi a seguir en preus raonables, perquè tu has demanat un sacrifici en el mentrestant.
1: En un context concret,
0: sí.
5: Pues anem a esperar, perquè potser els preus són raonables quan acabin l'estadi.
8: Avui, quan estàvem preguntant per això, es modularan un cop hi hagi més abonats. És a dir, hi haurà una rebaixa substancial.
7: M'agraden molt les paraules.
8: Sí, sí, sí.
7: Modularan. M'agraden molt els verbs.
0: Perfecte. Doncs això, si voleu anar al clàssic... el soci, la prevenda del soci és quan acaba això ara?
8: Demà.
0: I després la resta d'entrades, en públic en general, que vulguin pagar 1.000 i escaig euros o 800 o 900. Va.
5: Sí, perquè un cop acabi les entrades dels socis, els que són, que també seran seguidors blaugranes, seguidors del Barça, encara que no siguin socis, els preus a partir de quina xifra aniran.
8: No ho sé encara...
5: No se sap.
0: Que això sabrem a partir de demà, no?
8: Clar, quan es tanqui la prevenda dels socis.
0: Quan s'actualitzin els preus. Sí. Molt bé. Perfecte. Marta, què més ha dit la porta a Copenhagen, més enllà del que sentíem d'aquestes molèsties d'Eric i Rafinha que ha valorat?
1: Doncs ha explicat què n'espera de la via judicial contra Florentino Pérez, que ja té data per l'acte de conciliació del proper 25 de novembre, pas previ, ho explicàvem ahir, a la querella per calúmnies.
11: No podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas y seguimos en la misma tónica. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
1: Laporta ha recordat que les relacions amb el Madrid continuen trencades. En canvi, les relacions amb l'Atlètic de Madrid, diu, estan millor, almenys tenint en compte el to amb què s'han saludat i parlat avui amb el conseller delegat Miguel Ángel Gil Marín.
11: Cariñoso, excelente. Hemos pensado cuando nos vimos de que teníamos que continuar la relación, la buena relación que hay entre los dos clubes y la personal que tenemos. Yo me lo aprecio mucho, él lo sabe, noto también su cariño y nos vimos y enseguida nos dimos un abrazo y creo que hemos superado hemos limado las perezas y yo creo que hemos retomado la relación como debe ser y estoy muy satisfecho porque además es una persona que aprecio mucho.
0: Eso del fútbol es la hostia. Oye, aquest senyor va insultar el Barça al sorteig de la UEFA de mala manera i han fotut... Bé. No sé.
1: Es tiraven els plats pel camp, no, públicament.
0: Sí, sí.
1: O sigui, s'han dit coses de l'alçada d'un campanar.
8: Tampoc sé la gent de l'Atlético si li agradarà que, tal com estava la situació i en la línia que anava Gil Marín, ara sabrà si amb Joan Laporta, no?
7: Fi, jo crec que
0: és una estratègia.
8: No sé. Tot això penso en Julián Álvarez.
7: Clar, no aquí, mira, és el que anava a dir...
8: Tothom fent-se abraçades i ell, que era el que volia marxar...
1: I ell
8: marxar,
1: allà al damnificat.
7: Però hi ha un factor molt important, que pel camí el Barça ha descobert que no el vol per res. Ja no,
8: no, no, no.
7: Perquè
8: Deco va dir també ara fa uns dies que ja era...
7: Ja no, però per res. Per és més, ara al Barça li faria molta nosa a Julián Álvarez. Per què? Perquè ja ho té solucionat de la millor manera possible, que té el millor nou del món, que és Rafinha.
10: Ara faria, llavors, faria mandra. De tot, ara. Faria mandra.
7: O sigui, ara amb la qual
0: cosa... No encaixaria bé.
7: Amb la qual cosa...
1: Amb la turra de l'estiu.
7: Amb la qual cosa, en el fons, al Barça se li està oblidant de per què estava barallat amb l'Atleti de Madrid. Cosa que, per cert, això ens passa a tots.
10: Una mica a tots.
7: Passa a tots.
10: Què ara, ens va passar?
7: Què va passar? Ja ni... Això ens passa una mica a tots. Ja,
10: de què anàvem? Ja,
1: per què estàvem enfadats?
7: I per tant, aquestes declaracions estan totalment mediatitzades pel gran començament de temporada del Barça i de Rafinha. Si no, no s'entendrien. I vull dir una cosa. Em sembla perfecte el que el Barça està fent amb Florentino Pérez. Perfecte. Perquè l'està començant a correlar, a més a més. Sí,
10: tenia,
7: no només...
10: tenia una gran fe a la justícia, i crec que això... bueno, és que em posa a tendre.
7: Perdona. Primera, que no se li han de deixar passar les barbaritats que aquest home ha anat dient amb el Barça. O sigui, ha passat totalment de frenada, una absoluta bogeria, i per tant, jo... Així com vaig denunciar aquí quan el Barça era amiguet de Florentino Pérez, ara celebro que el Barça tingui aquesta fermesa i aquesta claredat. I, a més, em sembla que la tàctica és molt intel·ligent, que és, et deixo una oportunitat...
0: La conciliació.
7: T'estic donant una oportunitat. I està fent que aquell dia de la conciliació, que era una cosa que estava ja en un segon pla, aquest home haurà de decidir. Ja comença a estar incòmode, Florentino Pérez, perquè ha de dir, si no hi vaig... Tinc un problema molt gordo. I si hi vaig, també tinc un problema molt gordo.
10: Enviarà el seu advocat.
7: Bueno.
0: Tinc entès que a la conciliació sí que és veritat que pot enviar algú, un advocat, algú, però si el Barça creu que la conciliació no ha anat com el Barça vol, querella criminal, i llavors sí que ha d'anar-hi.
8: Doncs presentarà el Barça, el que diu és que presentarà una querella criminal i que llavors sí que haurà d'anar-hi.
0: Llavors sí, Florentino haurà d'anar-hi.
8: Vull veure-ho.
0: Sí.
1: Quan hi ha una querella, el Florentino, o sigui, si s'arriba a la querella, hi haurà d'anar-hi.
0: Sí. Marta, del Barça, alguna cosa més d'avui?
1: Un apunt institucional. Hem de destacar que Manel del Río deixarà de ser director general del Barça, l'executiu, que ja ha comunicat la seva dimissió al president Joan Laporta. Sí.
10: Què passa?
1: Moltes coses. En aquest cas concret, són coses
10: que no tenen a veure amb
1: altres casos que hi ha hagut en el passat, que sí que eren una mica més foscos o més polèmics, però en aquest cas concret...
10: No, jo no dic que siguin foscos, jo només constato una cosa, que és que no duren. O sigui, els directors generals no duren.
1: Ha durat un any. Manel del Río, en aquest càrrec, el va assumir feia un any, ha comunicat que deixa el càrrec, que ja està acomiadat del comitè de direcció. Màrius, ho remato?
10: Sí. Molt interessant.
1: Perquè la gent ho tingui clar, més que res. Ara la posició del director general queda, de moment, vacant, i Sergio Serrano, que ja és el timó de la direcció financera des d'aquesta temporada, assumirà, de moment, bona part de les funcions que tenia ara mateix del Río. Des del club asseguren que la sortida, com dèiem, és de mutu acord, i valoren la gran feina de del Río, i pel que sabem, a RAC1, a més, del Río tenia ganes d'emprendre altres projectes professionals.
7: És superlògic.
10: Escolta, hi ha frases que haurien d'estar prohibides al periodisme.
1: Quina?
10: Sí, la gent, quan et foten al carrer
0: mutu
10: o
0: acord.
10: Quan tens un problema, diu mutu acord no, perquè mutu acord vol dir que hi ha hagut un desacord, i al final hi ha un acord. No, això, no per qüestions personals, perquè té altres projectes.
1: Tenia ganes de fer altres coses.
7: És molt...
1: Però és lícit, no? També tenir ganes de fer altres coses.
10: Això no és la NASA, que la gent té quins projectes.
1: Bé, igual s'ha cansat d'estar tot el dia al Barça aguantant segons què, també.
10: Això és el que volia que m'expliquessis. Si era aquest el problema.
0: És molt exigent.
1: Entre línies crec que s'entén tot.
0: Desgasta molt el Barça i és molt exigent.
7: I a més, sí, és molt lògic que quan has passat de 1.000 milions d'euros de facturació, decideixis que no cal director general. No, vull dir que és superlògic.
5: No han dit que no cal, no? És que
7: queda vacant.
5: Canvieu les coses, Ernest.
7: Queda vacant.
1: Bueno, no, les seves funcions ara les assumeix
5: Càrrec de risc.
1: Serrano.
5: Queda temporalment vacant. El senyor Serrano, que és el responsable financer,
1: agafa
5: de moment
1: part de les seves funcions.
5: Exacte, aquestes responsabilitats, i és possible que se'l designi com el nou director general les properes setmanes.
1: No,
0: el senyor Serrano, que durant molts anys va treballar a Banc Sabadell i que ara doncs estarà al
1: De fet, ja ha participat participat activament del disseny del pressupost d'aquesta temporada, del tancament de l'exercici anterior i de totes les qüestions referents al fair play financer.
0: Sí, sí. Sergio Serra no ha tingut un estiu intens, també, com a treballador.
7: Es venia així a Manel del Río, també ho recordo. Exactament. No, que ve de dins.
1: Sí, jo també me'n recordo.
10: També era director financer. Era el director financer anterior,
1: sí.
10: No?
1: Sí,
7: és el mateix. Mira, aquesta frase que has dit és el mateix.
10: Bé. Bueno, no és una...
1: De fet, el Barça, si us recordeu, va estar molt temps sense la figura del director general.
7: Això?
1: Sense CEO.
7: Però si el Lluís m'estava renyant, ara, mentre jo deia
10: no,
7: això.
10: No, jo no re.
7: El Lluís
10: m'està...
1: Quan va marxar Ferran Reverter, va haver-hi allà un buit, una cadira allà, que tenia...
7: No, jo el que dic és que
5: no hi havia cap buit, perquè el president en el seu moment ja va dir que exerciria una presidència presidencialista, i el president Laporta va estar fent de director general durant molts mesos. Molts mesos.
7: Que és innova, que és innova.
10: Això és com allò que quan era petit, tot el que jugues diu, jo de porter delanter. Sí. Si tu pots fer de porter delanter, jo estic
7: pots
10: tranquil.
7: Pots fer de president director general.
5: I aquest és un debat que podem tenir.
1: I el president Laporta té un assessor,
5: però és que és inevitable. És una persona que li agrada realment tenir la potestat i l'opinió en totes les àrees del club, però no enganya de ningú. És que ja va accedir a la presidència amb aquest discurs.
0: I com diu la Marta, té un assessor que també l'ajuda molt en moltes àrees, no? Com és Alejandro Echevarría. I després en té d'altres també que l'ajuden en d'altres qüestions, en la part econòmica, en la part financera, en la part de comunicació.
1: Ara... Qui necessita un director general?
7: Ara... Ah, no, llavors per què hi era el director general?
10: Deu ser l'únic cas en el món que una companyia que factura 1.000 milions pot anar sense director general. És un cas únic. Però això s'ha d'estudiar.
0: Tindrà una figura que assumirà.
10: Jo crec que és el moment de demanar.
1: És que em feu riure.
5: I vull fer una punt final.
0: Que vull tancar amb el Pizjuán.
5: Un amic d'aquests que va estar a Montjuïc, com el Màrius, que ha fet totes les muntanyes de la ciutat i que ha seguit el Barça a Montjuïc, aquí, a les obres, sense obres, em deia, tampoc, si hem de dir... I ens han de sortir els colors que ens surtin. Però el Barça té en aquest moment 900 socis expedientats per revenda d'entrades d'aquests partits de pota negra. Per tant, també mirem-nos a nosaltres mateixos. Perquè 900 no són poca cosa. No, 900 és un percentatge alarmant de persones que utilitzen, inclús es fan socis de l'entitat, per comprar entrades a un preu reduït i poder fer l'agost a partir del Barça. Diguem-ho tot, perquè si ens han de sortir els colors, que ens surtin. Bueno, no passa res, perquè s'ha de posar solució. 900 expedientats són de molts expedientats.
10: De quants socis estàs parlant?
5: 900 són molts.
10: No, però quants socis té el Barça?
7: Perdona, té raó, Lluís, que 900 persones són moltes persones.
5: 140.000, 150.000.
0: Socis, socis abonats, ara que eren 20... Sí, 20 i pico mil, no?, els que venien de Montjuïc, diria, en aquesta primera etapa. Bé, Marta, gràcies.
1: Bona nit a tots.
0: Vinga,
1: molt divertits.
0: Una tertúlia distreta. Damià López, al Pizjuán, què ens queda per escoltar?
2: Doncs, abans que res, et confirmo el que abans ja et començava a insinuar, Aleix Grimaldo, pel que sabem, té tots els números d'abandonar la concentració, ho acabaran de decidir les pròximes hores, i és clar que eren només dos partits, i podries pensar que ja no cridaran a ningú perquè queden només dos partits, però el problema és que al lateral esquerre Cucurella ho ha jugat tot, i no cridar a Grimaldo, si et fixes en la plantilla no hi ha més opcions, hauries de baixar un extrem, i clar, tampoc seria massa normal que Cucurella hagués de jugar els quatre partits, que cap jugador hagués de disputar els quatre partits en la seva totalitat, per tant no descartem que es cridi un lateral esquerre pels dos partits que queden, eh? Estem pendents. Demà se sabrà, però parlar amb gent de dins ens diuen que pinta claríssimament, més que res, perquè si no hi havia marge per recuperar Eric García, encara menys per Grimaldo. Luis de la Fuente, destaco un parell de documents, el primer destacant Lamine Yamal, una vegada més, la gran estrella del partit d'avui.
12: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
2: Ara la reflexió que se li fa de la Fuente i que també se li feia als jugadors és que aquest equip sembla invencible, campió de l'Eurocopa, campió del Mundial, 41 partits invicte, més les últimes victòries, tret de la de Croàcia, que també és una selecció competitiva, però Espanya ha guanyat a tots els campionats del món, no hi ha qui li pugui mirar a la cara a Espanya. A més, si recordes, després de guanyar el 2010, Espanya va recollir golejades contra Portugal, contra Argentina, etc. En canvi, aquesta selecció sembla plena d'ambició i decidirà guanyar el pròxim torneig, que és l'Eurocopa, però De La Fuente vol rebaixar l'eufòria.
13: Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo, sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
2: Demà dimecres, jornada de descans i recuperació a les Roses, no hi haurà activitat esportiva. Dijous, entrenament. Divendres, entrenament i viatge a Oviedo, on hi haurà roda de premsa de La Fuente i un jugador. I dissabte, partit Espanya-República Txeca al Carlos Sartier.
0: Perfecte, doncs dissabte en aquest Damià On Tour que estàs fent durant la Nations et saludarem des d'Oviedo. Dami, moltes gràcies.
2: Gràcies, bona nit, Aleix.
0: Adéu, vagi bé, bona nit.
2: Adéu.
0: Un quart d'una. Per tancar tertúlia avui, perquè un cop acabem la tertúlia hem de fer la prèvia de la Champions femenina. Demà hi ha un Roma-Barça, que el fem a RAC+1 a 6:45 de la tarda. Roma-Barça. Hem de parlar de la derrota del Barça de bàsquet contra Xavi Pasqual avui a la pista del Dubai.
10: No tenim pivots, és que és tremendo. És una tragèdia, se'ns han lesionat tots.
0: Sí, sí, ha tingut mala sort el Barça.
10: Necessitàvem un pivot molt gran, ja no el vam poder fitxar perquè, en fi, estem com estem, i la tragèdia és que el Barça o comença a fotre triples, o si no, no ho és. És molt difícil que guanyi un partit. Perquè és que, clar, els altres tenen moltes vegades dos i tres oportunitats, perquè és que només tens un tio de més de 2 metres.
0: L'altre dia contra l'Efes va jugar prou bé el Barça, va remuntar i va acabar guanyant. Avui, en canvi, no ha tingut opció.
10: Jo també hi era.
0: Va ser xulo aquell partit.
10: Jo també hi era.
0: L'estrena d'Eurolliga. Bé, ara farem això, Champions femenina, el post de l'Eurolliga, ha de venir el back-to-back, el Pedrol per parlar-nos d'esports nord-americans. Tot això serà quan tanquem tertúlia. I la tertúlia m'agradaria tancar-la amb una altra de les grans notícies del dia, que sens dubte és aquesta anunci de culpabilitat pel Manchester City. La comissió independent de la Premier League anglesa que estudiava el cas del City l'ha considerat culpable, presumptament culpable, perquè el City encara es pot defensar, de 114 dels 115 càrrecs de què estaven acusats, Roger.
8: Sí, ho ha fet oficial la Premier League en un comunicat on dona tot tipus de detalls del perquè d'aquesta declaració de culpabilitat, una comissió que ha investigat els comptes del club entre les temporades 2009-2010 i la 17-18, i que, segons el comunicat, ha considerat provat que...
14: El City va tancar contractes ficticis amb diversos socis comercials, a més de recórrer a acords falsos per inflar els ingressos i reduir les despeses. També va presentar comptes inexactes, ocultant la situació real de les seves finances als seus auditors i als organismes reguladors del futbol. Va incomplir significativament el límit de despesa de la Premier i de la UEFA i, finalment, va incórrer en múltiples incompliments de les seves obligacions de cooperació i d'actuar de bona fe amb la Lliga.
8: Aquest seria el marc general, aprofundint en algunes qüestions i el mode operandi del City. El comunicat detalla el següent.
14: Utilitzant l'empresa propietària del club, Abu Dhabi United Group, es van tancar acords ficticis amb l'objectiu d'inflar artificialment els ingressos del club i reduir les despeses en més de 900 milions de lliures durant tot aquest període i d'aquesta manera simular que complien amb la normativa financera.
8: I finalment aquest comunicat afegeix que...
14: Si tots els acords pertinents s'haguessin declarat correctament els comptes del club, aquest hauria superat els límits de despesa de la Lliga i també de la UEFA per unes quantitats molt importants.
0: El comunicat també afegeix declaracions escrites del director executiu de la Premier League, Roger.
8: Richard Masters, que destaca que el City va infringir sistemàticament les normes de la Premier League durant una dècada i considera aquest cas i aquesta decisió com els més importants en la història de la competició. Finalment, sobre la sanció que li pot caure al conjunt Citizen, diu que queda per resoldre la sanció a aplicar per aquest tipus de situacions. Ara que disposem de la decisió de la comissió, ens comprometem a avançar amb rapidesa en la fase restant del procés per aportar credibilitat a la Lliga, als nostres clubs i als nostres aficionats. El City té dret a recórrer aquestes conclusions d'aquesta comissió independent fins al divendres 2 d'octubre, cosa que el club, el Manchester City, ja ha anunciat que farà.
0: Sí, ho ha de fer en 3 dies, perquè divendres 2 d'octubre és aquest divendres, és demà passat.
8: Correcte.
0: Bé, d'aquí a 3 dies. A tot això, avui hi ha hagut reacció del del City.
8: Sí, ha parlat el CEO del club, Ferran Soriano, detallant com serà el procés de defensa del club, del Manchester City. D'entrada, ha desmentit que els propietaris del club, Abu Dhabi United Group Investment and Development, hagin comès cap irregularitat inflant els comptes amb suposats acords ficticis.
15: I want to explain exactly what this is, the next steps...
16: Vull explicar exactament què és això, els passos següents i com continuarem defensant el club per finalment quedar exculpats en aquest procés. Això s'ha allargat tant que és important recordar que tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això simplement no és veritat. S'han aportat proves irrefutables a la comissió de la Premier League que demostren que no va passar. Sorprenentment per nosaltres i pels nostres advocats, després de gairebé 2 anys, la comissió de la Premier League ha emès un dictamen que dona suport a la teoria de la conspiració de la Premier League per fer-ho. El dictamen ha hagut d'ignorar realment les àmplies proves aportades pel club per arribar a una conclusió que és clarament errònia.
15: In order to reach a conclusion that is clearly wrong.
8: I després el mateix Ferran Soriano ha deixat clar que es defensaran amb ungles i dents, convençut que tot aquest procés quedarà en un no-res.
15: Our lawyers will now file an appeal.
16: Els nostres advocats presentaran ara un recurs que exposa que el dictamen conté errors materials clars de dret, de principi i de fet, i que no és jurídicament sòlid. Recordeu que ja hem passat per aquí. El 2020 també es va fallar erròniament en contra nostra per moltes d'aquestes mateixes qüestions. Vam recórrer davant d'un organisme independent, el TAS, i vam guanyar. Ara serem implacables en la nostra feina. Ens centrarem en el procés d'apel·lació independent i també en totes les altres vies legals al nostre abast per guanyar el cas. I prendrem totes les mesures necessàries per protegir el club i demanar indemnitzacions a qualsevol part que intenti perjudicar-lo ara i en el futur. Molt aviat mirarem enrere i reconeixerem aquest moment com una altra ocasió en la nostra història en què vam afrontar l'adversitat i la vam superar plegats.
15: As another time in our history when we dealt with adversity.
8: Doncs aquesta ha estat la declaració oficial, com dèiem, de Ferran Soriano. Al marge d'aquestes paraules, Aleix, avui un periodista l'ha abordat, crec que era en el marc de l'ECA, i li ha fet passar un moment incòmode al dirigent català.
17: ...heated for nearly a decade. Do you apologize to football fans?
18: I have nothing to say, thank you.
17: Are you sure you can win on appeal? Sham contracts, is this a sham club? Are you destroying football?
18: Thank you. Thank you.
17: Do you not have a message for football?
18: Thank you.
17: You know, when you've cheated for so long, do you not have an obligation?
18: I said thank you.
0: Ja ha acabat marxant.
8: No l'hem doblat, la periodista, però, i anava dient la Premier us ha declarat culpables, heu de demanar disculpes, ha dit no tinc res a dir, gràcies, creieu que guanyareu aquesta apel·lació? Continuava seriós i en silenci Ferran Soriano. Hi havia contractes falsos, sou un club basat en la falsedat, li deia el periodista, heu destruït el futbol, de veritat no teniu res a dir, i ha anat aguantant com ha pogut fins que ha dit fins aquí, gràcies, i ha marxat Ferran Soriano.
0: Sí, sí, una imatge, si la veus,
8: dura.
0: Si la veus per la xarxa és complicada, perquè li ha fet passar malament a Ferran Soriano aquest periodista que anava insistint. L'última veu, un rival de l'època, que n'ha parlat.
8: Sí, en aquest cas el seleccionador dels Estats Units i exentrenador de Chelsea i Tottenham, Mauricio Pochettino.
19: Hemos vivido en un periodo de engaño, entonces cualquier castigo, no sé, es imposible de volver atrás, ¿no? Queda muy dañada la sobre todo los controles de la Premier. Después de tantos años, ¿qué va a pasar? ¿Un castigo económico? ¿Descuento puntos? No sé, es muy difícil. Sinceramente es triste, es una tristeza grande. Hemos vivido un periodo donde la justicia deportiva no existió.
8: No és el primer cop que l'argentí es queixa per aquestes qüestions, per aquestes sancions a diferents clubs. Ja va demanar també ser considerats campions de la Premier 16-17, el Tottenham, quan va ser campió al Chelsea i també havia infringit una sèrie de normes.
0: Ara us demano una opinió a cadascú per tancar tertúlia. Dues coses. Una, si han incomplert les normes i s'acaba demostrant després de l'apel·lació o del recurs que pot fer el City, doncs evidentment haurà d'haver-hi la sanció que pertoqui. I dues, que no us enganyin, això va del 2009 al 2018. Ho dic perquè molta gent està aprofitant per atacar Pep Guardiola. Pep Guardiola aterra el 2016. Per tant, si es confirma que el City va incomplir les normes de la Premier, és una Lliga i un parell de copes amb Pep Guardiola. La resta de títols serien vàlids, insisteixo, si es confirma aquest càstig o aquesta culpabilitat. Per tant, l'etapa de Guardiola no quedaria atacada. Al contrari, li haurien de restar potser un parell o tres de títols. Pol Ballús, hola, bona nit.
20: Bona nit.
0: Company de Dialètic, va seguir durant aquella època al City, allà a Manchester. Vull saber un parell de coses, només. Qui té raó? O sigui, tu es pot saber qui té raó? Perquè la Premier ha estat molt contundent, de dir, són culpables de pràcticament tot, i, en canvi, Ferran Soriano també és molt contundent, de dir, no hem fet res malament.
20: Sí, a veure, aquí això és complicat, que jo ara aquí digui qui té raó, qui no. Aquí l'argumentari del City i la posició que ha deixat clara Ferran Soriano, jo crec que és la que ha mantingut el City durant tot aquest procés. Evidentment, aquesta contundència d'alguna manera amb el comunicat de la Premier, jo crec que entre els fans del City s'ho prenen diferent. Jo crec que hi havia un punt de fe, fins i tot, cap a l'opinió de la propietat de Ferran Soriano, de Calduna, al Mubarak, el que han dit tots aquests anys, però al veure les notícies amb el comunicat de la Premier, jo crec que els fans... Hi ha hagut un punt de veure les orelles al llop i de ser conscients de que això pot anar de debò, de que el que es pensava, no el que venia des del club, era que no hi hauria suficient material o conclusions per provar totes aquestes acusacions, perquè sempre s'havia dit que com més grans són les acusacions, més grans han de ser les proves també per corroborar-les, però en aquest cas el que deixa clar la Premier és que no han fet curt i que d'alguna manera... Jo crec que el sentir sempre, en els anys que he estat allà a Anglaterra, de clubs grans que s'enfrontaven al City, era com d'un punt d'aversió.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Sí que he sentit el tall de Pochettino, però també ha parlat Wayne Rooney aquest dia dient, bueno, escolta, jo ara tampoc vull una medalla nova de la Premier perquè no tinc la sensació de jo haver-la guanyat contra el Manchester City. Llavors, aquí n'hi ha per tots els cantons. És molt complicat i jo això crec que la imatge de la Premier una mica hi ha un exercici com de autofustigació una mica perquè quedaran tocats ells també. I hauran de refer totes les normes perquè bàsicament la pròpia Premier va ser qui en el seu dia va acceptar que el Manchester City, que aquesta propietat comprés el club i que fes el que ha fet, i amb aquesta sentència d'alguna manera també s'invaliden les normes amb les quals la Premier ha com fet tot el seu reclam.
3: Avui he vist que jo, això ja és una qüestió d'estat, perquè n'ha parlat la ministra britànica Lisa Nandy a la BBC. Vull dir, imagina't fins on ha arribat això. No, i després, una cosa, com comença? Vull dir, això és una denúncia d'un altre club? És la mateixa Premier que comença a investigar perquè el City té tants diners? Vull dir, tu se sap d'on ve l'inici? Ho dic perquè a Anglaterra el United s'ha gastat milionades en aquest període. El Tottenham s'ha gastat milionades. El Newcastle ha comprat uns saudites i s'ha gastat milionades. L'Arsenal s'ha gastat milionades. El Liverpool... Vull dir, aquí tothom ha gastat molts diners a Anglaterra.
4: A mi m'ha recordat aquella seqüència de Casablanca, que el capitán Renault diu «Oi, aquí se juega». O sigui, tots sabien que es jugava i ell també. O sigui, jo recordo... O sigui, quan el Paris Saint-Germain, me'n vaig a una altra lliga, va fitxar Neymar... van sortir unes fonts de finançament properes al govern de Qatar...
5: Inquietants.
4: Que vaja, és que allà hi havia
3: 222 milions de clàusula.
4: Sí, un equip que no facturava res, No havia guanyat res i no facturava res. I de cop i volta apareixen, no sé, turisme de Qatar, no sé què... Clar, quan tu tens... Els equips estats tenen aquest avantatge i aquest problema, que és que tenen institucions, fundacions, tenen una sèrie d'enredos al voltant que fa molt difícil discernir si aquest diner ve de l'Estat o ve de capitals que són aliens. No?
3: Perdona, se sap l'inici, Pol, i amb això t'acomiado o no?
2: Sí, no, el germen de tot això jo crec que és una mica el tema Futbol Leaks. Tot el que va passar, que va ser un periodista portuguès, si no m'equivoco, periodista, i va haver un punt de... Es van hackejar certs mails en els quals hi havia allà confessions pròpies d'executius que no formen part del City, però que d'alguna manera confessaven alguns traspassos amb sponsors i el plat.
3: Roy Pinto.
2: En anteriors sentències això es via...
3: Roy Pinto, pot ser?
2: Correcte, Roy Pinto, sí. Mm. I això d'alguna manera en el seu dia es va desestimar perquè també es va entendre que l'obtenció d'aquests mails es va cometre amb un crim, diguéssim, de manera il·legal, i que llavors no es podien entendre com a proves. Però bueno, el germen una mica de tot aquest procés ha estat això. Va.
3: Molt bé, ho anirem seguint, Pol. Gràcies,
2: Vinga, que vagi bé.
3: Adéu, bona nit. Abraçada al company de Dialèctic.
6: Avui explicava, em sembla, Xavier Bosch a Mundo Deportivo, que havia estat fugit de la justícia, que va estar 4 anys a la presó arran d'aquest cas de Futbol Leaks per revelació de secrets i per diferents... ell era va hackejar diferents comptes i per això va anar a la presó i després em va sortir a canvi de col·laborar amb la justícia i que ara s'havia canviat doncs, fins i tot d'identitat i de domicili, d'absolutament de tot. Ara que estava col·laborant amb la justícia.
3: Per rematar, què voleu dir?
7: Jo veig un parell o tres de coses estranyes. Primer, que això no és un jutge. Això és una comissió...
3: La Premier.
7: Pretesament independent de la Premier. Vull dir que aquí... perquè estic sentint la sentència. No? Si una comissió no té cap facultat per emetre una sentència. És a dir, això no és un jutge. Per tant, tot això hi ha com una condemna que és d'un òrgan creat ad hoc des de la pròpia Premier League i tal, que de tot això ho estem tractant com si fos una sentència judicial. No ho és. No. Una altra cosa és que això pugui haver estat el mecanisme que una entitat com la Premier decideixi que és vinculant o no. Això és una altra cosa. Però això no té valor judicial. Perquè això per mi és important. El segon punt és que, si us llegiu bé aquest escrit, hi ha una cosa molt estranya, que és que el City era acusat de 115 irregularitats.

0: autoritats. Doncs se l'ha decretat culpable de 114. Realment, el percentatge és bestial, no? O sigui, t'acusen de 115 coses i ets culpable de 114. Només et salves d'una mosca. O sigui, és una, realment... És una mica...
1: Escolta, és que no sabia això, que hi havia tants delictes sí, sí, al Codi Penal.
0: Això,
1: o
0: sigui... això ni... Vaja, ni el destripador de Canterbury. És a dir, hòstia, és una mica estrany. Llavors, jo crec que amb tot això...
2: És cridanera, la xifra, no? És com molt grossa.
0: 114 de 115, bueno, però a qui han matat? És a dir...
3: També és interessant això... saber quina és la que han fet bé.
0: La sí, sí, la que han fet bé. Suposo que portar les ampolles d'aigua a la mitja part, però vull dir que... hòstia, és molt estrany tot això i jo crec que aquí hi ha gent que està intentant guanyar els despatxos el que van perdre el camp. En alguna, d'alguna manera remota, em recordo una mica el cas Negreira, que havent comès errors al Barça, alguns han aprofitat per intentar desvirtuar completament els gols de Messi, els títols de l'era daurada, el no sé què... ja que el Pisuerga passava per Valladolid. Llavors, em recorda una mica això. És a dir, que jo veig aquí una gent rabiosa perquè un nou vingut, que era el City, els hi va robar la cartera. Els hi va robar la cartera. Llavors, anem a intentar recuperar l'statu quo. Si no és per les bones que no hem pogut al camp, ho farem a lo brut.
2: I com deies tu, doncs això ara, procés judicial, acabarà potser el TAS, o vés a saber, i com deia el Pol, s'allargarà. Sí. Lluís.
4: Acabaré ràpid. A 48 hores de les eleccions municipals, autonòmiques i europees en aquest país, el 26 de maig de 2019, li van preguntar a Íñigo Errejón, aleshores de Más Madrid, què opinava dels diputats catalans que no es podien presentar a les eleccions per estar empresonats, i va dir, me pilla lejos. És el que et contestaré. Me pilla lejos. No tinc res a fer així.
2: Molt bona. Apa, us deixaré marxar, no? Ja està, ja hem fet la nit avui. Us hem passat prou bé al final, per ser un dimarts així d'aturada. Han passat moltes coses.
1: S'estan fent llargues de setmana.
2: No. Dimarts que ve, només us diré una cosa. Aviam si teniu ganes de compartir-la amb mi aquí a l'estudi.
4: Saps que sí.
2: Dimarts que ve, lladre. De 10 a 12 de la nit, Argentina-Benin. Últim partit de Messi amb la samarreta de l'Argentina. Si teniu ganes de venir a la ràdio a viure'l, aquí el veurem i el gaudirem.
4: Hi haurà torrons Vicenç, hi haurà alguna
2: cosa. Alguna cosa farem. Vinga. Però, home, jo crec que aquest dimarts, no?
3: Toca més alguna cosa com empanada, no?
0: L'empanada la portem de casa.
2: Quan arrenquem a 11:15, que portarà mitja horeta al partit, i fins a les 12, escolta, podem anar comentant la jugada, veient a Messi, a veure què fa, podem trucar a l'Argentina, podem saber una... No? Jo crec que és un dia especial. O sigui, aquest tio, el millor futbolista de la història del futbol, des del meu punt de vista, i la persona que més m'ha fet emocionar a la vida jugant al Barça, deixa la selecció.
4: Veus, a diferència del Manchester City, tot i que sigui Argentina i Benin, que els dos estan molt lluny, no m'he pillat. Aquí estarem.
2: Val. Gràcies, amics. Una abraçada, descanseu. Bona nit. Gràcies, Saperes.
3: Que vagi bé, bona nit.
2: Vinga, fins ara. Una pausa i fem la prèvia de la Champions femenina.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: RAC 5, 4,
11: 3, 2, 1.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Sintonia de la Champions femenina, perquè demà tenim un partidàs de la segona jornada, un Roma-Barça. Abans, deixeu-me que us parli un moment d'un aniversari molt especial, eh? Obramat celebra 20 anys acompanyant els professionals. 20 anys oferint allò que més necessiten en el seu dia a dia. Rapidesa, assessorament, bon preu i un estoc sempre disponible. Des d'aquí volem felicitar tot l'equip d'Obramat i celebrar amb ells aquests 20 anys construint al costat dels professionals. Felicitats, Obramat! I a veure si demà podem felicitar el Barça perquè aconsegueixen una nova victòria. Clara Rodergas, hola, bona nit.
1: Bona nit.
0: Després del 5-2 contra el París, la setmana passada en l'estrena de la Champions, ara tenen una sortida complicada al camp de la Roma.
1: Ho fan amb unes quantes novetats, perquè Pere Romeu de mica en mica va recuperant futbolistes. Ja la setmana passada van reaparèixer Paredes i Aitana, tot i que van caure llavors Vicky i Kika. Avui ha estat el torn de René Van Asten, la central neerlandesa que ha rebut l'alta, i també les campiones del món sub-20, jugadores que diumenge van guanyar el Mundial a Polònia i que ja han viatjat cap a Itàlia. Són Aisha Càmara i Carles Julià, del primer equip, i també Noa Jiménez i Rosalía, del filial, aquesta última escollida millor jugadora del torneig. El tècnic Pere Romeu s'ha mostrat content amb com l'equip ha gestionat les baixes.
2: Importantíssim. Crec que dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat, però dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de venir convocades. Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser nosaltres. Em poso molt content.
1: I precisament Carla Julià explica com ho han seguit des de la distància.
3: Bueno, al final, aún estando en Polonia, estábamos muy pendientes del equipo. Las hemos ido viendo. Al final han ido sacando los resultados, que es lo importante. Y ahora que estamos aquí, más las bajas que también se van recuperando poco a poco, pues vamos a ir creciendo los partidos.
0: Veurem quantes del Mundial Sub-20 juguen, perquè, clar, entre la celebració, el viatge, poc descans, però bé, sí. Te l'has endut, ja, tu.
1: Sí, perquè així també tens dues fitxes del primer equip, clar. Ja no tenies, que també van bé, perquè, si no, malament. La Roma, que ve d'empatar 0 contra el Lovain en el debut, demà 6:45 aquest partit en directe a RAC+1, arbitratge anglès, Kirsty Dowell, amb Peter Banks al VAR. Demà, a les 9, hi ha un bon partit, un Lyon-Chelsea, dos dels favorits per passar al top 4, i també hi ha un Haken-Juventus i París-Arsenal a 6:45, i també a les 9, un Benfica-Bayern.
0: Clar, molt bé, Roma. Barça i Lió-Chelsea, després a les 9. Bon menú, demà de Champions femenina. Avui, per cert, hem sabut ja la llista de convocades de Sònia Bermúdez per l'aturada de seleccions femenina que hi haurà d'aquí a unes setmanes, i destaquen dos noms propis relacionats amb el Barça.
1: Una per ser-hi i l'altra per ser baixa. Vicky López, lesionada, forma part de la convocatòria, així ho ha explicat la seleccionadora.
4: Evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros, si no... no estaría en la convocatoria, así que está bien. Y como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información.
1: Ara bé, Pere Romeu tampoc no és que estigui molt satisfet.
2: A mi se'm va informar que la Vicky aniria convocada amb la selecció, però sí que és veritat que nosaltres encara no la tenim disponible, que fins al divendres no la veurem amb l'equip, per tant no podré veure al 100% com està. Entenc i imagino que entre serveis mèdics s'haurà parlat sobre el tema, però la realitat és que nosaltres ara mateix no comptem amb la Vicky i que a partir del divendres veurem si pot arribar amb disponibilitat el diumenge, però que espero que així sigui, evidentment.
1: En canvi, no hi és Aitana, que acaba de tornar després de superar unes molèsties al turmell, i Bermúdez ha dit que no hi ha dubtes, però que ha de guanyar encara ritme. Del Barça, per David, i també hi són Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi i Claudia Pina. Són 6, segurament una de les llistes amb menys blaugrana dels últims temps, perquè, clar, ja no hi són Alexia, una Mapi i Salma al Barça, que sí que estan convocades amb Espanya. També hi és la catalana Laia Codina. La selecció espanyola jugarà dos amistosos contra els Estats Units el 10 d'octubre i la matinada del 13 al 14, tots dos a terres nord-americanes.
0: Per tant, d'aquí a 10 dies, 10-15 dies, és aquesta convocatòria de Sònia Bermúdez amb Vicky López actualment lesionada. Molt bé, Clara, demà et sentim a RAC+1 amb la Champions. Gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu. De la Champions femenina de futbol a l'Eurolliga de bàsquet masculina. Ho dèiem a l'inici del programa, el Barça ha perdut avui a la pista del Dubai. Torno a tenir el Dani Aguilar aquí per saber què s'ha dit a la sala de premsa.
5: Doncs després d'aquest 94-87, amb aquest segon quart fatídic tal qual et parlava abans, 29-12, i amb aquesta reacció del Barça quan el Dubai anava -20 i s'ha situat a 5, de fet, el Barça ha guanyat 3 dels 4 quarts a l'eix, però el -17 del segon quart ha estat massa. Aquesta reacció de la mà d'Omoya Gibson i Kevin Pantre. Hem d'escoltar un dels grans protagonistes del partit, segurament el gran nom propi, Xavi Pascual, avui rival i tècnic guanyador.
6: Claro, lógicamente es especial. Los dos partidos son especiales, pero este es muy especial, jugando contra Barcelona. Siempre te tienes que preparar aún mejor mentalmente para estar muy centrado, para que no te salgas del control de ti mismo en ningún momento. Creo que he hecho personalmente muy buena preparación mentalmente, aislándome mucho de todo, y creo que hemos conseguido estar estables en el partido.
5: Això deia Pascual, i el seu homòleg, amb qui recordo ha intercanviat destins, Alexander Sekulic, reconeixent com els ha penalitzat el segon quart, amb alguns aspectes satisfets amb el seu equip, però compte, posant a sobre de la taula una dada, un element clau del qual ara de seguida t'amplio. El tir lliure.
7: Quan el rival està en bonus, hem de trobar la manera d'anar al tir lliure, treure més faltes. Avui el rival ha estat molt millor. Han llançat 28 vegades i nosaltres només 8. Hem de trobar la manera de llançar-ne sent una mica més agressius en atac.
5: Avui, 28 tir lliures al Dubai, 8 al Barça. A la primera jornada de l'Eurolliga, 25 l'Efes, 14 al Barça. A la primera jornada de l'ACB, 18 al Barça, 28 la Corunya. A la semifinal de la Supercopa, 22 al Barça, 32 al València. I només canvia la dada al partit de la Penya. 11 en va tirar el Joventut, 26 al Barça, i allà el Barça va palmar, va perdre. El Barça, això sí, amb un 62%. Per tant, és evident que és una de les dades a millorar d'aquest Barça d'Alexander Sekulic. Derrota i victòria, 1-1 al Barça, Dubai que fa el 2-2 juntament amb Fenerbahçe, líder per bàsquet average, el Partizan de Joan Peñarroya, 2-2, i el València, que avui ha atropellat el Baskonia, 111-88, i també l'Olympiacos. En canvi, compta el Madrid de Pedro Martínez, 0-2, ha començat amb dues derrotes. L'Eurolliga avui ha caigut contra l'Efes de Pablo Lasso en un altre retrobament, 94-84.
0: És curiós que el Dubai ha començat l'Eurolliga jugant amb Madrid i Barça a casa,
5: sí,
0: i els ha guanyat els dos, Xavi, sí, Pasqual, els dos partits a casa. Bé, queda molta Eurolliga, però el Barça de moment 1-1. Demà, com ens deies a l'inici, tenim un dia molt intens de bàsquet.
5: Sí, perquè el Kitsanes Manresa arrencarà la seva participació a l'Eurocup, un Eurocup que comença d'avui. Ho farà a una de les pistes més difícils del continent, la del Poc Salònica, però el problema ha estat el viatge. Si de fet el Barça diem que demà viatjarà ja cap a Istanbul amb aquesta quilometrada que té, doncs avui el Barça, el Manresa, no ha pogut volar pel temporal al migdia, ho ha hagut de fer a la tarda, per tant ha perdut la connexió amb Salònica, de manera que farà nit avui a Atenes, i demà a les 7 del matí vola cap a Salònica. En aquest partit que juga a 6:45, i una estona després, un 8:45 a l'Eix, i en directe, atenció, a RAC+1, en emissió conjunta amb la Champions femenina, l'Espart Girona jugarà un cara o creu per ser a l'Eurolliga femenina contra l'Emlat Konuk d'Istanbul, semifinalista de Lliga i Copa Turca l'any passat. Com està l'Espart? Contesta el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
8: Estamos verdes. Estamos verdes. Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, pero como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independientemente del momento que estemos.
5: Sense Axel Mercerón, lesionada, recordo un Espart Girona que ve de perdre a la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu.
0: Sí. Molt bé, doncs demà et saludarem des de Fontejau, a veure si...
5: Tant de bon, bones notícies.
0: L'Espart Girona es classifica per l'Eurolliga femenina, per la fase final. Gràcies, Dani.
5: Bona nit.
0: Tres quarts d'una de la matinada. Abans del back-to-back, esports nord-americans de seguida aquí amb el Pedrol, com fem habitualment els dimarts, una mica de motor, perquè... Hola, Quim Salvador.
9: Hola, Aleix, bona nit.
0: Fernando Alonso continuarà un any més a la Fórmula 1. Avui Aston Martin ha anunciat la renovació del pilot asturià i també la del seu company Lance Stroll.
9: Sí, una temporada més vol dir que Alonso correrà fins als 46 anys, ara en té 45 com a mínim, perquè ha dit una temporada més i no sabem què passarà en el futur, i que n'haurà disputat com a mínim 24 a la Fórmula 1. Ho ha anunciat amb suspens. Sentim traduït el so del vídeo que Aston Martin ha publicat amb el títol "En Fernando té un missatge per vosaltres".
10: F1 has been great to me.
11: La Fórmula 1 ha estat gran per mi. He tingut una gran carrera. He viatjat per tot el món, he corregut durant més de 25 anys, més de 400 grans premis, i he aconseguit més del que mai havia somiat. M'ha dut una mica de temps prendre una decisió, però ara ho tinc clar, em retiraré de la Fórmula 1.
10: I will retire from Formula 1, but not yet.
11: Però encara no. Encara em sento ràpid, motivat i amb una passió enorme per la Fórmula 1 i per l'esport. Estic molt content de continuar corrent a la màxima categoria, que és la meva vida.
10: In the highest category and what it is my life.
9: Més d'un deu haver tingut un ensurt, eh? Amb aquesta manera d'anunciar-ho, amb un discurs que sembla ben bé d'acomiad, aquesta pausa dramàtica
0: Bona finta.
9: Per dir, em retiraré de la Fórmula 1, però encara no. Així doncs, el bicampió espanyol tindrà com a mínim una temporada més per intentar aconseguir l'ansiada victòria 33. La 32 va ser l'any 2013. L'últim podi, el 2023, que era el número 106, caldrà perquè Alonso pugui ampliar el seu magnífic palmarès. Això sí, que Aston Martin millori exponencialment el seu nivell competitiu. Són penúltims ara mateix al Mundial de Fórmula 1 desens, havent sumat només 3 punts. Mercedes, que és el líder de constructors, en té 538.
0: Aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Bahrain.
9: Ah, sí? Es disputa a Sepang, a Malàisia, perquè no es pot fer a Bahrain per la situació bèl·lica del Golf Pèrsic, i aquí som, també hi ha motos, al Japó, a Motegi.
0: MotoGP. Sí, la cursa de Sepang de Fórmula 1, que és el Gran Premi de Bahrain, és a les 9 del matí, hora catalana, la de motos és de matinada, aquesta sí que...
9: A les 7, diria, t'ho dic de memòria.
0: Sí, sí, però bé, t'has de llevar d'hora per si ets amant del motor.
9: Com que estaré fent el via lliure...
0: Aquí serà, no?
9: T'agafarà en plena feina.
0: T'agafaran les dues coses, eh? La del Japó a les 6 sí, sí. o a les 7 i la de la Fórmula 1 a les 9. Ja que hi som, Quim, en clau de motor. Avui s'ha presentat les 6 hores de Barcelona, que és la primera visita del Mundial de Resistència d'Automobilisme. Això serà del 16 al 18 d'octubre.
9: Sí, i com va passar fa 2 anys amb l'últim Gran Premi de MotoGP, que no es va poder fer a València per les inundacions de la Dana de l'octubre del 24, el circuit de Barcelona-Catalunya és, en aquest cas, la seva escollida per un campionat mundial per acollir cites que s'han hagut de cancel·lar en altres indrets. Estem parlant, en el cas del WEC, el WEC, el World Endurance Championships, de les cites de Bahrain i Qatar a l'octubre, que havien de ser l'antepenúltima i penúltima de la temporada abans de la cloenda del certamen que es farà el 8 de novembre a Monza. No es podrà córrer ni a Bahrain ni a Qatar, i la bona feina i el prestigi internacional del circuit de Barcelona-Catalunya han fet possible que, per primera vegada, vingui a casa nostra una de les disciplines més espectaculars de l'automobilisme, amb els mateixos protagonistes, cotxes i pilots de les mítiques 24 hores d'alemans. I tindrem a l'eix 3 pilots catalans. Miquel Molina, oficial Ferrari.
12: Són els cotxes que corren les 24 hores d'alemans. Tothom coneix les 24 hores d'alemans i tenir l'oportunitat de viure hi ha molta expectació i esperem doncs, que veure les grades plenes perquè nosaltres tenim moltíssimes ganes de córrer aquí a casa.
9: Molina les ha guanyat les 24 hores d'alemans. També serà Dani Juncadella, el volant d'un Genesis.
13: És cert que és una carrera de 6 hores, és llarga comparat amb la Fórmula 1, pues, sobre el paper sembla que sigui molt llarga, però tens molts llocs al circuit que pots anar a mirar, també tens molta proximitat al paddock. És tot molt més accessible i això jo crec que és molt bonic. I també una competició molt interessant pel fet de tenir dues categories, no? Perquè estem constantment amb els hipercars lidiant amb tràfic, dels GTs... Al final és una carrera que passa de tot i el millor és veure-ho.
9: I també Àlex Riveras amb Aston Martin, que no ha pogut venir a la presentació perquè ha hagut de volar directament des del Japó, on hi va haver cursa del WEC aquest cap de setmana, cap als Estats Units, on hi ha compromisos professionals. La setmana de l'esdeveniment, això és el cap de setmana de divendres 16, diumenge 18 d'octubre, donarem més detalls d'aquesta cita del Mundial de Resistència, el Mundial d'Automobilisme, aquí a Catalunya, de les 6 hores de Barcelona del WEC.
0: Doncs escolta, pels amants del motor, una magnífica notícia, sí, que aquí a casa puguis veure aquesta prova. Molt bé, Quim, gràcies.
9: Bona nit.
0: Vinga, 10 i la 1, una pausa i de seguida el Pedrol amb el Back to Back.
14: RAC 1.
15: Únic s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
21: Qué ambientazo, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
21: Buena venta.
20: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Ven a Ocasión Plus!
22: Tot el que vols de RAC1 i molt més és...
23: a RAC1.cat.
22: El portal de RAC1. Back to back.
0: Touchdown, Kansas City. Un demà parts més, entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà amb el back-to-back i, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
3: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui és un dia marcat en vermell al calendari de l'esport als Estats Units perquè comencen els play-offs de la Lliga de Béisbol, de la MLB. Mm. I alhora també arrenca la temporada de la NHL, d'hoquei gel.
3: Sí, anem farcits avui. A més, tenim en marxa l'NFL de futbol americà i la pretemporada de l'NBA que comença dissabte. Per tant, els aficionats a les lligues dels Estats Units estem d'enhorabona perquè és aquell moment de l'any que totes coincideixen i avui, a més, és un gran dia encara més especial pels aficionats a l'eix de l'NFL a Catalunya. I és que, ho hem anat comentant durant el dia, la Lliga de Futbol Americà continua fent petits passos cap a casa nostra i a l'espera que el Camp Nou estigui enllestit per jugar-hi un partit oficial, avui s'ha anunciat que el Camp de l'Espanyol obrirà les seves portes aquest diumenge dia 4 d'octubre, perquè tothom qui vulgui pugui seguir en directe el partit que disputaran els Chicago Bears i els New York Jets a Chicago. Doncs bé, es podrà veure també des de Cornellà al Prat, des de l'RCD Stadium. També hi haurà altres activitats a l'estadi per promocionar el futbol americà a casa nostra. El partit a les 7 de la tarda, hora catalana, però les portes de Cornellà al Prat s'obriran una hora i mitja abans, aprofitant que no hi ha futbol de primera, perquè ja recordem l'aturada per seleccions. I et diré més, les entrades ja s'han esgotat.
0: Quantes n'hi havia?
3: Doncs mira, n'hi havia 300 i han volat, perquè l'espai que tria l'Espanyol per veure el partit és la sala president, i l'aforament és aquest, és aquestes 300 persones. Els qui us heu quedat sense entrada, no patiu o no perdeu l'esperança, perquè l'Espanyol ha fet una piulada dient que podeu apropar-vos a l'estadi el mateix diumenge a partir de 6:45 de la tarda, és a dir, mitja hora abans de que comenci el partit, i esperar a veure si algun aficionat ha alliberat entrada o si hi ha gent que simplement no hi ha pogut anar i no ha avisat. Per tant, tots aquells que no tingueu entrada, que sapigueu que hi ha l'opció encara d'anar allà, apropar-se fins a l'estadi i veure si hi ha entrades lliures de gent que no hi hagi pogut anar.
0: És interessant aquest Chicago Bears New York Jets o no?
3: És interessant tenint en compte que el Chicago Bears és un dels equips que estan fent base aquí, en aquest cas, a l'estat espanyol i també a Catalunya, com els Kansas City Chiefs o els Miami Dolphins, i per què no pot ser un equip que pot arribar a jugar un partit oficial a Catalunya. Per tant, sí, sempre és emocionant doncs, veure un equip que pot jugar aquí a Catalunya.
0: Molt bé, repassada aquesta última hora, la història d'avui del back-to-back que ens porta el Pedrol té relació amb els play-offs de béisbol i amb un equip que ha fet una remuntada inèdita.
3: Són els Chicago White Sox, que han passat del desastre al miracle, i no exagero, els White Sox s'han classificat per la post-temporada, és a dir, els play-offs, després d'encadenar 3 temporades seguides amb més de 100 derrotes. Mai ningú en la història de la Lliga ho havia aconseguit. El moment més crític, a més, va arribar el 2024, 121 derrotes en una sola temporada, 121, perquè us en feu una idea, és el pitjor registre de l'era moderna de la Major League Baseball, i per si no n'hi hagués prou, l'any següent, el 2025, en van perdre 102. Per tant, aquest 2026 començaven amb el precedent més desolador possible, però en canvi han acabat la temporada regular amb un balanç de 84 victòries i només 78 derrotes, i s'han classificat pels play-offs, cosa que no aconseguien des del 2021. La història és molt sorprenent. Per tant, podríem deixar-la aquí, quedar-nos amb el titular, que els Chicago White Sox han fet una remuntada gairebé miraculosa, o també podríem esbrinar què punyetes ha passat a Chicago perquè s'hagi produït aquesta gran transformació. És per això que li hem demanat ajuda a la persona que més en sap de béisbol a l'estat espanyol, és el comentarista de la MLB a Movistar i col·laborador del Back to Back, el Fernando Díaz.
4: ¿Cómo es posible que un equipo que ha acumulado un total de 324 derrotas en los últimos 3 años, incluido el récord de 121 hace apenas un par de campañas, ha sido capaz de alcanzar la postemporada? Pues bien, hay diversos factores, entre ellos la paciencia, el saber, por ejemplo, que jugadores como Miguel Vargas, que no tenían ninguna posibilidad de poder jugar en Los Ángeles Dodgers, fueron obtenidos como moneda de cambio y con la paciencia acorde se ha convertido en un jugador que va a quedar bien representado en la votación por el MVP, con una disciplina, una pegada y una velocidad que le sitúan entre la élite de su posición. Asimismo, se han visto beneficiados de distintos jugadores obtenidos en operaciones, en traspasos, en cambios, como por ejemplo una base fundamental de este equipo que obtuvieron a cambio del traspaso de Garrett Crochet a los Boston Red Sox. Chase Madoff, Kyle Teal, Brayden Montgomery son testamento de todo ello. Las firmas internacionales, como por ejemplo Munetaka Murakami, que había ciertas dudas sobre cómo podía adaptarse a las mayores, lo cierto es que su primer año en las grandes ligas ha sido francamente positivo, superando los 30 home runs. Con lo cual, pues los Chicago White Sox han llevado a cabo una reconversión, sabiendo que en un periodo de reconstrucción no siempre acaba con un final feliz. Lo cierto es que los White Sox han sido uno de estos ejemplos, o al menos el último ejemplo, en poder lograr tal proeza.
3: Per cert, que no hem dit contra qui juguen els Chicago White Sox. La primera ronda, el Wild Card, juguen contra els Houston Astros. Mira, jo sóc fan dels White Sox, ara saps
0: què
3: vull
0: dir?
3: Home,
0: i tant, jo també. M'encanta.
3: Sí. Ara el Fernando Díaz ens deia això de que els White Sox han estat l'últim exemple. Si ens diu això és perquè el 2023, fa ben poc, els Baltimore Orioles també la van fer grossa, no tant com els White Sox, però també la van fer molt grossa, i és que el 2021 van perdre 110 partits i dues temporades més tard van sumar 52 victòries més i van acabar classificant-se per la post-temporada.
0: Déu-n'hi-do, els partits que juguen, sí, no? de Lliga Regular, sí, al béisbol. 84 victòries i 78 derrotes.
3: Exacte.
0: Són 150,
3: sí,
0: llargs partits.
3: Sí, sí.
0: I després han de jugar als play-offs.
3: Els play-offs també, sí. Pensa que ells, a més, és una miqueta com l'NBA, que també juguen gairebé cada dia. Fan sèries de partits contra el mateix rival i, per exemple, si fos la Lliga Regular, per exemple, els Red Sox, si juguen contra els New York Yankees, que ara en parlarem també, juguen 3 partits seguits.
0: Llavors, tres partits per dia són 9
3: no,
0: partits?
3: No, és a dir, un partit cada dia.
0: Tres llavors, partits seguits a la setmana, diguem. Val.
3: Descansen un o dos dies i tornen a jugar una sèrie de tres partits.
0: Quina bogeria, tu.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Seria difícil, seguir tota la temporada del béisbol.
3: Correcte.
0: Bueno, has de tenir poca feina,
3: sí,
0: i molt temps lliure.
3: És el que diem sempre, que, per exemple, la NFL, que més cau en horari català, molt bé, que és a les 7 de la tarda, molts partits, cada partit val molt, perquè només hi ha 17 jornades. En canvi, clar, la MLB, la NBA, que n'hi ha 82, cada victòria es devalua més.
0: Sí, imagina't el béisbol.
3: Més de 150 partits, és una bestialitat.
0: Bé, tornant a aquesta història del Chicago White Sox, que és espectacular, no?, de perdre-ho pràcticament tot a classificar-se pels play-offs, per la postemporada, a Chicago hi ha qui parla directament d'un miracle, no?
3: Sí, mira, i aquí és on apareix, em fa gràcia que em facis aquesta pregunta, perquè aquí apareix un personatge que, curiosament, en sap una mica de miracles. És el Papa Lleó 14, el pontífex és de Chicago i és un reconegut aficionat dels White Sox. De fet, hi ha imatges seves a l'estadi abans de ser papa. Doncs bé, divendres, mentre viatjava a bord de l'avió papal, ho sap molt bé l'Arnau Mañé, que ja ha estat en aquell avió, un periodista li va preguntar al papa si ell havia tingut alguna cosa a veure amb aquesta temporada miraculosa dels White Sox, i el papa, amb un somriure, va respondre això.
1: No comment. Great things happen in Chicago.
3: D'acord, sense comentaris.
0: Va dir no comment, sí.
3: Però diu, a Chicago hi passen coses fantàstiques. Doncs això, 121 derrotes al 2024, 102 al 2025, i només un any després el Chicago White Sox són els play-offs. Si això no és un miracle, l'eix com a mínim s'assembla bastant.
0: És un gran canvi, sí, radical. Abans d'anar a la notícia curiosa de la setmana i al Top 5, ens vols parlar encara un moment de l'NBA?
3: Sí, breument, perquè dissabte comença la pretemporada i el dia 20 la temporada regular. Ahir van fer-se les tradicionals atencions a mitjans d'abans de cada temporada regular i a Luka Doncic li van preguntar què tal era això de que LeBron James hagués marxat a Filadèlfia mentre ell es quedava a Los Angeles com la gran estrella dels Lakers. Normalment, doncs, un jugador fa una resposta així per no quedar malament i diu que sí que el trobarà molt a faltar. Què n'ha dit d'això, Luka Doncic? Poca broma amb la resposta.
2: It feels great. Obviously, it's a new challenge.
14: Em sento genial. Òbviament, és un repte nou, però he estat en aquesta posició moltes vegades i no és nou per a mi. Em sento perfecte i amb moltes ganes de començar. Estic preparat.
2: And I'm, like I said, I'm ready to go.
3: Doncs a bon veny marca nova, eh? Mm-hmm. Li diu a LeBron James.
0: Em sobrava una mica, no?
3: Sí,
0: vingut
3: sí,
0: a dir,
3: sí, sí, una miqueta.
0: I ara podré jugar més tranquil.
3: Exacte. En
0: me
3: canvi...
0: la jugaré totes jo, sí.
3: Exacte. En canvi, LeBron ha girat full als Lakers i als Sixers començarà la seva 24a temporada a l'NBA. Té 41 anys, però pareu bé l'orella, aficionats als Sixers i Damià López, perquè diu LeBron que ve a guanyar l'anell.
23: I mean, for me, I'm still in championship mode.
24: Mira, jo encara estic en un nivell de competir per l'anell. Tot i que estic en el meu 24è any a la Lliga, sempre vull tenir la motivació de lluitar per un anell. A més, aquesta franquícia fa anys que no aixeca el trofeu Larry O'Brien. Crec que des del 1983, un any abans de néixer jo, estem preparats pel repte. Tenim molt de talent sobre el paper, però hem de portar la teoria a la pista i treballar per ser 1% millor cada dia.
23: Floor right here and put the work in to get better, 1% better every day.
3: per cert, que el seu fill Bronny s'ha quedat a Los Angeles amb Luka Doncic, que fa una estona sentíem que deia que està genial sense LeBron James a l'equip. Mm. Per tant, a veure com va aquesta relació.
0: Sí. Encara em faré dels Sixers aquest any, amb
3: sí?
0: LeBron... Sí, sí, sí, sí, sí. No sé, ho he de veure encara, ho he de veure. Sí. Sí. Jo ja saps que sóc dels Knicks, sí, els vigents campions, però llavors sempre m'agrada tenir un altre equipet.
3: Sí.
0: Sí, per donar-li suport.
3: A més que a prop, LeBron diu que viurà a Filadèlfia i també a Nova York. Estan molt a prop, estan molt, molt a prop. Una hora, una miqueta més en cotxe, però molt a prop. Diu que viurà als dos llocs.
0: Això arrenca ara a l'octubre, eh?
3: Sí, sí.
0: En parlarem a les pròximes edicions.
3: El dia 20, la temporada regular. El dia 3, aquest dissabte, la pretemporada.
0: Val. Molt bé. I ara anem acabant, eh? Com sempre, amb aquestes dues seccionetes que fa el Pedrol. La primera, la notícia curiosa de la setmana. There's a place in my heart when it all comes crashing down.
3: Anytime I hear your name, I'm in public. La notícia freak. A veure, el titular d'aquesta notícia seria la següent. Un jugador reconegut de l'NBA preveu una baixada del rendiment dels esportistes per culpa del GTA 6, el videojoc, el Grand Theft Auto. És Steven Adams, jugador dels Houston Rockets, que ha advertit que el novembre baixarà el rendiment dels esportistes professionals perquè surt a la venda l'esperadíssim GTA 6.
5: I will say you guys should anticipate November.
6: Us diré una cosa, hauríeu d'estar pendents del novembre, del rendiment de la Lliga a escala global. Surt el GTA, mireu l'NFL i totes les lligues. Al mes de novembre el rendiment baixarà a tot arreu. Probablement després tornarà a pujar, perquè amb sort els jugadors i els entrenadors, sí, també els entrenadors, s'hauran acabat el joc. Feu-me cas, el nivell dels entrenadors i dels vistaires serà horrible. Així que al desembre tot hauria d'haver tornat a la normalitat.
5: Yeah, should be good.
3: Adams ho ha dit en to de broma, però assegura que l'efecte es notarà tant a l'NBA com a les altres lligues i diu que no afectarà només els jugadors, ara ho sentíem, també els entrenadors i els vistaires estaran enganxats al videojoc. Per tant, haurem d'estar pendents si realment el nivell baixa el mes de novembre o no. Mm. El que sí que et puc dir és que tothom està esperant aquest maleït GTA 6.
0: Ah, sí? Tu també o no?
3: Sí, home, i tant.
0: Tu també ets fan.
3: Absolutament fan, sí, sí, des del...
0: I de les consoles ja les he deixat
3: sí,
0: una
3: eh?
0: Mica de banda. Sí, sí, vaig ser molt fan del futbol i del rally.
3: Sí, home, del rally, eh?
0: GTA també era xulo, sí. Però ara ja no tinc
3: sí,
0: tant temps.
3: Sant
0: no
3: Andreas, jo vaig començar amb el Sant Andreas.
0: Sant Andreas, eh? Sí, molt sí, bé, sí, molt sí, bé. Sí. Castolo, te'n recordes? Aquell equip que tenia...
3: Sí, home, sí.
0: El Revolution?
3: Ah, sí.
0: Aquells noms random.
3: Home, sí, el Merseyside Red.
0: Ah, aquest que era el Liverpool, boníssim. Sí, doncs amb allò. No sé, ja miraré això del GTA, a veure si està divertit.
3: Sí, tothom està enganxat.
0: Com sempre, abans de tancar el back-to-back, cites esportives que ens recomana el Pedrol dels pròxims dies.
7: El top 5 de la setmana.
3: Va, comencem per l'NBA femenina perquè és una notícia sorprenent. Ràdio Televisió Espanyola n'ha comprat els drets per veure els play-offs en obert. Tenim els play-offs, la postemporada en marxa, en la primera ronda, i es poden veure en obert 6 partits de quarts de final, les semifinals al complet i la gran sèrie final. Per exemple, avui a 2:45 de la matinada, d'aquí una estona, segon partit entre les New York Liberty i les Minnesota Lynx per Teledeporte.
7: Número 4.
3: Anem a la postemporada de beisbol. Ara en parlàvem, que podreu veure en diferit a Movistar fins a les sèries mundials que habitualment són en directe i aquesta temporada també. New York Yankees, Boston Red Sox, rivalitat i partidàs, avui a les dues. És una de les grans rivalitats de l'esport americà, amb una plaça a la següent ronda dels playoffs en joc. La primera sèrie, per cert, els Wild Cards, són el millor de 3 partits.
7: Número 3.
3: Matinada de dimecres a dijous, a les 4, mateix format, primer partit entre els Chicago Cubs i els San Diego Padres.
7: Número 2.
3: Una mica d'NHL, com dèiem, avui també comença la Lliga d'Hockey Gel i com cada temporada els amics d'NHL Mania, amb Liz i Roquel capdavant, han fet aquesta gran guia en català meravellosa, la podreu trobar de franc al web i al perfil de Twitter de NHL Mania. Com veure l'NHL aquesta temporada a Catalunya? Movistar seguirà amb 2 partits en diferits setmanals, però aquesta temporada a més... Disney Plus, o Plus, o com li vulgueu dir, amb el paquet bàsic, també donarà uns quants partits en directe cada setmana.
7: Número 1.
3: I anem a l'NFL perquè arrenca la jornada 4. Com sempre, teniu el carrusel de partits a diumenge a les 7 de la tarda per DAZN. Però a més, diumenge a 10:45 de la nit hora catalana, Riders contra els Chiefs de Patrick Mahomes i Travis Kelce han obert per Infinity. I la matinada, precisament de diumenge a dilluns, a 2:45, Panthers-Lions han obert també per 4.
0: Sí, Mediaset, s'ha quedat alguns partits de l'NFL.
3: Sí, sí.
0: Boníssim, doncs la setmana que ve, sí, en principi, com que encara estem en aturada de seleccions,
3: som-hi.
0: Tornarem a fer back-to-back abans que arrenqui la Champions i haguem de saltar-nos alguns dimarts, i podem explicar com ha anat l'experiència a l'RC d'Estadi.
3: I compte que no tinguem una entrevista bastant xula.
0: Dimarts que ve?
3: Sí.
0: Ah, que ve.
3: Sí, no direm res més, però és xula, xula.
0: Perfecte. Ai. Gràcies, Pedrol.
3: Va, fins la propera, Aleix. And yeah, it sucks sometimes in
8: love. You try your best, but it doesn't work. Winamax, el més important és guanyar.
0: Doncs ja ho sabeu, amants dels esports nord-americans, el Pedrol sempre explica bones històries i té bones recomanacions de totes aquestes lligues que són tan seguides als Estats Units. Ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
9: Hola.
0: Què hem d'explicar?
9: Doncs mira, que de cara a aquest dimecres, més enllà de tot el que hem repassat, insistim que aquest dimecres hi ha descans a la Nations League, per tant el dia ve fluix pel que fa a les seleccions. El més destacat és l'Argentina-Bolívia, que arrencarà la nit, a les 2 de la matinada concretament, això està aquí a 24 hores, l'antepenúltim partit de Messi amb la selecció. Encara en futbol, un equip català de segona federació, el Terrassa, juga als quarts de final de la Copa Federació al camp del Sestao River, partit important perquè dona plaça per la Copa. Tindrà premi gros el Terrassa, per tant, si és capaç d'eliminar el conjunt biscaí a partir de les 7 de la tarda.
0: Sí, dilluns que ve, 5 d'octubre, hi ha el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Per tant, Espanyol, Girona, Sabadell, el Sant Andreu, el Prat, que la,
9: Reus,
0: a la prèvia,
9: sí, sí.
0: El Reus...
9: Un cabàs d'equips catalans.
0: I pot ser que el Terrassa també sàpiguen ja sí. Rivals, no?, de primera divisió.
9: Sí, sí. Més enllà del futbol, també aquest dimecres el Freaking Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Flensburg, a 3:15. També juga el Barça de futbol sala, partit avançat de la setena jornada, a 8:45 al Palau contra Oparrulo. Avui que hem sabut que Mateus Rodríguez haurà d'operar-se de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra, i que hem sabut també que Pitu té una lesió a l'abductor de la cama dreta. A més, es juga la Supercopa d'Europa de waterpolo a 6:45, Atlètic Barcelona-Marsella, a la pista de Sant Sebastià. A la piscina, no a la
0: piscina.
9: Pista.
0: Sí, sí. Demà us ho explicarem, tot això, tots aquests marcadors amb tots aquests equips catalans. Gràcies, Jové.
9: Bona nit.
0: Adéu, a descansar.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
11: Winamax. El més important és guanyar.
12: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: A RAC 1, tu diràs.
25: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
11: Winamax. El més important és guanyar.
12: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
26: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
28: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
27: Us hi esperem.
29: Mira, ja ve, recta final.
30: Mare de Déu.
27: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
31: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
32: Un autèntic bochorno.
28: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
27: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
11: RAC1. Tots som un milió.
28: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
33: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier, o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. I us recordo, demà és dimecres, que dijous, 1 d'octubre, obrim les portes del Tu Diràs. Dia en públic per gaudir en directe de com fem el programa. Aquest dijous, 1 d'octubre, amb sorpreses, amb el Mutante, amb un nou concurs que farem entre alguns dels oients que ens acompanyareu. Ja us ho explicarem dijous. Ens queden algunes places lliures, molt poques, de les 20 cadires que tenim aquí als nous estudis de la planta 3. Per tant, si en voleu venir, encara hi sou a temps d'entrar a X, a Twitter, al compte @esportrac1, i allà hi ha un tuit fixat, a dalt de tot, està fixat el tuit, és el primer tuit que veureu al compte de X, on hi ha un formulari, i en aquest formulari només l'heu d'omplir per mirar de reservar alguna d'aquestes últimes places que queden per venir dijous de públic aquí en directe a la ràdio. Descanseu, bona nit, fins demà.
1: Tu diràs.
2: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
4: Bona nit, passant 10 minuts de la una. Les acampades pel dret a l'habitatge ja han arribat a Barcelona mentre continuem pendents que el govern espanyol publiqui la lletra petita dels dos decrets justament d'habitatge. A aquesta hora, desenes de persones passen la primera nit acampats al vell mig de la plaça Catalunya. És una acampada espontània que ha començat aquest dimarts a la nit perquè moltes persones no veuen amb bons ulls les mesures aprovades aquest dimarts al Consell de Ministres. I també s'assuma aquesta acampada a la de la Puerta del Sol, a Madrid, i les acampades que ja hi ha i que han anat sorgint a una desena més de ciutats, per exemple, a Màlaga, a Sevilla o a Cádiz. A Barcelona, de moment, la plantada és indefinida i no l'impulsa cap entitat concreta. De fet, el sindicat de llogateres, de moment, no s'hi ha sumat. Una de les portaveus dels acampats apuntava a RAC1 que s'hi quedaran el temps que calgui.
14: La Mari Carmen, al final, ha sigut un cas que s'ha fet viral i això ha remogut moltes altres coses, que creiem que hem d'aprofitar com aquest moment d'agitament per reivindicar els drets de la classe treballadora, el dret de l'habitatge, que és una cosa que no hauria de ser qüestionable. I hem d'aprofitar per fer nosa, que ens escoltin i a veure si això es fa més gran.
4: Tot això a poques hores perquè aquest dimecres es publiquin al BOE els dos decrets d'habitatge aprovats al Consell de Ministres, dos documents que, entre d'altres, prohibeixen als fons d'inversió especular amb la compra de pisos, també allarguen els contractes de lloguer i prohibeixen els desnonaments a famílies vulnerables sense una alternativa. Mesures que entraran en vigor ja aquest dimecres, però que s'hauran de validar divendres, per tant, d'aquí a dos dies i mig, en un ple extraordinari al Congrés dels Diputats. I a hores d'ara, els vots no estan garantits perquè els partits, tant a l'esquerra com a la dreta del PSOE, no n'han quedat del tot satisfets. Junts, per exemple, no revela què votarà, però tampoc les tenen totes ni Esquerra ni Podem. Justament, la portaveu adjunta de Sumar, que és soci de govern, aquesta portaveu adjunta, Aina Vidal, demanava a Junts i al PNB que donin suport, com a mínim, al decret que permetrà renovar els lloguers de forma automàtica.
15: Indistintament de quin color, cada un dels partits polítics ha d'intentar ser una mica respectuós i representatiu també de les persones que els han votat. Jo estic convençuda que hi ha milers de persones que han votat a Junts per Catalunya que volen que hi hagi una regulació del mercat del lloguer. En soc conscient també que n'hi ha molts altres que tenen interessos immobiliaris, com per exemple els propis diputats que estan aquí al Congrés.
4: Aina Vidal n'ha parlat al 9C de RAC1. I Protecció Civil manté l'alerta per pluges torrencials fins aquest dimecres al matí. A aquesta hora ja ha passat el pitjor d'uns aiguats que aquest dimarts han deixat patacs d'aigua importants al litoral i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona, també al de Girona, i a aquesta hora queden concentrats justament al terç nord del país, on pot continuar plovent de matinada. De fet, ara fa unes hores han enviat un S-alert al Baix Empordà pel risc d'inundacions. Aquest dimarts el 112 ha rebut 1.700 trucades per incidències relacionades amb aquests aiguats i els bombers han atès més de 850 avisos, la majoria per baixos inundats. Per sort, no hi ha hagut cap ferit de gravetat i només s'han hagut de rescatar una mare i el seu nadó, que estan, això sí, sanes i estàlvies. Per cert, que a Barcelona aquest dimecres el metro reobrirà amb normalitat després que ja s'hagin solucionat totes les incidències a causa de les pluges. I un últim apunt abans dels esports. Als Estats Units, Donald Trump ha oficialitzat que no pensa regular la intel·ligència artificial. Ho ha fet al costat d'una vintena de líders de les grans tecnològiques, això sí, només aquells que li segueixen la beta, i tots ells han signat un document en què es comprometen a autorregular-se i a vigilar-se internament que les seves IAs són segures, això sí, sense cap obligació ni cap compromís. Ho han signat, per exemple, el president d'NVIDIA, Jensen Huang, el CEO de Twitter, Elon Musk, i també Mark Zuckerberg, de Meta, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos i alguns altres. No hi eren, però, els líders o presidents d'OpenAI o Anthropic, que han alertat dels perills de la IA per la humanitat i que fins ara han reclamat a Donald Trump que sí que faci lleis per posar-hi barreres. I ara els esports amb Quim Salvador.
1: Lamine Yamal s'ha tornat a exhibir amb la selecció espanyola i ha portat dos gols i una assistència a la victòria per 4-1 sobre Croàcia aquesta nit en partit de Lliga de Nacions. L'extrem de Rocafonda ha tornat a reclamar que mereix guanyar la pilota d'or, però també ha dit que no juga només per això.
5: No, al final no solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando y no solo juego por eso, es un gol de doble victoria.
1: També han marcat aquest dimarts Anthony Gordon amb Anglaterra, que ha guanyat 0-2 la República Txeca, l'altre gol l'ha fet Harry Kane, i Hamza Abdelkarim amb Egipte, 0-5 contra Sudan del Sud. L'entorn de Rafinha afirma que les molèsties del jugador a la cuixa dreta són lleus. El davanter brasiler ha de passar proves mèdiques les pròximes hores després d'haver marcat de penal i haver estat substituït a la mitja part de l'Austràlia 2, Brasil 4. El president del Barça, Joan Laporta, diu que ha refet relacions amb el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, i el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai 94-87 a la segona jornada de l'Eurolliga.
4: I acabem, com sempre, amb la previsió del temps. Aquesta matinada es formaran moltes boires després de les pluges, però el dimecres ja ens portarà més estones de sol i una temperatura que al migdia es recuperarà amb un ambient fins i tot càlid i xafogós. De cara a dijous, això sí, tornaran els xàfecs, sobretot a la tarda, a l'interior del país i al Pirineu, en espera d'un final de setmana en què caldrà estar pendents novament de les pluges, perquè podrien tornar amb força de cara a divendres o al cap de setmana. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
16: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
16: RAC més 1.
17: Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC més 1. A les 9, Roma-Barça. Segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia.
18: No hi ha fora del joc, el remat, aquí,
17: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC més 1.
6: Tots som
16: més
6: 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
19: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
20: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
21: Navata!
22: Ei!
21: Mollerussa!
22: Ei!
21: Adrià de Besòs!
22: Ei!
21: Obrenou!
22: Ei!
21: Estrion Roy!
22: Ei!
21: Vilada!
22: Ei!
21: L'Eixample!
22: Ei!
21: Vidreres!
22: Ei!
21: Vina del Mar!
22: Ei!
21: La Verneda!
22: Ei!
21: Lleida!
22: Ei!
21: Malgrat!
22: Ei!
21: Sant Josep! Ei!
20: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
23: Bon dia, Òscar Dalmau.
20: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
23: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
20: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
23: Heu de saber que tenim un dia d'alertes per aiguats torrencials a mig país, amb perill d'inundacions...
20: Bueno,
23: sí,
20: nenes...
23: Bueno. Un moment, ha arribat molla, eh?
20: Ara sabem que plou perquè t'ho ha dit ell, saps què et vull dir?
23: Home, no,
20: ha de venir un home a dir-nos el que nosaltres ja sabem.
23: Sí, perquè és un programa d'actualitat...
20: Per l'amor de Déu,
23: no, però...
20: passeu-li el micròfon a aquesta senyora, per favor.
23: Un moment, ara passarem... Ara perquè hem de passar el
20: home,
23: micròfon
20: perquè
23: a les senyores?
20: Venen xopes.
23: Sí, venen xopes, és veritat que
20: la
23: hi ha
20: gent
23: molt...
20: ha arribat xopa.
23: Sí, hi ha gent que s'ha desplaçat de tot el país...
20: Compte que no se'n rampi, eh?
23: Sí, només faltaria
20: farem una entrevista en profunditat.
23: No cal fer entrevistes, acabem de començar el programa.
20: Són les 12 i 8 minuts. Converses amb Angelines.
23: No, però és que això es titula la competència.
20: Avui, una entrevista en profunditat.
23: Mercè.
20: Fixa't un dia després, no? O dos dies després.
23: O tres. Sí. Bueno, una setmana, pràcticament.
20: Ai, sí, Mercè.
23: Sí.
20: Què ha passat? Perquè jo he entrat en aquest estudi, t'he vist els pantalons...
23: Les bambes.
20: Bueno, és que clar...
3: A qui se li acut anar amb bambes?
7: Bambes molles.
3: Per l'amor de Déu, ja no el dia que plou. Ja, ja. Qualsevol dia. Qualsevol no dia. Donen bambes, doncs ah. Bueno, en fin.
7: Perquè vostè...
3: Les bambes són d'home, not.
7: No, no, home, no. Botes d'aigua, sí o no?
3: Botes d'aigua, home, clar, ah, no hi ha res més cuqui. Sí. Unes botes d'aigua, nena, que no tens botes d'aigua?
8: No.
3: Home, unes botes de xarol, d'un color així, un groc canari.
7: Sí, però...
3: Una cosa amb un rosa xiclet.
7: Li recordo que... Aquest... Sí, a veure, un moment.
3: Un color porpra.
7: Eh?
3: Una mica de brillantina.
7: Sí.
9: Hello Kitty, una mica?
7: Hello.
3: Ah! Unes gotes d'aigua, Hello Kitty. No, veus, Noelia, com em coneixes?
9: Home, sóc una dona cuqui, també.
3: Claro, com vas? Portes botes d'aigua, tu?
9: No, porto... No ho puc dir.
3: No vol treure ni... Bueno, és que...
10: Bueno, però és que aquesta gent ha vingut de l'altra punta del país. D'on vens tu?
8: De poble, no.
10: Veus?
3: Home...
10: De l'altra punta del país.
3: És aquí que em diguessis, home.
10: Hi ha una altra senyora al costat que també ha vingut de...
3: D'on?
10: Estàs xopa.
8: Sant Adrià,
10: és que al final...
3: Bueno, és que allà teniu el Besòs, clar.
10: Clar.
3: Sí, depèn de quina zona Sant Adrià has de traspassar el riu i, bueno, doncs així acabeu.
10: En aquesta fila d'aquí també hi ha dues senyores que han vingut.
3: Aquí, escolta, pantalons i part de dalt també,
7: Sí.
3: Totes, xopes. D'on veniu, vosaltres?
8: Pineda i Malgrat.
3: Veus, Pineda de mar i Malgrat de...
8: De mar.
3: És aigua.
7: I han vingut en tren,
3: Tota l'aigua amb elles.
7: Clar.
3: Heu vingut en tren?
8: Sí.
3: Però que aventureres que sou!
7: Sí.
3: A quina hora veu sortir, ahir?
7: Home, no. La notícia és que a elles els hi ha funcionat. El tren ha funcionat, no?
9: És que avui ha anat bé.
7: Avui ha anat bé. Bueno, doncs un aplaudiment pel tren, que avui sí que ha anat bé.
3: Espera. Jo crec, no us precipiteu, perquè a hores d'ara... Ara, el problema és el tren de tornada, que ja no hi havia.
7: No.
3: Ja ha caigut la via del costat del mar, fora.
7: Ja sabeu què passa amb els trens. Quan plou a Catalunya, els trens que arriben, si tens sort que arribi, es desfan com un terròs de sucre.
3: Sí, bueno.
7: I aleshores arribes pues, com si fos una pel·lícula del Gordo i el Flaco, que anaven amb aquells trens que anaves amb una manivela, o no sé si us en recordeu.
3: Sí. No, avi, escolti, no pot explicar-me.
7: Vols veure una bona manivela?
3: Prou.
7: Deia que hem començat el programa, bueno, us podeu, per arreglar això que heu vingut una mica xopes, hem posat l'aire condicionat.
3: Escolteu-me una cosa, no vull sentir més en aquest programa algú que es queixi de que ha arribat tard per culpa del transport públic i tota aquesta merda.
7: Avui hi ha hagut molts trens que no funcionaven.
3: Sabeu el que funciona?
7: Sí.
3: Voleu que us ho digui jo?
7: El què?
3: El cotxe.
7: Bueno, no, home.
3: Tu has vist algú en cotxe que es queixi de que no ha pogut arribar en cotxe?
7: No, bueno, sí, el transport públic... Si el transport públic no funciona, si no funcionen els trens, com de fet volíem explicar que no funcionaven la majoria de trens, la gent agafa el cotxe privat. Les carreteres se saturen, hi ha embussos, més contaminació, la gent arriba tard, la gent arriba amargada, la gent arriba fent crits, insults hasta contra els difunts.
3: Tot això que dius,
7: sí?
3: En dues paraules, són paparrutxes wok.
7: Paparrutxes wok, que sembla un jugador romanès, no?
3: Paparrutxes wok.
7: O de Lituània, amb paparrutxes wok.
9: Un ala pivot.
7: Sí, no descarto que hagi fitxat pel Barça de bàsquet.
10: En fi, els aiguats han provocat més retards, els tradicionals retards a cada dia.
3: Bueno.
10: I cancel·lacions a rodar.
3: Bueno, aiguats, i bueno, escolta, que no ho esteu dient tampoc, el que ha passat, que ha sigut històric i no ho dieu mai.
7: El què? Que ha sigut històric i no...
3: Nenes, que s'ha fet a nit?
7: Sí, s'ha fet
3: de nit, això és l'apocalipse now.
7: No, sí, a Barcelona i al Barcelonès, és veritat, una mica al Vallès també, el cel s'ha tapat tant que semblaven quarts de nou del vespre.
3: És que un eclipse de sol, avui hi ha hagut eclipse de sol.
7: No era eclipse de sol.
3: Com que no? Però si s'ha fet de nit, s'ha fet més de nit que el dia de l'eclipse de sol.
7: Això és veritat.
3: Que vam anar amb les amigues, vam anar al Delta de l'Ebre, escolta, tot allò molt maco, tot allò. Jo hi trobo faltar una mica de muntanya.
7: No, bueno, clar.
3: Massa pla.
7: És un delta, hòstia.
3: Massa pla.
7: Però que, bueno, les muntanyes ja són al fons, però en tot cas és un delta.
3: Ja, però queda lluny.
7: I el delta són uns sediments que arriben del riu, sí. I clar, és tot una plana, allò.
3: Jo a mi vaig trobar una mica a faltar l'asfalt.
7: Asfalt? Massa camí de carro.
3: Massa fang. Bueno, molt enfangat, vaig trobar com molt enfangat.
12: Per què va el delta de l'Ebre?
7: Exacte, sí.
3: Bueno, perquè havíem d'anar a veure l'apocalipsi aquest del sol.
7: L'apocalipsi del sol era l'eclipsi.
3: L'eclipsi, no l'apocalipsi.
7: Sí, doncs avui no hi ha hagut eclipsi. Avui simplement és que el cel estava tancat.
3: El cel estava negre!
7: Estava negre, sí.
3: Negre!
7: Però sembla que la cosa va cap al nord i que...
3: No hi ha hagut encendre les llums a casa? Però tu pots creure? Tu pots creure?
7: Sí.
3: Del matí a casa?
7: Sí. Molt interessant. Se'n podria fer una pel·lícula. Una de les afectades també ha estat l'alta velocitat dels aiguats. S'han cancel·lat diversos trens de Renfe. No hi ha hagut incidències en els trens d'Irio i Uigo.
3: No, no hi ha cancel·lacions als trens de Iria?
7: No.
3: En principi... Ni els de Uigo?
7: No.
23: Exacte.
3: I els trens de Yoigo?
23: No.
3: Se sap algo de Yoigo?
23: Yoigo és una telefònica, si no m'equivoco, no una empresa de trens.
3: No?
23: I no sé ni si funciona.
3: Ah, perdona, volia dir els trens d'alta velocitat de Kíria?
23: Kíria? De...
3: I els de Moigo?
23: Per això que són?
3: O sigui, no sé, com que us esteu inventant noms.
23: No.
3: Els trens de Uigo.
23: Sí,
3: els trens de Irio.
23: No, doncs això...
0: Són... De Uigo són els trens de la SNCF, que és la Renfe francesa, per entendre'ns, i Irio són propietat de Trenitalia.
11: O sigui, bon dia a tothom.
3: Bon dia, Mohamed.
0: Aquests són els que... Uigo, i, sí, és a dir, els de la SNCF, els de Trenitalia, són els que no s'han cancel·lat.
3: Jo ho són trens francesos i trens italians.
11: Jo ho explico fàcil. Els únics trens que avui funcionaven a Catalunya

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Suposo que refereix a les poblacions del Penedès on han caigut els xàfecs.
3: Què collons, el Penedès?
4: Que no, home, que no. Em refereixo a la gent que ha patit de debò per culpa de les pluges. És un tema de drets humans, eh?
5: De què coi parla? On vol anar?
4: On estan els d'Open Arms quan se les necessita, eh?
5: Aviam. No sé de què parla.
4: On vol anar? Com de què coi parlo? La gent necessitada. Per Josep Cuní.
5: Què passa? Què passa amb Josep Cuní?
4: Josep Cuní, un periodista de raça, que ahir va escriure un tuit dramàtic,
5: sí,
4: explicant una experiència personal, en primera persona.
5: Sí, per això és personal. Sí. L'ha escrit ell, si l'ha escrit ell és personal, segurament és si fos tercera és que la cosa no aniria...
4: No, pues és en primera persona.
5: No giraria rodona.
4: Explica la seva experiència dramàtica, sí, en un tuit que ara llegiràs tu. Te'l podria llegir jo, però me fa fàstic llegir.
5: Ja. Josep Cuní, és això, eh?
4: Sí.
5: Josep Cuní va escriure això ahir a la nit, sortint del Teatre Liceu, de veure l'òpera Aida, diu...
4: Ja ho llegeixo jo, que no, no li donaràs... És que no li donaràs el to adequat.
5: Però si estava donant una mica...
4: No, res, no, res. Ja, Àlex, posa'm música neutra, sisplau.
5: Sí, música neutra. Bueno, música neutra...
4: Escriu... Una mica de reverberació, per favor.
5: Ja te n'havia posat una mica.
4: Escriu Josep Cuní. L'alerta en els mòbils per les possibles pluges de demà.
6: Sí. Aquesta,
4: que va sonar ahir a 10:45, més o menys, a tota la gent del litoral i prelitoral.
5: Sí.
4: Pues el Cuní diu, l'alerta en els mòbils per les pluges de demà. Para l'alarma. No sé com es para.
5: Bueno, així, a botó
7: desnoce.
4: Diu, l'alerta en els mòbils...
5: Un moment, aquest matí, a l'edifici, jo crec que hi havia una persona que ahir no hi era, o que és morteta, perquè, o que a mi m'ha afectat molt i el cervell encara tinc aquest so.
8: No, ja està, ja està.
5: Soc jo o és tothom? Ho està sentint tothom, no?
9: Això a mi em salta el cor,
5: eh? A mi també. Doncs aquest matí encara el sentia. A 9:15, jo sentia això al cel obert.
4: Òscar Andreu Turulato?
5: És el meu segon cognom. Perdoni, eh?
4: No, home, que estigui...
5: Tornem, sisplau, al tuit de Josep Cuní. A veure, com comença? Josep Cuní amb aquesta història de superació sortit d'ahir del Liceu.
4: Josep Cuní ahir a la nit.
5: Sí.
4: L'alerta en els mòbils per les possibles pluges de demà. Ha sonat al Liceu,
5: sí,
4: en el moment àlgid d'Aida.
5: Vaja.
4: Interrompuda la representació, la soprano russa Anna Netrebko. S'assuma el desconcert, anima l'espectacle de la gent del públic, que batalla amb el telèfon mòbil, i acaba ella asseguda a l'escenari. El tenor, coma, mentrestant, coma, estàtic. Punt i final.
5: Va. Han passat coses més grosses al llarg de la història del Liceu.
4: No, això és molt gros.
5: Relacionades amb alarmes.
4: Per favor, porteu mantetes i sopa calenta per tots els que ahir estaven al Liceu. Pobra gent que escolta, que no van poder gaudir de l'òpera per culpa de les alarmes dels mòbils que es van disparar tots a 10:45. En plena representació, en el moment àlgid. Sisplau, Àlex, tenim el moment exacte d'això, eh?
5: Ah, sí?
4: Sí. Guita.
5: Estem sentint? Home, no.
4: Ojo. Que té junt?
5: No.
4: I ara? No. Ara, bueno, claro, tu imagina't. Quanta gent hi cap al Liceu?
10: Jo què sé, però 34.000 persones.
4: Perquè això, fins que no trobes el boli al bolso. L'altra, hòstia, però para'l. Jo què sé com es para, això.
5: I el que es van quedar... Àlex.
4: El del guardarropia.
5: Exacte.
4: Ojo.
5: Puja, troba...
4: Pues ell troba.
5: Troba el tiquet.
4: Troba el tiquet.
5: No, el meu és el 13.
4: No,
5: ja però...
4: Sonant... No,
5: Para, Àlex.
4: No, ara ho pareu.
5: Però
4: això era un infern ahir al Liceu que va durar a la vora 6 minuts, eh?
5: Sí, ja pot ser.
4: Ojo,
5: no va durar tant l'alerta, escolti. Sí,
4: 26 minuts. Home, dura fins que pares. Sí. Dura fins que pares, almenys el meu mòbil, fins que no el vaig parar.
5: Sí.
4: No va parar.
7: Potser per això el veí de l'Òscar que sentia pel cel obert, doncs està mortet.
4: Pot ser que estigui mortet,
5: Pot ser que estigui mortet o que sigui una persona que té un son molt profund, no? Sí. I aleshores, no sé,
7: això va passar ahir, doncs això, durant la representació d'Aida.
4: Jo m'ha sap molt greu per tota aquesta gent.

0: tots els amants de l'òpera, tots els amants d'Aïda, no? Aquesta òpera de Giuseppe Verdi.
1: No, Giuseppe Verdi, però
0: què? El del germà de les motos.
1: No. Sí. El senyor Montesa, Verdi Montesa.
0: Sí, home, sí. És que no, tot us ho preneu a broma. És que no ho entenc.
2: Benvinguts a Catalunya Música.
0: No, això és RAC1, perdoni.
2: La ràdio tranquil·la.
0: No, avi.
2: La ràdio chill.
0: Per mi, sisplau.
2: La ràdio pràcticament... anaturada cardíaca.
0: És que no podem frenar el ritme del programa.
2: Podem.
0: No, és que no podem, que això és RAC1. No.
2: Sí, se puede.
0: No és Catalunya Música.
2: Us parla Fermí Fa Sol. Sí. Us acompanyaré amb música clàssica, no. Contemporània, des d'ara. I fins que tornin a sonar les alarmes dels mòbils.
0: Hòstia, podria ser en qualsevol moment, Fermí, eh?
2: Sí,
0: perdoni.
2: Aquesta tos que heu sentit és d'una senyora...
0: Sí, també. La gent tos, també, quan va a concerts.
2: Tos.
0: Sí, sí.
2: Esteu escoltant la variació en tempo d'Adagietto,
0: no.
2: La sinfonia...
0: Escolti'm.
2: El do sostingut, menor número 5, complementari al 15.
0: No, escolti'm, Fermí.
2: Obra magna del compositor austrobohemi Gustav Mahler.
0: Molt bé, el Mahler, molt bé.
2: En aquesta obra encara no trobem les típiques harmonies dissonants...
0: Escolti'm.
2: ...que sobrepassen el cromatisme...
0: Que se'n baten els greus.
2: ...cruis i que també...
0: Se li acaba l'espit? És el locutor de Catalunya Música.
1: No, crec que és Quevedo.
0: Això dic jo. Fermí, és que no... Miri, està molt bé que hi afegim o salpebrem el programa Música Clàssica, però no podem frenar així el ritme. Estàvem parlant de la funció d'ahir a la nit d'Aïda, al Liceu, que va ser interrompuda per les alarmes dels telèfons mòbils.
2: Cap novetat.
0: Cap novetat.
2: Coneixeu el compositor estatunidenc Jim Stevenson?
0: No.
2: Perquè ets un ignorant.
0: Bueno, escolti'm, sense fot.
1: Un moment, que està...
2: Algú està obrint un... Un caramel?
1: No, em sembla que és un Kleenex.
2: Senyora, pot marxar.
0: Escolti'm. Que vostè no n'ha de fer res, no ha de fer fora a la gent del públic que ha vingut aquí.
2: No, sí, una senyora, està sonant música clàssica.
0: Bueno, està sonant música.
2: I una senyora que ha aprofitat per tossir, per xiular,
0: bueno,
2: per obrir un caramel. És un caramel?
1: No, era el paquet de mocadors.
2: Està plorant.
1: Perquè és de l'emoció de Mahler, perquè hi ha gent sensible.
0: Hi ha gent sensible que li agrada la música clàssica.
2: No confonguem la sensibilitat amb la ignorància.
0: No, eh? Escolti'm, prou faltar la gent.
2: La ignorància és molt atrevida. Jim Stevenson està...
0: Escolti, Jim Stevenson, ara no ve el cas. Qui és aquest senyor?
2: Sí que està venint el cas, està venint. Far que els telèfons mòbils del públic interrompessin les seves obres, Stevenson va decidir compondre un concert per a telèfon mòbil i orquestra.
0: Ah, sí?
2: Escoltem-ne un tast en directe d'aquest concert for cell phone. Concert per a telèfon mòbil. Ara està parlant la senyora.
1: No?
2: S'està tapant amb un
0: mocador.
2: Amb un mocador, això vol dir que està parlant.
0: No, home, no.
2: Jo tinc l'oïda molt fina. Jo tinc orella de porc.
0: Això vol dir que li ha vingut un moc i l'ha escopit.
1: No, era una altra senyora que estava parlant.
2: Prou senyores.
0: Bueno, escolti, podem sentir aquesta obra de Jim Stevenson?
2: En directe.
0: Concert for cell phone.
2: For cell phone de l'any 2023. És la flauta travessera.
0: Sí. Que ha de durar molt, això.
2: Sona Stravinsky. Ho recordareu...
0: No, això no.
2: Despertar de la primavera. I ara... Sentireu. En un moment...
0: El telèfon mòbil?
2: Vols tenir paciència? Ara. Emocionant.
0: Va clavat, eh? Bravo.
3: Bravo.
2: Si necessiteu qualsevol cosa, seré... A Catalunya.
0: Vagi. Vagi, no torni. Va, deixem les alarmes dels mòbils, sisplau. Sí. Tot i que ara som en el moment àlgid de les tempestes.
1: Sí, de fet, ara estem llegint que han tallat la ronda de dalt de Barcelona per les pluges, en dues direccions.
0: Perdona,
1: sentit Llobregat... Sí.
0: Perdona.
1: Què?
0: Cap novetat, no?
1: Cap novetat de què?
0: Han tallat la ronda de dalt.
1: No, home, veia, normalment hi ha embussos, no a aquesta hora, a primera hora, però ara el que
0: bueno,
1: sí que hi ha és que...
0: Bueno, és el mateix, o sigui, s'ha embussat el desaigua.
1: Bueno, però bàsicament...
0: Hi ha embussos els desaigua, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Però perquè... tallada la ronda de dalt per, desai... per embussos. Sí. Vale, sí, sí, sí, cada dia, sí.
1: No, però no, està tallada per, sí, per embús d'aigua, no per embús de cotxes, no és el mateix.
3: I això quan ho van construir?
1: Sí.
3: No haguéssim pogut fer, diguéssim, els desaigües una miqueta més? Això a casa ens va passar quan vaig canviar la banyera. La banyera ja no, eh?
1: I ara què ha posat?
3: Canvia... Plat de dutxa.
1: Plat de dutxa, eh?
3: Plat de dutxa.
1: Enresat?
3: Oh! Enresadet. Enresadet, molt bé. No, no, passa no, que no, tinc no, problemes perquè, clar, a mi em cau el pèl. Ah. Els cabells. Tinc aquesta melena, clar, un cabell. Un cabell. Doncs pues escolta, és que ja està embussat. Ja està. És això. Pues això.
1: Bueno, fins aquí tot això.
0: Doncs
1: sí, comentava en els nostres companys del servei meteorològic d'aquí, de la casa, que justament a aquesta hora és el moment àlgid dels aiguats, per exemple, a les comarques del litoral, que això està pujant cap a dalt, però que és difícil localitzar exactament en quines poblacions poden caure, doncs, amb més força.
0: Doncs mira, per intentar aclarir-ho farem una cosa, trucarem directament al Servei Meteorològic de Catalunya. Àlex, ho tenim per la E del temps. Pots buscar.
4: Perdona que s'ha penjat la min. Quedem així. Jo vinc a casa teva, t'ensenyo les baixes pressions i tu m'ensenyes les pilotes sort.
0: Rebeca, Gregal?
4: Lamin, Yamal?
0: No sóc Lamin Yamal, sóc l'Òscar Dalmau, de la competència de RAC1.
4: Sí, l'Andreu no hi és?
0: Mira, ara no.
4: Quina casualitat,
0: sí,
4: no?
0: Sí, ha sortit un moment. En fi, truquem al Meteocat, no?
4: Vinga, truquem.
0: No. Que no és una proposta, diguéssim. Que, si ets tu.
4: Sí, perdona. És que sí, com el temps, a veure...
0: Sí.
4: Vols que mirem el temps?
0: Sí.
4: Vinga, que mirem el temps. Sí. Va, vinga. Aviam. Sí, mirant...
0: Però no el mires, el temps.
4: A l'ordinador. Ja. Tot va per ordinador.
0: Sí, ui. Ja. Però pel meu gust tecleges massa lletra aquí.
4: Ui.
0: Què?
4: Ui.
0: Males notícies?
4: Sí.
0: Aiguats generalitzats a tot el país?
4: No, se m'ha apagat el monitor.
0: Ah, hòstia.
4: Perdona, què vols saber dels aiguats?
0: No, re, home, doncs on ha de ploure més i quanta estona ha de ploure?
4: Mira,
0: aquí tenim unes senyores de públic que han vingut, que estan xopes.
4: Ho sé.
0: Ara els hi diem que el moment àlgid dels aiguats encara no ha vingut,
4: ja,
0: pobres, tornarà ofegada a casa.
4: Segur que són xopes de la pluja?
0: Sí, segur.
4: No és de l'emoció de venir a veure el programa.
0: No, aiguats.
1: Hi ha una senyora que sí, que ha tret el Kleenex, però la resta és tot els aiguats.
0: Escolta'm una cosa, on ha de ploure més i quanta estona?
4: Mira, em surt aquí als mapes, on ha de ploure més és de... Sí, un moment. Espera, on ha de ploure més?
0: És que això... S'acaba el programa a la una.
4: Sí, mira, ja ho tinc.
0: Què?
4: Ja això no ha de ploure més.
0: On ha de ploure més?
4: Al carrer.
0: Sí.
4: Confirmat, eh?
0: Confirma.
4: Ploure molt al carrer.
0: Perfecte, t'ho hagués pogut confirmar jo. Gràcies, adéu
4: i
0: gràcies.
4: Una cosa, si plogués a dins...
0: Sí?
4: Són goteres.
0: Sí. Mira, això mateix ens ha passat aquí a RAC1.
4: Què dius ara?
0: Justament a l'entrada de l'estudi hem hagut de muntar una gincana que la gent del públic ha agraït molt, no?
4: Que divertit.
1: Però per sort estem a punt de baixar la planta zero i ja...
0: Sí, ja està. Baixarem de cop.
4: Filtracions?
0: Filtracions, capilaritat.
4: Capilaritat?
0: Sí.
4: More Protect.
0: És en Picó qui us ho diu, sí.
4: Gràcies,
0: Rebeca. Un aplaudiment, sisplau. Bé, doncs, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Doncs tot seguida repassem.
5: No cal moure's de RAC1 per escoltar la competència.
0: Bé, continuem a la competència parlant del debat de política general que comença aquesta tarda, un debat per valorar la legislatura de Salvador Illa en un context prou agitat arran de les protestes per l'habitatge.
6: Ah, sí, quina sorpresa, eh? Això vol dir que el Parlament de Catalunya encara va?
0: Com que encara va?
6: No se'l van petar amb el 155?
0: Home, sí, se'l van petar, però després...
6: I després que molt abans no se'l van petar amb Francisco Franco?
0: Sí, també se'l va petar.
6: I molt abans no se'l va petar Felip V amb el decret de nova planta?
0: A veure, puc continuar?
6: No, bueno, és que hi ha una tradició espanyola i s'ha de respectar.
0: Molt bé, doncs dic que avui a les 4 de la tarda comença el debat de política general.
7: Exacte. El president Salvador Illa...
0: Sí.
7: Sí.
0: El president Salvador Illa. El president és Salvador Illa. Correcte, és correcte.
6: Fins que digui Espanya, també.
0: És correcte, sí.
7: Correcte, sí. Bon dia, Sirici.
0: No em diguis Sirici, digue'm Mari Carmen. Perquè totes som Mari Carmen.
7: Però pots callar, que parlem del debat de política general, que és una cosa...
0: No, però és que no cal fer debats de política general. Per què has de fer un debat de política general? És a dir, per saber com va la política en general.
7: Home,
0: ens va bé. La política a Catalunya, amb el govern de Salvador Illa,
7: sí,
0: va bé.
7: Va molt bé. No caldria ni fer aquest... No caldria
0: és
7: ni
0: que no
7: tenir
0: caldria
7: parlament,
0: fer cap debat.
7: Ni tenir parlament.
0: Quin debat has de fer? Si realment... Escolta'm, sortirà qualsevol portaveu de qualsevol partit de dir, escolta'm, com ho ha fet Salvador Illa?
7: Sí.
0: Bé,
7: bueno.
0: Doncs vinga, no hi ha debat, no?
7: Calli d'una vegada.
8: És
7: que no hi ha
8: debat. Això és la democràcia.
0: Clar.
7: Avui a les 4 compareixerà Illa per parlar d'educació, entenem, de sanitat, dels perills de la intel·ligència artificial o de la situació de l'habitatge a Catalunya, o del transport.
0: Sí, senyor,
7: de...
0: i ho farà molt bé Salvador Illa. Jo estic d'acord. Estic d'acord amb el sindicat de llogaters i també amb el de llogateres.
7: Sí, amb els dos, no?
0: S'han de prohibir els desnonaments i també les desnonaments.
7: Bueno, no existeixen les desnonamentes,
0: Hem de prohibir els desnonaments començant per les persones més vulnerables. Sí o no?
9: Sí.
0: Hòstia, és que s'ha de dir en veu alta.
7: Bueno, ja...
0: És que ho hem de dir en veu alta.
7: Veure,
0: ja
7: moment.
0: Està. S'ha acabat de taviesa. S'ha acabat.
7: Quines són les persones més vulnerables?
0: Salvador Illa.
7: Un moment.
0: El molt honorable runner, perdona, el Palau de la Generalitat i viu de lloguer,
7: Bueno, i viu de democràcia.
0: No, i viu de lloguer.
7: I d'aquella manera, perquè...
0: Però per ser justos se li hauria de fer un lloguer indefinit. A veure si ara el decreto Mari Carmen, que aprovarà el Pedro Sánchez avui... sortirà una clàusula que, escolta'm, els lloguers han de ser indefinits.
7: Sí.
0: A veure si això també li toca al Salvador.
7: I no el pots fer fora?
0: No, res, perquè li faran un contracte vitalici al Palau de la Generalitat.
7: Molt bé.
0: Que no se'l pugui desnonar mai.
7: El que vostè digui, sí. Molt bé, moltes gràcies.
0: Em dic Mari Carmen.
7: Sí.
0: Totes som Mari Carmen.
7: Una cosa, que aquí ara tothom parla de Mari Carmen, però us recordo que avui, sense anar més lluny, hem patit un desnonament de quilòmetre zero a Mataró, encara més cruel, d'en Jordi, que vivia amb la seva germana, soltera, tres nebots, un d'ells amb autisme. Sabeu quanta gent ha anat a aturar el desnonament? 20 persones.
0: Yeah.
7: Sabeu quants han anat d'aquells de Madrid que estan fent ioga? M'atreviria a dir que cap. No he preguntat, Hi ha més gent de públic a les obres experimentals del Teatre Regina que no pas fent...
0: Però si el van tancar, el Teatre Regina, no?
7: Exacte, per això ho dic. Exactament.
0: Avi, va, que això és un programa d'humor.
7: Doncs a mi no fa ni puta gràcia aquest tema. Està bé.
0: Què?
7: Estelet?
0: No, avi, no.
7: Sí.
0: No faci el teatret, ara.
7: Arriba el teatre.
0: No, el teatre no.
7: Temporada.
0: Avi.
7: L'escola és tancada. No hi ha llum al carrer. La casa inundada. I el tren, que no ve.
0: Avi.
7: Els sous, que no pugen. Política farsa. Sort en tenen ells, que funciona el Barça.
0: Avi.
7: És pluja, Estelet? Quina aigua tan rara. Ah, són els de dalt. Se'ns pixen a la cara. Obre la boca!
0: Ja està? Ja està. Avi,
7: molt bé, gràcies.
0: Deixi-ho aquí, deixi-ho aquí.
7: Cau el taló, cau l'estructura sencera del teatre sobre les primeres files, destrossa 200 butaques, no hi ha cap víctima, perquè la gent no va al teatre, perquè ningú entén el català, i aleshores la gent no va al teatre.
6: La gent hi va igual.
7: Excepte una persona, l'Estevet, que sí que va al teatre, que era l'únic membre del públic, i ara és mort. Però no es pot permetre el nínxol, perquè el lloguer de nínxol és tan car com el lloguer de cosa viva.
6: Sí.
7: Per tant, Estevet es quedarà allà, a la fila zero.
6: Sí,
7: de...
6: aixafat pel taló.
7: Aixafat pel taló, i tal dia farà un any, a la que comenci a fer una mica de catipent, doncs, bueno, ja posaran aquesta Angelica Lidl, i el farà sortir en alguna d'aquestes obres, d'aquesta senyora una mica llampada, que us agrada tant als modernos, que és una senyora que s'atreu els pantalons, se renta...
6: Ja està, avi.
7: És Angelica Lidl, vull dir que...
6: Avi.
7: No, és igual. Qualsevol cosa que vagi a dir no ens interessa, va. Bueno, farem una cosa, que és trucar a la Generalitat perquè ens expliquin de què es parlarà el debat de política general en temes com l'habitatge, sanitat, transports, educació, o la intel·ligència artificial, etc. Truquem a la Generalitat, política general.
10: Hola, bon dia. Trucat a la Generalitat de Catalunya, la tensora, en què puc ajudar-lo?
7: Sí.
10: Té algun dubte? Li n'ha sorgit algun?
7: Bon dia. Veig que ha estat estudiant els pronoms febles.
10: Sí, els hi he estat estudiant.
7: Bueno, els he, ara hauria d'haver dit els he estat estudiant, perquè aquí i no té sentit, perquè indica un complement circumstancial del lloc.
10: Ah, sí? Vol que li digui en quin lloc es pot ficar el complement circumstancial del lloc?
7: Sí, no, disculpi.
10: Al cul.
7: Sí, no, ja ho havia entès. Perdoni, jo tampoc sóc exemple de res. Tinc una pregunta.
10: Això ah,
7: sí.
10: Doncs en aquest cas l'he de passar amb el Departament de Preguntes de la Generalitat de Catalunya. Sí. No retire, sisplau.
7: Mari Carmen, sí, a veure. Tu hijo está de la cera, güey. Ja. Mari Carmen, Mari Carmen. Aviam.
10: Bon dia, ha trucat al Departament de Preguntes de la Generalitat de Catalunya.
7: Mm-hmm.
10: La seva pregunta és la següent.
7: Sí. No.
10: Si un tren surt de Manresa un dilluns a les 8 del matí, quin dia de la setmana arribarà a Barcelona i per què divendres?
7: No, home, no he fet aquesta pregunta. O sigui, la pregunta la volia fer jo. A més, el dubte és què farà el govern per atacar, per exemple, el problema de l'accés a l'habitatge, si és que té força també o si ho ha de fer Madrid, en definitiva, com tantes altres coses.
10: Acaba la pregunta?
7: Sí.
10: En principi farem el mateix que fem en tots els temes.
7: Què és?
10: Envia una alerta als mòbils.
7: Ahà. I després de l'alerta?
10: I després baixarem a esmorzar al bar.
7: Va, perfecte. Però no ho podem solucionar tot amb una alerta al mòbil. Tot no es pot solucionar amb alertes.
10: Que no? A quina hora poses els nens a dormir, tu?
7: Escolti, deixi els meus nens en pau.
10: Vol que deixi els seus nens amb en pau?
7: No, amb en pau no.
10: Qui és en pau?
7: No.
10: Un cangur?
7: No.
10: A quan cobra l'hora?
7: Escolti, calli, miri, un...
10: A quan cobra l'hora? Balam, bambú?
7: Un de cada quatre desnonaments a l'estat espanyol són a Catalunya.
10: Sí, un moment, és 25%. Que apunto un de cada quatre.
7: I no som el 25% de la població, en tot cas. L'índex de lloguer està disparat a tot el país.
10: Índex de lloguer disparat.
7: Milers de manifestants van tallar la diagonal a Barcelona. Pensen fer alguna cosa al respecte? Alguna cosa que no sigui empitjorar la cosa? Perquè...
10: Sí.
7: Què?
10: No estava parlant amb vostè. Sí, no, dic que hem dissenyat un programa basat en tres punts.
7: Sí.
10: Racionalitzar, avaluar, solucionar.
7: Racionalitzar, avaluar i solucionar.
10: Exacte. R, E, S.
7: Sí.
10: Res.
7: Res, ja ho ha dit. Ho ha dit una senyora, eh? Molt bé.
10: Sí, forma part del programa Res, també, senyora, sí.
7: Bueno, programa... Sí. Doncs...
10: De fet, em pot ajudar un moment, sisplau?
7: No em dic ajudar per què?
10: Perquè estic fent un mot encreuat.
7: Sí, un mot encreuat, eh?
10: Set vertical, cinc lletres, sinònim de substitució...
7: No ho sé, canvi...
10: Jo tampoc ho sé, canvi.
7: No, li dic que la paraula és canvi.
10: No sé què diu, canvi.
7: Què?
10: En tinc una altra, sis horitzontal, quatre lletres. Diu, antònim de dins.
7: Fora. O sigui, les paraules són canvi fora.
10: Pues, canvi fora.
7: No, no.
10: Que mal educat, m'acaba d'engegar.
7: No l'he engegat. Ara m'ha...
10: Vagi sent a la merda. No.
1: Però ja havia penjat. Nois, escolteu una cosa. Hem de fer quatre anuncis, però us aviso que en Jordi Armenteres ens alerta que hi ha un anunci de dos decrets que ha fet el govern espanyol.
7: Hòstia.
1: I, per tant, ja tindríem quina és la solució, segons Pedro Sánchez, al problema de l'habitatge. Ara sí. Si voleu saber quina...
8: Construirem 26.000 milions de pisos.
6: Farem 4 Bellvitges a cada Bellvitge.
1: No és exactament això, però el Jordi ho està acabant de contrastar.
3: Que ho ha fet ell?
1: No. Jo crec que
3: aquestes, el Jordi Armenteres?
1: A aquestes alçades jo crec que el Jordi Armenteres és capaç ja de redactar ell els decrets llei.
6: Hi ha hagut una filtració i se sap exactament què farà a Pedro Sánchez per lo del tema de Mari Carmen, per lo del tema del Jordi de Mataró, per lo del tema dels desnonaments.
0: Pots donar un titular?
6: Sí, vols un titular?
0: Sí.
6: Bueno, pos...
0: Un titular... Hòstia, estàs estudiant periodisme. Fot 15 anys, o 16, o 17, o 18.
6: Però ha canviat molt el periodisme,
0: sí, home, sí que ha canviat, sí, però no pots començar un titular. Tu has vist La Vanguardia, que en portada, el titular, digui,
6: Bueno, pos, no.
0: Ja aquí tens la resposta.
6: Igual la gent la compraria a sang, La Vanguardia.
0: Sí, també,
6: Bueno, pos, els joves... És el nostre idioma,
0: Sí, vols dir?
6: Pos sí. Bueno, el titular seria, després dels anuncis, pot passar pot passar qualsevol cosa si ho penses amb molta força.
1: Bueno, el que passarà després de les eleccions és que en Jordi Armenteres, que és el delegat de RAC1 a Madrid, sí, ens explicarà quines són les mesures del govern espanyol per intentar, doncs, canviar aquesta situació amb la crisi de l'habitatge a Espanya. I a Catalunya també, evidentment, clar.
3: Però li podré preguntar...
6: Sí, bueno, però una mica menys a Catalunya.
1: Una mica menys a Catalunya.
3: Se li pot preguntar per llocs per anar a menjar?
1: Segur que sí, home.
3: Ho sap tot, ho sap tot,
1: Jordi. Sí, sí, sí.
3: Les amigues estaven pensant amb la Conchita i la Pilarín, sí, l'Assumpció, també, que vol venir.
7: Sí, després...
3: Sí, sí, tenen una amiga a Malassanya.
7: Sí.
3: I llavors ens deixa el pis. Està molt bé, està molt bé. És una Airbnb. És un Airbnb.
6: Noelia, tu la Malassanya, de què t'agrada? Carn o de verdures? És he fet un...
3: Que humiliant. Han estat dos monosíl·labs.
6: Ja, però és que la gent potser no ho ha entès. He fet un equívoc entre Malassanya i Lassanya.
3: Que sí, s'ha entès. Ho deixem aquí, però tornem de seguida a la competència.
9: Demaneu la meva opinió.
11: No li hem de tenir por a la caca.
3: Ho feu cada dia, no?
9: Per la ràdio, per la tele, amb els Oscars.
12: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
20: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
19: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
21: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
23: Increïble.
22: Platòric.
23: Patata.
22: Eh?
23: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
22: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
24: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
25: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
26: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
24: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
27: Les seves entrades, sisplau.
28: És que nosaltres estem convidats.
24: Aquest mes veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1.
9: Estàs escoltant la competència.
3: Efectivament!
0: Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
1: Un parell de bonicots.
2: Hola, bon dia. És la ràdio?
0: RAC, RAC.
7: Ja tornem a ser aquí 30 segons i 3 per donar un migdia. Noemí Polls, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Hola, Noemí.
4: Vull recordar que hi ha la cursa de RAC1 que es corre a Platja d'Aro. És la 11a edició de la cursa. I a més és el diumenge 18 d'octubre. Són 5 quilòmetres, per tant és molt poquet.
3: Molt bé.
4: I trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat. Té el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances, Cinturons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha... Sabeu qui farà el disparo de l'inici de cursa?
7: Sorpresa.
3: M'ofereixo.
7: No,
3: jo tinc armes. Tinc...
7: Sí, home, sí, però...
3: No tinc llicència, però l'arma...
7: No, no, perquè vol llicència tenint armes, claro, perquè vol la llicència.
3: Efectivament,
7: no,
3: el que et demani la llicència l'apuntes amb l'arma i deixa de demanar-te-la.
7: Segur que encara em demanes la llicència?
3: Efectivament.
7: No, s'ha de fer aquesta pregunta.
4: Vindrà a córrer, no? Vindrà a córrer.
3: És que, ojo, no s'ha fet mai de comentar, donar el tret de sortida d'una cursa amb una metralladora. No. Sempre és un trist tret. Un pam! Clar. Això, és a dir, va, això. Home, és bota-li una metralladora.
7: No, és que amb una metralladora, com diu vostè...
3: I no a l'aire, no.
7: No, en horitzontal, no.
3: A terra, a terra.
7: Que corrin.
3: Ja veuràs si corren.
7: No,
3: sí. Home, per favor.
7: Bueno, recollim aquesta proposta de cara a la propera edició.
3: No, no, aquesta, a Platja d'Aro.
7: Molt bé.
3: Doncs. La traslladin a direcció.
7: Vindran Mossos a disparar la gent. Ho farem així. Doncs moltes gràcies. No,
4: moltes gràcies.
3: Passat.
7: Ah, doncs dèiem que ja hi ha informació sobre aquests dos decrets, reials decrets que ha aprovat el govern espanyol per intentar, no sé, si pal·liar, solucionar el que
6: això
7: sigui...
6: Això no ho havíem intentat solucionar nosaltres al Parlament amb unes lleis que van anar a parar a Madrid i a Madrid van dir... Que s'entén perfectament.
7: Mira, si voleu ens explica el nostre company, el delegat de RAC1 a Madrid, en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
3: Ah, sí?
5: Hola.
3: Hola, Jordi. Hola. Per ser delegat, qui l'ha votat? La classe?
7: Sí, l'han votat tots. El primer dia de RAC1 i des de llavors que és delegat. Si
5: tenim notícies fresques o què? Sí, hi ha notícies fresques, ja heu explicat que teníem aquests dos decrets sobre la taula, o sigui, d'aquest Consell de Ministres, la reunió que va fer uns minuts, en surten dos decrets, per què dos? I no tot agrupat en un, ara, que seria el més senzill. Ara. Doncs perquè probablement algunes mesures no passaran al filtre del Congrés dels Diputats, PP i Vox poden votar-hi en contra,
3: sí.
5: I per tant, la feina de Pedro Sánchez és intentar convèncer tothom, tot Esquerra, i Junts i PNB, perquè PP i Vox no hi volen entrar en aquest joc.
7: Espera, Jordi, espera un moment. Perdona, Jordi. Jep va estar comentant de fons tota l'estona.
3: No, comentant no, jo estic animant. Sí, perquè aviam si el Jordi ho diu, o ja ho dic jo, de dir, per què es fan dos decrets?
7: Para, ho s'explica.
3: Perquè un es tombarà i l'altre... També.
5: Ja es veurà. A veure què es negocia amb tota aquesta setmana.
3: Sí.
5: Clar, què s'aprova concretament? Què surt d'aquest Consell de Ministres que suposadament és tan important? Quatre mesures. La primera, prohibició de desnonaments per famílies que no tenen alternativa habitacional. Això que ja havia existit fins fa pràcticament un any. Aquesta prohibició va fins al 2030 i la nit es negociava fins al 2028. La segona, una nova regulació pels lloguers de temporada i pels pisos compartits, de lloguer d'habitacions, per tant. Sí. Tres, la prohibició per tal que els fons voltor adquireixin habitatge fins al 2028.
3: Vale.
5: Pregunta, què és un fons voltor?
3: Ah.
5: Ho sabem tots, però això legalment, com està establert? Ah. Ja veurem com es redacta en aquest decret llei, d'aquí la importància del text quan el tinguem, que encara no ens l'han passat.
3: Vale.
5: I llavors, una cosa molt important... Pròrroga de 2 anys en els contractes de lloguer vigents. Altrament dit, que tots els que caduquen aquest 2026 van prorrogats en les mateixes condicions del contracte fins al 31 de desembre de l'any 2028.
3: Va.
5: Això satisfà tothom? No.
6: No.
3: A tu no, Jean-Paul?
6: Bueno, és que no ho sé.
5: A partir d'aquí jugar.
6: Ah, sí.
5: Clar, és que tot això s'aprova per un decret. Per tant, això és vigent des de les 12 de la nit i un minut d'avui.
3: Va. O sigui, que ens hem d'esperar a partir de la mitjanit, Jordi, una pregunta.
5: No.
3: Hi ha, si un contracte...
5: Això entra en vigor, ara ho tindrem, però això entra en vigor. Llavors, el tema és que el govern espanyol té 30 dies per convalidar el Congrés dels Diputats. Si el Congrés diu, ok, tot continua. Si diu no, haurà sigut vigent 3 dies, perquè el ple per votar-ho és aquest proper divendres.
8: Ara mateix hi ha tot de gent que li caduca el contracte de lloguer en els pròxims 30 dies, sí, que s'estan fotent de cops contra la paret.
7: Per què?
8: Home, perquè es posin d'acord. Es posin d'acord antes de tot això. Bueno. O sigui, això vol dir que no es renova automàticament. Primer s'ha de publicar el BOE,
7: sí,
8: i després han demanat una sessió extraordinària al Congrés per divendres per votar aquests decrets.
7: I si no s'aprova, doncs la
8: i cosa no... I s'ha d'aprovar, sí, ojo, per majoria,
7: home, clar,
8: sí, al Congrés de les Diputades.
7: Les coses es poden, sí, aprovar per minoria, està clar.
8: Ah! Amigo! És que estava patint, dic, hòstia, aviam si s'aprovarà això. No, home, no, no hi haurà manera, home. Vale, vale,
7: i per tant, anem a eleccions, no?
5: No, no, aquesta és una teoria política que...
7: Home, ho sé.
5: Corre. O sigui, el tema és si les eleccions es precipitaven després d'una votació fallida de pressupostos, però és que ja hi haurà una votació fallida aquesta setmana que serà tan o més important que la de pressupostos en una qüestió tan sensible com és l'habitatge, no?
7: És a dir, tu ja preveus que divendres...
8: Que no surt,
7: en cas que hi hagués aquest ple extraordinari, que no tirarà endavant cap d'aquests dos decrets, estàs dient ja que ja està, ja neixen una mica...
5: No, probablement... un sí i l'altre costat.